0: és a dir, si parlem, per exemple, de l'estat espanyol, poder comparar, un criteri no ha de ser l'econòmic, per exemple, perquè els bascos no viatgen tant com nosaltres, i els bascos, a més, viatgen a llocs molt concrets. Et trobaràs a Irlanda, Anglaterra o als madrilenys, que també tenen un poder adquisitiu com el nostre, i tampoc viatgen tant. Tampoc cultural, perquè trobes pel món més catalans que valencians o illencs. Hi ha estudis que, més que la versió oficial, que això de veure mons, conèixer llocs nous, persones noves, els motius són de tipus inconscient, que en el nostre cas tindrien molt a veure amb el famós autoodi. És a dir,
1: que viatgem per autoodi?
0: Sí, en general, no nosaltres només, sinó viatges perquè creus que has nascut en el lloc equivocat i viatges per trobar el teu lloc, no? Moltes vegades a comentar que ser català i viure la teva llengua i cultura en català és cansat perquè sempre necessites estar autoafirmant-te, no?
1: 100% d'acord.
0: El lloc que busques serà viure en pau o harmonia. Igual no és en català, però almenys et deixaran en pau i no hauràs de demanar dues vegades un tallar, sinó que ho faràs en anglès i urdú, sí, vale? Sí. Però ja està, no? I dos, que en el fons és una variable, que no fugim del lloc, és a dir, podem estar d'acord que Catalunya és un lloc molt agradable per viure, sinó de nosaltres mateixos. És a dir, viatjant el que fas és que deixes de ser qui ets i mentre viatges ets un altre, un desconegut, no? I aquesta part és la que també ens agrada més que l'experiència d'anar a un lloc en concret.
1: És com un assaig.
0: Ser un altre.
1: Viatjar és un assaig, no?
2: Exacte.
1: És un assaig d'alguna vida que et suposes voldries tenir.
2: T'imagines?
0: Sí. O com seria?
1: Bueno, aquesta gran frase, que tu viatges a qualsevol lloc del món i penses, hi ha 5 minuts que penses...
2: Podríem viure aquí.
1: Jo crec que podria viure aquí. I després, al cap de 3 minuts, dius, no. Saps què?
2: Però tant és així que els catalans viatgen que la paraula viatge sí. és anterior a viaje. De fet, viaje deriva de viatge. Va començar sent una paraula en català.
1: Què dius ara?
2: Sí.
1: Anem pel nom tècnic, per tant. D'on ve viatjar?
2: Ve del llatí viaticum.
1: Viaticum.
2: Sí, via, és camí. I viaticum seria la provisió per fer aquest camí, no? Seria...
1: La motxilla.
2: Sí, una allò mica, que serveix no? per anar a fer un viatge, no? És a dir, que compren tota l'organització, no només la motxilla, sinó també, doncs això, no? Aquesta organització prèvia de la ruta i el desplaçament d'un lloc a un altre. I el temps que implica. És necessari que hi hagi una anada que feim per transportar-nos a un lloc que estigui a un distant, no? A una mica distant, però també a una altra població, a un altre país, però també la visita que feim de tornada, no? És a dir, el viatge de tornada també està considerat. Has de tornar al lloc de residència, llavors tu has anat allà, has conegut unes característiques, has fet alguna tasca, o simplement has anat a divertir, i després hi ha aquesta tornada, no? Llavors, hi ha l'origen del turisme, que el turisme ve de tur, paraula que etimològicament deriva del llatí tornare, dels torns grecs, que significa torn o cercle, és a dir, que fa referència en aquest moviment al voltant d'un punt o eix central, no? Llavors, el cercle és la representació d'un punt de partida i és el punt de tornada, també, no?
1: Si un turista és un senyor que et dona voltes.
2: Sí, exacte. Que clar, que fa una volta.
1: Literalment ha sortit a voltar.
2: Exacte.
1: I acabarà tornant.
2: Sí, i de fet, sí.
1: És que és tan bo, és que de veritat, és que jo... L'etimologia és el millor que hi ha.
2: És el millor que hi ha. I llavors, clar...
1: Per què et dius turista? Perquè vaig i torno.
2: Ja exacte, està. És que ja és està. Així. I faig turisme. Oh. I llavors és per això que quan tu compres un bitllet, normalment, online, no? Hi ha el viatge d'anada i tornada, no? Clar. Per defecte. Després tu has de posar només l'anada, però en principi sempre hi ha aquest viatge de tornada i pagues pels dos, el d'anada i el de tornada.
0: Bueno, si, de fet, si et fixes, és més car... Si només treus el bitllet d'anada, no?
1: Exacte.
0: O sigui,
1: exacte.
0: Et penalitzen, dir, no, vostè ha de tornar. Sí, o, de fet, ara que estrenen la pel·li del Christopher Nolan de l'Odissea...
2: La vaig veure ahir.
0: Mola o què? Jo vaig el dilluns.
2: És espectacular, és a dir, tècnicament és meravellosa.
1: Però, et veig un però gegantí sortint de la boca.
2: Hi ha un però. Que ho vaig sentir ahir i és vera. Li falta una mica d'ànima. I vaig trobar que era una manera molt, molt exacta del que passa. Tot passes bomba, te passen 3 hores com si fos una hora i mitja, i és molt, molt guapa de veure i tot això. Però sí que és vera que Ventura, l'únic moment que em vaig emocionar, no diré quin és, però...
1: M'han dit un gos.
2: Exacte.
1: Tots els que teniu gossos passen el mateix.
0: Esteu malalts.

0: això? Això és Prince, una cançó que és Around the World in a Day, que és una manera de dir de que en comptes de viatjar com la novel·la de Jules Verne, de viatjar al món en 80 dies, aquí és al revés, aquí viatges en un dia i viatges per molts mons, no? Doncs me'n recordo molt d'una vegada ens va escriure una oient que deia: és fantàstic el diumenge pel matí aixecar-se, a posar la ràdio i que soni Prince. I jo sempre que posem Prince penso, va per tu!
1: No recordes el nom, no? Suposo.
0: No,
1: Conxita,
0: però...
1: Conxita, va per tu.
2: Perquè avui, parlant del viatge per plaer, no? Perquè es veu que ahir vaig veure també un documental a National Geographic sobre els viatges d'exploració que es van fer al Pacífic, que és extraordinari aquell documental que vaig veure. Però avui estem parlant del viatge turístic, no? Que va néixer al segle XIX com una conseqüència de la revolució industrial. A començament de la dècada de 1930, un dels primers teòrics de l'escola alemanya dels estudis en turisme, Arthur Bormann, va definir el viatge com el conjunt, el turisme, com el conjunt de viatges fets per plaer o per motius comercials, durant els quals l'absència de la residència habitual és temporal. Tu tens casa teva, però estàs viatjant sabent que tornaràs, com comentàvem abans, no? Llavors, l'excursionista, aquesta m'ha fet bastanta gràcia, seria aquella persona que visita un destí però no hi dorm. Però llavors, clar, el creuerista seria un excursionista? El consideraríem així?
1: Bueno, clar, és que ell dorm en un no lloc, un no?
2: Sí.
1: Un creuerista?
2: Cert.
1: Perquè dorms en una zona que no és ben bé ni una cosa ni l'altra.
2: Clar.
1: Dorms flotant.
2: Ben vist.
1: No?
2: Sí.
1: Bueno, excursionista.
2: Sí, no
1: és entre excursionista i... com es diu?
2: Plaga.
0: I esclau.
1: No, plaga. No, volia dir astronauta. És més una sensació d'astronauta, estem d'acord o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Arribes a un planeta, tu estàs a la teva nau, arribes allà, baixes, fas les teves coses, tornes a pujar...
2: Això és vera.
1: I dorms a la nau.
2: Has consumit una mica? Sí, exacte.
0: Bueno, els assassins també, no? Que arriben a un lloc, maten i se'n van. Sí.
1: També.
2: Ben vist així. A l'antiga Roma es feien viatges amb motius religiosos i esportius, però també d'altres tipus. Els emperadors feien viatges per salut, a les termes o de vacances. A l'edat mitjana començaran les peregrinacions a llocs sagrats, per exemple, Jerusalem, Roma o Santiago de Compostela adquireixen una gran importància. Els pelegrins contractaven un guia perquè els dugués pel millor camí, no? I serien els primers viatges organitzats. I el 1841...
1: Clar.
2: El 1841...
1: O sigui, el Camino de Santiago en realitat era un tour. Un tour operador.
2: Sí, exacte. Però arriba Thomas Cook al segle XIX, que fa el primer viatge planejat de la història, que sí que seria ja un tour operador de banda veres. Va ser un fracàs econòmic, però va ser un èxit com a precedent del paquet turístic, no? Perquè es va adonar de les enormes possibilitats econòmiques que podria arribar a tenir aquesta activitat. I el 1850 ho va crear Thomas Cook, la primera agència de viatges del món, que era Thomas Cook & Son, no? O sigui que...
1: Pot ser que Thomas Cook, l'empresa encara hi sigui, sí, molt important i que cotitzi a borsa, diria.
2: Podria
1: ser.
2: És
1: tan gran...
2: És que m'estranyaria que no fos així, no?
1: Jo diria que sí, però ara ho busco.
0: Bueno, de fet, hi ha un llibre molt interessant.
1: Sí, que cotitza, i tant, que cotitza vostè.
0: Que es diu Els europeus, d'Arlando Figes, que parla...
2: Meravellós, aquell llibre.
0: Sí, que parla de com el tren, al segle XIX, canvia el món i possibilita el turisme. I és molt divertit, per exemple, perquè veus com es queixen els italians i els viatgers nobles anglesos, que estaven a Itàlia, de com arriben turistes del seu país a Itàlia. I es queixen de lo mateix que nosaltres. De fet, les guies de viatge van ser un èxit de la indústria del llibre d'aquella època i que eren, doncs, tu tenies 3 o 4 dies per estar a Itàlia i et deien el que havies de veure, el que no havies de veure. Els trens, de fet, van ser el low cost del segle XIX, no? I aleshores va fer que canviés la ruta. La gent que, per exemple, anglesa, que anava a França, ara ja podia anar a Itàlia o podia anar a Alemanya, aleshores obries una mica...
2: De fet, i així se crea la cultura de masses.
0: Exacte. El fet de fer-ho democràtic el fa més just, però realment és més incòmode, no? Doncs jo abans us he comentat la meva experiència traumàtica de per què vaig deixar de viatjar. Va ser a Praga.
1: Home, lloc de peregrinació dels turistes, també, eh? Sobretot en determinades èpoques de l'any.
2: Clar.
1: He anat a Praga... Oh.
2: Però a quin any vas anar? Perquè jo quan hi vaig anar no n'hi havia gaire.
0: El 90...
2: Sí, eh?
0: No? Una cosa així. I aleshores estava amb la meva guia de paper, estava en un pont, i aleshores la guia deia...
1: Carlo Vivari. No sé si era jo, però bueno, Carlo Vivari és el pont.
0: Pot ser, però el rotllo és que la guia et deia que era un lloc meravellós, solitari i tal, i realment no podíem moure's de gent parlant en català i en castellà. Vas pensar, hòstia, jo me quedo al Passeig Maragall, me quedo en los 15, que està molt millor. Aleshores, jo crec que que va ser el moment en el que vaig decidir que menys que canviés la cosa, jo ja no faria aquest tipus d'experiències super frustrants i super depriment.
1: M'he equivocat, però no de gaire, eh? Es diu Karlovy, Karlov Most o alguna cosa així. Bueno,
2: molt bé.
1: Però sí, és el pont de Carles, no? Que suposa aquell, el gran pont de Praga, preciós.
2: Sí, és guapo.
1: I vas dir fins aquí.
3: Clar, era com estar les Rambles.
2: Després és veritat que la Segona Guerra Mundial paralitza el turisme fins que entre 1900...
1: Només faltaria, t'imagines?
2: Bueno!
1: A veure, ja, que es pot treure reddit de tot, eh?
2: Sí, al final la distopia és el que és. Llavors, després es comença a parlar del boom turístic a partir dels 50, sobretot fins al 73. Els motius, d'una banda, l'estabilitat social i el desenvolupament de la cultura de l'oci en el món occidental, i es comença a legislar sobre el sector, no? I, a més, hi ha la recuperació econòmica que fa sorgir una classe mitjana acomodada que comença a interessar pels viatges, és aquesta anomenada societat del benestar, que, un cop cobertes les necessitats bàsiques, desenvolupa el nivell de formació i l'interès per viatjar i conèixer altres cultures, no? I, a més, la nova legislació laboral incorpora les vacances, la setmana de 5 dies laborals, la reducció de la jornada a 40 hores setmanals, l'ampliació de les cobertures socials, com la jubilació, la desocupació, etc., i tot plegat potencia aquest oci i aquest turisme, no? I cal tenir en compte que, a més, després de la guerra, hi havia excedència d'avions militars que s'havien de reutilitzar. I aquí és quan comencen els avions comercials.
1: És de broma, això?
2: No, és així.
1: O sigui, hi havia tant avió que ja havien deixat de tenir ús militar perquè ja no hi havia la guerra, que ara els hem de fer servir per alguna
2: cosa. Exacte, i així és com comença, no low cost, perquè encara és molt d'hora, però sí que comença a aquests viatges amb avions comercials a tot arreu.
0: És que lo de Gila no està...
1: És
0: increïble. Bueno, a Espanya el turisme comença a finals del segle XIX, llavors l'oferta centrava en els balnearis i anava dirigida a una clientela amb un alt poder adquisitiu, formada gairebé íntegrament per l'aristocràcia i l'alta burgesia de les ciutats.
1: Diguem-ne que no anaves a les ciutats de turisme,
0: anaves
1: a un local en particular.
0: Sí. I de fet, aquests balnearis el que feies era crear una ciutat, una miniciutat.
1: Clar. De mentida.
0: Exacte.
1: Perquè, és a dir, està creada... Clar, ad hoc.
0: Feies botigues, feies esglésies, feies oficines de correus, únicament per sentir-te com si estiguessis a casa i tal. No va ser fins al primer quart del segle XX quan comença l'interès per les platges, que és un benefici de l'aigua de la mar.
1: O sigui, cap als anys 20 la gent no comença a dir anem a la platja.
2: Sí, perquè a més hi havia, era terapèutic, no? Clar. Deien que l'aigua de la mar era terapèutica i, per tant, es comença a moure la gent cap a les platges.
0: Sí, la culpa és dels metges, perquè si haguessin dit no, fatal, estaríem visquent genial.
2: Però llavors, clar, comencen el Sardinero Santander, la Concha San Sebastián, no? Són l'origen del que avui denominam estiuets, anada estiuets, i l'afluència de banyistes era considerable en aquest període estival per la quantitat de serveis que oferien aquestes ciutats. És a dir, com que estan, els hi diuen, no? Bueno, està pensant en aquesta gent que hi va aposta, no? I en aquell moment anaven les cases reials i l'alta noblesa, i després de la Guerra Civil i la crisi econòmica brutal que hi va haver a la postguerra, el règim de Franco va engegar un sistema de viatges de vacances que fins aleshores no més es permetien els més rics, no? I el 1946 comencen les campanyes que proposen passar luna de miel en Mallorca.
1: Home,
2: va ser
1: Mallorca.
2: Un èxit total. Clar, i el 50 arriben uns 98.000 turistes a les Balears, i l'any següent Espanya ha sortit de l'aïllament internacional. Mallorca esdevindrà una terra promesa que salvarà el franquisme. Això ho explica molt bé Antoni Gené al llibre La desfeta del paradís, que publica la nova editorial Moll. Però més, d'una manera més surrealista, Berlanga ho explica també molt bé a la pel·lícula El verdugo.
1: Sí, senyor.
2: En què mescla, no?, la repressió franquista amb el món guiri, no?, en aquella escena mítica a les coves del drac. No?
1: Sí, que li estan dient, bueno, vostè ara ha d'anar a treballar, no?
2: Exacte, i ell està supercontent perquè com que no s'ha pogut anar de viatge de luna de miel amb la seva dona, diu, mira, aprofitarem per anar a Mallorca a fer aquest viatge. No?
0: Mato algú i tu?
2: Sí.
1: Perquè, clar, ha de fer de butxí a Mallorca.
2: Exacte.
1: Ara fa molt temps que no el veig.
2: I llavors aprofita per...
1: Porta la família.
2: I la seva dona, perquè no han tingut el viatge de noces que havien de tenir.
1: És que és tan bo. És com el músic que diu, va, que tinc un bolo a no sé on, anem tots.
2: Exacte.
1: I passem el dia allà. Doncs un butxí igual, no?
2: Sí.
1: I el criden quan està a les coves, no? Com dient,
2: no sé, hi ha una persecució amb la guerra, amb la Guàrdia Civil o algo així.
1: Pot ser.
2: Hi ha una cosa allà.
1: A més, l'enganya una mica perquè li diuen
2: perquè
1: moltes vegades...
2: Com no vol matar, no?
1: Clar.
2: Perquè està allà de viatge de noces.
1: I és com... Moltes, també li diuen moltes vegades ni tan sols et criden i llavors no passa res, perquè al final els acaben...
0: Ell crec va confiat que al final no farà.
1: Que no passarà res.
2: Exacte.
1: I de cop li diuen, no, sí que ho has de fer.
2: Sí, sí.
0: anticipació. Sí, sí. Jo crec que per això el persegueixen perquè ell fuig, perquè
1: vol,
0: no vol.
1: Vol fugir, clar, no, clar.
2: Sí,
1: clar.
2: Sí, sí.
1: Està molt pitjor ell que el que, el, que, el que han de matar.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: És extraordinari.
2: El verdugo és brutal, sí. Sí. Sí. Bé, així comença el turisme de masses, no? L'avió a preus assequibles, que democratitza el viatge, entre cometes, això de democratitzar el viatge, el low cost fa que es creï una nova necessitat, tothom creu que té dret de viatjar, però no. Tu tens dret a fer vacances, això és un dret, però viatjar és un privilegi.
1: Les fans del Benito de la redacció ja estan allà saltant. No podeu punxar amb en Dani.
0: Saltant.
1: Bueno, però ja...
2: Plorant d'emoció.
1: No, es moran de banda a banda, com dient, ahí estan el Benito.
0: És sensible, fins i
1: tot. No, mira, em diu la Judit que no, que els agrada més Nova York.
0: Nova York. Però aquesta lletra, que la cançó es diu Turista, la veritat és que és molt intel·ligent, eh? Perquè parla de que de la mateixa manera que les xarxes i el capitalisme neoliberal ens han convertit a les persones en productes, també entra la vida d'algú s'ha convertit en una mirada i entrada de turista. És a dir, les relacions ja són experiències. Et quedes uns dies, dones el millor que tens, la cançó va de no sóc només riures i platxeta, i no aprofundeixes en res, perquè ja tens la necessitat d'estar en un altre lloc, de tenir una nova experiència. Aleshores, ens hem convertit les persones en experiències en temps rècord, no? I jo crec que la cançó va per aquí, i jo que no sóc molt fan de Bad Bunny, però aquesta cançó és xula.
1: Va, anem amb els símptomes de la, del mal d'avui.
2: El mal de...
1: de viatjar.
2: Sí, perdó. Que com sonava la sintonia aquesta. El mal de viatjar pot tenir molts símptomes i en repassàvem alguns.
0: Estàs nerviós, ansiós.
2: Hi ha una deslocalització i tot és contingent, no? Hi ha gent que odia fins i tot el fet d'haver de preparar la maleta.
1: Hi ha molta tensió amb la maleta, eh? Sí. Hi ha molta tensió a la maleta.
2: Hi ha gent que diu, no vull viatjar només per no haver de fer la maleta. Sí, sí.
0: Després, no sé si us passa, que dies abans ja voldries estar viatjant i després, quan estàs de viatge, ja estàs pensant que voldries estar tornant.
2: Aquella última nit...
0: És tres dies, només, no?
2: Aquella nit que no dorms, no? Tant si te'n vas com si tornes, sí. I després hi ha la nostàlgia del que imaginaves, del que recordaves, si tornes a un lloc al qual ja hi havies anat. També hi ha el FOMO, perquè el FOMO arriba a tot arreu, no? És a dir, que tu vas a un lloc, no és exactament com t'imaginaves i te pega com un llullu.
1: És fort, perquè això és molt paranoic de la societat on vivim, eh? Tu vas a un puesto que a tu t'agrada molt...
2: Idíl·licament,
1: mentalment. Arribes allà, no t'agrada prou, i quan tornes, veus una foto i dius, hosti, que guai va ser això.
2: És vera.
1: Penses, però escolti, però a vostè què li passa? Si no està bé del cap, vostè.
2: Sí,
1: o sigui,
2: sí, sí.
1: No has tingut els sentiments adequats en el moment que tocava tenir-los. Els tens sempre a posteriori, desubicats.
0: Però això passa sempre. Tu quan veus fotos de fa 20 anys teus, dius, hòstia, si era guapo.
1: Sí, sí.
0: I en aquell moment em pensaves que eres horrible.
1: I aquella frase de Martinache, que li diuen, nunca, sembla que li diu, nunca te ves tan bien en les fotografies, nunca te vas a volver a ver tan bien com en les fotografies. Així, no?
2: Està bé.
0: Bueno, després, el tema econòmic. O sigui, et gastes pasta quan estàs viatjant en coses i quan arribes a casa dius, què cony és això?
1: Ui.
0: Aquesta espècie que vas comprar a Estambul, per què servia?
1: Mira, s'ha començat a omplir a la... Jo no pensava que passaria això, però a la nevera d'aquí a la ràdio, dimarts de puestos.
0: Ah, bueno.
1: Sí, ho dic de veritat, ja està ocupada la meitat.
2: Tothom vol explicar que ha anat de viatge. Això sí que, no? A més, no només viatges per viatjar.
1: Per dir-ho.
2: Per explicar-ho. I després hi ha aquella visió ridícula infantil de realitats complexes dels països on anem i que creiem entendre perfectament només haver-hi passat un parell de dies, no? Dius, ah, jo sí, com són els això, no sé, com són els xecs, sé com són els francesos, sé com... Perquè hi he anat de vacances. Llavors la pregunta és si haurien de deixar de viatjar o el manco començar a fer-ho d'una forma més selectiva.
0: Totalment a favor.
2: Abans dèiem que hi ha una vergonya de volar, que és el Flygskam, en suec, i defineix aquest sentiment de culpa davant dels coneguts efectes ambientals nocius del transport aeri i la seva influència en la crisi climàtica. Va començar com una iniciativa proposada per l'activista Maja Rosen, que va deixar de volar el 2008 per raons ambientals, i el novembre del 2019 els vols interiors de Suècia varen baixar un 11% i els d'Alemanya varen baixar un 12%. Es veu que aquesta vergonya de volar hi hauria tingut un pas important a la davallada de vols.
0: Però de fet, nosaltres, com som persones que no us direm mai si heu de viatjar o no... O sigui,
2: no aneu a Mallorca, si pot ser.
0: Bueno, això sí, això ja és una...
2: Això no té cap problema dir-ho.
0: És un fre...
2: Us agrairem molt,
0: bueno,
2: els mallorquins.
0: Sí. Però bueno, feu el que vulgueu. Nosaltres és un programa que el que hem intentat aquesta temporada és que esteu bé i que realment llegiu, veure pel·lis i aquestes coses.
2: Que passeu un bon estiu.
0: Feu el que vulgueu.
2: Això és vera.
1: Yeah. I amb què acabem, llavors?
4: Bueno, amb una frase mítica.
1: Una frase mítica?
4: Sí.
2: Això, clàssica, de quan vas de viatges. Sí,
3: te'n recordaràs.
5: Mirad, mirad la Torre Infiel.
6: Què és el món?
7: Sí, a tu
6: mateix.
5: Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
1: Bravo! Com va crear escola, eh? Aquell a Europa, fantàstic. Aquesta actriu, que ara no em surt el nom, perdoneu, que feia de valenciana, sí, i que tot arreu on anava, tot me lo imaginava més gran.
3: Sí, sí.
2: Aquesta tot s'imaginava més gran.
3: Que es va flipar d'una temporada.
1: Que després, sí, va ser o Europa primer, després o Espanya. Aquest personatge o Espanya no hi era, i jugava el mateix paper a Pep Cruz, que tot ho comparava amb Palamós.
3: És veritat.
1: Te'n recordes o no? A Palamós és molt millor, això, però a Palamós mengem molt millor. Bé, 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 12 del matí. Lucía Ramis, Carlos Zanón, com sempre, un gust. Moltíssimes gràcies, bones vacances. Eh?
2: Bon estiu, no. Bones vacances.
1: Descanseu. Sí. Bueno, no, vosaltres no descanseu mai. Si us voleu quedar al karaoke, podeu, eh?
2: Molt bé.
1: Va, fem pausa i de seguida amb Roger Mas al Plat Estrella.
2: Una ferrada.
1: Adéu.

0: ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, són 9:15 d'aquest diumenge 19 de juliol, el dia que s'acaba el Mundial. Després de 38 dies i de 104 partits, avui sabrem qui és el campió. A partir de les 9 del vespre, Espanya i Argentina s'enfronten en una final lògicament inèdita i amb molts al·licients. Un dels principals, aquest enfrontament entre Leo Messi i Lamine Yamal, els dos grans abanderats de la Masia del Barça, avui es veuran les cares per primera vegada i qui sap si l'última. Espanya, amb un sol Mundial al palmarès, buscarà avui la segona estrella, mentre que l'Argentina buscarà el seu quart títol i entrar en el club de les poques seleccions que han aconseguit reeditar el títol. Fins ara només ho han aconseguit Brasil i Itàlia. Per tant, falta menys de mitja hora perquè comenci el partit i el món es prepara per un dels grans moments de l'any que, evidentment, seguirem atentament a RAC1. Un diumenge passat que també ens ha deixat l'abandonament de Vingegaard al Tour de França. El danès ha caigut a uns 20 quilòmetres de meta just abans de començar l'ascens a l'últim port de l'etapa. El ciclista del Visma, segon a la general, s'ha fracturat la clavícula i, per tant, no ha pogut continuar. La lluita, doncs, pel podi queda encara més oberta i avui se n'ha beneficiat, avui, de moment, Remco Evenepoel, que és qui ha guanyat l'etapa per davant de Pogacar i d'Isaac del Toro, precisament els tres corredors que ara ocupen les tres primeres posicions en aquesta classificació general. Pogacar continua com a mallot groc, distanciat, ara, de fet, a 5 minuts del segon. Evenepoel és segon, com deia a mi, gairebé 6 minuts està el company d'equip de Pogacar, el company de l'UE, Isaac del Toro. I entre els noms del dia, també hi ha el de Kimi Antonelli. L'italià ha guanyat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, sisena victòria en aquest Mundial, i eixampla també la diferència respecte al segon, Lewis Hamilton, que ja el té a 45 punts.

0: Aquest és a grans trets el menú del Tu diràs, que comencem tot just ara, però el plat principal, no que dir-ho, és el que tindrem aquí a 25 minuts clavats, aquesta final del Mundial dels Estats Units, de Mèxic i del Canadà, que avui es resoldrà amb una Espanya-Argentina, un Messi contra Lamine i moltes altres coses més que explicarem a més amb un munt de gent, començant pel Jaume Molló. Com estàs, Jaume? Bona nit.
1: Molt bé, bona nit. A punt per una gran final, bo partit 104 del Mundial.
0: Un partidàs, no cal dir-ho. Veurem si el cartell acaba sent tan gran com el futbol en si o com el partit que ens regali totes dues seleccions, no?
1: Sí, a veure, a vegades aquests partits surten bunyol, però jo tinc la sensació que, més enllà del que s'hagi pogut dir del que rasca l'Argentina, de si rasca més o menys, ara que són dues seleccions que volen tenir la pilota, que tenen migcampistes per tenir la pilota i que tenen certa, especialment la selecció espanyola, però jo crec que també Argentina, certa vocació golejadora. De fet, Argentina, jo diria que és la màxima golejadora, menys fins ahir que va haver aquell festival entre França i Anglaterra, era la màxima golejadora del Mundial, i Espanya és la que ha rebut menys gols. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que són dos equips que seran més aviat alegres.
0: Parlant de gols i d'al·licients, un altre al·licient és saber si Kylian Mbappé, com tot fa pensar ara mateix, acabarà sent el màxim golejador. Recordeu que té 10 gols, dos més que Leo Messi, que en té 8. Xavi Puig, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit. Molt bé.
0: Què n'esperes avui d'aquest partit?
2: Bé, passarem bé.
0: Aquesta final?
2: Passarem bé. Sempre que hi ha Leo Messi al camp és un motiu d'alegria, sape, i també amb Lamine Yamal, es pot ser l'últim partit mundialista de Messi, per tant s'ha de gaudir fins al final. Jo crec que avui irem una final xula. Serà entretinguda, divertida, intensa. Jo crec que serà un molt bon partit de futbol.
0: Avui hi ha gent molt nerviosa a tot arreu. Sape, com estàs?
3: Com andàs?
0: Bona
3: nit. Com andàs, Xavi? Todavía viejo.
0: No me'l diguis sencer, que ara el farem, però un titular de l'11 d'Argentina d'avui.
3: Si m'agrada o no.
0: No, un titular del que ens per vendre'ns l'equip que avui presenta Scaloni.
3: Messi i 10 més.
0: No sé per què t'ho pregunto.
3: Si demanes un titular, doncs el titular és aquest.
4: Et podria haver fet fa un mes, eh?
0: Sí. Està bé. Jo pensava que em diries 3 canvis respecte a... No, hem anat pel dret.
3: No. Ja, si vols, ara t'ho afegeixo. 3 canvis respecte a les semifinals.
0: Ara ja no vull.
3: I 3 canvis respecte a la final de Qatar, la de fa 4 anys. Després ho comentem.
0: Albert Ferran, com estàs? Bona nit. I un titular de l'11 d'Espanya.
5: M'agradaria dir-te que revolució a l'11 per tenir una mica més d'anàlisi, però res, no s'esperaven canvis i és el mateix que quarts i semifinals.
0: Tot igual. Jaume Naveira, com estàs?
6: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Què veurem avui?
6: Jo crec que veurem un partit que segurament tindrà moltes fases diferents, no? Jo crec que Argentina rascarà, no crec que sigui l'única part del seu plantejament, crec que serà una part més, però crec que tindrem moments on Espanya dominarà, crec que tindrem moments també on Argentina doncs collarà Espanya, i jo crec que serà un partit molt emocionant perquè em costa pensar que es facin grans diferències al marcador. Jo crec que tots els equips tenen la mentalitat i tenen el futbol com per recuperar-se de cops que rebin en forma de gols en contra, no? O sigui que jo crec que no espero un partit amb un resultat molt, molt elevat, però sí que crec que veurem un nivell futbolístic molt alt i dos equips que en cap moment es despenjaran del partit.
0: Bona nit, Dani Solsona.
7: Hola, bona nit.
0: I tu què esperes d'aquesta final? Què creus que veurem, també? Et pregunto el mateix.
7: Per part d'Espanya, cap problema en el sentit de jugaran de la mateixa manera que venen jugant fins ara, tots ho sabem, però sí destacar el canvi que ha fet Scaloni a Argentina, no? És a dir, normalment al mig del camp ha anat jugant així amb De Paul, amb McAllister, amb Paredes i Enzo, i avui no posa Paredes, Enzo va al mig i entra Nico. I això vol dir que li donarà un cop de mà o intentarà donar-li un cop de mà a Tagliafico per que no faci l'1 contra 1, que tingui un altre element, i Nico, això ho hem vist perfectament, que és un jugador que d'anada i tornada, inclús a vegades ha jugat de lateral o de carriler, no? I jo crec que això és el més destacat per part de Scaloni d'Argentina.
6: Hi va haver un dia que de fet va jugar de lateral en defensa de 4 amb l'Atlètic de Madrid contra el Barça, un dia que va rotar portar molt Simeone i Nico ho va passar molt malament, eh? De fet, crec que va acabar expulsat.
3: Sí, sí. Verde, sí. En aquest sentit, Xavi, si vols repassar els canvis que fa, que abans et feia la broma de Messi, deu més, però juga Montiel, no juga Molina, juga De Paul, no juga Giuliano Simeone, juga Nico González, no juga Leandro Paredes.
0: Perfecte. Ah, i avui, perillosament junts, perquè s'han assegut un al costat de l'altre, doncs, David Broc, com estàs? Bona nit.
4: Ens ha assegut el Jaume Molló. Sí, ja, Jaume Molló sí, és el director d'orquestra que diu, vosaltres sí, aquí, com els tics alumnes, saps els fracassats de la classe? Sempre...
0: No he dit res.
4: Tu no volies dir?
0: No he dit res, no. Ja ho diem nosaltres. No he gosat absolutament a dir.
8: El de la borra, bona nit. Que estan darrere, amb les private, fumant, tot allò.
6: El senador per allà, eh?
0: Aquell autocar d'excursió, aquella última fèlia, i perquè no podia anar més enllà, eh? Si no,
8: gent que havia repetit tants com 8 de GB que ja havia fet la mili. Ja havia fet la mili a 8 de GB, eh?
4: Gent que valia un 90, comparat amb gent d'un 50.
8: Jo no m'acompanyo, que ja teníem fills a 8 de GB. Cuidado, eh?
0: A veure, des del vostre punt de vista, aquesta final, què us crida l'atenció? Què és el que teniu ganes de veure avui? Etcètera, etcètera.
4: Jo crec que, mira, no és que tingui ganes de veure, però crec que avui anem a la pròrroga i avui anem als penals. Ja dic d'entrada, a més ho estàvem comentant amb l'Òscar abans, avui sortim a una hora, diguéssim, d'aquelles que...
0: Vens derrotat ja, d'inici, eh?
4: I fa tota la pinta que avui ens anem en aquest escenari, que és un escenari que està bé, perquè ja...
0: Sí, avui no passa res.
4: Vens a gaudir d'una final que tampoc t'hi ha una implicació... Bueno, quan hi ha una implicació, jo... No. Per mi no és el Barça. O sigui, una final amb el Barça és una cosa, clar, i una final amb seleccions és una altra. I, per tant, jo vull gaudir del partit i si avui ja prorroguem...
0: I l'hora és bona, les 9 del vespre...
4: No diré,
0: tot bé.
4: No hi ha res a fer demà, tampoc. Vull dir, a la vida no hi ha res a fer.
8: Sí, què ho veus allò d'ahir? Los lunes al sol, no? Però unes xiveques, uns mantolats, i bueno, a veure què passa el dia.
4: Baixar al parc, a sota.
8: Amb el gos, i bueno, amb la gent de la plaça, evidentment.
0: Va, anem a repassar els 11s d'aquesta final del Mundial.
9: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Començo per la selecció espanyola, Albert.
10: Amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella en defensa, Rodri, Fabián i Olmo al mig del camp i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Això vol dir que Pedri comença el partit des de la banqueta i ara hi hagi una dada de Mr. Chip que diu que per primera vegada a la història dels Mundials una selecció juga a la final amb dos menors de 20 anys, és a dir, Cubarsí i Lamine.
0: És que és molt bèstia. És molt bèstia.
1: Lamine és el tercer titular més jove en una final de Mundial i Cubarsí el quart titular més jove. Només el superen Bergomi, amb Itàlia, l'any 82, que tenia 18 anys i 201 dies, i Pelé, que va jugar a la final del 1958 amb 17 anys. Aquest ningú l'atraparà.
0: És difícil. I l'11 d'Argentina?
1: Que jugarà amb el Dibu Martínez a la porteria, Montiel, el Guti Romero, Lisandro i Tagliafico en defensa, per davant amb McAllister i Enzo Pérez, a la dreta De Paul, a l'esquerra Nico González, al davant Messi i Julián Álvarez.
11: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animautomoció.com.
0: Dos minuts falten per 3/4 de 9 del vespre, per tant, 17 minuts per començar la final. Avui som molts aquí.
4: No serà fàcil, Ara t'he vist cara, recomana de començar a patir.
8: Sí.
4: Perquè hi ha aquelles entrades abans d'hora...
0: He dissimulat bé perquè porto patint des que sé més o menys l'alineació d'aquesta tarda, vespre, nit.
4: Una cara ja de pànic, veient que l'Òscar s'avançava.
0: Però també et dic una cosa, hem vingut a jugar, vull dir, tampoc no passa res. I mira si som gent, però falta un.
4: Ai!
0: Falta un, sape que falta un.
4: Sí.
0: Que és Gavi Cairo.
8: Home, i tant.
0: És Gavi Cairo.
8: És que feia aquesta cara perquè falta, però no falta.
0: No. Sí, també és veritat que... Això algun dia ho has de mostrar al món, jo crec, però aquesta paradeta que tens muntada un altre dia, exactament igual, veig que en el mateix lloc totes les coses, no?
4: Sí. Home, d'això va la càbala, no?
0: Clar. Perdona,
4: jo no l'havia vist en directe i estic absolutament acollonit.
0: El
4: santuari aquest que s'ha muntat aquí.
0: Espanta i bastant. No. Gavi Cairo, com estàs? Bona nit.
12: Què tal? Molt bona nit.
0: L'altre dia et teníem en un sopar a casa tranquil·lament. Et va anar bé la història. Avui què faràs? Avui com veuràs aquest partit?
12: Mira, igual que l'altre dia que vaig proposar una cosa i vaig fer una altra, ara no sabia què fer, me volia quedar a casa i m'ha convidat un amic argentí, estic caminant a casa seva, a 100 metres de casa, i ho veurem junts, sí, sí, amb la meva família, amb la meva dona que és espanyola, amb el meu fill que aquesta vegada dic que anirà a l'Argentina, i res, molt, molt tranquil, perquè encara estic gaudint del dimecres quan vam guanyar a Inglaterra, la veritat.
0: Com ha anat, doncs, el teu fill ara va a Argentina, abans no hi anava?
12: Bueno, ell va escollint, anava a Portugal quan jugava contra Espanya, anava a Espanya quan jugava contra França i ara va, bueno, no, normalment sempre va amb el que perd, espero que avui no.
0: Exacte, malament, malament.
13: No falla, eh?
0: Com veus el partit, Gavi? Què? Què n'esperes, això?
12: Bueno, jo crec que és una mica lo que ha parlat tothom, no? Dependrà una miqueta de com comenci l'arbitratge també el llistó, com ho fiqui, si l'Argentina té possibilitats de fer aquest joc una miqueta de trencar el joc del rival. Bueno, no sé, jo crec que és la tònica una miqueta del que ve. Crec, com deia l'altre dia, que veurem un partit, estem esperant més de lo que veurem, crec jo, perquè és una final i que serà molt difícil veure un partit molt entretingut com ahir al tercer i quart lloc, però sí que és cert que serà emocionant i és la primera vegada, que si perdem amb l'Argentina, la veritat és que no estaré tan desil·lusionat.
0: Evident. Et faré un parell de preguntes ràpides abans de que puguis anar ja cap a casa el teu amic i gaudir d'aquesta final, d'aquest tros de partit. La primera, quina samarreta portes avui?
12: La de sempre perquè...
0: No era
12: per cabal, era perquè no m'entren, ja ho sabeu.
0: Sí, va, però aquesta aquí t'has afanyat, a rentadora i tot plegat perquè estigués a punt pel dia de la final.
12: Totalment. Aquesta sí que és veritat que ja, si l'hem ficat tres vegades ja ha anat bé, collons, perquè no una quarta, no?
0: Perfecte. I l'altra, has fet alguna promesa? Ets de promeses o no?
12: No. La veritat és que vull gaudir del partit. Serà difícil perquè, òbviament, quan estàs tan emocionat i quan tens tant de joc i tantes emocions juntes, és difícil, però intentarem gaudir. Us he dit que per mi la final la van guanyar el dimecres passat. I ara estic completament tranquil perquè vull veure un bon partit.
0: Va, que ja veig que has entrat al portal, per tant et deixo que pugis cap a dalt i gaudeixis d'aquest partit, eh?
12: Perfecte, igualment vosaltres, esperem de que guanyi, que sigui, se surti reforçat el Barça, com sempre.
13: Tenim la foto aquí, Gavi, no pateixis.
0: Sí,
13: tenim aquí l'estudi.
0: Sí.
12: No esperava menys, sàpiga de tu,
13: Sí, sàpigues que estaré a l'alçada, no pateixis. Una abraçada,
0: Gavi Caín, una abraçada. Que vagi molt bé.
12: Adéu.
0: 13 minuts, ja, això comença.
13: Però l'he vist apurat molt, 13 minuts?
0: Sí.
13: Arribant allò, ja, és quasi suant,
8: Sí, sí.
0: Potser s'estava assecant la samarreta, allò que encara quedava alguna zona humida, saps?
13: Una part, sí, a l'aixella, no?
8: Que no faci olor d'humitat,
13: Sí.
8: Que si no es molesta.
13: Mal secador.
7: Jo crec que és important saber avui l'àrbit.
13: Home,
7: jo crec que és molt important.
1: És Slavko Vincic.
6: L'àrbit és fluixot per una final de Mundial, eh?
1: Sí.
6: Estaràs d'acord amb mi, no?
1: Sí, estic d'acord. De fet, jo, vaja, ho dic habitualment, soc classista a nivell arbitral i crec que un partit d'aquestes característiques l'hauria de xiular un àrbitre d'una gran lliga, d'una de les cinc grans lligues europees, òbviament no l'espanyola, però de qualsevol altra, i no un àrbitre eslovec. A més, el tema ve per política, perquè com que arran de tot el que ha passat durant el Mundial sonava que la UEFA estava preparant una alternativa seriosa per Infantino, doncs és com un gest que fa la FIFA cap al president de la UEFA, que és eslové, Seferin, de posar un compatriota d'àrbitre.
13: Ha xerat una fila de Champions, aquest home, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí, també sota el mandat de Seferin.
6: Coses que passen.
13: Gran
6: record, no?
13: Té un passat curiós.
6: La del Madrid, sí.
1: Broc li crida una alta tensió, l'atenció de l'àrbitre.
13: Agrava molt les festes amb... Bueno, sí. Substàncies...
1: Bé, ella es va trobar enmig d'una operació policial.
13: Això a mi em va passar també.
6: Es va trobar,
13: enmig,
6: no?
13: De situacions estranyes.
1: Sí, bé, va quedar lliure de seguida.
13: Sí.
1: Però bé, era un local on més enllà de temes de prostitució hi havia armes automàtiques, hi havia mafiosos...
13: És el menú habitual als Balcans,
8: que
13: ho dic,
8: Què
6: no volia dir, però...
8: La primera edició del Tirant-lo Blanc? Pues no, home, és aquest ambient... Bueno, que una cosa porta una altra.
4: Molt balcànic.
6: Vincis, a més, ha estat capaç de treure la polleguera tant al Barça com al Madrid, perquè, clar, és l'àrbitre de la mà de Dumfries i a l'expulsió de Camavinga per endur-se la pilota.
1: Perquè de la mà de Dumfries sempre ens en recordem de Van Bokel, que era el Bar, però qui no veu la mà... És Vincis. Per cert, Pausini, Robbie Williams i un altre artista que jo almenys no identifico.
0: Òscar Nin fa...
5: Sí, la que havia sigut parella de Lewis Hamilton.
6: Vol el xandall,
5: vol el xandall i el
8: documentari. És dantesc el xandall de Robbie Williams.
1: El tupé?
8: És dantès tot, la posada en escena. Fixeu-vos, recupereu-ho després d'allò. Ell canta la seva part, es queda callat i comença a riure escoltant els altres. Ha vingut aquí a parar la mà, a robar directament Robbie Williams.
0: A Robbie.
8: És dantès.
1: El xandall de lentejuelas.
8: Està rient.
5: És de la selecció italiana, no, el xandall?
8: Sí, a més, és això de la selecció italiana.
7: Sí, del Mercadillo.
5: I una cadena gruixuda.
0: Però de la selecció italiana, de l'últim cop que va jugar al Mundial. Perquè no és...
8: Sembla un bar de Benidorm. A les 6 de la tarda falten les jubilades aquí.
4: A més, si ha vingut a atracar, cap retret, eh?
8: El cap retret, mira tal.
0: Quin moviment.
8: Menys mal que estàs a Laura Pausini, que sempre ho arregla tot.
1: Mira, aquest diabó que porta el xandall d'Itàlia està mutant una mica Capero Ramazzotti, trobo, eh?
0: Sí. Doncs aquests minuts previs a la final amb el... Jo crec que és l'última actuació musical, deu ser aquesta, no? Suposo, perquè ja han fet cantar l'himne dels Estats Units.
4: L'himne l'ha cantat Jennifer Hudson, fa res.
1: Uf, estan portant la copa ara, eh?
5: Ui, te tocarà algú, no?
6: Andrés Siniesta, no?
1: Ostres!
0: Deixa'm fer un parell d'accions abans que comenci el partit, perquè avui tenim la Janire Gallut d'una banda i el Roger Jofre de l'altra, seguint el partit amb aficionats d'una i altra selecció. Anem primer a la pantalla gegant que s'ha instal·lat a la ciutat de Barcelona, anem cap al Fòrum, allà hi tenim la Janire Gallut. Janire, com estàs? Bona nit.
14: Hola, bon vespre, què tal, com esteu?
0: Bé, i tu? A veure, explica'ns quin ambient hi ha ara mateix, si hi ha molta gent, si no, al Fòrum.
14: Molta gent seria quedar-se curt, Xavi. Ara mateix hi ha una gentada en tota aquesta zona del Fòrum, al costat de la placa fotovoltaica, perquè les posi una mica en referència. Doncs la gent que no deixa d'arribar, és una cua quilomètrica des de fa moltes hores, perquè per accedir aquí vora les 7 de la tarda hem tingut problemes, menys mal que... a qualsevol lloc, i la gent no deixa d'arribar, molta gent que és a fora i que no... si aconseguien entrar, i la capacitat era de 20.000 persones, crec que devem rondar ara mateix aquest nombre de gent. Hi ha molta gent estrangera, haig de dir, però evidentment les banderes i les samarretes d'Espanya, la Minya Mal, Pedri, són majoria en un ambient ambiental que hi ha hagut des de fa ja força hores, amb música, amb DJs, s'han fet fins i tot cajuts a la pantalla per veure el nivell de futbol que hi ha en els avui presents. I res, a minuts sí, aquesta final de la Copa del Món, doncs un ambientàs aquí a la platja. Per tant, el sol no hi ha tocat i s'està amb un ventet fresquet, que s'està molt bé, i en minutets perquè comenci a partit.
0: Mira, semblen notes musicals, la connexió. Sembla que algú estigui tocant el piano, però malament. És a dir, que algú estigui tocant aquella tecla que no se'm surt el piano. Doncs, intentarem que aquesta connexió no ens caigui. Evidentment, parla de moltíssima gent, d'aquestes 20.000 persones aproximadament, i això, com bé sabeu, el que fa és afablir les connexions. A veure si ens aguanta una estona la Janire. Anirem a l'Argentina, en aquest cas a l'hotel Hyatt, com està l'aficionat argentí.
5: I les pantalles,
0: seguint,
5: com estan les pantalles.
0: Com estan les pantalles, exacte. L'altre dia van funcionar, a veure si avui han aguantat. Roger Jofre, bona nit.
15: Bona nit, Xavi, com estem?
0: Bé, és que no tan bé com
5: sembla
0: vosaltres.
5: Sembla que estiguis al nou Congost, eh?
15: Diria que cal dir poca cosa, eh? Cal dir poca cosa, crec que només cal sentir l'ambient.
0: Quin espectacle! Hi ha una gentada de por, no, també, aquí?
15: Hi ha una gentada de por, avui s'esperen les dues persones d'aquesta sala. Aforament complet, encara va arribant gent, però ara mateix la sala ja tota plena de gom a gom, amb banderes d'una gent tota l'estona, una batucada que no para en cap moment tota l'estona, i fins i tot hi ha una zona baix que avui també està habilitada en pantalles, que també hi pot anar la gent que vulgui estar una mica més tranquil·la, perquè aquí de tranquil·litat n'hi ha ben poca.
0: Esteu seguint aquesta prèvia del partit a les televisions? Es veu la prèvia del partit? Per exemple, ara hi ha Tom Cruise en pantalla, l'esteu veient?
15: Sí, sí, correcte. No, avui, com l'altre dia, les 5 pantalles que hi ha, pantalles grans, gegants, operatives, totes 5. Així que, en principi, això cap problema.
0: Alguna ovació en especial dels que han anat apareixent, aquests personatges que han anat
15: sobretot,
0: apareixent?
15: Hi ha hagut una ovació... Ara,
0: clar.
15: Sentiu.
0: Ara que ha aparegut Leo Messi en pantalla, evidentment, l'ovació era per ell. Però al marge, els futbolistes...
15: Quan ha aparegut la Copa del Món, que l'han enfocat així en primer pla, hi ha hagut una ovació especial, i també el moment de sortir d'aquest moment tan característic, no?, de l'Argentina quan surt a escalfar.
0: A veure, l'ambient... Doncs, ja, Roger, ja sentiu, sento,
15: ambient espectacular per viure aquesta final de luxe aquí a l'Hotel Hyatt de l'Hospitalet.
0: Doncs ja saps, venim cap aquí de tant en tant, d'acord?
15: Perfecte, fins ara.
0: Va, fins ara. Queden 5 minuts només, 5 minuts i això comença. Farem una petita pausa, sí, un minut. Sí. Algun comentari potser per glosar el que hem viscut?
4: No, és que Tom Cruise ha sortit amb una tarima de 2 metres.
8: Sí.
4: Us heu fixat, no? Perquè si no, evidentment, el pla no quedava de tot bé.
8: Perquè recordem que Tom Cruise deixo 32, sí, sí. De peu.
4: Cuidado, exigit la tarima. Ha dit, jo no surto aquí, si no em poseu una tarima. Sí,
7: sí, sí. Ni una arruga,
8: No, ni una arruga. No. Ha fet un monòleg de 10 minuts allà explicant...
4: Bon metge. Sí, molt.
6: Crec que és de les coses més ficades amb calçador que he vist mai en la primera final. O sigui, Tom Cruise allà dona un discurs. Què estaria dient?
4: La tàctica, no?
13: I per cert... I el discurs amb les ulleres de sol a la mà.
8: A la mà.
13: Anar-les allà...
0: Per l'eclipsi, era per l'eclipsi d'aquí del 2 d'agost.
8: De l'eclipsi el que s'ha posat al bany.
4: I arriba.
8: Sí.
15: Jo crec que un dels interessos d'aquesta final, sens dubte, és si realment seran 17 minuts de descans.
8: Home, és molt dubtós.
15: Sí. Jo veig són 11 de cançons d'actuació musical complicat. I 6 per muntar, desmuntar i regar la gespa. Jo crec que jo prepararé aquí el cronòmetre.
6: No lo sé, Rick,
0: parlem de havien dit 30, se'ls van llançar al damunt i han dit ara 17, veurem. 17, vaja.
4: No, però és que 17 és Shakira, 30 segons.
0: Sí, clar, sí.
4: No?
0: Sí, sí.
8: Coldplay, 5, Madonna ja, que l'ensenyen, així una mica l'ensenyen, sí, sí. I després la treuen.
1: Jo, per si de cas, Rocamora, he portat munició de cançons que van triomfar l'any de Mundial i a més avui relacionades perfecte. Amb l'actuació del descans. Ja, després
13: ah, clar. Per Arcàdies més elaborat, eh?
15: La feinada, molló.
13: Una mica de gana, no?, aquesta hora, ja ho demanarem una mica, una mica de maig. Jo coneixo el restaurant Antequeries Pirenaica. Gastronòmic de l'Àper Diagonal, una xarcuteria meravellosa que ofereix, entre altres coses, un plat estrella, la truita de patates. Demanem a Globo, sí, també les croquetes de pato Pequín, són un clàssic. Les de pernil ibèric, l'ensaladilla russa, també una passada. També demanarem una mica. Un restaurant Mantequeries Pirenaiques. Avui demanem a l'app de Globo, vosaltres també podeu fer el mateix.
4: Ara ens entenem, Xavi?
0: Ara ens entenem. Avui són 9 persones aquí.
1: Sí, com sempre.
0: Poden venir els camions, doncs, de... Avui aquí, si no...
4: Nadeira ja agafant posició. Ja hi ha hagut un moviment ja.
0: Va, un minut i tornem, ara venim.

0: Ai, falta un minut i mig perquè siguin les 9 del vespre. Falta, per tant, un minut i mig.
1: Dos a dos.
0: Allò, llevamos 500 años.
2: Estava callat fins que s'encés el llum.
1: L'objectiu és que totes siguin així.
2: He esperat per...
0: Doncs això, ara ja falta un minut, només perquè comenci aquesta final del Mundial. De fet, ja tenim les dues seleccions en aquell moment dels himnes, és a dir, que ara totes dues seleccions sentint els himnes, han començat pel d'Espanya, després anirà el d'Argentina. Recordeu, avui Espanya és la selecció que juga com a local aquesta final, i també hem vist aquest moment de la Copa del Món, del moment del trofeu, com passaven tots, ni un l'ha tocat, evidentment.
1: No, no només això, sinó que hi havia no mirar ja estudiat, és a dir, giraven el cap per no mirar la Copa, eh? O sigui, hi havia un punt...
3: Messi, sobretot Messi.
2: Dels que més l'ha mirat, Lamine.
1: Sí.
2: Mira, no l'ha tocat ningú.
0: Això es permet, no? Però això no entra dins de... O sigui, és que jo ja no ho sé, jo ja...
2: Home, mira, sí.
1: Això no ens passa, ens
2: ho fa. La mufa és tocar-ho.
0: Aquesta és absoluta, aquesta.
4: Per què juguen a casa, diguéssim, a Espanya? És
1: sorteig.
4: Sorteig. És sorteig, això.
1: Sí, no... No hi ha cap mena de...
4: No, és que clar.
3: 27 graus, acabo de mirar la temperatura de...
1: No, perquè, per exemple, si fos per rànquing FIFA, la selecció argentina, no? És la número 1, que de fet és de les malediccions que vaig dir que hi havia de seleccions que no havien guanyat o sobre guanyar el Mundial, la que quedava era aquesta, que mai la selecció que ha començat el Mundial com a número 1 del rànquing FIFA ha acabat guanyant el trofeu.
2: Les estadístiques estan per trencar-se, em diuen.
1: Sí.
2: Trump no l'hem vist, no?
3: L'han enfocat, però hi té un vidre, no, davant, crec?
1: Sí,
3: una pantalla.
1: Aquesta mampara ens impedeix veure la gent.
3: Sí. Hi havia Infantino, sí, i crec que al seu costat, o molt a prop, Trump.
1: Una mampara anti-atemptats, entenc.
5: I jo el que em pregunto és, jo crec que aquesta mampara en aquest estadi no hi era fins avui.
1: No.
5: O sigui, crec que quan han enfocat personalitats...
2: No era una mampara del Covid, d'aquella quan anaves a comprar.
5: Correcte.
1: Quan enfocava en Jorge Aef dormint, no estava la mampara.
0: Doncs això, ara és de l'himne d'Argentina el que sona, el MetLife Stadium, on d'aquí a res, d'aquí a no gaire, començarà ja. Ah, clar, avui sí que canten l'himne d'Argentina, com va en els primers partits, els inaugurals de cadascun dels tres països. Doncs avui també hi ha intèrpret de l'himne argentí, i els jugadors, menys passió... En alguns sí, però després sí que he vist que hi ha algú que s'ha estat desganyitant absolutament.
1: Però l'altre dia amb Anglaterra jo vaig veure una entrega.
5: És que allò era...
2: Faria Becerras, qui interpreta l'himne.
1: I Jennifer Hudson ha cantat abans l'himne dels Estats Units.
2: Exacte, sí.
0: Mira, doncs ara sí, tenim els himnes ja interpretats i, per tant, el partit a punt de començar. Què dius, Albert?
3: No.
1: Hauran de retirar les banderes...
3: Ah,
1: mira, molt bé, aquest xou,
3: Xou així, pirotècnia... Mira, salutació entre futbolistes.
2: Crec que s'han saludat ja al túnel de vestidors.
3: Amb Olmo i Lamin.
1: Però amb Lamin, no sé si s'ha vist.
3: És que no l'hem vist, però jo crec que venia de Lamin. Home, però...
1: Ens ho acaben de tallar.
3: Això
2: l'interès general,
5: això us dic que les teles que tenen els des del Mundial va a missa, o sigui,
3: però és una de les imatges, home.
2: No valen calés aquests,
1: és el mateix anunci a la U que de Zon. Imagina't el que paga l'empresa,
2: la calarada
1: de l'anunci.
0: Aquest nom no anava perquè ens hem perdut el moment de la salutació entre Messi i Lamine Yamal, és a dir, que en aquell moment han entrat els anuncis.
1: Sí. No, va dir que, mira, ara que parlem de Lamine Yamal, titular amb 12 partits entre Mundial i Eurocopa, tot victòries. Correcte. És a dir, que és un jugador, des d'aquest punt de vista, infal·lible. I després també hi ha un parell de jugadors que són talismans a una banda i a l'altra. Fabián Ruiz, 49 partits amb Espanya, cap derrota. 39 victòries, 15 empats en 49 partits. És una ratxa realment llarga. I l'altre, Alexis McAllister, que és el jugador que ha disputat més partits d'un Mundial sense perdre a la història de la competició. 13 partits sense perdre en un Mundial, ningú ho ha fet.
5: I si em deixeu, sumo una altra dada, que no depèn tant del resultat d'avui, però que trenca una mica una dinàmica que s'havia donat al segle XXI, que és que les seleccions que més jugadors havien repetit respecte al Mundial anterior, normalment els anava molt malament, perquè França 2002 repeteix gran part de la convocatòria del 98 i queda fora la fase de grups, Espanya 2014 igual, i en canvi Argentina doncs és la selecció del segle XXI que més jugadors repeteix respecte a l'anterior Copa del Món i estan a la final, o sigui que en aquest sentit
2: Respecte a l'11 de Qatar, que ho dèiem abans, hi ha tres canvis, només no juguen Di María,
1: no juga Otamendi i no juga Nahuel Molina. Són els tres canvis.
5: Sí, sí. I dels tres, només un no hi és a la convocatòria.
2: Sí, sí, sí. Molina podria estar jugant
1: Otamendi
2: tranquil·lament.
1: Otamendi i Molina estan...
4: I si guanyés a Espanya, jo crec que la pilota d'or, o com es digui, Fabián, és l'únic.
1: Perquè ha guanyat la Champions.
4: Ho ha guanyat tot.
2: Però no sé si és un nom,
4: Va, no, no, ja una altra cosa que és que mediàticament, no sé
5: sí,
4: què,
5: sí,
4: però l'únic que ha guanyat tot seria Fabián.
1: Sí, sí, sí,
0: si Lamin és campió...
2: Si fa un gol avui o...
0: Home, no, crec que igual.
4: Pa, l'MVP és una cosa.
0: No, estic parlant de la pilota d'or.
4: Sí. La pilota d'or. Ha guanyat la Lliga, ha guanyat la... no sé què, ha guanyat la Champions.
0: El que
4: si
0: vota,
4: guanya el Mundial...
0: Sí, el que vota sí. de no sé on... Abans votarà no, Lamin Yamal sí. que Fabián.
1: Sí, i és veritat, no sé què comentaven, n'hem parlat algun dia de la pilota d'or, que Fabián està en molts partits lesionat de la Champions.
2: Sí, 3 mesos, no?
1: Que no és molt protagonista tampoc de la Champions.
5: De fet, ell torna per la semifinal.
1: Si fos com Rodri, que hagués marcat el gol de la final, clar, és diferent, però...
4: Césped en perfectes condicions per a la pràctica del futbol.
5: Això és el que es veu, però realment... molt criticada la gespa d'aquest estadi.
4: Ara que dic això, ja em dius que està malament.
1: És que és la tempesta d'ahir a Veira, no? La tempesta que va caure ahir...
5: No, però no només per la tempesta.
2: És un complot, Solsona.
5: No, però els que han jugat l'han criticat perquè no ha estat del tot bé, molt
2: seca i demés. No flueix, no?
5: No.
0: Tema tempestes.
2: Avui, que gran, no para de xerrar gent.
0: I de xerrar gent, noi.
2: Són les 9 i 5.
1: Qui és aquest ara?
2: El presentador.
5: Aquest és Michael Buffer, no?
1: O Bruce Buffer. També ha cantat alguna cosa, no?
5: No. És el que diu Let's Get Ready to Rumble. Ah, mira, estan els dos germans, eh? Michael i Bruce Buffer, eh?
1: Adéu, tu. Això s'està fent
0: llarg. Va, noi.
4: Aquest és el de...
0: Avui quan hi hagi una jugada d'estratègia...
4: De boxa.
5: Hi ha un que és de boxa i l'altre és de la UFC.
0: Avui no serà fàcil, això ja us ho dic. Ja us ho dic ara, que no serà fàcil, això.
2: Quan hi hagi una jugada d'estratègia ben feta, avui allò que dius, que bonica, l'anomenarem jugada Nissan, aquesta bona que fins al final de mes et pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% i no començar a pagar-lo fins al setembre. Una jugada magistral de pissarra, des que sempre surten bé, consulta les condicions a Nissan Punès.
0: Mira, a punt de començar per la jugada Nissan.
2: Avui, si les cobrem totes, ja serà
0: un miracle.
2: Compte enrere.
0: Va, Albert, que això comença.
5: Doncs sí, amb la primera possessió per Argentina.
2: La prèvia més llarga que se m'ha fet de molts anys, eh?
0: Mira, espera't, falta el descans. Sape, som-hi.
2: De moment en defensa la selecció argentina, mirant de tenir el control, però ja l'ha perdut, li ha durat res i menys la pilota, que ja és a peus d'Unai Simón.
1: Es podria haver vestit d'una altra manera Unai Simón, no de blau bastant cel, no?
2: Sí.
0: Això l'àrbitre, que ho hagi permès.
1: Sí, sí, sí, perquè bé, no diria que es confon, però vaja... No ajuda.
2: És similar, és similar.
0: Sí. Hi ha una ombra aquí al mig del camp? Què és aquesta ombra?
2: Molesta,
0: aquí? No m'agrada.
2: No, hi ha un punt toc aquí, eh?
4: És un dron.
0: És un dron? Però hi ha moltes ombres.
2: És veritat, les càmeres aèries.
5: Doncs ara que tenim un primer pla de la gespa...
6: Les línies estan tallades una mica com si després de... prendre dos o tres quintos, eh?
5: No, però és que
6: no estan rectes, eh?
5: Però el que...
0: No, ha guanyat Tom Cruise, em sembla.
6: Sí, una mica també. Ara ha sortit de vàter, ha passat a
1: Clar, clar, clar. Ha dit que era missió impossible.
6: Sí, correcte, és això.
2: Per lligar-ho amb el tema de les...
1: En aquest Mundial no hem vist formes de tallar la gespa com el 94.
5: No, però és que això ja... Això jo crec que ja per exigències de televisió ja no es fa...
2: Allò va ser espectacular, el 94, perquè veus cada cosa que Déu-n'hi-do. Però estic amb tu, Rocamora, em molesten molt les ombres aquestes.
1: Sí, no. Són les torres de llum.
2: Sí, però n'hi ha cada banda. Ja m'estan descentrant. O sigui,
0: no, tampoc et costa gaire.
2: Estem més amb les ombres que amb el futbol. Jo em punta que ha estat tot bé. O sigui, aquesta ombra es molesta.
1: Sí, no, i que és la final d'un Mundial.
2: Clar, home, sí, mira,
1: per favor.
0: Molló preguntava, no sabem res del temps? Si hi ha amenaça de tempestes, històries? No, eh?
1: Deixa'm-ho mirar, en principi no... Ahir m'ho vaig mirar i no hi havia perill, eh?
0: Això, no, ho dic perquè si a sobre també li afegeixes el que puguin endarrerir mitja hora o una hora més al partit, doncs

0: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
1: RAC & GO, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: Change the world, where the world will change you.
1: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: Imatges que tots dos van passar pel Sevilla. O sea, Luis de la Fuente va ser entrenador del futbol base del Sevilla i Scaloni també va estar al cos tècnic de Sampaoli.
4: És bona aquesta.
3: No recordava que tots dos haguessin format part de, del Sevilla.
4: Clar, però Luis de la Fuente ho feia molts anys, perquè fa molts anys que està amb la selecció.
3: És el que vas, quan explica... No vaig reconèixer la foto, no la vaig...
5: El cas del juvenil, no?, de Messi, era 2005, que crec que era aquell partit.
6: Sí.
5: Clar, clar, fa 20 anys. Que és una anècdota que l'havia explicat també Javier Aguirre, perquè Aguirre es veu que en un partit que havia anat a Osasuna a Sevilla, doncs van fer com un entrenament de recuperació, crec, o prèvi abans de jugar amb ells a la Ciutat Esportiva del Sevilla, i Aguirre es va quedar a veure aquell partit i va ser la primera vegada que va veure Messi en directe, i Luis de la Fuente era l'entrenador d'aquell Sevilla.
4: Jugant. Veieu que el Vasco Aguirre està a totes les anècdotes, és a dir, sempre hi és el punt denominador, allò...
7: Sempre amb un whisky a la mà.
4: Un whisky i a dormir,
8: El dia del mal de pansa, que s'enfada, no era ell, no? L'entrenador, perquè l'entrenador s'emprenya aquell dia. No, Aguirre no s'hagués emprenyat.
3: No, és Mendy Líbar.
8: És Mendy Líbar, tens raó.
3: Mendy Líbar,
8: el mal de pansa.
3: Una emprenyada de...
9: Compte la primera acció de la Minya, mal al xut, i... Ui, pensava que hi havia un rebot i ha acabat aturant el Dibu. Jo crec que aquí la Min...
3: Era molt clara.
9: Sí, la Min ha xutat bastant centrat, i no sé si hi ha hagut un rebot i al final l'ha pogut blocar el Dibu.
4: Va, mira, claríssima. I boníssima la jugada, eh?
5: Amb les cames,
3: era mala rematada.
8: Sí.
10: Jo crec que la toca el defensor.
9: Ui.
10: Sí.
9: Compte que torna a recuperar Espanya a la zona de tres quarts, és Rodri, pilota cap a Lamin, la centrada, torna a impactar malament amb la pilota, Lamin Yamal.
4: Jo crec que aquí buscava la passada enrere.
9: Sí, ara amb cama dreta. Però ja ha avisat un parell de vegades.
3: Que vigili Argentina, perquè dues arribades molt clares de la selecció espanyola, eh?
9: Ui.
3: La primera. Compte que hi va ara la selecció, compte que hi va Messi, surt Unai, la pilota encara a peus d'Argentina, Nico no ha recuperat Espanya. Però vaja, ha hagut de sortir de l'àrea Unai Simón, perquè si no, Messi posava la directa.
4: Unai que ha fet exactament el mateix que el dia de França, que sortir molt bé, és a dir, tallar bé el contracop, però després refusa fatal, i perquè no ha tingut sort el jugador de l'Argentina per agafar aquesta pilota.
3: Tria bé el moment, no?
4: Sí. Exacte, però després no...
8: Sí,
4: no
8: potser avui estava més forçat, no? Vull dir que tenia Messi més a sobre i té més disculpa que l'altre dia. Sí. L'altre dia...
4: Aquella va ser una traca que va estar bé. En tot cas, va acabar no res, perquè
8: va tenir sort.
4: Va acabar refusant, em sembla que el mateix Unai, després és qui va agafar la pilota. Ataca Espanya.
9: Sí, per l'esquerra, amb la defensa ben tancada de l'Argentina, cosa que obliga a passar la pilota pel mig, per Rodri, que vira el joc, Lamine Yamal, que de moment a les vegades que toca la pilota li intenten fer un 2-1, endarrereix la possessió cap al cercle central, ja la toca Pau Cubarsí.
5: No veiem si porta en banatge o no, la minja mal, eh? De moment, amb les imatges que hem vist, no...
4: És que porta els pantalons molt llargs, o molt abaixats, vaja, una de dues.
9: Sí, crec que la segona.
4: Sí.
9: El Dami ja recordava en la prèvia que no està al 100%, que juga perquè és la final d'un Mundial, però que realment que fins i tot està a un punt de mal humor els últims dies, conscient que cada vegada que ha d'escalfar-se, doncs que nota el dolor i que fins que no s'escalfa bé realment no pot jugar i que veurem fins on pot aguantar, que en cas d'haver-hi una pròrroga fins i tot potser hauria de demanar el canvi, veurem.
5: I en aquesta acció on Argentina ha llançat la contra i ha hagut de sortir Unai Simón, és una passada enrere a Lamin que no li posa gens fàcil a Cubarsí, que saltant no aconsegueix quedar-se amb la pilota, i després Laport també és el que acaba doncs fent una mala entrega, intentant connectar amb Pedro Porro, i d'aquí Tagliafico és el que roba la pilota per activar Julián Álvarez, però ha sortit bé Unai Simón, tot i que després el toc posterior no ha sigut el millor.
3: Falta.
5: No? Compte, semblava falta. Però Pedro Porro una altra vegada fent la paret, quedava sol, a la frontal, però amb una bona paret.
11: En qualsevol cas, si Espanya té el domini i domina fins pràcticament a la frontal, encara que Argentina recuperi la pilota i busquin a Messi, Messi no pot arribar amb 50 metres a la porteria contrària.
6: De moment el domini absolut de la selecció espanyola, eh?
4: Sí, ha començat bé Espanya.
9: És que no té jugadors per la contra, Argentina. Vull dir, abans tenia Juliano, però...
6: Tancada, però a més deixant bastants espais perquè ja n'ha tingut un parell la selecció espanyola a peus de la Minyamal.
9: Avui els que surten a la contra són...

0: Nico i, sí. i Julián.
1: Però clar, si Nico ajuda molt al marcatge de Lamine, tampoc
0: sí,
1: no arriba,
0: no? Clar.
1: Vull dir, en cap Rebiano, en aquella punta velocitat, doncs potser...
2: Jo crec que la idea amb els quatre migcampistes és tenir una mica la pilota i que no la tingui tant a Espanya, però clar, és que sí. està pressionant molt bé l'equip de Fuente. De moment sí, està sí. recuperant fàcilment a camp rival.
3: Garzabal ara n'ha tret una boníssima.
4: Arriba el nou Moda 7, és el subpotent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres de moda elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, acabats en prèmium a preu del bàsic. O Moda 7S, que és a consulta condicions a omodajaeco.es, a la xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
2: Ui, doncs ara veia la repetició, gairebé es gol en pròpia porta, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. En la de Lamine.
3: Lisandro. La toca Lisandro.
0: Lisandro posa el peu.
2: Passava amb els peus al Divo.
3: Ja ho havia dit el
5: Dani. Nosaltres no tenim bar, tenim el Dani Sosa.
6: Sí, clar, que és molt millor.
3: Ho veu tot. El que digui el Dani va a missa.
2: Que sempre, eh? Diguis el que diguis.
7: Com està, com veus la gespa, Navira?
1: No gaire bé. La veritat és que no gaire bé. Està sequíssima.
2: Parlant de la gespa, els propietaris de l'estadi, del MetLife Stadium, s'estan pujant per les parets perquè la FIFA vol vendre la gespa de l'estadi de la final.
1: Ah, sí?
2: Però la gespa no l'ha pagat la FIFA, sinó que l'han pagat, o sigui, l'han posat els propietaris de l'estadi. I demanen una mica què hi ha de lo mío.
3: Infantino és el tio més fàcil.
1: És sensacional.
0: S'ho venen tot, eh?
5: Li han pujat la copa a Donald Trump perquè li faci uns toques,
3: eh? Ai, que l'acaba de tocar.
1: Sí.
0: Mare meva. Recordem que hi ha anells de campions... Sí. I que se'n venen 1900, que són 1996, hi ha 30 pels campions i la resta es venen.
3: Sí, edició limitada.
0: Mm-hmm. De... És que treuen profit de tot, si qualsevol cosa la posen a la venda.
5: És tot el mercat de Sant Ildefons dels diumenges, eh?
1: Sí, sí.
5: Aquest
1: és
3: la no, però el que ha arribat a trincar Infantino amb aquest mundial...
5: És històric.
6: Sí. Només cal veure el servilisme que demostren cada vegada que es troben l'un amb l'altre.
3: És que l'altre dia diu, vull un altre mundial i em treus Mèxic i Canadà. Aquest per mi, que em faci un mes i el següent ja que torni a ser aquí. A veure què passa.
2: Sí. No, que, clar, és que l'audiència potencial de televisió que dona als Estats Units i a nivell publicitari...
3: Increïble, clar.
2: Obre moltes fonts d'ingressos per la FIFA.
6: I ho hem repetit moltes vegades, però és que torna a passar, lògicament, avui amb més raó que mai, però és que a nivell visual, pels que no estan allà ni han tingut cap problema, és que està sent perfecte aquest mundial. Aquest perfecte, o sigui, aquest mundial està sent...
3: Ja ha sortit rodó.
6: I tant. Està sent una aposta fantàstica. Doncs mira, doncs, fins avui, fins l'últim dia, vaja.
3: Ah, recordo quan es va fer el mundialet de clubs, que tothom deia... Les distàncies són superllargues, els estadis són incòmodes, no? Hi havia totes les contres que...
6: Les tempestes famoses que
3: la calor, els partits... I al contrari, no hi haurà ningú, no?
6: Aquí tres partits s'han hagut d'amorar o suspendre durant uns minuts. Sí. Dos són de Mèxic i l'altre el de França. La resta, em sembla que anava així, no?
1: Molts menys que l'any passat, eh? L'any passat, de fet, hi ha un partit que crec que és el Benfica-Oakland City, que estan 6 hores, amb el partit... O sigui, bé, que el partit dura 6 hores en total, dues hores del partit i quatre d'aturada.
3: Nosaltres en vam fer com a mínim dos o tres que es van d'aturada. Sí.
2: Un clàssic d'en xancletes i l'altre no...
1: Ah, sí, el clàssic d'en xancletes, jo recordo. Jo hi era, sí.
3: Tu hi eres?
1: Jo hi era.
2: Tornaran, les xancletes aquest estiu, els partits del Barça.
1: Home, contra l'Udinese,
3: bona hora.
1: No tinc el Forest,
3: sí. Bons horaris,
1: hora normal.
6: Però hauran de ser xancletes amb mitjons, que van cap a Gran Bretanya, per tant, ja no és la que hi ha calor.
1: Allà les xancletes es porten amb mitjons.
3: A més, fa molt d'anglès.
1: Sí.
2: Em pensava que anaves a fer la broma de la temperatura de l'estudi, Rocamora.
6: Ah, no.
1: No
6: anaves
1: per aquí, jo només faltaria.
3: No, això ja vam dir que era tanatori. Era fred tanatori.
1: Vaig a la carboni històric.
6: Evidentment, només faltaria.
2: Està bé avui, no?
1: Sí, avui està bé.
3: Jo vaig amb camisa, també ho dic, jo vinc aquí amb camisa. O sigui, jo, a l'agost, al juliol, jo vinc aquí amb una camisa perquè, si no...
6: Saps el pa que s'hi dona,
3: efectivament.
6: Va, que hi ha córner per Espanya.
0: Doncs hi va Àlex Baena.
2: Mànica llarga, per cert.
0: Sí. Minut 12 de la primera meitat, sense gols, Espanya 0, Argentina 0. De moment, dues faltes a Espanya, una només a Argentina.
2: Sí, molt diferent a Anglaterra en aquest sentit, de moment, el partit.
0: I el córner encara no es pica, hi ha una mica d'empentes dins de l'àrea, Baena que marca l'acció, la posa al segon pal, la busca Dani Olmo, fa el control, massa llarg, la treu la defensa de l'Argentina, continua viva per l'esquerra, Dani Olmo al vèrtex, fa un canvi d'orientació buscant a Lamine Yamal, ja a la dreta, li intenten fer el 2-1, marxa Lamine, deixa cap a Baena, posa la centrada, pot refusar en primera instància la defensa de l'Argentina, serà banda... a favor del conjunt de Luis de la Fuente.
7: Ah, va,
2: digues,
7: digues.
2: No, sisplau, vosaltres.
0: No, tu, no.
7: És que
2: al
7: mig del camp d'Argentina són finos estilistes.
2: Sí, eh? Finets, no?
5: Però jo ja hem vist una jugada d'aquestes típiques que passa algú per darrere i et fa molt... Et deixa el colze i tal. És, ja hem vist...
2: Marca de la casa,
5: sí,
2: no?
5: Sí, el llibre d'estil. Correcte. Per ser lo de la gespa, no veieu que s'està apagant el color? Que la capeta de Tita Lux que han fotut abans del partit ja s'està apagant, eh?
2: Està marxant.
1: No és el primer cop que algú li fica pintura, per, home, per ja fer semblar que ja està millor, del que està.
7: Sí, jo sí, bueno, no explico, perquè...
5: Home,
7: a Sarrià, que no hi havia, sí, no? Que no hi havia gespa en tot el centre i fins a l'àrea, sí. Quan tallaven la gespa del costat, llavors l'anaven tirant per sobre on no hi havia gespa.
2: El julivert.
5: Correcte,
4: el
5: julivert.
4: Què
2: dius, Xavi?
4: No, de Baena, anava a dir que qui li hauria, amb la temporada que ha fet, qui li anava a dir que seria titular indiscutible en aquesta selecció espanyola. I tampoc sense fer res de l'altre món,
2: És que jo anava aquí, Xavi.
1: Ha semblat
2: groc en directe.
1: Doncs no la veurà.
7: No, res.
2: Jo això no ho entenc. O sigui, això és una entrada claríssima de vegades.
7: No sé, espera't.
2: Ja l'he pogut fer mal aquí.
7: Ja amb la repetició.
2: Ha semblat una tisora, no?
1: A veure...
7: No, és ell.
1: És que acaba sent com molt trepitjant el peu, no? Sí. Però és falta, vull dir que no pots, jo crec que no pots entrar així.
2: Però la manera d'entrar...
1: Sí, però que semblava més dura...
2: Quan té el peu aixecat olmo, ell va amb les dues i li queda a sota, però entrava molt fort,
1: Tots teníem clar que serà una final, i sabem com s'arbitren les finals. Alguna, els primers 20 minuts d'aquestes n'hi hauria.
2: Sí.
1: Això estava claríssim.
2: I com... Vaja, els arbitratges que van virant cap aquí, deixar jugar, a intentar treure les mínimes targetes possibles, no sé si és el camí correcte.
8: És la influència Mateu?
2: No sé.
8: Mateu referent?
2: No ho crec. Jo crec que se'ls ha posat al cap que amb això...
8: És Will Ferrell, no?
5: Sí.
8: Will Ferrell i Farrell.
5: Sí,
8: atenció,
5: correcte.
8: El realitzador és bo,
5: Farrell està una mica dissociat.
8: Will Ferrell, sí. Farrell, per fer el joc de paraules.
2: Està happy, com la seva cançó, no?
5: Sí. Dani, com a jugador, qui creus que pot tornar aquesta entrada que li han fet a l'Olmo? Quin jugador d'Espanya pot, amb aquest rifirrafe, qui la podria tornar?
7: Cap,
5: no? Directament, perquè no tenim aquest nivell de quinquisme.
7: No tenim al mig del cap. Home, l'únic que se li pot girar una mica és Baena.
1: Sí, és el mateix que jo estava pensant.
4: Però mal feta, Baena la sé.
5: Sí.
8: Però Baena és més de pàrquing, no?
4: De moment...
1: I Valverde ja li et dic.
4: El partit és molt tranquil. Perquè el discurs que ha arribat molt des d'Espanya és de compte, com si el futbol s'hagués inventat ahir. Vull dir, com si quan el Barça es queixava perquè el Getafe juga així...
1: A Messi, Però és que ha estat rebre Messi, és a dir, la consigna és clara, rep Messi amb un parell de metres d'avantatge a terra.
7: No li diguis això, mal sape.
1: No, però és la consigna, és evident. Vull dir.
2: És el que estan fent.
1: Vull dir, que Messi quantes pilotes ha tocat fins ara? Argentina no té la pilota, potser dues o tres.
2: Anava a tocar aquella d'Unai Simón i poques més, que aquella no l'ha arribat a tocar.
1: Sí, però li has de fer falta, però compta amb la distància. Aquesta perquè està lluny, però com estic una mica a prop de porteria...
2: Que li diguin al Liverpool aquí la
7: cavada. Cuidado amb el Cuti Romero.
2: A veure quin irà Enzo, però és una... És Rodrigo de Paul, té al costat a Enzo. La falta està llunyíssima, la penjarà a l'interior de l'àrea. Buscava la rematada Nico González. Li ha quedat massa llarga la passada a Rodrigo de Paul. Serà servei de porta per la selecció espanyola.
6: Doncs era bona, la pissarra. No ha estat bona la passada, però la idea era boníssima.
8: Però sí que es deia, no? Argentina, els primers 10 minuts, rascarà d'allò. Semblava que fos un partit de futbol americà.
2: No. I de moment, 3 faltes a Espanya, 2 a Argentina. L'altre dia al descans en portaven 12 a Argentina.
8: Sí, no.
2: L'altre dia sí que van rascar.
4: I era Giuliano Simeone, que això també fa.
1: Contra l'un contra un de la nit, posa la centrada al Dibu. Ha trobat aquest un contra un amb Tagliafico, ha retallat cap a dins, ha posat la centrada amb l'esquerra, i entraven dos jugadors de la selecció espanyola per fer la rematada, però s'ha llançat a terra el Dibu i bloca la pilota.
7: El control fantàstic.
1: Sí, sí, sí, sí, brutal. I també d'una passada llarga a Pedro Porro, que un... O sigui, jo crec que Argentina deu tenir bastant assimilat que no pot permetre els canvis d'orientació cap a la dreta, doncs perquè és una arma clara, perquè Lamine pugui rebre en 1 contra 1, però aquesta és una pilota que li ve de la seva pròpia banda i Pedro Porro està molt precís i després el control de Lamine és boníssim.
2: I tant a les rematades com en aquesta centrada, la sensació que Lamine, li... no sé si és que la gespa frena la pilota, sí, o que li falta força.
4: Li falta força.
2: Està quedant curt.
8: Tal qual, tal qual. I ara, en la primera que ha tingut,
2: sí,
8: era un xut per no, trencar-la una mica.
2: Sí, sí, sí.
8: I no
4: bueno, no està... No està bé.
2: Tu no estàs per això,
4: jo, a veure, Nico González, que ha mirat de pescar una pilota a la banda dreta, però li ha acabat robant la cartera. Pedro Porro és pilota per Espanya.
9: Però vull cridar mal temps, però estic convençut que acaba el Mundial i hi haurà un temps de baixa, sí, de la Minya Mal.
8: Totalment. Mm.
9: Sí. Espero que sigui allò 3 setmanes, un trencament petit, però és que cada cop ho tinc més clar.
8: Les vacances, que m'entren les vacances.
7: Mira. L'home. Van a l'home, no. Va, és igual.
4: Aquí Talia Figo li ha posat directament al cos perquè no passés.
1: Però crec que ha xiulat l'anterior sobre Olmo, Ha deixat jugar l'àrbitre i després l'ha xiulat.
7: Quan les pilotes van justes que tens el contrari darrere, escolta'm, és pilota o peu. Això és impepinable.
2: I torna a Espanya?
1: Doncs arribant al minut 20, d'aquí poquet tindrem la pausa.
5: Sí, sí, sí.
1: I jugava Cucurella, pilota llarga a l'extrem per Baena, que perdrà la pilota, ben defensada pel Cuti, recupera l'Argentina.
4: Hi ha hagut empentes, patades des del terra, hi ha hagut una mica puntades de peu, una mica de tot.
1: S'apropava de Pol a Baena, també, De Pol, que és un bon escalfaorelles, De Pol.
2: Que a mi que em perdoni, però que no xiuli falta a ningú en aquesta jugada. És demencial, vull dir, em sembla demencial, de veritat.
1: Sí. I Jaume, de fet, de Vincic es deia que la seva tendència és més bé la contrària, no? O sigui, és un àrbitre que sol xiular més faltes, però que suposo que sent la final, sí, doncs està intentant...
2: Sí, sí, la tendència jo crec que és aquesta, que els hi marquen, i té una mitjana de 4 grogues per partit, que no és res de l'altre món, però és veritat que hi ha hagut partits que a vegades ho necessiten, com per exemple el Bayern Madrid de Champions, la tornada, la que expulsen a Camavinga, el Madrid queda eliminat, i aquell dia treu 7 grogues i 2 vermelles, vull dir que, que quan ha fet falta sí que treu targetes, ara, avui la indicació és clara que no... Pat Damon.
5: Sí.
2: Bé.
4: Targetes, avui...
7: A veure. És la Penelo.
2: No, jo dic el llistó de faltes.
9: Sí, però vull dir que targetes grogues avui, de moment.
2: Una.
9: Sí?
2: La de McAllister.
9: Sí.
2: Home, sí.
7: Va. Escolta, tots aquests que van a veure...
2: És molt alt.
7: A veure els partits, el Tom Cruise,
2: sí, a veure,
7: Matt Damon...
2: A veure el palet.
7: Escolta,
5: aquests... Emparentasses, no?
7: Els hi preguntes, córner, i no saben el que és un córner.
5: No saben on estan.
4: No, res.
5: Dani, si vols, miren el mòbil i pregunten a Google, ¿dónde estoy?
2: No, però... Matt Damon coneix bastant.
1: Si saben qui és Messi, encara.
9: Hi ha una conversa de Matt Damon amb Tom Holland.
2: Que sí,
9: que vaja...
2: I parlen del Barça, de Guardiola...
9: De dos autèntics fans del Barça, és una cosa molt bèstia i alhora que et trastoca el cap, perquè dius, què fan Matt Damon i Tom Holland parlant
2: és super random, és
9: una cosa random, molt estranya
2: entrada, però en el cas de Matt Damon no et dic, Will Ferrell segurament no sap ni què està veient,
1: no. El més rodó que veis és una palangana,
2: sí. Sí. No, i Ferrell ja hi t'explico, sí, Ferrell es dedica a altres coses,
5: sí. No,
7: ai.
4: Estàs pensant en comprar-te un Volkswagen T-Rock, Solsona?
7: Sí, home.
4: Ja t'has fixat en el disseny, les seves prestacions, el seu baix consum.
7: Sí, home.
4: Saps on l'has de comprar, no? A Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, que els trobaràs a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
7: Molt bé.
2: Minut 21 de la primera part, aquest empat a 0 encara entre Espanya i Argentina, a molt poquet ja d'aquesta aturada pels anuncis i, per tant, a veure a partir d'aquí què passa. Avui sí que és cert que no hi ha cap equip que estigui molt per sobre de l'altre, de moment, no?
5: No.
4: A veure la passada de Messi en profunditat. Mirava deixar-la enrere, estava fora de joc Nico González.
2: Vull dir que no hi ha un equip necessitat d'un canvi en el sentit del joc. És que hem de parar perquè ens estan avasallant.
1: No, però Espanya té una mica més de domini i potser doncs, la pausa d'hidratació ajuda que Argentina pugui revertir això una mica.
2: Mm. Sí, però crec que més o menys el pla que tenien uns i altres, més o menys...
8: Argentina li va bé, no? Una mica això?
2: Sí. De moment no hi ha cap rematada d'Argentina i n'hi ha una de la selecció espanyola, més enllà de la de l'Anen Yamaha, que com que acaba sent de Lisandro no li compten, per tant són dues accions de perill i la possessió 65-35 per la selecció espanyola.
1: De moment no es partirà coets la final.
2: No.
1: Segurament un gol ho desencallarà.
0: segurament, però ha d'arribar.
8: Diguéssim que no és el partit d'ahir, no?
0: Compte i Arzabal dins de l'àrea, no, hi havia fora
9: no,
0: de joc.
9: No, era,
0: no, és, no és la costellada d'ahir, no? S'ha quedat mirant l'assistent, pilota pel Dibu.
8: Ara, jo m'ho vaig passar molt bé, ahir.
0: Sí, sí, sí, i tant.
8: No, no esperava res.
0: Sí, sí. No, bé, i va estar a punt d'empatar sí, França-Anglaterra, sí, sí, sí. Quan va guanyar en 0-4, eh?
7: Olise en va tenir 3 o 4...
0: Sí, sí, de fet, n'hi ha una amb 3-4 d'Olise, que és la que xuta amb la dreta, després d'una jugada de combinació molt bona, que dius, com pot ser que l'hagi fallat, eh?
9: Però aquest partit, no hauria de, per exemple, no hauria de comptar pel Pichichi.
8: Estic d'acord, estic d'acord.
9: És a dir, jo no entenc per què Mbappé ara se li poden comptar igual aquests dos gols d'ahir contra Anglaterra que se li puguin comptar avui si Messi fa dos en una final contra Espanya.
5: Absolutament.
9: No,
5: és una vergonya.
9: No ho entenc.
5: No
9: ho
5: entenc.
9: No ho entenc.
5: És una
9: vergonya.
5: I el que vam veure ahir, sempre, és Mbappé sempre pràcticament preparat per fer els tres golets i tal. Era una vergonya el partit d'ahir.
4: Ai, ho dèiem, que semblava
5: l'Olestar.
0: No pot ser, home. I no sé quina és l'estadística històrica, però ja o sigui, Just Fontem, que és el futbolista que ha fet més gols en un sol Mundial, que m'ha fet 13, en el seu Mundial va fer 4 al partit pel tercer i quart lloc.
9: Compte corna i hi arribarem a la pausa. Ganes, pot blocar el Dibu.
0: Ja, i, per tant, quan s'acabi aquesta acció, sí que ja anirem a la pausa dels anuncis.
3: Ara mateix estem amb Mbappé, 10 gols, 4 assistències, Messi, 8 gols, 4 assistències, 22 gols Mbappé com a màxim golejador històric dels Mundials, Messi 21.
2: I, per tant, Messi fent dos gols, igual que a la final de Qatar del 2022, i donant una assistència, seria Pichichi.
9: Imagina't el que ha de fer per ser Pichichi.
0: Mira, mira. Com arrencava Messi. Xiu la falta, i aquí és probable, no? Que
3: assenyali la pausa.
0: Ara.
3: D'hidratació.
9: Mireu, 4 anuncis i ja està. I a tornar. Avui encara pot ser té lògica, no?, aquesta pausa, perquè 27 graus heu dit que
5: sí,
9: feia...
5: Sí,
9: mira,
8: la calor és important, eh?
0: El que diu Google.
9: Estaríem a la frontera, però hi ha altres dies que, evidentment, no té cap mena de sentit.
0: Bueno.
9: I perquè ja és que no és una pausa d'hidratació, això.
0: Els estadis coberts amb aire condicionat, a 20 graus, la pausa d'hidratació. Sí,
8: Infantino s'ha de comprar la nova casa. Aleshores, vosaltres... No.
0: Sí, sí. Estàs parant per posar l'entrada, no?
8: El nou Ferrari i la nova casa. O sigui, necessita fer pauses.
9: De debò que ho dèiem l'altre dia, tinc moltes ganes de saber com operaran les diferents lligues la temporada que ve, és a dir, les grans sobretot, i en especial el senyor Tebas, que farà la lliga amb aquesta pausa.
8: Don Javier, no? Don Javier té
9: que seria
8: molts números, no?
9: Bastant flagrant que l'adoptés, no?, per acabar de fer 4 euros més a la caixa, no ho sé.
8: Però no em semblaria gens.
2: Sí, però si l'ha pogut fer la FIFA, entenc que reglamentàriament...
9: Clar. Sí, clar.
8: Sí.
9: Però aquí és que qüestió de cada lliga que ho adopti o no. No? És a dir,
2: entenc que sí.
9: Decidir,
2: sí.
9: Si ho vols,
2: la UEFA ha dit que no per la Champions.
0: I bé que fan.
2: Sí.
0: Home, a més, a les hores a les quals es juguen els partits de la Champions és que no té gaire sentit. Realment.
2: No, la veritat és que no. Per sobre, una cosa que em detalla em sembla important, sobre el fet de marcar primer a la final, més enllà de que la selecció espanyola no ha anat per darrere en el marcador, i psicològicament jo crec que això li podria afectar, en 6 de les últimes 7 finals, qui ha marcat primer ha acabat guanyant. Per tant, és important, només trenca aquesta estadística França el 2006 contra Itàlia, que comença guanyant i acaba perdent a la tanda de penals.
0: I el panenca de Zidane, que després empata Materazzi, ha sortit d'un córner i després a penals guanya a Itàlia.
9: Què et sembla, Dani, la selecció espanyola? Com la veus?
7: Bé, segons el previst, no? El guió és tenir molta possessió de pilota. El que passa que si la pilota no va ràpida i no li dones velocitat, ells amb aquests 4 migcampistes junten molt bé les línies amb els 4 defensors i ahir ja tenen certes dificultats, perquè Olmo, que és una peça que pot ser molt important i de fet està en molt bon moment, tant físicament com tècnicament, quan estan replegats sempre té un dels dos pivots que el té a prop i mai pot rebre en bones condicions per donar bones assistències o a Lamin o a Baena o a Oyarzabal. Per tant, sí que està bé, però li falta una mica de profunditat i això només li pot donar Lamin si agafa la pilota, que Nico es començarà a cansar, perquè no pot estar a dalt i després tirar desmars i això, i després veurem si a la segona part o en el decurs del partit pot entrar Nico si està en condicions.
4: Si t'hi subessin amb l'11 de gala, Solsona, que tinc aquí de l'Espanyola, amb el número 4, el Jalapeño, amb el 22, el Saitó, amb el... Quildes, i amb el número 1, el nou fitxatge, que ja sabeu, d'aquest estiu que arriba per revolucionar els aperitius, les anxoves de l'escala, ja ho sabeu. Els dies de futbol no poden faltar els amics i amb el bon temps tampoc. Sí. Les olives, l'espanyola. Oh. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
9: Clar que no. Va, que s'ha repès el joc.
4: Pilota per l'Argentina, en zona defensiva, pilotada cap amunt, buscant a veure si caça algun futbolista argentí, però no, es pilota un altre mans. Cop per mans.
1: Però jo la vull veure, perquè no sé si és perquè l'empenyen quan està a l'aire o si realment la mà és intencionada. Home, doncs ja la porta bastant pujada una, sí, a l'inici, sí. Es podria haver jugat la groga.
4: Hi ha una empenta de Rodri, no? Però...
1: Ui!
4: No hi compta la recuperació, per aquí, de Julián Álvarez, la passada... arriscada de Cubarsí, a punt d'aprofitar aquesta ocasió, no l'havia vist venir i li ha donat a Unai Simón i a punt ha estat d'interceptar-la el jugador de l'Atlètic de Madrid.
1: No sé fins a quin punt, això la gespa també explica aquesta mala passada, no? Que no roda gaire.
4: Ara l'acaben de regar, l'estaven regant durant la pausa. Ara sí, però igual està encara molt més sec, eh?
1: Potser no, eh?
4: Veig l'Argentina que mira d'apretar una mica més amunt a la selecció espanyola, que no pas fins ara. Ara la Minya Mal, que intentava marxar de Tagliafico, però veient que se l'havia fet, l'ha acabat.
7: Això és tarja. Això és tarja.
4: Sí, sí, perquè l'havia superat.
7: Escolta, això és tarja.
4: Sí, sí.
7: No fotem.
4: Acaba la Dani, era tarja. Era tarja.
7: Era judo.
4: Vermella.
5: És judo, la Dani, a baix.
4: I no la treu.
8: Sanció de 10 partits.
4: La segona.
7: Com a mínim.
9: Revisables, però si en un any no comets cap altre...
4: Sí, exacte.
7: No, és que si deixen seguir amb aquestes accions, doncs tots els jugadors
4: clar,
7: ho fan perquè saben que no reben la tarja.
1: Sí, sí.
7: Perquè dos targes i una expulsió només l'ha rebut en Bolo, no?
9: Jo crec que per doble groga, dius.
7: Doble groga.
1: Expulsió per doble groga en una. El Mundial.
7: En Bolo. Sí? Me sembla que en Bolo.
9: Pot ser.
1: No recordo.
4: Sí,
1: si jo...
4: Ell va ser per doble groga.
7: Sí,
4: perquè et van canviar una i ara...
7: Per la simulació. Sembla que és l'únic.
9: Exacte, sí, és veritat, és veritat.
4: En el Suïssa-Argentina.
1: Sí.
8: Solsona, estàs finíssim.
9: No, és un nivell que no... És que no ens va mereixer.
8: Estic a punt de
7: marxar,
8: perquè...
7: És que quan estic a casa i sé que veniu tants, dic, m'has de prepar.
4: I a sobre ara torna a jugar amb els veterans de l'Espanyol.
8: Sí, ens ho ha dit.
7: Sí. Tinc unes molèsties, eh? Ara,
8: ja està.
7: Vaig fer un cop de taló.
9: Però, i és... Vist el femoral o on són?
7: Sí, no al costat. Al costat.
5: Sí. Més a dalt.
8: Més a dalt a l'esquerra.
4: Ojo. Intentava caçar una pilota Rodrigo de Pol, però Cucurella l'ha acabat cedint a Unai Simón. Està mirant d'apretar, insisteixo, una mica més l'Argentina i dificultar la sortida de pilota de la selecció espanyola, que ja juga ara a camp argentí.
9: En vas tenir moltes de lesions o no, Dani? Tu en vas tenir moltes de lesions o no?
7: Rotures i això... Home, algunes sí, sí, sí.
9: Sí, eh?
7: Però lesions importants no.
9: Clar, encara. Això està bé. Això està bé.
8: A mi li falta un puntet de precisió quan fa les passades, eh? Ho està intentant, vull dir que s'està involucrant, però...
7: Però em preocupa menys que no estigui precís a l'hora de fer les passades, sinó que quan tingui la pilota que se'n pugui marxar...
8: Que se la vulgui jugar,
1: Però és el més actiu, de moment, de la selecció espanyola. Vull dir que, de moment, està sent el protagonista. Doncs 31 de la primera meitat. Van avançant els minuts i...
9: Portem 70, però, perquè realment no està passant res.
1: Poques oportunitats, la veritat.
8: Hem vist a Mick Jagger, un altre cop.
5: Sí.
8: Estava pesadet, Mick Jagger.
5: Sí, és un miracle.
8: Escolta, però no hem vist Javier Bardem?
4: No,
8: és veritat.
1: Ja l'enfocaran.
4: Amb la samarreta de Borja Iglesias.
9: Sí, és veritat. No, avui no l'hem vist encara.
8: Hem vist Adrien Brody, també.
1: Sí, és veritat.
8: Ben acompanyat.
5: Molt ben acompanyat, eh? Sempre, vamos.
9: Hi ha algú que no sigui famós avui al MetLife Stadium?
8: Brody. És difícil, trobar
9: uns quants, ja.
4: No estava Mel Zapataki, Brody?
8: Sí, va estar Mel Zapataki. Per això potser vam a Espanya, no? Entenc.
4: I ja no,
8: no, al revés.
4: Ja no,
8: No,
4: ja no.
1: Però va fer 50 anys Pataki l'altre dia.
5: Sí, sí.
2: Molt ben informat,
1: què et passa? Sí, avui?
3: Sí. Vas anar a la perruqueria, puny.
1: Hi havia la revista.
3: No, pitjor encara. Estava la man de 1998.
1: No, doncs ara que el perquè crec que sí que va ser portada a la revista de premsa del cor. Quiosc, quan vaig a comprar el diari, vaig veure allà que ho deia.
9: 50 anys té, el Zapataki.
1: 50 anys.
2: Sí, els
7: comores. A veure si et penses que només fem anys als altres.
1: Tu has vist Kempes abans que ha sortit? Té dos anys menys que Solsona, no ho diria ningú.
7: Kempes, sí.
2: Kempes, que s'està transformant una mica en José Mari Vaquero, eh?
1: Sí,
2: una mica. Està agafant un aire, eh?
1: Sí.
2: Estic d'acord. No, ara que deies això amb els famosos, clar, els que no paguen...
9: Clar.
2: N'hi ha tants que no paguen que els que hi van han de pagar les animalades que paguen. Perquè, clar, la FIFA no perdrà calés.
9: No, això segur que no. La banca, ja saps.
2: Però és cert que Bardem encara
1: no.
2: Estem preocupats, eh?
3: I Brad Pitt, que està també...
2: Sí, està molt, apareix molt.
3: No l'he vist a Brad Pitt en tot el Mundial sense una copa a la mà, eh? És maco.
2: I Beckham també sempre una copa
1: a la mà. Sí.
3: La seva dona, bueno... Molt bé, també.
9: Del minut 32, sí. Gairebé 33, ja, de partit.
2: Bon dribbling, Rocamora.
9: Sí, està anant
2: al precipici. Amb el cubell d'aigua caient, no? El Titanic abans que s'enfonsi. No?
3: No, però portem 33 minuts de partit. Sí. I, hòstia, això amb la pausa i tal, se m'està fent molt llarg aquesta primera part.
2: Imagina l'actuació, Nin.
9: No. Sí. Que havia de ser a mitja hora, encara bo que algú ha posat una mica...
2: Bé.
9: Que ha baixat la pilota a terra i diu, a veure...
2: David, no baixarem, Rocamora, això ho tens clar, no?
9: Jo ho tinc bastant clar, això, sí.
2: Però perquè... el que haurà costat convèncer Infantino, o qui gestiona això, de dir, no, ha de ser menys de mitja hora, perquè si no, els jugadors sortiran...
9: Bueno, és que ens estaven avisant de feia molts mesos, que el descans hi hauria una aturada de 30 minuts per fer tots els espectacles del món mundial.
3: Correcte.
9: I a pocs dies de la final, justament, ens diuen, aneu traient-vos aquesta idea del camp, perquè seran 17 minuts. Ho veurem, sí. Ho veurem i avui ho cronometrarem, no?
1: Allò de... Sí, home, i t'has aquí preparat el cronòmetre. Sí.
9: Va, que ataca Espanya.
1: Doncs arribant al 34, amb la selecció espanyola movent la pilota, ara entrant a la zona de 3/4, amb l'Argentina ben plantada i amb la circulació més aviat lenta del conjunt espanyol, amb Cubarsí, que és ara qui tanca aquesta defensa al cercle central, movent la pilota per l'esquerra, Cucurella.
2: Sensació que els primers minuts li ha costat menys a Espanya trobar espais que...
1: Sí.
2: A partir del minut 10, així, mira.
1: Doncs mira, troba el Cucurella a l'esquerra, arriba a la línia de fons, posa la centrada, la treu el Cuti, molt segur... Serà banda pel conjunt espanyol.
2: Murphy no, perdona.
9: Fora de joc, però hi havia prèviament... Ja ho havies vist.
2: T'haguessis salvat pel fora.
9: Ja ho havies vist.
7: Aviam.
1: Molt justet,
9: L'haurien hagut de mirar bé, aquest.
7: En qualsevol cas, hi ha algunes accions que des d'aquí dalt ho podem veure perfectament. Quan estàs assentat allà a la banqueta, costa de veure una mica més. Quan Lamine va a rebre, Tagliafico hi va. I deixa tot aquell espai a l'esquena Tagliafico. Seria interessant que Olmo o Fabián poguessin caure a l'esquena de Tagliafico, no? Però, clar, això no és fàcil de dir-ho quan estàs durant el partit.
2: I de fer-ho, tampoc, suposo, no? O què?
7: De fer-ho després, a la mitja part, sí que podria corregir això, però, bueno, és una opinió, eh? Ell segurament farà una altra cosa.
2: 35 de la primera part, encara amb aquest empat a 0 entre Espanya i Argentina. Servei de banda per l'Argentina, Tagliafico, que mira d'enviar la pilota una mica més amunt, cap a Nico González, molt defensat per dos jugadors de la selecció espanyola, que n'aconsigna. Servei de banda per l'Argentina, Tagliafico, que mira d'enviar la pilota una mica més amunt, cap a Nico González, molt defensat per dos jugadors de la selecció espanyola, que li ha fet falta, no ha pogut fer bé la passada i l'ha acabat enviant fora de banda, però com dèiem, ha xiulat aquesta falta per Espanya.
1: Aquestes faltetes molt, molt Getafe, de quan ja has deixat anar la pilota i et deixen el recado.
2: Home, si pogués fitxar Tagliafico Bordalàs, seria...
3: El portaria a casa seva i tot.
2: Sí.
1: Fitxaria uns quants més, d'Argentina.
2: I Enzo, que es mirava, intentava regirar-se a camp propi i ha perdut la pilota.
1: Dani Olmo amb Cucurella. Ui, el que passava l'esperó que s'ha fet Cucurella a terra. Serà banda pel conjunt espanyol. Estava mirant la possessió.
0: 63% a 37%. Jo pensava que seria una mica més favorable a la selecció espanyola, però vaja.
7: Perquè Lisandro, tens la mida de Lisandro, l'alçada?
1: Lisandro deu fer 80 o menys.
7: 80?
1: 80 justet?
7: Jo crec que no arriba, no arriba al 1,70 m.
8: És baixet.
7: No, tu
8: dic que... És baixet.
1: Jo crec que deu fer, no sé, 78, una cosa així. Sí.
8: No,
1: no, no, és,
8: ara ho mirem,
1: no és gaire alt.
7: Jo crec que fa 1,72 m. Em recordo
1: aquest
7: una mica...
1: Aquest era
7: a Ayala. Em recordo una mica a la Ayala.
1: Ayala feia 1,75 m.
8: Quan dius?
7: 1,72 m, 1,75 m.
1: 75,
7: eh? Sí, sí. Ayala, us en recordeu? Sí, Ayala, el central.
8: Sí, sí, sí. Sí. Està ajudant d'Escaloni.
7: Està ajudant d'Escaloni. Ah, sí?
8: Sí, sí, sí.
7: Doncs saltava, era una cosa tremenda. Com
8: només falta una A.
0: Compte la centrada de Dani Olmo buscant a Oyarzábal. No? Era Baena, no? O Oyarzábal.
8: Havien aixecat la mà reclamant mans i intenta sortir a Argentina amb Julián Álvarez, però ha acabat tallant Cubarsí, és pilota.

0: l'Espanya.
1: Mm. Tallaco Barcí, però que bé arriba Rodri a la cobertura, eh? Un altre més d'un Rodri que està fent un gran Mundial.
2: Com ha crescut Rodri des dels primers partits del Mundial a ara.
0: L'aplaudia de la Fuente.
3: I ha que donar-li a De La Fuente el que li correspon, eh? Sí, perquè al principi era Rodri, jo ho vaig dir perfectament, i escolta, l'ha mantingut, eh?
2: No, no, si a De La Fuente, abans que dèiem de com li ha sortit a Infantil al Mundial, De La Fuente jo crec que l'ha clavat en tots els canvis, en totes les decisions, amb absolutament tot el que ha fet durant aquests partits amb Espanya, aquest de menys a més que dèiem que ha anat fent la selecció espanyola durant el Mundial, en bona part jo crec que és per De La Fuente, perquè vull dir, l'hem criticat moltíssim, però aquesta vegada alguna cosa
4: no se li pot veure. Discutir gairebé res. No.
1: I quan els canvis li surten bé és que a sobre no pots ni discutir-li el timing, que jo crec que tots en certs partits pensàvem, ostres, aquest canvi està, o sigui, ha entrat 10 o 15 minuts després del que calia, però al final...
5: La bona combinació, el xut de Yarzaba, l'atrapa el Dibu, xut centrat, però una bona combinació col·lectiva de la selecció espanyola, el xut de Yarzabal acaba blocant el Dibu.
3: No m'estranya que Julián Álvarez vulgui marxar de l'Atlético Madrid, perquè allà només fa que córrer, i aquí també.
1: Sí, sí, literal.
4: Bé, deu pensar, tocar la pilota serà l'hòstia, no?
3: Però aquí encara pots entendre, perquè saps que has de córrer perquè tens a Messi.
1: Sí. I a l'Atlético al minut 60 el canvien. Sí, cada partit, vull dir que a sobre això, sí.
0: I la bandereta del Dibu aquí al cap, què?
4: Bueno. Ens agrada,
0: algun
4: no?
0: Comentari?
4: Ens agrada, sí,
0: no?
4: Sí. Jo crec que la propera vegada vindré amb un de gravet aquí. Una
1: pot ser que sigui el futbolista professional més tribunero de la història, perquè realment deu estar en un podi, eh?
0: Sí, totalment.
1: El Dibu.
3: Avui és un partit per Borja Iglesias, eh?
4: Carai. Tu reclames cada partit.
0: És arriscada.
3: No, és que ve que Oyarzabal, que no va, eh?
4: Després per quedar allà en Zola, així ja ens ha passat.
3: Anem al diari.
0: Sortirà Ferran Torres, segurament.
3: Bueno, Ferran també és una... No, però Borja i que aguanti amb els centrals i això.
0: Aquest t'agrada, no, ja ho veia. Sí, ho has anat dient. Però ha sortit més que un minut, no, va jugar.
4: Sí, encara que sigui per alegria de Bardem. És a dir, que marqui Marcos Iglesias i Bardem pugui lluir samarretes.
6: Encara no l'hem vist, eh?
5: A veure, fer una combinació amb Julián Álvarez, escurat a la banda dreta, la centrada de Rodrigo de Paul. No, li ha sortit bé, ha pogut recuperar. La selecció espanyola ha fet falta. L'Argentina, primera targeta groga del partit per Lisandro. Ha anat a terra mirant de tallar, li ha fet falta Oyarzabal.
2: A l'espera de repetició, no em sembla...
4: És que no,
3: Després li dona patada, quan està a terra.
0: Aquí m'ho ha semblat,
2: Està anant cap a camp rival i no té opció de jugar.
5: Es llança a terra i li fum una tisora, però de manual.
4: Enzo, no? Que li fot una...
2: S'ha obert la veda, per tant, al minut 40.
6: Sí, sí.
2: En tot cas, un central d'Argentina ha percebut, cosa que s'haurà de tenir en compte de cara a la segona part.
0: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid, a Robot tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai, que a Roma Auto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i ara amb Nissan Més, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romau...
5: To!
0: 41 minuts ja, d'aquesta primera meitat. I Bardem, que no...
6: Sí, que no apareix.
0: No. Hauríem de fer com el Camp Nou, cridar-lo per megafonia o alguna cosa.
1: Atenció, s'ha perdut un actor.
4: Senyor Javier...
3: Ja ho ha dit el David abans de començar el partit, eh?
2: Què?
3: Que això de la pròrroga i tal...
4: Ho estàs veient, eh?
3: Ho has dit.
4: Vine.
0: També et diré una altra cosa. Això ho porta dient tots els partits que ha vingut.
3: O sigui, que no té mèrit.
0: No, de moment...
3: Algun encertarà.
0: És perquè té una por terrible que això que hi passa.
4: Sí, sí, sí.
0: Hi ha dies més que d'altres. Avui, mira, et diré que no tant.
5: Estic amb la centrada Pedro Porro, es passeja per l'àrea, pel Dibu.
4: Hi ha hagut partits que pensava... Ostres, avui una pròrroga.
0: Home, aquells partits de les 11 de la nit, una pròrroga, una tempesta elèctrica, 6 pauses d'hidratació...
3: Ahir una pròrroga hagués estat...
4: Mira,
5: la vam fregar, eh?
4: No.
5: Avui fins i tot ens decebria que no n'hi hagués.
4: Sí, jo no. Avui és un dia que no importa. Perquè...
3: Però és que no hi ha hagut cap pròrroga.
2: Sí, abans.
1: Sí que n'hi ha hagut.
3: Sí?
4: En els últims partits menys, però, Ferra on Solsona.
5: Callister. Narrada. Finals en pròrroga, Molló, tens?
2: Ho miro.
1: Finals de Mundial en pròrroga. Això el 2022...
4: En la veïna t'ho soluciona amb...
1: Va ser fer una pròrroga, 2014 va tenir pròrroga, 2010 sí. va tenir pròrroga, 2006 va tenir pròrroga i penals...
2: Ja està, és que estem encaminats. Mm. Estem encaminats sí, sí. a la pròrroga i...
4: Jo a vegades, per no trobo un moment...
1: El xut, fora, fregant el pal... Primera, bé, un pam de la base del pal, Cucurella.
4: Jo quan no trobo el mòbil, truco al, al de veïna, o fixa... Jaume, on està el mòbil?
2: Resposta directa.
1: El fixa, eh?
4: Sí, sí, no, el tens al calaix de tauleta de nit.
2: De rodeta, oi, d'aquells de...
4: Aquells que són grans, eh, saps?
6: El David truca al de veïna.
5: Compte que ha pres mal i Sandro.
0: És que quan ha vist la groga, ha fet un senyal cap a la banqueta, jo pensava demanar el canvi.
5: S'està tocant la cuixa dreta i el Dibu diu que no pot continuar i que hi haurà d'haver canvi. A més, Lisandro tenia targeta groga. Però acaba de caure lesionat, com diu l'Albert, en aquesta acció on ha vist la targeta groga per aquella falta sobre Oyarzabal. Per tant, veurem quin canvi
1: es
5: fa.
1: Es prepara també, ja.
5: Un altre dels que era Qatar. Sí. A la final, sí, ens anem acostant. Ja sí. només són dos, les diferències. Ah. Si després entra Nahuel, una.
2: Un mes.
5: I Di Maria no pot ser, que ja no hi és.
1: Sí, sí. Aquí el dubte era raonable de qui entraria, perquè Facundo Medina és central esquerrà, pot jugar també de l'altre a l'esquerra. Igual, doncs, per tenir millor sortida per aquell perfil, podria ser una bona opció, però és veritat que Otamendi té més galons, no?, que Facundo Medina, i entenc que entri. El que passa que Otamendi també ja és molt veterà i crec que no és un central tant com per defensar lluny de porteria, sinó a prop, tot i que és veritat que l'alçada que té ara mateix Argentina sobre el camp li permet, Otamendi no està incòmode.
3: Li dius veterà, té 38 tacos, eh?
1: Sí, sí, sí. I acaba de fitxar per River, l'equip del qual és aficionat, que no hi havia jugat mai.
5: Hi ha hagut 8 pròrrogues en aquest Mundial de 31 partits possibles.
1: Ah, no està malament, eh?
2: No n'hi do, 25%.
5: No. És veritat que semifinals no n'hi ha hagut, a quarts n'hi va haver dues... dels 4 partits, sí, de 8 anys, només una dels 8 partits. Hi va haver força setzents de final.
1: A Anglaterra i a Argentina hi va haver pròrroga quarts de final. Setzents hi va haver la del Marroc-Holanda, per exemple, Austràlia-Egipte... Sí.
2: No sí, sí, sí. Òscar, què et sembla? Que et veig molt callat. Estàs pensant alguna cosa, no?
6: Estic pensant... Veig els vostres 50 dòlars i pujo 100 més a penals.
2: Si això no canvia una mica, ara mateix hi ha dues seleccions que tampoc no volen arriscar, no, que no s'acosten gaire...
0: L'Argentina 0,00 d'expected goals. Espanya 0,23, tampoc.
2: 0,00.
0: Però
2: és
5: no ha rematat. Compte que és una pilota per Julián, massa llarga, surt Unai Simón i pilotada amunt cap a camp argentí. Segurament les dues aproximacions més perilloses d'Argentina no han arribat a ser ocasions. Hi ha hagut la de Messi, que ha hagut de sortir Unai Simón, i ara aquesta també amb Julián, però han sigut els ais més importants que hem tingut amb la selecció argentina. Ara hi va Nico González per la banda esquerra, té l'oposició de Dani Olmo també de Pedro Porro, que li acaba pispant la pilota.
4: No n'hi do Pedro Porro, eh? El
2: sí. Un altre, exacte. Un altre dels canvis de Luis de la Fuente.
5: És que un altre que te l'imagines enclauar-se i... Sí, eh? No seria malament, aquest,
1: Sí.
5: I a nivell defensiu, la selecció espanyola, el rendiment que està tenint, ostres, és increïble.
0: Un gol encaixat, no?
5: Sí, sí. I si
2: continua,
5: es portaries a zero,
2: només
5: amb un, sí.
4: Però ara Porro, el preu haurà pujat.
5: No, està renovat. Sí, fa poc amb el Ton.
1: Sí, a la Premier.
5: A veure, pilota per l'Argentina, que avançava per la banda dreta, però res, no ha pogut concretar la jugada, que ha acabat en mans d'Unai Simón.
2: Et rematava i cap córner d'Argentina.
1: De moment, els que han pagat 8.000, 9.000, 10.000 dòlars, estan fent una bona final, eh?
4: Sí, sí. Estan contents, del preu.
5: Però sí, però aquests tenen un equip.
1: Sí,
5: no?
1: Sí.
2: I han vist Tom Cruise, també. Han pogut veure
6: Tom Cruise. També el monòleg de Tom Cruise, que està molt finet.
2: Això ja fa 1.000 euros, ja és mal.
1: Ha justificat l'entrada,
2: Ara falta 4.000 més.
3: Sí. No, i si es fa llarg el partit, fenòmeno, perquè, 8.000, 9.000, i el partit ha durat 3 hores.
1: Cada minut que passa és més rentable, no?
6: I ara la mitja part, Dari, que surt Tania Doris, Llorenç Santa Maria, Diango i tota aquesta gent.
4: I no ens enfoca en Trump, perquè deu estar dormit ja.
6: Sí, no, o sigui, fixeu, cap autoritat l'han enfocat, ni el rei d'Espanya, ni Trump, ni qui més està allà.
2: Pedro Sánchez. No, però Sánchez també hi és.
0: Circulen fotografies de l'encaixada de mans a Trump a Sánchez.
2: Ah, sí?
0: Sí.
3: I li ha dit, te voy a subir los aranceles.
0: Aquest el del Canadà.
4: Acabo de subir al 40%.
1: I recordem que Milei no hi ha anat per càbala.
2: Sí, això, sí, sí, això mateix.
1: Important. És que és la cosa més, més argentina que sí. Puguis...
4: Però és una bona trobar. Excusa ja per qualsevol cosa, eh?
6: Correcte.
4: Et conviden a un casament. Sí. És que la càbala no permet...
2: Però a Milei aquesta li haurà fet mal, jo crec. El no poder ser a la final del Mundial veient l'Argentina...
1: No, i a sobre al costat de Trump.
2: Sí, clar,
1: clar, clar. Absolutament.
2: Aquesta li ha fet mal.
4: Clar, però si ell va i perden...
6: Sí,
4: clar,
6: sí.
2: Evident, clar.
4: Tota la vida mala.
1: Mufa, ja per sempre, sí, sí.
2: Aquí s'ha estalviat també una groga ja.
4: Sí, sí, sí, bona puntada.
1: Sí. Estic preparant el cronòmetre, eh? Però que mora?
2: Ja estem a punt.
1: Sí. En Sape no diu res, per això salto jo. Perquè hem fotut una puntada al genoll de Messi i Sape aquí...
6: Sí, sí, no, està anestesiat.
4: No, no, està...
2: Està nerviós.
4: Està més tens.
2: Sí, sí. Entre això i comença vacances, vull dir, clar, és que no, un dia...
0: Jo trauria la foto...
4: Massa emocions. Avui comença... O sigui, per... Uf. Ah, tu també, Sape?
6: Sí, sí, sí.
2: La foto aquesta de Cairo la trauria.
6: No, no, no toquis res. No. Pobre de tu que toquis.
2: M'hauríem agressions físiques, jo crec. Que
6: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Alguna petita
6: salto
2: part.
6: Salto a sobre i mossego i de tot, eh?
2: Cuidado,
6: no toqueu res d'això, eh?
4: Si amb el micro et rebenta el cap.
6: Absolutament. Absolutament.
2: Que falten 30 segons, teòricament.
1: Sí, sí. 30 segons per arribar al 49, que s'han d'afegir 4.
6: I ja no atacaran,
1: i
6: eh?
1: I a més... Ara és una possessió al mig del camp, sí, com sí. Si... Vaja, com si... Vaja,
4: volguessin
1: si
4: que s'acabin.
1: Els dos equips sí. Els servís l'empat i queden 20 segons i sembla que la selecció espanyola no atacarà amb una tímida pressió del conjunt argentí, la pilotada sense problemes pels centrals i veurem si Argentina intenta buscar l'àrea rival o s'acaba ja en possessió que passa pels peus del Dibu.
5: Canviarà una pilotada cap amunt, més enllà del mig del camp, buscant a Nico González, va, però no hi ha temps per més. Final d'aquesta primera part, no hi ha hagut gols, no hi ha hagut res. Queixa Leo Messi a l'àrbitre, no sé exactament de què.
2: De la groga.
5: Sí. De la groga, de l'acció que explicàvem abans d'aquesta mitja part. De moment, empat a 0 en aquesta final del Mundial. Espanya 0, Argentina 0.
2: Doncs comença la mitja part, aquesta que ens han dit que serà de 17 minuts. Per tant, sí. Si tot va bé, hauria de ser a les 10 i 12 minuts quan hauria de començar la segona meitat al MetLife Stadium. Hauria de ser. Després
4: no,
2: potser...
4: No ho serà. No ho serà.
2: No ho serà.
4: Ja us ho avancem.
2: Les 10 i 20.
1: Exclusiva recomanació.
4: Exclusiva.
2: Ja veurem. En qualsevol cas, poca... o poquíssima cosa en aquests primers 45 minuts entre l'Argentina i Espanya. Ràpidament, Naveira, què t'ha semblat aquesta primera part?
1: Bé, crec que tot prou controlat. Em sembla que Espanya doncs, està jugant el partit en certa manera que vol. Segurament li agradaria tenir una mica més de velocitat de pilota a l'últim terç doncs, per generar alguna acció més de perill. Jo crec que Argentina, doncs, si té una cosa bona, és que els centrals doncs, jo crec que en general defensen molt bé l'àrea i jo crec que aquí, doncs, si no tens aquesta velocitat i aquesta precisió, doncs al final les temptatives que tinguis arribant pels costats doncs serà difícil concretar-les i Argentina doncs la veig un pèl més lluny del gol que Espanya, bàsicament per l'alçada a la qual estan jugant, per l'alçada a la qual recuperen la pilota i perquè, vaja, crec que les estadístiques parlen per si soles. O sigui, Argentina no ha generat cap xut a porteria, ha tingut possibilitats on sobretot Unai Simón doncs, ha sigut qui les ha tallat fent de tercer central d'Espanya i per ara doncs, veig a Espanya una mica millor, però és veritat que bé, Argentina amb el que té, doncs, en qualsevol moment et pot sorprendre.
2: Dani.
3: Argentina doncs, està replegada perquè Espanya té més possessió, no té gaire claretat d'idees perquè ells estan molt ben tancats, molt ben posicionats i no troben ara a Olmo, que ha començat bé, però s'ha anat diluint en aquesta posició. Per contra, l'avantatge que té Espanya és que Argentina juga pilota llarga. Normalment, com està molt replegat, i és una mica contrasentit, perquè l'únic que pot córrer és una mica Julián. I Nico, que se n'està fent un fart, no hi ha ningú més, perquè Messi no, que deu estar emprenyat com un, bueno, molt emprenyat, perquè les pilotes les veu passar. Per tant, si no tenen la possessió a Argentina, que no la té, i la té a Espanya, doncs això, en certa manera, com no passi amb una jugada aïllada, amb una jugada de pilota aturada que et puguin marcar, jo crec que Espanya doncs, està més a prop de marcar que Argentina, però per això ha de fer alguna cosa més. No només Lamine, que ho intenta, però no acaba d'estar bé del tot, perquè li estan fent un bon marcatge, i jo crec que a mesura que vagi avançant el partit, si continua amb aquest resultat, haurà de moure peces. No sé com està Nico, perquè seria bo que estiguessin les dues bandes. O sigui, no... que no depenguis només d'un jugador per banda dreta, que és Lamine, i per l'altre no, i ells ho saben, que els altres van cap a dins i tanquen Montiel. Escolta, Montiel tampoc és un lateral, estava al Sevilla, no? I no, no em semblava un lateral de dir, escolta, és d'alt nivell. Però clar, tens la Baena davant, que tampoc t'ajusta i t'apreta, no? Per tant, ja veurem si hi ha algun canvi.
2: Veurem si aquests minuts, els que siguin de descans, serveixen d'alguna cosa per activar, ni que sigui alguna de les dues seleccions o totes dues, i veiem una segona part una miqueta més vistosa que no pas la primera. Mentrestant, i abans de també fer una pausa a nosaltres, la pausa d'hidratació nostra.
4: La nostra hidratació.
2: Sí, és correcte. Bàrbara Badilla, com estàs? Bona nit.
7: Molt bé, bona nit.
2: Ens actualitzem, oi?
7: Sí, i comencem parlant d'incendis en aquest cas del de Guadalajara, perquè ja afecta 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. Crema des de dijous a la Sierra Norte i s'han incrementat les condicions perquè continuï avançant. Per això aquesta tarda s'ha hagut de confinar la població de quatre localitats més. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible a Castella-La Manxa, explica que la intenció és contenir el foc les properes hores.
8: Intentando dirigir nosotros el fuego y no que el fuego sea el que nos dirija a nosotros. Y como digo, estamos estableciendo ya líneas de defensa y de contención que nos puedan permitir en un futuro que todavía no es inmediato, pero sí está próximo, para poder contener este fuego.
7: La prioritat, insisteix Gómez, és que el foc no arribi als habitatges. Mentrestant, aquí a Catalunya, un nen de 6 anys ha mort ofegat aquesta tarda a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Així ho ha informat Protecció Civil. És la setena víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el passat 15 de juny. També ha mort, en aquest cas a la platja, un home de 76 anys i nacionalitat francesa a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima s'ha desmaiat mentre es banyava i els socorristes no han pogut reanimar-lo. En el moment de l'incident hi havia servei de vigilància i onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany, 12 persones han mort a les platges catalanes. I la dona de 75 anys, que ha aparegut morta avui a Soses, al Segrià, en un camp de blat, tenia cops per tot el cos. L'atacant hauria fet servir un objecte contundent per acabar amb la seva vida. Així ho publica La Vanguardia. El diari també diu que els Mossos tenen un sospitós que encara no està detingut i que no seria veí del poble. Dos veïns han trobat el cos de la dona cap a la mitjanit, 4 hores després que la víctima sortís a passejar amb el seu gos. El cas està ara sota secret d'actuacions.
2: Doncs esteu vibrant molt o no a redacció amb el partit?
7: Una mica, sí. I mira que a mi el futbol...
2: No gaire.
7: Però sí.
2: Perquè és un bon termòmetre. A vegades quan el partit està així que no gaire, doncs veig que avui encara hi ha una mica d'animació. Està bé.
7: Sí, sí, sí.
2: Doncs Bàrbara, moltes gràcies. Qualsevol cosa ja ho saps.
7: Perfecte. Fins ara.
2: 10 minuts, les 10 i un minut ara sí de la nit. Feu una petita pausa i de seguida tornem.

0: Digues, amb Xavi Rocamora.
1: 5 minuts passen de les 10 de la nit. Som en ple descans d'aquesta final entre Espanya i l'Argentina. Per tant, en plenes actuacions. Ara mateix al MetLife Stadium ens havien promès, o dit, anunciat, que serien 17 minuts, en falten 7.
2: Una mica més.
1: Que això què és?
3: Sí, BTS. Madonna ha aparegut amb Ronaldinho i Ronaldo la gespa. Sí, quin estem? Trio,
2: Ronaldinho més...
3: Sí,
4: més flow, no?
2: Més còmode. Sí,
4: rumbero, més en el paper.
1: Ronaldo, més acostumat, diguem-ho així.
2: Entre la panxa i la cara que feia no estava...
4: No, és que Ronaldo sembla un senyor gran.
2: Sí.
4: Jubilat. Sí. I en canvi Ronaldinho el veus i dius, aquest tio...
2: I el que ha aparegut aquí a l'estudi, sí, és el que ha sigut, no?
1: Si ha aparegut,
2: el menjar la mantequeria espirenaica.
4: Oh, ara! Mira, si el
2: quines truites, quines truites, el punt perfecte de cocció de l'ou, esponjoses, les croquetes són per plorar, per menjar-ne 20 seguides.
3: Sí.
2: Mantequeria, és un restaurant top, també tenen el fons d'espirenaiques i una braseria. És una passada, ens hem posat les botes, vaja, encara continuem. Nosaltres encara sou atents a demanar el sopar a Mantequeria Espirenaiques per l'app de Globo.
3: Missatge per a la redacció, porteu un paper, una mica un rotllo de paper, perquè si no, no...
4: Sí. Serà complicat,
3: Sí, si no,
1: em sembla que era del Dani. El Dani és multiosos.
3: Correcte, sí.
4: Ojo, a veure, quina bona incisió.
2: Sí.
5: Bon tall,
4: Morante de la Puebla,
5: Estic per ser... Que no, ja entrava a matar,
3: Sí, estic per ser cirurgià,
4: No, atenció, José Tomàs,
1: Escolta, però, Jaume, muntem-nos també el nostre descans particular, no?
4: Sí, efectivament.
1: Bé,
3: això que estan fent, Rocamora, és una còpia, ojo, algú dirà d'una manera més o menys encertada, del descans de la Super Bowl, no?
2: Sí.
3: Doncs llavors, avui... he triat cançons que van triomfar en any de Mundial d'artistes que han actuat a la Super Bowl.
4: Bon
3: combo. Sí, no, no, però ja he pensat, ja és la traca final, doncs ja...
4: Un punt malalt,
3: Sí, ho admeto. La primera, Víctor. Shakira, Suerte, en castellà es deia aquesta cançó, que es deia Whenever, Whenever en anglès. Vaja, l'original. I és d'un any de Mundial.
6: Jo dic Corea i Japó 2002.
3: Això diu una veira.
1: Jo dic 98.
3: Tant,
2: jo dic 98, també.
1: 2006.
2: 2006, com el Puig.
1: Carai.
7: També, 2006.
4: Carai. 2002.
3: Solsona, faltes tu, em penso.
7: 2002.
3: 2002. És la... La tria bona, la roda bona, que ha començat Naveira, diria, i que...
2: Trossa truita, com a
5: presa. I per celebrar un quart de quilo de truita cap a dins.
3: La segona.
5: Vinga.
1: Oh,
5: hombre.
1: Oh,
8: tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
3: Black Eyed Peas, I got a feeling.
6: Això és sense...
3: això és...
6: sense cap mena de dubte, això és Sud-Àfrica 2010.
2: Doncs vinga, 2010.
5: Vinga,
2: 2010.
3: Clar, algú diu un any, no deixaré començar Naveira a partir de la setmana.
5: No, mai. És que clar.
1: Jo també dic 2010, clar.
3: Sí, sí. Algú no diu 2010.
4: No, jo dic 2006 per jugar.
1: No ho facis, no ho facis. Vull dir que està...
4: No, i perquè s'ha de contradir Naveira.
5: No, però per això també jo dic el 92, també per contradir.
3: Que no hi vagi a Mundial, però és igual, no?
5: Correcte, és que no podem competir amb un PC, joder.
4: Naveira et contesta amb un tros de truita a la mà.
5: Clar.
4: I què fas?
3: És 2010.
6: Estic per treure'm una foto.
5: Clar.
3: La tercera, Víctor.
5: A veure.
2: A veure.
5: Home.
3: Oh.
5: Prince, eh?
3: Aguanta, Naveira, aguanta.
5: Ojo.
6: Aquesta no la tinc tan clara, eh?
5: Ui.
3: Prince, Kiss.
4: Sí.
5: Sí.
3: Uah.
2: Boníssima, eh?
6: Aquesta el Nick l'ha de saber.
4: 94?
5: Jo dic 98.
6: 98?
1: Jo dic 94, també, doncs.
6: Jo... ostres, jo dic Itàlia 90.
4: És que jo estava dubtant entre 90 i
2: 90. 90, jo també, va.
1: 94, va.
7: 98.
6: 90.
3: Heu fet tots llarg, que és del 86.
5: Sí, ara passava esquís. És que, clar, és un tema molt antic.
1: Ui, on sí, sí, sí.
5: Ara, Dani Solsona es fot un tros de truita igual.
3: Sí, ja està, per celebrar-ho. Mira, Shakira, ara, una de les que hem escoltat ja. La quarta.
5: Però és ella?
3: Avui sí.
5: Sí, avui sí.
3: Això és Katy Perry, Dark Horse. També va actuar a la Super Bowl.
4: Hòstia, 2018?
2: Això m'enganxa.
6: 2018, també.
1: Sí, jo també. Algú
6: jo
1: canvia?
6: Jo dic Brasil 2014.
1: No en tinc ni idea, aniré aquí una mica a roda d'algú. 2018.
5: Sí. Jo també a roda.
1: 14, va.
7: Sí, jo també, perquè no en tinc ni idea.
1: També què? 14 o 18?
7: 18, 18. 18.
6: Ah, ja he dit 18.
1: Doncs 2014. Ah.
2: Oh. 2014, com està Naveira. Com està Naveira.
4: No, és que em feu cas i aleshores jo us arrossego a una mort segura.
1: És impossible, això.
4: No us agafeu a mi perquè jo...
1: Una altra.
2: A veure, va.
1: Va. Oh, Sting va actuar a la Super Bowl, el líder dels The Police, que van treure aquesta cançó, o va, vaja, una cançó que va triomfar l'any de Mundial, Roxanne.
4: 82.
1: Sí, de veres, 82 d'Espanya, va.
5: Sí, sí, sí.
6: Jo ho pujo a aquesta
1: 86.
6: Cosa,
1: sí. Jo dic 82, també.
7: 86.
1: Queda deserta. 78. Oh! 1978, aquesta cançó
7: de...
1: La The Police.
2: Ni una.
1: Següent.
6: Jo que no en soc tan...
2: Lamentable, al meu nivell.
1: Ara. Això és Gloria Estefan. Ara. Oye.
2: Oye.
4: 98.
6: Sí, jo crec que sí. França 98, diria.
1: 94.
2: Jo també dic 94.
1: Va, el 4, jo també.
2: 98.
7: 98.
1: 98.
2: Vamos!
1: De Gloria Estefan. Desastre. Següent.
2: Ja hauria de començar la segona part.
1: Sí, queden 10 segons, queden 10 segons per arribar al 17, eh? Tu atura'm quan vulguis, eh? Jo en tinc, eh? Jo vaig fent, eh?
6: Sí, ets acabant fins demà.
1: Escolteu, la següent.
2: Què era això, Bulló?
1: Sí, això és Red Hot Chili Peppers, Dani California.
6: Ui,
1: va triomfar un any de Mundial.
6: Jo dic Corea i Japó 2002.
4: Mira, jo no ho he dit, però 2006, pare. No.
5: Tinc ni idea, tu.
1: No, Òscar, direm
2: 98. 2008.
1: 2008.
5: 2008. 2008.
1: Toca, 6, 10 a 2.
5: És que aquesta cançó, hòstia...
1: Pujala, pujala. És bona, eh?
6: Sí, tant.
4: Sí, sí. 2002, segurament.
1: Mira.
6: Jo dic 2002, també, va.
1: 2006.
4: No, jo he dit 6 per jugar-me-la, perquè...
1: Va, algú més?
6: 2002, 2002.
1: 2006.
5: 2006.
1: Oh! 2006. 2006.
6: Va,
1: més. Una que vaig amb la Beira i la cago.
2: Ni una, tu.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Abans l'espectacle, ara.
5: Però escolta, també s'ha de dir que ha començat...
6: Publicitat.
7: Sí, però portem 20 minuts, eh?
4: 19 minuts.
6: 19.
7: Sí.
6: Un timo.
7: S'ha d'enredat, ens ha d'enredat.
5: Una més?
4: Sí.
6: Va.
4: Oh,
6: molt bo.
8: Aquesta. L'any 33.
9: Correcte. No, de fred.
7: Bruce Collins, You Can Hurry Love.
9: Del 36, no, home, no.
7: 86.
9: Hòstia, és que sí, és 82 o 86.
6: Doncs jo diré 82.
8: Jo diré 78.
6: 90.
7: 86.
6: Sí, 86 crec que no ha sortit.
9: 86. Vinga.
6: Jo dic 90, però... No gaire convençut.
7: Falta algú?
6: 82.
9: 82.
7: Oh, 1982. Oh, Rocamorazo.
9: Ja era hora.
7: Va, mira, que aquesta l'hem vist avui.
4: Home. Sí, Madonna.
7: Madonna, Frozen...
6: I és que si no va amb Ronaldinho no et sé dir
9: no.
6: L'any.
7: 2002?
4: 2002.
7: 2002, diu Broc.
6: 98.
4: Sí, és que estava dubtant 98-2002. Però jo...
6: Quina és, a veure?
4: 2002, va.
7: Frozen. Ah. Aquesta van estudiar, van estrenar el videoclip a Telecinco, recordo, una exclusiva. Van muntar-se allà una pel·lícula amb el vídeo aquest.
9: Sí, tens raó. Sí.
7: I després Madonna de les era, notícies i tal.
6: Madonna hi era?
9: Sí.
7: No.
9: No, a Telecinco no.
7: Van estrenar el videoclip.
6: Madonna... Havien convidat fins i tot a Madonna per estrenar el videoclip.
4: Sí, que va ser Jesús Gil. Jesús Gil va estrenar-lo en el seu programa.
7: I tant, exclusiva a Telecinco.
9: Pedro Piqueras.
7: La Superliga del Chiringuito i el videoclip de Madonna a Telecinco.
4: Hi havia Madonna al jacuzzi. Amb Jesús Gil.
7: I tal, i tant. Madonna Escobar. Ens hem quedat el 98 i el 2002. Algú vol afegir?
6: Jo dic 98, va.
9: 2002.
6: I 98,
7: també. 98, va.
8: 2006.
6: Vinga.
7: 98.
6: Vinga, va.
7: Va,
4: més.
7: Just the way you are, Bruno Mars.
4: 2018.
6: Jo crec que això és...
4: I 14, dic.
6: Jo crec que això és 14.
4: 14.
6: Jo
4: sempre vaig avançat, eh? Has fixat, no? Sempre dic
6: que... Crec que ja l'he pillat.
4: Ja el postaria.
6: He agafat la roda.
4: Jo has vist clar el joc, eh? Ja tiro enrere.
9: Jo diria que és
6: 22, jo dic.
9: No, hòstia, doncs és que és abans de la deuta de 30 milions de dòlars per apostar als casinos de Las Vegas, que per ara té... Per això ara té una residència a Las Vegas. 2012.
6: Uau.
7: No, ja veiem un dia. No, 14 o 10.
9: 14.
7: Bé. Sí, ningú més? 10. 2010.
6: Oh!
7: 2010. Aquesta
6: Dues
7: allà. Últimes, un clàssic.
9: Vamos.
6: Ni idea.
9: Home.
7: Aquesta la va cantar la redacció d'Esports de RAC1. La va perpetrar.
6: Sí.
4: 86.
6: 78. Jo crec que 86, sí. 78, com saperes?
9: 78, per haver-se matat també el 78, no?
7: 86, no?
9: We are the world, we are the hunter.
7: 86.
9: Sí, home.
7: Ai, sí. I l'última.
4: Hauria de comptar a conèixer-les, no saber l'any.
7: Sky Full of Stars.
6: Aquesta és...
4: 2014.
6: A veure, jo crec que 2014.
4: Sí, 2014.
6: Jo diria que sí.
4: 2010.
6: Sí, jo dic 10, també, va.
10: No, 10 no, 10 no.
6: Tranquil, eh, que ara estem jugant, eh, Naveira, tranquil.
7: Estem jugant.
9: Quina sobrada. Quin repel·lent. I deixa el ganivet de la truita sobre la taula, eh. Cuidao, eh.
4: Ja no queda ensaladilla, eh, són sones a la productora.
7: Sí. 2000...
9: Espera,
7: 2014.
6: Oh, 2014,
7: tenia raó, Naveira.
4: Si us fixeu, mentre estem jugant, el Solsona va fent.
7: Sí. Preocupadíssim. Sí.
6: 23 minuts portem, per cert.
7: Sí.
9: Correcte.
7: I quan d'aquí 4 anys fem o no aquest joc, si el féssim, aquesta segur que seria una cançó del 2026.
6: Home.
11: Sí. Va, jo li és divertit.
7: Vinga, vinga, Solsona.
9: Arrànca-te. Vamos, ahí, Dani.
4: És l'única amb la que s'ha arrencat una mica.
9: Sí, s'ha arrencat, eh?
6: Va anar allà a la casita, en Solsona.
9: Clar.

0: visita al poble.
1: Els jugadors de la selecció espanyola dissecats al túnel de vestidors.
2: Sí, sí,
1: eh? Els argentins estan, no han sortit encara. Mira,
3: ara surten.
4: Mira, ens van dir mitja hora en un inici de tot plegat. Sí. Aquests últims dies ens han dit 17 minuts. Ara en portem 23.
1: Sí, sí, gairebé 24.
4: Tot just tenim els jugadors al túnel de vestidors que no han saltat ni a la gespa.
2: Que no ens enganyen.
4: Per tant,
0: que no us diga la
4: jo crec que ens acostarem més a la mitja hora que no pas als 17
3: és
4: minuts que ens
3: han dit. Baixaran de la mitja hora i diran, no, al final no ha estat mitja hora.
2: És que 24. 25. És la trampa de dir, no, és el que durava el show
3: i no el
2: muntar, desmuntar, l'entrada i la sortida dels jugadors.
1: Sí, sí, ja està.
2: Els 30 estaven marcats i ja està, eren 30.
1: Deixeu que es fali l'autocol·lecció, tenen una estona amb cotxes que no te l'acabes, pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió, compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció amb kautocol·lecció.com.
0: Per cert, deixa'm dir que és el quart lesionat, de jugador important lesionat contra Espanya. Es va lesionar en un moment des de 8 anys contra Portugal, Courtois a quarts en Bèlgica, Saliba en França semifinals i ara Lisandro.
2: La vull flor, de Luis de la Fuente.
0: Déu-n'hi-do amb el currículum de lesionats.
3: És veritat, sempre hi ha lesionats. Sí.
2: Increïble.
4: Ja per cert, deixa'm dir que una de les coses que he vist durant el show d'aquesta mitja part és una, com dir-ho en català, una picada d'ull cap a Ted Lasso, cap a la sèrie Ted Lasso,
3: sèrie,
4: que em sembla que torna ara, que havien dit que no tornaria mai més i que ara torna aquest estiu. Per tant, una de les coses lògiques que podíem esperar d'aquest Mundial, perquè clar, Mundial, futbol, Estats Units, Ted Lasso, i això sí, li han donat un paper residencial allà.
3: Fan de Ted Lasso?
4: Absolutament. Per mi, de les millors sèries que s'han fet.
3: No, estem d'acord.
4: Però vaja. Doncs aquí el teníem avui, el bo d'en Ted, a la banda, que ha aparegut 6 segons.
2: Hi ha un canvi, veig a Leandro Paredes sortint al terreny de joc, és a dir, que hi haurà canvi a l'Argentina.
4: A veure, per aquí, doncs.
5: Ja se'n va. Nico, que està ofegat.
2: Ha sortit amb els seus guardaespatlles oficials.
6: Molts anys, Malagán Garibet, molts anys.
3: No, però és la típica operació amb làser.
6: Perfecte, eh? Quirúrgica, eh?
0: Podria ser l'inventor del trivial, eh? Dels queixitos del trivial.
3: O un urgià de cimosi, no?
6: També.
5: No. Home, sí.
0: Per favor.
5: Home, no.
3: És un tall precís.
5: És que si no vas malament. Sí.
2: Quan acabeu, aviseu.
5: Si no és precís, estem fotuts.
0: Serà tan llarg el descans que serà el primer partit del Mundial que tothom serà a lloc quan comenci la segona part.
2: Ara veiem la imatge de Leandro Paredes esperant per entrar al terreny de joc. Veia que ha sortit amb els seus guardaespatlles oficials, que són Paredes i Rodrigo de Paul. Aquests sempre van al costat de Leo Messi, avui no, perquè Paredes no era titular. Ara està acabant de parlar amb Walter Samuel, un altre històric. Man.
0: El muro,
2: Exjugador del Real Madrid.
0: Encara és més muro, ara.
1: Compte que li donen
5: entès,
1: productes, eh? Ha vingut un home amb una bossa del súper per donar-li algun producte a Paredes abans d'entrar. Què era?
3: La pastillita.
5: Escaloni ha entès que no havien fotut prou patades, dic, posaré Paredes.
2: Una mica abans d'ella russa, que ha sobrat i l'hem enviat cap allà.
3: És un xiclet, aquesta nicotina, no? Deu ser? Sí. No, sí, s'està prenent això últimament.
2: Doncs Nico González és qui deixa el terreny de joc i entra Leandro Paredes en el seu lloc.
3: Clar, ja està fos, no?
0: L'únic que era una mica ràpid i l'ha canviat, eh?
2: I qui posarà a l'esquerra per davant de...
5: Enzo.
2: A punt de fer el top, eh? De quan
5: a vegades s'ha posat a Enzo, a vegades.
0: Sí, o Enzo McAllister.
1: Més de 27 minuts, eh?
2: Sí, sí, 27.
4: 27 minuts.
2: 10 més. Ho vas entendre malament, Rocamora. No eren 17, eren 26.
3: Sí, la presa de pèl.
2: Absolutament.
3: És espectacular.
2: Sí.
4: Absolutament.
2: Sí.
4: Doncs ara sí, comença la segona part d'aquest partit entre Espanya i Argentina. Comença la segona part de la final del Mundial, d'on sortirà el campió, o la segona estrella d'Espanya, o la quarta de l'Argentina.
0: I McAllister a l'esquerra, és el que es col·loca allà.
2: Doncs a veure què és capaç de fer Argentina en aquesta segona part. De moment, a punt de perdre la pilota que li caurà a Lamine, però ha recuperat Argentina en una acció perillosa només començar aquesta segona part. Una badada important que ha estat a punt d'aprofitar Lamine Yamal. Un altre regal per Oyarzabal, serà Baena... que arriba a la frontal i res.
0: El xut l'ha atrapat, però ha estat un xut innocent de Baena.
2: Dos regals, dues pèrdues que gairebé li haurien pogut costar perfectament un gol, l'Argentina.
4: És que un jugador està 27

0: minuts parat.
1: Sí, clar, no, no, costa, després.
0: Vull dir, no sé, clar, veurem si els espanyols també els hi passa, i o només són els argentins, però clar, vull dir, no hi estan acostumats, diguéssim.
2: Aquí has hagut de fer alguna cosa dins de vestidor, no? De
3: segurament. Sí, segur. Aquí jo crec que han hagut de fer... A veure, moltes vegades, quan estan a punt de començar la segona part, doncs de vegades ja sobre les gespes fan exercicis d'activació amb els jugadors que disputaran la segona part, i jo crec que n'hauran fet segur a vestidors.
4: Han activat bé, sí, s'han fotut una truita de patates i...
1: I el concurs de cançons del Molló, també.
3: Clar, de fet, el que fa la passada horitzontal que dona lloc a la jugada Baena és Paredes, que és el que acaba d'entrar.
2: Doncs ara hi va Argentina.
0: Jugant per banda esquerra, deixa una mica enrere, encara camp propi la selecció argentina, endarrereix encara més la pilota fins a el Dibu Martínez, que mira de jugar amb el Cuti Romero i mirant de treure la pilota jugada a la selecció argentina. Ara Paredes mirava de passar una pilota filtrada per Montiel, que arribarà, s'ha llançat a terra la port i ha acabat enviant la pilota a servei de banda, tot i que es queixava que...
2: Corner, no? Sí, xulat, però el rectificaran, eh?
3: Sí.
2: Perquè l'última...
3: No, la porta, sí.
2: Pensava que ja estava...
4: No, jo crec que la toca Montiel al final.
3: Crec que és Montiel amb la puntera.
4: Sí, amb la puntera.
3: Jo crec que és la porta amb la puntera.
5: La porta amb l'altra cama.
3: Sí, quan
4: amb la puntera.
1: Ja debat, eh?
3: Quan es compra, és la porta, eh? I no canviarà, eh?
0: No, perquè el Barça ho mirà, per tant, ha d'haver estat la porta.
2: Va.
0: Doncs corna des de la banda dreta de l'atac argentí, el 47 de partit, de manera amb 0, i va Leo Messi a servir aquest corna, i va Messi al primer pal, tornarà a ser corna, si no, a veure...
4: Fora.
0: Porta de porta.
3: Ha marcat 4 corners, quatre accions que començaven en corna, 4 gols a l'Argentina aquest Mundial, per tant... És, evidentment, una acció perillosa pel conjunt albiferès.
0: Escaloni no hi acaba d'estar d'acord, que ho està... Vaja.
3: I una
0: dialogant, conversant i barallant-se amb el quart àrbitre.
1: Està menjant l'orella, eh?
3: Una de les poques vegades que Argentina ha pogut córrer amb espais i atacar l'esquena de Laport, que al final Laport, doncs, jo crec que l'estat de... O sigui, ha estat de forma futbolística, és molt bo, però ja no té la velocitat que podia tenir abans, però tot i això, Laporta està en un moment tan bo que mira, ha fet una acció al límit i ha evitat que pogués acabar l'ocasió a Argentina, si bé després, doncs, ha acabat traient el córner.
0: Veig una dada d'opte que em crida l'atenció. Cap jugador argentí ha tocat la pilota a l'àrea d'Espanya. A la primera part. Això només havia passat en dues finals, l'Argentina-Alemanya del 1990...
3: Se la recorda com una de les pitjors.
1: Va ser dura, eh?
0: I en l'última. En l'última també...
3: França
0: no va tocar la pilota a l'àrea rival a la primera part contra Argentina.
3: Home, és que la primera part de l'anterior final és un bany impressionant d'Argentina a França.
0: És que els gols de França a la final de Qatar 2022 són Mbappé al 80, al 81 i al 118.
2: Sí.
0: Són els gols.
2: El hat-trick del meu país.
5: Estava passant que Espanya no hagi de lamentar la primera part que ha fet, perquè jo crec que Espanya ha estat molt, molt contemplativa la primera part, amb aquesta Argentina molt, un poc ullal i algun moment jo crec que Argentina s'activarà o que
1: cap al final,
5: no serà tan desastre com ha estat la primera part.
3: S'estaven preparant canvis a la
5: Argentina.
3: Sí. Medina estava un altre lesionat llavors, no? Perquè a veure, minut 4 de la segona part, sí, si no hi ha un lesionat,
2: si no l'has fet abans, no?
3: És estrany, sí.
0: Ara hi ha hagut una falta de Baena sobre De Paul, encara a camp argentí, i estarem pendents de veure quins moviments fa Scaloni. La falta la servirà des d'aquesta posició el Cuti Romero.
3: I si és Medina i ja ha entrat Otamendi per Lisandro, entenc que haurà de ser Tagliafico, el que tingui algun problema o el que estiguin pensant en substituir.
2: Però no l'estan canviant, és a dir, ara s'ha aturat el joc i no han fet el canvi.
0: És pilota per Julián al cercle central, el doble Tagliafico... Zona de tres quarts de camp, banda esquerra de l'atac argentí, endarrereix la pilota l'albiceleste, és pilota per Paredes, que mira de pausar una mica més el joc, la pilota del Cuti Romero.
3: Per qüestió física em sorprendria, perquè ara Tagliafico acaba de fer un sprint important a la banda esquerra per anar per la pilota, o sigui, per un tema físic no és.
0: Ara ha rebut
3: un
0: cop de Baena.
1: Baena està repartint, eh? També?
0: Sí.
2: A tot li ha dret, a més a més.
6: Bon recado, eh?
1: El genoll a la cuixa, eh? No, però la veïna ja ho han dit, eh? És Baena.
0: Si algú pot fer el disbarat, és ell. A veure. 50 de partit de moment. Amb aquest empat a 0, amb Argentina intentant crear joc, però és pilota per Espanya. I va Lamine.
3: Bona acció de Lamine Yamal, però al mig del camp, i la defensa de l'Argentina, que ja ha reculat, i això obliga
2: El conjunt espanyol ha començat des del darrere, encara en camp propi, arribant al 6 de la segona. Espanya 0, Argentina 0.
5: La final del Mundial.
0: Ara hi ha hagut una topada de Paredes amb Rodri, em sembla.
4: Bueno, ja t'ho he dit.
1: Paredes surt això, no?
4: Sí. Ells et van avisant, et van tocant.
2: Jo crec que l'àrbitre diu que és accidental.
0: I ara s'enreden uns quants i veurem, a veure, Paredes es treu de sobre. Ah, a Olmo, ha tirat a terra a Olmo.
6: Groga.
0: Targeta per Paredes. Aquesta també, en una final del Mundial, guanyar-te una groga així,
1: sí.
0: Noi...
3: I jugant de mig centre i portant 6 minuts al camp.
0: Perquè jo crec que li estava perdonant l'acció
6: però...
0: i te l'has guanyat per empantar enmig de...
2: No.
6: I principalment perquè Paredes té pues, la bateria justa per passar el dia.
0: Ai... O sigui, el va buscar Paredes, que li dona un cop i llavors té una lipotímia també Rodri, eh?
1: Clar, però no posa el colze, eh?
2: No, però Rodri mira i després cau, estic d'acord que fingeix, però vaja.
0: I li va donar, eh?
2: Sí, sí.
0: El cop hi és, però crec que després, quan ell el nota...
1: Però és absurd, aquest cop, vull dir.
2: No porta res la groga de Paredes, que s'ha guanyat de vols.
0: Li estava perdonant...
6: S'ha d'anar a buscar l'expulsió de Paredes.
4: Ja, sí. Escaloni ha dit, no fotem patades, trec a Paredes.
6: Jo ara trepitjaria Paredes. Sí, sí.
1: Ai, està per play. Joc net.
6: Sí.
1: La FIFA, tio, orgullosa, eh? Tens valors que...
6: No, home, però tu no pots tractar amb quinquis amb llibres de Baudelaire.
1: No.
6: Has de respondre amb el mateix llenguatge,
1: sí,
6: no?
1: Sí.
6: Només a provocar a Paredes fins que li tregui la vermella.
4: Ara estan agressius, eh?
6: Clar.
4: Argentina.
1: Sí.
0: Ara és pilota per Rodrigo de Paul... que mira de treure la pilota davant la pressió de Cucurella que apreta, no veu la sortida, la dona pel Dibu, que la penja, però recupera Rodri.
2: Amb Dani Olmo a l'eix de l'atac, però per darrere recupera l'Argentina, és McAllister jugant en zona defensiva.
0: L'albiceleste, a veure si és capaç de treure la pilota, mirant de tenir una mica més de força en el seu joc de la que havia tingut en aquesta primera part.
1: Jo ara aquí faria una actuació musical, ara mateix.
6: Ara,
1: per una pantalleta petita? Per acabar d'animar una mica, perquè veig que estan com que no han sortit del tot bé.
0: 10 minutets, no? 10 minutets.
1: Una cosa curta, 3, 4 minuts, ja està.
2: Que facin penals, ja.
1: O anar a
2: els penals, ja. Directament. Tanda de penals.
3: La persona més fan de les tandes de penals que puguis creixer.
2: Home, a veure.
0: Però una actuació així en un racó continuant jugant, vull dir que no molestin
1: gaire. Encara millor. Això estaria bé.
2: Ara mateix, l'Antina... signa els penals, convençudíssim, per tant.
3: Sí, tant, i tant.
6: Però, a més, és que Paredes, o sigui, està l'àrbitre davant. Davant no, és que l'està tocant amb el nas.
3: Sí,
6: és espectacular.
3: No, no, de veritat que jo estic castorat.
0: Porta't 2 minuts al camp.
6: Sí.
1: Ha fet aquella passada que ha estat a punt de significar gol de Baena i ara aquesta groga que s'ha guanyat de manera realment ridícula.
0: I ara el joc força trebat amb faltes constants entre els uns i els altres, a veure si algun dels dos equips pot imposar una mica al seu joc, perquè de moment de futbol poc en aquesta segona part.
1: La final del Mundial d'aquelles nits en què tot pot passar i n'hi ha que somien amb aixecar l'or, poc no de somiar-ho, ja ho ha aconseguit amb la medalla d'or al certamen internacional All Cheese Awards, un mundial tan intens, es mereixia un sabor igual d'intens al formatge d'ovella añejo, poc destaca amb lleugeres notes picants, pura potència, qualitat.
6: Ojo.
1: Compte la jugada.
2: Zabal, hi ha una paret, res.
1: Continua els picants, pura potència, qualitat i textura, que et farà perdre el cap. Poc ve de gust a totes hores. Poc el formatge, que ja sap el que és guanyar un or.
6: Poc.
3: Igual és la millor falca de la història de
1: Rangler. Sí.
0: Absolutament.
3: La més participativa, tota.
1: Com tens això dels World Cheese Awards, per cert?
0: Estem treballant.
3: Era Còrdoba, no?
0: Avui que ha vingut la directora a la ràdio, aquest matí, al karaoke, li hem comentat.
1: Dani Aguilar, l'enviat era Dani Aguilar o qui era?
0: Espero que els puguem...
2: Depèn del bàsquet, aquell cap de setmana.
0: Ens hauríem de narrar com partits, no?
1: És que s'està treballant pel Superesports, això.
0: Sí, sí.
1: Per la propera edició, que no sé quan és. Quin és, l'octubre?
0: Ho vam mirar que era...
1: Sí, setembre, no?
0: Que era Còrdoba, crec.
1: Sí, Còrdoba. Això, és veritat.
7: El que passa que vam estar mirant i no hi havia res que coincidís
1: amb... No, ni el Girona, ni res de res.
0: I el bàsquet.
7: Que havia passat en l'agut, fins i tot, perquè pogués anar cap allà, aprofitant.
0: Bon perfil, eh?
7: És un molt bon
0: perfil.
7: Un sibarita. És molt important.
0: Potser no torna, eh? Potser en trobaria algun que diria aquest no està gaire bo.
7: No ho dubtis. No ho dubtis, a més a més. Va, quin minut? Som al minut.
2: Mira, pilota centrada per Dani Olmo, entra a l'àrea, arriba a la línia de fons, posa la centrada, Cucurella, arriba per darrere la defensa argentina.
5: S'ha de marcar algú que no sigui Cucurella.
0: Montiel, era Montiel.
2: Montiel, doncs mira, aquí acaba de justificar la seva titularitat perquè per darrere ha estat clau per evitar que Cucurella marqués.
3: Que bé Covarsí i que bé Olmo, eh?
1: Si marca Cucurella, la portada de mà del
7: diari és la mà. La turra, no la portada, no, la turra que duraria fins a començar la Lliga. Sí, sí, sí.
6: Canvien l'estanquera de Plaza Colón per el geto de... Home, ja t'ho dic jo, vaja.
7: La paella i l'estrella, ja ho diries tu.
3: O igual canvien l'escut de la bandera d'Espanya per la cara Cucurella. També seria una altra possibilitat.
7: Va, córner per Espanya, oi?
3: Sí.
2: Arribant al 12 de la segona meitat, per sort és la segona meitat i no la primera.
0: Vincit ja ara està advertint el Cuti, que no...
7: Com cada cor,
0: no abraci... No.
6: I el Cuti li està mirant i com volem dir, dame un cigarro i otro palo.
7: Perquè el Cuti porta dos dies jugant a futbol només i no sap que no es pot fer.
2: La centrada del segon pal la podríem haver fet qualsevol d'aquesta taula directament a fora.
1: Cuti no s'acaba de creuar una duana amb un ganivet o per fer l'assado.
7: Un
1: encenedor.
2: Un
1: encenedor,
2: no? Sí.
1: Un encenedor.
2: Al control de l'aeroport, sí.
7: Com era?
2: Sí.
7: Que Messi se n'enfotia.
0: Però un encenedor de pati mig, eh?
1: No, un encenedor d'aquests industrials.
7: Sí, de barbacoa, encenedor de barbacoa.
1: Efectivament.
0: Canvi d'Scaloni. També entrarà Nahuel Molina.
1: Canvis, eh?
0: Per Montiel, precisament, que havia estat decisiu en aquesta acció amb Cucurella, i Molina, que se li va escapar, i va guanyar l'esquena a Gordon en el gol d'Anglaterra. No sé si li ha costat també la titularitat, però en tot cas, se'n va Montiel, entra Nahuel Molina, el segon canvi que fa Lionel Scaloni després del de Paredes.
2: No, li queda la finestra. Li queda una finestra només, clar.
7: Sí, o també li ha entrat abans de descansar.
0: També per la lesió de Lisandro, correcte.
7: O sigui, queden dos jugadors amb una finestra.
1: De la Fuente fins al 75, recordeu que no
7: Ferran Torres.
2: I mira que avui és un dia per fer canvis, també.
1: Sí,
2: perquè...
1: no? Jo...
7: Oi, els farà, però d'aquí 18 minuts.
1: Sí, perquè és per llei, eh? Hi ha una llei, ell ho té escrit.
5: Han d'estar tan malament els homes de banda a l'esquerra, perquè avui... Sí. No, treu a Baile, fot un tio aquí que intenti desbordar.
1: Sí, sí.
5: Mm. Nico ha d'estar tan fotut per jugar tan poquet i per no jugar-te-la perquè sigui una pròrroga...
2: I Víctor Muñoz
5: ja ni t'explico.
6: Víctor Muñoz ja no tindrà minuts.
5: Perquè que veiem que la nit tampoc no encara com encararia si estigués bé. Hòstia, tenir una altra opció a l'esquerra.
6: Sí, jo crec que aquesta grapa de Baena també li agrada, eh? Avui contra Argentina, també tinc la sensació que...
1: Ja li va bé, no?
6: Que li fa falta, sí.
1: Ja li va bé, sí.
0: Pèrdua de Lamine, intentava muntar alguna cosa a la selecció argentina, però no se n'han sortit, torna a ser pilota per la selecció espanyola.
7: Gairebé no surt de camp propi amb la pilota argentina,
0: eh? Ha costat molt.
3: No, el que passa que, clar, a veure, això sona molt bàsic, no? Però és que Espanya no pot permetre que segueixi el 0-0, és que al final això és donar-li temps, no? I donar-li oxigen a Argentina, que no està fent absolutament cap mèrit per guanyar el partit. Espanya sí que els està fent i no està acabant de trobar el gol.
1: Però avui no és un dia per Gavi.
7: Mira, et juro que estava pensant en Gavi. Ara, tal com està el partit, fots aquí a Gavi i
1: corres el risc
7: que no es torni a jugar res més.
1: Que facin fora al minut 10.
0: Compte Paredes.
2: No, ha fet, crec que ha trepitjat el bessó o el turmell del rival.
0: L'actuació que està tenint és que ha entrat, ha fumut una patada
2: puntada.
0: A una de les cames, a la cama de suport de Pedro.
4: Això és mala idea. Això és mala idea.
2: Scaloni ja...
0: Però Dani, com fas això al minut en el castell amb una groga, no?
4: Sí, però que és mala idea. És un jugador que va a donar-te la patada expressament. O sigui, està claríssim.
2: La demana Lamine.
1: Aquesta,
2: la vol Lamine.
1: Jo se la deixaria xutar a Lamine, aquesta. Ja sé que està lluny, però...
5: Compte que no el canvia.
6: Lamentable la nata d'esprai aquesta que posen per llençar la
1: d'allò,
0: eh? A Paredes.
1: A Paredes. Ja,
3: no? Ostres, però
7: sí. Per
3: poder ficar-lo i treure'l...
1: Ui! Epa! Se li ha passat!
6: Se li ha disparat. L'ha matat darrere.
2: Gairebé agraeix a Villatal, eh?
6: Locals, no d'un partit de futbol.
1: És que ell està acostumat a utilitzar...
3: La festa de l'escuma, eh?
1: En un altre context.
6: Bailem 22. dos, tot allò, home, i tant.
1: Aquells strippers que es posen escuma. És això, és això.
0: La imatge ha sigut molt bona, eh?
7: Va, llença la falta o no?
6: A veure, no li demaneu pressa.
1: Que corri, que corri.
7: Sí, que llenci la falta, va.
0: Anem a Fata, Roses, la festa de l'escuma.
7: Doncs el Dibu que...
5: Qui viu a Valent?
7: Col·loca la tanca. Mira, mira, mira on hi ha l'esprai i on hi ha la tanca d'Argentina, per davant. I va a la mina el xut, directament a la tanca, el refús per Baena, posa la centrada a corna. Ah, no, mira, l'ha acabat salvant el jugador.
0: Era Julián, qui havia tallat la centrada.
7: L'àrbitre ho té fàcil, ha marcat una línia amb l'esprai i la tanca està tota l'estona per davant.
6: A veure...
1: Això no es compleix quasi mai, eh?
7: No, no, però això em fa ràbia. Mira, no, si els passa a molts àrbitres.
0: Home, Barça, canvi del Barça. Això,
7: Punta, Ferran i Pedri.
0: Baena...
7: Oyarzabal i...
0: Ostres, no, no, Oyarzabal
1: i Fabián. Oyarzabal i Fabián.
7: Uh-huh. És a dir, el
0: sí, sí,
7: els
0: però...
7: canvis,
0: sí, sí.
7: No, lògics.
1: Sí, sí. Però, canvi
0: lògic. Però avui Ferran juga de nou, no juga a l'esquerra,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, sí.
0: Treu el màxim golejador del Mundial. Sí. Jo treure Oyarzabal no... A mi m'ho sorprèn, eh?
5: Deu ser el tauró encara fotre el gol.
6: És el màxim golejador amb una mica d'asterisc, eh?
0: Val. Val, val.
4: Amb un gran asterisc.
1: M'ha agradat la subtilesa del pal. O sigui, és un pal, però molt, molt elegant, no?
0: A veure... Sí.
5: Però no és una amenaça allò de dir ui, que juga Oyarzabal, compte.
1: No fa por, no?
0: No és un crac, no, estic d'acord. Però
5: això, jo crec que a nivell golejador jo crec que és estil Ferran.
1: Sí, no,
0: sé,
1: no.
0: Sí, segurament.
1: No és Freddy Krueger, no?
0: Sí, no. Freddy Krueger.
1: Falta. Sí, no, galant, és que fan por.
0: Sí, sí, sí.
7: Estic amb tu, estic amb tu sempre.
1: A mi Haaland em fa por, si juga contra mi.
7: Tant.
6: Jo entre els dos, a mi m'agrada més Ferran.
7: Entre Oyarzabal i Ferran Torres.
6: Sí.
7: Una falta que pica en curs a selecció espanyola, 2-1 amb Lamine, intenta marxar del primer d'atac, Leafico cau a terra... i no xiulen falta. Lamine està en un punt ja de desesperació, perquè no li estan sortint els driblings,
1: sí.
7: I jo crec que aquesta sí que ha notat un mínim contacte, jo tampoc l'he xiulat.
0: Encara es veu l'espometa al terra.
6: Sí, encara.
0: Que li ha escapat a l'incig.
4: Això es falta. Joder, el futbol és una cosa, i patades és una altra.
0: A mi també m'ha semblat falta, aquesta.
1: Sí. Hi ha una mica d'agafar una mica, no?
7: Jo crec que el llistó de l'àrbitre sembla bastant... Vull dir que és una acció que pots no xiular falta pel llistó que ha situat, eh?
6: Sí. Solsona, estàs molt...
1: Sí, eh?
6: Estàs molt contundent avui, eh?
4: Sí, és si es falta, és que, clar... Si amb els bons que volen driblar li fan falta i no xiulen... Sí, sí. A mi sembla falta.
0: Bé, això perquè ha anat per terra a tallar una pilota...
1: Sí, Paredes, era perillosa, sí.
0: Si toca un peu se'n va al carrer, eh?
1: Sí, sí.
0: Però vaja, juga a Espanya.
7: Com deuen estar els argentins de Hyatt?
0: Oh. No.
7: I clar, i la pantalla gegant també, perquè fa una bona estona que no... no...
0: A veure,
7: clar, com que teníem problemes amb la connexió del fòrum, ara ho provarem, ara quan vingui la Clara ho
4: provarem. Targeta. Això és targeta.
7: Deixa continuar Pedri, fa l'acció individual, combina amb Olmo, cau a terra, xuta Olmo, el Dibu, en dos temps no pot evitar el corna. El xut era mala bava, ha botat just davant del Dibu, que ha enviat la pilota a corna.
0: Però ara aplica la llei de l'avantatge, jo crec que ara ho fa bé. Jo crec que ara ho ha fet bé.
5: Sí, perquè pel camí hi havia dues faltes, han reclamat dues faltes.
0: Uf, a punt de menjar-se-la.
5: Li han anat de poc, eh?
1: Era una cagada històrica, eh?
0: Sí.
6: Uf.
7: Doncs ara sí que una marxa més, eh? La selecció espanyola a punt d'arribar a la pausa d'hidratació, que li pot anar bé a la selecció argentina, a punt d'arribar al 20 de la segona. Amb Lamine, que picarà aquest corna, l'àrbitre el fa aturar.
0: No pot ser que s'estrigui cada vegada un minut a llançar el corner perquè has d'avisar els jugadors. Això no pot ser, s'ha d'acabar. O sigui, és que no pot ser.
7: S'està fent molt llarg, això, Molló.
0: No, és que el temps efectiu, després es miren el temps efectiu i és que em faran dir coses que no vull dir, però amb foteses, i això, ostres.
5: És molt enfadada, avui, eh?
7: Sí. No, però... Que acabarem tu i jo igual.
6: La centrada de Lamine, la pentina un jugador argentí directament a corna.
0: Paredes, la pentinat, però la centrada, quina rosca li ha donat, eh?
7: Buscant el cap del tauró.
0: Era bona. És que portem tot el Mundial així, no és d'avui, això.
1: Sí, sí, el típic avís de...
0: Cada córner, l'àrbitre xerrant amb el jugador. No us ha de fer, noi! Xiula!
2: Baena contra el Dibu, que falla la sortida, la refusarà la defensa argentina amb una puntada buscant a ningú perquè no hi ha ningú. És que l'Argentina jo crec que no arribarà cap vegada a l'àrea rival. És que és impossible, jugant així és impossible.
0: Li anirà bé la pausa d'hidratació.
2: Però és que com a mínim necessita un jugador ràpid per enviar alguna pilotada, perquè és que no té jugadors ràpids al davant.
4: Sí, però és que el jugador ràpid has de treure a Julián, perquè no vas a treure a Messi.
1: No, clar.
7: Perdona, deixeu-me anar un moment cap a la plataforma del fòrum. Que, la plataforma marina del fòrum, oi que es diu així, exactament?
1: Plataforma marina del fòrum. Ara m'has enxampat.
7: Janire, com estan els ànims per aquí? A veure, explica'ns.
8: Vale.
7: I tant.
8: He tingut un parell d'ocasions i l'ambient s'ha... La gent s'ha animat una mica, però ambient bastant descafeinat, tot i les més de 30.000 persones que hi ha aquí a... Una jantada espectacular, bé, la connexió prèvia ja us... De pantalla, han anat fent pampallugues fins al punt de tot... Diversos moments del partit...
7: És Marta Intrefecho, ara, eh? Gent... Oi! Ah, no, és que ho hem de parar
0: encana?
7: Perquè...
0: Encanna! Encanna de fòrum!
1: Semblava un DJ tocant els botonets de...
6: Semblava el sonar, també, una sessió del sonar, una mica de robots.
7: Em sap greu, perquè tenim allà la Janire, que
6: devia res pitjor que quan estàs allà i veus que no...
7: Enviar gent als llocs, a veure, anem al Hyatt, a veure un moment, abans de res, no ha passat res. Anem al Hyatt, a veure si tenim allà el Roger i ens funciona una miqueta millor la col·lecció i podem veure com estan els ànims entre l'afició argentina.
2: Compte el tauró, la rematada amb el cap centrada, atura el Dibu, bona acció de Lamine, una de les millors, arribant a la línia de fons, la centrada i la rematada del tauró.
0: Ha semblat la jugada de Corea i Japó, que li anul·len espai a la dalga d'Endur.
7: Era molt aquesta, doncs.
0: Perquè surt la pilota, però no surt tota.
7: No.
0: I la rematada era boníssima.
7: I darrere Ferran hi havia Cubarsí, també. Et dic una cosa, crec que aquesta surt més que la de Corea, que no va sortir gens. La van xiular fora.
0: La centrada de Joaquín.
7: Sí. A veure, Roger Jofre, ets per aquí, oi?
9: Bona nit, Xavi, sí, sóc per aquí. Amb un ambient de luxe, o sigui, aquí se celebra i es canta cada ocasió, cada falta, cada aproximació, cada aturada del Dibu i tot. Perquè us feu una idea, o sigui, la narració de Televisió Espanyola que tenen posat aquí a les pantalles grans està al màxim, però no s'ha escoltat en cap moment del partit, en tota l'estona no s'ha escoltat res, no hem sentit res, perquè tenim tota l'estona la batucada ja amb els càntics que no paren de sonar.
7: Ah, clar, cada aproximació, però poques d'Argentina. La gent, igualment, la veus tranquil·la,
9: No, tranquil·la, cantant, i qualsevol cosa, o sigui, no, encara que no sigui aproximació, qualsevol falta, qualsevol aturada del Dibu la celebren, aquesta sang sud-americana. Per cert, tinc aquí una dona argentina, una aficionada. ¿De dónde vienes?
10: Estoy vivo en Cataluña, pero soy de Argentina.
9: ¿Cómo estás viendo el partido y la final?
10: Complicado.
9: ¿Sí? ¿Hay nervios?
10: Muchísimo.
9: Muchísimos nervios, ¿no? ¿Crees que Argentina se va a conseguir llevarse esta final?
10: No lo podría decir porque España también está jugando muy bien. La verdad que los dos están jugando muy bien, pero España la verdad que muy bien.
9: Sería la cuarta estrella, el segundo mundial consecutivo. ¿Qué significaría para vosotros esto?
10: Para nosotros, que es un país que está sufriendo bastante, sería genial ganar.
9: ¿Y Leo Messi qué significa para los argentinos?
10: Y para nosotros es todo, un ídolo, como fue Maradona.
9: Pues muchas gracias. Ya veieu que aquí molts nervis estan vivint i no ho tenen clar, perquè és veritat que Espanya defensivament és un segur de vida i només ha encaixat un gol en tot el Mundial.
7: Doncs ja tornem després. Ara que hi ha pausa, suposo que estan hidratant-se també allà al Hyatt.
0: I compte, per la resta. Xavi, perquè hem vist el Cuti Romero, que semblava que tenia problemes. Veurem si pot continuar o no. Seria el segon central que cau. Lisandro ja ha hagut de ser substituït per Otamendi, però ara, just abans de la pausa d'hidratació, estava assegut a l'interior de l'àrea i veurem a veure què és el que té el Cuti.
7: Doncs problemes per l'Argentina. Em diu encara la connexió ha millorat amb el fòrum.
0: Sí?
7: Anem-hi o què?
0: Sí, va.
7: Mort. A veure, Janire, explica'ns.
8: A veure si ara no cau.
7: Ara bé. Explica'ns l'ambient que tens per aquí pel fòrum.
8: Doncs com et deia, ara que Espanya gaudeix d'ocasions, sembla que la gent s'ha animat una mica, com dèiem, aquestes més de 30.000 persones, tot i que et diré, el descans ha marxat força gent, no sé si per veure la segona meitat amb més seguretat a casa o algun bar, però aquí queda molta gent a tota aquesta esplanada. De fet, som aquí amb una parella que estan veient el partit. ¿De dónde sois?
11: De aquí, del barrio, somos del... del barrio del Fórum.
8: ¿Y habéis venido...?
11: Sí, pero yo y mi hija, no somos pareja.
8: Ah, vale, no sois pareja, es la seva filla, ve. ¿Y a quién habéis venido a apoyar? ¿Habéis venido a apoyar a España?
11: España.
8: ¿Cómo habéis visto el partido?
11: Somos de Perú, pero apoyamos a España.
8: Bueno, España, entonces, ¿por cuánto va a ganar, asumo?
11: Espero que gane con un gol suficiente, pero que gane.
8: ¿Quién va a hacer el gol, Lamine Yamal?
11: Prefiero que gane con el gol de Lamine.
8: Pues moltes gràcies. Doncs Santi, aquest pare i aquesta filla del Perú, que creuen que guanyarà Espanya amb gol de Lamine Yamal.
7: Doncs perfecte, Xenire, gràcies. Uns i altres, argentins i aficionats de la selecció espanyola, veient el partit des de dos punts diferents, un a l'Hotel Hyatt, els altres...
1: Important el matís,
7: al Fòrum.
1: Sí. El matís. Sí,
6: no. Molt important, eh?
1: Important! No fos cas, cagú!
6: No t'hi aboni. Sí, ojo,
7: ja
6: eh?
7: Ja t'he vist. Que interessava el tema.
0: Surto, no? Opta, diu que...
1: Treu aigua.
0: El descans ha durat 27 minuts i 24 segons... I el joc efectiu de la primera part ha estat de 29 minuts i 42 segons, que em sembla bastant elevat, eh?
1: Sí,
0: bastant elevat.
7: M'agradarà saber el de la segona, perquè...
0: Sí, el de la segona fa la sensació que no tant.
7: Apunta moltes maneres, tot i que Espanya està, no sé si ara un punt millor del que estava, però és que l'Argentina avui està desapareguda.
0: Doble canvi a l'Argentina. Ha marxat el Cuti Romero, ha entrat Facundo Medina, se'n va Rodrigo de Paul i entra Giuliano Simeone.
1: Uf!
12: Diego Pablo és a la graderia amb la samarreta de l'Argentina, deu estar nerviós.
0: Ha hagut de fer el canvi per la lesió del Cuti, com deia en Sape, i llavors ha hagut de fer ja també l'últim.
7: Per tant, els dos centrals s'han lesionat.
0: Lisandro i el Cuti
7: a la final
0: hi ha hagut de posar... Això.
7: La flor de la Fuente posta, bueno, fa doble posta. Jardí botànic, ja estem aproximant-nos ja... Sí. És que clar, abans ho deia, Albert, eren 4, ara en són 5 ja els jugadors lesionats dels rivals de la selecció espanyola en aquest Mundial.
0: T'ho imagina't, Rocamora, que en una final de Champions es lesionen Cubarsí
7: i Gerard Martín, per exemple, que són els centrals que podien estar jugant de titular.
0: Drama.
5: Heu buscat la màgia!
12: Oficial de cromos del Mundial 2026. S'acaba el Mundial, però encara podeu acabar.
0: Sí,
12: la
0: col·lecció
12: amb tots els cromos. A veure quin surt en aquest sobre. Mira, la selecció de Qatar.
7: Molt bé.
12: La selecció de Qatar. Aquesta és el Rashdan de Jordània. Mira, la part de dalt de la Copa del Món.
1: Aquest en falta.
12: La punteta, De Arrascaeta.
7: Home,
12: d'Uruguai. Oh! I Leo Messi.
1: La màgia
0: de París.
1: Com d'aquí,
7: Home. Sape, no arribes a vacances, estàs a controlar.
0: No. Però que estem parlant de màgia i li surt això, tu penses que això no és un senyal?
7: Sí.
0: Home, per favor. I traieu la truita de sobre el...
1: El santuari.
0: A veure, no desmunteu l'estudi, si pot ser.
12: I esteu fotent oli per sobre el pobre Gavi.
7: Per cert...
12: És una foto, sap,
1: Es pot tornar a imprimir, aquestes coses.
7: Minut 73.
12: Però no serà aquesta.
7: Està
12: mirant dades. A partir del 75 és quan han arribat el 63% dels gols de l'Argentina.
7: Sí.
12: 12 de 19.
0: 12 de 19 a partir d'aquest
12: moment. El 63%, déu-n'hi-do.
1: Argentina està un gol, no? És a dir...
0: Però hauria d'atacar una mica.
12: Hauria d'atacar directament.
0: No, però sempre hi ha aquella frase de una la tindran. Una la tindran.
12: Una la tindran segur. I bé, ha entrat Giuliano per tenir aquest perfil ràpid que dèiem, per intentar llançar alguna desmarcada i tenir una mica de sortida. Ha entrat per De Paul, que De Paul sempre les demana al peu.
0: I això juga a l'Argentina, que si aquesta una la té Messi, acabi dins.
7: Dani, quina lectura en fas, el que veus?
13: De la Fuente ha de fer algun canvi. No sé si... És que no sabem com està Nico. No sembla que estigui bé, perquè que no el fa jugar.
7: L'aposta a l'extrem, vaja, no? Una aposta per l'extrem.
13: Sí, o poses a Ferran en una banda, ara ja que l'has posat, el poses a una banda i poses a Borja Iglesias.
1: És que jo ja estava veient que anava aquí.
0: Sí.
1: Jo ja he vist que anava
13: per l'extrem. Ja ho dic, perquè sí. Però ho faria.
1: No, sí.
0: Ja està.
12: Mira, Nico.
1: Mira.
7: Doncs aquí el tens.
12: Bé. I Miquel Merino no...
1: És veritat?
0: Ah, sí,
1: no.
0: Mira,
12: els dos.
0: Bé.
12: Home,
1: Em va estranyar a mi.
13: No farà Olmo, canvis fora. Estranys.
2: Olmo i Baena, no?
13: Sí, ostres. No farà canvis estranys. No, no, no.
5: Olmo més apagat avui, eh?
7: Sí, avui no entra
5: de més a menys.
7: Sí,
3: però tot i això, diverses de les arribades perilloses d'Espanya porten la seva signatura.
5: I el xut aquell que li ha votat a...
7: Ah, sí, la segona part també és veta.
3: Sí, sí.
7: No, també ha estat dels escollits pels jugadors argentins a l'hora d'anar-lo a frenar.
3: És que precisament, com que Olmo és molt precís i juga molt al primer toc, és el gran candidat a endur-se un pal a les temps dels jugadors d'Argentina. Sí, sí.
7: Totalment. De fet, més que la mina ha rebut Dani Olmo avui.
3: Sí.
2: Doncs atacant la selecció espanyola, últim quart d'hora de final, si no anem a la pròrroga, de moment 0-0, hi ha un cop. Ah, home, ui, home,
1: Merino,
2: home. Merino,
1: només entra, només entra.
13: És que sap que no hi arriba.
6: Clar. Sí, sí.
2: És una falta, ja està, no?
13: Targeta.
6: No, home, no.
5: I al carrer.
13: Al carrer.
5: Que diria el Damià.
7: Però sí que és cert que estan totes, és a dir, que potser aquesta no és... Però si en fa dues o tres més, al final li dirà, noi, ho sento molt, però és que em porta sis de seguides.
2: Doncs atacant la selecció espanyola amb Cubarsí per la pilota Merino, però la recupera el conjunt espanyol, que clar, és que l'Argentina recupera a camp propi, lluny de l'àrea rival, és que és impossible que pugui...
5: Segueix sense trepitjar l'àrea, que dèiem que no ho ha fet.
7: Jo diria que no ha tocat encara ningú l'àrea rival.
13: Quantes pilotes ha tocat Messi?
5: Sí, poquíssim.
3: No, poques. Saps que si no tenen la pilota...
5: En tocarà una només.
1: Sí, una falta, no?
6: I ben tocada, eh?
2: Sí, sí, Pedri ha d'afrontar el xut de Pedri amb l'esquerra directament a les mans del Diego.
13: L'estaven empantant.
5: Sí, tant que l'estaven empantant.
3: Sí, per ara, Espanya està tenint bones arribades a posició de xut, però els xuts no estan sent
5: amb una mà
3: tampoc gaire potents, eh? Ni per inquietar el Dibu a sobre, és que és molt gran, és molt llarg, o sigui, arriba fàcil als pals.
2: Lamine Yamal, Ferran, fa la paret amb Lamine, té dos jugadors a sobre, fa una autopassada, posa la centrada, era bona la intenció buscant a Ferran Torres, sí. Però la treu la defensa
5: de
2: l'Argentina.
5: El retall elèctric aquest ha estat bé, eh?
7: Sí, és el primer que fa així tan brusc, diguéssim.
2: Mira, Cubarsí, el xut! La treu! El Dibu, Cubarsí, que ja va ser decisiu en el partit contra Bèlgica amb el seu xut, que la va treure...
5: Va treure
2: el porter i Merino va aconseguir el gol definitiu.
1: Però molt semblant, eh?
2: Però bona acció de Cubarsí, valent, veient que no, que ningú... Que el flotaven, pràcticament.
5: Sí.
2: I el xut, una altra vegada centrat... Però...
7: Ha fet una estranya, a més, la pilota, eh? No...
5: Mm. Ara està patint l'Argentina.
2: Sí, sí.
5: Ara, moment de treure aigua de la barca.
7: Sí, perquè Espanya està abocada ara mateix a l'atac. Vull dir, ara sí que no dona opció a que Argentina passi pràcticament, no del mig camp, és que de la zona de tres quarts, segons com.
2: I va Nico Williams, serà un corna, que també està... Bé,
5: a veure si es pot...
2: Sí, es pot
5: llançar o no. Sí.
2: El primer pal, la treu la defensa...
5: No, s'ha de repetir.
1: Molló.
13: Mira, Torres. Penal.
5: Les explicacions, Mollo.
1: Passates,
5: Uf. Ara Facundo Medina.
2: Ja, però si la pilota estava en moviment...
13: Jo no he hecho nada.
5: Entenc que la pilota no estava en moviment.
2: No.
5: Això va passar un dia d'aquests.
3: Noruega a Anglaterra, de fet, que s'anul·la el gol.
5: Sí, exacte, que s'anul·la el gol de Noruega.
2: Sí. A veure, la centrada al segon pal era Cubarsí? O Merino.
5: Cubarsí, que ha fet només un gol amb aquestes dues temporades i mitja amb el Barça, sembla que està filtrejant amb un gol a la final del Mundial,
3: Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, no?
5: Sí. Pam.
2: Pel teu joc de cada dia, pel teu joc aventurer, pel teu joc que no para mai, per cadascuna de les teves pessetes, hi ha un Volvo XC40 per tu, Naveira, des de 31.900 euros. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
7: Ja ho veus, Broc? 12 minuts?
1: Sí. Jo no vull dir res, perquè ara seria treure pit.
7: Però ho pots fer, vull dir que no passa res.
1: Podem esperar.
7: També et dic que falten 12 minuts.
1: Sí, per això. No tinc pressa a passar factures.
7: Ja t'entenc.
2: Però el que deien de la selecció argentina, també Espanya ha marcat gols als últims minuts, per tant, l'afegit pot ser també generós, vull dir que veurem.
1: A Espanya li interessa buscar el gol.
2: Ben bé li falten 20 minuts de partit,
3: Em sona el fet que el percentatge de gols als últims minuts d'Argentina és encara més pronunciat a eliminatòries, Crec que és com un 8-11, una cosa així, és un escàndol.
5: Va, però és que no. És que ara ja no tenen ni la pilota. No és que la tinguin a camp propi. Vaja, la segona part, jo crec que encara la possessió deu ser més escandalosa favorable a l'equip de la Fuente.
7: Mm. Què li queda de canvis ara a Espanya?
2: Doncs
7: l'estat espanyol
2: li queda un canvi.
7: I una finestra, sí.
2: I Borja, no?
12: Sí. Home, és l'únic que falta, ja.
1: El 85, no? 86.
2: Estaria bé un canvi random, no? Un jugador que debutés.
13: Sí. Lluito contra l'adversitat, sempre.
14: Jo crec que se'n guardarà un per la pròrroga.
2: Que el problema d'ara de Borja és que, no? Ara ha entrat Nico.
14: No,
2: sí,
14: ara no.
2: Difícil, ara, també. Sí, que entri.
12: Molt bé, Pedri.
2: Sí, hauria de canviar la ment. Posa la centrada, no?, i posa Ferran a la banda i...
14: Un altre córner, doncs,
2: sí,
14: no?
2: Sí, Pedro Porro ha picat la centrada en Tagliafico, serà corna. I Sant Tornem-hi, un altre dels corners maratonians.
6: Sí, sense...
2: Perquè entre el jugador arriba la pilota, s'acaben
12: no
2: de barallar.
12: No sense haver fet genialitats encara, però Pedri, sí, cada cop que està tocant la pilota ho està fent molt bé, eh?
1: Seria molt de la Fuente que marqués Pedri, eh?
12: Sí. Ah, doncs, sí, qui sap...
14: Oye, seria un equivalent també d'Iniesta, no?
2: Sí,
14: sí, sí. Al Barça, poc gol.
2: Mira, Nico Williams fa, posa la centrada, rematada amb el cap a les mans del Dibu.
12: A la porta.
14: És que està atacant constantment, sí, ja, a Espanya, sí, sí, i aquesta vegada amb bones idees, fins i tot.
2: Compte, la pilota llarga és Giuliano Simeone. Mira, és que, mare de Déu, mare de Déu, Giuliano, també és el que a Cucurella li agrada caure ràpid. Però Giuliano...
14: La tàctica ha estat bé d'Argentina, que és agafar la pilota, una pilota...
2: No, és que és aquesta.
14: Li crida l'atenció.
12: Home.
6: Molt bé, Cucurella, esperant-lo.
13: Això és tarja.
6: Clar.
13: És que clar.
14: Es pot treure, però...
1: El seu pare ha dit, bien, Giuliano.
14: Sí, sí.
1: Era
2: això. Era això. També et dic que Cucurella és d'aquells jugadors que ja li agrada. I com a jugador del Madrid...
14: Com a jugador del Madrid, eh?
2: No, però tota la seva carrera.
14: Sí, sí, sí. De la seva dilatada carrera
1: al
14: Madrid.
1: No, fins fa un mes no ho hagués fet mai.
2: No, sí, però com a jugador del Chelsea... Com a jugador...
1: I ara, quan el fitxa, li envien un manual de tot el que ha de fer. Ja.
14: Has d'anar aprenent això, vols dir.
6: Exacte. Mourinho li ha enviat unes diapositives, perquè vagi prenent nota.
14: Hosti, diapositives. Mourinho amb diapositives.
2: En un pendrive,
14: Calistènia militar.
1: Bueno, recordo quan el Barça el va... Ha vist aquest anunci a Instagram cada dia. I penso, per què en doneu això? O sigui, no penso fer mai.
14: Una mica això, les fotos de...
1: Sí, sí, sí.
14: Que el Barça, quan el va intentar fitxar el 2007, els va presentar un PowerPoint, també, d'aquí.
1: Home,
14: era,
1: sí.
14: Allò,
1: sí.
14: Tiene el seu projecte.
6: Pa! Res.
14: Res.
2: No, però és que Argentina no...
6: Targeta,
2: no, mira. Tipus d'idea...
6: Increïble.
14: Targeta per parlar, per protestar.
2: Sí, és increïble.
14: Parenzo.
2: Sí, però... I després aplaudeix, eh?
14: Sí, sí, és que no.
12: Que si fos un àrbitre de la Lliga Espanyola, igual el fotia fora, eh? Per segona groga, la mateixa acció, eh?
14: Perdona, Camavinga va fer això, eh? Aquest àrbitre, Camavinga, per...
2: Minut 82, vull dir, què tenen al cap els jugadors argentins?
14: Bueno, no ho sé. Jo tendeixo a no recordar les finals, és a dir, no recordo si va ser un gran partit o no, però, Naveira, que sé que no et passa a tu, és de les pitjors finals, aquesta,
6: ara,
14: o no?
6: Ara.
12: Home, és clarament pitjor que l'última,
14: sí,
12: sense cap mena de dubte, i el 2018 no recordo tampoc que fos una meravella, però almenys hi va haver 6 gols, no? Em va fer 4 a França, em va fer 2 a Croàcia... la 14 la recordo tancadeta també, entre Argentina, sí, i Alemanya. Sí. Bé, hi ha hagut una mica tot.
1: Itàlia 90, no?
12: Itàlia 90 hi ha bastant consens que segurament és la pitjor.
1: Com molt gravada la memòria, com un partit horrible.
14: El d'Itàlia 90.
12: Sí, sí, igual que passa amb la Champions amb la final Milan-Juventus, sí, el 2003, sí, que aquella també, sí, se la recorda. Bé, i Liverpool-Tottenham del 2019 també va ser horrible.
1: Déu-n'hi-do,
12: sí. O sigui, per arrencar-se els ulls, certament, aquella final. Sí, que bé. N'hi ha tot.
14: Ai, la passada ara... Uf. De l'Argentina, una passada horitzontal que hauria pogut tallar la selecció espanyola. Li està costant horrors a la selecció argentina treure la pilota, eh?
2: És que poca broma, Messi a la segona part.
14: No,
2: quantes pilotes
14: no, de la
1: no.
14: Una o cap?
1: No,
14: és que pot ser cap, eh?
1: Sí, sí, no és possible que cap.
14: Era, això... està totalment tancada l'Argentina.
2: Hi havia una data que la primera meitat, el primer quart d'hora, només havia tocat una pilota, sí, que era la del servei de mitja al camp.
12: Nahuel Molina.
2: No la
12: xiula, eh?
6: Nahuel Molina.
12: No
6: la xiula.
2: No. Mira, Messi.
14: 22 tocs i aquests dos, 24. Doncs a veure, hi va Messi mirant de creu a camp, envia una pilota llarga per Nahuel Molina, massa llarga, la port per Unai Simón.
12: Entre que Argentina recupera molt lluny de porteria i que Espanya sense pilota està espectacular, perquè realment és que no estan cometent cap errada.
13: Defensa... L'àrbitre on el van trobar, dius?
1: Amb
6: un local, bueno...
14: Pues... Hi havia una pinyata, carmels...
6: Molt de llumlet... Ojo, eh?
2: Ui, el seu amic, sí, eh? Sí.
12: La presidenta de Mèxic, també.
14: No deu entendre res, aquest home, clar.
1: Clar, Trump no sap que és un empat.
12: No. Dir, ara mitjana més.
1: Clar,
12: és un terme que no...
14: Ja l'altre dia ho va dir, ho van dir.
2: Està preparant per deixar...
14: De futbol no en tenia gens.
2: Per entregar el títol, eh? Ferran posa la centrada directament.
3: toca les cames d'un defensa.
6: El títol el dona Trump,
3: sí,
6: no?
3: Sí. El que passa és que moltes, de vegades els polítics una mica, per anar una mica de propers, es fan com els tontos, però Trump, o sigui, ha jugat a futbol i ha, fins i tot va participar fa molts anys, als 90, en un sorteig de la Copa de la Lliga Anglesa, que van viatjar a la Trump Tower, a Nova York, per portar-li el bombo i les boles perquè traiés les boles del sorteig. O sigui, diguem que Trump no és que en aquest Mundial hagi sentit a parlar del futbol per primer cop, precisament. O sigui, crec que hi ha gent que igual té encara menys contacte, no, que ell, als Estats Units.
14: Però llavors, què ho dius? Per acostar-te al teu votant, que no entén res? És que no entenc per què fa...
3: De vegades, els polítics fan això per semblar més propers.
1: Ja ha fotut un pal a Trump?
6: Sí.
1: Perquè sí.
14: És que no entenc, de veritat. Quan queda, Albert? 5 minuts, eh?
3: 4 més l'afegit i van passant els minuts.
0: És el minut Merino, eh?
1: Sí.
0: Compte, eh? Partida del 85.
1: 86, sí,
0: sí, sí. Partida del 85.
13: I quan acaba el partit fins a la pròrroga, que hi ha mitja horeta, també.
3: Sí, allò del reixó. A veure, Nico Williams fa el dribbling cap a dins, a la talla a Nahuel Molina, però clar, és que no li dura gens. A l'Argentina la Messi pressiona, però molt sol.
14: Ara quan s'acabi els 90 entren Alaska i Mario, per manejar, però... com si fos un sorteig de la Federació Espanyola.
6: Correcte.
1: Qui li has anat a dir a l'Òscar, Alaska i Mario?
0: Hòstia. Ara estem veient la gràfica, això, de moments del partit.
3: I, no us agrada.
0: Les muntanyetes. Tota la serra és vermella.
6: Sembla la gràfica d'algú.
3: També s'ha de dir que ahir, a la primera part del tercer i quart lloc, gairebé eren les muntanyes de França, sí, i era un 4-0, a favor d'Anglaterra.
14: I realment, et diria, generoses les muntanyes amb Argentina, eh?
6: Sí.
14: O sigui, no ni per píxel, el que ha fet Argentina en aquest partit.
0: Ara, el tema és que si Espanya no ho aprofita...
3: Tal qual. Total, és que això, o sigui, el pilota per Ferran Torres, el xut... Fora. No, el pitjor per Espanya és el
0: resultat. És que ni caurà un corna, una falta, sí, o alguna cosa, sí. Iñaca, eh?
14: Bona melena, de Ferran.
6: Sí, quin pedazo, eh? Sí. Molt bon pedazo, eh?
0: Mm. Aquesta calor que fa...
6: Sí.
3: Quant d'afegit, Molló?
1: Espera. A veure, va. Ara te la jugues, Molló? Ara és important, eh?
3: Home, és l'últim partit.
0: Sí, l'últim abans de vacances, imagina't.
1: No sents la pressió, veritat?
3: Molta vacança, veig, aquí, no? Moltes vacances, sí, aquí, a aquesta taula.
14: Queda algú a RAC1 a aquesta setmana? O...
3: Ja. No, Rocamora, jo... Soc un soldat, jo em quedo.
14: No, home, no, perquè noi, si no...
3: Queda 4 dies, eh? Sí. Rocamora, tampoc creguis que...
14: Bueno, potser 8 o 10 ja, eh? Vull dir que... Encara em queda 8 o 10.
3: Pedri, mira, arrenca Pedri des de camp propi, continua Pedri, conducció llarga, acaba combinant amb Lamine Yamal, ui, la passada arriscada directament cap a la Port.
0: Direm 7.
1: 7.
14: 7 minuts.
3: Doncs,
14: no, és que tampoc, no?
3: Un parell de minuts i arribem a l'horat.
0: No, hi ha hagut aquella tangana...
14: Sí, els canvis i la pausa. I ja està, no? No hi ha hagut ni bar ni històries.
0: Potser encara m'hauré passat un minut i tot. Però el dient...
1: Pots canviar, eh?
0: No. És com tu amb la cançó, bro.
1: La teva última paraula, no? És quan els concursos,
0: set, no? Sí. No, perquè si no diran, no, clar, si vas dient números... No, no, ja, set.
3: Bé. Rodri...
0: La clavarà segur.
3: Pilota cap a Nico Williams.
13: Per la pròrroga, Argentina hauria de canviar a Messi i posar Borja.
3: Canvia Messi i posar Borja,
0: Lautaro, o sigui, no?
3: És que no he posat atenció al que ha dit, eh?
0: Us farem aquest regal, Dani, us farem aquest regal. Sí, home. Sí, home.
6: Abans entreguen les Malvines que canvia Messi, ja t'ho dic.
3: Lamine Yamal, bona acció cap a Rodri, canvi d'orientació amb Nico Williams, que li fan un 2-1. No, ho ha intentat 3 vegades i cap ha pogut aconseguir el dribbling.
14: També són els minuts Luis de la Fuente, i més que Merino, és aquell minut en què...
1: Jo ho he dit, és de la Fuente. 85, de 85 al 95 és de la Fuente.
0: També et dic que si Scaloni diu fa el canvi aquest, diu no.
6: Ja està.
13: És que no. Però si vol tenir algun tipus de possibilitat, ha de posar un jugador d'un altre estil.
0: Ja veuràs, ja veuràs que després, Dani...
3: Abans farà un Lautaro, Julián.
14: Home, i tant.
3: Compte el xut, fora.
14: S'ha precipitat aquí.
3: Tenia espai i temps per fer alguna cosa millor. Però arriba un moment que en aquests minuts finals el jugador pot pensar, no? I si faig jo el gol, què? És que em canvia la carrera.
0: Sí, però...
3: Sí.
0: Ja és un pilotador, Rodri, que tampoc és un jugador amb un ego molt...
3: No, pregunto, no sé. Jo crec que hi ha jugadors que ho pensen, no tots, però que hi ha jugadors que ho pensen.
13: No, el que pots pensar és que si hi ha una tanda de penals i fallo, llavors sortiré el diari.
3: Sí.
14: tanda de penals d'una final del Mundial ha de ser mort.
0: Digue-li a Baggio.
14: Sí, exacte.
0: Estrella absoluta d'això i pam.
2: L'Argentina ja ha fet el xec de guanyar un Mundial als penals, per tant...
0: I nosaltres, que ni ens va ni ens ve, i tens la imatge gravada de que va fallar en aquest Mundial, sí. Baggio. Mira, Xavi. Mira,
1: Xavi,
0: mira.
1: Ahí está.
0: Va, Ramos.
2: Navas, vamos.
6: Sí. Home, i sí, sí, Casillas, eh?
1: Casillas està buscant alguna cosa, eh?
2: A l'Instagram, segurament.
6: Que no, que no se'ns oblidi
0: el... Està fent likes.
2: A veure, Molló, vinga, va.
6: El llapis més afilat de l'estoig.
14: És a dir, la pausa d'hidratació.
15: S'ha deixat els canvis.
0: Que n'hi ha hagut a la pausa, no?
6: Sí,
3: sí, els argentins han sigut a la pausa, sí.
2: Bé, però hi ha hagut alguna finestra, eh?
14: Dues finestres hi ha hagut, no?
0: Tres.
14: Perquè hi ha hagut la lesió.
0: Dues d'Espanya, no?
15: Tenen pressa, ara.
0: Sí, això és perquè se'ls ha allargat.
14: Entram va dir, va, que tinc feina.
1: Ara retalla 3 minuts.
2: No, perquè...
1: Ja no són 27, són 24,
15: però, no? Clar, hi ha la tangana aquella de Paredes. Hem d'estar un minut allà donant-li voltes.
14: David, Òscar, hi som, ho veieu, no?
6: Jo ja ho he dit, no vull repetir.
14: No,
6: vull repetir, però jo ja ho he dit.
1: Què hem dit només quan s'ha?
6: Sí.
14: És que és tal qual.
1: Hi ha molt jijijaja, aquestes històries, i després...
14: Ara ho has dit.
1: Som on som.
14: I venen els del fons de l'autocar.
0: Epa, que ha rebut ara...
1: Un gol!
0: Ahí
2: la falta, ahí la falta.
0: Messi, Paredes, que va assenyalar... El jugador Messi ha quedat estès a terra amb les mans a la cara. No he vist qui el colpejava a la porta.
2: Però Paredes, com ha protestat a l'àrbitre? Que tens groga?
0: Sí.
2: Fill meu?
14: Però qui li xuta a l'àrbitre?
0: Sí. Anava Messi...
2: La pilotada de l'àrbitre... No,
0: sí. Messi anava en cursa...
2: És Simeone, no? I Juliano. Sí.
0: S'ha quedat frenat fins que Messi ha topat amb ell.
14: I després hi ha una pilotada d'un jugador de l'Argentina que li fot a l'àrbitre.
2: De Juliano.
0: Aquest és de regal.
13: Vigila, que ara tenen l'opció.
1: Poden tocar la pilota a l'àrea d'Espanya.
0: Mira, la gent ara excitada perquè veu la possibilitat que trepitgi per primer cop l'Argentina l'àrea de la selecció espanyola. Messi col·locant la pilota. Veurem si és ell qui xuta la falta. Ens acostem als 2 minuts de l'afegit, en quedaran 2 més, la serveix en curt Messi cap a la banda dreta per Simeone, aquest amb Messi un altre cop, pilota una mica més centrada, la recupera Messi al balcó, demana falta, no. Recupera la selecció argentina, un altre cop la pilota a la frontal de l'àrea, Julián per Juliano, la centrada, res.
2: Entra pitjat àrea.
14: La única que han tingut en tota la segona part...
2: Compte! Nico Williams compta que arriba a l'àrea rival, és un 3 contra 3, el xut, Dibu!
13: Molt centrat.
15: La mina estava sola al segon pal.
2: Però ha arriscat, una acció que arrisca. Pilota dividida, Enzo se'n va al carrer.
0: Sí, al carrer.
2: Oi, què fa Enzo?
0: Primera per protestar, recordeu.
14: Però crec que és directe, eh?
2: Què fa Enzo?
0: No,
14: és la segona.
2: Es pot revisar,
0: revisable igualment.
2: Sí.
6: Diu que no.
0: Sobre Cubarsí. Ha fet volar, literalment, ha fet volar Cubarsí. Ell està dient, t'ho diran per l'auricular.
2: Però on va?
0: Sí.
2: Però
0: m'hem assabat.
2: Li diran que era vermella directa, jo crec.
0: Mare santa, però què fa?
2: Mira. És que no arriba de cap manera.
0: Apa!
2: És groga. És groga, és segona groga d'expulsió.
0: Li toca el peu, no?
2: Sí.
0: I tant, i tant.
15: No hi ha res a protestar.
2: És que, a més, ja li veus a la cara. O sigui, ell quan corre, sí que no arriba de cap manera. Ell té clar que anirà, en català correcte, al bulto. I que deixarà el cop.
1: És la cara que tenim quan anem a la nevera.
2: Sí.
6: Els que som de barri, abans d'arrencar, ja saps el que farà. És que ja se li veu.
14: Ara se l'estan menjant.
15: Perquè la primera és per protestar, recordem, eh?
0: Messi demana... Tots els jugadors que vagi a veure-la.
15: Messi demana una falta d'abans, però això, que jo sàpiga, en una groga no es pot revisar. Vull dir, només es mira si és groga o no és groga.
0: Paredes, Messi, tots envoltant Slavko, Vincic...
15: Company amb
0: Cucurella
15: d'aquí. Cucurella
0: que els engega dida.
2: D'Enzo, dient-li, vinga, va, vés-te'n cap als vestidors.
0: Vincic parlant ara amb Leo Messi, li està donant algunes indicacions i explicacions l'àrbitre del partit, jo crec que no se'n sortirà.
1: A Enzo li ha dit out, eh? Com marxa allà, perquè...
0: Doncs aquí pot haver-hi un punt d'inflexió a la final, eh? Perquè
5: la pròrroga, si ja Argentina no ha fet res, està ja un exercici de resistència ja numantina.
0: Ara, si guanya Argentina amb 10 i tal com està el panorama, això serà...
3: El pitjor que li pot passar a Espanya és arribar als penals, perquè allà és on s'iguala tot. O sigui, o guanya la pròrroga, o ara en el que queda descompte, o Argentina es pot créixer molt als penals.
0: Enzo se'n va del terreny de joc, ara està Cucurella parlant amb Messi.
7: I la caiguda, és que és molt lletja, la caiguda de Cubarsí.
3: Sí.
0: Mira, s'està queixant.
3: S'ha tapat la boca. Messi, és que s'ha tapat la boca amb Cucurella.
0: De que Cucurella
3: s'ha tapat la boca.
0: Li ha dit alguna cosa, doncs... Compte.
3: No, però s'ha tapat la boca...
0: Per això.
3: Que a l'inici de la conversa amb Messi. Que jo crec que ha estat tapar-se d'aquella manera, eh? Però sí, és el que demanava Messi.
0: Res, la cosa queda en un no-re. Enzo expulsat, al carrer, Argentina amb 10, i queden 2 minuts ara de sobre els 7 que teòricament s'havien de fallir.
7: I la final del 2010, Països Baixos també acaba amb 10, no?
3: Sí.
7: Expulsen De Jong, no? Per aquella punta de
3: Xavi Alonso. No, no hi ha ni groga.
0: No l'expulsen. Miguel De Jong sobre Xavi Alonso, que li planta...
3: No, és que ho penso.
0: Li planta la...
7: Ah, doncs potser no hi ha expulsat.
4: Acabaran amb 9.
1: Paredes, no?
4: I tant.
3: Ara Borja, no? O Solsona?
4: Jo faria entrar Borja.
3: Ara sí que sí.
4: Trauria a Unai Simó i posaria Borja.
0: Si surt Borja i fa el gol de la final, Solsona...
3: Es pinta les ungles, Solsona.
0: Sí, es pinta les... Sí.
4: Espera.
0: Anava a convidar-lo a sopar, eh? Fixeu-vos que ara el partit s'acabarà quan hagin passat 7 minuts de l'afegit, com havia dit.
3: Home, i tant. Exacte. Ferran, quina entrada sobre Ferran Torres.
1: Per favor, Paredes,
3: eh? Paredes. O sigui, sí, sí. Però...

0: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
1: RAC & GO, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
2: Change the world, where the world will change you.
1: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: Parlen la mini porro, última acció del partit.
4: 16 anys i 8 dies després, eh?
5: Entre els tres pals.
4: L'ha expulsat.
6: Aquí hi ha la pilota d'or, eh?
7: Hi ha la pilota d'or de la mina.
3: Totalment. Sí, sí.
4: A veure aquesta falta, doncs.
7: Porro ho està intentant amb totes les seves forces, eh?
8: Aquesta se l'has de deixar a la mina.
7: Sí, jo estic d'acord. És el moment.
5: Tres pals, entre els tres pals, en porteria.
3: Hi va la mina o hi va porro? Som al 97. Tant que jo la veig bastant a prop.
7: Torna a posar esprai perquè l'esborren amb els peus, el van esborrant.
3: Es van avançant i tornarà a marcar.
4: Això no són 9 metres, però...
3: No.
9: Aquesta la pròrroga, eh?
3: Sí. A veure.
9: En aquesta jugada està.
7: La flor de Lluís,
8: I tant que està aquí la
3: pròrroga. A veure qui xuta. No, però és que ara... Hòstia, una hora, per xutar-se la falta.
4: És la típica cosa...
5: Déjamela.
3: Sí, va la mina! Atura, Dibu!
7: Ui.
3: Corna, que veurem si es xuta o no es xuta.
5: Però tira per la banda del porter.
3: Sí.
7: La novena aturada del Dibu, ja, eh? Està sent l'heroi d'Argentina.
3: Sí. Es pica en curt, la pilota de Nico Williams posa la centrada, la treu la defensa i aquí xiula Vincic. Tindrem pròrroga sense gols. Espanya 0, Argentina 0. Argentina jugant amb 10 futbolistes.
9: Doncs, efectivament, era llarg i ho serà una mica més. Aquest partit entre Espanya i l'Argentina, aquesta final del Mundial, donada a sortir el campió d'aquest Mundial dels Estats Units. Espanya és qui s'ho ha merescut més perquè és qui, bàsicament, ha buscat el gol. Argentina, de moment, res de res, exceptuant aquella acció de fa cosa de 5-6 minuts, que és l'única vegada que li hem vist trepitjar l'àrea a la selecció de Leo Messi i companyia. Doncs la resta és a tancar-se, i ara encara amb més raó. Recordem, Argentina jugant amb 10 jugadors després de l'expulsió d'Enzo, per tant veurem què passa en aquesta pròrroga. Ens en anem mínim a les 12, ara amb aquesta, pròrroga, fent allò a ojo de buen cubero, que diria.
10: Per mi, per Dani, això sona molt bona hora.
9: Sí,
10: a les 12, aquí sí.
9: No, si el Dani es quedava igualment, de fet. Sí. És que el Dani després més queda pel tu diràs.
10: I després del tu diràs, doncs tu diràs por ahí també que ja farem alguna cosa, no? Eh?
8: Dani, sí, perquè els diumenges és diferent l'ambient, eh? És un altre ambient.
10: Sí.
8: Diumenges
10: tu li preguntes, farem alguna cosa? Tu diràs. Sí. Va, tu diràs. I tant.
8: Tant tu truita, vull dir que aquí...
9: Sí. Creus que, Jaume, creus que ens dona temps a una publi o què?
7: Sí.
9: Sí,
7: és molt llarga.
9: Tira una publi, va. Sí, home, sí.
1: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1.
11: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
12: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
11: Sí, ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
12: Sí, però...
11: Va arribar tard a fer el programa.
12: Sí, dilluns.
11: M'equivoco?
12: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
11: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
12: no
11: sé que vulgui que les fem públiques.
12: No.
11: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
12: No,
11: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
12: No, a veure, un moment, no vaig fer...
11: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
12: No és veritat.
11: I ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
12: Escolti, que no.
11: Snorkel, El busseig d'Escobar.
12: No!
1: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
13: Tot el contingut de RAC1 també...

0: a les xarxes socials.
1: Vídeos i històries exclusives.
0: Notícies.
1: Entrevistes.
0: Reportatges.
1: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
1: RAC Oficial.
2: RAC1.
1: Seguiu-nos.
3: Tots som u.
2: RAC1.
4: If you've ever wondered... Arrenquem?
5: Vinga, va, som-hi,
4: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
6: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
7: No correu.
4: Estem baixant per l'escala d'incendis.
5: Som força gent,
4: Ole! Alegria, alegria.
8: Baila, baila.
4: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
6: Vinga, planta 11.
4: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista,
9: Va bé, vostè, senyor Virgili?
10: No em trobo gaire bé.
4: Vale, va. Escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
5: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
4: Planta 4, la propera...
2: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC1, amb Toni Clapés.
4: Planta...
6: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
2: RAC1. Tots som un milió.

0: Digas, amb Xavi Rocamora.
1: 5 minuts, passant d'un quart de 12, pendents d'aquesta final del Mundial. Acaba de començar, Albert Ferran, ara mateix la pròrroga entre Espanya i Argentina.
2: Primera possessió per la selecció espanyola, que recordem, encara pot fer dos canvis, el dels 90 minuts i el del temps reclamat, el del temps extra, la pròrroga, i Argentina en pot fer un. Jo no he vist que hi hagués cap canvi. De moment, no. Evidentment, no, amb la fatiga, ara Argentina, que en té un, no pot fer cap canvi, perquè si se li lesiona algú o algun jugador demana el canvi, no tindria alternatives.
3: Sí. I ara estava pensant que havent-hi pròrroga, si ja la final del 2010, la final del Mundial del 2010, va ser el partit més vist a la història de la televisió, l'espai més vist a la història de la televisió, l'estat espanyol, doncs la final del 2026 segurament la superarà.
4: Garrotada de Nahuel Molina a Nico Williams, que no va xiular l'àrbitre. Pilota per Espanya, encara.
2: Sí. El guió de la pròrroga serà aquest, eh? Argentina defensant just a la línia de l'àrea i Espanya movent dreta, ara esquerra, ara una altra vegada per la dreta. Pedro Porro, amb la Lamine Yamal.
5: Supervivència pura i dura, eh?
4: Absoluta.
2: Lamine cap a Pedro Porro, fent un triangle amb Ferran Torres. Ara surt l'Argentina, que força una falta.
3: Mira, veig que les 0 rematades d'Argentina en els 90 minuts és a rècord, mai cap equip d'una final d'un mundial. De fet, la xifra més baixa era una rematada argentina l'any 1990, en aquella final
5: 90, sí, sí,
3: que estàvem recordant ara fa uns minuts.
4: Ara, com més estadístiques d'aquestes acumules, més penso que Argentina
3: acaba
4: traient d'alguna manera.
5: No s'ensorra mai el Sapera.
4: No.
2: Resistent.
6: I el tema és que Argentina tampoc, eh? O sigui, en aquest mundial ells tampoc s'ensorren.
4: És evident.
2: Ves que potser...
4: Jo elegí creer.
2: Potser era el guió de partit que pot fer que l'Argentina guanyi, perquè si surts a jugar potser a futbol amb la selecció espanyola, no.
3: I un altre que em sembla sensacional, el Dibu Martínez és el jugador d'Argentina que ha jugat més vegades la pilota.
2: Increïble, eh?
7: Imagina't.
3: A compte aquí, òbviament amb els peus.
7: Evidentment, el guió és el mateix, és a dir, no canvia res.
4: Del Dibu, la bandera ha quedat ja una mica...
5: Sí, eh?
4: Recremada, esborrada...
2: De moment és l'MVP del partit. No?
4: Sense fer cap gran aturada.
2: No, però... Ferran Torres jugant cap a Lamine, no arriba al control, no pot fer el control, podrà refusar la defensa de l'Argentina.
4: Amb Tagliafico, que mirava de sortir com pot, però ha tornat a perdre la pilota a la frontal de l'àrea de l'Argentina. Compte!
2: Pedri posa la centrada, el Dibu, amb la mà dreta, a punt de rematar Nico, que no sé per què no ha rematat.
3: No hi ha arribat,
2: i molt atent al Dibu per tocar la pilota amb la mà i refusar-la, i ara l'Argentina ho està fent bé, que és forçar faltes per poder respirar, agafar aire i treure la defensa del darrere.
4: I avui millor Espanya amb Pedri que amb Fabián, eh?
2: Sí. Anava a dir justament que Pedri s'ha esperat a la final per fer el millor partit del Mundial, eh?
4: No sé si l'arriba a tocar.
2: La toca. Amb les... Jo crec que la frega amb el front, eh?
4: Però no s'ho espera, no? O sigui...
5: No, jo crec que amb el monyo aquest que porta.
4: Sí. Salta com descompensat, no?
2: Una gran passada, Pedri.
8: Aquesta pilota, si va a rematar a Adeyemi o Witsel, aquesta la toca.
4: Amb la tofa, no?
8: Amb la tofa. Sí. No, sembla una conya,
4: però no veurem aquí.
7: O Borja Iglesias, Dani.
5: Borja Iglesias. Aquesta Borja la guerra matada.
2: Home.
4: Mira, aquí tenim la imatge amb la...
2: Amb el front.
4: Sí.
3: Jo crec que s'espera potser que el jugador argentí la tregui.
2: Pot ser.
3: No reacciona prou ràpid.
2: I realment el toc de Nico li facilita un pèl més a Dibu arribar que no al contrari, no l'ajusta més.
4: Falta de l'Argentina, falta de Giuliano Simeone.
2: Per favor, és que les xifres...
5: Mira, 16 ocasions.
4: 16 ocasions de gol d'Espanya, 0 d'Argentina, 11 xuts a porta d'Espanya, 0...
2: És que per mi l'única gran aturada del Dibu és la falta.
7: És que posen 16 ocasions de gol.
2: Tampoc és veritat. Seran 16 xuts, però no ocasions clares. Potser n'hi ha hagut 4 o 5.
3: Sí, ells ho barregen. Són 16 rematades, sí. 16 rematades, 10 entrepals. 11 entrepals, perdó.
2: Giuliano, que es fa un embolic, l'acaba traient, la pilota cap a Messi, que està fent de fals nou, però clar, fals nou al cercle central.
5: Ataqui gol, això serà?
2: Sí.
5: Pitjora?
3: Sí, ha tirat Giuliano a l'esquerra, no?, com sempre.
4: Això ara mateix és Rambo acorralado, eh?
5: Sí, sí.
3: Estem allà sols i envoltats, s'estan fotent trets per totes bandes.
5: Jo em comeria coses que deien vomitar una cabra, no?
2: Heu dit que una la tindria, no, l'Argentina? Una la tindria, no?
3: Recordeu aquella frase de no he venido a salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de Rambo.
5: Sí, a ustedes de Rambo.
3: Sí. Mítica, a veure si...
5: I capaç de recitar qualsevol filòsof, però de Rambo podem citar tot el que vulguis.
3: Exacte, estem en aquest nivell.
2: Mira, Juliano, que està fresc, això sí, es fa una autopassada, compta que amb un refús...
3: A veure, res. La pilota ha acabat sortint per la línia de la banda, la intentava pescar, si era possible, Juliano Simeone, però no ho ha pogut fer, es grata el cap, Lionel Scaloni. A veure què és el que pot fer amb aquesta selecció.
7: Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc,
3: sí, segur
7: que heu anat mirant el seu disseny, les seves prestacions, el seu baix consum, i on l'heu de comprar? Sarsa Volkswagen.
3: Sí,
7: Sarsa. I la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra, Sarsa Volkswagen.
2: Gol, però hi ha falta prèvia. Havia marcat Nico Williams, però xula una falta prèvia sobre un defensa argentí.
3: O el porter?
2: Però veurem.
1: Molt perquè... protestada per la selecció espanyola, o sigui que aquest gol de Nico Williams és qui ha
8: estarà mitja hora dormint aquí.
2: A veure, sobre el porter, sobre un defensa que també era a terra. Veurem l'acció.
3: El que es queixa és el Dibu, no?
4: Jo crec que pitaran falta.
2: Però a la mínima que hi hagi un contacte, aviam, no l'anul·laran.
8: Aviam.
2: A veure...
3: Aquí... Uf, claríssima.
2: Braç enrere. Otamendi es queixa. Braç enrere.
8: No hi ha falta.
3: Xiula la primera.
2: Sobre el porter no n'hi ha.
3: Xiula una trepitjada, Otamendi, no?
2: A veure.
4: Jo no sé si...
5: Com de colze?
3: Si és del porter, no es falta.
2: El porter no es falta.
3: M'agradaria veure en alguna, però no l'acabo de veure on, eh?
1: Jo crec que es queixa d'un cop de colze.
5: Otamendi, un colze.
1: Exacte, però... a la repetició, com a mínim, no l'hem vist.
3: A veure.
1: No l'hem vist.
2: Demana què falta, diu Nico Williams. Però es posarà la pilota en joc o no? No sé si estan revisant.
3: No hi ha el cartell de xec.
2: S'està aixecant el jugador.
4: De moment...
2: És a terra, encara, el jugador argentí.
5: No, clar, ha d'allargar una mica.
9: Sí, sí. El Dibu ha tingut un atac d'apendicitis, ara.
3: Aquí, no? Es queixa, però és que...
7: Sembla que el trepitja, sembla.
4: Ha de ser a baix, no? Ah, mira, si es posa la mà a la cama.
7: Però sembla que el trepitja.
4: Sí?
1: Jo no l'he vist, doncs.
3: Sí. El Dibu està fent que li facin alguna cosa. Sí, però és que, insisteixo, jo crec que la falta no és la del Dibu, eh?
5: No,
3: però crec que el Dibu, per si un cas, ara...
4: En tot cas, sí, l'havien d'avisar, ja l'haurien d'avisar.
3: Sí.
5: No ho revisarà.
7: Sars de Volkswagen, ja ho sabeu, Trevols de Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: Jo crec que encara estan revisant-la, eh?
3: Sí. Però no, però ens havien posat el cartell, no?
1: Ah. Ostres.
2: Però a més és una acció que... No?
5: No, jo crec que l'esperes perquè estan atenent, no?
1: El dubte que tinc és si és de VAR o no aquesta jugada. És el dubte que tinc jo. És a dir, si l'àrbitre creu que hi ha falta a la gespa, el VAR pot entrar a dir-li amb el que hem vist, lògicament amb la repetició que hem vist.
3: És a dir, si considera que Ferran no li fa falta, sí.
2: Mira, doble debut, no? Zubimendi i Eric.
1: Carai.
2: No hem jugat, no, aquest Mundial?
3: Home, si busca cames fresques més que aquestes, no?
8: Em vol fer fracassar aquest, el de la Fuente.
5: Ostres, però aquí se l'està jugant molt, eh?
2: Sí, surt, que no sigui que... Que Cobercí no estigui al 100%.
1: Pot ser de la caiguda.
2: Ah, la Port.
3: Treu la Port,
1: eh?
3: Ostres. Rodri, la Port, Zubimendi i Eric.
4: La Port que... pel que t'explicarà el Damià, no l'ha justet durant tot el Mundial, potser la pròrroga ja la considera excessiva.
5: No, que molt a favor que surti Eric, per exemple. Bueno, crec que tenia...
2: I la Min, que no estava al 100%, jugarà tot el partit.
4: El de Rodri m'estranya més.
5: Sí.
1: A tot això ja està, no? Entenc, sí, eh? Es falta i ja està.
2: Escolta, l'afegit de la primera part de la pròrroga durarà com la primera part de la pròrroga,
3: Com ara ha vist la trepitjada, eh? El trepitja clarament.
8: El trepitja, m'ha semblat que el trepitjava.
3: Sí. La falta és clara, ben jugat.
5: Claríssima.
2: Sí, bé, perquè jo crec que el que pensàvem que podia haver un toc de braç o de colze, no...
3: És trepitjar del peu esquerre d'Otamendi, si buscàveu.
2: Nico Williams a l'espai, Tagliafico al terra, era Juliano al terra, i recupera, clar, però l'Argentina...
3: Que no dura res, no hi ha opció
2: d'explicar res. Perquè fa passades que no tenen sentit. Una passada al mig. I segueix jugant la selecció espanyola, és Lamine. Amb Zubimendi, que toca la primera pilota.
4: El problema de jugar amb Messi ara també per Argentina és que ja no defenses amb 10, defenses amb 9.
2: Sí. Pilota dins, la treu la defensa de l'Argentina, intenta córrer Messi, ell contra Cubarsí, i li xula en falta.
4: És que el problema, clar, és que si el despenges amb ell i després agafa una pilota i recorre mig camp...
2: Això... No, no, no. Li has de passar el peu, que l'aguanti i forçar una falta.
4: Sí. I que algú corri perquè ell li pugui donar alguna, si no és molt complicat.
3: A veure, allà aquí ho veureu. Aquí.
2: Ai, sí, a la punta,
4: sí,
2: no?
4: Sí. Sí.
2: Ah,
4: sí, sí.
2: Val.
4: Com una catedral.
2: La mira en Pedro Porro.
4: Es volien tancar.
2: 10 minuts de la primera part de la pròrroga. No hi ha gols. Espanya 0, Argentina 0. I defensant la selecció argentina, tocant a uns 40 metres de l'àrea Espanya, Pedro Porro posarà la central al segon pal. La treu amb el cap. Nahuel Molina. Però, evidentment, la pilota continua sent de la selecció espanyola.
3: Que s'ha fet gol, eh?
2: Sí.
4: Sí, no, és que a més no hi ha cap opció de res més que no sigui resistir. És a dir, perquè no té una alternativa. Un cop té la pilota, tampoc té ningú per... No és capaç de generar res, la selecció argentina. Per tant, aguantar i que sigui el que Déu vulgui.
2: Lamine Yamal, que fa una bona estona que no prova un contra un, la rep, prova la rosca fora.
10: Qui ha posat a perfil esquerre al mig de la defensa? Eric o Cubarsí?
3: Eric, diria.
10: Eric, eh?
2: Mira.
3: Oh, m'ha semblat que sí.
2: Farà l'últim canvi.
4: A veure, està preguntant Scaloni a algun jugador si està per ser substituït o no.
6: I ficarà un central més, eh?
2: Senesi, no?
4: Sí, Senesi... Per Julián.
2: Ostres!
4: Senesi per Julián.
6: Fent un Tuchel, aquí.
2: Sí.
5: Doncs però és que a Argentina s'hi arriba als penals.
2: Sí, està clar.
4: Ara ja l'aposta ja és...
6: L'aposta és ja de seguidament per arribar als penals.
5: Ells saben que els penals...
10: No, i el Dibu té millors números.
6: Efectivament.
10: Simón.
2: No posarà Juliano en punta? Potser, no? Despenjat?
8: No, perquè després tens el Messi que està despenjat, també.
2: Més a prop de Messi, dic, eh? El que feia... Julián.
3: El que ara em semblava és que posava Tagliafico de doble lateral, diguéssim. Amb l'entrada de Senesi, pot ser?
6: Ara ho intentem fixar-me, però...
10: Això, el darrere sembla que tanqui amb 4, eh?
3: Per això.
2: Minut 12 de la primera part de la pròrroga.
6: Som sigut darrere. Tagliafico està a la tercera central.
3: Sí.
10: Tanca'm, sí.
6: A l'altre a l'esquerra és Medina.
4: I a l'altre Molina.
2: Sí, hi ha com 3 homes al mig del camp, no?
6: Després hi ha Senesi. I l'altre central que havia...
2: La centrada rematada amb el cap fora, Mikel Merino, fregant el pal. Fregant el pal, Mikel Merino.
4: Quin tio.
8: Perquè ara a Espanya ja no li queda cap d'això, cap canvi.
6: No, només el de Borja, només.
2: No.
6: Per tant, no queden canvis.
3: Però pels penals.
6: La més clara aquesta, la diferència.
5: Molt clara.
2: Ara, bona centrada, Nico Williams, eh?
3: Sí. Sense estar fi... Està fent cosetes. Que la diferència entre ell i Baena...
4: Està fent patir.
3: Sí, no. O qualsevol altre jugador d'aquest perfil és molt gran.
6: Mira Messi com pressiona.
4: Sí.
6: Clar,
4: què ha de fer?
3: Deien que caminava, eh?
4: Sí. Mentre fa 8 gols, camina. Sí. Què voleu?
2: No serà Pichichi, no fa la sensació, no?
6: No. No té pinta.
4: No, si marca...
2: Però...
9: Sí, clar.
2: Però marca... top 5 de la pilota d'or.
4: No pot xutar dos penals?
9: Sí, també. És veritat.
4: Ja està.
5: I que li sumin a més.
4: Sí. Encara que no s'hi valgui, però li diem a Trump que això va.
5: Una trucadeta ràpida.
4: I la Infantina ho arreglem.
2: Nico Williams xuta, horrorós, recupera l'Argentina, busquen a Messi.
4: Doncs a veure, Leo Messi encara a camp propi, mira de retallar l'entrada de Cubarsí, fa una passada en llarg buscant a Giuliano.
2: Mira, ha fet la de l'expulsió de Cubarsí, no? Posar-se per davant.
4: Li ha caigut el damunt Cucurella, a mi m'ha semblat que era falta.
6: Sí, jo també ho pensava, la veritat.
4: Ha dit que res, és pilota per Espanya.
2: Ui,
6: amb Lamine, eh? Compte.
2: Lamine i Tagliafico.
4: A veure, perquè tota la banqueta ha anat a buscar...
9: On van aquests? On van?
4: Lamine...
2: Mira, Simeone a protestar a Vincic, eh?
4: Un casc blau com és Giuliano Simeone. Ara veiem l'acció.
2: Per mi és falta.
8: Falta.
10: Podria xiular-la, sí.
3: Es pot xiular.
4: El Cucurella va mirant la pilota.
2: És que fa exactament el mateix.
11: És una mica al revés.
2: És la jugada al revés de Cucurella amb...
11: Ah, no!
2: No, amb Cubarsia, l'expulsió.
11: No, la de Cucurella amb Juliano.
4: Cucurella amb Juliano.
11: De la segona part.
4: L'empeny, sí, sí.
11: Cucurella també es frena.
3: Doncs jo aquesta no l'hagués xiulat, eh? Per mi s'està caient ja Juliano perquè espera el contacte.
4: I ara estem veient l'acció entre Tagliafico i Lamin. Tagliafico va al darrere de Lamin, pràcticament l'abraça, i Lamin se'l treu de sobre regirant-se i deixa anar una mica el braç, però qui el va buscar també és veritat que és Tagliafico que...
6: I aquí es veu també la intel·ligència de Lamin de no ficar-se en problemes.
4: Sí, deixes en el colze,
6: i
4: cau a terra i l'àrbitre et pot acabar expulsant. A veure, Argentina... Jugant banda dreta del seu atac. A veure què és capaç de fer l'albiceleste. En aquests minuts resten de la primera part pràcticament exhaurits. 3 minuts d'afegir.
3: Ah, per l'atenció al Dibu. Perquè si no, no s'havien sortit.
4: Sí, sí, no. Ui. La perduda...
2: Els canvis, no? Hi ha hagut que canvis, no?
4: Hi haurà falta, no? No, pilota per la selecció argentina. Nahuel Molina encara que en propi. La... darrereix una mica cap a la zona defensiva, no sap què fer Argentina amb la pilota, la dona pel Dibu, puntada de peu del Dibu cap a...
5: esperant que acabi la primera part com si fos...
4: pilota per la selecció espanyola.
2: I la segona. Pedri, juga amb Ferran Torres, que a terra no hi ha falta.
11: Però aquí ha el recuperat... Dibu, que era un moment que poca possessió que ha tingut Argentina, ara la tenia, no? I no tenia cap, ningú que el pressionés.
3: Sí, sí.
2: Bé, que ja ho ha fet aquest Mundial d'esperar-se amb la pilota als peus que li vinguin, que vinguin a pressionar, a perdre temps.
4: A veure, Argentina, que mira de sortir, però no se'n surt.
6: Que bé, Merino, amb l'esperó.
4: Sí, sí. És pilota per Pedri.
2: Ui, s'ha dormit.
6: S'ha entretingut molt, sí.
4: S'ha entretingut, l'ha recuperat Juliano Simeone, que mira de combinar amb Leo Messi, que aguanta la pilota al cercle central, es regira, fa una passada per Facundo Medina, serà més ràpid Pedro Porro, envia la pilota, servei de banda.
8: Anem en compte.
4: Servei de banda per l'Argentina.
5: Ojo, eh? No, no és clar, eh?
8: No, si estàs a prop, aquell te la pot enxufar.
2: Aquell,
8: eh? Aquell que porta el 10.
5: Ja sabem, qui dius.
4: Li col·loca la pilota al pit a Medina perquè faci d'una vegada el servei de banda, però estava bevent.
8: Un altre castigo.
4: Ara hi ha un jugador argentí.
2: Doncs no hi ha canvis, eh?
4: Deixa caure el
8: terra. No, home, no, perquè una empenta.
4: Ah, ahí está.
8: Una empenta.
4: Tagliafico, discutint amb Ferran Torres.
8: Digue'l a Tagliafico que vagi al Lill a jugar, tu.
4: Ara el truquem i li diem.
5: Ara li hem de dir, ara hem de trucar-lo, que està jugant, que està enfeinat. Hem de rompre el joc.
8: Han començat la pretemporada al Lill.
4: Empenta ara sobre Juliano Simeone, que ha anat per terra i semblava que volia caçar a un jugador de la selecció espanyola.
5: S'està tensionant molt.
2: Cubarsí. Bé, se la tenen des de l'expulsió, no?
4: Sí, servei de banda per Espanya.
5: Qui no se la tindria amb Juliano?
2: Sí,
5: no?
2: Sí, sí.
5: Jo
2: sí,
5: també
2: sí,
5: la tinc amb ell, sí, no he jugat mai contra ell.
4: Tio tranquil, reposat.
2: Sí.
4: A veure, la pilota dividida.
2: Sí. Com s'ha de veure el Sapeu.
4: Sí, sí, defensant Juliano, sí, increïble. Sí, sí.
9: Mare de Déu, senyor.
4: Ningú va dir que seria fàcil. Ningú va dir que seria fàcil.
3: Només queda avui, sap, també.
5: Sí. Tapant-se el nas, saps? O sigui,
8: falta. Cada vegada que entra, més falta.
5: Paredes, sí,
6: és increïble que Paredes pugui acabar el partit.
5: Segueix el camp, sí.
2: I encara que ha saltat per sobre de Merino, no li hagi deixat
4: anar. Jo crec que està pensant, ens n'han expulsat un, dos...
5: Ja està.
6: No, total. Sí. O sigui, ell, al seu cap, això ho té claríssim.
4: Si no és flagrant per empatetes...
6: Sí, sí. Si no hi ha sang...
9: Si no treu una pistola a Paredes, no el fotran fora.
4: I la porta, eh?
9: Sí, sí, segur.
4: El pantaló.
2: Descans.
4: Vinga, mitja part.
5: Rapidant està això. Ara falten 15 minuts només. 15 minuts i el possible afegit.
4: No se'n va, però...
5: Si no marca ningú, Espanya i Argentina es jugaran aquest Mundial a la tanda de penals, evidentment, però encara falten els 15 minuts de la segona part de la pròrroga. Ara que fa estona que jo tenia ganes de dir-te una cosa, Xavi, i és que per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40. I ara, des de 31.900 euros, des de 31.900 euros, consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Aquí tens tenim coses a explicar.
4: Sí, sí, sí.
2: també sí, pots si comprovar. Si el garatge està ple.
1: Sí, sí, espera't, que em sembla que han quedat dos més. Aquesta era la rampa de sortida, també. Vull dir que no marxis gaire lluny.
3: A boxes, eh?
1: I tant.
5: No, però el jove aventurer del Xavi Puig m'interessa
1: sí,
5: molt.
1: Sí, sí, sí.
2: A tots.
1: Busca'l.
2: Era de la Fuente.
6: Aquest jove aventurer de Xavi Puig, del que parleu, està aquí entre nosaltres.
5: Manifesta't.
1: No, no és els penals, possiblement, el jove aventurer de Xavi Puig i el de molta altra gent que hi ha aquí.
8: Quin jugador no ha jugat ni un minut? Grimaldo d'Espanya, eh?
2: Joan García, Víctor...
8: Qui?
2: Raya, Joan García, Raya, Víctor Muñoz...
8: A part dels porters.
2: Víctor Muñoz.
8: Víctor Muñoz, Grimaldo segur...
1: Sí, jo diria que ja està. Aquest ja que faltaven els dos d'avui.
5: Faltava Eric i...
6: Sí, perquè Pubill va entrar algun minutet,
1: sí,
6: no?
1: Sí, sí. Pubill sí. ha jugat...
2: I era MVP, no?
3: No, va jugar.
1: Ha jugat, sí.
3: Sí, el dia de Cap Verd, no? Va jugar.
1: O el dia d'Aràbia, no recordo.
2: Sí, però ha jugat.
3: Sí,
2: ha jugat,
3: no, ja està. Queden, sense els porters, queden aquests. Grimaldo i Víctor Muñoz.
5: Va, 15 minuts
1: de màgia.
3: D'emoció. Sí, doncs escolta'm, també et diré que he vist pitjors pròrrogues, eh? Vull dir que en aquesta...
1: Sí, la primera part... Que... Sí,
3: hi ha hagut un parell o tres oportunitats.
5: Hi ha l'equip que vol fer el gol. No,
1: hi ha hagut la de Nico i la de Merino, que ha estat claríssima, les dues rematades. Una, sobretot, la de Merino, que siga arriba a impactar amb la pilota.
5: Que hi ha pròrrogues que cap dels dos equips vol jugar-la.
3: Sí, sí,
5: i
3: que no rematen...
6: Sí,
3: que
6: estem els 11 contra 10, eh? Vull dir, la selecció espanyola ha creat oportunitats.
2: Clar.
6: No n'ha creat, jo no he vist que en creix tampoc tanta.
2: L'Argentina ha creuat al mig del camp, eh?
6: Sí,
3: això és veritat.
5: L'ha tingut, eh? Compte, només creuar ja l'ha tingut, eh?
1: Els punts estarien allà.
6: Sí, pràcticament.
1: Sí.
2: Resistirem.
3: I els vols esperats, 72-0.
2: Bueno.
3: De 72 no n'ha fet cap. Argentina, què ha passat ara?
2: Ui, que n'hi ha algú que...
3: El Llafico,
2: bé. Que va justet.
1: Clar, és que a banda dels minuts que porten a les cames aquesta gent, perquè Argentina...
3: Tercera pròrroga.
1: I és la segona selecció amb una mitjana d'edat més elevada de tot el Mundial, només superada per Brasil. Aleshores, tot això ho va sumant...
2: Ara, aquí tothom el que ha d'aguantar, aguanta, eh? Estàvem parlant del cas de Lamine, que potser està una mica... Aguanta, Messi, que deu estar també... Aguanta, el Llafico, aguanta, Nico, que tampoc deu estar... Prova... És la final d'un Mundial.
8: No hem vist a molts jugadors amb rampes.
1: No, potser...
2: Això començarà a arribar.
5: Sí. Ara.
8: No, però vull dir, amb els partits...
5: Sí,
2: el ritme del partit tampoc és que hagi estat allò...
5: No és trepidant.
2: No. La menja mal posa la centrada Pedro Porro. Compte la rematada que era per Ferran Torres. Gol de Ferran Torres. Marca la selecció espanyola el primer minut de la segona part de la pròrroga. Es carrega el banderó del corna, marca... Mira, Borja.
6: Li caurà groga, pel teu banderó. I li és igual.
1: Exactament.
2: És una pilota que jo crec que el Dibu podria haver sortit i que despenja el segon pal Nico i Ferran Torres, que marca el gol, l'1-0, el gol de la selecció espanyola. Queden 14 minuts pel final.
5: Algú ha dit que marcaria Ferran, ara no recordo
2: Ferran
5: qui ha estat.
2: Torres.
6: Jo he fet voluntari abans.
5: Sí, no?
1: Potser el sap, en qualsevol cas, efectivament, un dels 8 blaugranes d'aquesta selecció espanyola, sí. Ferran Torres, el que sempre acostuma a fer servir de 12è home, Luis de la Fuente, doncs avui li ha marcat de moment el gol que permetria a Espanya aconseguir el segon Mundial de la seva història. Guanya Espanya 1-0, tot just als instants inicials d'aquesta segona part de la pròrroga, i ara la gran pregunta: podrà reaccionar, tindrà forces l'Argentina de poder fer alguna cosa? Què farà l'Argentina d'Escaloni per intentar revertir aquesta situació, que d'altra banda, no cal dir-ho, és del tot adversa?
6: Que bé, Nico, i que bé defineix Ferran amb l'esquerra, eh?
2: Sí.
6: Uah. Està el Dibu, no el creiem.
5: Jo estava pensant, Dibu, aquí com... fa... Un...
3: Sí. Jo crec que tan dolenta, no?
2: La pilota no era fàcil, per sortir, jo crec.
5: No, perquè va molt passada, no?
8: Però... Sí. 8 milions més davant el Barça, al PSG.
5: No està renovat,
1: Aquesta és la lectura en clau Barça, efectivament.
3: Sí, però ara pots demanar més.
2: Ha fet allò de... amb les mans, de les orelles, que vagin parlant,
1: Ha trencat el pal. Li ha cascat el banderó.
2: Ha vist grosa?
3: Messi va fer una celebració similar a Wembley.
2: Sí,
3: el 2011, és veritat. Sí.
2: Contada.
3: Clar, avui la diferència... Hi ha dues diferències respecte al dia d'Anglaterra, que Argentina està en 10 i que la selecció espanyola no farà el que va fer Anglaterra.
2: I que no pot fer canvis.
3: També. Uf, clar, és que Lautaro es quedarà sense jugar a la final. jugador que... Encara... És el tercer màxim golejador històric d'Argentina. I ja és suplent i avui no juga.
6: I que, en aquest Mundial, a diferència de l'anterior, ha portat molt sortint des de la banqueta, eh? Quan ha tingut minuts. De fet, el dia d'Egipte, per exemple, l'assistència del gol de la victòria la fa ell.
3: Sí, sí. I l'altre dia fa el gol de la victòria.
6: L'altre dia fa el gol de la victòria, sí.
8: La centrada el dia d'Egipte va ser brutal, eh?
6: La banda dreta.
4: A veure, perquè hi ha una falta d'Argentina al mig del camp, una pilota penjada, pot ser de les poques ocasions que tingui. Res, centrada, ha acabat mansament a les mans d'Unai Simón. Si no és en una d'aquestes, difícilment Argentina sembla que pugui acostar-se i fer mal, tot i que ara potser ja, tal com està la situació, no li quedi més que intentar anar cap amunt i apretar una mica per mirar de fer una mica de mal a la selecció espanyola, que sembla que s'estira una mica més amb totes les dificultats que té, perquè està amb 10 homes ara la
6: Vicelesti. Sí, però precisament, si s'estira molt, i Espanya, tal com gestiona la pilota...
5: Tindrà un problema.
6: Sí,
4: però clar,
6: sí,
4: si es queda ja tancada...
6: No, està clar.
4: Sí. Ha de trobar...
6: Sí, ha de sortir, però pot ser també el moment perfecte perquè Espanya s'entensi.
3: Sí, perquè té Nico, té Ferran, que poden anar a l'espai, i la Lamine Yamal.
6: I sobretot que amb els esforços que porten tots els jugadors d'Argentina i el difícil que és ja, doncs línies tinc cohesionades, doncs poden aparèixer espais més amplis perquè els jugadors rebin entre línies, doncs amb temps, i ja dic, amb espai per poder avançar.
4: A veure, recupera Nahuel Molina, la pilota però rebota en un jugador de la selecció espanyola, torna a rebotar en Ferran Torres, servei de banda... per Argentina.
3: Clar, ara veiem de la Fuente que feia tots cap amunt.
4: Sí,
3: a diferència de Tuchel, diguéssim.
4: La que vagin a buscar, ho intenta Argentina amb una passada en llarg, cap a la dreta on està Leo Messi, tapat per Cucurella, regira Messi, la deixa una mica més enrere, obrint a la banda ara per Nahuel Molina, la pilota rebota en Nico Williams i cau a peus de Messi, un altre cop que mira de penjar una pilota, ha pogut tallar. A Espanya li torna a caure a Messi, a veure Medina què fa amb la pilota, que ha escurat al cantó esquerre de l'atac argentí, a veure Medina què fa, endarrereix la pilota al cercle central sense que Argentina sàpiga ben bé què fer-ne. Torna Facundo Medina a tenir la pilota buscant alguna escletxa, algun forat, la selecció argentina passada en llarg per Unai Simón. Res de res.
8: Simeone i Paredes fotran alguna patada per aquí, eh? Ja, sí.
9: Ho estàs veient.
8: No,
6: Paredes, una més, no, vols dir?
8: Sí, una més. Això de la Fuente que t'aixeques i dius amunt, i senyala amunt, això és una bona tàctica, perquè després quan s'assenta, que no el veuen, diuen patràs, patràs. jo coneixia algun que feien així, diu va, anem a l'atac,
5: i després
8: quan s'assentava allà a la banqueta que no el veien, deia patràs,
5: postureig, no? M'agrada l'entrenador de postureig que fa una cosa, sí, però en realitat és una altra.
8: No, però li surt tot bé, eh? No se li pot negar res amb la Fuente, eh?
5: Ho hem dit, marcarà un dels canvis, o sigui, sempre li passa, eh?
1: Que falten 10 minuts, ara?
5: 10 minuts. Deixa'm
1: passar un moment pel fòrum, genera, a veure com s'ha celebrat aquest gol o com està l'afició de la selecció espanyola. Vaja, i potser d'altres seleccions que també estan per aquí. No sé si hi haurà algun argentí, fins i tot, però genera, com estan les coses per aquí pel fòrum?
12: Doncs mira, si abans parlàvem d'ambient descafeinat, és cert que tothom ha despertat de cop amb aquest gol de Ferran Torres. Ja ho havien fet amb el gol anul·lat, el primer que havia marcat la selecció espanyola, i amb aquest que finalment ha pujat al marcador, s'han encès bengales, s'han encès petards, de tot, la gent ha embogit, que ja era hora també perquè el partit, la veritat és que la gent no estava vibrant amb el que estava veient, i ara que amb aquest gol de Ferran s'apropen al títol de campions del món, doncs la veritat és que la gent s'ha animat moltíssim, ja et dic, bengales que veiem al vell mig de tota la gent, de tota la cridòria, i res, els minuts que queden d'aquesta segona part de la pròrroga, doncs aguantar els nervis esperant el resultat.
1: Gràcies, Janire. Així estan vivint el fòrum en aquesta pantalla gegant que en un principi havia d'estar instal·lada al costat del Camp Nou, finalment es va canviar d'orientació, es va fixar en un altre moment, en un altre lloc de la ciutat, em refereixo, perquè no hi havia prou aforament allà al costat del Camp Nou i, per tant, es buscava alguna cosa més gran per acollir més gent, i finalment s'ha instal·lat aquí, a l'Argentina. Suposo que les coses deuen ser del tot diferents. Ara, de seguida, anem també amb el Roger, però abans, a veure què fa Espanya en aquesta acció que té per banda esquerra.
2: Ara Espanya, que està tenint possessió llarga, eh? i Argentina que...
6: És que això, no també, això també ho ha de buscar, eh? O sigui,
5: per seguir nombre.
6: Fer que Argentina corri darrere la pilota i que no hi arribi.
3: En Pedri fent de, sí, de mestre cerimònies, eh?
9: Oh, oh, oh, oh. Oh,
5: quina
9: posat 10 metres davant.
5: Sí.
9: Sí, sí. Ara és impressionant.
3: El Dibu.
4: El Dibu que enviarà una pilotada amunt a veure si algú és capaç de pescar-la i generar alguna cosa. Pilota a camp de la selecció.
2: Ui, que bona. Recupera. Pot ser fora de joc, però de moment no. Aixeca el banderó. Ferran Torres, un contra un. Xuta, marca, gol de Ferran Torres. Fora de joc. Fora de joc per ara.
5: La passada era boníssima.
6: Sí, sí, sí.
3: Ho ha fet ràpid la Minyamal, sí, però...
4: I la definició bona també de Ferran.
2: Complet, de Ferran. Sí, sí.
7: Això eren 50 milions més.
6: Doncs. A veure.
9: Correcte, eh?
5: Sí.
6: Ui, no, ui, no tinc de compte, eh?
8: L'espatlla.
2: Jo crec que l'espatlla.
8: L'espatlla, sí.
2: No era la millor perspectiva, eh?
3: Ja està?
2: És que teníem una imatge que tampoc era molt
4: el bar tenen hora per sopar. Messi amb Nahuel Molina. Nahuel Molina que mira de passar la pilota però rebota en Cucurella, ara caigut a terra Paredes, que s'indigna per l'entrada que ha rebut. És falta per la selecció argentina a camp ja rival.
3: La penjaran, no?
4: Sí. Has curat una mica el cantó dret de l'atac argentí. Paredes a prop de la pilota al costat de Molina. A veure si penja la pilota a l'àrea per mirar de generar alguna cosa. Paredes la penja al balcó, refusa la selecció espanyola, torna a caure a peus de la selecció argentina. Serà el Dibu des de camp propi. Torna a construir o a intentar-ho a peus de Paredes la pilota. Se li acaba el temps a la selecció argentina de provar alguna cosa. Passada en llarg cap a la banda dreta. Messi té al costat Simeone. Aguanta la pilota. Ui. Messi, marxa de Pedri. Messi, Messi, Messi, se'n va per la dreta. Messi, Messi, Messi, xuta Messi, la centrada. Corna!
3: És l'únic.
4: Increïble. És ell. Corna! Ai, joi! Joi! Messi serveix el corna. Fa la de sempre, li torna la pilota, la centrada de Messi, cap al segon pal, a veure qui arriba! S'havia anat enverinant aquesta pilota i l'ha hagut de protegir. Unai Simón, em sembla que no l'ha tocat.
5: Messi però... està fos, eh? No pot, eh?
3: No pot. Primera rematada d'Argentina en tota la final, al minut 114.
4: Si arriba entre això... Mare meva, no sé si l'ha arribat a tocar Unai Simón o no, si serà servei de banda o servei de porta o...
3: Jo crec que una altra corna.
4: No la toca, no?
8: I Paredes va estar al PSG, eh?
3: Sí.
4: Mm. La cara de Messi que ens ensenya la realització, cara de circumstàncies, perquè se li acaba el temps. S'estan escolant els minuts per la selecció argentina per mirar d'empatar aquest partit. Queden menys de 5 minuts.
2: Queden 5 encara.
5: Sí, encara queden 5, eh? Oscar, calma.
4: A veure, és pilota per Espanya.
2: Oh, que ben Nico, quina acció entre l'àrea.
4: Ui,
2: que s'ha volgut agradar. Sí. Ui, què ha fet aquí, Nico? Ha fet un dribbling espectacular i després...
5: Sí. És que no
2: s'ha fet un altre...
5: S'ha flipat.
9: Sí. S'ha flipat moltíssim.
2: Moltíssim.
4: Sí. Però, a veure, no sé, punt de penal.
8: No sé ben bé què ha volgut fer.
5: Jo tampoc.
8: La idea de tocar-la amb les dues cames, sí, perquè es veu clarament que fa així, i tocar-la, però no sé on te volia tirar.
5: Tenia... Era Ferran, que estava sol?
3: Però això n'hi ha de PlayStation, no?
7: Però què és per per xutar, volia xutar
8: no, xutar no
7: que volia fer.
8: No sé
3: si era Ferran o la Minyamal, però no s'ha agafat molt bé.
4: Simeone que evita un servei de banda a prop del corner, la pilota per Messi, el xut, ha rebotat. En Merino l'ha deixat absolutament plegat al terra, ho ha provat des de la frontal Messi.
8: Pues anava a porta,
2: era bona, eh?
4: Però ha acabat impactant i de quina manera. En Merino a la cara. A la cara. I, evidentment, l'ha deixat estabornit.
5: No. Però cau, eh?
4: Normal, perquè era un bon cacau de Messi que provava des de la distància a veure si podia inquietar la porteria d'Unai Simón. I ara, evidentment, hauran d'atendre el futbolista de l'Arsenal.
5: Jo crec que l'Emil li estava dient ara a Nico Williams. Estava sol? Què has fet? O sigui...
2: Ves que és un 1-0.
5: Entendre què has fet, eh? O sigui...
4: Ara, evidentment... Suposo que tampoc, més enllà de que...
8: Ara
4: la pilotada... A veure...
5: Aquest és el fora de joc de...
2: Ui!
5: Ostres!
8: Espanya!
2: Espanya! Sí.
3: És superràpid aquest bar amb el xip a la pilota, eh?
5: Sí.
3: Han trigat 10-15 segons?
2: Mhm.
3: Bueno, què tal la Lliga Espanyola? Estem un minut i mig?
5: Sí, no.
8: Sí, que hi ha un xip.
3: Sí, hi ha un xip a la pilota i així... És
8: I més... aquest any tenim el xip, nosaltres també?
10: Estava en sí. estudi, però...
3: Sí, no... potser amb la Lliga començada arribarà.
5: Oh. Don Javier no ho té clar, no, encara?
3: No, ell vol, però... Sí, però clar,
5: la gestió,
3: diguéssim no? que aquí... No, el VAR depèn de la Federació Espanyola, ara s'hi porta bé, per tant ja s'hi posen bé, però també depèn de tema tecnològic i tal.
4: Doncs està complicada la cosa per l'Argentina i per Messi. S'ha recuperat Mikel Merino i ara sí que entrarem ja a la recta final del partit amb l'Argentina, la desesperada, mirant de generar alguna cosa. A veure, aquesta pilota que el senyor Vincic se'n va a buscar.
10: Bot neutral. Havia sortit per la línia de fons quan ha aturat el joc.
3: L'última en tocar. Jo crec que és per Argentina.
10: No, és per Argentina, és per l'Argentina. Sí.
4: I va a Paredes... S'espera que Vincic deixi caure la pilota i pugui tornar-la a posar en joc. Ho fa ara mateix amb McAllister, la pilota centrada, ha endarrerit. S'acosta cap a la zona de tres quarts, mira de fer una centrada, una passada en llarg, res. Rebota en un futbolista, servei de banda per l'Argentina, continua intentant-ho. La pressió d'Espanya fa que hagi d'endarrerir cap al Dibu, que ha sortit de la seva posició, pilotada amunt del Dibu, cap a la banda dreta sempre, que és cap on hi ha Leo Messi, ara una mica més centrat, la pilota, la combinació entre Juliano i Messi pel centre, res, refusa la defensa espanyola. Ara Nico ha fet caure a un jugador de la selecció argentina i el senyor Slavko Vincic diu que és falta. Messi la va buscar ràpidament, la col·loca, li diu ara el senyor Vincic. Sí, però és que no era aquí. L'heu avançat una mica, però és que és el que hem de fer, perquè si no, no hi ha manera.
10: Però Nahuel havia picat la falta, jo crec, eh?
4: Sí, però vaja, no passa.
10: I Messi l'ha parat i ha dit, no, no m'ha picat bé.
5: Això només ho has vist tu.
10: No, però és els galons de Messi. Jo dic que s'ha de tornar a xutar.
5: Jo decideixo i...
4: En tindrà una argentina, una la tindrà.
3: Passa.
4: Una la tindran. A veure, Messi, en curt. La combinació la torna a tenir. Se'n va cap a la banda dreta. La posa per Juliano Simeone en profunditat. La centrada, Juliano! Fora! Senesi!
10: Corna, crec, eh?
3: Doncs era claríssim.
4: Senesi, corna! Abans ho diem i la té Argentina. Aquesta combinació amb Juliano, la centrada tensa... I no sé qui és que l'ha acabat desviant, però encara és corna per l'Argentina. Banda dreta del seu atac. 5 d'afegit. I va Messi. A veure, Messi. Des del corna. Ara avisant Vincic a Merino pel tema de les lentes a l'interior de l'àrea en els cornes. A veure què fa l'Argentina.
10: Penal ara aquí.
4: Corna per Messi. La penja, la centrada, la pilota morta per aquí. Facundo, corna! Una altra vegada, una pilota morta.
5: No rendeixen, eh?
3: Amb 10, és increïble la fe que té aquest aquí.
10: I Messi, que no està...
4: Elegí creer!
10: Que està escoltant.
4: A veure, Messi, en curt, la combinació de sempre, no. Ha d'avisar perquè hi ha ball de lentes a l'interior de l'àrea.
10: Jo turra de Vincic.
3: Sí, jo diria que ha estat Cubarsí, aquí l'acaba traient en la primera.
4: Providencial Cubarsí, perquè Senesi tenia el peu a punt per intentar fer el gol de l'empat. I va Messi, aquesta vegada sí, en llarg, la pilota interior, fora! Fora! El xut des del punt de penal pràcticament de Juliano Simeone i s'ha anat la pilota per sobre del travesser, la més clara de l'Argentina després d'aquest corna. Juliano Simeone està pràcticament al punt de penal
7: i frega sol. El travesser, eh? És a dir, que per molt poquet per sobre se li va aquesta rematada.
4: L'ha tingut Argentina.
10: I entre que... O sigui, està apretant més Argentina, però crec que Espanya fa alguns minuts que no està gestionant bé la pilota, eh?
3: Sí.
10: Està costant...
7: Sí. Enrere, a veure,
4: pilotes dividides... Acaba sent pilota per Espanya.
10: Tocant al mig del camp. Queden 3 minuts de l'afegit de la pròrroga amb una pilota llarga buscant...
8: No, s'equivoquen.
10: És que no, o sigui, ara no és moment de verticalitzar d'aquesta manera. Ara és moment de tenir-la.
4: Doncs qui la té és el Dibu.
7: Sí, sí, l'han regalada. És
4: dos de l'afegit. Sí.
7: Del tot.
4: Pilotada cap amunt, buscant algun cap, buscant alguna cosa.
2: Buscant alguna falta.
4: Hi ha una... Doncs sí. Mira, l'ha pogut treure Otamendi, que es queixava d'una...
7: No, no, jo diria que no l'ha xiulat.
4: No, no, no l'ha xiulat, pensava que l'ha xiulat el servei de banda.
5: Banda, banda.
4: És el que deia, pensava que havia assenyalat la falta. Doncs no, pilota per Argentina. Ara ja per Messi...
2: Banda coix al mig.
4: A camp contrari, centrat Messi, busca una passada cap al mig. McAllister, rodejat, envoltat de futbolistes de la selecció espanyola, la pilota al cercle central, obertura cap a l'esquerra, a veure què pot fer l'Argentina des d'aquesta posició. Facundo Medina, la pilota, falta. Falta Argentina i, per tant, pilota per la selecció espanyola. Se li acaben els minuts, els segons, les opcions, tota la selecció argentina.
2: Claríssim.
3: La de Juliana és molt clara. Ah, i a Nico Williams li ha anat d'un pèl perquè va amb el braç en l'aire, que li ha anat de mig pam, que no li toca el braç i és penal, eh?
7: Ara, Messi amb 39 anys i 3 pròrrogues a l'esquena, avui està estirant el seu equip a un intent de miracle més, perquè no sé quan s'emporta aquesta selecció, sí. Perquè ho va fer contra Egipte, contra Suïssa també li va anar del canto d'un duro, perquè va acabar la pròrroga i allà va fer dos gols, però
5: el que m'han tingut en vida.
7: Sí, sí, sí, sí, sí, del tot. Del tot.
3: I avui amb 10.
11: Era el Caràs, aquest que n'han
4: fet. Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: amb el cabell molt llarg.
3: Sí. Mm. Sí, sí.
2: I Bardem al descans, per cert.
4: Ah, sí?
2: L'hem vist al descans.
3: Home, ara se'm quedo tranquil. Si havia Bardem...
5: Tot en ordre, tot en ordre.
7: Sí, truqui quan arribi a casa, això sí, vull dir que a veure si... Que estàvem patint aquí a
4: Rambó. Sí, sí, sí, sí, sí,
7: home. Pel gol d'en Javier.
4: Minut i mig. Pilota al cercle central. La col·loca Messi cap amunt, buscant un cap. Unai Simón es deixa caure.
9: Ahí está.
4: I McAllister...
9: La palomita que està final m'ha encantat.
4: McAllister m'ha fet la sensació...
3: El cas blau, eh?
4: Que el felicitaven anticipadament.
7: Sí, li ha dit que després sopen junts.
4: Una cosa maca. Sí, haurà dit McAllister, un tipus educat.
9: Sí, sí, sí.
4: I refinat.
2: A veure, Nico Williams, minut, eh? Ara sí, queda un minut.
7: Ara sí,
2: ara la possessió, sí. Sí.
9: Ai,
3: i el que passa és que també l'Argentina apreta més i t'obliga a intentar a jugar més ràpid, diguéssim.
2: Jo crec que a Espanya, durant uns minuts, li han entrat els nervis, de veritat, eh? O sigui, li ha costat gestionar la pilota, se l'han tret una mica a sobre, li han donat certa vida a Argentina.
9: A terra baix.
2: Ferran Torres...
9: A terra baix.
2: Acaba tocant la pilota d'un jugador argentí. Mira, força una falta.
3: Sí, sí.
2: Serà l'última?
4: Sí, sí.
2: És l'última.
4: Doncs pot ser l'última, pot ser l'última.
3: Puja el porter.
4: A veure.
3: O la xuta.
4: L'agafa el Dibu. A veure què és el que fa el Dibu, a qui li dona. Si
9: venga,
4: la...
9: a la xumba, eh?
4: 5 metres. Dibu una mica més i xuta un penal.
3: I l'àrbitre no diu res, eh?
4: A prop de la línia divisòria, la pilota que ha col·locat el Dibu.
9: Quina gentussa.
4: Tota Argentina a l'interior de l'àrea espanyola. La pilota penjada, salta un jugador, refusa Espanya, res.
2: S'ha acabat.
9: S'ha acabat, tu.
2: S'acaba el partit i salten els jugadors de la selecció espanyola a la gespa i tothom a abraçar a Ferran Torres i al Luis de la Fuente, que evidentment... serà un dels grans protagonistes d'aquest Mundial 2026.
7: Sí, senyor, doncs Ferran Torres, avui l'home del gol del Mundial, ho va ser Andrés Iniesta, ara fa 16 anys, un blaugrana, ara ha estat Ferran Torres, un altre blaugrana, aleshores van ser 8 els jugadors del Barça amb la selecció, ara són 8 els blaugranes amb la selecció, i és el segon Mundial, la segona estrella que s'endú la selecció espanyola contra l'Argentina, amb aquest 1-0 al final del partit, i què? I veig que...
4: Final una mica mogut, sí, perquè és que Scaloni està...
2: diu que vagin a celebrar-ho, no? Que no vinguin a buscar els jugadors argentins.
4: Ha semblat això, que diu, no els digueu res i aneu vosaltres a celebrar-ho.
9: Però...
7: sí. Però què li passa ara?
5: Tampoc sé si anaven els jugadors d'Espanya a dir alguna cosa. No ho he vist, però...
9: No s'entén això d'Scaloni, no?
5: No m'ha semblat que hi hagués una...
7: O potser ens hem perdut alguna cosa, no? Perquè...
9: bueno.
4: Ara una abraçada a Pedri i Messi... sembla que de moment la sang no arribarà al riu.
8: Demà al matí no al gimnàs amb el de la Fuente. En gimnàs a fer unes peses. Fer unes peses.
5: Sí, dominades.
7: Les dominades, exacte. Doncs, i enfocant a un dels homes del Mundial, Leo Messi també, que avui s'ha quedat a les portes del seu segon Mundial, del quart de l'Argentina, en qualsevol cas Espanya, jo crec que mereixedora, campiona del món contra una Argentina que, tret d'aquests últims 8-9 si no podeu, 10 minuts, sí, com a molt, no ha fet absolutament res, no ha buscat porteria.
3: No, no, ha estat un... Vaja, jo crec que fins i tot ha estat més superior avui a Espanya-Argentina que Espanya-França a la semifinal, que ja és dir. La, vaja, ja ha estat un control total, sense oportunitats clares de gol, és veritat. Jo crec que ha estat una tònica en aquest Mundial, que a la selecció espanyola li ha costat crear oportunitats clares, però vaja, ha merescut de carrer guanyar aquesta final i ha arribat amb el gol de Ferran, que per cert és el segon jugador del Barça que marca en finals de Mundial. L'altre, com deies, és Andrés Iniesta.
7: Doncs va, farem ronda ràpida per anar tancant línies amb el Hayat primer, que és el que em quedava pendent. Roger, com s'ho ha pres la selecció argentina o l'afició de la selecció argentina aquesta derrota?
13: Bona nit, doncs moment molt delicat aquí al Hayat ara mateix. Cares llargues i diferents reaccions. Hi ha gent que ha optat per marxar ràpidament de l'hotel, altra gent que està pel terra abraçant-se, molta gent plorant també, fins i tot nens petits, i hi ha altra gent que també ha optat perquè hi ha una part d'aquí de l'hotel que hi ha tot un aficionat de la selecció espanyola, i sí que hi ha una mica de confrontament així des de lluny, dient-se quatre coses i no precisament maques, però això, moment molt delicat.
7: Vinga, doncs cap a casa, Roger, jo crec que aquí ja...
6: Sí, sí, sí.
7: Ja ho hem vist.
6: Ja està la feina. I vol ploure,
7: jo crec que sí. Ja podem anar tirant.
11: Que l'assegurança no sabem què cobreix.
7: Exacte. Exacte.
13: Ara ja és la meva seguretat.
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
7: Bastant segur que això no ho cobreix. Per tant, fem una cosa... Vinga. Cap a la ràdio.
5: I surt cagant llet, sisplau.
7: I endavant, i ja s'ha acabat. Va, Roger, una abraçada, que vagi bé.
13: Bona nit.
7: Fins ara. Anem a on estava instal·lada la pantalla gegant, on la selecció espanyola deu estar... Ah, espera, Javier Bardem.
11: Ara sí. Ballant.
7: Mira quins balls que fa, eh? Sí, sí, meva, sí, sí. Javier.
5: Molt eufòric, eh?
7: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
3: És un mes.
7: Janire, com estan les coses pel fòrum?
12: Doncs et pots imaginar que la festa és completa aquí al fòrum, perquè el guió és totalment oposat al que estava vivint el Roger al Hayat. Corredisses de gent, bengala, petards, hi ha de tot, la gent que també per l'hora, però se'n van a celebrar tots plegats. Per cert, una festa que ens l'han aixafat, perquè la gent de casa seva tenien el senyal de la televisió més avançat i han llançat els petards abans que aquí xiulessin al final del partit. Però bé, la gent evidentment ha celebrat i de bona manera aquest final del partit, aquest gol de Ferran Torres, que val un Mundial. La gent a celebrar-ho.
7: Perfecte, Janine, moltes gràcies, que vagi molt bé.
12: Vinga, bona nit.
7: Mira, i ara estem veient el possible origen del que estava passant al final del partit, oi?
3: Gavi Paredes.
5: Gavi Paredes.
9: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí. Sí, sí. Sí,
11: Eric també, Primer ha sigut amb Eric i després se'ls ha tingut encara més fortes amb...
3: Però no sé si veu l'origen de tot, quin és. Qui va buscar aquí, què estan fent...
5: Hi ha una prèvia que no veiem, que és el moment que esclata això, perquè, clar, evidentment... No sé,
3: Paredes pot jugar al PSG o pot jugar al Bayern de Múnich, però, ostres, està poc centrat, eh?
9: Sí, sí. Ah, és un quinqui al camp.
7: Sí. Ja té episodis així, que el famós Argentina-Holanda de Qatar va xutar una pilota contra la banqueta de males maneres de Països Baixos. Vaja, ja el coneixem.
3: Dani, què em dius? Què t'ha semblat això?
8: Bueno, passàvem per aquí.
3: Sí.
5: Es vaja una mica a truita, no?
7: Una mica.
8: Jo crec que Espanya ha fet el que havia de fer. Una altra cosa és que ens pot agradar una mica més, una mica menys, en moments puntuals, ara no té tant la pilota, doncs potser no crea les opcions que tots voldríem, però que davant tens una selecció que juga quan pot i quan no, fang. Lius, protestes, cops, no et deixa jugar bé, no et deixa jugar tranquil, i així i tot, jo crec que Espanya és molt superior, ho va demostrar contra França, ho ha demostrat avui també. El passa que el rival, el concepte futbolístic de França i Argentina és totalment diferent. Uns volen intentar jugar a futbol i tu també, i aquests, doncs, quan no poden jugar a futbol, doncs ja ho veiem, doncs són cops, són anar al contacte, tocar-te, i això fa que els jugadors no estiguin tranquils. Però així i tot, jo crec que mereixia Espanya marcar abans. No han tingut moltes ocasions, no, però el remat de Nico, que no ha rematat, la de Merino, que també ha arribat i no l'ha tocat bé, vull dir que molt de mèrit per part de la selecció espanyola, que podrem parlar de la Fuente el que sigui, però l'home va complint tots els objectius amb els jugadors que ell hi creu, I la veritat és que ningú pot dir res del seleccionador, al contrari, totes són coses bones. Podríem parlar si les coses no haguessin funcionat, per què no ha jugat Pedri o per què no juga un altre. No, ell ha cregut, per exemple, el cas de Rodri, no? Que Rodri va començar i jo vaig ser dels primers que vaig dir, ui, Rodri no està per jugar, està lent, tal. Uh-huh. I a mica l'ha anat mantenint, ell coneix molt bé els jugadors, sap quin rendiment li poden donar, i ets campiona del món sense amb un Lamine bo. Uh-huh. Sense amb un Lamine bo. Perquè si hagués estat bé al nivell que nosaltres el coneixem, doncs segurament el partit avui s'hagués resolt molt abans de la pròrroga.
1: Sobre Lamine, per cert, aquí hi ha dos nens de 19 anys que amb 19 anys ja són campions de Lliga, són campions de Copa, són campions de la Supercopa, són campions de l'Eurocopa de seleccions, campions del Mundial i una Nations League. Aquests dos nens...
4: Champions.
1: La Champions, ja està.
4: Ja seria el moment, no?
14: Ho dic com Alicien.
1: Home, però amb 19 sí. anys, és a dir, Cubarsí sí. i Lamine Yamal han aconseguit tots aquests títols amb 19 anyets, sí. és a dir, ostres,
3: sí.
1: jo no sé què et queda més.
3: Em queda el dubte, Cubarsí, si era l'Eurocopa.
4: Jo crec que no ho tinc clar.
6: No, perquè va disputar els Jocs Olímpics.
1: Tens raó.
3: Per mi és una revàlida ara, en el cas de Lamine Yamal, sobretot, perquè crec que és evident que tot el que té al seu voltant Pau Cubarsí és molt diferent al que té Lamine Yamal, després d'haver guanyat tot a nivell de selecció, ja no pot guanyar més. O sigui, ara ha de demostrar que és veritat que li falta la Champions, li falten coses a nivell de clubs, però la fam. La fam i aquest èxit, a veure com el digereix. A mi em sembla els mesos que venen molt importants per saber una mica de quin peu calça Lamine Yamal.
1: A veure, que tenim el MVP, suposo, no?, d'aquest partit, que ara en parlarem també nosaltres, ara qui triem i qui no triem, però Ferran Torres, responent les preguntes de Televisió Espanyola.
15: Muchas gracias. Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero,
16: bueno, pues
15: pero
16: los hemos intentado hacer sentir lo estábamos viendo ahí.
1: No, en qualsevol cas...
4: De Rivero, què dius ara?
17: 20 ocasiones de España por una tan solo de Argentina. ¿Cómo lo vivís desde dentro cuando ves que se atasca, que no termina de entrar y que lo estás rozando?
15: Bueno, al final... Si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol, y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
17: Esa misma idea te la extrapolo a ti. Mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado. ¿Qué se siente? ¿Qué liberación se siente al marcar ese gol tan importante?
15: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que si una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir, y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
17: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
15: Muchas gracias.
1: Doncs les declaracions de Ferran Torres després d'aquest partit, després de marcar l'únic gol de la final, i per tant, sí, de ser un jugador segurament recordat com ho ha estat Andrés Iniesta per la selecció espanyola, evidentment, i els seus aficionats.
4: I reconeixent això també, no? El punt aquest que té jugar contra Messi, el que havia fet la selecció argentina, que t'acaba generant una mica el neguit del que et pugui passar. Jo sobre la selecció argentina, i que se m'entengui, crec que per futbol ho ha merescut la selecció espanyola, i pel que havia mostrat Argentina, crec que pot donar per bo una mica que la final hagi acabat així, amb un marcador ajustat, havent jugat contra 10 i havent plantat cara a una selecció que futbolísticament ha estat molt superior. A mi em sap greu per la història de Messi, perquè pensava que ja no jugaria després de guanyar el Mundial de Qatar per deixar-ho a dalt de tot, però no ha pogut ser tancar-ho de la millor manera.
1: Tornem a Televisió Espanyola, parla el seleccionador ara, Luis de la Fuente.
18: Que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes y futbolistas con un potencial y un talento excepcional, y especialmente orgullo, porque de verdad haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
17: Le veo tan entero, tan cabal siempre. A mí se me están saltando las lágrimas de la emoción. No sé cómo está usted por dentro.
18: No quiero, te cuento, no, porque te voy a dar pena. No, pues estoy ahora, ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso, con una generación de futbolistas, vuelvo a decir una y otra vez, que son un ejemplo para el deporte español, para la juventud española, para España. Juntos somos más fuertes, eso no le quepa duda a nadie.
17: El partido en lo futbolístico, más o menos como se esperaba, pero quizás más todavía. España, 20 ataques por tan solo uno de Argentina. Han vuelto a minimizar a un todo un campeón del mundo hasta hoy, con Messi.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Com si fóssim Luis de la Fuente, eh? Si tinguéssim el vot pensant...
4: Jo voto Cubarsí, que ara estava mirant a...
3: Cubarsí.
4: A SofaScore, i de la selecció espanyola és el... És el tercer més ben valorat, o segon. No trobo ara Ferran.
5: No, Ferran...
4: No, millor valorat, més valorat que Cubarsí. El segon jugador més valorat de la selecció espanyola avui.
3: Carai. Dani.
6: Sí, avui li donem a Ferran.
3: A Ferran.
6: Avui sí.
3: Jaume.
6: Avui toca.
3: No és fàcil avui, però jo diré... A mi també el jugador que més m'ha agradat del partit, el que crec que ha fet tot millor, és Cubarsí.
7: Xavi. Jo a Ferran, perquè després no dic que el critiquen tant.
3: Sí, l'estem contradient, oi? Molló.
5: Sí.
3: Ferran.
5: No hagi de recordar això, que molts de pals i tal.
3: Sí.
5: Ferran.
3: Ferran per evitar aquestes coses.
7: D'acord.
8: Jo em quedo a Cobar Albert.
3: Cubarsí.
8: Ja tenim un mini Kaiser.
3: Sí, no, d'acord. Ves a buscar un jugador com Cubarsí al mercat. Correcte. Avui en dia.
8: Sí.
3: No el pots pagar.
8: No.
3: El Barça, com a mínim, no el podria pagar.
8: No.
3: Sap, eh?
7: Messi. Deixeu-me donar-li.
5: Sí, home, sí. Se'l mereix.
3: Només faltaria.
5: Sí, la FIFA, per cert, l'MVP, suposo que s'espera la cerimònia, no...
3: Ah, clar, avui és...
5: No he vist que ho hagi anunciat.
3: Avui no hem votat, no, per cert? No hem votat al final?
5: No hem votat avui al web de la FIFA.
3: Per què, no?
5: Perquè...
3: Jo vam fer un cop...
5: També diré al principi de la segona part, no sé qui haguéssim votat, eh?
4: Però la FIFA ara, la cerimònia, imagino que donarà l'equipador del Mundial, no del partit, no?
5: Val. No sé, jo per xarxes no veig res, però ara hi faig un cop d'ull.
3: Què fem? Canviem taula o què?
7: Sí, eh?
3: És que l'Òscar s'estava fent.
7: Sí, ja ho he vist, ja.
3: Va, canviarem taula. No marxis lluny, Dani.
6: No, estic aquí, menjaré una mica de truita.
3: Tens més truita, Dani.
6: Sí. Menjaré una mica.
3: I ara...
4: El millor del partit, no?
5: Sí.
4: Amb Jeep, no?
5: Sí, no?
3: Ah, sí, voleu la sortida de Mera.
5: Sí, també.
3: Fes-la.
5: Som així.
9: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
10: És el selector Reiner, està en moda funky sorra.
9: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
10: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep Punès, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
8: He notat escalforeta.
3: 3-3.
7: És un festival.
8: 3-3, eh?
3: És que han posat la calefacció.
8: Ara el pipí de la nit soc jo. Sí, sí.
3: Algú
8: posava... Clar que sí.
3: Jo estava morint.
8: Soc jo.
7: És massa estona, jo crec, ja tancats.
3: L'efecte sauna, eh? L'efecte pintura.
4: Però de veritat estava posant la calefacció.
5: Sí, us ho juro que estava posant la calefacció. Sí.
7: No arriba el rec sanguini, és que és tot.
3: Estan tots com aplatarats, no? Ja per això,
7: clar. No m'estranya. Estem com el pop de la...
3: L'americana,
7: de Luis de la Fuente. Anirem deixant-ho aquí. Albert Ferran, gràcies.
4: A vosaltres.
7: Que vagi molt bé, Dani, no marxis lluny, el que et deia. Naveira, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, que vagi molt bé.
7: Avui i per aquest Mundial, evidentment, a tots dos us dic el mateix.
4: Gràcies a vosaltres.
7: Xavi Puig, tu també et quedes una estona més.
4: Sí, tant.
7: Sí. Molló, queda't un moment.
4: Era senyera de Cubarsí, eh?
7: El que tu digues.
8: Sí.
7: Epa.
3: El que Olmo també en portava una, diria.
5: Era celebració com la del Barça, eh? La rutllana.
7: Sí, la sardana.
4: Sardana.
7: David Broc.
3: Un plaer, eh?
7: No, el plaer és nostre. Gràcies pel Mundial que ens heu regalat, tant tu com l'Òscar Nin.
8: Gràcies a vosaltres, sempre.
7: I fins la propera.
8: Fins l'estiu vinent.
7: Fins l'estiu.
8: Correcte. Abraçada gran.
3: A l'Òscar, la calefacció l'ha deixat. L'ha deixat
8: tancat. Completament fos.
7: És una persona denostada ara mateix. Sape, queda't per aquí també, va.
5: Molt bé, vinga.
7: Estem tots fatal, eh? Tira públic, això ho hem d'arreglar.
11: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
12: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
13: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
12: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
13: Amb tot el

0: Contingut dels programes
1: i també els podcasts originals de RAC1 i un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
2: I som tots.
3: Més fàcil.
4: Més directe.
3: Més intuïtiu.
5: Més RAC1. Tots som un milió.
6: Ara que hem acabat l'escola
7: i tenim més temps lliure,
8: ara que podem fer el que volem,
9: volarem els pares amb la pistola d'aigua
10: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
11: i escoltarem els contes de RAC1
12: a la piscina,
13: al cotxe
14: o a l'hora de la migdiada.
15: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
16: I, oh?
17: Els contes de RAC1 són dels vivim del cuento i són divertidíssims.
18: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
19: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
21: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
22: RAC1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, van y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en él, No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Galú, ¿cómo es, compañeros?
23: Garulera, Garulera.
22: Así no, compañeros, venga.
23: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
22: Venga, que nos vamos.
5: No Lo Sé, amb Mireia Garulera.
22: Voz corporativa, compañeros,
5: venga. RAC1.
22: Tots som
5: un milió.
22: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
5: RAC1.
24: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
25: Els dissabtes i els diumenges...
26: Esquerra, dreta.
27: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
28: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
25: De 7 del matí a 2 del migdia...
29: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús?
30: Groc, esto es real.
25: Via lliure amb Xavi Bundó.
31: S'ha torçat el peu.
32: He torçat el peu.
31: Venint aquí.
33: És que l'edat no perdona.
31: L'edat castiga.
32: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
25: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
5: RAC1.
25: Tots som un milió.
5: RAC1.
4: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
3: Vídeos i històries exclusives.
4: Notícies.
3: Entrevistes.
4: Reportatges.
3: Descobriu com és la ràdio per dins.
5: Twitter.
4: RAC1.
5: Instagram i TikTok.
3: RAC1 oficial.
5: RAC1.
3: Seguiu-nos.
5: Tots som u. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
3: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: I escolta el que vols.
5: Quan ho vols. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Ara falten 5 minuts perquè siguin 2 quarts d'una. Fa escassament un quart d'hora, o potser 20 minuts, ja que Espanya s'ha proclamat campiona del món. És el segon mundial que guanya la selecció espanyola, aquesta vegada gràcies a un gol de Ferran Torres, que ja en temps de la pròrroga és qui ha donat aquesta victòria. 16 anys després de Sud-àfrica, ara a Estats Units, doncs li ha donat la victòria a la selecció de Luis de la Fuente, amb 8 blaugranes, un dels quals, per cert, Cubarsí, ha estat escollit el jugador jove més valuós d'aquest Mundial. Per tant, un dels blaugranes s'emporta premi, i també sabem que el millor jugador, l'MVP d'aquest Mundial, finalment és Rodri. Abans que en parlàvem amb el Solsona, que deia aquest jugador que ha donat confiança, que ha anat creixent, que va començar d'aquella manera al Mundial, doncs ha acabat sent, segons la FIFA, el millor jugador d'aquest Mundial del 2026. Per tant, és moment ara perquè Espanya, d'aquí a no gaire, també rebi la Copa del Món, que per cert la entra Sergio Ramos gespa del MetLife Stadium. Aquesta no me l'esperava, t'he de dir,
1: Que no la hi caigui,
0: Sí, exacte, que no la xafi, ara. Sí.
2: Que no vulgui cantar, ara, veient que ha cantat tanta gent, que no vulgui cantar ell també, Sergio Ramos.
1: I MVP de la final Ferran Torres, i deies, Xavi, millor jove...
0: Cubarsí. Cubarsí, el jugador jove més valuós, i Sergio Ramos, que ha deixat la Copa del Món perquè pugui començar la cerimònia d'entrega de premis, que això s'allargarà, evidentment, perquè ara ha de passar Argentina, ha de passar l'MVP, ha de passar els àrbitres, això serà un festival, ara.
3: La parella de moda.
0: Ara, parlem de...
1: Hosti, tu. Tipi-zap,
4: Doncs, bambes.
0: Surten Infantino ben al costadet de Donald Trump.
2: El gordo i el flaco,
0: Que és...
3: El favor.
0: Que és com si no anés amb ell, Donald Trump, està aquí aplaudint rítmicament.
3: D'aquella gent que no sap aplaudir.
0: Sí.
4: Jo crec que li fan les corbates a mida, perquè es les porta llargues de nassos.
0: Sí, noi, i ample, aquesta, que és més mocador que corbata, això, que porta.
2: I ara la seguretat que hi deu haver en aquest
0: el
2: dispositiu de seguretat. Sí.
3: Compte les escales aquestes. Que...
1: Mira, no però ara es porten més estretes, no, les corbata?
0: Sí, ara fa 20 anys.
4: Sí, però llargues, sempre,
0: Sí. De fet, mira si hi ha seguretat, que tot això són corbates. Aquí hi ha una comitiva d'entre 50 i 60 persones, dels quals potser 40 només són seguretat per ara acollir aquest moment, que és el moment de l'entrega dels premis, de l'entrega de la Copa, però el que dèiem, l'entrega de la Copa s'allargarà ben bé al ritme d'aquesta final, doncs entre 15 i 20 minuts, no?
1: Sí. I el ritme que camina Donald Trump, perquè Infantino el va esperar, em diria, noi, va!
2: És un ritme caminant elefant,
1: Sí.
4: Tots aquests estan a la FIFA, Tots aquests, Amb un sou de 500 euros al mes,
1: Com a molt.
2: Pateixen, Dani. Per arribar a final de mes.
0: Deixa'm saludar l'Àngel Pichalonso, que l'afegim a la conversa. Àngel, com estàs? Bona nit.
5: Què tal? Molt bona nit.
0: Veig que estàs seguint el Mundial per la televisió, oi?
5: Sí.
0: Què t'ha semblat?
5: Una victòria molt merescuda. Ha estat infinitament superior Espanya. I jo patia de dir, Argentina pot ser campiona del món sense rematar porteria.
0: Sí.
5: I la veritat és que l'equip ha estat francament bé. Li ha faltat la finura a l'hora de finalitzar, però ha estat molt bé. Defensivament ha tornat a demostrar el nivell impressionant que té la selecció espanyola en aquests moments, que no permet que li creïn ocasions de gol. I per tant, que ha guanyat la selecció que més ho ha merescut, sense cap mena de dubtes.
0: Qui t'ha agradat més?
5: Individualment?
0: Sí.
5: No sé, tampoc ha estat un partit on cal destacar, però jo crec que els dos centrals, tot el campionat el que han fet, Cubarsí i Laporte, tot el campionat, i els laterals, jo et dic que la línia defensiva ha estat extraordinària en línia general. No et diria avui destacar algun jugador ofensivament o en la creació, Rodri va estar molt bé a la semifinal, avui no ha estat al mateix nivell, però és que, ha estat molt bé. Tot l'equip sap el que juga, ho fan molt bé, tenen una tranquil·litat immensa amb la pilota als peus, i això es traduix després que l'únic però de l'equip és el poc desequilibri que ha creat per les bandes. En accions individuals, que és el que li faltava, perquè la resta era molt i molt superior a l'equip argentí.
0: Sí, sí. Mira, de fet això ho deia també el Solsona durant la final, durant el partit, justament que li faltava potser que hagués entrat abans, que potser no podia, no? Nico Williams, per aquestes molèsties que ha arrossegat durant tot el Mundial pràcticament, de fet que li han impedit jugar una bona part dels partits, i jo crec que aquí és on li ha fallat clarament a Luis de la Fuente la convocatòria, no? amb aquests dubtes físics, dubtes per lesió, perquè no només amb Nico, sinó també amb altres jugadors d'aquesta mateixa posició d'extrema esquerra, no ha pogut comptar amb ells pràcticament.
4: Amb Víctor
0: tampoc, sí, exacte, no ha pogut.
5: Ni amb Víctor, i Jeremy va tenir problemes també amb l'ombro, no?
0: Exacte.
5: Vull dir que sí, que és cert que no, i bueno, i la temporada de Nico no ha estat una temporada diríem bona, sense cap mena de dubte, que ha estat patint molt lesions, pubàlgia i més, i se li nota perquè ha perdut aquella frescura de buscar aquest desequilibri individual. Però
0: totalment.
5: Jo segueixo insistint, m'ha agradat molt més Espanya en l'aspecte defensiu, la fortalesa que ha demostrat tots els partits que ha jugat en aquest Mundial, que li han creat molt poques ocasions de gol i que només han queixat un gol en tot el campionat.
0: És molt bèstia, i a més un gol que va ser a la fase de grups, no?
1: No, va ser contra Àustria, no?
0: Contra Àustria, justament, sí. Sí? Contra Àustria?
1: O contra Bèlgica, ara estic dubtant. Ah, no miro.
4: Jo crec que contra Bèlgica, no?
0: Contra Bèlgica, diria. Sí.
5: Bèlgica 2-1.
0: Sí, exacte. Bèlgica.
1: Sí.
0: Per tant, el partit de quarts de final va ser això. Avui ens va tocar Portugal, sí, quarts de final amb Bèlgica. Per cert, a Cubarsí ja...
5: Mira, l'MVP del partit li donen a Cubarsí, eh?
0: No, Cubarsí no. Li han donat el premi al millor jugador jove del Mundial.
1: Sí.
5: Ah,
0: sí.
5: Bueno, és que en 19 anys ser campió del món, veritablement. Imagina't. Ja té un gran mèrit,
0: I Rodri...
5: I recordeu tot el debat que es va formar entorn al porter, que si havia de jugar el Joan García i tal, igual. El comportament d'Unai Simón ha estat extraordinari. També és cert que no ha tingut que fer grans aturades, no?
0: No.
5: Al llarg del campionat, però la tranquil·litat que ha demostrat i el saber estar sota pals... Jo crec que està,
4: i algunes sortides d'aquestes pilotes llargues,
1: avui,
4: això,
1: exemple,
4: no ha dubtat, sí, sí. I ho ha fet bé.
5: No, altra cosa és que la pilota
4: hagi anat dirigida amb algun company, però es tractava de treure la pilota perquè era un moment difícil.
1: Com que avui no li han rematat entre els tres pals a Unai Simón, han estat 10 rematades que li han fet entre pals a Unai Simón i n'ha aturat 9. Com dèiem, Pichin, no han hagut d'aturar moltes, però les que ha aturat, vaja, totes menys una, com dèiem, la de Bèlgica a quarts de final.
0: Poca feina, però escollit el millor porter també, Unai Simón, d'aquest Mundial, acaba de rebre el premi, i qui l'acaba de rebre ara també és Rodri, el que comentàvem, l'MVP del Mundial, i aquí obre una pregunta ara, mirant cap al futur no gaire llunyà, que és la pilota d'or que s'ha d'entregar el mes de setembre. Qui és el vostre favorit per la pilota d'or?
4: Pichi, estàs aquí?
5: Sí.
0: Perquè tu no vols contestar primer, oi?
4: No, jo sí. Allà, però el que jo diré, que l'he dit abans de sí, és el que no serà. Però jo
5: és que no tinc un candidat clar. Jo crec que si fos per la temporada jo em quedaria amb Kane, fixa't tu. Però no serà.
4: Però miren els títols i tot això, també es mira, no? O no?
0: Sí, i en any de Mundial... Normalment el que miren és el Mundial. Normalment.
1: El que passa és que la selecció espanyola ha estat més un col·lectiu que una individualitat destacada. A mi em costa... Vull dir, han triat Rodri, però també em costa veure que Rodri ho puguin triar per segona vegada pilota d'or.
2: Que Rodri, Mundial al marge, no ha tingut una temporada molt lluïda.
0: No.
2: Llavors, diguem, si és per mèrits esportius, algú del PSG, no?, que ve de fer el que ha fet.
4: Clar.
2: A partir d'aquí, a veure qui... No? No sé, Dembélé, Doué han estat fins a semifinals del Mundial i ho han guanyat tot. Tampoc tinc un nom si és per mèrits, no, del que ha fet durant la temporada en un equip, hauria de ser teòricament sobre el paper. Ara, després ha passat algun any com Cannavaro, que fent un molt bon Mundial i no tant a nivell de clubs, s'ha acabat enduent el títol i ho va fer per sobre de Ronaldinho el 2006,
0: sí,
2: que venia Ronaldinho, encara era el gran Ronaldinho i li va passar més al Mundial.
6: No sé...
0: Però sí que és cert que és l'any més incert, no? O dels més incerts, a l'hora de buscar un candidat a la pilota d'or, perquè si ha de sortir de la selecció espanyola, que és el que deia el Pichi, també el Dani, costa potser trobar un que hagi sobresortit realment o clarament per sobre de la resta.
4: Si Rodri hagués aconseguit... És que jo faig un pack, no? Perquè si has guanyat la Lliga... En la Lliga, has guanyat la Copa o la no sé què, has guanyat la Champions, has guanyat el Mundial, doncs si afegeixes tot això, si Rodri hagués fet tot això, no en tindria cap dubte que li tornarien a donar a Rodri.
0: Mm-hmm. Sí, sí. Jo crec que té opcions, Rodri.
4: Sí.
5: Ha tingut una temporada de Rodri molt complicada. Va sortir la lesió i el seu nivell estava molt per sota del millor nivell. Jo crec que s'ha retrobat aquí al Mundial, on veritablement ha donat molt bon rendiment, excepció del primer partit que va estar així més bé fluix.
4: Sí, un o dos.
5: Ha estat francament bé, eh?
4: Sí.
2: Mira ara... Messi, que estava sí, molt serè i ara sí, després de rebre la medalla, ha trencat a plorar ja.
0: Ara sí que imatge bèstia, aquesta de Messi, a més amb la Copa del Món, aquesta, no sé si és un inflable o què és, que tenia just al darrere, difuminada, era brutal. La imatge de Messi plorant com un nen petit sobre la gespa del MetLife Stadium després de rebre la medalla de sots campió.
5: Però fixa't el que és el gran mundial que ha fet Messi, perquè per mi ha fet un grandíssim mundial i avui ha passat totalment desapercibut.
0: Mm-hmm. Sí, avui res, és que avui...
5: I això té algun mèrit de la selecció espanyola.
6: Mm-hmm. És mèrit de la selecció, tot i que les poques coses que ha acabat fent en el tram final han sortit de les seves botes,
0: que ha
6: anat per la dreta, aquella pilota que s'ha anat enverinant. Passa que avui no ha tingut l'opció d'aparèixer, com diu el Pichi.
2: Ha minimitzat Portugal, França i Argentina.
0: Dels
2: tres partits grossos, cap dels tres rivals gairebé no li ha fet ni pessigolles.
0: I la més bèstia va ser la nit de França, la nit que anul·la França a les semifinals, que acaba a més guanyant 2-0. Aquell dia és el dia gran d'aquesta selecció espanyola durant el Mundial.
6: I quan t'has carregat aquestes tres, home, diguem, alguna cosa...
0: Clar, algun mèrit deu tenir, no?
6: I et pots sentir satisfet d'haver deixat pel camí a tres seleccions que eren, hosti, pràcticament candidata. Una campiona, l'altra la que tothom donava campiona, i un aspirant com Portugal.
0: Acaben d'estirar la bandera de la Plaça Colón ara mateix, sobre la gespa del MetLife Stadium, ara una bandera gegant d'Espanya per rebre els campions, perquè ara sí, d'aquí no gaire, aixecarà el títol, ja comencen a passar tots per rebre la medalla, ara li pengen la medalla del Mundial o de campions del món, és Infantino mateix, lògicament, i també Donald Trump.
6: Grimaldo.
0: Zipizap estan aquí amb les medalles per donar-les als campions, i un a un van passant.
1: No, ara estava mirant el tema de... Estava donant voltes, el tema de la pilota d'or. També pensava fins a quina data entraven les votacions. La gala és el 26 d'octubre, s'acaba el 31 de juliol, o sigui que això s'ha acabat. O sigui, els mèrits per la pilota d'or s'acaben amb el Mundial. I aquí, clar, es miren els gols marcats, les assistències, els partits, l'influència en el joc com a temes futbolístics. Després, els títols... I, per últim, diguéssim, aquest apartat del fair play, o més, una mica més abstracte. Clar, és que Fabián, que és l'únic que ha guanyat Champions i Mundial, és que va tenir tan poca influència en la Champions del PSG que... I gols, sí, n'ha fet un en el Mundial n'ha fet un, no?
0: No, és que no.
1: No ho sé, la veritat és que costa.
0: No serà fàcil, i potser sí que és un any que no surt del campió del món, no ho sé.
1: Sí.
0: No ho sé, potser sí que és un any que diuen no.
4: I si el Rodri, jo crec que el Madrid haurà de fer un pensament, eh? Posa 50-60 milions... Ja està,
0: Rodri, el Madrid el tenia
4: li queda un any. A Rodri li queda un any.
6: No només has de convèncer el City, sinó que has de convèncer Florentino.
0: Exacte.
6: I el seu, seu orgull de que porti un jugador que anava amb Riquelme. Si és intel·ligent futbolísticament, vaja, jo és una peça...
1: I no sé què en penseu, jo afegeixo Mourinho. Per mi és un migcentre que no és ben bé, no?
0: Ja.
1: Del perfil del portuguès. Ell agrada més tipus Tchouaméni, normalment, no? Més talladors que
6: Vira, allò que tenia en aquella època.
4: Potser ha anat evolucionant.
5: Rodri és un perfil de qualsevol entrenador.
6: Ja, ja.
5: Quan juga en aquesta posició és un jugador molt, molt versàtil, que construeix bé i que defensa bé. Vull dir que és molt complet.
0: Per cert, no m'heu dit, ningú m'heu dit el nom de Lamine Yamal com a candidat a la Pilota d'Or.
1: Jo és que estava buscant la data per això, perquè pensava, si fa una gran arrencada de temporada, però clar, és que ja no hi ha opcions. Jo crec que no li dona.
5: Tampoc ha fet un mundial deslumbrant, eh?
1: No.
5: És a dir, tant si hagués fet un mundial creant el desequilibri que ha creat a la Lliga, per exemple, sense cap mena de dubte seria el candidat número 1. Però el mundial que ha fet ha estat per sota del rendiment que s'esperava d'ell.
2: Ara tornava a fer aquell caminar,
5: però, tampoc hi ha massa on escollir. No.
2: Deia que tornava a fer aquell caminar l'altre dia, també després de la semifinal, així com un pèl, sí. Un pèl coix ara quan recollia la medalla.
1: Sí, un pèl coix la Lamine Yamal.
4: És que no va arribar bé, no ha estat bé, ell ho sap. No ha tingut el protagonisme que ell esperava tenir en aquest Mundial, que la gent digués, hòstia, doncs Lamine i tal, no ha estat bé, perquè físicament no ha estat a tope, però...
6: Ha sigut més de Messi, Kane, Mbappé, no? Sí, diguem de nou, sí. Haaland...
4: Sí.
6: Tot, però ell, segurament, sí. Per d'on venia ha estat prou bé, però no ha estat a l'alçada d'aquests monstres.
1: I des del PSG, segurament el que ha fet millors xifres en aquest Mundial és Dembélé, que ha fet 4 gols, 2 assistències, però jo també veig complicat que repeteixi Dembélé. No ho sé.
2: Jorge Iglesias li ha donat la mà a Donald Trump, dic, perquè en les últimes hores s'especulava a veure quina seria la seva reacció, i fins i tot ell ja em sembla que havia fet una mica de conya de dir, bueno, si no li don potser no em deixen tornar, i li ha encaixat d'aquella manera, però li ha encaixat.
5: O no el deixen sortir.
2: Bueno, per això.
5: Ni l'ha mirat, eh?
2: Sí.
5: L'ha mirat.
2: Ha passat així ràpid, li ha donat així, vinga, nyec.
0: Ai, senyor,
4: doni. No, Trump li estava donant una explicació a De La Fuente. No ha entès res, però...
0: Rodri, rebent la medalla, és l'últim...
1: Sí.
0: I per tant, qui aixecarà la copa. El capità de la selecció espanyola, i ara sí que tindrem el moment, després de saludar tota aquesta parafernàlia d'autoritats que hi ha sobre el pòdium, on s'estan entregant les medalles, ara Pató a la Copa del Món, i Rodri... que es dirigeix, però no l'aixeca ell.
2: O... Ara és el moment aquell cucurella, del Mundial de Clubs, a veure, amb Donald Trump per allà al mig, sí. I què fa?
0: És cucurella, eh? Ajupint-se per més o saber què. Ara sí, que Infantino i Donald Trump li acosten la copa a Rodri, que l'aixecarà al cel de Nova York, que és la segona copa del món que s'endurà la selecció espanyola, i ara Gavi, que li deu estar dient a Donald Trump? És a dir, aquesta
4: que vol fer la foto.
2: Sí, ella es queda, eh?
4: Ella va, vol fer la foto.
2: No, surt d'aquí.
0: És impagable, de veritat.
4: No, es queda la foto.
0: Que vol estar al costat, clar, vol estar al seu costat, perquè no pot estar allò
1: no,
0: de la
1: li diu
0: foto.
1: Que se'n vagi, mira, li diu que se'n vagi.
0: No, sí, demà m'afeitaràs, sí.
6: I l'altre dius, no.
0: I ja se l'ha feta, ell ja està. I ara, en tot cas, s'ha apartat un metre, però Espanya ara mateix celebrant el títol de campions del món amb Rodri aixecant el títol i la resta de la selecció celebrant-ho.
6: Per favor.
0: I Donald Trump ara sí ja se l'enduen camí de ben a saber on.
6: Li agrada la foto, eh?
0: Mora meva, doncs...
4: Saps que tinc interès de veure el que ha passat al final del partit amb Gavi, Eric i tot això?
1: No sé si alguna càmera ho ha captat sencer.
0: Segurament ho veurem.
4: Com havia anat això?
0: Ho veurem, aquesta picabaralla, vaja, que més que picabaralla, perquè jo crec que han arribat a les mans entre Gavi i Paredes, eren, no?, bàsicament, abans sí. Eric també.
2: Però... Sí, Eric també la mà al coll d'un jugador argentí. Sí.
0: Mireu,
2: Gavi també ha rebut.
0: Mireu la foto de nens, perquè són, és que la majoria, perquè aquí Gavi també, quan ens té Gavi? Té 20 anys, té Gavi ara?
4: No, 22.
0: 22, ja.
4: No sé.
0: Jo sé que és molt jove.
4: Home,
0: 21, també.
4: Ja deu portar 2 o 3 temporades, eh? Va, 21, clar. 22...
0: Però és que Pedri, que és un dels veterans, entre cometes, d'aquesta selecció, és a dir, és un dels que té més experiència d'aquest grup, en té 24, en té 25, vull dir que no té més d'aquesta edat, també, Pedri.
2: Gavi 21, no?
0: Gavi 21 anys, imagina't. I sí. Com ells, 19, amb Cubarsí, com dèiem també el mateix Lamine Yamal, en definitiva una selecció superjove que si tot continua així, està cridada a veure saber què fer, perquè són jugadors que, si segueixen aquesta línia, doncs potser són els dominadors de les properes no sé quantes temporades. També et dic una altra cosa, ho havia de ser França,
1: sí.
0: I França ha aprofitat una ocasió de totes aquestes que dèiem que estava cridada a liderar el del Mundial durant no sé quantes temporades.
1: Mira, si mirem edats, per exemple, mirant la porteria, Joan García, 25 anys, ho dic per allò que encara és molt jove, Pubill, 23, Eric, 25, Porro, 26, Cubarsí, 19, Cucurella, 27, fins i tot, i Gavi, 21,
4: Pedri, 23,
1: Baena, 24, Pedri, 23,
0: sí, sí,
1: és que... veus, Pedri ja n'hi posava 25, també, Jeremy, 23, Nico Williams, 23, Lamine, 19, Víctor Muñoz, 23,
4: el més gran, Rodri, no?
1: És que ara, sí, espera, que ho tinc per aquí,
4: i Laport.
1: Sí, Pep, també, i Borja, sí. El teu amic Borja, 33 anys.
4: Bueno,
1: sí, sí. Però ara, ara veia que la selecció espanyola és campiona del món, d'Europa, olímpica i femenina, del món. Vull dir que realment a la Federació Espanyola deuen fer coses malament, però amb el tema de les seleccions...
0: No, no, és...
1: Han, jo crec que han apostat per un bon camí, els està donant, vaja, els millors resultats.
0: I en totes dues seleccions, en tots els casos, amb el Barça com a principal lloc on extreure el talent, perquè al final tant la selecció femenina com la selecció masculina ha acabat estirant de la Barça.
2: I a les dues estrelles, les dues.
0: Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
2: Però vaja, el 2010 també era la base.
0: 8 del Barça.
1: Però no sé què en pensareu, a mi em sembla intel·ligent que quan un club té una fornada com la que tenia el 2010, ara aquesta, el 2024, 2026, doncs que se n'aprofiti, perquè segurament hi hagués hagut altres moments de la història que no s'hagués triat per aquest camí, s'hagués triat més doncs, per un altre estil, per la fúria, no?, que deien abans dels anys 80 i això, i s'ha aprofitat ara.
4: La veritat és que De La Fuente ha fet un equip, és veritat que amb els resultats tot faciliten les coses, no?, però ha fet un bon equip, i dona la sensació d'estar tots molt junts, no?, potser per la joventut també, que fa que estiguis ahir a sobre i això, però ha aconseguit això, i si això continua d'aquesta manera, doncs, escolta, per què no es pot pensar ara en una època boníssima per la selecció?
0: D'això mana cap a la plaça d'Espanya de Barcelona, que és un dels punts on comença ja a afegir-se més gent en aquestes celebracions. Avui, lògicament, són dies de clàxons i petards, segons com, ens deia també la Janire des de la pantalla gegant del fòrum, que també se'n podia ja sentir algun. Ara tenim el Miquel Pasqual a la plaça d'Espanya. Miquel, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit, sí, aquí estem a la plaça Espanya. Com dius, la gent va arribant, a poc a poc, a celebrar-ho. Hi ha petards, ens han enganxat el final de partit, ja venim cap aquí, i des que ha xiulat l'àrbitre han començat a sonar clàxons i petards per tots els carrers, i ara doncs la gent està plegant-se aquí a la plaça Espanya, una mica difuminats tots, perquè està amb obres, ja ho sabreu, sobretot la gent ara es centra a davant de la fira, hi ha una batucada tocant, i la gent està contenta celebrant-ho, i a poc a poc, doncs això, la gent es va reunint, però és veritat que hi ha gent a un costat de plaça, una quanta gent a l'altre costat, i suposo que s'aniran unint per celebrar, però hi ha impossible circular-hi per la plaça, tot el trànsit tallat, i la gent va arribant, en comptagotes, però va venint aquí, mentre estan tirant castells de focs des del mig del carrer, just davant meu, per celebrar aquest segon Mundial d'Espanya.
0: Sí, senyor. Doncs, Miquel, qualsevol cosa, evidentment, línies obertes per si això es va animant o si vols explicar-nos alguna de les novetats que pugui haver-hi en aquest punt. Un d'ells, de celebració del títol de campió del món de la selecció espanyola després de guanyar 1-0 a l'Argentina. Fins ara, Miquel.
7: Fins ara.
0: Pichi, vols afegir alguna cosa?
5: No, simplement que això, que és una selecció, com diu, molt jove, amb futur, i bueno, m'he quedat bocabadat escoltant el currículum del seleccionador. Des de les seleccions inferiors al Mundial, té un currículum brutal, brutal, brutal, Per tant, enhorabona al seleccionador.
0: Sí, sí, totalment, totalment. Jo crec que és... ho hem anat comentant durant el Mundial, no sé si tens la mateixa percepció, que és aquell seleccionador que no ha tingut mai crèdit fins que ara, evidentment, jo crec que ja se li haurà de donar, perquè començàvem el Mundial encara sentint les crítiques. Un home que havia guanyat l'Eurocopa, la Nations League, i finalista d'una altra Nations League, malgrat tot això, va començar amb aquella llufa d'entrenador que no ens l'acabem de creure. Home, ara ja sí que no hi ha una altra.
2: Si guanyar-ho tot no li serveix...
0: Exacte, ara ja em sembla que haurà de començar a canviar les tornes, no?
5: No, i bueno, jo crec que la selecció va canviar quan Iniesta, Xavi i tot aquell grup va fer aquest tipus de futbol, perquè es manté, des d'aquella època es manté. Abans, com algú ha comentat, era la fúria espanyola i tot això, no? Sí. I ara és un model de futbol elaborat, que se juga, se creu en ell i se juga amb això, i la veritat que la estabilitat que ha donat en tot el Mundial, fins i tot el primer partit que es va estar poc encertat que a la porteria contra Cabo Verde aquest, la resta has notat un saber estar al camp, una entitat brutal com a equip. I això és molta tasca del seleccionador, sense cap mena de dubtes.
0: Mira, i al final, ara que esmentaves Cap Verd, és l'únic empat de la selecció, la resta són tot victòries, però és que acaben sent un empat contra una selecció que li ha empatat a Uruguai, que li va empatar els 90 minuts a l'Argentina i que va tenir a tocar una tanda de penals que era saber què podia haver passat, evidentment, en aquella tanda de penals. Vull dir que aquella ensopegada, aquelles crítiques que va rebre la selecció tot just en el debut, han acabat sent contra una selecció que és una de les, no et diré revelació, però vaja, però déu-n'hi-do, perquè va arribar classificant-se als 16ens de final. Espanya, encara celebrant sobre la gespa del MetLife Stadium amb aquestes medalles penjades i amb la copa passant de mà a mà, amb els petons i fotografies pertinents, amb la Casa Reial, per cert, que també ja ha fet acte de presència i ja s'ha fet la foto de rigor amb...
6: I ara està de sobre l'escenari amb els futbolistes no saltant, però en plena eufòria de tot l'equip de la selecció espanyola compartint aquest èxit, en el moment que veiem també aquí en un pla de la realització de Televisió Espanyola, o vaja, de la realització del Mundial, un primer pla de Messi mirant el moment en què rebien la copa i com les llàgrimes li regalimaven per la galta. Després ja l'hem pogut veure també marxant cap al túnel de vestidors sense voler atendre res ni a ningú, evidentment.
0: Avui no està per orgues.
6: No,
0: avui...
6: una nit complicada la d'avui de Leo Messi.
0: I veurem si l'última, no?
6: Sí, home,
0: si l'última amb la selecció.
6: Tot indica que hauria de ser així. Jo crec que, clar, són 4 anys més. Jo l'únic que veig és que fos com un... Ho veuria com... Que no ho veig, però com un homenatge perquè fos l'únic que ha arribat a jugar 7 mundials. Però clar, és que ha d'aguantar 4 anys més, tornar a anar a una convocatòria...
0: No, que...
6: ho veig molt complicat. L'únic sentit que li veuria seria perquè jugués un minut i pogués dir això, però...
0: No, és que és massa
6: més,
0: temps.
6: Més,
0: no?
6: I...
1: Potser... Si el jugador més veterà que ha jugat un Mundial és Roger Milla, amb 42 anys.
6: Potser si hagués guanyat... No?
0: La inèrcia mateixa...
1: Però, sí, però, no sé, la Copa Amèrica d'aquí 2 anys.
6: No ho sé.
0: Aquesta podria ser, sí. Però, clar.
6: També depèn de com li quedi el cos després de tot això, no? No sé, jo crec que ho haurà de...
4: D'aquí 4 anys, 43 tacos...
0: És que és molt. És molt.
4: Jo no ho veig, però...
1: No, jo tampoc.
0: És molt, i a més, és aguantar el procés d'arribar a aquests 43 anys i d'arribar a aquest Mundial, que és haver de jugar 4 anys més, segons com, a l'Inter Miami. Ara me'n vaig a fer la classificació pel Mundial a la fase sud-americana. Ostres, noi, no ho sé, però evidentment ell és prou gran com per poder decidir que cregui convenient.
6: Ara veiem també la foto de tots els del Barça amb el títol del Mundial, en el que és també doncs, una de les imatges, no? El fet que el Barça aporti la base d'aquesta selecció campiona del món, i ara teníem la fotografia, la instantània de tots els futbolistes del Barça fent-se...
0: Faltava la porta,
6: la
0: només.
6: Amb el títol, sí. Sí.
0: I ara l'altre és avui que coincidiran Laporta i Julián, si més no estan coincidint en el mateix lloc, a veure si això
2: pel dia avui, no? Potser també
0: donarà alguna... No que ho veiem, sinó algun tipus de conversa, si es trobaran, si no, si aquestes negociacions que amb l'Atlético, pel que veiem, estan parades, hi haurà alguna manera de consens del següent pas a fer, no ho sé, això evidentment no ho sabrem avui tampoc, i haurem d'esperar els propers dies a saber si s'ha estirat el fil en aquest sentit, si s'han saludat, si no, o a veure saber. En fi, Àngel Pichalonso, avui has vist, cosa express. Avui una cosa ràpida, que el partit ha acabat a deshora.
5: Bueno, seguirem parlant.
0: Això.
5: Aquesta notícia dona per parlar durant molt de temps.
0: I tant que sí. Àngel, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
5: Vale. Igualment, bona nit.
0: I Dani, que tu ja portes aquí una marató interessant, eh?
4: Bueno...
0: Sempre hi ets, eh? Sempre és al peu del canó, eh?
4: Si em criden, ja sabeu que jo no dic mai que no.
0: No, doncs, home, doncs això, a veure... Tu un dia potser també t'has
2: plantat. Et donem de sopar, què més vols?
4: De sopar, la truita, la saladilla... Està bé.
0: Sí, home. Què et sembla, què et sembla? Dani, de veritat, moltíssimes gràcies.
4: Que vagi bé,
0: com
4: bona
0: sempre,
4: nit.
0: Que vagi bé. Molló, gràcies per...
1: Que vagi bé, Rocamora.
0: Gràcies molt. I sape, no marxis gaire lluny per si de cas, un moment.
1: Sí.
0: Perquè, clar, ara a veure el Dami, jo m'interessaria poder parlar amb el Dami un moment, ni que sigui, no?
1: Ja, mai tant, només faltaria.
0: I així fem la resta...
1: A veure com ho ha vist ell des d'allà.
0: Clar, i fem la resta de temes.
1: I tant.
0: 4 minuts i la una, fem una pausa que ens queda i tornem de seguida.
8: Be a master. Tu diràs, amb Xavi Rocamora. Like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you so much.
0: 3 minuts passen de l'una de la matinada, pendents encara d'aquest postpartit, d'aquest post Espanya-Argentina, que ha acabat amb victòria espanyola, 1-0, per tant amb el segon mundial de la història de la selecció espanyola de Luis de la Fuente, en aquest cas, aquest segon, doncs aixecant el títol al MetLife Stadium. Ara, doncs, reguitzell, lògicament, de celebracions. Encara hi són, encara són a la gespa d'aquest estadi de Nova Jersey, on hi connectem també nosaltres per poder parlar ara sí amb el Damià López. Dami, com estàs? Bona nit.
9: Hola, Xavi. Bona nit des del MetLife Stadium.
0: Ara que s'ha començat a buidar ja, ara sí, oi, la graderia del MetLife?
9: Sí, comença a buidar-se els aficionats que ja doncs, tornen cap al centre de la ciutat o alguns ja cap a l'aeroport, perquè aquesta nit ja surten vols des de Nova York cap a Espanya, cap a Argentina. Bé, ja sents aquí càntics d'argentins que no deixen d'entronar aquests càntics tot i la derrota, i ara nosaltres som els budells de l'estadi començant a baixar tranquil·lament cap a zona mixta, perquè en algun moment s'acabarà la celebració a la gespa i estarem pendents ja dels futbolistes, perquè avui serà lògicament interessant i també hi haurà moments divertits per part dels futbolistes de la selecció espanyola. Serà divertit, però tampoc s'allargarà massa la cosa, perquè d'aquí menys de 4 hores està previst que surti el vol charter que traslladarà la selecció espanyola cap a Madrid. Ja et puc fer una mica de planning, no és oficial, però està previst que Espanya aterri demà al migdia a Madrid, els jugadors aniran a dinar, fan alguna recepció, descansaran, i et dic que no és oficial, però una miqueta, les primeres informacions que tenim és que està previst que a la tarda hi hagi unes rues per la capital d'Espanya, i al vespre, a diferència del 2010, on es van fer les celebracions a Príncipe Pío, demà les celebracions seran a Cibeles. O sigui que veurem els jugadors del Barça celebrant a Cibeles aquest títol de campions del món que han aconseguit avui per segona vegada.
0: Doncs,
9: els jugadors celebrant, tindràs Lamine Yamal i companyia, celebrant a Cibeles com si fos un títol del rei. La notícia que podem explicar és ara.
0: Doncs aquesta és grossa, aquesta, veure efectivament aquests 8 blaugranes celebrant a Cibeles un títol, en aquest cas de la selecció espanyola. I d'altra banda, la Federació Espanyola escollir Cibeles, clarament, lloc que dedica l'afició del Madrid per celebrar les seves victòries, doncs fer-lo coincidir també em sembla, no sé, un punt estrany, però vaja, cadascú, només faltaria. I això demà serà cap al vespre, doncs aquesta celebració final seria cap al vespre, amb poques hores doncs, de celebració, Dami, la selecció avui cuita corrent per agafar el vol i tornar cap a Terres Espanyoles.
9: Sí, ara tindrem a zona mixta doncs unes primeres declaracions en calent, parlarà lògicament Luis de la Fuente, i doncs bé, ja està preparat l'aeroport, s'ha preparat el vol charter, perquè d'aquí, ja dic, 3 hores i escaig, sortir el vol aterrarà l'equip espanyol cap a Madrid. Allà ja aterrarà demà al migdia, quarts d'una està previst. Després hi haurà descans, tot i que les recepcions siguin fortes en les institucions de la capital d'Espanya, estan previstes per dimarts. Aquí el dubte és si els jugadors hauran de dormir a Madrid la nit de dilluns a dimarts, perquè estaran molt cansats, encara que porten una concentració de més de 50 dies i ja no ve d'un dia, o sí, no?, perquè aniran bojos per marxar a vacances. Però el que és, ja dic, Xavi, que ara falta que els pròxims minuts també de cara a mitjans de comunicació per acreditar-se, ara hi ha una feina aquí a contrarrellotge, però ja dic, ara mateix hi ha aquest vol charter i demà les celebracions a la capital d'Espanya, allà en què s'explica als futbolistes que ja hi porten més de 50 dies i avui doncs han passat per damunt de la selecció argentina. Ara parlàvem amb alguns periodistes argentins i realment han vingut a felicitar-nos com si haguéssim jugat nosaltres, no? Però d'alguna manera, com dient, bé, perquè ells són molt aficionats, no? Ells, a banda de periodistes, doncs també ells són inxes, que diuen ells, sí. I han admès i han reconegut la derrota i ja d'alguna manera se citen de cara a 2030, per tant no han posat cap mena d'objecció a la derrota de la selecció argentina avui.
0: Abans d'acabar, justament em volia preguntar per què t'ha semblat el partit i el Mundial, en definitiva.
9: Demà, si vols, Xavi, parlarem amb més calma. Demà nosaltres sortim més o menys a l'hora del Tu diràs. Avançat el Tu diràs. Crec que el vol de tornada el tenim des dels Estats Units a 12:15, o sigui que demà, si vols, podem xerrar amb més calma per tancar. Però bé, et diria que ha guanyat la millor selecció. Crec que ha guanyat la millor selecció, que va començar lògicament de menys a més, amb aquella entrebancada contra Cap Verd, però De La Fuente ha anat trobant el seu equip i crec que és incontestable, no? Perquè bé, el nivell és el que és. Espanya doncs s'ha trobat equips al nivell de Portugal, que partia com a favorita, ha derrotat França, ha derrotat Bèlgica, ha derrotat Argentina, no es pot dir res del nivell dels adversaris, i a part doncs jugant a futbol molt bé, no renunciant mai a l'atac, tancant els rivals, ensenyant estrones de molt bon futbol, cosa que en el futbol de seleccions és molt complicat, demostrant també De La Fuente que no es casa amb ningú, fins i tot enviant jugadors intocables a la banqueta com Pedri, i bé, en una final com avui, doncs anul·lant totalment i empatitinar a la selecció argentina. Per tant, jo diria que, bé, moltes vegades el futbol no és just, en aquesta ocasió ho ha estat, ha guanyat la selecció espanyola que bé, doncs es converteix en hegemònica, no? Campiona de l'Eurocopa el 2024, campiona del món el 2026, serà anfitriona el 2030, defensant el títol. I bé, i demà, si vols, ja podem comentar una miqueta més al nivell al mundial, a nivell d'infraestructura, les coses, les bones coses que ha deixat, les coses no eren bones, però a nivell futbolístic et diria que ha guanyat la millor selecció, no? Que això és, em sembla bastant indiscutible.
0: Sí, senyor. Mira, i ara que parlaves d'aquest Mundial del 2030, evidentment sense tenir informació ni res del plegat, però aquell dubte de qui hauria d'acollir la final, si el Marroc, si Espanya, doncs que no pesi aquesta victòria en el Mundial a l'hora d'escollir o donar més pes a Espanya en l'organització de la propera cita mundialista, que és justament d'aquí a 4 anys, però evidentment això és una qüestió purament opinativa, eh? No tinc ni idea de si han decidit alguna cosa o no a la FIFA, però clar, que Espanya sigui campiona del món justament i defensi títol justament quan Espanya és qui acollirà la propera cita mundialista, doncs potser pesa a la FIFA, o potser té un pes que abans no hauria tingut. Dami, moltíssimes gràcies, demà ja t'ho diré amb tranquil·litat, però felicitats per la feina, perquè has fet un Mundial, vaja, molt millor que el d'Espanya, França, Argentina, Anglaterra i les que vulguis juntes. De debò que moltíssimes gràcies per la feinada.
9: Molt bé, gràcies, Xavi, sempre pel suport des de la redacció, i demà ja amb més calma, crec que...
0: Just,
9: tornar a Barcelona i demà ja parlem amb més calma. Ara anem aquí a Zona Mixta a copsar l'opinió dels protagonistes i segurament demà encara podrem escoltar-ho, el Tu diràs.
0: Perfecte, Dami, abraçada, cuida molt.
9: Igualment, fins demà, bona nit.
0: Teníem pagada fins a la 1:10 la connexió i just ha arribat a temps. Tancarem a futbol sentint també una opinió del seleccionador argentí, també sentim el bàndol argentí, Lionel Scaloni.
10: Lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá. Así que nada, agradecer a la gente, a mis jugadores y al país, decirle que dimos todo. Hemos llegado en un momento muy, muy justo, es la realidad y bueno. Pero si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente, para nuestro país y sobre todo que se pierde y hay que levantarse otra vez, esa que no hay otra.
0: Doncs orgullós Scaloni del seu grup i d'haver-ho donat tot en aquest Mundial, jo crec que sí, sap, no? Que Argentina
11: sí, home, sí.
0: Arribava a un punt desgastada ja aquesta final i segons com amb alguna ronda extra de més, no?
11: Sí, sí, segurament costava imaginar potser que poguessin arribar fins aquí, s'han donat diferents coses, els rivals que han tingut, que no havien estat especialment forts, i després vaja, tots aquests intangibles que hem anat comentant durant el Mundial, no? La història d'Argentina, el pes, la fe, l'aura de Messi, la història de Messi, l'actuació de Messi en aquest Mundial, que l'han anat portant a diferents fases fins a arribar a la final, on llavors sí que, vaja, si hagués arribat el partit als penals, hauria tingut les seves opcions. Per tant, crec que futbolísticament li ha faltat alguna cosa, però que ha estat capaç d'arribar fins allà, i com diu Scaloni, si una cosa no se li pot retreure a Argentina és haver-ho intentat, haver-hi posat fe i intensitat, però aquest cop no ha estat suficient, ni tan sols amb Messi.
0: És oficial ja, no? Les de vacances? 1 i 12,
4: sí,
0: no?
4: Com
0: si volen tornar a començar el Mundial, sí, no? Que tu sí, ja, rai...
11: Per poder fer una mica el dol i ja, portar-ho una mica millor. I tot
0: el dol el faré jo, ara sí? Que marxes. Aquest és el dol que hauré de fer jo, perquè ara ja m'explicaràs tu què faig jo els propers 10 dies sense tu, però bueno, el dol...
11: O sigui, ja, alguna cosa farem.
0: El passarem, no? Com podrem, perquè se'ns en va el gout també a nosaltres ara.
11: Sortiràs.
0: Sí. Sape, un any més, de veritat. Moltíssimes gràcies.
11: A tu, perquè és un plaer.
0: Ets el campió.
11: Una abraçada immensa.
0: Bones vacances.
11: Moltes gràcies.
0: 2:15, una mica d'atur o què?
11: Sí.
12: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire. I en el moment...
13: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Marxa. Aquí van caient com les peces al dòmino, saps? Que en cau una i comencen a caure totes. Xavi Puig, va, aprofita els últims minuts abans de marxar per explicar-me que el Tour avui, el que hem estat molt pendents és de la caiguda i l'abandonament de Vingegaard, victòria d'etapa per Evenepoel i aquesta posició de podi un altre cop per Del Toro.
14: Sí, la notícia, la caiguda de Vingegaard en el descens del penúltim port del dia, poc més de 20 quilòmetres de l'arribada, i l'abandonament amb la clavícula dreta afectada, de fet fractura, haurà de passar pel quiròfan en els propers dies. Caiguda on també s'ha vist implicat Del Toro, però sense grans conseqüències físiques. El mexicà ha pogut continuar i ha estat un dels grans beneficiats de la jornada d'avui. Pogacar ha marcat el ritme en l'últim port, emportant-se roda Del Toro i Evenepoel, mentre que Seixas, Lipovic i especialment Ayuso han quedat despenjats. El triomf d'etapa per Evenepoel, la primera altura en una etapa que no és contrarellotge, amb un Pogacar que ha semblat no voler disputar-li la victòria. El belga, segon a la general, a 5 minuts de Pogacar, exultant a la meta.
15: I'm literally trembling from emotions.
16: Estic literalment tremolant d'emocions. Ha sigut un molt bon dia. Un inici bastant complicat, la veritat, és que m'estava sentint bastant malament a l'inici, però he anat millorant durant el dia. Així que sí... Heu d'entendre que estic corrent amb el millor ciclista de tots els temps. Estava convertint la pujada en un infern per intentar guanyar l'etapa amb Del Toro. Per mi és una gran passa endavant veure que puc seguir aquest ritme tan dur. Heu d'entendre que he de suportar els crítics que diuen que no puc aguantar el ritme en els grans ports. I per això la victòria d'avui és increïble i significa molt per mi i pels que són a prop meu.
15: It means a lot, it means a lot.
14: Pogacar i Vingegaard han estat sotmesos a controls antidopatge aquesta matinada passada. Vingegaard a les 2 de la matinada, Pogacar a les 5, i el líder del Tour, Pogacar, ha lamentat l'abandonament de Vingegaard i ha criticat els controls de matinada en ple Tour.
15: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out.
17: És realment trist veure que el Jonas està fora del Tour. Des del 2021 sempre hem estat lluitant per la victòria. Potser al principi no teníem una bona relació, però en els últims 2 anys ens hem convertit en bons rivals. Amb respecte, ens hem fet amics, en certa manera, i el Tour no serà el mateix sense ell. M'ha fet pensar que avui hem tingut un control antidopatge. Ell a les 2 de la matinada, i potser això ha estat una de les raons. Després d'una nit on t'han arruïnat el descans, potser estàs una mica menys concentrat al descens i el seu Tour està arruïnat. No li dono la culpa a això, però podria estar connectat.
15: Yeah, his tour is ruined. Maybe this... I don't blame that, but could be also a little bit connected.
14: I Toro, tercer la general, a 5 minuts i 58 segons del seu company d'equip, veu ara el podi factible i ha explicat com ha estat la caiguda.
18: Pues nada, decidí caer porque si no iba a caer sobre Tadej, entonces nada, suerte que no me pasó nada súper grave, pude continuar, tenía un dolor extra durante la subida final, pero muy feliz y muy agradecido por el equipo ya que se comprometió conmigo hoy y casi lo logramos a pesar de todo.
14: Seixas és ara 25 segons del podi, Ayuso un minut i mig del tercer classificat, demà jornada de descans i dimarts contrarellotge individual de 26 quilòmetres per iniciar l'última setmana de Tour amb un port de segon en aquesta crono.
0: Bona setmana, ens queda de Tour encara i, sí. I aquesta bona lluita pel podi. Atenció a dimarts, a la crono que deia el Xavi, però també atenció a dijous, divendres i dissabte, que són tres etapes que poden donar moviment i molt de moviment, dues de les quals acaben a l'Alpe d'Hio, o sigui que són dues etapes, la de divendres i dissabte, que encara deixaran potser alguna sorpresa. Xavi, ja les veuràs sota un pi, potser, no? Aquestes etapes o què?
2: Bueno, no és descartable.
0: No és descartable, absolutament.
2: No és descartable.
0: Bones vacances, que te les
2: gràcies.
0: Vagis, que ningú.
2: Que vagi bé.
0: Que vagi molt bé.
13: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: Etapa del Tour surten alguns dels noms dels protagonistes aquest diumenge. Un altre el trobem en el motor. Avui s'ha disputat el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 al circuit de Spa-Francorchamps i novament amb victòria de Kimi Antonelli. Álvaro, ademà, bona nit.
19: Hola, Xavi. Què tal? Bona nit.
0: Victòria per Antonelli, problemes per Russell i per Hamilton, els seus principals rivals en la lluita pel campionat i, per tant, el líder del Mundial que s'escapa.
19: No havia pogut guanyar els tres últims grans premis, però avui Kimi Antonelli s'ha retrobat amb la victòria al circuit de Spa-Francorchamps, aconseguint el seu sisè triomf de la temporada i ampliant, ara parem els números, el seu avantatge al capdavant del campionat. Sortia des de la pole, s'ha mantingut primer a la sortida, Verstappen l'ha superat momentàniament, però Antonelli ha pogut tornar a l'avançament ràpid, ha liderat fins a volta 19, quan s'ha aturat als boxes, una volta després hi ha hagut un safety car virtual que l'ha perjudicat i que ha ajudat a Charles Leclerc, però Antonelli ha pogut passar sense problemes al pilot de Ferrari per emportar-se una nova victòria. Leclerc segon, a menys de 2 segons d'Antonelli, i Verstappen tercer han completat el podi, mentre, com dius, els rivals d'Antonelli en la lluita pel campionat han tingut problemes. Russell s'ha vist obligat a abandonar la primera volta del Gran Premi després d'un toc amb Lewis Hamilton, el de Mercedes ha exculpat el de Ferrari, ha dit que ha tingut un problema amb la bateria, però Hamilton ha estat sancionat amb 5 segons de penalització per l'acció i ha acabat fora del podi en la quarta posició. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. Suma 204 punts, 45 més que Hamilton, que recupera la segona posició, i 50 més que Russell, l'equivalent a 2 victòries. Amb 12 grans premis encara per disputar abans del final de temporada, no podem dir ni molt menys que Antonelli ho tingui fet, però després de l'abandonament de Barcelona i després dels problemes de Silverstone, torna a tenir un avantatge certament important. Carlos Sainz ha estat 16, Fernando Alonso 19 i últim, lluny tots dos de la zona dels punts. L'Astúria espera que les millores que portarà Aston Martin al Gran Premi d'Hongria de la setmana que ve li permetin donar un pas endavant.
0: Perfecte, Álvaro, gràcies.
19: Gràcies, Xavi, que vagi bé. Adéu, bona nit.

0: bojos pel tenis i per moltes més coses. De fet, ara també parlarem del golf, però ja que tenim el tenis, Paula Badosa havia de jugar avui la final del torneig de Iasi a Romania, de categoria 250, contra l'egípcia Mayar Sharif. Però la pluja l'ha obligat a ajornar i finalment aquest partit es disputarà demà dilluns a partir de les 10 del matí. Recordem que en cas de victòria seria el segon torneig en qüestió d'una setmana que s'enduria Paula Badosa després del 8-125 que va guanyar la setmana passada. I dit això, ja tenim aquí recent arribat, acabat d'arribar, vaja,
1: del
0: Hyatt, exacte, tenim el Roger, un cop ha vist la decepció
1: de molts argentins,
0: doncs ara sí. Et farem parlar d'un èxit, en aquest cas d'un Nova Zelanda.
1: Perfecte,
0: si
1: per compensar.
0: Parlem de l'Open Britànic de golf, avui amb victòria de Ryan Fox.
1: Sí, el neozelandès amb 39 anys ha aconseguit el primer major de la seva carrera, després d'imposar-se en un final molt ajustat. Fox ha signat una última volta de dos cops sota el par per acabar el torneig amb un total de 10 sota par i evitar el desempat gràcies a un birdie decisiu al forat 18. Un pat d'uns 3 metres ha culminat una setmana brillant de Fox, en un camp que opten moltes dificultats als millors jugadors. De fet, l'estatunidenc Cameron Young ha donat la sorpresa i ha fregat la victòria després d'una última jornada espectacular, però ha acabat segon amb 9 sota par, mentre que Sam Burns ha estat tercer. Pel que fa a la participació espanyola, John Ram, Eugenio Chacarra i José Le Ballester han acabat empatats en la 46a posició, en una setmana discreta per a la representació estatal.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Roger.
1: Bona nit.
0: Xavi Sabater, bona nit.
2: Bona nit, Xavi.
0: Va, amb tu encarem l'últim minut del Tu diràs.
2: En futbol, el Sevilla ha perdut per 1-0 davant el Cracòvia en el segon partit de la seva pretemporada. Els polonesos s'han avançat al marcador al minut 31 amb gol de Hasic i els de Luis García Plaza han estat incapaços de capgirar el marcador. Pel que fa als equips catalans, demà dilluns 20 de juliol començarà la pretemporada per la Unió Esportiva Sant Andreu. L'equip ho farà en un entrenament a porta tancada a Can Dragó a causa de les obres d'adaptació del Narcís Sala, els requisits de la Primera Federació. El Sant Andreu debuta en una nova categoria aquesta temporada 26-27 i de moment ha fet oficials 8 fitxatges en aquest mercat. Qui també reforça l'equip, en aquest cas amb renovacions, és l'Europa femení. Aina Torres continuarà defensant la samarreta dels escapolats durant una temporada més. Amb aquesta renovació, la migcampista allarga el seu compromís amb el club per tercer any. I en bàsquet, avui s'ha nomenat fill predilecte de Badalona a Jordi Fernández, l'entrenador dels Brooklyn Nets. L'acte s'ha celebrat al Teatre Zorrilla de Badalona, on s'han reunit autoritats, amics i celebritats del món de l'esport per retre homenatge a l'entrenador de l'NBA.
0: Xavi, gràcies.
2: A tu.
0: I ara sí, que ja és hora, jo crec que m'ha arribat al final del Tu diràs d'avui, Tu diràs especial, que hem començat a 9:15 per viure en directe aquesta victòria de la selecció espanyola a la final, per tant, aquest segon mundial que s'endú a Espanya avui gràcies a un altre blaugrana, un dels 8 que ha participat d'aquesta competició, que és Ferran Torres. Per tant, si el 2010 va ser Andrés Iniesta, ara torna a ser un jugador del Barça, en aquest cas un davanter, Ferran Torres, qui es converteix en l'heroi de la selecció espanyola, que demà mateix ja agafarà, de fet, aquesta matinada, agafarà l'avió que el durà de retorn cap a terres espanyoles, on es faran tots els actes de celebració als oficials, perquè aquests actes de celebració l'afició ja els està fent a Barcelona mateix, i parlàvem fa una estona amb el Miquel, ja han començat, encara ara se centren els clàxons i els petards als carrers de la ciutat, no només de Barcelona, sinó també de tot Catalunya. En qualsevol cas, i lògicament de

0: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Niko Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Bruixat al litoral o prelitoral tarragoní i algunes ràfegues de vent del sud o sud-est. Avui les portades de tots els diaris, evidentment, recullen la mateixa imatge, la de la selecció espanyola celebrant la seva segona estrella, i és que aquesta nit ha aconseguit proclamar-se campiona del món per segona vegada a la història gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga contra l'Argentina de Leo Messi en una final insufrible, narcòtica, avorrida i pesada. Milers d'aficionats espanyols han estat de celebració fins fa poca estona pels carrers de Barcelona, també de la resta de Catalunya, evidentment de tot l'estat espanyol. Els festejos han deixat lamentablement una víctima mortal, en concret a Ciutat Rodrigo, a Salamanca. Un menor de 13 anys ha mort després que s'ensorrés una font on estava enfilat. Avui, aquest matí, el que farem, evidentment, és la gran notícia del dia, aquesta victòria de la selecció espanyola que torna a guanyar un Mundial 16 anys després. El que farem és capgirar tertúlies i començarem parlant de tot plegat amb el Miguel Rico, el Santi Segurola, l'Anaïs Martí i la Carla Turró. Més enllà del Mundial, un matí més, continuem pendents dels incendis, això sí, sobretot aquests dies dels que cremen fora de casa nostra. El que més preocupa és el de Mierla, Guadalajara, que està descontrolat, encara ha calcinat ja 16.000 hectàrees i s'ha convertit en el foc més gran de l'any a tot l'estat espanyol. L'altre que preocupava els bombers era el d'Orés, a Saragossa, però ja l'han aconseguit estabilitzar després que hagi arribat a cremar més de 14.000 hectàrees en només 5 dies. D'això en parlarem avui a la tertúlia amb la Carla Turró, que es quedarà amb la Sílvia Barroso, la Júlia Ojeda i el Joan Bordeus. La calor fa que molts busquin espais, evidentment, per remullar-se, però piscines i rius, ho sabem, de cada estiu poden acabar convertint-se en autèntiques trampes mortals. A Calella, al Maresme, va morir ahir un nen de 6 anys ofegat a la piscina d'un hotel. Els Mossos ho estan investigant, i a Castelló d'Empúries, al Baix Empordà, ha mort ofegat un home de 76 anys que es banyava a la platja. Mentrestant, a Soses, al Segrià, els Mossos estan investigant la mort violenta d'una dona de 75 anys. La víctima va desaparèixer dissabte al vespre quan va sortir a passejar el gos. La seva família va començar a sospitar quan el gos va tornar sol a casa i finalment van trobar el seu cos sense vida. Pel que expliquen diversos mitjans, sembla que ara per ara els Mossos d'Esquadra tenen alguns sospitós, però no han efectuat cap detenció. Per cert, que aquest dilluns fa mig any ja de l'accident de Rodalies a Gelida. Just quan va passar es van multiplicar per 4 les sol·licituds de retorn d'abonaments, però ara s'han reduït i s'han demanat menys que mai. Això demostra la dependència que tenen els catalans de Rodalies. I si mirem la plana internacional, avui hem de tenir un ull posat a l'Orient Mitjà, novament, perquè els Estats Units i l'Iran són a les portes d'una nova guerra total. Washington ha llançat una nova onada de bombardejos contra objectius militars iranians després que 4 militars nord-americans morissin en mans dels iranians. I avui aquí al MOA-RQ, a partir de 11:15, comentarem la que és de ben segur una de les pel·lícules de l'any, que és l'Odissea de Christopher Nolan. És una pel·li que en tota ella és gegant. És immensa, és una bestialitat de pel·lícula. Ho farem amb el nostre cinèfil de confiança, amb el Pol Torrents, i també amb l'editor de grans clàssics, del Roger Aluja, que a més ha fet el pròleg de la recent traducció de l'Odissea d'Homer que ha fet el Pau Sabater. I amb tot això, més el que pugui anar passant, haurem arribat al migdia. Són les 7:04. Benvinguts al món i a la temporada d'estiu de RAC1.
3: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
4: Bon dia.

0: Dia.
1: Bernat Balboa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Nil Ferrés, bon dia.
3: Bon dia.
1: Bueno, estiu i aquí estem, eh?
0: Aquí estem, aquí seguim.
1: Bueno, va, som-hi. 29, 30 programes per davant. 29 despertadors.
0: Poca però, cosa, Sergi.
1: Sí, no, jo amb il·lusió.
0: Per tu, poca cosa. Sí,
1: exacte. Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, evidentment, Bernat?
2: Sí, que la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món per segona vegada gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga contra l'Argentina, en el que podria haver sigut l'últim Mundial de Leo Messi. El Dibu va ser el salvador argentí traient diverses rematades, com un llançament de falta de Lamine en el darrer sospir dels 90 minuts que van acabar sense gols, però ja la pròrroga, al 106, Ferran Torres va rematar dins l'àrea una pilota despenjada per Nico Williams per a fer l'1-0 definitiu.
1: Va ser un partit molt feixuc, molt feixuc, sobretot a la primera part. Es va animar una mica a la segona, quan els de Luis de la Fuente bàsicament van disposar de les ocasions més clares. Va ser l'únic equip, la selecció espanyola, que va proposar un mínim de futbol. A la pròrroga, Espanya va aprofitar l'expulsió d'Enzo Fernández just abans del final del temps reglamentari i amb molt de domini va acabar aconseguint el premi.
2: Sí, amb aquest gol de Ferran Torres, l'heroi de la nit que es reivindicava a Dazón.
4: Ya sabes que a mí me gusta fallar las fáciles y meter las difíciles, ¿no?
5: Pues ha sido el mejor día.
4: Me gusta que me critiquen un poco para después callar esas bocas.
2: L'Argentina va fer la primera rematada de la final en l'afegit de la pròrroga amb una ocasió claríssima de Giuliano Simeone que la va enviar als núvols. Un final amarg per a Leo Messi que podria haver jugat el darrer partit en un Mundial el dia en què es va retrobar amb Lamine Yamal 19 anys després d'haver-se fotografiat plegats. Lamine va consolar Messi amb una abraçada en acabar el partit.
1: Segurament la pitjor part de tot plegat va arribar quan l'àrbitre va xiular al final del partit perquè l'argentí Paredes, Gavi i Eric García van ser els protagonistes d'una picabralla molt lletja. L'argentí va agafar del coll el central del Barça i l'andalús va voler defensar-lo, però Paredes i també Almada van acabar llançant Gavi a terra.
2: Sí, Dani Olmo també va rebre una bufetada del Ratón Ayala, exfutbolista i actual membre del cos tècnic argentí, però és una imatge que el de Terrassa va voler treure-li ferro.
6: Bueno, no nos importa. Al final yo creo que también es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien. O sea que ven ahí, disfrutarla también.
2: D'altra banda, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente deia a Televisió Espanyola que era una victòria merescuda.
7: El partido se tenía que haber decantado bastante antes. Las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes. Nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
2: Pau Cubarsí, que va treure la senyera, es va endur el guardó a millor jove del Mundial. Rodrigo va ser premiat com a millor jugador de la Copa del Món i Unai Simón, millor porter. Tot plegat amb el protagonisme del Barça. Fins a 8 blaugranes han participat en la consecució de la segona estrella de la selecció espanyola.
1: Per mi, clarament, és el Mundial de Pau Cubarsí. Mm-hmm. Ha fet un Mundial extraordinari. La selecció espanyola només ha encaixat un gol. Sí. En tota la competició. Han fet un tàndem brutal amb
0: Laporte.
1: Però 19 anys i la gran estrella d'aquesta selecció espanyola ha estat, sense cap mena de dubte, Pau Cubarsí, que ha demostrat al món el jugadoràs i el central d'època, que sense cap mena de dubte pot ser. De l'altra banda, l'Argentina, però m'imagino llàgrimes i tristesa i una mica resignació al final, no?
2: Sí, sí, sí. De fet, el seleccionador Lionel Scaloni va emocionar-se molt a la roda de premsa postpartit.
8: Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento. Vamos.
2: Per cert, el tècnic argentí va assegurar que continuarà com a seleccionador fins al desembre, però és molt probable que a partir de llavors deixi el càrrec.
1: Són les 7:09, ha estat una nit llarga arreu de l'estat espanyol. El segon Mundial d'Espanya ha desfermat una autèntica onada de celebracions a les que s'ha lamentat de moment la mort d'un nen de 13 anys a Ciudad Rodrigo, això és a Salamanca.
2: Sí, mentre els aficionats celebraven la victòria a la font de la Glorieta de l'Árbol Gordo, la part alta s'ha esfondrat, caient sobre algunes persones que es trobaven a l'interior. Dues persones han sigut ateses en el centre de salut de la ciutat, però un d'ells, aquest noi menor, ha mort. D'altra banda, a Madrid, desenes de milers de persones han omplert la plaça Cibeles i altres punts emblemàtics del centre de la ciutat fins ben entrada la matinada, sense que s'hagin registrat incidents destacats. Tampoc n'hi ha hagut a Catalunya, on els Mossos d'Esquadra havien desplegat un ampli dispositiu de seguretat per evitar aldarulls.
1: Sí, aquí a casa nostra l'epicentre de les celebracions ha estat Barcelona. El lloc on es va concentrar més gent va ser el Parc del Fòrum, on recordem que l'Ajuntament havia instal·lat una pantalla gegant per seguir el partit. En total s'hi van reunir unes 30.000 persones, aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina.
2: Sí, durant el partit el SEM va haver d'atendre una quarantena de persones i en va traslladar 3 a l'hospital, 2 dels quals menors. Quan va acabar, la celebració es va traslladar a la plaça Espanya i a l'avinguda Maria Cristina, on milers de persones han continuat la festa fins ben entrada la matinada. La celebració també es va viure a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, ja que amb la victòria d'Espanya la Torre Glòries es va il·luminar amb els colors de la bandera espanyola i va projectar a la façana el missatge Campeones. Més enllà de Barcelona, també hi va haver celebracions a ciutats d'arreu del país, però una de les més multitudinàries va ser a Mataró, ciutat de la Minya Mal. Prop de 10.000 persones van seguir el partit a la pantalla gegant instal·lada per l'Ajuntament.
1: També va haver celebracions a Tarragona, Lleida, Terrassa, a l'Hospitalet de Llobregat, a Sabadell, i precisament en aquesta última ciutat algú va intentar boicotejar la pantalla gegant que l'Ajuntament havia instal·lat al Parc Català.
2: Abans del partit, un grup de persones va abocar sacs de femta d'animal i van empastifar d'excrements la zona on hi havia la pantalla. Va passar la nit de dissabte a diumenge i l'Ajuntament, però, ho va poder netejar abans del partit. A Bilbao, uns manifestants a favor de la selecció basca van intentar boicotejar la pantalla instal·lada pel PP. En aquest cas, van intentar tombar la pantalla i arrencar-ne alguns cables. L'Ergensa va intervenir i va desplegar un cordó policial per protegir la infraestructura. La protesta formava part d'una mobilització convocada a diverses ciutats del País Basc per reclamar l'oficialitat de la selecció basca en les competicions internacionals. I tot i que la selecció argentina es va quedar amb la mel als llavis, a l'Argentina precisament desenes de milers de persones han sortit a celebrar que han quedat subcampions del món. Com ja és habitual, la majoria s'han reunit a Buenos Aires al voltant de l'obelisc.
1: Era una mica la sensació que tots els argentins, començant per Leo Messi, i tots els aficionats es van treure una espina el 2022 guanyant aquell Mundial, perquè la sensació ahir postpartit, no, era de, bé, hem perdut aquesta final, clarament contra algú que ens ha passat per sobre, però nosaltres ja vam guanyar el Mundial del 2022. Un altre dels protagonistes de la final ha estat, evidentment, Donald Trump, que, com de costum, ha intentat ser el centre d'atenció en tot moment.
3: Sí, el president dels Estats Units va arribar a l'estadi en helicòpter i ha vist el partit darrere d'un vidre blindat i protegit també per un ampli dispositiu de seguretat. Ara ve el moment que ha cridat més l'atenció de tothom, ha estat quan ha entregat la Copa del Món als futbolistes espanyols. Trump, després d'entregar el trofeu, s'ha negat a marxar i s'ha quedat al costat dels jugadors mentre aixecaven la copa, com ja va fer durant el Mundial de Clubs. És una imatge que avui destacant la majoria de mitjans, la de Rodri alçant la copa i tots els jugadors celebrant-ho, però Donald Trump, a la part dreta, com un estaquirot, somrient a càmera com si formés part de la selecció espanyola i hagués guanyat també el Mundial. Finalment, Gianni Infantino, el president de la FIFA, se l'ha endut per deixar que els jugadors celebressin tranquils aquest triomf.
1: Sí, va passar ara fa un any amb el Mundial de Clubs, aquella imatge del Chelsea aixecant la copa i cucurella, precisament, al costat de Donald Trump, com una mica, no? Hi ha un, per ser-hi, un moment de la imatge que s'ha d'apreciar, que és Mikel Merino, quan li passa Donald Trump per davant, que fa el ball aquest de...
2: Cucurella també.
1: Cucurella sí. També, estenent i arronsant els punys, aquest ball clàssic, no?, amb el YMCA de Donald Trump, i com pràcticament li fan just al davant. Per cert, que el president dels Estats Units, que ha aprofitat la final del Mundial per confirmar que ha fet les paus definitivament amb Pedro Sánchez, no?
3: Sí, finalment el president espanyol ha assistit al partit, tot i que en principi va dir que no hi aniria. Sánchez i Trump s'han saludat amb una encaixada de mans i a tots dos se'ls ha vist somrient, amb una actitud cordial per primer cop des que Donald Trump va anunciar que enterrava la destral de guerra contra Espanya. Després del partit, el president dels Estats Units ha dit que ja no té cap problema amb el govern espanyol.
9: Ja ha parlat amb el president espanyol?
10: Sí, he parlat amb Espanya i els he felicitat perquè tenen un gran equip. He parlat amb molta gent.
9: Encara hi ha tensió amb Espanya?
10: No hi ha tensió, no tinc tensions amb ningú. No, I have no tension
3: with anybody. I en la mateixa línia, Pedro Sánchez va confirmar que la Casa Blanca i la Moncloa tornen a ser amics. Ho deia abans del partit, en aquest cas a Televisió Espanyola.
11: Yo creo que hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y a la sociedad española. Por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy convencido de que hoy va a ser ser uno de esos días, ¿no? Y en fin, como luego en 2030 nos toca a nosotros, a Portugal, a Marruecos y a España, pues bueno, recogemos el testigo de un gran mundial y estoy convencido de que nosotros lo vamos a hacer aún si cabe mejor.
3: A Sánchez, per cert, el van acompanyar a la llotja d'autoritats el rei Felip VI i la reina Letícia.
1: Un quart de vuit, més enllà de la política, un dels moments més esperats de la final era el show de la mitja part.
3: Sí, finalment es va allargar 27 minuts i escaig, comptant el muntatge i el desmuntatge. Va ser un espectacle al més pur estil Super Bowl, tot i que els crítics ja diuen que ha estat un poti-poti i que pràcticament no encaixava cap cançó ni lligava una amb l'altra.
1: Tot terrible, plegat terrible, va,
3: va començar amb l'aparició estel·lar de Madonna. La reina del pop va sortir a la gespa sobre d'un tot terreny que conduïen Ronaldo Nazario i Ronaldinho, tot seguit.
1: Increïble.
3: Madonna va passar el relleu al director d'orquestra veneçolà, Gustavo Dudamel. Que, com sentiu, va actuar amb la col·laboració dels Muppets i després va ser el torn de BTS. Amb aquest Dynamite, els sud-coreans van actuar just abans que Justin Bieber, que, això sí, va baixar revolucions amb una cançó molt més tranquil·la. Good morning, curtains dancing in the sunrise. Una actuació, la de Justin Bieber, que va trencar una mica amb el ritme d'aquest espectacle, abans del moment àlgid que va ser l'actuació de Shakira i de Burna Boy. Van interpretar aquest himne del Mundial, com sentiu de fons, Dai Dai, i l'espectacle va posar punt final amb el concert de la Coral Infantil dels Estats Units, PS22. Que van llançar un missatge en favor de l'amor. L'espectacle, per cert, el va dirigir el cantant de Coldplay, Chris Martin.
1: Tu ho has dit, no lligava res, no enganxava res, tot eren com talls. La imatge, per cert, de Ronaldinho, Ronaldo i Madonna, el moment en què s'agafen de les mans és una imatge per la història. És una imatge per la història. Hi ha tantes coses a comentar i cap és bona, ja en parlarem tranquil·lament a partir de les 9. Bé, és que, i a més, per cert, 41 minuts entre el final de l'escalfament i l'inici del partit, amb una gespa groga, seca, perquè no es va poder regar abans del partit. Mira, la part bona de tot això és que ara ja s'ha acabat el futbol de seleccions i arriba el futbol de veritat, que és el futbol d'equips. Passen 2 minuts i mig d'un quart de vuit, hi ha vida més enllà del Mundial, evidentment una setmana més estem molt pendents del temps perquè avui torna la calor.
12: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
1: Nil, a veure...
13: Bon dia.
1: Això vol dir que potser avui tornem a arribar als 40 graus?
13: Exactament, sí, sí. Avui torna a ser un dia de calor intensa. De fet, la temperatura pujarà una mica més respecte ahir i fins i tot per sobre d'aquests 40 graus es podria arribar a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. Per tant, calor intensa. Serà un dia de ple sol, assolellat, amb xafogó a la costa i de cara a la tarda sí que no descartem algun ruixat al prelitoral, litoral tarragoní. També amb algunes ràfegues de vent que podrien ser fortes del sud o sud-est. Per tant, calor que s'anirà allargant ben bé fins dimecres i a partir de dimecres sembla que començaria a regular-se i a estar una mica per sobre del que tocaria per l'època, és cert, però tornaríem a tenir valors més habituals.
1: Per tant, ara no parlem d'onada de calor.
13: Ara no parlem d'onada de calor, però sí que són valors que a Ponent tornaran a ser de calor intensa.
1: Paciència, no?
13: Paciència, paciència.
1: I l'agost?
13: L'agost, el que ens diuen actualment els mapes estacionals... Sí,
1: mapes
13: és que podria...
1: s'han d'agafar una mica amb pinces,
13: s'han d'agafar amb pinces,
1: sí.
13: Però ens diuen que podria ser un agost força més plujós del que seria habitual, per tant, podríem esperar més tempestes de tarda.
1: Amb aquesta calor que ara repassava el Nil, evidentment, doncs, el risc d'incendi és molt elevat a molts punts del territori, però aquests incendis que continuen fent estrall, sobretot, Pol, en alguns punts de la península, el que més preocupa és el de Mierla, a Guadalajara, que ja és el segon més gros de l'any a tot l'estat espanyol.
3: Sí, ja ha cremat 16.000 hectàrees i continua descontrolat. La bona notícia és que de moment no hi ha víctimes ni cap edifici afectat, ho ha confirmat la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa, Mercedes Gómez.
14: Hemos podido contener el incendio y no ha entrado en ninguna de las poblaciones que tenemos evacuadas. Eso es importante porque ninguna casa en estos momentos de ningún vecino de estos municipios se han visto afectadas por el fuego.
3: Encara hi ha unes 800 persones desallotjades d'una vintena de municipis diferents. Això, com dèiem, a Guadalajara. En canvi, a Saragossa, els bombers ja han estabilitzat l'incendi forestal d'Orés, que ha cremat unes 14.500 hectàrees.
15: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
1: 7:20, els Mossos d'Esquadra vol que estan investigant la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià.
3: Sí, la víctima mortal va desaparèixer dissabte al vespre quan va sortir a passejar el seu gos i la família va començar a sospitar quan l'animal va tornar tot sol cap a casa i la dona no hi era. Uns veïns del poble la van trobar una estona més tard en un camp i tal com avança la Vanguardia, tenia tot el cos ple de cops. Segons el Segre, li haurien fet amb una ampolla. Segons la Vanguardia, per cert, la policia ja té un sospitós, però encara no hi ha cap detingut.
1: I mentrestant a Tossa de Mar, a la Selva, la policia busca un home acusat de calar foc a la casa on hi viu la seva exparella i el seu fill menor d'edat.
3: Per sort, no hi ha hagut ferits, tot i que el SEM va haver d'atendre dos veïns per inhalació de fum. Va passar dissabte a la tarda. Segons la cadena SER, l'home tenia una ordre d'allunyament per violència masclista, però se la va saltar. La dona i el fill van fugir a casa d'un veí i l'home va aprofitar-ho per calar foc a la casa familiar. La policia encara el continua buscant.
1: Justament a Madrid ha mort una dona a qui li van calar foc presumptament per ordre del seu marit.
3: Va passar el mes de febrer, però la dona ha mort ara i s'investiga tot plegat com un crim masclista. Ara fa mig any, dos homes es van colar a casa d'aquesta dona, la van ruixar amb un líquid inflamable i li van calar foc. Les flames li van provocar unes cremades molt greus, que això és el que ara li hauria provocat la mort. Fa mig any, per cert, la policia ja va detenir tres persones, el marit d'aquesta, l'exmarit d'aquesta dona, acusat d'haver ordenat l'atac, i també els dos presumptes assassins a sou. Tots tres continuen a la presó.
1: Avui en parlarem a 11:45 de l'estrena de l'Odissea de Christopher Nolan, que ha estat, com era previsible, un èxit rotund de taquilla.
16: Odysseus. Don't you remember?
3: La nova de Christopher Nolan, que ha facturat gairebé 230 milions d'euros en el seu primer cap de setmana d'estrena, és la millor estrena, la millor taquilla que ha fet mai una pel·lícula del director anglès, que és autor de grans èxits, recordem, com Interstellar, Oppenheimer o Origen. Aquests gairebé 230 milions d'euros han estat, evidentment, a tot el món, però la pel·lícula també ha estat una de les més vistes, si no la més vista, a casa nostra, a Catalunya, i també a l'estat espanyol.
1: I, Bernat, a la resta dels esports, bàsicament ja podem dir que Tadej Pogacar és el guanyador d'aquest Tour de França, no?
2: Sí, queda sentenciat aquest Tour perquè el seu principal perseguidor, Jonas Vingegaard, va abandonar ahir la prova. El danès va caure en el descens del penúltim port del dia, a poc més de 20 quilòmetres per l'arribada, i haurà de passar pel quiròfan després d'haver-se trencat la clavícula dreta. Remco Evenepoel, que va guanyar l'etapa, és ara el segon classificat a 5 minuts de Pogacar. El Tour es reprendrà demà i després de la jornada de descans d'avui.
17: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: Anem al trànsit.
17: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Això vol dir que anem cap al RAC. Hem començat la temporada d'estiu aquí a RAC 1, però continuo al peu del canó el Ferran Arandi, que compta en cotxes. Bon dia, Ferran.
18: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant que tenim des de fa una estona un accident actiu a la ronda de dalt de Barcelona de tot just doncs fa uns instants, que deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Gervasi i provoca fins a 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Pel que fa a les retencions habituals, també a la ronda litoral, a hores d'ara es registra congestió intensa en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també hi ha retencions, a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de la Roca, també a Montmeló i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
19: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
1: 7:24, avui encetem l'estiu, radiofònicament parlant, que l'estiu ja fa dies que corre, ja sabeu, una època de festes de poble, de festes majors, d'amor i d'amors, i també de vegades d'algun desamor. Una època que retrata de forma impecable la Maria Jaume en aquesta cançó.

0: RAC1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
1: Ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie prepara la tornada de vacances el 23 d'agost amb el 40è aniversari de Cuenta Conmigo a Movie Aribau Cinema. I al setembre, 50è aniversari de Taxi Driver i 25è aniversari de Princesa por Sorpresa. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
2: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
3: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
4: Som la gent blaugrana.
5: Això és una realitat.
3: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
6: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
7: Jo? Cada dia.
6: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
8: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
9: Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
10: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masags te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masags Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masags.com.
11: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
12: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
13: Amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
14: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, al verd, el paper i el cartró, al blau, i l'orgànica, al marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
0: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
15: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es, Aquadis.es.
16: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
17: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia, que la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món per segona vegada gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres al minut 106 de la pròrroga contra l'Argentina, en el que podria haver sigut l'últim mundial de Leo Messi. La victòria d'Espanya ha desfermat una autèntica onada de celebracions arreu de l'estat espanyol, una nit llarga en la que s'ha de lamentar una mort d'un noi menor de 13 anys a Ciudad Rodrigo, Salamanca.
3: Donald Trump ha confirmat que ja ha fet les paus amb Pedro Sánchez. Després de mesos de molta tensió, el president dels Estats Units i el president espanyol s'han saludat durant la final del Mundial entre rialles i tots dos han confirmat que la Moncloa i la Casa Blanca tornen a ser aliats.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nen de 6 anys que s'ha ofegat en una piscina de Calella. Al Maresme també ha mort ofegat un home de 76 anys que s'estava banyant a Castelló d'Empúries, al Baix Empordà.
3: Avui torna la calorada, això fa pujar el risc d'incendi arreu de Catalunya, però especialment a Ponent. A causa d'això estan tancats tres espais naturals, el Montmell Marmellà, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada.
4: I els Mossos també investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. La víctima va desaparèixer dissabte al vespre quan va sortir a passejar el gos i la van trobar morta amb signes de violència. La policia té un sospitós, però no hi ha cap detingut.
3: La companyia catalana Holaluz assegura que els seus clients continuaran tenint electricitat, això tot i que el govern espanyol ha inhabilitat l'empresa.
4: I l'estrena de l'Odissea de Christopher Nolan ha estat tot un èxit de facturació. Aquesta pel·lícula ha facturat gairebé 230 milions d'euros en el seu primer cap de setmana, la millor taquilla que ha fet mai una pel·lícula del director anglès.
2: A la resta dels esports, el Tour de França queda encara més sentenciat a favor de Tadej Pogacar després que el seu principal perseguidor, Jonas Vingegaard, abandonés ahir la prova en caure en el descens del penúltim port del dia, poc més de 20 quilòmetres per l'arribada.
0: El temps.
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mil Ferrés, bon dia.
6: Bon dia.
0: Què?
6: Doncs bé, avui la temperatura pujarà una mica més que ahir. De fet, podem arribar i tornar a fregar o fins i tot superar aquests 40 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, tot plegat en un dia que serà majoritàriament assolellat, amb xafogor a la costa, i de cara a la tarda no descartem algun ruixat al litoral o prelitoral tarragoní, però en general seria poca cosa, una cosa totalment anecdòtica.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
9: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Nil.
6: Doncs a la majoria de localitats tenim semàfors verds i grocs, per tant, una qualitat de l'aire entre regularment bona i regular, sent més desfavorable en alguns punts de l'àrea metropolitana de Barcelona, com Montcada i Reixac.
11: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
12: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
13: I tant, per estalviar.
11: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
13: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
12: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
11: Oh! Torna l'equip estalvi.
14: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
15: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Anem cap al Ràgata i tenim comptant cotxes com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada destacant aquest accident actiu de la Ronda de Dalt de Barcelona de tot just fa una estona que deixa encara un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Gervasi i provoca fins a 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Pel que fa a les retencions habituals, també continuem amb retencions de la Ronda Litoral, 5 quilòmetres de cues en sentit sud entre el Fòrum i la Barceloneta. Al Vallès també hi ha retencions habituals, sobretot a la AP7 en direcció Tarragona, en sentit sud, al punt d'entre la Roca i Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
17: Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
18: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC 1. I ho fem començant, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat Balboa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat González, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
19: Bon dia.
0: La victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial tenyeix tota la premsa aquest matí. Tant els diaris editats aquí com a Madrid es desfan en elogis cap a l'equip de Luis de la Fuente per la seva superioritat absoluta i rotunda contra l'Argentina de Leo Messi.
2: A Madrid, el Marca exclama en portada superestrelles. José Luis Hurtado aplaudeix una exhibició espanyola amb autoritat, personalitat i toc, i carrega contra la selecció argentina, a qui acusa de destruir el joc sense ni tan sols xutar porteria. Tot plegat ho recull sota el titular Reis de tots els temps.
20: En la mateixa línia, l'AS titula El món és nostre i afegeix en portada un gol de Ferran Torres al minut 106 dona a la selecció espanyola la seva segona estrella amb absoluta justícia. Tomás Roncero afirma que el 19 de juliol es quedarà per sempre marcat com el dia en què Espanya va firmar la seva gesta més gran en el futbol. Ho justifica perquè el primer mundial és el primer mundial amb 48 seleccions i perquè la final ha estat contra Leo Messi.
1: El País titula Ras i curt campions i opina que el joc de la selecció espanyola va desmantellar Argentina. Més enllà del partit, a l'editorial parlen d'una victòria del món sencer. Consideren que l'equip de Luis de la Fuente ha sabut representar la diversitat enmig d'un món atravessat per la retòrica de l'odi, i ho rematen amb la idea que l'estadi no ha de ser un camp de batalla pel nacionalisme.
19: En la mateixa línia, El Mundo afirma que la selecció espanyola ha il·luminat la millor Espanya i que ciutadans de molts orígens diferents s'han vist representats en la selecció. El diari obre amb un En la cima del mundo i destaca en portada la figura del blaugrana Ferran Torres, a qui descriu com heroi.
2: I La Razón exclama España el mejor equipo del mundo i celebra que la selecció espanyola va dominar en tot moment el partit.
20: A Catalunya, Santinollo escriu al Mundo Deportivo que la Masia va portar 9 jugadors a la final, entre ells Leo Messi, i que l'equip de Luis de la Fuente va ser millor al terreny de joc i ha completat un mundial espectacular. Cristiana Cubero exclama que va ser un bany absolut i va ser una elecció de futbol de la selecció espanyola davant d'una Argentina trista i amb Messi diluït. Xavi Soler celebra que la mossegada del tauró ja és històrica.
1: A l'esport, el director Joan Bails expressa contundent que la Roja tomba l'antifutbol i torna a regnar el món, mentre que Albert Masnou destaca que Argentina ha sigut la nova versió dels Bad Boys, un equip d'estraller que juga amb el favor d'Infantino.
19: L'Esportiu destaca en portada que 8 catalans més s'estrenen com a campions mundials i Carles González titula la seva crònica Ferran fa de Messi.
2: A La Vanguardia dediquen la portada a una gran foto del golejador de la final, Ferran Torres, i a les pàgines interiors, Luis Buxeras titula Ferran assenyala l'eternitat i celebra que la selecció de la Fuente va confirmar la seva superioritat amb una final que qualifica de majestuosa, esborrant l'Argentina de Leo Messi.
20: El diari Ara, Toni Padilla, titula Espanya toca el cel a Nova York i sentencia a seva és la glòria després d'una final en què Messi, molt desconnectat del joc, va cedir la corona a Lamine Yamal.
0: A les 7:37 arriba el primer repàs i recull de l'article de Mariano Rajoy, que posa punt final al seu serial de cròniques sobre el Mundial, i ho fa, no us ho podíeu ni imaginar, amb un article farcidet d'obvietats. A veure.
1: Sí, es titula Ara som feliços i assegura que això mai va malament. Aprofita per carregar contra la selecció argentina, diu que protesten molt bé, que ploren millor que ningú i que es porten molt malament. Ara bé, tot i la victòria, Rajoy reflexiona i diu que la vida continua i que ara ha d'arribar al futur amb nous reptes, i deixa anar que continuarà escrivint articles el 2028, quan s'hagi de celebrar l'Eurocopa. I acaba el seu article amb un visca a Espanya donant les gràcies a l'entrenador, als futbolistes i al rei.
0: Per tant, la notícia és que Mariano Rajoy renovado per l'Eurocopa del 2028, i aquests articles que, bé, ens poden alegrar més d'un matí al debat. Per cert, que avui diversos diaris porten una extensa publicitat, fins i tot El País directament cedeix la portada. D'altra banda, El Mundo i l'ABC llueixen avui les dues estrelles a la seva capçalera. Mentrestant, a l'Argentina, els diaris coincideixen a valorar la derrota com a digna i li agraeixen a Leo Messi les alegries que ha portat al país.
19: El diari Olé opina que l'equip liderat per Messi va caure dempeus i parla d'una victòria merescuda de la selecció espanyola que reconeix va ser superior durant tot el partit. Acaba donant les gràcies a un equip que considera llegendari.
20: El Clarín coincideix en la superioritat dels de Luis de la Fuente, però lamenta que l'últim ball de Messi acabés amb llàgrimes i es pregunta si ja ha començat una nova era en què Messi li ha passat el testimoni a Lamine Yamal.
1: I La Nación titula Plora Messi, Argentina l'abraça, i acaba donant-li les gràcies al capità de l'Argentina, que opinen ja els havia fet massa feliços amb totes les victòries dels últims anys.
0: 7:39. Carles Hernández, bon dia.
3: Bon dia. Tens pensat contractar un cuidador o una cuidadora aquest estiu? Tingues en compte que fer-ho de manera irregular t'exposa a multes, mal de caps i imprevistos d'última hora. Val la pena? Segur que no. Fer les coses bé és molt més fàcil si confies en Cuideo. Amb ells tindràs la garantia i la tranquil·litat de saber que els teus estan en bones mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Ara tornem, un segon.
21: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
22: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
23: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
24: No ho comparteixo.
23: El que he dit?
24: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
23: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
26: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
28: Entrada ja a la venda a balanyanviu.com.
29: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
30: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
29: A més, té un 98% de carn.
30: És natural que es noti, oi?
29: Doncs sí, natural.
31: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
32: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
33: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
32: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
33: Truca al 900-903-743.
34: Medishore.
35: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
36: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un minut i mig i tres quarts de vuit. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevessarà, què me diu, Xuxu?
3: Aquest matí, a tothom qui abusa de la intel·ligència artificial, si llegeixen l'article que signa Antonio Gutiérrez Rubí a La Vanguardia. Diu que la capacitat de la IA per satisfer les nostres preguntes és pertorbadora. Carrega contra les respostes que dona aquesta eina perquè premien la immediatesa i la resposta sense matisos. Assegura que els errors i els dubtes ens fan humans i ho remata dient que si deixem de pensar haurem traspassat un límit sense retorn.
0: Sura Ribaudí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina notícia fa s'han trobat avui?
1: Doncs que les onades de calor les provoca una suposada elit que manipula el clima. La teoria s'ha escampat a les xarxes arran d'una imatge de satèl·lit en què es veu el cel sobre el continent sense pràcticament núvols. I molts asseguren que això és un fet intencionat per augmentar la incidència del sol, però la informació és falsa i això només passa per qüestions meteorològiques. N'informa verificat.
0: Nil Ferrés, bon dia.
37: Bon dia.
0: El meteorit que va extingir els dinosaures era excepcionalment estrany.
37: Sí, l'asteroide que va impactar contra la Terra fa 66 milions d'anys era una condrita carbonàcia, un tipus de roca especial
2: espacial molt poc habitual al sistema solar. De fet, contenia poc sofre i això fa pensar que la pols aixecada pel xoc amb la Terra va ser clau en l'extinció dels dinosaures. Ho ha descobert un equip internacional encapçalat per la Universitat de París.
0: Marc Margarit, bon dia.
4: Bon dia.
0: Qui ja no tindrà tanta calor?
4: Les vaques d'una explotació de Còrdoba, gràcies al seu amo, l'Antonio, que ha instal·lat unes dutxes automàtiques al corral. El ramader va prendre la decisió en notar que els animals patien cada cop més amb l'arribada de la calor. Ara les vaques reben una ràfaga d'aigua d'uns 15 segons cada quart d'hora, seguida d'una aixugada amb els ventiladors. Ho llegim al diari Punès.
0: Més que l'Antonio, important, amu final de Còrdoba. I de vaques a cavalls, un poni creua el mar dins d'un cotxe?
5: Sí, concretament a la part del darrere d'un minúscul Citroën C1 que navegava en ferri des de Nàpols fins a l'illa d'Ischia. La imatge ha aixecat polseguera a Itàlia i grups d'animalistes ho han denunciat com a maltractament molt greu. Ho llegim a la República.
0: Per cert, confirmat, s'enganxa abans a un mentider que un coix.
1: L'expressió s'ha convertit en literal a New Jersey, on un treballador portuguès va fingir una lesió al peu per evitar repartir el premi de la loteria amb els companys de feina. L'home hi compartia un bitllet premiat amb 22 milions d'euros. Un cop va saber que havia guanyat, va agafar la baixa durant un any per una suposada lesió al peu. Els companys de feina el van enganxar a l'adonar-se de la seva sobtada millora econòmica. Ara un tribunal obliga finalment el portuguès a repartir el premi. Ho llegim a La Razón.
0: Encara em sorprèn que s'agafés la baixa. O sigui, amb 22 milions d'euros, a mi busca'm l'endemà. I qui t'espia a través de la nevera de casa?
5: Pirates informàtics xinesos que, segons especialistes en seguretat, s'infiltren en electrodomèstics per atacar països occidentals. Els experts avisen que les neveres connectades a internet o els aspiradors intel·ligents podrien ser el primer pas per un atac a gran escala. Ho llegim al Mundo.
0: I les empreses de repartiment a domicili opten per la concentració per frenar les pèrdues.
36: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: La pandèmia va disparar les comandes a domicili, però des de la fi de les restriccions, les empreses de repartiment han acumulat pèrdues i tenen ara dificultats per aconseguir ser rendibles. Això ha accelerat l'absorció de petites plataformes per part de les empreses més grans i la situació amenaça l'empresa espanyola Glovo, que ha de resoldre una OPA llançada per part d'Uber, n'informa El País.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
8: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I a veure què ens explica el Guillem Tarrés.
10: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Bon dia, Guillem.
11: Bon dia. Fa uns dies vaig adonar-me que fa molt de temps que no m'avorreixo. Quan esperem al metro, mirem el mòbil. Quan fem cua, mirem el mòbil. Quan tenim 10 minuts lliures, mirem el mòbil. I potser una de les millors coses de l'estiu és justament avorrir-se una mica. Perquè quan t'avorreixes és precisament quan et ve de gust començar un llibre, mirar una pel·li que tens pendent o perdre't per un poble que no coneixes. Aquest estiu us parlaré de coses que crec que valen més la pena que escrolejar reels durant 20 minuts. Us parlaré de llibres, de pel·lis i de llocs i històries que m'hagués agradat que algú m'hagués recomanat. Però avui no us recomano res. Avui us recomano que, si podeu, us avorriu.
10: A Xocolata Jolong elaborem xocolata Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
0: La notícia freak.
12: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
6: Als Estats Units s'ha fet viral el vídeo d'una reportera que viu un bon ensurt en plena connexió en directe. Es diu Rachel Menitoff i mentre informa sobre l'onada de calor a Califòrnia, una panerola gegant li cau al damunt. Tot i adonar-se'n, ella no opera els nervis en cap moment i continua parlant com si res. Només quan s'acaba la connexió intenta treure's l'insecte de sobre. Ara la seva professionalitat ha rebut molts elogis clarament i ella mateixa s'ho ha pres amb molt humor. A Instagram ha escrit que la panerola li volia robar el protagonisme al vídeo com era d'esperar i ha fet la volta al món.
0: Si això li hagués passat a la Mònica Hernández. Bé, ja us ho podeu imaginar. On ja som aquest matí?
6: A La Vanguardia, on llegim que la integrant de les Spice Girls, Mel C, s'ha casat per sorpresa als 52 anys amb Chris Dingwall. Ho ha fet aquest cap de setmana en una cerimònia íntima en una mansió a la campanya anglesa i on no hi ha faltat de res. Entre els convidats hi han assistit tres de les seves companyes de les Spice Girls i l'únic absent ha estat Victoria Beckham.
0: I avui, que és Sant Elias, és l'aniversari de...
6: De la model Giselle Bündchen, que fa 46 anys, el baixista dels Pets, Falling Cáceres, que arribi l'agost, fa Xuqui Mandrós, que fa 63 anys, i el guitarrista Carlos Santana, Maria She Fell in Love in East L.A., que fa 79 anys.
35: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu. Fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui, Lluna?
13: La de La Vanguardia, que entrevista el periodista científic Bill Gifford, afirma que els nostres avantpassats van evolucionar a l'Àfrica i van desenvolupar la capacitat de suar a l'hora de gestionar la calor. És a dir, mentre altres animals s'havien d'aturar per no rescalfar-se, nosaltres podíem continuar. Gifford defensa que som criatures extraordinàriament adaptables i que, encara que la calor ens resulti incòmoda, ens hi podem acostumar. Amb tot, apunta, la pròxima vegada que suï de valent, pensi que és un superheroi.
14: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 9 i les 8, ara tornem.
15: Tens entre 18 i 30 anys? Torna el Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
16: No ho sabies? A Aflelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
17: Tres ulleres?
16: Increïble.
19: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Aflelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
20: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
20: El que he dit?
21: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
20: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: ¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
32: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
33: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
32: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
33: Truca al 900-903-740 3.
34: Mary Shore.
24: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
25: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
24: I se't transmet el fred a la mà?
25: Suposo.
24: Oh.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
29: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
28: A més, té un 98% de carn.
29: És natural que es noti, oi?
28: Doncs sí, natural.
30: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
37: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
38: Kia. Movement that inspires.
18: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:54. Aquest estiu amb l'Abel Espinosa, el lingüista de RAC1, el que farem és posar el català a la maleta cada matí i descobrirem llocs on fan servir la nostra llengua, possiblement sense saber-ho. Ells i nosaltres. Avui, Nàpols.
1: Fa un any que practiques l'italià amb una d'aquelles apps al teu telèfon. Has decidit visitar la ciutat del Vesuvi, de la pizza, el santuari de Maradona i moure't pels carrerons del quartier espanyol i com un autòcton. Però quan hi poses els peus, t'adones que aquella gent parla un dialecte de l'italià gairebé incomprensible. Sí, estimats, el napolità s'assembla ben poc a la idea de la llengua de Dante i Rafaela Carrà, per citar dos referents. Però si pares bé l'orella, potser sents com els napolitans, en comptes de scendere, per dir que baixen, diuen abaixare. En comptes de dir carota a la pastanaga, li diuen pastenaca. I adonar-se en comptes de cogersi. I si et fa mal al cap, en comptes de tenir mal di testa, ells diuen me fa mal a cap. I per què? Doncs perquè durant el segle XV aquesta ciutat va formar part de la Corona d'Aragó i van arribar milers de catalans que van influir en la seva manera de parlar.
0: I a aquesta hora... Hola, Esbé.
2: Hola.
0: Aviam, tots tenim algun consell que quan el descobrim pensem, si ho hagués sabut abans... M'hauria estalviat més d'un mal de cap. Una mica com lliçons de vida, podríem dir, no?
2: Uh-huh.
0: Doncs aquest estiu, cada dia, el que farà la Zoé a aquesta hora és descobrir-ne un de la mà dels nostres oients.
2: Així és, Sergi.
0: Amb què comencem?
2: Doncs comencem amb un oient que a mi m'encanta, que em cau genial, que és l'Eric, que té sí? un consell que ens pot salvar més d'una nit i també t'ho diré més d'un diumenge.
3: El que m'hagués agradat saber abans és un secret que guarda molt bé la indústria del paracetamol, i és que és la cura de la ressaca. El tema està en que si quan tu estàs bevent de festa fas una ginebra amb vichy, com que t'estàs hidratant mentre beus, el dia després no tens ressaca. I aquesta és la gran cura contra la ressaca que no volen que sàpigues. I a més, si et pregunten per què el que estàs bevent està molt transparent, pots dir que és ginebra sola i sempre quedes bé.
2: Has vist que bé que ho ha jugat, eh? Sí, tan estratega. Bé. Jo a l'Eric li vull donar les gràcies. Gràcies per arribar-hi tard, però no tard com jo, que jo hi arribo avui, aquest consell. Si l'hagués sabut abans, jo sí que m'hagués estalviat. Bueno, tot. La meva àvia a mi sempre em deia, Sergi, que ben torrats i cap al llit. El que jo no sabia és que això només era aplicable fins als 19 anys, perquè després ja tot ha anat de capa caiguda.
0: Tot
2: és un desastre. Tot caduca, tot és un desastre, i després ja ho diuen que les ressaques ara duren molt més que la mateixa nit que ha sortit, no? Llavors jo ara, no sé tu, Sergi, però jo per una cervesa necessito 2 o 3 dies de rehabilitació.
0: Com a mínim.
2: Com a mínim.
0: Com a mínim.
2: Cada dia, un dia més.
0: Jo encara arrosseu el cap de setmana anterior.
2: Veus? Mira. I veus que encara no et duri uns quants dies més, eh? Ja fas mala cara, ja fas mala cara.
0: Gràcies.
2: Jo li vull donar gràcies a l'Eric per aquest consell que ens ha compartit a tots i a totes, i ja sabeu que aquest és el camí. Ginebra sempre amb vichy i no amb tònica, sempre posar-hi aigua o coses que s'hi semblin per hidratar-nos, i si no, ja ho diuen, litre d'aigua abans d'anar a dormir, i ja ho tindríeu. Apa! Bon dilluns, Sergi.
0: Bon dilluns, i com cada estiu, arribarem a les 8 del matí repassant a quins concerts podeu anar avui, o bé perquè són de festa major i podeu entrar-hi, lliure accés, o bé perquè encara queden entrades disponibles. Lluna.
4: Doncs, Sergi, avui tenim una oferta força variada. Pels amants del rock, Bifi i Cliro actua a 9:45 de la nit al Barts Festival al Poble Espanyol de Barcelona, i les entrades costen a partir de 57 euros.

Amb un so més tropical podeu anar a veure Puerto Candelaria a les 9 del vespre a Ras Matàs. Les entrades costen 22 euros. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor. Encara a Barcelona, Judit Nederman actua a les 10 de la nit als Jardins de Pedralbes. Les entrades a partir de 25 euros. Dice que tothom fa el seu camí. També sé que sempre hi ha camins. I per acabar, podeu anar a la Festa Major de Sant Gregori a Girona perquè a 2:15 de la nit hi actua el grup d'havaneres Les Anxovetes.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia, per al teu jo artista, per al teu jo aventurer, per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Estiu de RAC1, que hem obert fa tot just una hora i que s'allargarà fins al diumenge 30 d'agost. Per endavant, 6 setmanes en què, sincerament, no m'atreveixo a pronosticar què pot passar, perquè ja sabeu que una de les grans mentides de la història de la humanitat és que als estius no passa res. Ha! Ja m'ho direu. Passin moltes coses o no en passin gaires, el que sí que us podem assegurar és que nosaltres hi serem per explicar-vos-les, perquè sabem que sou molts els que no us podeu desenganxar de la ràdio ni estan de vacances, i perquè sabem que també sou molts els que continueu treballant al juliol i continueu treballant a l'agost. La nostra idea és fer-vos companyia i fer-ho amb tan bon humor com puguem, sent seriosos quan toqui ser-ho i deixant de ser-ho a cada moment que puguem. Us presento l'equip del món RAC1 que us acompanyarà durant els propers 30 programes. La Mar Suí, el Bernat González, el Jordi Balaguer, el Carles Fernández, la Mariona Martínez, la Ruth Caral, la Zoé Ribaudí, la Mar Bermúdez, el Pol Prats, la Lluna Belani, el Dani Simón, la Júlia Manero, el Bernat Balboa i, depèn de la setmana, l'Abel Caral, el Martí Oliveres o la Mònica Usar. Per començar, avui, de moment, el Nil Ferrés. Nosaltres hi serem cada matí, de dilluns a divendres, ja ho sabeu, des de les 7 i fins a les 12 del migdia. Després podrem recuperar els millors moments de la temporada de la competència i el Vostè Primer, just abans d'actualitzar-nos amb el 14-15, cada dia, evidentment, en directe, de 2 a 3 de la tarda. Després, el bo i millor dels taloners, i a partir de les 4 tindrem el Pere Mas i tota la colla boja del Versió Estiu fins a les 8 del vespre, quan la Montse Martí es posarà al capdavant del 9C per ordenar tot el que hagi anat passant durant el dia. Una hora més tard, a les 9, novetat d'aquest estiu, amb l'estimada Marina Arbós, la repesca, amb allò que ha valgut més la pena, el més deliciós d'aquesta temporada que deixem enrere, i també de totes les anteriors a tota la grella de RAC1. I a 11:15, com no podia ser d'una altra manera, el Tu diràs, i tot l'esport, com les pretemporades dels equips catalans i el clàssic Barça en xancletes. Per cert, la gran notícia de d'ahir a la nit és que ja s'ha acabat això de les seleccions i que en 4 dies comença el futbol d'equips, el futbol de veritat. Això serà de dilluns a divendres, però els caps de setmana torna a agafar el via lliure l'Arnau Mañé, que anirà de 9 del matí a 2 del migdia, poca cosa. I abans, per si sou de matinar, també un dissabte d'agost, suposo que buscant aquella franja curta i única en tot el dia d'una mica de fresqueta, tindreu per aquí la Noemí Polls amb la primera pedra, atenció, de 7 a 9 del matí. Si ja heu començat vacances o esteu a punt de fer-ho, gaudiu-les moltíssim, aprofiteu-les moltíssim, que estic segur que us ho heu guanyat. I si ens ho permeteu, les viurem una mica a través vostre. I si no fareu vacances, molts ànims, molta força i molta ràdio. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
2: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 20 de juliol del 2026.
3: I pel que fa al temps, avui serà un dia assolellat i de calor intensa. Podem tornar a veure valors màxims de 40 graus o més a diversos punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i podem tenir algun ruixat anecdòtic també al litoral o prelitoral tarragoní.
4: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, recordem que continua actiu des de primera hora del matí aquest accident de la ronda de dalt de Barcelona de tot just fa una estona, que continua tallant un carril de circulació a l'altura de Sant Gervasi i encara provoca també fins a 7 quilòmetres d'aturades en sentit sud.
1: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Aquesta nit, de fet ja de matinada, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món per segona vegada. El blaugrana Ferran Torres s'ha posat la capa d'heroi amb el seu gol al minut 106 de la pròrroga davant l'Argentina, en el que molt probablement pot haver estat l'últim gran partit de Leo Messi, que ara mateix té 39 anys.
2: El suplement del Mundial de Futbol, el món a RAC1.
1: La selecció espanyola va aconseguir la seva segona estrella en un partit que no es va

0: animar i ho va fer poquet, de fet, fins a la segona part, quan els de Luis de la Fuente van disposar de les ocasions més clares per marcar. Ara bé, el porter argentí, Dibu Martínez, no en va deixar passar ni una i es van plantar al minut 90 sense cap gol, ni d'una banda ni l'altra, de la banda de la selecció espanyola. Pel Dibu Martínez, que clarament va ser el millor jugador de l'Argentina, crec que fins als últims minuts, de fet, era el jugador que més pilotes havia tocat a la seva selecció. Per la banda de la selecció argentina, és normal que no fessin cap gol, perquè, de fet, en els 120 minuts no van arribar a xutar porteria. A la pròrroga, Espanya va collar encara més de valent els argentins després de l'expulsió d'Enzo Fernández al final del temps reglamentari i, finalment, van aconseguir un premi en forma de gol de Ferran Torres. El blaugrana, escollit millor jugador de la final, va rematar dins l'àrea una pilota despenjada per Nico Williams, y han acabado. Ferran Torres es reivindicaba así de son.
1: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios, siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Quan el valencià va marcar el gol de la victòria es va viure un autèntic terratrèmol arreu de l'estat, així és com ho van viure les principals ràdios espanyoles. Comencem amb la narració de l'Antonio Romero a la cadena SER.
2: Viene la bola para Lamine Yamal que la toca con Pedro Porro, el segundo palo, puede llegar, el remate atrás, remata,
0: La CUP, Manolo Lama i companyia van fusionar la narració del gol amb l'himne d'Espanya.
2: Va Lamin con la pelota, aguanta Lamin. Vuelve a tocar el esférico a Porro, bien puesta Porro. Remata Nico, que la porta.
0: Per la seva banda, Alfredo Martínez d'Onda Cero se'n feia creus amb el gol de Ferran Torres.
3: Lamin abre para Pedro Porro, el centro al segundo palo, viene Nico Williams, el pase atrás de Merino.
0: Gol! Així es va viure el gol que va portar la selecció espanyola a aconseguir, com dèiem, la seva segona estrella, però si parlem del partit que va fer l'Argentina, la primera rematada de la final no va arribar fins a l'afegit de la pròrroga, amb una ocasió realment clara de Giuliano Simeone, que la va acabar enviant als núvols. Un final amarg per la selecció, que podria haver aconseguit el seu quart mundial, i també per Leo Messi, que podria haver jugat el darrer partit en un mundial. Ara bé, Messi ens deixarà, juntament amb Lamine Yamal, una imatge per la posteritat, després que fa 19 anys els fotografiessin plegats. Ahir la nit les càmeres van capturar el que va ser una abraçada entre el millor futbolista de la història i el que és sense cap mena de dubte un dels seus deixebles, que el va consolar després de la derrota. És la imatge de Lamine Yamal anant a buscar a Leo Messi, que en aquell moment era assegut a la gespa. La pitjor part de tot plegat, la que no agrada mai, va passar quan l'àrbitre ja havia xiulat al final del partit. L'argentí Paredes, Gavi i Eric García van acabar sent els protagonistes d'una picabaralla que molt probablement portarà cua. Paredes va acabar agafant del coll a Eric García i Gavi, en el moment de voler defensar-lo, se li va llançar al damunt, però Paredes i també Almada van acabar llançant Gavi a terra. Dani Olmo també va acabar rebent una bufetada del Ratón Ayala, exfutbolista i actual membre del cos tècnic argentí, una imatge que el de Terrassa, uns minuts després, va voler treure-li ferro.
4: Bueno, no nos importa. Al final yo creo que también es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien. O sea que ven ahí, disfrutarla también.
0: Qui va parlar també al final del partit és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que va celebrar la victòria a Televisió Espanyola.
5: El partido se tenía que haber decantado bastante antes, las grandes intervenciones de Dibu han impedido que el partido se ganara antes, nos pusiéramos por delante en el marcador con más solvencia. Pero esto es una final de un campeonato del mundo y incluso con 10 al final tienes que sufrir. Pero como nos gusta sufrir, pues ahí hemos estado demostrando otra vez que estamos preparados para todo.
0: I una altra de les fotografies del moment és la de Pau Cubarsí amb la senyera al final del partit. El blaugrana es va endur el guardó a millor jove del Mundial.
6: No sabía que me lo iban a dar, pero estoy muy contento de tanto mi rendimiento como todo el rendimiento que ha hecho el equipo, que ha sido espectacular. Hemos ido a lo mejor de menos a más, pero esto ahora es para disfrutarlo y para celebrarlo al máximo.
0: Pau Cubarsí, que ha fet un Mundial amb majúscules, ha fet un Mundial per posar a les acadèmies de futbol de tots els joves que pugen i que volen ser defenses i volen ser centrals, doncs han de jugar com ha jugat Pau Cubarsí en tot aquest Mundial. Els que també van marxar carregats cap a casa són Rodri, que va ser premiat com a millor jugador del Mundial, i Unai Simón com a millor porter. Recordem que en tot el Mundial la selecció espanyola va encaixar única i exclusivament un gol. Tot plegat amb molt protagonisme del Barça. És que fins a 8 jugadors del Barça, fins a 8 blaugranes han participat en la consecució d'aquesta segona estrella per part de la selecció espanyola. Tornem cap als Estats Units. Última connexió d'aquest Mundial amb l'especial de RAC1 al Mundial. Damià López.
7: Sí, Espanya és campiona del món 16 anys després de Sud-àfrica 2010. El Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic l'ha guanyat al millor equip. Espanya ha dominat els seus rivals, ha controlat els partits, ha atacat, no ha renunciat mai a seguir-ho fent quan ha tingut el marcador a favor, i a la final ahir va ser justa avançadora. Ha hagut de superar seleccions importants com Uruguai, Portugal, Bèlgica o França abans de la final, en què va ser molt superior a Argentina. Com ja va fer Andrés Iniesta el 2010, un altre blaugrana, Ferran Torres, va donar la victòria a Espanya a la final d'un Mundial amb un gol que passa a la història, al minut 106 de la pròrroga. Ferran, que té un bon grapat de crítics, deia que li agrada callar boques.
8: Ya sabes que a mí me gusta fallar las fáciles y meter las difíciles, ¿no?
9: Pues ha sido el mejor día.
8: Me gusta que me critiquen un poco para después callar esas bocas.
7: La selecció espanyola està volant des de Nova York. Aquest migdia aterrarà a Madrid, on hi haurà recepcions a Casa Reial i Moncloa. Posteriorment, rua pels carrers de la capital d'Espanya i, finalment, celebracions a Cibeles, on el Madrid celebra normalment els títols amb la seva afició.
0: Gràcies, Dami. Sobre la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món RAC1, Santi Jiménez.
10: El monòleg d'Espanya contra els Gags of New York d'Argentina va acabar donant el segon Mundial. El partit, que era de 3-0 clar, va haver-se de guanyar en la pròrroga després de mastegar sorra durant més de 2 hores. Més de 20 ocasions de gol va tenir Espanya, mentre que Argentina va acabar la final sense xutar ni un cop entre els 3 pals. Tot i així, va anar d'un pèl, perquè a patir els de Messi no els guanya ningú. I parlant de Messi, va estar desconnectat del joc durant 115 minuts, però quan es va connectar va tenir 5 minuts que van fer cagar mig Espanya. Si es retira és perquè vol. La Roja va acabar el partit jugant amb 5 jugadors del Barça i el gol que va donar la segona estrella el va tornar a fer un jugador blaugrana, en aquest cas Ferran. I mentretant, un nano de 19 anys de l'Estanyol va tornar a donar un recital fora de mida. Millor jugador jove del torneig i que pot marcar una època en una Espanya que de tirada ha guanyat Eurocopa, Europa League, Jocs Olímpics i Mundial masculí i femení. Una salvatjada.
0: Totalment d'acord, gràcies, Santi. D'altra banda, l'Argentina, que es va quedar a un sol pas de guanyar per segona vegada consecutiva al Mundial, el seu seleccionador, Lionel Scaloni, va acabar trencant-se completament, va emocionar-se moltíssim al final del partit.
11: Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar, y me duele el alma, lo siento.
0: Per cert, Scaloni, que va assegurar que continuarà com a seleccionador fins al desembre, fins a acabar el 2026, però que és molt probable que a partir de llavors ja deixi el càrrec. Sobre la derrota de la selecció argentina, escoltem el comentari que signa el periodista del País i col·laborador també del món RAC1, el Juan Irigoyen.
12: El estadio de Nueva Jersey parece tener una especie de hechizo para Lionel Messi. Hace 10 años, después de perder su cuarta final con Argentina, el futbolista criado en la cantera del Barça renunció al albiceleste. Lo hizo tras desahogarse en el vestuario. Lloraba desconsoladamente, recuerda uno de los presentes. Luego salió a la zona mixta y soltó una frase que sacudió al fútbol argentino. Se acabó la selección para mí. Por suerte para Argentina, pero también para el fútbol, se arrepintió. Tras el fiasco de Rusia 2018, Scaloni asumió el mando de la selección y el resto es historia. Dos Copas Américas, la primera conquistada en el mítico Maracaná, para después tocar el techo del mundo en Qatar. En Estados Unidos, perseguía lo nunca visto en Argentina, ganar dos mundiales consecutivos. Y parecía no importarle el paso del tiempo. A sus 39 años se convirtió en el mejor jugador del albiceleste y probablemente en uno de los mejores futbolistas del torneo. Pero al final se disputó en Nueva Jersey. Y como en 2016, el estadio se le volvió a atragantar. Esta vez no lloró en privado, sino en público. Esta vez tampoco anunció ninguna retirada. Messi tiene contrato con el Inter de Miami hasta 2028. En ese mismo año, Argentina albergará una nueva Copa América. ¿De qué hará entonces una última aventura con Argentina, Leo Messi?
0: Gràcies, Juan. Aquesta és una mica la pregunta que es fa moltíssima gent també un cop superat ja el Mundial. Avui, si llegim tots els diaris, ja us ho podeu imaginar, a tot arreu, especialment els esportius, però també els generalistes, comencem pels esportius, que es desfan en elogis. Parlant d'aquesta selecció, se'ls ha llegit el Bernat Balboa.
13: A Madrid, el Marca exclama en portada superestrelles. José Luis Hurtado carrega contra la selecció argentina a qui acusa de destruir el joc sense ni tan sols xutar a porteria. En la mateixa línia, l'AS titula El món és nostre. A Catalunya, el director Santi Noia escriu al Mundo Deportivo que la Masia va portar 9 jugadors a la final, entre ells Leo Messi, i Xavi Soler celebra que la mossegada del Tauró ja és històrica. A l'esport, Joan Bahils expressa contundent que la Roja tomba l'antifutbol i torna a regnar el món, mentre que Albert Masnou destaca que l'Argentina ha sigut la nova versió dels Bad Boys, un equip d'estraler que juga amb el favor d'Infantino. I l'esportiu destaca en portada que 8 catalans més s'estrenen com a campions mundials i Carles González titula la seva crònica Ferran fa de Messi.
0: Gràcies, Bernat. I pel que fa als diaris generalistes, tant els catalans com els de Madrid, tots coincideixen en la superioritat abismal de la selecció espanyola sobre l'Argentina. Mariana Martínez.
14: A La Vanguardia dediquen la portada a una gran foto del golejador de la final, Ferran Torres, i a les pàgines interiors, Luis Buxeres titula Ferran assenyala l'eternitat i celebra que la selecció de De La Fuente va confirmar la seva superioritat amb una final que qualifica de majestuosa, esborrant l'Argentina de Leo Messi. El diari ara, Toni Padilla, titula Espanya toca el cel a Nova York i sentencia Seva és la glòria després d'una final en què Messi, molt desconnectat del joc, va cedir la corona a Lamine Yamal. El País titula Ras i curt campions i opina que el joc de la selecció espanyola va desmantellar Argentina. Més enllà del partit, a l'editorial parlen d'una victòria del món sencer. Consideren que l'equip de De La Fuente ha sabut representar la diversitat enmig d'un món atravessat per la retòrica de l'odi. I ho remata amb la idea que l'estadi no ha de ser un camp de batalla pel nacionalisme. En la mateixa línia, El Mundo afirma que la selecció espanyola ha il·luminat la millor Espanya i que ciutadans de molts orígens diferents s'han vist representats en la seva selecció.
0: Gràcies, Mariona. Aquesta victòria d'Espanya que en aquesta final del Mundial ha desfermat una autèntica onada de celebracions arreu de l'estat espanyol, una nit molt llarga en la que s'ha de lamentar, de moment, la mort d'un menor de 13 anys a Ciudad Rodrigo, Salamanca. Mentre els aficionats celebraven la victòria enfilats en una font d'aigua, la part alta de la font es va esfondrar i va caure sobre algunes persones que es trobaven a l'interior. Dos aficionats van ser atesos a l'hospital, però un d'ells, aquest noi menor, ha acabat morint a causa de les ferides greus. A Madrid, desenes de milers de persones han omplert la Cibeles i altres punts emblemàtics del centre de la ciutat fins ben entrada la matinada, sense que s'hagin registrat incidents destacats. Tampoc n'hi ha hagut a Catalunya, on els Mossos d'Esquadra havien desplegat un ampli dispositiu de seguretat per evitar aldarulls. Evidentment, a casa nostra, l'epicentre de les celebracions ha acabat sent a la ciutat de Barcelona, tot i que hi ha hagut celebracions en molts pobles i ciutats del país. Milers de persones a la capital catalana han celebrat el segon Mundial de la selecció espanyola en diversos espais. El lloc on es va concentrar més gent ahir al vespre i a la nit va ser el Parc del Fòrum, on l'Ajuntament hi havia instal·lat una pantalla gegant per seguir el partit. En total s'hi van reunir unes 30.000 persones, aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina. Per cert que el Fòrum, durant el partit, el SEM va haver d'atendre una quarantena de persones i en va acabar traslladant tres a l'hospital, dos d'ells menors. Un va quedar ferit menys greu i el van portar a l'Hospital del Mar i l'altre va quedar lleu i el van traslladar al CUAP de Sant Martí. La tercera persona era un home a qui van traslladar a l'Hospital del Mar. Han estat lleu. A la resta d'atesos els van donar l'alta allà mateix. Quan va acabar el partit, la celebració es va traslladar a la plaça Espanya, a l'Avinguda Maria Cristina, on milers de persones han continuat la festa fins ben entrada la matinada. Encara a Barcelona, la celebració també es va traslladar a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, perquè després del partit, un dels edificis que forma part de l'Skyline de la ciutat, la Torre Glòries, es va il·luminar amb els colors de la bandera d'Espanya i es va projectar a la façana un missatge que deia campeones. Més enllà de Barcelona també hi va haver celebracions, com dèiem, a ciutats d'arreu del país, però una de les més multitudinàries va ser a Mataró, la ciutat de l'estrella, la Minya Mal. Allà unes 10.000 persones van seguir el partit a la pantalla gegant que van instal·lar per part de l'Ajuntament. També hi va haver ciutats com Tarragona, Lleida, Terrassa, l'Hospitalet del Llobregat o Sabadell que van instal·lar pantalles. Precisament en aquesta última ciutat, a Sabadell, algú va intentar boicotejar-lo tot plegat. És una pantalla que l'Ajuntament havia instal·lat al Parc Catalunya. Abans del partit, un grup de persones va abocar sacs de femta i va empastifar d'excrements la zona on hi havia instal·lada la pantalla. Va passar la nit de dissabte a diumenge i l'Ajuntament, però, ho va poder netejar tot abans del partit. I tot i que la selecció argentina es va quedar amb la mel als llavis, com ara sentíem, en aquest país igualment desenes de milers de persones han acabat sortint a celebrar els carrers en aquestes últimes hores, doncs, que han quedat subcampions del món. Com ja és habitual, la majoria s'han reunit a Buenos Aires al voltant del famós obelisc. Allà hi era fins fa pocs minuts, la corresponsal de RAC1 a l'Argentina, la Berta Reventós.
15: Malgrat la derrota, milers d'argentins han sortit aquesta matinada a celebrar els carrers de Buenos Aires, amb l'obelisc com a epicentre d'una festa dedicada especialment a Leo Messi. Hi ha hagut més orgull que tristesa per una selecció que, segons l'afició, ho ha donat tot fins a l'últim minut.
16: Argentina, a partir de que le ganamos a Inglaterra, me parece que ya nos dimos por ganados, y esto era un mimo más, pero estamos muy, muy felices.
17: Había una cuota especial, que era el último de Messi, y eso movió al país todo el tiempo, todo el campeonato. Así que creo que también eso es lo que tiene la gente acá, que disfrute lo que queda.
18: Ya salimos campeones en Qatar y bueno, esta era la frutilla del postre para Messi, que ya deja la selección, pero bueno, orgulloso de ser argentino, de siempre los partidos llevarlo hasta el último momento.
15: La victòria contra Anglaterra a la semifinal continua sent la més important per a molts argentins, que reconeixen un joc superior d'Espanya i esperen amb ànsia l'arribada de l'equip al país per rebre'ls com a herois.
0: Gràcies, Berta. Com era d'esperar, Donald Trump va intentar aclaparar tot el protagonisme que va poder, tant abans com després del partit. El moment més sonat va ser quan el president dels Estats Units va entregar la Copa del Món als jugadors de selecció espanyola. Normalment la persona encarregada s'aparta ràpidament un cop ja l'ha entregada. Trump, però, va negar-se a marxar i després de donar el trofeu a Rodri es va quedar allà dempeus, directament com un estaquirot, al costat dels jugadors de la selecció espanyola, que se'l miraven una mica amb cara de desconcert, tot i que jo crec que n'hi ha més d'un que ja s'imaginaven que això podia passar. Tot i que va durar només uns segons, és una imatge que queda per la posteritat, la del jugador del Manchester City alçant la copa, tots els jugadors saltant, celebrant-ho, i Donald Trump allà al costat dret a la foto, somrient a càmera, com si formés part de l'equip guanyador. Finalment, com que no aconseguien treure-se'l de sobre, el president de la FIFA, el seu gran amic Gianni Infantino, el va com agafar i el va convidar a marxar educadament. Abans del partit, però, Trump també va ser el centre d'atenció a la llotja d'autoritats. El republicà va seguir el partit darrere d'un vidre blindat al costat de la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, i de Gianni Infantino. De fet, Trump va arribar a l'estadi en helicòpter i es va permetre el luxe, abans de baixar, de sobrevolar-lo per tenir una imatge privilegiada del terreny de joc. A només dos seients de distància de Donald Trump hi havia les màximes autoritats de l'estat espanyol. Hi eren el rei Felip VI, la reina Letícia i també Pedro Sánchez, que finalment sí que va assistir al partit. Trump els va saludar a tots amb una encaixada de mans, inclòs el president espanyol, amb qui van intercanviar fins i tot unes paraules. A tots dos se'ls va veure somrient i amb una actitud cordial per primer cop, recordem, des que Trump va anunciar que enterrava la destral de guerra contra Espanya, que era com un dels grans països dels quals havia posat en el centre de diana des de l'inici de la seva segona legislatura. Va ser a la cimera de l'OTAN fa dues setmanes, després que Pedro Sánchez el convencés que la Moncloa està invertint més que mai en defensa, i llavors va ser quan Donald Trump va dir, doncs mira, tinc menys problemes ja amb Espanya. I aquesta matinada el president dels Estats Units ha tornat a dir, ha confirmat que ja no té cap problema amb el govern espanyol.
19: Ja ha parlat amb el president espanyol? Sí, he parlat amb Espanya i els he felicitat perquè tenen un gran equip. He parlat amb molta gent.
20: Encara hi ha tensió amb Espanya?
19: No, no hi ha tensió. No tinc tensions amb ningú.
21: No, I have no tension with anybody.
0: En aquesta mateixa línia, Pedro Sánchez va parlar de cordialitat entre el seu govern i la Casa Blanca. Abans del partit, el president espanyol deia això a Televisió Espanyola.
22: Yo creo que hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y a la sociedad española. Por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días, ¿no? Y en fin, como luego en 2030 nos toca a nosotros, a Portugal, a Marruecos y a España, pues bueno, recogemos el testigo de un gran mundial y estoy convencido de que nosotros lo vamos a hacer aún si cabe mejor.
0: Per cert, que la llotja d'autoritats de l'estadi de Nova York, Nova Jersey, també hi eren la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney, els altres dos països anfitrions del Mundial. En canvi, Javier Milei va decidir quedar-se a Buenos Aires, bàsicament per superstició. Això de la mufa i dels argentins. El president de l'Argentina creia que si viatjava als Estats Units la selecció acabaria perdent el partit. Com dèiem, però, Donald Trump també va intentar acaparar l'atenció abans de la final. En una entrevista a la cadena Fox va deixar clar que la seva selecció preferida era l'Argentina, però bàsicament per la seva amistat amb Javier Milei i perquè, segons ell, apostar contra Messi doncs no tenia ni cap ni veus.
23: Well, I knew you were gonna ask.
19: Bé, sabia que li preguntaries. Ho he pensat molt. És una pregunta que odio. No m'agrada involucrar-me, tot i que políticament no m'importa tant. El president de l'Argentina és un amic meu. Està fent una feina fantàstica, però diria que és difícil apostar contra Messi. Vaig veure aquella passada. Era increïble. Va ser exactament perfecte. Cal molt de talent.
23: It takes some talent to...
0: 8 i 27, més enllà de la política, un dels moments més esperats de la final van ser les actuacions musicals. La idea que havia anat treballant la FIFA és que l'espectacle de la mitja part no duraria més de 17 minuts. Ara bé, entre una cosa i l'altra, es va acabar allargant gairebé mitja hora, que ja era una mica també el que preveia tothom. Vam acabar estant sobre els 27 minuts i, evidentment, s'ha convertit en la mitja part més llarga de tota la història dels Mundials. L'espectacle va ser el més pur estil Super Bowl, però, tot i que en alguns moments sí que va tenir aquest component de show i aquest component de sorpresa, en general, tot va quedar, jo diria que una mica estrany, amb una barreja d'artistes i d'estils que res acabava d'encaixar bé. Va començar tot plegat amb una entrada triomfal de Madonna, amb un cotxe entrant al terreny de joc, un cotxe que conduïa Ronaldo Nazario i que tenia com a copilot Ronaldinho. És una imatge per la història, com van tots tres baixar del cotxe i a aquell moment Ronaldinho, Madonna i Ronaldo, que s'agafen de les mans. Allò és una pregunta... Realment està passant això? Doncs sí. Madonna el que va fer després va ser passar el relleu al director d'orquestra veneçolà Dudamel, que va actuar amb la col·laboració dels famosos Muppets. Després va ser el torn del grup sud-coreà BTS amb una de les seves cançons més reconeixibles, Dynamite. Va ser just abans que apareguessin Ted Lasso, per tots aquells que han vist la sèrie, va ser un moment de certa tendresa, que van donar pas a Justin Bieber, que el que va decidir, quan anava tot cap amunt, va ser abaixar completament les revolucions amb la seva guitarra.

0: Ja, pensant, ara aixeca-ho, això. Ho van intentar Shakira i Burna Boy amb l'himne oficiós del Mundial, el seu Dai Dai. I, finalment, aquest espectacle va acabar amb l'actuació dels PS22, un cor infantil molt conegut als Estats Units. Els infants i adolescents d'aquesta coral van llançar un missatge en favor de l'amor mentre apareixia la paraula love al centre del camp. Espectacle, per cert, que el va dirigir tot plegat el cantant de Coldplay, Chris Martin. Una mica, jo crec que la pregunta que sobrevolava en l'ambient era, en teoria, els nord-americans, en teoria, els Estats Units no eren els reis de l'espectacle? Perquè, déu-m'hi-do, són 8:45, no va ser, a més, aquest l'únic espectacle musical de la final. Abans de començar el partit, el terreny de joc també es va convertir en un gran escenari on hi van actuar Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson i amb l'aparició estel·lar de Tom Cruise per recitar un discurs amb un enorme mural dedicat a Nova York, amb alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, com l'Empire State, el Chrysler Building o la Torre de la... o l'Estàtua de la Llibertat. Per cert, 41 minuts entre el final de l'escalfament dels futbolistes, tot aquest espectacle i l'inici del partit. 41 minuts. Clar, després el partit va començar fred, com a mínim, i el camp sec, la gespa seca, perquè no es va poder regar. Com cada dia, tanquem el suplement del Mundial amb una contracrònica. Avui la signa la periodista i directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món RAC1, Natàlia Rodríguez.
1: De justícia, una victòria treballada per un grup de joves que encara porten bràquets. Una victòria reconeguda per tota la premsa mundial. Els francesos, potser els que més ho han celebrat perquè no perdonen a Argentina la victòria de Qatar. El futbol té coses curioses. Aquesta Espanya mereixia guanyar en uns 120 minuts d'una intensitat i paciència brutals. Però buscàvem imatges. Com encaixar la derrota a Leo Messi? Sol, a la gespa, amb la mirada perduda, poc més se li pot demanar al millor jugador de la història. Una llàgrima a la galta quan les grades criden el seu nom. O Donald Trump, que semblava perdut enmig d'una celebració que poc li importava. Després, la realitat. Sempre la realitat. Els carrers de les nostres ciutats, avasada de gent celebrant la victòria de la Roja amb uns crits impensables fa una dècada. La vida passa, el futbol també, tot sempre amb les seves contradiccions.
0: Gràcies, Natàlia. Fem un últim apunt sobre la final, i és que Hisenda s'endurà un bon grapat amb la victòria de la selecció espanyola. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda, agrupats en el sindicat Gesta, calculen que els 17 jugadors que juguen en clubs espanyols hauran de, evidentment, pagar els seus impostos arran dels beneficis que en puguin treure i hauran de tributar prop de 6 milions d'euros pels guanys del torneig. En el cas dels futbolistes que resideixen a Catalunya, tributaran més de 3 milions d'euros en impostos. Els impostos es calculen a partir del premi de 754.000 euros, aproximadament, que ha de rebre cada jugador, cosa que suma, per tant, uns 13 milions pels 17 jugadors afegit al sou i als drets d'imatge que reben dels seus clubs. I tanquem el repàs de la final del Mundial, aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i el Canadà, que ja deixem enrere, amb el nostre far, Mariano Rajoy, i el seu article al Debate. Són les 8:32. Títol: Ahora somos felices. En el subtítol, Mariano Rajoy diu Les espero para 2028. Per tant, aquí tenim la notícia. Mariano Rajoy renova amb el Debate per ser articulista de l'Eurocopa. I escolta, nosaltres extremament feliços i ens alegrem. Com recull aquest Mundial Mariano Rajoy? Doncs de la següent manera. Diu, comença dient España es campeona del mundo de fútbol a pesar de lo difícil que ha sido, por segunda vez en la historia. La primera fue en Sudáfrica en 2010, per si algú no ho recordava. Ahora en Estados Unidos en 2026, per si algú s'havia desubicat una mica en quin any estàvem. Un éxito indiscutible de nuestros jugadores, del seleccionador nacional y de todos los que le hayan ayudado durante estos años. Sea, siguin quien siguin. Una enorme alegría para todos los españoles, que falta nos hacía. Hemos sufrido, pero ahora somos felices. Eso nunca viene mal, digo, es veritat. Hemos ganado a una de las mejores selecciones de la historia del fútbol, con un historial más que brillante, y además tienen a Messi. Ya hoy una leyenda, uno de los futbolistas más importantes de siempre. Afegeix Rajoy, menos mal que hoy no sabíamos si estaba jugando o no. Patapam, pal cap a Messi. Y atención los pals que venen ara. Los argentinos tienen nervio, empuje, energía y brío. Es una selección que siempre insiste, lucha y persevera y no se rinde jamás. protestan muy bien, lloran mejor que nadie, se portan muy mal, aprovechan cualquier oportunidad y exigen al rival una concentración total, porque si no es así, te pueden sorprender en cualquier momento. Allò, un elogi insult. Aún así han perdido. Vaya. Y este resultado se ha producido porque España, como equipo superior a Argentina, ya ha jugado infinitamente mejor en el día de hoy. La selección española ha sido a lo largo de todo el torneo un grupo unido y disciplinado. Ha jugado con orden, todos para todos. Y ha habido una solidaridad y una coordinación excelente entre los jugadores. España es ahora la vigente campeona del mundo, por si no hubiera fet el lligam entre una cosa i l'altra, un gran equipo, y en eso, sea así, tiene una responsabilidad muy importante el entrenador Luis de la Fuente, y por supuesto los jugadores, que han sabido interpretar como nadie lo que se les pedía. Pueden estar muy satisfechos del resultado y de... un segon, que ho he perdut, i de com ho han logrado. Era la segunda vez en la historia que España llegaba a la final de un campeonato del mundo y la ha ganado. Eso no lo consigue cualquiera. Queda ya ahí para todos los anales del fútbol. Y atención a esta frase... Un abrazo muy fuerte al Ferran Torres. Venga. Y digo, la vida sigue. Ahora toca disfrutar, es cierto, pero luego vendrá el futuro. Gaudim, pero poc. Pronto habrá nuevos retos para la selección. En 2028, en junio, se jugará la 18ª... Disculpeu, m'ha costat fer la conversió de números a paraula. Edició de la Copa d'Europa, que tindrà 5 sedes. Anglaterra, Escòcia, Gales, Irlanda del Nord i la República d'Irlanda. Antes, en mayo del 27, començarà la fase de grupos para clasificarse y jugar luego la fase final. Estoy seguro de que ahí estaremos ustedes y yo. Nos gusta el fútbol, nuestra selección y nuestro país. Queremos ganar siempre. Y si el rival juega mejor, una trapalet para Argentina... Con más razón aún. Así que les espero, aquí va la noticia, para 2028. Y también es cobro facturas. Aunque no me generaría ningún disgusto el hecho de que algunos amigos que han circulado por mi columna durante los últimos días me abandonaran. Aunque para entonces, por fortuna, ya se dedicarán a actividades distintas a las de hoy. Nunca estarán, en cualquier caso, a salvo de meter la pata. Algo que yo no se lo deseo. Porque se ve mucho. En cualquier caso, lo importante es que podemos sentirnos orgullosos de nuestra selección, y acaba, Rajoy, es el último parágrafo, un equipo que nos une a los españoles, algo de lo que estamos muy necesitados. Aunque algunos no lo quieran, prefieren fomentar lo contrario, la división también nos une. Y también nos reconforta la presencia en Estados Unidos de la familia real española, siempre con España. Y acaba Rajoy, muchas gracias al entrenador, muchas gracias a los futbolistas y al rey. Viva España. Per cert, parlant del Mundial, acabem de saber les audiències del partit d'aquesta nit. La xifra de persones que l'han seguit a l'estat espanyol és bestial. 15.706.000 persones no es van voler perdre el partit entre la selecció espanyola i l'Argentina. Més de 15 milions i mig de persones seguint el partit a la U, la 2Cat, Teledeporte i DAZN. El partit, la quota de pantalla del partit va ser del 87%. El 87% de la gent que estava mirant la tele entre les 9 de la nit i les 12 estava seguint la final. Aquesta final, amb això, es converteix en la més vista de la història dels mundials i, segons la consultora 55, és el segon esdeveniment més seguit de tots els temps a l'estat espanyol. Va, però hi ha vida més enllà del Mundial i una setmana més hem d'estar molt pendents de la calor, perquè avui, després d'una petitíssima treva, torna a pujar la temperatura a tot el país. On més es notarà és a Ponent, on es preveu que es tornin a assolir els 40 graus. De fet, Protecció Civil ha llançat un avís per perill de calor que afecta a tot l'est del país i en especial a la plana de Lleida. Daniel Ferrés, bon dia.
2: Bon dia.
0: 40 graus novament.
2: Exacte.
0: Només a Ponent o pot haver-hi alguna altra sorpresa, algun altre punt que es puguin superar?
2: 40-41 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, però també tindrem altres punts calents de Catalunya, on la temperatura pot pujar, per exemple, fins als 36-37 graus a la Catalunya central i a la Conca de Tremp, 36-37 graus també a l'interior de les comarques gironines, i a la costa, doncs, una mica menys, 31-33, però aquí s'hi suma la humitat i, per tant, aquesta xafogor que es nota al litoral i prelitoral.
0: No parlem d'onada de calor.
2: No.
0: No.
2: No, no. Avui tenim una temperatura que ha pujat una miqueta més, que seguirà pujant ben bé fins dimecres, i a partir de dijous sembla que podria rebaixar una mica aquests termòmetres de temperatura màxima i podríem arribar al cap de setmana amb unes temperatures més properes al que tocaria per l'època. Però tot i així farà molta calor perquè ens trobem precisament al mes de juliol.
0: De quanta diferència de temperatura podríem estar parlant d'avui, aquests 40 graus a Ponent o aquests 30 llargs a la immensa majoria del país i al cap de setmana? El que seria normalitzar-ho per l'època?
2: 3-4 graus, no gaire més.
0: Yeah.
2: Sí, és una baixada, una lleugera baixada de les temperatures, i el fet és que, a més, no esperem precipitació. Per tant, això ens està portant a uns boscos i un territori que cada cop és més sec. Mm-hmm. Per tant, això ens fa pensar amb molt alerta amb el que és perill d'incendis i hidratar-nos bé perquè la calor és de ple estiu.
0: Mirant els mapes indiquen alguna refrescada per una banda, o bé una mica de pluja generalitzada en algun moment, o res de res de moment?
2: Pel que fa a les properes setmanes, de pluja n'esperem poca. Això sí, els mapes estacionals, que normalment els hem d'agafar amb pinces, diuen que de cara a l'agost l'anomalia de precipitació seria positiva, és a dir, que podríem tenir més precipitació del que seria habitual. Això ens faria pensar, doncs, en la possibilitat de que hi haguessin més tempestes de tarda. Uh-huh. Ara bé, la temperatura sempre es mantindria per sobre del que tocaria.
0: Paciència. Gràcies, Nil.
2: Molt bé.
0: I amb aquesta calorassa que ara explicava el Nil i que estem vivint tots en primera persona des de ja fa setmanes i setmanes, moltes persones, evidentment, aprofiten per remullar-se, per intentar baixar una miqueta la temperatura corporal. Piscines, rius, mar, sembla una mica que tot serveix. Són espais que aquests dies són autèntics refugis climàtics, tot i que també es poden convertir, malauradament, en trampes. Ahir a la tarda, a Calella, al Maresme, va morir un nen de 6 anys ofegat a la piscina d'un hotel. Fins a la piscina s'hi van desplaçar 4 ambulàncies, un equip de psicòlegs i diverses patrulles dels Mossos i de la policia local. I ara els Mossos el que estan fent és obrir una investigació. És la 7a mort d'aquest estiu a les piscines d'arreu del país. Mentre que a Castelló d'Empúries, al Baix Empordà, ha mort a les últimes hores ofegat un home de 76 anys que s'estava banyant a la platja de Castelló. Això va ser ahir al vespre i tot i que els socorristes el va treure de l'aigua no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquest cas ja és la 12a víctima mortal de la temporada de bany a les platges. I amb aquest augment de la temperatura, avui el risc d'incendi, ara també ho comentava el Nil, van patint els boscos cada vegada més assedegats, el risc d'incendi és elevat a tot el país. Ara mateix no hi ha cap gran foc actiu a Catalunya, celebrem-ho i toquem fusta, però els bombers estan en alerta màxima perquè temen que es pugui repetir un episodi de simultaneïtat de focs arreu del país. Les zones amb més risc són precisament en les properes hores la Plana de Lleida i també entre l'Alt Camp i el Penedès. Segons el Pla Alfa dels Agents Rurals, en aquestes zones hi ha 37 municipis de mitja dotzena de comarques amb un risc extrem d'incendi, és el més alt de tots, i a causa d'això continuen les restriccions per accedir a diversos espais naturals. Són el Montmell Marmellà, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada. La resta del país, el risc d'incendi és molt alt o moderat. Ahir la tarda els bombers ja van tenir un parell d'insurts. D'una banda van treballar en un incendi de vegetació al Prat de Llobregat, que va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls. El fum va obligar a tallar durant hores una carretera secundària i un carril a l'inici de la ronda de dalt en sentit Barcelona, que ja estan reobertes. I a Gurb, a Osona, també van treballar en un incendi de poca gravetat que va afectar diversos camps de la zona. El foc va provocar una gran columna de fum visible des de bona part de la comarca, però els bombers van poder apagar el foc sense problema i ràpidament. Fora de casa nostra, però, els incendis és ara quan estan fent més estralls, sobretot a Castella, la Manxa i l'Aragó. El que més preocupa ara per ara és el de Mierla, a Guadalajara, que continua descontrolat, ha calcinat ja 16.000 hectàrees i s'ha convertit en el foc més gran de l'any a tot l'estat espanyol. De moment, encara hi ha 800 persones desallotjades d'una vintena de municipis diferents. Tot i l'extensió de les flames, la consellera de Desenvolupament Sostenible Castella-La Mancha, Mercedes Gómez, explicava que no hi ha cap habitatge afectat.
3: Hemos podido contener el incendio y no ha entrado en ninguna de las poblaciones que tenemos evacuadas. Eso es importante porque ninguna casa en estos momentos de ningún vecino de estos municipios se han visto afectadas por el fuego.
0: En canvi, a Saragossa, els bombers ja han aconseguit estabilitzar l'incendi d'Orés. En només 5 dies ha cremat més de 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, celebrava la notícia però demanava prudència encara.
4: La verdad es que hoy es el primer día que respiramos. Es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. No solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. Estoy convencido que estamos en el proceso de perimetrar ya el incendio.
0: Uns focs que, com repeteixen per activa i per passiva els experts, són cada cop més rabiosos a causa del canvi climàtic i els efectes d'això també comencen a tenir conseqüències socials i emocionals en el dia a dia dels catalans. Ho diu un estudi de la Universitat Pompeu Fabra que ha detectat que les altes temperatures, aquesta calor insuportable, fa que tinguem més ansietat, més frustració i fins i tot fa que estiguem més tristos. En té tots els detalls el Joan Capel.
5: L'estudi apunta a conseqüències econòmiques com ara una reducció dels ingressos en l'àmbit rural, que depèn del sector primari, i un augment de les despeses al món urbà, perquè les llars destinen més recursos a la refrigeració. I tot plegat té conseqüències també a la salut mental. Marc Coll, autora de l'estudi, assegura que els efectes emocionals són els que més l'han sorprès i recalca que a Catalunya s'intensifiquen per la relació dels catalans amb la terra.
6: Estem veient que té un impacte emocional notable, que té a veure amb la vinculació que tenen les persones amb el territori. I l'efecte que té veure que el teu entorn més proper, aquest entorn familiar, l'entorn que identifiques com a casa, canvia arrel dels episodis de sequera o els episodis d'onades de calor.
5: L'estudi també exposa que els grups vulnerables, com ara persones grans o infants, són els més afectats per la crisi climàtica, tant pel que fa a la salut com en l'àmbit emocional. I les dones, que s'encarreguen de les cures i passen més temps a casa, també en pateixen més les conseqüències.
0: Gràcies, Joan. Ara bé, l'emergència climàtica no només afecta el dia a dia de les llars catalanes, sinó que també provocarà un desplaçament de població dins del país. Ho diu un altre estudi, aquest de la Universitat Autònoma, que preveu la sortida de molts barcelonins cap a zones properes més fresques, com ara ciutats del Baix Llobregat o del Vallès Occidental. Són 9:15, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. La víctima mortal va desaparèixer dissabte al vespre quan va sortir a passejar el seu gos i la seva família va començar a sospitar quan l'animal va tornar tot sol a casa. 4 hores després, uns veïns del poble van trobar el cos sense vida de la dona en un camp de blat de moro a tocar de la carretera LP-7041. Segons avança avui La Vanguardia, la dona tenia tot el cos ple de cops que, segons explica el Segre, li haurien fet amb una ampolla. Els Mossos van traslladar el cos al dipòsit de medicina legal de Lleida, on avui li faran l'autòpsia per buscar més indicis sobre la mort. La Vanguardia també apunta que els Mossos ja tenen un sospitós, tot i que encara no hi ha cap detingut. Segons el diari, és un veí de la zona que no viu a Soses, però, com dèiem, encara no l'han arrestat perquè la policia ho continua investigant. L'Ajuntament de Soses ha decretat 3 dies de dol oficial. Encara en plena de successos, a Tossa de Mar, a la Selva, la policia busca un home acusat de calar foc aquest dissabte passat a la casa on hi viu la seva exparella i el seu fill menor d'edat. Per sort, no hi va haver ferits, tot i que el servei d'emergències mèdiques va atendre 2 veïns per inhalació de fum. Segons explica la cadena SER, l'home tenia un ordre d'allunyament per violència masclista, però se la va saltar. I encara parlant de violència masclista, a Madrid ha mort la dona a qui van calar foc 2 sicaris presumptament per ordre del seu marit. Potser recordareu el cas. La víctima tenia 30 anys i estava ingressada des del mes de febrer amb cremades a la meitat del cos. El cas s'investiga com un crim masclista. Segons la investigació, 2 homes van entrar a casa de la dona, la van ruixar amb un líquid inflamable i li van calar foc. A causa d'això va patir cremades molt greus, com diem, el 50% del cos i també diverses fractures. La Guàrdia Civil va detenir 3 persones en aquell moment. El marit de la víctima, acusat d'haver ordenat l'atac, i els 2 presumptes assassins a sou. Tots 3 continuen ara per ara en presó provisional. 13 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Fem una pausa per la publicitat, perquè encara hem d'obrir plana internacional. Entre altres coses, ara que hem parlat de Donald Trump, vinculat al Mundial, ara hem de parlar de l'altre gran tema que arrossega des de fa mesos. Sembla que els Estats Units i l'Iran, d'allò de l'alto al foc, res de res, i de fet cada vegada anem fent cada dia, passet a passet, cap a novament una guerra total. Això i altres coses, de seguida aquí m'ho arreglo.
7: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
8: Sí, digui'm.
7: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
8: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
9: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web. Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
10: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
11: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit...
12: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
11: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
14: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
17: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
18: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Nou minuts i clavarem les 9 al punt del matí. Recordeu que avui capgirem tertúlies. Començarem fent una tertúlia sobre el partit d'ahir. Avui tertúlia amb l'Anaïs Martí, el Miguel Rico, el Santi Seguró, la Carla Torró i el Dami, amb el Damià López, que el despertarem. Jo crec que ara deuen ser gairebé les 3 de la matinada a Nova York. D'aquí una estona despertarem el Dani per fer una mica balanç de tot el que va passar ahir sobre la gespa del Met Stadium i després ja a partir de les 10 farem tertúlia amb Júlia Ojeda, Sílvia Barroso, la Carla Torró, que es quedarà, i el Joan Bordeus. De moment continuem aquests apunts imprescindibles per anar pel món. Altres coses que us hem d'explicar avui és que han rebut bones notícies els veïns del barri del Putxet a Barcelona, perquè avui està previst que tornin a casa, això sí, alguns dels desallotjats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 del metro al carrer Sant Gervasi de Cassoles. De moment, però, només ho faran els veïns de 2 dels 8 edificis desallotjats. Pel que fa a la resta dels altres 6 blocs afectats, hauran d'esperar uns dies més encara per tornar a casa. Ara bé, en total són 11 els habitatges que van quedar tocats per l'esfondrament, així com 4 locals de la zona. Des del govern insisteixen que s'han de fer més inspeccions per comprovar que la zona és segura i expliquen que el retorn serà de mica en mica, serà progressiu. De moment, però, els tècnics no han detectat cap problema estructural. La tuneladora de l'L9, per cert, continua aturada i encara no s'han reprès les obres del metro. Això avui, que fa exactament mig any del descarrilament mortal a Gelida. Un accident que va deixar un mort i desenes de ferits, però que 6 mesos després encara té conseqüències. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, aquell accident va multiplicar per 4 les sol·licituds per retornar o per canviar els abonaments de Rodalies. Només durant el mes de gener se'n van rebre gairebé 850. És la xifra més alta dels últims anys. Això sí, a mesura que han anat reobrint les diferents línies afectades, aquestes peticions de devolució han anat a la baixa, assolint també mínims històrics, un fet que, d'altra banda, també demostra la dependència que tenen molts i molts catalans, centenars de milers de catalans, de la xarxa de Rodalies. Aquest any, per cert, l'Agència Catalana de Consum ja ha rebut 40 reclamacions d'usuaris de Renfe. D'aquests, la majoria s'han acabat resolent amb una mediació entre l'afectat i l'empresa. L'any passat, Consum va rebre més d'un centenar de queixes contra Renfe. 7 minuts i arribarem al nou punt del matí. Ho acabem de saber, Raül Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. I, de fet, ho serà a partir d'avui mateix. Substituirà Mònica Martínez Bravo al capdavant del departament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho acaba de denunciar, res, fa uns minuts, en una declaració institucional des del Palau de la Generalitat. En té més detalls, última hora, Laia Colomer.
20: Sí, es tracta del primer canvi dins del govern de Salvador Illa. Just quan aquest estiu compleix 2 anys, arriba a la meitat de la legislatura, Raül Moreno, el fins ara secretari general del Departament de Drets Socials i Inclusió, serà nomenat avui mateix conseller i demà ja participarà a la seva primera reunió del Consell Executiu. De fet, aquesta mateixa setmana també participarà ja com a conseller al ple del Parlament. El president Illa ha assegurat que la tasca de Raül Moreno serà donar continuïtat als canvis que ha impulsat Martínez Bravo els últims 2 anys.
21: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raül Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo.
20: De fet, entre les tasques que ha hagut de tirar endavant Martínez Bravo aquests 2 últims anys ha estat la de la transformació de la DGAIA després dels escàndols dels últims anys.
0: Gràcies, Laia. Encara en clau política, atenció a les declaracions d'Artur Mas en una entrevista al Nacional.cat que podrien, si més no, treure tema debat i capgirar una mica el tauler polític. L'expresident de la Generalitat obre la porta al fet que Junts per Catalunya pugui arribar a acords efectius, directes, amb el Partit Popular. Això sí, ho condiciona tot el retorn de Carles Puigdemont. L'aplicació total de l'amnistia és l'únic requisit que posa Mas per acostar-se als populars amb possibles pactes. Aquest és un escenari que podria materialitzar-se en els propers mesos després de la llum verda del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Tot això, ahir també hi va posar cullerada el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que va confessar que si a les pròximes eleccions generals no obté la majoria absoluta, s'haurà d'entendre amb Vox com a única solució. I encara a Madrid, l'agitador d'ultradreta Vito Quiles ha de declarar avui com a investigat per injúries a un assessor de la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. Quiles compareixerà davant la jutgessa després que s'anul·lés l'ordre de detenció dictada per no haver comparegut al jutjat. Està previst que tot plegat sigui a partir del migdia. L'agitador haurà de donar explicacions per haver afirmat que un col·laborador de la ministra que havia estat a la presó n'havia sortit gràcies a la intervenció directa de Yolanda Díaz. Aquest no és l'únic procediment judicial que afecta l'agitador. També està investigat per revelació de secrets i assetjament contra la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Renfe també l'ha denunciat per un presumpte delicte d'estafa. I en plana internacional, avui, novament, hem de tenir un ull molt posat, molt fixat en l'Orient Mitjà, perquè els Estats Units i l'Iran són a les portes, com dèiem, d'una nova guerra total. Això després que l'última setmana 4 soldats nord-americans hagin mort pels atacs dels iranians. Les 2 últimes víctimes les ha confirmat fa poques hores al Pentàgon. Un era un soldat desaparegut després de l'atac a una base de Jordània i l'altre un militar que desactivava un dron iranià al nord de l'Iraq. Així, ja són 16 els soldats dels Estats Units que han mort des que va començar la guerra ara ja fa mig any. Aquesta matinada Donald Trump no ha volgut parlar de les víctimes, però sí que ha tornat amb la cantarella que la guerra acabarà, atenció, no ho adivinaríeu mai, d'aquí a un parell de setmanes.
22: La feina que estem fent ara és molt més important. Abans era limitada per impedir que tinguessin una determinada capacitat. Ara el que estem fent és posar-hi punt final. Per tant, no és el mateix. Estem acabant amb qualsevol possibilitat que puguin tenir un míssil nuclear. Probablement en un parell de setmanes ja haurem acabat, però no vull avançar-me i parlar de probabilitat.
0: Un parell de setmanes. En paral·lel a l'ofensiva militar, el president dels Estats Units també vol augmentar la pressió econòmica sobre l'Iran. Ara ha demanat al Partit Republicà que incorporin l'Iran al paquet de sancions que el Congrés prepara contra Rússia. La proposta permetria imposar aranzels del 100% als països que continuïn comprant petroli i gas, tant de Rússia com de l'Iran. Mentrestant, la diplomàcia prova d'evitar que el conflicte entri en un nou punt de no retorn. El president del Líban, Joseph Aoun, ha viatjat a Washington i es reunirà demà amb Donald Trump, segons la presidència libanesa. Aoun presentarà un pla per desarmar Hezbollah i facilitar la retirada de les tropes israelianes del sud del país. Això pel que fa a l'Orient Mitjà. Mentrestant, avui és un dia important també al Regne Unit perquè Andy Burnham s'estrena com a nou primer ministre. El nou líder dels laboristes substituirà Keir Starmer com a premier britànic després de coronar-se com a nou líder del partit amb el 90% dels vots. L'exalcalde de Manchester arriba a Downing Street amb l'objectiu de parar els peus a l'auge de l'extrema dreta i també per revertir les enquestes que no li van gens de cara. Burnham serà el setè primer ministre del Regne Unit en només 10 anys. La primera decisió que semblaria que vol prendre és fer marxa enrere en el nou DNI digital britànic que havia impulsat el seu antecessor. I encara en plana internacional hem de passar pel Perú. Un doble terratrèmol ha deixat almenys 6 persones mortes i una trentena de ferits, tot i que el titular recorda el terratrèmol de Venezuela, que ja ha deixat més de 5.000 morts, la magnitud dels sismes ha estat força inferior. Les autoritats locals han informat que s'han ensorrat almenys una cinquantena d'edificis i que la infraestructura elèctrica ha quedat molt afectada. I pareu bé l'orella quan pràcticament hem arribat a les 9 en punt del matí si sou clients de la companyia elèctrica Holaluz, perquè el govern espanyol la inhabilitarà. El BOE va publicar dissabte el procés d'extinció de la companyia catalana, tot i que no en va publicar els motius. Ara bé, la inhabilitació no hauria d'afectar els clients de l'empresa, que ahir va aclarir Holaluz en un comunicat que el subministrament elèctric estarà garantit i que el procediment, diuen literalment, és un procediment administratiu puntual que s'hauria de resoldre aviat. I hem arribat a les 9 en punt del matí per parlar de la que és molt probablement, si no la pel·lícula de l'any, és una de les pel·lícules de l'any, l'Odissea de Christopher Nolan.
1: Odysseus.
0: Que s'ha estrenat, com era previsible, amb un èxit rotund de facturació. La nova pel·lícula de Christopher Nolan ha facturat gairebé 230 milions d'euros en el seu cap de setmana d'estrena arreu del món. És la millor estrena que ha fet mai una pel·lícula del director anglès, autor de grans èxits com Interstellar, Oppenheimer o Origen.

també s'han generat debats una miqueta sobre el format amb el que ha gravat Christopher Nolan, sobre si és una adaptació acceptable o no de la mítica Odissea d'Homer, etc, etc. Però sí, com sigui, tothom parla d'aquesta pel·lícula de Christopher Nolan i segurament aquest és el gran mèrit d'aquest director, i nosaltres ho comentarem amb el nostre cinèfil de confiança aquest estiu, el Pol Torrents, i també amb l'editor de grans clàssics, el Roger Luja, que ha fet el pròleg de la traducció recent que ha fet de l'Odissea d'Homer, el Pau Sabater. I per cert, si sou de Badalona, potser haureu vist que aquests dies s'hi està fent un rodatge, encara vinculat a pantalles, sapigueu que és de la sèrie Veredicto, de Movistar Plus. Està dirigida per Carlos Marqués Marcet i amb Eduard Sola com a guionista. Explica com trien a l'atzar nou desconeguts per formar part d'un jurat popular. L'acusat és un professor condemnat per tenir pornografia infantil que ha matat el pare d'una de les seves antigues alumnes. La idea original és de Carles Porta i entre el repartiment hi ha noms potents del cinema espanyol com Nagore Aramburu, Ernesto Alteiro o la Alba Flores, fins i tot. S'espera que la sèrie s'estreni a la plataforma a principis de l'any que ve. I obrim agenda musical perquè avui als Jardins de Pedralbes, Judit Neddermann.

0: La col·laboradora del Via Lliure i una de les millors veus del país i actuarà als Jardins de Pedralbes amb la Geo Symphony. I del Palau de Pedralbes al Palau de la Música, el Barcelona Guitar Trio and Dance, i farà un homenatge a Paco de Lucía avui. Ali Arango, Xavier Coll i Luis Robisco tocaran els grans èxits del mestre andalús de la guitarra flamenca. I quan passen 3 minuts de les 9, a la resta dels esports, el Tour de França queda encara més sentenciat a favor de l'eslové Tadej Pogacar després que el seu principal perseguidor, Jonas Vingegaard, abandonés ahir la prova.
1: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: El danès va caure en el descens del penúltim port del dia, a poc més de 20 quilòmetres per l'arribada, i haurà de passar pel quiròfan després d'haver-se trencat la clavícula dreta. Remco Evenepoel va guanyar l'etapa. És ara el segon classificat a 5 minuts de Pogacar. Avui és jornada de descans, però el Tour es reprendrà demà amb la 16a etapa, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres que donarà el tret de sortida a l'última setmana de competició. En bàsquet, l'entrenador dels Brooklyn Nets, Jordi Fernández, ha estat anomenat fill predilecte de Badalona. Fernández és el segon esportista que rep aquest reconeixement a la ciutat juntament amb la nedadora Mireia Belmonte. I en tenis, Paula Badosa juga aquest matí a partir de les 10 la final del torneig de Iasi a Romania, que ahir es va haver d'ajornar per les pluges. És la segona final consecutiva de l'empordanesa, que intentarà aprofitar el seu bon moment per batre l'egípcia Mayar Sheriff. I acabem amb la notícia Toni Clapés, perquè Kimi Antonelli va guanyar el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 i amplia el seu marge al capdavant del Mundial. Ara té 45 punts més que Hamilton, després d'una cursa en què van completar el podi Charles Leclerc i Max Verstappen.
2: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
3: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem cap al RAC, allà hi tenim comptant cotxes com cada matí, tot i que estiguem ja en plena temporada d'estiu de RAC1. Ferran Aràndiga, bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns destacant que des de primera hora del matí continua actiu aquest accident a la ronda de dalt de Barcelona, que encara continua tallant un carril de circulació a l'altura de Sant Gervasi i que també encara provoca fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades en sentit sud, on també tenim molta congestió intensa, també és a la ronda litoral en sentit Llobregat des de Sant Adrià del Besòs, en aquest cas fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també a hores d'ara hi ha fluïdesa, però al vessant Vallès tenim retencions, sobretot a la AP7 en sentit sud, entre Cardedeu i Montmeló, també en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. A la C-17, a Parets del Vallès, també hi ha 2 quilòmetres de congestió intensa en direcció Barcelona, i a la C-59 també cap a la capital catalana des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i...

0: Bon dia.
1: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
2: 9:06. Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
3: Nil Ferrés, bon dia de nou.
4: Bon dia.
3: A veure, com que hi ha molta gent que ja està de vacances i la gent s'activa una miqueta més a poc, el que farem abans de l'apunt final, i per tancar aquests apunts imprescindibles per anar pel món, és una mica fer un recopilatori de la informació més destacada a nivell meteorològic, més que res perquè la gent sàpiga de quin mal ha de morir. Molta calor, novament, no?
4: Exacte, molta calor. Avui serà un dia assolellat, de calor intensa. De fet, podem tornar a fregar o fins i tot superar els 40 graus a diversos punts del Pla de Lleida, de la Vall de l'Ebre, però també a punts de la Catalunya central, la Conca de Tremp i també a l'interior de les comarques gironines, doncs podem estar al voltant dels 36-37 graus, per tant, molta calor. També a la costa, amb humitats relativament elevades que provocaran, doncs, aquesta xafogor al voltant dels 31-33 graus a la costa. Aquesta calor preveiem que s'allargui ben bé fins dimecres, i a partir de dijous sí que és cert que pot baixar uns quants graus, 3-4 graus, i de cara al cap de setmana tindríem temperatures més properes al que seria habitual per l'època. Tot i així, de pluja n'esperem ben poca, de moment.
3: Gràcies, Nil.
4: Gràcies.
5: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent, és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
5: Molins de Rei.
6: Mataró.
5: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
3: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de paneroles.
7: La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene...
3: I és que a Califòrnia una panerola voladora gegant va aterrar a les espatlles d'una periodista durant una connexió en directe. La afortunada, per dir-ho d'alguna manera, es diu Rachel Menitoff. I al vídeo veiem com, mentre cobreix en directe les condicions perilloses causades per la calor extrema a la zona, es veu de cop i volta atacada per aquest insecte. Ella, tot i adonar-se'n, i aquí ve la gran cosa, el gran mèrit, no perd els estreps i continua parlant com si res, absolutament impassible, durant una bona estona, mentre la bestiola va fent de les seves allà per sobre seu, fins que acaba la missió i llavors sí, es sacseja ràpidament les espatlles i tremola mentre busca l'insecte. Aquesta gesta, perquè és una gesta en majúscula, s'ha fet molt viral a les xarxes socials, on tothom ha elogiat la professionalitat de la periodista, i ella no ha trigat a ficar-hi cullerada, traient pes a l'assumpte, una actitud digna d'admirar i també us diré a l'abast de ben pocs. M'agradaria trobar... Bueno, no m'agradaria. No m'agradaria trobar-me a mi en aquesta situació, però sí que m'agradaria saber com reaccionaria, i segur que no seria dignament. Perquè jo en conec més d'una, a banda de mi, que de professionalitat també em va sobrada, però que el primer segon ja ho hagués fet volar tot pels aires. Sí. Parlo d'ella.
8: Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
3: Bé, cadascú destaca pel seu talent. Clarament el de la Mònica no és aquest. Però tornem a les paneroles, perquè si han sigut les protagonistes del cap de setmana, també seran les grans protagonistes del dia. Estigueu atents al programa d'avui. Jo us diria que d'aquí una hora i mitja, dues hores mal comptades, i descobrireu de què us parlo. Ja ho veieu, anem forts per aquest inici de temporada d'estiu, perquè ja ho diuen que a l'estiu tot a cuca viu.
9: El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
10: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
11: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
10: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
3: 9:11.
12: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
3: Miguel Rico, molt bon dia.
0: Bon dia i bona hora.
3: I bon dilluns. Com estàs?
0: La veritat és que tinc una mica de soneta.
3: Digue-m'ho bé. Bueno. Nosaltres al programa, durant la temporada regular, tenim la cosa d'anar-ho comentant pel grup de WhatsApp. I clar, ahir, en l'equip del món de temporada d'hivern, clar, es notava un ambient molt diferent per aquest grup de WhatsApp, perquè tothom parlava amb una tranquil·litat d'aquell partit, ningú deia, oi, ara hem d'anar a pròrroga i demà veuràs tu el matí, perquè clar, ningú patia pel despertador avui, era jo l'únic que anava dient, sisplau, que s'acabi, sisplau, no eren 17 minuts a la mitja part perquè en portem 20 i pico. Bé, ara ho comentem tot. Anaïs Martí, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
3: Molt bé. Em son, tu, també?
12: Sí, una miqueta.
3: Sí, eh? Sí. Santi Segurola, bon dia.
13: Bon dia.
3: Bon dia, Santi. I ara de seguida també saludarem a la Carla Torró. Com dèiem, avui hem capgirat tertúlies. Comencem fent aquesta tertúlia especial mundial per la final del Mundial d'ahir, aquesta final que va guanyar Espanya, jo crec que de forma clara i merescudíssima, Argentina, gairebé per no va per incompareixença de la selecció.
0: No sé si la paraula és incompareixença, però és que el futbol, que tradicionalment és un esport bastant injust,
3: sí,
0: no podia arribar al límit d'injustícia que hauria representat qualsevol altra cosa que no fos que guanyés l'Espanya el partit. Quan en 120 minuts no tires a porta ni una vegada, és impossible guanyar. I el futbol, com deia, ha tingut la delicadesa de estalviar-nos la tanda de penals que hauria estat la primera vegada en tot el partit que els argentins xutaven a porteria. La victòria d'Espanya en un partit lleig per les context que es va disputar el partit no solament va ser merescuda, també he de dir que crec que no he vist mai tanta unanimitat amb la valoració global d'un partit,
3: totalment,
0: sinó que va ser molt curta. Espanya hauria d'haver guanyat de sobres abans de la pròrroga.
3: Ja, perquè és que, Anaïs, Santi, les finals no acostumen tampoc a ser grans partits. Al final recordes per aquell moment d'èpica, per aquell gol, potser l'últim minut, per la tanda de penals. Jo crec que la final de l'últim Mundial, jo crec que és una de les millors finals de la història en general, però hi han moltes finals que no són bons partits, per allò del respecte l'un amb l'altre, no? Per no voler cometre un error que condemni, etc. Però és que la d'ahir, un partit difícil de mastegar, eh?
12: Es va mastegar moltíssima sorra. Jo crec que, a part, veníem de veure unes semifinals tan potents en tots els sentits, no? Amb l'Espanya-França, amb l'Anglaterra-Argentina, amb una criticada Anglaterra per com es va tancar i com va afrontar aquell partit contra l'Argentina. I ahir, doncs, clar, veies el que estava passant i que no es traduïa en el marcador. I era fins i tot frustrant, no? Perquè, a part, fins i tot Messi el veies incòmode, no? De preguntar-se, ostres, no sabem ben bé què és el que està passant. I per mi és el triomf d'un estil de futbol, d'una selecció que li agrada mimar la pilota, que no té estrelles o una estrella destacada, no? Hem parlat molt durant aquest Mundial del Mundial de les Estrelles, de la França de Mbappé, de la Noruega de Haaland, de l'Argentina de Messi, i Espanya de qui és? De qui és? Doncs de molta gent, d'un equip, d'un conjunt de peces que han encaixat a la perfecció, d'un seleccionador que serà criticat moltíssim ja només fent la llista, i que després del partit de Cap Verd vull recordar que semblava que allò era un funeral d'estat gairebé, i que ha demostrat que coneix ben bé els seus jugadors, perquè els coneix de les categories inferiors de la selecció, que va encertar amb els canvis, i és el triomf col·lectiu d'una manera de fer. Parlàvem de l'Eurocopa de la Mini de Nico, per mi aquest és el Mundial de Luis de la Fuente.
3: Per mi n'hi ha un altre també, Santi, no sé si estàs d'acord amb mi. Per mi hi ha un nom, i un nom ho deia a les 8, Pau Cubarsí.
12: Sí, s'ha graduat.
3: És un dels grans, o sigui, és un dels grans noms d'aquest Mundial, Segurola.
14: En términos reales, Cubarsí y Lamín tendrían que haber estado jugando la final de las Campeonato de Europa Sub-19,
3: claro.
14: Que por cierto ganó España. Un día antes lo había ganado la selección femenina, también sub-19. Digamos que hay un potencial en el fútbol español tremendamente bien aprovechado, y está bien aprovechado porque hay una confluencia de, digamos, hay la sensación que incluso en los años en los que España ha tenido problemas, había una necesidad de afirmarse en una manera de jugar a fútbol, que es lo que yo creo que ha dado sentido al fútbol español en los últimos 20, 30 años. Y en ese aspecto creo que España tiene un proyecto, una manera de entender el fútbol que es singular. Ningún otro país lo practica. Una de las cosas que más me impresionó del partido de ayer es que Argentina aceptó su inferioridad desde el primer minuto. Es decir, el campeón del mundo dijo: este partido no lo vamos a jugar, o no lo vamos a jugar de frente a España, y vamos a jugar a intentar aguantar el partido como sea. No importa que tengamos a Messi, a Enzo Fernández, a McAllister, a Julián Álvarez, a todos estos jugadores que valen cientos de millones de dólares, de euros, porque ya desde el principio había una resignación futbolística. No vamos a poder con ellos. Me duele cuando se dice que ha sido la peor mundial, la peor final del Campeonato del Mundo desde 1990. Me duele porque yo creo que España estuvo magnífica. Hizo su partido con toda honorabilidad, con limpieza, intentó ganar, tiró 20 tiros, exigió al portero 12 paradas, le anularon un gol absolutamente demencial, no sé cómo pudieron anular ese gol. Uh-huh. Recibieron más patadas de la cuenta, el árbitro no intervino y siguió jugando. Y finalmente fue un triunfo de la colectividad en este mundial, donde solo se ha hablado del individuo, de la estrella, de la individualidad. El gol lo marca un suplente de la selección que no había marcado ningún gol, Ferran, a pase de otro suplente, Williams, que no es precisamente el mejor cabeceador del mundo y que prácticamente hasta última hora de este mundial pues prácticamente no había jugado. Y lo que sí quiero decir es que el concepto de estrella hay que demostrarlo. Y yo creo que esta selección está llena de estrellas, de grandísimos jugadores que aparcan el ego, lo aparcan y dedican todo su talento a jugar a fútbol de manera colectiva. Habéis hablado de Cubarsí. Uh-huh. Cubarsí tiene 19 años y ha jugado como si hubiera estado en el Mundial 4 veces. Es campeón olímpico, por cierto, por si alguien no se acuerda. Cubarsí, a estas alturas de su trayectoria, tiene un palmarés con el que se puede retirar. Es un poco como Lamine. Son como Alcaraz, que a los 21 años habían ganado todo, absolutamente todo. Creo que es un gran éxito, creo que en gran medida y en mucha medida se lo debe al genio de Cruyff y a lo que significó la revolución en el fútbol español, lo que significó aquel Barça, lo que significó el Barça de Guardiola. Significativo que no haya habido un solo jugador del Madrid en esta selección, no había ocurrido nunca, y curiosamente ha ganado este equipo jugando francamente bien. No lo sé, yo solo... Es que ha sido un torneo donde sí ha habido algunas medio sospechas al principio. Jugó mal el primer partido, se dijo, y De La Fuente actuó como tiene que actuar un entrenador. Cambió, no prácticamente no volvió a utilizar a Gavi, prácticamente solo utilizó en un partido más a Llorente. Y ya está, las cosas como son, todos con naturalidad. Y dejó para el recuerdo una de las actuaciones más memorables que yo recuerdo en un campeonato, la victoria sobre Francia. Me dio tristeza la manera de salir de Messi. No, un jugador de ese calibre no merece salir del Mundial, terminar su carrera en el Mundial con un equipo que yo creo que esta vez no estuvo a la altura de lo que uno espera de Argentina.
3: Ara parlem de Messi també, parlant de Pau Cubarsí, i ara ho analitzem. Jo crec que es torna a confirmar que quan al Barça li van bé les coses, a la selecció espanyola li van bé les coses.
0: Sí, però jo també soc de la teoria de l'equip. Els campions, normalment, l'estrella és l'equip. Tu, hi ha hagut l'altre dia aquest partit que el Santi posava com a exemple de sublimació del joc espanyol que va ser el França-Espanya. Jo seria capaç d'estar d'acord amb 14 persones diferents que em diguessin que el millor jugador d'Espanya ha estat un dels 14 o 15, cadascú diferents, yeah, del que han jugat el partit. Perquè quan es juga bé i juga tothom bé, no hi ha una inclinació ni dels companys, ni de la crítica, ni de res envers la figura, sinó que tothom espera la resposta col·lectiva de l'equip. I en aquest sentit, Espanya probablement ha estat... No, probablement no. Segur ha estat el millor equip del Mundial, i la prova és que, a més del títol, ha tingut el porter menys golejat, el millor jugador de camp que han triat a Rodri, i el millor jugador de jove que han triat a Cubarsí. Que si l'haguessin triat el millor jugador de camp també estaria bé, però clar, llavors no es podria triar a Rodri com el més jove. Jo, que ha guanyat tot el que es podia guanyar, i si hi hagués hagut un premi al millor entrenador del Mundial, pues segurament també se l'hauria endut el seleccionador espanyol, perquè les decisions que ha pres arriscades totes, efectivament, és que les ha encertat. Yeah. Els últims gols d'Espanya són els seus canvis, els canvis que ell fa per corregir o millorar el rendiment de l'equip. Li ha passat a la final, li va passar a la semifinal, va ajustar el primer dia l'alineació, va treure a Gavi de titular i després va començar a jugar a Baena i no s'ha mogut de puesto.
3: Una mica Hansi Flick, molts cops això.
0: Definitiva,
3: Hansi Flick se li ha dit, no?
0: I dona la sensació, que els seus jugadors se'l creuen. I quan els jugadors es creuen a l'entrenador per convenciment, no per imposició, que és completament diferent. Se'l creuen per convenciment, és molt possible que la generositat grupal aconsegueixi formar d'aquest grup de gent un equip molt consistent.
14: No, a mí una de las cosas que me parecen más sorprendentes de este equipo es que en términos reales yo diría que el 60, el 70% de los jugadores llegaban con una temporada complicadísima. Es decir, que si uno se pone a elegir una lista normal, tendría, en algunos casos se pensaría mucho por qué ha llevado a estos jugadores. Y voy a explicarlo. El Athletic, que ayer terminó, la selección española terminó con tres jugadores del Athletic: Unai Simón, Laporte y Nico Williams. Bueno, el Athletic ha quedado 12. Ha estado en situación de descenso, de casi descenso en algunas ocasiones, y lo ha pasado mal. Unai ha recibido muchos goles. La defensa en la que está Unai Laporte no ha funcionado. Nico Williams apenas ha podido jugar esta temporada. Porro, lateral derecho de la selección española, que ha sido un gran descubrimiento en este Mundial, ha estado a un partido de descender a la segunda división inglesa con el Tottenham. Cucurella, en el lateral izquierdo del Chelsea, ha quedado décimo en la liga inglesa, no se ha clasificado ni para los torneos europeos. Fabián estuvo 3 meses sin jugar y apareció a última hora, eso sí, para ganar la Copa de Europa. Por no hablar de Merino, se lesionó en enero y no llegó a jugar un partido entero en toda la temporada. Es decir, Oyarzabal, la Real Sociedad, ha quedado décima. Dices, bueno, ¿cómo es posible que sin jugadores del Madrid, con evidentemente una amplia gama de jugadores del Barça, por supuesto, pero ha habido muchos jugadores que objetivamente han tenido una temporada muy, muy complicada, en equipos muy complicados que no daban para pensar que iban a estar en este nivel. Y el nivel de España en este Mundial, excepto el primer partido, que yo creo que estuvo de alguna manera modificado por una alineación que no funcionó, porque Lamine no estaba, por 200 cosas, el resto ha sido la mejor selección de aquí a Lima, y todos los jugadores, todos, han salido extraordinariamente reivindicados. Es la primera selección, la primera que gana dos títulos mundiales en este siglo. Habían ganado 6 selecciones. Había ganado Brasil, Italia, España, Alemania, Francia y Argentina. Y en la séptima edición de este siglo ha repetido España. Es el primer equipo que repite dos veces. Y voy a decir la verdad, repite con el mismo modelo. Un modelo que ya mucha gente daba por perdido, daba por periclitado, que esto así ya no se juega, que si el físico, que no sé qué. Ha jugado contra equipos hiperfísicos, Argentina y Uruguay. Ha jugado contra la mejor selección europea, que ha sido evidentemente Francia, y ha jugado contra la campeona de la Liga de las Naciones, Portugal, con un equipazo, y ha ganado a todos, ha sido mejor en todos los partidos, y desde luego me parece que es uno de los campeones del mundo más merecidos que yo recuerdo en la historia.
12: I una selecció que a nivell social també deixa missatges molt potents, uh-huh. extremadament potents, per la seva diversitat, per la manera de connectar amb la gent, pels orígens de moltes de les famílies dels jugadors, i sobretot perquè jo ahir, per exemple, vaig ser a Rocafonda, a uh-huh. Mataró, al barri de Lamine.
15: Hi havia una gentada.
12: Hi havia una gentada de por, hi havia 10.000 persones. Van tancar les portes del Parc Central de Mataró penjant el cartell d'aforament complet. Rocafonda és un barri amb 54 nacionalitats diferents i ahir totes estaven a la pantalla, i el 90% amb samarretes de Lamine Yamal. Hi veies gent també amb alguna samarreta de Messi, de l'Argentina, i animaven no només a Lamine, és que a tothom, perquè se senten identificats amb aquest equip que, en el cas de Lamine, ha posat Rocafonda al mapa, no?, del món. Un Lamine que publicava abans a Instagram "por ti, por la calle", no?, amb aquest missatge de connexió, d'apropament cap al futbol de barri, cap al futbol de carrer. I, òbviament, s'ha de parlar de la Masia, perquè és el Mundial de la Masia.
15: Totalment.
12: Ahir hi ha 8 jugadors del Barça a l'11, però, vull dir, a la selecció, li sumes a Messi, li sumes els ingredients i el triomf d'un estil, no?, que s'ha demostrat que és molt vigent, que hi ha vegades que ens pensem que el futbol ha de ser físic i tot velocitat i egos i estrelles, i aquest Mundial doncs, li dona el triomf amb una manera de fer que és 100% vàlida i atractiva i que enganxa la gent en tots els sentits possibles.
15: Ara parlàvem de Pau Cubarsí. Jo crec que...
12: Pau Cubarsí, que ho ha jugat absolutament tot. Un gol encaixat només en tot el Mundial. 19 anys, que és una autèntica barbaritat, i fent de central, que és de les posicions extremadament més complicades que hi ha a dia d'avui amb el futbol. I és la manera amb com juga, amb com ho ha fet tot, amb la connexió aquesta que han mostrat amb Laporte, Pedro Porro, Cucurella, no? La defensa ha estat impecable. I sí, Unai Simón només ha encaixat un gol, però és que té molt a agrair-li amb aquesta defensa 100%.
15: Totalment. Ara, quan són 9:45, repassava algunes imatges que sortien a la tele. El Pau Cubarsí va ser l'únic jugador català que es va posar la senyera, es va embotar amb la senyera.
0: Dani
15: Olmo portava la bandera de Terrassa.
0: Les quatre barres.
15: Sí, els que som de Terrassa, l'orgull terrassenc, el tenim molt... la reconeixem ràpid, i a més és una cosa que portem com molt així a la sang, una mica com tots, del territori d'on ets, tens l'orgull molt desenvolupat. Pau Cubarsí, al final del partit, després de recollir el guardó a millor jove del Mundial, deia això.
16: No sabía que me lo iban a dar, pero estoy muy contento de tanto mi rendimiento como todo el rendimiento que ha hecho el equipo, que ha sido espectacular. Hemos ido a lo mejor de menos a más, pero esto ahora es para disfrutarlo y para celebrarlo al máximo.
15: Amb aquest to i aquesta veu de nen que té, perquè és un nen. Clar, el Mundial de Cubarsí clar, nosaltres aquí veient-lo jugar cada cap de setmana teníem molt clar el que és Pau Cubarsí com a central, no? Però sense oblidar que té 19 anys, etc. El Mundial de Cubarsí us ha sorprès gratament o és que era el rendiment que s'esperava? És que ha sigut tan bèstia.
0: Jo esperava un bon rendiment de Cubarsí, però el que no esperava és un nivell de maduresa com el que ha demostrat.
15: Ja.
0: Tots els seus partits, si no són d'excel·lent, són de notable alt, i a mesura de que el vas veient jugar et dona la sensació de que Cubarsí juga igual contra Mbappé o contra Messi o contra Dembélé com si estigués marcant el delanter de la Rapitenca. No té cap inconvenient a entrar de cara, anticipar-se, superar-lo, sense fer faltes. Mm. A més, sense fer faltes. I després té una capacitat extraordinària amb allò que Van Gaal li de juego de construcció, que té una passada capaç d'eliminar un parell de línies de l'equip rival i deixar un company davanter en disposició de generar una jugada de gol. És un privilegi i un jugador extraordinari que demostra que els defenses, a més de defensar, poden jugar al futbol extraordinàriament bé.
12: Sí, sí, i a part, amb la connexió aquesta que té amb el mig del camp, amb Olmo, quan es parla de la clarividència, no només és al mig del camp, és el que ha representat Pau Cubarsí en aquest Mundial. Sí,
0: troba l'espai i el company, sempre.
12: La visió és excel·lent. Veu el futbol abans de que les coses passin gairebé. I fer-ho amb 19 anys és una autèntica barbaritat, perquè clar, al final tothom es pregunta si amb 19 anys ja estàs demostrant el que has demostrat, què és el que seguiràs fent, però sobretot és la manera com ell ho viu, no? Amb aquesta humilitat, amb aquest to d'orgull, però mai traient l'ego a passejar. Jo no tenia dubtes del Mundial que faria Cubarsí, perquè és que ho ha demostrat amb el Barça durant molts partits, i és veritat que al principi de la temporada vull recordar que va rebre algun pal, i es parlava de que no estaria preparat, etcètera, etcètera. Doncs mirem quin és el nivell de Pau Cubarsí, i tot això sense passar factures, sense dir mai res, treballant amb la tranquil·litat, com d'important és el seu entorn també, una família humil de l'Estany. Es nota molt al final d'on venen els jugadors, quina és l'educació que han rebut, i és un regal poder viure el talent de jugadors com ell, en tots els sentits, futbolísticament i personalment.
14: Es curioso porque no hay un caso en la historia de los mundiales en que un finalista, desde luego un campeón, tenga entre los titulares a dos jugadores menores de 19 años. Los dos son del Barça, Lamine Yamal y Cubarsí. No ha ocurrido nunca. Pelé jugó con menos de 19. Ha habido casos de un equipo con un jugador menor de 20 años. Pero dos no, y esto es una notición para el Barça y para el fútbol español. En cuanto a Cubarsí, yo creo que se llegó a debatir su titularidad incluso en esta temporada, como a Olmo también. Eso es así, las cosas son como son. Pero recuerdo que el partido contra el Atlético de Madrid, la expulsión por la falta a Julián Álvarez, bueno, este tipo de cosas, no digo que llegara entre sospechas, pero era un jugador poco probado en la selección. Es un central de 19 años que no fue convocado para la Eurocopa, ganó los Juegos Olímpicos, jugó ya frente a Francia en aquel partido que estaba lleno ya de estrellas de la selección francesa en el Parque de los Príncipes, hizo un gran partido. Pero para mí me ha deslumbrado por la serenidad, por la comunicación que tiene con la defensa, con el medio campo, en general con todo el equipo. Solo le he visto medio superado, que eso es nada en no sé cuántos partidos, en 8 partidos, en una ocasión. En el único gol que ha recibido España, el remate de Ketelaere, que significó el empate a 1 con Bélgica. Tampoco creo que fuera un error suyo, simplemente un gran remate, se adelantó el belga. Ha sido una actuación perfecta en un equipo de actuaciones perfectas. No, es que no encuentra un jugador que en un momento determinado haya dicho, echo de menos esto. Ayer entra Pedri cuando, en el segundo tiempo, y el partido ya se convierte en, iba a decir, en un baile, en un rondo. Y así fue. Es decir, aquí han aportado 14, 15 jugadores lo mejor de lo que saben, y lo que saben es todo del fútbol, porque llevan años, han ganado todos los torneos, han sido campeones sub-17, sub-19, sub-21, campeones de Europa, muchos de ellos campeones olímpicos, han jugado finales olímpicas todos estos, también con De La Fuente en los Juegos de Tokio. ¿Qué más se puede pedir? Para mí la distancia que hubo con Francia fue sideral, y la distancia con Argentina, no digo que fue mayor, porque Argentina dijo, aquí no voy a jugar. Voy a intentar que el partido pase como sea, metiendo pierna dura, intentando trabar el partido, algunas concesiones arbitrales. Me parece imperdonable que se anulara el gol a Nico Williams. No veo por qué eso tiene que ser falta y por qué se anuló. Y he tenido durante todo el torneo la sensación de que había una corriente interna, vamos a llamarlo así, que estaba escribiendo un guión perfecto para la Argentina de Messi. Ha tenido mucho mérito Argentina, no lo dudo, pero creo que se ha encontrado una situación a veces, yo creo que favorable. Dicho esto, hablamos del éxito de España, pero para mí olvidamos algunas cosas muy preocupantes de este Mundial. Todo lo que vimos en el medio tiempo, sí, 27 minutos...
15: Ara us volia preguntar per això. Si em deixes... Aquí sumant-li, els 27 minuts que dius, les pauses d'hidratació que han convertit el futbol en partits de 4 quarts.
17: Això han convertit el futbol en la Super Bowl.
15: I,
17: és una vergonya.
15: Els 41 minuts des de l'escalfament fins l'inici del partit, 41 minuts van passar. Ara us pregunto per això, també vull que parlem un moment de Messi, però és que vull fer una cosa, i em sap molt greu, pobre, però és que ja és l'últim dia.
12: Damià.
15: Anem a despertar el Damià López. Fem una pausa per publicitat i quan
17: bueno,
15: tornem...
17: Existeix la possibilitat que no hagi anat a dormir encara.
15: Exacte. Damià López, descobrirem si ha anat a dormir o no i sobretot amb quina veu l'enganxem. Un segon.
18: RAC 1.
19: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
20: El que he dit?
21: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
20: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
25: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
24: Bona fórmula, eh?
25: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
26: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
27: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
28: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
7: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
6: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
7: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
6: Important, en un refugi climàtic natural.
7: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
8: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
9: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
15: 9:42, l'última hora és que Damián López de moment dorm.
12: Bueno, normal. Escolta'm.
15: Estem intentant normal. Despertar-lo. Jo... a previ acord, eh? No. Santi... Ja ens va dir, desperteu-me.
12: Són les 3:42 de la matinada a Nova York, eh?
0: Vull dir. Haurà passat el mateix. Totalment. Els que tenim certa edat i ja recordem que... aquest no és el primer mundial que es juga als Estats Units. Sabem el que és treballar als Estats Units amb horari d'Espanya. I planyo a tots els companys que han estat allí i que viuen en 7 hores de diferència.
12: Especialment, Miguel, ja em permetreu la llicència, la gent que fa premsa escrita. Perquè per fer tancaments de diaris i etcètera, etcètera, és una autèntica barbaritat, la feinada que han de fer els companys per...
0: El Santi i jo érem de premsa escrita.
12: Sí, per això, vull dir, jo no fem mundials, però sí gires als Estats Units i t'asseguro que és...
0: I hem estat amb aquest problema de la diferència horària, no solament pels tancaments, sinó també per començar a posar en marxa la màquina del diari, perquè, clar... quan a Espanya eren les 12 o la 1 del migdia, a Chicago, posem per cas, eren les 5 del matí. I a les 5 del matí ja t'estaven emprenyant, a veure, dient que faríem
14: que
0: avui.
14: No havia internet.
0: No hi havia res d'això.
14: Tenías que programar todas las páginas, eran cuadernillos. Tú estabas en un periódico deportivo, yo estaba en un periódico... generalista, pero con un suplemento muy grande en el país entonces de deportes, y claro, era terrible. Acababas medio loco el mundial, y creo que muchos de nuestros compañeros, los que están allí, desde luego, van a acabar con un déficit de sueño brutal. Mejor que descansen, aunque dentro de tres semanas prácticamente empieza la liga y no nos hemos dado cuenta. Y también muchos de los que se quedan en las redacciones que no han viajado a Estados Unidos, porque en muchos casos tienen que dirigir los periódicos, pues Barcelona, en Madrid, donde sea, en La Vanguardia, por ejemplo, Joan Yu, y es que han tenido unos horarios infernales, tenían que estar a todos. Pero bueno, el fútbol es maravilloso. Sí. Y solo gente como Infantino, Trump y toda esta... No me quiero pasar, pero iba a decir gentuza, que están dispuestos a convertirlo en otra cosa, que lo están avasallando, que lo van a romper. Y encima, no va a haber muchas protestas. Infantino va a ser reelegido. Más de 200 comités o federaciones ya han dicho que le van a apoyar, porque cae mucho dinero. Han tenido 15.000 millones de ingresos y el presupuesto era de 3.000 millones. Son 12.000 millones de beneficios. Se va a vender hasta... Se va a parcelar hasta el campo, mal campo, por otra parte. Terrible. Del Met Stadium. Lo van a vender por precio, lo van a parcelar. Hay una empresa que ya tiene el contrato que va desde $450 hasta $3.000 dólares por un trozo de césped, que te lo envían por correo de esto. Es toda una locura, una codicia. Y ayer es que me daba pena ver a Trump intentando salir en la foto y el propio Infantino apartándole porque él no se quería ir. El tipo este no conoce la vergüenza. Y luego tampoco me parece una desvergüenza todo ese festival. O sea, la gente desea ver fútbol, la gente desea empaparse de fútbol y de repente tienes a Justin Bieber con una guitarrita, con una cara de estar pasando un mal rato ahí porque no entiende nada. Todo el mundo, o sea, me pareció todo lamentable, absolutamente lamentable, extemporáneo, ajeno al fútbol. Salgo de este mundial con la satisfacción de que el mejor equipo lo ha ganado y con la sensación de que el fútbol lleva una deriva francamente lamentable.
15: Hola, Carla Torró, bon dia.
3: Bon dia.
15: Bon dia, Carla. Avui l'Enric Sierra, el vicedirector de La Vanguardia, en el seu bitllet d'avui, explica que abans de que comencés el Mundial, a la redacció es comentava, no?, una mica de dir, hosti, aquest Mundial, no?, amb tota la polèmica que l'envolta, Donald Trump, Infantino, aquest servilisme de la FIFA, president dels Estats Units, etc etc, no?, i es començava a parlar de les pauses d'hidratació per colar-li la publicitat, les entrades amb aquells preus desorbitats, fins i tot amb les entrades de la final, Borja Iglesias, jugador de la selecció espanyola, denunciant-ho públicament a les xarxes socials, etc, i li preguntaven al Juanjo si creia, no?, que potser tot això acabaria atacant l'esport més pur, no? I explica l'Enric Sierra que la resposta del Juanjo va ser: quan comenci a rodar la piloteta, ens n'oblidarem de tot això. I és una mica la sensació, lligat amb el que diu el Santi, i Carla, no sé si estàs d'acord, que ens han colat tot això. Perquè les pauses d'hidratació havien de ser de pocs minuts i no eren de tants pocs minuts. Les meitats, la mitja part, no eren de 15 minuts, com ha sigut històricament. Recordem la d'ahir, 27 minuts, deia ara el Santi Segurola. Jo estic obsessionat amb això. 40 minuts des de l'escalfament fins a l'inici del partit. Una gespa que no es va regar, una gespa groga, etc etc. Però sembla que s'accepta tot, es protesta molt poc, mentre vagi a rodar la piloteta, no?
10: Sí que és veritat. Jo, per exemple, ahir vaig recordar una conversa de fa molts anys que estava justament als Estats Units amb una persona que segueix els esports i jo, al final del partit, li vaig dir: hosti, aquesta gent tenen una altra manera, clarament, d'entendre l'esport, no?, que els europeus. Sí. I ell em va dir: no, tenen una altra manera d'entendre la vida. I jo vaig dir: hosti, quina frase, no? De fet, me n'he recordat sempre. I la pensava ahir perquè sí que és veritat que a mi, d'alguna manera, i sento que és un sentiment bastant compartit pels que hem crescut veient futbol europeu, hi ha alguna cosa que m'allunya del joc, tant tot aquest espectacle, no? Uh-huh. El que passa que penso que una cosa és això que deies, no? L'espectacle al servei de tot, i al servei de tot vol dir fins i tot d'un camp que no estava en condicions, i una altra cosa és la geopolítica de la llotja, no? Diguéssim. I jo crec que com que Estats Units l'organitza a la seva manera, i a mi totes aquestes pauses m'allunyen i li trenquen ritme, i una altra cosa és el que d'alguna manera, aquesta fotografia que vam veure ahir dels mandataris. I jo crec que aquí la lectura és una altra, que és que en un món on tot domina els diners, per què no hauria de passar en el món del futbol, no? I tot ho poden. I jo crec que ho hem vist amb algunes decisions d'Infantino i aquesta espècie de, no sé, de gent rient-li les gràcies a un personatge com Donald Trump, no? Com incapaços en molts casos de posar límits, i la imatge més gràfica per mi és la que deia justament ara el Segurola, no? L'equip guanyador, ni més ni menys que Espanya, un país de qui Trump ha dit el que ha dit, no? De tant d'Espanya, del seu president. Però la imatge d'ell allà pel plantat, sense voler-se moure, no? En el moment en què havia d'aixecar la copa, deies, clar, és com entrar patètica i lamentable.
12: Que al final, Carla, apareix allà Infantino intentant emportar-se, no?
14: Lo saca de allí, que ha sido el único momento digno de este personaje indigno, que es Gianni Infantino. Es sacar del marco fotográfico a Trump, que se quería quedar a toda costa.
12: Sí. Y en varias genuflexions, que hi ha hagut d'Infantino cap a Donald Trump durant tot el Mundial, és que hi ha hagut diversos despropòsits i convindria no oblidar-los.
15: Quan va guanyar el jugador també dels Estats Units, sí, per donar-li la targeta vermella.
0: Això ja és en fotre-se entre la gent.
12: Sí. I a sobre reconèixer-ho, no? La manera amb la que Donald Trump reconeix, no, és que jo el vaig trucar i he intentat que li... No, li he demanat exclusivament.
0: El Trump, això crec que va ser el Mundial de Clubs, quan va guanyar el Chelsea, també es va posar a recollir allí el trofeu amb ells. I, com
14: i
0: si
14: los jugadores alucinados.
0: Sí, sí.
14: Y los jugadores alucinados.
12: La cara de Rodri d'ahir era un autèntic poema. Però...
15: Jo destaco, no, però... Jo destaco, però, Miguel Merino també, i Cucurella, que a la cara de Donald Trump es posen a ballar una miqueta amb aquell ball tan típic del president dels Estats Units, el YMCA, etcètera, etcètera. Dit això, per acabar, Messi. És veritat que segurament és la final que no mereixia. Estic molt d'acord amb el que deia el Seguro al començament, és la final que no mereixia, però vull pensar que amb el pas del temps, el que quedarà, precisament demostrat que és una Argentina, que ho hem anat dient una miqueta tots, que renuncia a jugar perquè se sent tan absolutament inferior a Espanya, que diu, anem a jugar, a intentar arribar als penals, perquè allà pot passar qualsevol cosa, i això ho decideixen al minut zero, que Messi hagi tornat a portar a la selecció argentina a una nova final del Mundial, amb 39 anys, 8 gols, 4 assistències o 5, no sé quantes, vull pensar que el que al final quedarà, que al final quedarà això i no aquesta final.
0: Jo també vull pensar això, però perquè quedi això, convindria que Messi, que ha tingut una carrera extraordinària com a futbolista, que ho ha guanyat tot i que ho ha fet tot, l'única cosa que li falta al Messi és saber-se retirar. I el que no m'agradaria és veure'l amb un context d'arrossegament com el que va tenir amb un equip que no acompanya, que la seva prioritat és defensar per no perdre en lloc de jugar per guanyar, i que tenen en Messi la solució desesperada de que quan no saps fer què fer en la pilota, donar-li al Messi a veure si ell...
15: Però és veritat, Miguel, que tu mires el Mundial que ha fet Messi, evidentment, despenjats...
0: Els números de Messi són extraordinaris.
15: Però no, tu no veus un futbolista que dius que hagi de començar a plantejar-se en retirar? Jo, és que dona la sensació que pot jugar fins que vulgui.
0: No, doncs jo crec que no. Crec que amb 39 anys ho has guanyat tot... tens les teues facultats més o menys limitades i després tens, jugues un futbol, diguéssim, anual de gairebé exhibició a Miami, i quan jugues amb la teua selecció, doncs el context no t'acompanya. És que no... Ell parla un idioma diferent al que parla tot l'equip argentí.
14: Medio, la verdad... Da pena perder a un jugador que yo, de todos los que he visto, y donde Miguel y yo hemos visto bastantes, hemos visto jugar a Pelé, a Cruyff, a Maradona, a todos, a Van Basten, no lo sé, y sinceramente a Ronaldinho, por ejemplo, yo qué sé. El mejor jugador que he visto yo en mi vida ha sido Messi. Eso es así. Un genio incomprendido en Argentina durante la mitad de su carrera. Curiosamente, ahora es forma parte de lo que se puede considerar la tetralogía mítica de los argentinos: Gardel, Maradona y Messi, y Evita Perón. Sí. Son la tetralogía mítica y ahí está dentro, y hay que recordar, el otro día lo escribí en La Vanguardia, yo no sé, supongo que a ti también te pasaría, Miguel, muchas veces me llaman de las radios argentinas para preguntarme, estoy hablando del año 2011, 12, 13, 14, y corrían chistes crueles alrededor de Messi. Messi es el jugador que más ha hecho en su vida por demostrar la argentinidad, sin haber jugado nunca profesionalmente en Argentina. Él llegó a Barcelona con 13 años. Y en Argentina cabían dos sospechas, había dos sospechas. Una, que no habiendo jugado en Argentina, no parecía suficientemente argentino. Y dos, que siendo argentino, por mucho que se esforzara, no era el jugador que les habían dicho. Y además tenía siempre que competir con un nivel superior de mito, que era Maradona. El esfuerzo que ha hecho ese hombre por ganarse el cariño argentino ha sido brutal, y los desprecios que ha sufrido, cosa que no ha ocurrido en España. En España hasta el hincha más radicalmente anti-Barça íntimamente sabía que Messi era el mejor jugador del mundo, y Messi era admirado en España. Hemos tenido una suerte inmensa de poder disfrutar de Messi. A mí, y supongo que a ti también, Miguel, me llamaban de las radios argentinas y me decían: corre un chiste por aquí que nos dicen que Leo se sube a un avión en Barcelona y el que llega a Ceiza, al aeropuerto de Buenos Aires, es su hermano. Era ese nivel de desprecio. De hecho, los mejores años de la carrera de Messi en el Mundial han sido a una edad tan tardía como improbable, a los 35 y a los 39 años. Uh-huh. Ahora todos aquellos que le criticaban, evidentemente, lo idolatra, lo ensalza, el fútbol tiene estas cosas. Pero para mí el mérito no es que Argentina le adore, porque Argentina ganó el Mundial, o ganó el Mundial del 22 con Messi, y ahora ha llegado a la final, aunque la jugó deplorablemente, sino el esfuerzo que ha hecho Messi, que llegó a abandonar la selección argentina en 2016 y dijo que se retiraba.
0: Sí, la selección se ha acabado para mí.
12: Sí. I a Nova York. Això va passar a Nova York, en el mateix estadi on es va jugar i la final.
14: El esfuerzo de argentinidad rechazó jugar en la selección española. Y fíjate, si no era
0: es mucho más, Santi, por querer ser argentino.
14: Exacto.
0: Messi tiene menos palmarés del que tendría.
14: Pues probablemente, es probable. Pero él quería, necesitaba, deseaba, se sentía argentino, y eso es extraordinario. Ha hecho un esfuerzo monumental. Pero ha habido mucho rencor en ocasiones, ha habido mucho desprecio, y yo creo que eso, yo creo que merece analizarse, no por nosotros, sino también por los argentinos. A veces creo que ha habido un nivel de injusticia con él enorme.
12: Sí, sí, li van dir absolutament de tot, que només jugava pel Barça, que no tenia emoció jugant amb Argentina, sempre sota el paraigües i l'ombra de Maradona, normal, perquè el món del futbol tendeix a les eternes comparacions. Al final, Leo Messi, amb 39 anys, ha fet un Mundial extraordinari. Jo crec que ha estat un autèntic regal. Ningú s'esperava veure els números i la influència que ha tingut en aquesta selecció, amb 8 gols, 6 participacions, 3 finals, que és extremadament complicat jugar 3 finals en 6 participacions. Estem parlant de la meitat. I el més fàcil, al final, després de guanyar el Mundial a Qatar, hauria estat: mira, fins aquí he arribat i ja està, perquè ja m'ho he tret de sobre. I no, i tornes, i portes a la teva selecció amb una nova final sent el líder. I té contracte amb l'Inter Miami fins al 2028. Igual li dona per jugar una altra Copa Amèrica, vés a saber. Sí. Però crec que al final la llegenda de Messi transcendeix absolutament aquesta final, per suposat, i tot, no? I queden retratats tota la gent que en el seu dia va dir o va dubtar del seu compromís.
0: L'únic que li falta fer a Messi al futbol
12: és dir prou.
0: És retirar-se bé.
12: A temps, sí, sí, sí, però portant la teva selecció amb una nova final és una gesta increïble. Sí, sí. I, de fet, escoltava aquest matí la crònica de la Berta, no? I veus que els argentins li agraeixen el fet d'haver-la portat fins a una nova final. I parlant que el partit important era el d'Anglaterra i que tota la resta era un regal. I penses, ostres, com ha canviat el relat. Sí. I perquè ell, al final, s'ho ha guanyat a pols, no? Que entre cometes, li perdonin el fet d'haver perdut una final contra una selecció que futbolísticament ell s'hi sent més identificat que ningú, perquè ha practicat aquest estil de futbol durant molts anys, i amb la sensació d'haver aportat tot i més del que podia per edat, i perquè 6 mundials és una autèntica barbaritat.
10: Hi ha alguna cosa com cruel dels que Sí, Messi al final no sabrem mai què hagués passat si no hagués tingut la malaltia que tenia, no? I un tractament que havia de ser pagat. No ho sabrem, però en tot cas hi ha una espècie de crueltat de qui marxa i de durant molt de temps els, no, els argentins dient és que en realitat no és d'aquí, és que en realitat no canta l'himne, és que en realitat no sent els colors. Quan fins i tot els argentins que saben diferenciar millor que nosaltres els accents, a mi molts em diuen és que no ha perdut ni tan sols l'accent de Rosario, o sigui, deu viure una espècie de, bueno, no ho sé, d'argentinitat dintre de Barcelona. Vull dir que és una persona que clarament ha estat vinculada, no, en el seu país. Jo ahir quan veia el partit pensava què deu pensar el Messi, no? Perquè ell va veient com combinen tots els jugadors de la selecció espanyola i com no hi ha manera que ell arribi una pilota en condicions, perquè realment el partit d'ahir va ser molt, molt, molt exagerat com de poc van jugar a futbol, no? I les poques pilotes que té Messi, que això només està a l'abast de personatges com ell, la sensació de por, de pànic, diria,

0: que ho sigui, i veient a Messi i a Lamine, jo me'n recordo no fa, crec que va ser just després de l'últim Mundial que guanya Argentina, que l'entrevista a Valdano, una entrevista fantàstica, i el Valdano li diu, bueno, el futbol era, no?, primera carrer, ara és acadèmia, i tu ets el que queda entre mig, ets un jugador entre barri i acadèmia, del que ja no existeix. I jo, quan se saludava amb Lamine, me'n recordava d'aquesta entrevista i d'aquesta frase, perquè crec que existeixen encara jugadors que són barri i són acadèmia, no?, d'alguna manera, perquè crec que Lamine també ho té, i no sé, que ens doni moltes alegries als culers i que el Messi torni algun dia, que jo crec que és el que ens queda, no?, que torni al Camp Nou i poder-li fer l'homenatge que es mereix.
1: Totalment. Jo crec que un dels grans elogis que se li ha fet a Leo Messi, jo crec que és un elogi que ja ha caducat, però tothom està d'acord que és una de les millors maneres de definir-lo, però és que crec que és una de les millors i alhora és injusta, que és quan se li diu que Messi va ser Maradona durant 20 anys, no? Em sembla una manera molt, molt precisa de definir-lo, però alhora em sembla injust, perquè jo crec que Messi ha estat Messi. I entenent el que hi ha darrere d'aquesta manera, és un, potser haurien de començar a deslligar el nom de Messi del de Maradona, perquè
2: jo,
1: Messi ha estat
2: Miguel
1: Messi, i per molts és el millor jugador.
2: I el Santi, que els han vist a tots, diuen que Messi és el millor de tots els temps. Ja està. Res més afegir al que han dit el Segurola i a Miguel.
3: Estàticament, hi ha hagut jugadors més brillants que el Messi, per exemple Maradona, però és que de Messi estem parlant de 20 anys de rendiment top, quan tenia 19 anys, quan tenia 29 i quan té 39. És el jugador que ha portat més al joc i al seu club esportivament i econòmicament. Jo sóc dels que ha dit sempre, i ho mantinc fins i tot ara que ja ha passat i ja ha marxat, que el Barça ha guanyat més amb Messi que Messi amb el Barça. I que per molt que l'hagin pagat, el Barça encara ha guanyat més diners amb Messi que Messi amb el Barça.
2: I ho segueix fent, perquè al final és una mostra d'orgull, no?, aquests dies. Tant el president Laporta alabant a la Masia, el Barça a xarxes, la imatge potent d'haver creat a Messi, de fer ara el mateix amb Lamine i de donar-li importància a la Masia, al futbol de la casa, el talent que es busca, que es treballa, que es cou a fotlent, que, com deia la Carla, doncs, li donen oportunitats, ja sigui amb tractaments, ja sigui, doncs, anem a buscar la Min i el portem cap aquí i el cuidem i el protegim perquè pugui créixer en un entorn futbolístic sa. Són moltes coses. Però, clar, és que les alegries que li ha donat Messi al barcelonisme no es poden... El futbol és emocional.
1: Totalment.
2: I Messi és que li ha portat al Barça tota classe d'emocions i ens ha fet molt feliços als culers, i és un orgull veure ara, no?, liderant a l'Argentina en aquesta final, i era la final com desitjada i somiada, perquè pensaves, bé, d'acord, si guanya Lamine o Cubarsí, perfecte, però si el guanya l'Argentina de Messi també està bé, no? I hi havia aquesta dualitat al carrer.
3: És que el partit d'Argentina d'ahir va fer canviar d'opinió a molta gent.
2: Molta, jo, sí. Sí,
3: jo
2: sí.
3: Conec gent, a part de mi mateix, que em sabia greu veure perdre Messi. I més el seu últim partit. I vaig rebre un missatge que em deia, em fa pena per Messi, però és que no s'ho mereixen.
2: No ho mereixen.
4: Hay que decir que en términos normales Argentina, cuando se queda con 10 jugadores, probablemente el jugador que tenía que haber sido sustituido era Messi. Pero claro, no vas a cambiar.
1: Cámbialo
4: a un
1: tú,
4: mito,
1: ¿no?
4: Evidentemente, pero era, en realidad jugaron con 9 defensivamente, o sea, era una concesión todavía mayor para España, porque además quiero decir, con respecto al partido de la selección española, el marcaje a Messi, la manera de marcar a Messi, no exigió hacerle faltas, no exigió hacerle daño, no exigió intimidarle. Es decir, el discurso defensivo español fue, en ese sentido, de lo más honesto, limpio y generoso que he visto. Lo que pasa es que fue perfecto. Eso es así.

0: Y lo que pasa es que de Messi, yo creo que el Barça y Messi tienen que arreglar muchas cosas. No sé, supongo que será más el Barça. O sea, duele pensar que Messi entra a ver el nuevo estadio y lo que eso significa, y supongo el impacto que le causaría ver la construcción de ese estadio que en gran medida la creó él de noche y de mala manera. O sea, creo que esas cosas, su salida ha dejado pues muchas heridas, y no se puede tener a un jugador de ese calibre, un monumento al fútbol, adscrito durante tantos años al Barça, al mejor Barça de la historia, y que no estén, y que las relaciones estén rotas. Eso sí que produce tristeza.
1: Sí, estic absolutament d'acord perquè és veritat que... En fi, estic absolutament d'acord. S'ha de trobar la manera d'arreglar-ho. Sí que és veritat que en la comparativa Messi-Maradona, una cosa que penso molt dels argentins és que hi ha una qüestió del caràcter que té a veure amb la testosterona. És a dir, que d'alguna manera crec que durant molts anys el que se li criticava a Messi és que no tingués un determinat caràcter, no? Aquesta frase
0: sí, pecho frío.
1: De... Pecho frío. Pecho frío. Ponele huevos, no? Coses que sí. Dius, perdoneu, el futbol no va només de ponerle huevos, no?
0: Vull dir... No ha habido jugador más valiente que Messi.
2: Lo que menos se haya quejado de los palos que le han dado.
0: Exacto, pero que no ponga cara de velocidad, que es muy típico en el fútbol, no significa que no te... Eso es así, pero es que es... ¿Pero qué más le puedes pedir a un jugador? Yo, sinceramente, esto de la testosterona, me parece ya que es un discurso... mira, ayer Argentina, no sé si os parece a vosotros, os pregunto, ¿eh? Intentaron hacer un partido de testosterona.
3: Totalmente.
0: Y lo que les salió fue un bodrio. Un bodrio, porque España, que da la sensación de que no se mueve por testosterona, simplemente es un equipo cartesiano, delicado en las cosas que hace, creativo, todo. Y sin embargo, no les dejó respirar. La famosa testosterona acabó con Enzo Fernández dando patadas, con Leandro Paredes haciendo el ganso después del partido, agarrando del cuello y tirando a la gente. Si al final el que mejor se comportó en ese aspecto fue Messi y los dos, Messi y Scaloni. Messi estaba pasando un mal rato, pero tuvo todavía la delicadeza de abrazar a algunos jugadores como Pedri, por ejemplo, con el que jugó, por cierto. Entonces, a mí ese detalle sí que me gustó del partido. Pero dicho esto, esto de la testosterona... A mí en 2010 me preguntaban tanto por Messi que me dijeron, pero ¿cómo? Compáralo con Maradona. Y dije, pues si es que... Y recuerdo que fue en 2010, que no fue el mejor año de Messi. Lo dirigía Maradona en la selección argentina. Y mi definición de Messi es que Maradona era fabuloso. Pero Messi es Maradona todos los días. Maradona no era Maradona todos los días.
3: Quina gran definició aquesta última, eh? Em sembla super encertada. I això de la testosterona és que realment és un argument que ja comença a cansar una miqueta, eh?
1: Ja, però que els argentins que celebren aquest tipus de personatge sempre, i que se li reivindicava i se li pues, tirava sobre d'alguna manera que no ho fos, no? Mm. I jo crec que aquí hi ha una lliçó
3: també. Solo rinde en Barcelona, i llega aquí pecho frío y no hace nada, que no vuelva, no? S'han arribat a escoltar aquestes frases. I ara estan tots rendits. Sí que és veritat que jo en els últims anys a Messi li he notat com una espècie de rebel·lió interna també en aquest sentit, no? I de respondre en alguns moments frases que t'han deixat una mica descol·locada, no? El caixa de bobo, no? Algunes frases així que el veies com treure també una mica aquest esperit rebel, jo crec que ja per necessitat.
1: Ja, però com a insult, dir bobo? Sí, sonava, o sigui, qui diu bobo?
3: I sonava superestrany, no? De dir, ostres, és que està intentant ser agressiu, no? I no li surt, és que no va amb ell.
2: No diu les paraulotes ni els insults del futbol particularment.
3: I ahir és l'únic que es queda damunt de la gespa aplaudint, acomiadant a la selecció.
2: Que et diu bobo, és que no et pots ni emprenyar.
3: No, no, és que t'entren ganes de riure. Tu sents algú que diu caixa-te bobo i et quedes així i dius, com? Què és el que estàs volent dir exactament amb aquest intent de treure aquesta beligerància que no existeix dins teu perquè ets un superdotat i veus el futbol a un altre nivell i l'has viscut a un altre nivell.
4: Al final, una de les imatges d'ahir, i ho hem anat comentant, és Lamine Yamal anant a buscar el Leo Messi, el moment que Leo Messi s'aixeca del terra.
2: Moment, amb el Messi aixecat a terra, i quan veu que ve el Lamine, s'aixeca de terra,
4: s'aixeca
2: i li dona l'abraçada.
4: Aquella abraçada, els dos grans al·licients d'aquella final del Mundial, resulta que són producte de la Masia. Més 9 jugadors en total, diguéssim, 8 de la selecció espanyola, el referent de la selecció argentina, tots són producte de la Masia, i aquella va ser una de les grans imatges potentíssimes d'aquest Mundial, que per cert, audiències la repassàvem a les 8, però ara mira, també audiències de la tele, a Catalunya, 80% de share al partit, pràcticament 79 i escaig, i 82% la pròrroga. És una absoluta barbaritat, i jo només vull posar sobre la taula, que ara ho dèiem, escolta, el Mundial, mentre el Dami dorm merescudament, però quan es desperti li haurem de dir, Damià, el Mundial ja ha passat. 31 de juliol, 3:15, Birmingham City Barça, comença oficialment la pretemporada. Això és d'aquí 11 dies i 4 dies després començarà la Lliga.
3: Sí, sí, i encara es parla d'un Mundial de 64 seleccions, eh? O sigui, es veu que no n'hem tingut suficient amb 48, que el proper Mundial del 2030
2: a mi semblaria bé
3: es parla de 64.
2: Un Mundial de 64 equips.
4: I que deixin de passar tots els tercers.
2: Si eliminen totes les fases de classificació.
4: Exacte.
2: I es classifiquen els 64 primers del rànquing per anar a jugar la Copa del Món on sigui cada 4 anys. Per això sí, han d'eliminar tots els partits totalment, que fan abans.
4: Totalment d'acord. Prou d'aturades de seleccions, prou ja tot. Són les 11... No, les 11 no. Les 10 i 14. Ara, de seguida, la Carla Torrasqueda i entraran a l'estudi la Júlia Ojeda, la Sílvia Barroso i el Joan Bordeus. Continuarem parlant del Mundial, però amb una altra lectura que és molt interessant, també, que és la lectura social, sociològica, política, perquè ahir, no només Barcelona... Jo crec que la immensa majoria de pobles i ciutats de Catalunya, de 9 a 12 de la nit, eren un desert absolut. Tothom era a casa seguint el partit, excepte els llocs de pantalles gegants. S'han instal·lat pantalles gegants en ajuntaments, no només del PSC, en ajuntaments de partits independentistes. I se n'ha parlat, però no s'han generat els embolics que s'haguessin generat en una altra època, i s'han vist desenes i desenes de milers de joves que han simpatitzat, per un motiu o altre, amb aquesta selecció. I jo crec que tots, en el nostre entorn, més proper o menys proper, tenim gent que ha anat a manifestacions de l'11 de setembre, que s'ha manifestat per la independència de Catalunya i que et deia que ja li estava bé que guanyés.
0: Però jo, con respecte a lo que estás diciendo, cada uno ve el fútbol como quiere, desde el ángulo que quiere, uno desde el ámbito puramente futbolístico, otro desde el punto patriótico, otros desde los intereses de los jugadores que le gustan. En el caso de la selección española había muchísima representación del Barça. Es una selección periférica, vuelvo a decir que no había un solo jugador del Real Madrid, que esto es una noticia mundial. Eso es así. Y creo que uno de los éxitos ya en la Eurocopa del 2024 es que era una selección, no voy a decir más dispersa, menos centralizada o menos o dividida entre dos equipos. Y creo que eso ha sido bueno. Pero voy a decir una cosa. En el 2010 España ganó el Mundial y la selección acudió todos los jugadores de la selección acudieron a Madrid a la fiesta de recibimiento, que fue un momento importante, se interpretó políticamente como una fiesta de cohesión, de una España que olvidaba, si eso es posible, problemas para alrededor de un equipo que representaba a todos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que apareció Mourinho. Y Mourinho, yo creo que Mourinho tuvo una influencia en el plano político, futbolístico, de desvertebración de aquella selección. De hecho, acabaron no hablándose los jugadores del Real Madrid.
2: Mourinho es Aznar de los entrenadores.
0: Bueno, espero que no vuelva a ocurrir lo mismo, porque la gente igual lo ve de otra manera. Yo creo que Mourinho y lo que representa, y los que le empujaban, tuvieron una influencia, yo diría que política, muy seria en este país, mucho más de aquellos enfrentamientos bestiales con el Barça de Guardiola y con Guardiola y lo que representaban, aquellos desprecios a Casillas y luego a Sergio Ramos, simplemente porque eran figuras de la selección. Y total, que aquella selección que reunió a 2 millones de personas en Madrid y en la que estuvieron todos los jugadores del Barça, no ocurrió lo mismo en la Eurocopa. En la Eurocopa los jugadores del Barça no fueron a Madrid y tampoco fueron en el 2012. Supongo que esta vez irán todos, pero espero que no ocurra lo que ocurrió después.
2: Será muy bonito, Santi, ver a medio Barça celebrando en las Cibeles. A falta de títulos del Madrid, buenos son las celebraciones del Barça en las Cibeles.
3: Desempolvando Barça,
0: Cibeles. Perdona,
2: y del Atlético.
0: Y del Atleti de Bilbao 3, y de la Real Sociedad, y de no sé qué. Es un equipo que merece mirarse desde ese plano también, representativo.
4: El gran perdedor d'aquest Mundial és el Real Madrid.
2: Bé.
3: Sense cap mena de dubte.
4: Són les 10 i 18, insisteixo, d'aquí 11 dies ja començarem a veure el Barça novament jugant partits de pretemporada, que tot això ja està a punt d'arrencar. Miguel Rico, moltíssimes gràcies.
2: Passi bé, jove.
4: Anaïs Martín, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Santi Segurola, moltes gràcies.
0: Gràcies.
4: I la Carla Torró m'ha demanat pas. Em diu, puc dir una cosa? Un moment.
1: Sempre demanant, tinc coses a dir, sisplau.
4: La Carla Torró té moltes coses a dir sobre aquest tema que hem obert. Ara, de seguida, aquesta lectura més sociològica, política, d'aquesta passió que està generant en petits, grans, a Catalunya, la selecció espanyola. Un segon, i amb la Carla Torró, també la Júlia Ojeda, la Sílvia Barroso i el Joan Bordeus, aquí al Marracó.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
6: RAC 1. Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
7: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
6: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
7: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
6: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc-Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
8: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
6: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
9: Hi ha coses que afecten més del que creus. La teva confiança, les relacions. A Clínica Masculina Europea avancem amb una nova tecnologia focal i eficaç. Torna a sentir-te tu. Informa-te'n sense compromís a Barcelona, Girona i a clinica-masculina.com.
10: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
11: Papa.
12: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
13: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
10: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
14: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
10: Per què? Perquè ho dic jo.
11: Papa.
15: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
10: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
16: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
10: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
16: Ah, sí?
10: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes...
16: Jo no, però amb Betaven sí. Va, Bet.
17: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
11: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
18: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
11: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
18: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
11: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
18: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
19: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
20: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona. Però sí que pots triar el clima de casa teva.
21: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips Split.
20: I si vols, també t'ho instal·lem.
21: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
22: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
23: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
22: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
24: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Quadis.es,
25: Quadis.es. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
26: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
28: Salut!
29: Però brindes amb aigua?
28: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
29: Salut! Salut.
28: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
30: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
31: Avui, amb la professora i crítica literària Júlia Ojeda i les periodistes Sílvia Barroso, Carla Torró i Joan Bordeus.
4: Bueno, la Carla Torró porta, crec que són com 4 o 5 fulls de la seva llibreta.
1: Potser
4: és mig full.
1: És que si no em despisto, no us passa de vegades que jo de cop tinc una idea que vull dir i de cop em despisto i dic, bueno, espera un moment, que ara m'he oblidat.
4: Això és el TikTok.
1: Sí, mira,
4: això és
1: de lo jove que sóc.
4: Bueno, hola, Carla Torró, novament.
1: Què tal?
4: Benvingut a l'altra tertúlia.
1: Gràcies.
4: Joan Bordeus, molt bon dia.
32: Bon dia, bon dia.
4: Com estàs?
32: Molt content, cal dir que ahir vaig, per tema de feina, passar la nit amb els argentins, els argentins que estaven concentrats...
1: Per tema de feina, digueu bé, però una crònica estupenda
32: al diari ara.
1: Estupenda.
32: Però clar, vulguis que no, vull dir, ja anava amb Messi i llavors vaig acabar pràcticament tatuat. Molt de tatuatge de Maradona, eh? És així, la meva toca cronista resisteix el tatuatge de Maradona. I clar, doncs... I després vaig haver d'aguantar la tornada per la Gran Via amb una alegria nacional que diríem que no és de la meva nació. Vull dir que va ser complicada, però molt, molt bonics els argentins, la torre del futbol, els que escrivim ja sentim que ja n'hi ha prou, però va ser una bona manera d'acabar la cosa. Ells van dir, se gana o se pierda, se celebra en Arco. Aquells Arco de triomfo, Arc de Triomf és el seu nucli cultural. Llavors estaven molt contents perquè s'havien despatxat a Anglaterra, ells ja havien fet la feina i estaven allà, si guanyem o perdem, va sorprendre, vull dir, molta alegria. Sí. Molt de xoripan I molt de Maradona. Sí, això era... Sí, tots els clichés. Sí, sí, sí.
4: Una mica, jo crec, potser ho vas notar tu, que abans ho hem dit, que jo crec que Argentina, Messi en particular, per tot el país i tota aquella selecció, que tenia aquella por escènica que també descrivien algunes píndoles al Juan Irigoyen, han anat descrivint durant tot el Mundial, el 2022 tot això s'ho van treure de sobre i aquest Mundial ja era com una escolta.
32: Sí, sí.
4: Que passi el que hagi de passar, com més... I de cop jo crec que els hi va venir com un regal, això, al final, que no hi devien ni comptar gens.
32: Sí, i era el més bonic que vaig veure era els últims minuts, un partit miserable, sense Argentina no va tocar. A les dues últimes jugades que Leo Messi va picar la pilota i el plano es tancava, ells aplaudien i creien. En vez d'aquella cosa freda, tribunera, els van aplaudir absurdament, en la desesperació més absoluta, allò que aquella falta que pica i el córner, ells aplaudint i creient vamos, vamos, amb Messi, que això fa uns anys sabem que hauria estat pecho frío, etcètera, etcètera. I creiem, van creure fins al final, ara. Bueno, les lliçons metafísiques del futbol, que creus i després el destí, doncs...
4: Mare, com va anar. Julia Ojeda, molt bon dia.
0: Què tal, bon dia.
4: Què tal, Julia, com estàs?
0: Doncs bé, bueno, jo he de dir que no he seguit gens el Mundial, no m'interessa el futbol, m'interessa encara menys la selecció espanyola, excepte quan hem de parlar de qüestions polítiques, i per tant només vaig veure el partit per poder venir avui aquí. De fet, em vaig a dormir a la mitja part, perquè era absolutament suporífer.
4: No m'estranya.
0: A més, jo soc de bàsquet, sempre ho dic, i m'agradaria que fos més important el bàsquet en general en aquest país, però bé, molt, molt horrorós, tot plegat, però crec que hi ha algunes idees interessants que avui sortiran i cap a la cosa política que... Això.
4: Sílvia Barroso, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a veure...
4: Tu estàs bé?
1: Sí. Dintre del que es pot amb aquesta calor...
4: Ara mirava... I
1: els clàxons que han hagut de suportar fins a la matinada.
4: Terrible. Això ha sigut terrible. Durant tot el Mundial. Molt de clàxon.
1: I avui molt,
4: I això ens lliga amb el que volem parlar, però és que ara estava mirant, perdoneu, i ara anem, però és que ara estava mirant la taula i portem... Crec que tots cinc, quatre estius junts. Sí. Quatre estius ja,
1: Ens n'haurem d'anar de vacances.
4: En algun moment m'haureu de dir que no, quan us ho pregunti.
1: No, dic, haurem de fer una excursió o alguna
4: cosa. Sí, això també. Podem marxar plegats a fer un dinar o alguna cosa.
32: Però som com el canvi climàtic, l'oient s'ha d'adaptar a nosaltres. Vull dir, som la fatalitat de l'estiu.
4: Sí, ja està, vacances. Però bueno, un altre to, una altra cosa. Ara ja estem més fresquets aquí a l'estudi, per cert, que la Júlia ha dit... Normalment els caps de setmana, això ho podem explicar, això passa molt en aquest estudi, però m'ha constatat la Júlia Ojeda que el Xavi Bundó té normalment l'estudi bastant més fred que jo.
0: Sí.
4: Però ara ja...
0: De fet, jo venia abrigada perquè després agafava un avió i he pensat, serà la mateixa sensació tèrmica, saps?
1: Doncs ara ja comencem a...
4: Ara ja comencem a...
1: D'aquí un moment demanarem que pari l'aire, no?
4: És cosa d'un grau, del fred polar al desert del Sàhara. Bueno, a veure, ho dèiem, pràcticament són 10:45. Jo crec que de tot el Mundial hem fet la lectura futbolística i hem parlat de tots els noms propis, però... Jo crec que, sobretot, tot el que ha generat aquesta selecció espanyola en concret té una lectura sociològica i política, politico-social, que crec que també és molt interessant, una mica amb el que deia just abans d'acabar la tertúlia anterior. Jo crec que tots, més o menys en el nostre entorn, tenim gent que anava a manifestacions de l'11 de setembre i que ha simpatitzat amb aquesta selecció. Jo crec que és evident, anant pels carrers, que ha enganxat a generacions molt joves, que s'han vestit sense cap mena de rubor, aquí cadascú que faci el que vulgui, però potser en una altra època hi hauria gent que s'ho pensaria, no?, de dir, un punt més de sensibilitat política, no ho sé, de gent que ha... obertament ha donat suport a aquesta selecció espanyola, no?, i com tanta altra gent potser s'ho mira amb recel de dir... No ho entenc, no?
1: Jo crec que aquí hi ha dues lectures, que una és estatal, l'altra és com d'interna a Catalunya i que d'alguna manera estan relacionades, no? Jo crec que hi ha una cosa que apuntava abans el Segurola i que em sembla rellevant quan fas la lectura política, que és que aquesta és una selecció sense ningú del centre. O sigui, és una selecció que no té jugadors de Madrid. I jo... En aquest joc de simbolisme que és el futbol, de vegades potser ens passem, no? Però bueno, jo m'hi llenço. Crec que es fa difícil no pensar en un moment en què hi ha una reivindicació molt forta del centralisme, d'alguns que volen tornar una idea central, que aquest és un equip que li ha anat bé quan s'ha oblidat del centre i ha mirat a la perifèria. I la perifèria vol dir que hi ha bàsicament molts jugadors o catalans o criats a la Masia, que hi ha molts jugadors, o sigui, dels dos equips que més n'hi ha és el Barça i l'Atlètic de Bilbao, no? I per tant, de Catalunya i del País Basc, amb tota la simbologia perifèrica que això pot tenir en un lloc com Espanya, no? I després, d'altra banda, que és una selecció on, a diferència del 2010, on teníem la imatge de l'Espanya blanca, no? De tota la vida, és una selecció on apareixen fills d'immigrants, com pot ser Lamine Yamal o Nico Williams, no? I no només d'immigrants, sinó de persones que, com el cas de Nico Williams, amb una història fortíssima al darrere d'algú que ni més ni menys que ha hagut de pujar i saltar embarassada a la tanca de Melilla, no? Vull dir que jo crec que és molt difícil no tenir aquestes imatges al cap, perquè d'alguna manera el futbol, com que escapa a les altres determinades lògiques de poder, jo sí que crec que ens ensenya una fotografia d'una societat que és la que tenim, encara que no la veiem de vegades al Parlament o a altres espais. I no sé fins a quin punt això fa que hi hagi persones que es podrien sentir més expulsades per una altra selecció, que en aquest cas els generi simpatia, no? El fet de que siguin del Barça. Però a mi la imatge o la lectura política en aquest sentit em sembla com molt evident, no?
4: Sílvia, Joan i Juli.
2: Val, a mi com que jo em miro, m'ho miro d'una manera en sentit de que per mi Catalunya no és la perifèria sinó el centre, amb la qual cosa crec que el que s'ha de començar a dir en lloc de dir tant, que ho és també, que és l'equip de la Masia, s'ha de dir que és un equip bàsicament de catalans i de bascos que han guanyat el Mundial i Espanya se l'ha quedat perquè políticament això està organitzat així i és evident que no serveixen per res pactes com el que va fer Esquerra amb el PSC per investir Salvador Illa, on hi havia una pàgina en què es deia que es treballaria, que aquest govern, sortint d'aquell pacte, treballaria per l'oficialitat de les seleccions i perquè poguessin tenir projecció internacional i participar directament en les competicions internacionals, a més tenint en compte, que m'acabo de rellegir el text, que la selecció catalana va estar constituïda abans que la Federació Catalana va estar constituïda abans que l'Espanyola, històricament. Això, evidentment, ha estat totalment encallat i el que fan els líders d'aquest govern, Salvador Illa i Albert Dalmau, és celebrar amb hooliganisme institucional, però hooliganisme, la victòria d'Espanya, que és el país amb el qual ells s'identifiquen, no hi ha cap problema. El problema és qui pacta amb ells pensant-se que els podran canviar, perquè no els poden canviar i és evident que ens poden canviar, però com a mínim nosaltres podem dir que han sigut catalans i bascos principalment els que han guanyat aquest Mundial i si no, doncs mira, el gol d'ahir el va fer un jugador del Barça que és valencià. Al final tot queda entre Països Catalans i Euskadi.
3: Jo hi veig que hi ha una cosa estranya entre el futbol i les projeccions polítiques de la identitat que són molt, molt, molt rellevants, perquè és molt més ambivalent el futbol, no? És el que veiem quan es parla de la societat real i el que la interpretació política d'aquesta societat, hi ha una gran diferència. No? El futbol serveix molt perquè, o sigui, ara que veiem discursos d'extrema dreta que parlen de la puresa nacional o racial de les respectives nacions i races, el propi l'equip de futbol, la realitat de les seves seleccions és la que immediatament no només desmenteix els seus discursos, sinó que també desmenteix el fet que diuen que això és el que li importa a la gent, no? La gent és perfectament capaç d'identificar-se amb un equip i després, tant per bé o per mal, anar a una manifestació d'extrema dreta havent aplaudit a la selecció espanyola i viceversa, pot ser ultra indepe i fer el mateix. Vull dir que el que crec que hem de veure del futbol és que hi ha aquesta forma que s'escapa a la lògica del discurs polític pla i que absorbeix les identitats i ho veiem en les dues direccions. Espanya per mi és paradigmàtica d'aquest doble cavall de Troia, no? Com s'ha dit, fa un efecte en què la idea de selecció espanyola clàssica, que havia de ser una idea amb Raúl, Espanya, el Sostenella, no Mendalla, un estil de joc, una filosofia de la selecció centralista, madrilenya, identificada amb els valors culturals d'Espanya, és una història de fracassos esportius, és quan el futbol, una forma d'entendre el futbol, que podem dir que és catalana, podem dir que és holandesa, podem dir que és moderna en general, però que ideològicament és
32: el pol oposat a la idea de futbol que ha de ser, la idea que els espanyols volen que sigui la seva selecció, de cop i volta la idea del futbol que es fa a la Masia, que es fa a Catalunya, que es fa el futbol modern, és el que fa impossible sostenir aquest discurs de raulisme, espanyisme, i els hi dona els èxits, i això fa que aquell discurs col·lapsi, però també al revés, hi ha un efecte de cavall de Troia invers, que és que el nacionalisme banal de la selecció espanyola s'introdueix en això que ha explicat ara la Sílvia, de tots aquests esportistes que voldríem que tinguessin més consciència nacional, que fossin com l'Oleguer i rebutgessin anar a la selecció, i ens trobem un Pau Cubarsí que li hem projectat unes expectatives polítiques i potser no les compleix. Llavors, hi ha aquesta doble frustració, que és la que a mi em produeix, frustració i interès, que és la que em produeix el futbol, que no s'ajusta a ningú, que desmenteix a uns i altres que vulguin imposar una lectura, o sigui, una lectura sobre la realitat del futbol, i al final jo em quedo amb aquesta gràcia, no? Vull dir que la identitat, moltes vegades, quan en parlem a través de política, parlem o de tolerància o de la continuació de la guerra per altres mitjans, de formes molt clars d'enemic o amic, i justament si alguna gràcia té el futbol és que passa, ahir en parlava amb el Bundó, a mi m'agrada, un filòsof em va parlar que definia el futbol com una experiència religiosa politeista, no? Vull dir que tu tens els teus déus, però hi ha altres déus. És algo estrany, no és monoteista, no és només el teu déu és l'únic i has d'eliminar l'altre, sinó que hi ha alguna cosa de cada lloc té els seus déus i has d'aprendre a conviure amb l'altre, i quan el futbol no funciona tens els hooligans i tens l'odi més abjecte, però quan funciona fa aquesta cosa de que gent que és capaç de no relacionar-se des de la tolerància, la distància ni el pur odi, sinó que són capaços de dir el nom del porc del seu rival durant tot el partit i dos minuts després, per aquesta cosa ritual que té el futbol, aparèixer reconciliats, tranquils, amb els que eren els seus enemics, entendre que aquesta ritualització de les pulsions més baixes és el que és propi del futbol. I això no casa bé amb la política. O sigui, la política tu has d'estar amb mi o contra mi. El futbol té aquesta cosa de, hòstia, jo sóc un boig del meu déu, tu ets del teu, i ens odiem de veritat durant el partit, però és un joc i al final ens acabem reconciliant. Doncs això passa amb tot, que el futbol fa de mal, és molt polític, però fa de mal absorbir pel discurs polític que intenta marcar línies que cada vegada l'esport desmenteix.
0: Sí, bé, recollint algunes coses que s'han dit i aterrant les reflexions filosòfiques del Joan, jo crec que ser espanyol a Catalunya és complicat. És complicat en un sentit identitari, nacional, perquè no pots viure si no és d'una manera impositiva, sigui lingüísticament, sigui amb la simbologia, no? La roja, la insistència aquesta d'Espanya de presentar no? una samarreta, l'oficial, amb tants símbols i noms, ja ho sé que ho fan totes, però Espanya té una conjuntura política complexa. I amb això el que vull dir és que el moment de la roja és un moment de deixar-se anar, o sigui, és el moment en què aquest nacionalisme banal que s'ha dit es desferma, i per tant aquesta mena de trencament identitari que tenen els espanyols que viuen a Catalunya quan es troben amb el conflicte nacional català, amb el conflicte lingüístic, amb l'assenyalament d'una necessitat forta i grossa al país de voler, no?, autodeterminar-se, en els moments de la selecció, ho vam veure el 2010, i el cap, ho dèiem abans Frontena, el 2010 que veníem d'aquella roja, al cap de dos dies hi havia la manifestació per l'Estatut i va començar un cicle que ja tots sabem com va anar, no? I amb això el que vull dir és que hi ha una part d'aquest gregarisme adolescent que està arrossegant a joves que eren Urquinaona i que, per tant, ara, que no em preocuparia massa per això, perquè això passarà. No sé si cap a la direcció que alguns voldrien, però això és igual, no? El que vull dir és que crec que és un núvol que s'infla en uns moments molt concrets, i que és evident que, per exemple, ahir al País Basc ja van haver-hi 5 manifestacions demanant la selecció catalana, i aquí no en vam tenir, no? I, per tant, vol dir que el nacionalisme banal que mou la selecció espanyola també es mou diferent a diferents llocs de l'Estat. Jo crec que això també és interessant. En aquesta línia, però, crec que el que deia la Sílvia és important. És a dir, la Masia, aquests titulars que s'han fet, no?, a vegades per no dir que la selecció espanyola tal i es diu la Masia, ha guanyat el Mundial, o era, no?, el que es disputava ahir, crec que és important insistir que la Masia no és només un projecte català d'un futbol modern, que això ja entendreu més els que ja enteneu de futbol, sinó que en termes polítics també és un lloc de resistència contra el pol Barcelona-Madrid, moltes vegades. Fins i tot el laportisme, malgrat, no?, les pixades que ha fet la porta i tal aquests dies, que entenc també que tothom, doncs mira, té els seus interessos, no? Però vull dir, la Masia com a pol, diguéssim, sociològic, polític, fins i tot filosòfic, d'entendre el Barça català no? En contra, a vegades, de l'hostilitat madrilenya, crec que també és important perquè això acaba destil·lant futbol i acaba destil·lant una manera de jugar que no es pot separar de la idea d'una Catalunya arrelada, d'equip, de símbols, no? Que sembla que la selecció ho esborra tot, i al contrari, jo crec que la feina és intentar assenyalar que això existeix perquè Catalunya existeix o perquè el País Basc existeix, no?
1: I per mi una pregunta important, que és aquest nacionalisme banal, que a mi em sembla important que s'ha vist aquestes últimes setmanes, no? Nacionalisme banal en el sentit de com les coses que semblen precisament més banals poden ajudar a processos de construcció nacionals. La pregunta és, i això pot tenir, és a dir, quin impacte té després políticament, de veritat, en els llocs on hi ha espais de poder, no? I el Jordi Muñoz feia un article molt interessant l'altre dia que es deia de la selecció a la nació, i analitzava, és veritat que hi ha pocs estudis en aquest sentit, no? Explicava com sí que, per exemple, en el cas d'Àfrica s'ha estudiat i s'ha vist en alguns estudis seriosos com en el cas de llocs amb conflictes molt complexos ajudava a reduir determinades tensions, no?, etnicistes, però el que veus de Catalunya, quan tu analitzes els altres episodis que hi ha hagut de victòries o d'èpoques importants de la Roja, és que després no té impacte. O sigui, políticament no l'ha tingut. De fet, el que té, quan compares, no, el que va passar el 2008, 2010, 2012, després no hi havia una translació pel que fa al vot. És més, el que tenien impacte, o el que té impacte en termes de baròmetres d'opinió com el CEO o en resultats d'eleccions al Parlament, són sentències com la de l'Estatut o en aquest cas, no ho sé, podríem mirar què acabarà passant amb tot el tema de l'amnistia. Però a mi això em sembla un element important a posar sobre la taula quan precisament s'està parlant tant d'alguns dels símbols que estem veient. Jo crec que aquí hi ha dues coses que són importants. Jo sempre recordo la frase d'un nen molt petit, que no diré qui era, que fa anys va resultar que és d'aquí i tal, i de sobte era del Madrid, no? I jo no en tenia molt, perquè un nen d'aquí, amb la família del Barça i tal, que havia passat allà, no? I un dia li dic, escolta, explica'm-ho bé això, perquè ets del Madrid, no? I va dir, perquè guanya. I a mi em va desarmar, perquè dic, clar, davant d'això no puc dir una altra cosa, no? Que és veritat, en aquell moment estava guanyant i el Barça no. I tinc la sensació que hi ha molta gent que s'assuma a la felicitat i a la victòria de la Roja, i que després hi ha una cosa important, que és que els símbols, no, la simbologia no és sempre igual. És a dir, no és el mateix portar una bandera, per les construccions culturals que fem, portar una bandera a la manifestació del 12 d'octubre, que té una simbologia molt concreta, a el que pot significar aquests dies, gent pintant-se la cara, no?, amb la bandera de la selecció. Però en tot cas el que em sembla rellevant és això, que jo no veig a dia d'avui que el nacionalisme banal, que les audiències de televisió, etcètera, etcètera, pel que sabem del que ha passat fins ara, tinguin translació després a l'esfera política, en els espais de poder, en un vot o en el sentiment més espanyolista.
4: Joan?
32: Sí. No, jo, just en això, que el que deia, jo també vaig llegir aquest article del Jordi Muñoz, que el que deia és que la identitat de la Roja no és el mateix que la identitat d'Espanya. S'ha construït una autonomia simbòlica on, encara que identifiquem el hooligan seguidor com algú que tot se li barreja al cap, i si és capaç de distingir perfectament, igual que nosaltres diem, tenim contradiccions però tenim esperances i estem en contra del canvi climàtic però hem clicat i hem comprat a Amazon. Llavors, el que a mi trobo interessant, per retornar al que deia, de que el futbol significa una realitat que xoca amb l'intent de la política d'aplanar-lo, és molt fàcil de veure la comparació al que la identitat d'aquesta Roja, que no és el mateix que Espanya, el que ens permet veure d'Espanya, que no ens permet, per exemple, la de l'Argentina, no? Ahir que estava la concentració argentina, tots els seus càntics eren anticolonials. Parlaven de les Malvines, del Diego, deien sobreviviremos, una cançó... Vull dir, agafaven unes cançons que permetien, com a mínim, unir una mateixa nació en contra de un enemic clarament definit, no? Vull dir, que la política és l'extensió d'amic i enemic. En canvi, tots sabem que Espanya té un himne que no té lletra, per unes raons claríssimes, i ningú el pot cantar, perquè no es... era un país que era impossible de posar d'acord amb una lletra, o els crits de jo soy español, español, o a por ellos, el que et permeten veure és significar la realitat, que és una nació amb moltes ferides, amb molta gent, com deia la Júlia, que està forçada a pertànyer i en contra de la seva lliure, del seu lliure albir.
1: Una bandera problemàtica.
32: Una bandera problemàtica. Llavors, clar, cada país, aquesta construcció simbòlica de la Roja, el que fa el futbol és que l'afició es cola en els discursos dels polítics el que voldrien que fos Espanya o Catalunya, i els fa rebentar les costures per tot arreu. Llavors, en el cas, és claríssim veure el que et permet un cas com l'Argentina, en el qual la selecció vehicula uns sentiments molt orgànics, molt arrelats, i que sí que permet una cosa. El que és interessant d'Espanya és que et permet veure totes les tensions de dintre d'Espanya, vulguin o no els espanyols, per un, i em sap ser ambivalent, però és per un cantó o per l'altre. Tenen la mateixa decepció els de Vox amb, el, amb la selecció espanyola, sigui tan catalana com hem dit, com en tenim a vegades nosaltres els indepes quan veiem que se'ls enrefot a jugadors que voldríem que fossin de la Masia, se'ls enrefot la llengua, se'ls enrefot aquest nacionalisme banal.
4: Són 3:15, la Sílvia Barroso i la Júlia Ojeda m'han demanat la paraula i les podrem escoltar, evidentment, però serà d'aquí 3 minuts, un moment.
5: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
6: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
7: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
8: Tria 450 grams de contracuixadors amb 39 i estalvia't un 17%. I amb Lidl Plus 300 grams de salmó a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
9: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
12: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
13: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
14: No ho comparteixo.
13: El que he dit?
14: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
13: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
16: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
17: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
33: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
34: El perquè de tot plegat.
4: 11 minuts i les 11. Avui, com que hem començat capgirant tertúlies, la tertúlia que estem fent amb la Júlia Ojeda, la Sílvia Barroso, la Carla Torroi i el Joan Bordeus anirà una miqueta més enllà de les 11, jo crec que cap a quarts de 12, que després hem de parlar de l'Odissea de Christopher Nolan, que és l'altre tema. Bé, aquest cap de setmana és mundial... Ha estat mundial i l'Odissea de...
0: Ai, que
4: de
0: encara Cristóbal. No l'he vist.
32: Visca els homes i la masculinitat. He pogut desdeconstruir-me. Tot el que m'havia deconstruït s'ha perdut aquest cap de setmana. No? Buah, tant de tors, no?
4: A veure, havies demanat la paraula. Sílvia, sí. Per cert, també deixa'm dir que farem un contenidor després amb un dels grans clàssics de l'estiu. Després ho expliquem. A veure, què deies?
0: No, volia dir, parlar d'això del nacionalisme banal, que és veritat que... en part és volàtil i per tant efectivament això passarà i segurament no deixa una petja directa molt tangible, però mica en mica s'omple la pica i té una funció. Per això tots els estats, tots els països fan nacionalisme banal, cadascú a la seva manera. Els reis d'això evidentment són els Estats Units i tenen la gran batalla cultural guanyada encara
2: encara que ara el seu president faci per retrocedir en aquest prestigi. En tot cas, el nacionalisme banal és volàtil pel que fa als casos particulars, però va deixant pòsit. Per això, Espanya resisteix tant a les seleccions de futbol, especialment les de futbol, tot i que tenim els famosos casos de Fresno, era ok? L'hoquei. Perdona?
3: Sí, sí, l'hoquei.
2: Era ok, eh? Per què? Perquè al final la fortalesa de la construcció de la suposada nació espanyola és molt més fràgil que altres. Per tant, el Regne Unit no tenen cap problema. Tenen una selecció anglesa, que juga com a Anglaterra, una d'escocesa, i ells van fent. I s'enfronten entre ells, si cal, i no passa res. I l'Estat, el Regne Unit, no se'n ressent d'això. La qüestió escocesa té altres arrels. Aquí, evidentment, no ho volen de cap de les maneres, perquè efectivament tots aquests nanos, tots aquests joves, nens i adolescents que ara han vibrat amb la selecció espanyola, catalans, em refereixo, que en gran part és perquè hi havia molts jugadors del Barça que ells reconeixen com els seus referents, és perquè no tenen... Quina altra selecció tenen per seguir? No, han de fer un exercici molt polític i molt intel·lectual per dir, anem amb Noruega, no? Que és el que han fet molts catalans, perquè el discurs de Noruega lligava molt amb el discurs del catalanisme.
0: O contra qui jugui Espanya, no?
2: Aquesta és l'opció...
0: És molt difícil, això.
2: Aquesta és la selecció més fàcil.
3: Acabes anant a França, que també és problemàtic.
2: Exacte. Llavors, i què passa amb els jugadors? Jo, que quedi constància, per si hi ha algun dubte, que de cap manera no estic d'acord que s'hagi de posar pressió sobre els jugadors amb aquesta qüestió política. Això és els polítics, la societat, qui sigui, que ha de fer la feina, si volen, i aconseguir la seva selecció, i ells jugaran encantadíssims. Jugarien encantadíssims amb la selecció catalana, que tindria moltes possibilitats de fer un gran paper.
4: És a dir, perdó,
0: sí.
4: Lligat amb el que deia la Sílvia, vosaltres creieu que molts dels joves que ahir estaven al carrer celebrant la victòria de la selecció espanyola, que van potser anar a veure el partit a les pantalles gegants instal·lades en molts pobles i ciutats, i que anaven potser amb la samarreta d'Espanya o anaven amb la selecció espanyola, creieu que si Catalunya participés al Mundial com ho fa Escòcia o ho fa Irlanda, molts d'aquests anirien amb la samarreta?
2: Rotundament sí.
4: El seu equip seria Catalunya.
2: Rotundament sí. No dic tots, això no es pot dir mai al 100%, però molts rotundament sí.
4: Per un tema de cara a Catalunya no pot oferir aquest imaginari nacional,
1: clar.
4: No?
1: O sigui, jo no sé què passaria, però el que ens diuen les dades, que em sembla rellevant, és que en tot cas aquests xavals que avui porten l'espanyola no es passaran a votar Vox. O sigui, el que ens diuen les dades és que aquests xavals que voten i que poden votar partits indepes, si hi haguessin eleccions demà passat, continuarien votant aquests partits independentistes.
0: Sí, jo crec que això és fer un exercici de política ficció futbolística, perquè sí. També una altra qüestió seria veure quins futbolistes tindrien la capacitat o no rebrien pressions per jugar amb una selecció amb una altra, i tot el corporativisme polític que hi hauria darrere d'això. Potser tindrem una selecció de catalans de segona regional que després... Bé, això seria interessant, m'agradaria veure. Vull dir que prefereixo que Esquerra trenqués, no? S'imaginés trencar ara mateix el govern perquè un altre acord d'investidura no s'ha complert. Que no
2: la llista és tan llarga, sí, que una feinada tindrien.
0: I cito el que deies abans de l'acord d'investidura amb una reflexió que feia la Carla, que m'ha semblat interessant, perquè jo crec que la Roja, d'ara, també evidencia la batalla cultural entre les dues Espanyes que hi ha ara mateix, bueno, que hi ha històricament, no? Diguéssim que aquella Roja que deia abans el Joan, de Raüls, i més castellana, potser s'aproximava més a un imaginari polític espanyol futbolístic del que podria ser PP-Vox, no? I l'actual és més una selecció del PSOE, on hi ha també tota aquesta diversitat no? D'orígens, de cognoms, no? I que per tant això també es posa a disposició del joc i del relat, que tant que el PSOE amb la cultura de la transició, que ara no faré una dissertació sobre això, però a mi m'interessa molt, perquè hi ha tots uns mecanismes culturals que es mobilitzen en favor d'una idea d'Espanya o d'una altra, i poden ser els mateixos. La selecció jo crec que és l'exemple claríssim, i jo crec que això ho veiem quan els socialistes, abans ho dèiem amb el Joan, posen la pantalla allà al fòrum perquè no hi hagi merda al mig de la la ciutat amb els argentins i posen i la tenen en català, no? El doblatge o el que sigui sigui en català. Mentre a l'altra banda del mar tens el viol amb un altre discurs dient, no? I hi ha les dues Espanyes pràcticament separades per un espigó. El que passa que a mi m'agradaria també ara preguntar-me què passarà amb els socialistes catalans amb aquesta roja catalana i concretament amb Lamine Yamal, perquè segurament veurem que se'l farà un emblema d'aquesta Espanya diversa, d'aquesta Espanya fraternal, d'aquesta Espanya a les perifèries, quan el seu projecte polític està molt lluny d'anar a defensar Rocafonda, de construir una Catalunya que no sigui gatitzada o de preocupar-se per quina llengua es parla a Rocafonda. No? Per tant, jo crec que aquí la cosa interessant a partir d'ara, en un moment en què entrarem un cicle electoral de municipi principals, segurament tornarem, no?, a veure què passa amb Sánchez a partir del setembre, com la victòria de la Roja es posa al servei d'uns discursos o d'uns altres per les futures eleccions en clau de disputa entre la cultura del PSOE, no?, el PSOE això de la diversitat i d'aquesta Espanya unida, encara que els catalans i els bascos no hi puguem tenir espai, i el PP, que clarament ja sap, i fa poc ha sortit Feijóo dir-ho, no?, que haurà de votar, haurà de pactar amb Vox si vol governar Espanya. No? I em sembla que aquest serà el debat interessant, i a veure què fan els socialistes també aquí, perquè no em sembla que això sigui banal, no? La conversa política que ve a partir d'ara no serà banal.
1: Jo, com que estàvem al joc de les imatges i del simbolisme, dues imatges. Ahir, crec que era la televisió francesa, és que no ho vull dir malament, els sorprenia molt que en la celebració sobre el camp molts jugadors portaven banderes de la seva comunitat. Juraria que era la televisió francesa. I els sorprenia que en canvi no compartissin, o sigui, que no portessin tots la bandera d'Espanya, no? Vull dir que efectivament hi ha coses que passen sobre el terreny de joc que et diuen coses de la identitat política, cultural d'Espanya. D'abans la Júlia feia una comparativa i deia, no és només la Masia, no? En termes de Barcelona i Madrid i del que representen uns i altres. I jo pensava en una frase que em sembla molt significativa justament del que representa Barcelona, del que representa Madrid o del que representa la Masia versus el que i el Barça versus el que representa el Real Madrid. No? I en un documental que crec que era sobre el cas Figo, Valdano deia alguna cosa així com que precisament perquè el Real Madrid no tenia identitat política, cultural molt definida, la seva identitat havia de ser guanyar. I sobre aquesta base havia construït la identitat, no? I en canvi, d'alguna manera, des de la Masia i el Barça, és evident que el relat és un altre, i fins i tot podríem parlar de Montalbán i de l'Exèrcit Desarmat de Catalunya, no? Vull dir que em sembla que fins i tot aquí hi ha lectures que són interessants. Però jo crec que en el moment en el que estem, i agafo el que ara comentàveu de Lamine Yamal, més enllà de termes polítics de la significació, no?, que sigui identitat nacional catalana, identitat nacional espanyola, jo crec que el moment en el que estem ara mateix, en termes de cohesió de les societats, hi ha una manera molt gran, que és que les extremes dretes avancen amb discursos que són obertament xenòfobs i racistes, no? I que en aquest context una figura com la de Lamine Yamal, ens agradi o no, té molt de significat. I és veritat que sobre les seves espatlles hem de vigilar el que posem, no? Perquè al final ell és un jugador de futbol. Però també és veritat que és un jugador de futbol que ens parla molt de la situació, de la realitat d'un país, que és que tu... Jo crec que hi ha determinades persones que les xifres ens diuen, les xifres vull dir l'estadística ens diu que avui pràcticament la meitat de la població crec que és entre 18 i 44, són de pares immigrants. I en canvi, no estan avui en aquest estudi, no estan a la redacció del diari on treballo o estan en un percentatge molt petit, no estan al Parlament de Catalunya en un percentatge que sigui equivalent, no estan, és a dir, no estan en els espais de poder. I com que el futbol escapa a determinades lògiques, sí que els veiem allà. I a mi això em sembla significatiu perquè, més enllà de que ens ho mostri, crec que el següent pas és, i com fem que se sentin part? Perquè abans, quan l'Anaïs deia a Rocafonda, hi havia moltes persones celebrant la victòria, sentint-se part, veient Lamine Yamal, etcètera, etcètera. I... A veure si s'entén això, perquè no em vull enrotllar, però jo penso també molt en França. No sé si recordeu França 98, quan a la selecció en què Le Pen para, comença a dir, aquí està tot ple de fills, això no és França, així són tots africans, bla, bla, bla. La França de Zidane, que acaba...
32: Le Pen rajoyista.
1: Sí.
4: Que acaba... La França actual, segons Rajoy.
1: Bueno, sí, el que passa que en aquell moment és veritat que com que estàvem... És a dir, sí que és veritat que havia estat un canvi respecte a la França 100% blanca, etc. És la França de Zidane. Le Pen ha d'acabar fent el canvi, perquè com que guanyen i aquella selecció desperta el que desperta ha d'acabar fent el canvi i defensar aquella selecció. Zidane es converteix en un símbol i es converteix en un símbol de totes les valies i de tot l'extraradi de les ciutats que d'alguna manera eren joves que tenien també les seves frustracions. I aquelles mateixes valies que van aplaudir Zidane en el seu dia i que era el seu heroi, estaven cremant, no sé si ho recordeu, pocs anys després, i cremaven precisament per la falta d'oportunitats, per la desafecció amb les institucions, etc, etc. Ho dic perquè quan avui parlem de casos com el de Lamine Yamal i de tots els Lamins Yamals que tenim a Catalunya, crec que hem de posar aquesta mirada també de futur. Lamine Yamal, per mi és interessant, parla sempre de Rocafonda, ell no parla de Catalunya. I això és molt interessant. L'Andreu Domingo, que ha estudiat molt sobre migració, que sempre diu, clar, al final, quan tu ets fill de migrants o migrant directament, reivindiques el que et sents propi. I ells, el que se senten propi és el barri perquè és l'espai que han pogut ocupar. I em sembla important en el debat de futur que es pugui obrir, insisteixo, amb totes aquestes persones que representen el que representen, que necessitem que se sentin part de més coses, i perquè se sentin part de més coses han d'ocupar més espais, no?
32: Sí, jo sobre aquesta pregunta general de si servirà perquè hi hagin conversions o no, si el futbol pot aconseguir efecte, tornant també al que deia la Júlia del 2010, al final hi ha una cosa que és el material i el simbòlic, que és el percentatge dintre... O sigui, en teoria ha vingut una feina d'una tasca nacionalisme banal, espanyol i de pujolisme i autonomia i que ningú parlava d'independentisme fins 5 minuts abans que hi hagués una gran crisi material a l'estat espanyol on es van veure totes les costures de l'estat, i llavors de cop i volta vam quadruplicar el percentatge independentistes. Vull dir que al final hi ha una cosa de que els discursos i la realitat és quan hi ha un xoc amb la realitat, que s'obren espais. I sobre això que s'obren espais, per mi és

0: Però el que hem de ser conscients és que la realitat actual del futbol, l'algoritme del futbol ara mateix és abjecte, o sigui, porta els nois cap a les apostes, cap a la comercialització, cap a un discurs. Quan el porter del Sabadell l'altre dia celebrava l'ascens dient Pedro Sánchez, hijo de puta, que és una cosa extemporània, i tots li responien, és perquè si tu mires contingut de futbol durant 5 minuts, t'apareix aquesta mena d'univers. I el que dic de vegades, el que passa amb la dreta, l'esquerra i el futbol, és que el futbol té aquesta cosa, que és la cosa popular o populista, no? Que a vegades l'esquerra vol ser condescendent i veu, el futbol és identitat, no? L'identitat malament, perquè multiculturalisme, perquè de construcció. No, el futbol és la massa desfermada, no? Hi ha una por condescendent amb el futbol que lluitar pel significat. El futbol és ambivalent, pot voler dir el pitjor de la humanitat i pot voler dir la fraternitat, l'esportivitat. Doncs una cosa que li ha passat a l'esquerra que explica perquè el camp de batalla cultural del futbol ara és un detritus, llevat d'excepcions encomiables com la sotana, és perquè hi ha hagut una certa condescendència i una certa por amb una esquerra elitista encarcarada que ha vist en les expressions de la identitat i del sentiment cultural una cosa a censurar o a dirigir. I si tu et fiques a lluitar perquè el portar el futbol nacional o culturalment cap al lloc on tu vols, t'hi has de ficar fins al final, entenent el que és el futbol i com el viu la gent, i no el pots fer des d'un cert elitisme, dic, des d'una tertúlia de racó.
1: Jo crec que una de les coses interessants que també ha facilitat o facilitarà eixamplar la conversa sobre el futbol és la rellevància cada vegada més del futbol femení, perquè al final també estem parlant que tot allò que mobilitza el futbol ens atravessa, per dir-ho d'alguna manera en llenguatge una mica woke, que té a veure també amb les expressions de gènere i amb els referents, i ara que la Carla parlava, no?, de Lamine Yamal com a referent d'alguna cosa, sí, ho esdevé, sí, segur que l'element de disputa, no?, entre uns i altres, segur, però també crec que això ho hem vist molt clar a Catalunya amb un Barça femení que ha sigut el futbol femení al món, i cada vegada que veies a l'Aitana quan li demanaven declaracions sobre havia de fer malabars, no? I per tant jo crec que aquí tots els que tenim opinió pública tenim una responsabilitat a l'hora d'assumir, no?, com les tensions i les contradiccions que no podem demanar als jugadors, perquè els jugadors juguen a futbol, no? Aquí sí que crec que podem demanar explicacions, en tot cas és el corporativisme als clubs, quan, no?, votem eleccions i no es compleixen coses o el que sigui. Jo, com que el futbol no gaire, doncs tampoc no em sento que això sigui tan important, però clarament el que sí que, i ho dèiem abans fora antena, el que sí que veig és, m'interessen, no?, com les expressions sociològiques d'alguns esdeveniments esportius i d'altres, i per la Champions del Barça o les celebracions del Barça, em sembla que tenen una força que no es poden comparar a la Roja, i això ho dèiem abans amb en Joan, no? I crec que això també ens diu coses. Per una banda, el que deia la Carla, tothom vol anar amb l'equip guanyador, o sigui, crec que tothom vol ser el Barça Hansi Flick al món, no? I això crec que és una, diguéssim que és un fet futbolístic, però és un fet simbòlic i cultural, on treure-hi l'element nacional sempre ens situa els catalans en un lloc com de, no?, com una mica d'obediència, perquè si no situes aquest conflicte és entrar en la conversa és que li interessa als socialistes que és el futbol i la política no es poden barrejar, no? Vull dir que això també ho hem sentit molt, perquè el futbol també permet canalitzar aquelles expressions de joia i d'alegria, i és molt difícil perquè hi ha una part que és així, no? Per què? Perquè genera un espai comunitari de pertinença. I aquesta pertinença, jo crec que és la que està en disputa ara, no? Que més coincideix, aquesta victòria de la Roja coincideix, com deia abans, amb l'obertura d'un cicle electoral que cada vegada serà més ferotge, no? Jo crec que ara, aquí, la responsabilitat de tots plegats és cap a on es dirigeix això, perquè jo crec que Santiago Abascal haurà de fer també certs malabars quan parli de la Roja, perquè, com dèiem abans, la Roja plena de fills d'immigrants de segona generació, que jo el que voldria és que la Lamine Yamal parlés català perquè sentís part d'un barri que l'ha incorporat, i crec que és una feina que ens toca fer tots, però vull dir que és una Espanya que també es troba en la seva batalla cultural, que no té a veure només amb les perifèries, sinó amb la seva pròpia batalla dins de Madrid DF, no?, aquest Ayuso Sánchez, però també amb els processos d'integració de la llatinoamericanitat, perdoneu l'expressió, no? Perquè, perquè la hispanitat, que és el terme que estava buscant, la hispanitat i l'espanyolitat no són el mateix. La castellano-espanyolitat i la llatinoamericanitat no és el mateix. I això, clarament, està en disputa, no? I em sembla que serà una conversa interessant en termes de batalles culturals que crec que és el que ens interessa

0: Vosaltres que sou aquí a la taula. El que dius del de Bascal, que serà interessant veure què fa Bascal, perquè no sé si recordeu que el pare de la Míndia Mal, en unes imatges de fa ja bastant temps, surt destrossant una carpa de Vox, crec que era a Roca, no sé si és a Rocafonda o al costat de Rocafonda, dient-li, marxeu d'aquí, no sé què, destrossant la carpa i tenint un enfrontament. Vull que serà bonic veure el que diu.
1: Són les 11:08. Mentre us escoltava molta atenció, hi ha hagut un moment que en una de les pantalles ha sortit un moment de l'espectacle, i amb això acabem, perquè vull fer publicitat i vull anar a un cas del contenidor. Però és l'espectacle de la mitja part. Hi ha una imatge que no em puc treure al cap, que és la
0: que és
1: de Ronaldinho i Ronaldo en xandalls.
0: Amb
1: Madonna al mig, agafats de la mà tots tres. O sigui, crec que és una imatge que no oblidaré mai, i crec que hi ha moltes coses a comentar i cap de bona d'aquest espectacle a mitja part. I jo només ho vull resumir amb una piulada que em va fer molta gràcia, que va dir, deia, no, les paràlisis del son no existeixen. I diu, la meva paràlisi del son, no? I era aquesta imatge de Ronaldo, Ronaldinho...
0: Perdona, és que tu t'ensenyen aquella imatge, que no saps què ha passat, te l'ensenyen i tu dius, és IA? O això algú ha tingut la idea? O això ha passat realment perquè algú ha tingut la idea de que passés? Jo no donava crèdit.
1: En teoria són els reis de l'espectacle, no? Als Estats Units.
0: Ja, però és que no entenen... Una cosa és saber fer espectacle, perquè jo estic d'acord que quan veig la Super Bowl dic, hòstia, mira quines coses que fan.
1: Home, però ja va ser una meravella. O que va fer Batman, per exemple.
0: Però també s'ha de saber, ja, però s'ha de saber entendre el context. En el moment en què tu acabes posant...
2: Perquè hi ha gent que s'ha d'arbust,
0: sí, és veritat. No, però que hi va sortir... Jo va haver-hi un moment, a l'inici del partit, quan va sortir el Tom... Va sortir el Tom Cruise a parlar. Vaig dir, o sigui, qui ha pensat... O sigui, aquesta gent no entenen el context d'on estan.
1: A mig discurs, l'afició argentina va començar a cridar i a cantar.
3: Jo he de dir que a la concentració argentina de Barcelona van desconnectar la senyal. Per tant, jo aquesta imatge no l'he vist. La van desconnectar. O sigui, van posar-se a cantar les seves cançons amb la seva pròpia percussió.
0: Que són molt millors. És que com a espectacle, trobo que és molt millor veure cantar els argentins.
2: Bueno, i la cançó aquella del coro dels nens, amb lo del Love, no? Que, o sigui, Trump bombardejant l'Iran i allà com performant. Bueno, aquesta cosa molt yanqui, no?
3: Però he de dir
2: que
3: Ronaldo... O sigui, aquesta imatge... A mi em dona certa nostàlgia de quan els futbolistes tenien una identitat estranya. O sigui que ara també, parlant de la cultura del futbol, ara hi ha una mena d'uniformització per optimització. O sigui, també si tu entres en un minut d'una espiral de TikTok de futbol, acabes amb tots els suplements esportius, optimitzant...
2: No sé com pots viure amb
3: jo,
2: això.
3: Per interès, o sigui... per interès. Però jo soc crític cultural i la cultura passa on passa. No on jo vull que passi. No on jo vull que passi.
4: Ara diràs que no passa a les biblioteques. Estàs a un pas.
3: És veritat, exacte. Que soc el punt mig entre David Fernández
2: i Rufián,
3: exacte. No, però dic que és veritat que una de la cultura que està l'optimització del cos, mireu els adolescents, ara estan tots obsessionats amb estar catxes i tot plegat, i tots hi ha una homogeneïtzació que quan veus aquestes figures, aquests autèntics cracs en tot el mal sentit de la paraula que eren...
0: No, i bon sentit.
3: I en el bon sentit, que quan el futbol encara no estava tan colonitzat, perquè és això mateix de l'americanització, és el mateix amb l'optimització del cos. El futbol està colonitzat per com treure'n pasta. Vull dir, el que hem vist amb les entrades del Mundial, i els americans, que en saben molt, justament el futbol és un esport antiamericà i que no els hi ha als americans, perquè és un esport incompatible, per exemple, amb la idea de franquícia, que és la idea que tu pots anar-te d'un lloc a un altre, tu pots abandonar la teva ciutat i anar d'un altre per diners. Això és impensable, perquè el futbol està lligat amb una identitat, amb un terreny, amb uns valors. I el que hem vist, els americans que han posat les seves brutes mans sobre el futbol ho han dut cap a la comercialització, cap a ignorar aquest element identitari, perquè la seva identitat és el capitalisme.
1: Totalment.
3: Llavors, és dolent, i el futbol també està molt colonitzat ara mateix. Sobre això, mireu aquest estiu, els adolescents, mireu els abdominals que tenen. Això no és normal, i hi ha molt en la cultura del futbol que ens està portant a una bombolla de la vigorèxia i el running mal entès que s'està arribant a llocs que si s'hi arriba és perquè hi ha pasta, perquè si tu entres en futbol et venen al cap de 5 minuts un suplement de creatina.
0: Jo sé que no podem, però jo no compro que sigui el futbol.
4: No, és només el futbol, és molt més ampli.
2: Ràpidament, jo crec que això es veia amb l'estat de la gespa, amb coses que clarament el que importava era tot el show més que el futbol en si, però ara em preguntava, si no vaig errada, el proper Mundial es jugarà entre Espanya, Portugal i Marroc. Serà interessant qui governi a l'estat espanyol, com estarem les nacions basques i catalanes en tots els sentits, perquè és un bon berenar. A mi m'interessarà moltíssim ser a les tertúlies sobre això l'endemà.
0: Perquè
2: realment, en principi, hauria de ser la contraposició a la mena mundial que hem vist ara, no?
0: No, i que hem parlat molt de Catalunya i d'Espanya, sí, perdó, no, que hem parlat molt de Catalunya i Espanya, però que hi ha una disputa dintre, o sigui, l'esquerra espanyola té un tema evident, també, amb la bandera, amb el que significa, sí, i aquí hi ha una part... Exacte, i ells també estan en, no, sí, en aquest sentit, en aquesta batalla.
5: Això estarem, ho estarem comentant tots el 8è estiu.
3: Exacte. Posarà cara de Ronaldo.
2: 2030.
5: Ja el farem aquí amb xandall.
3: Sortint del sarcòfag.
0: Que potser hi ha final al Camp Nou, això no sabem, podria passar a final del Mundial.
2: Selecció catalana, sisplau, jo si no em moro, jo m'expatrio.
5: 11 i 13, fem una pausa i quan tornem, un dels clàssics de l'estiu, Tornat Contenidor, que és allò que, amb aquestes calors i això, i si veu silenci, pot ser que...
0: Ai, quin fàstic.
5: Ja, sí, sí. Heu sentit com s'ha provat? Aquí per sobre la taula. Ai, pell de gallina només de pensar. I un segon, un cas del contenidor, i acabarem.
3: Era grossa, aquesta.
5: Era grossa, aquesta, un segon.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
10: Ser de MueveGo, en cada proveïment, regal segur a l'app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consultant les condicions a Mueve.es.
11: Mueve. Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
11: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
14: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
15: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu... de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
16: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Medishore.
21: El perquè de tot plegat.
5: 11 i 17, ara anem amb el cas del contenidor, però abans, si us acabeu de llevar, espero que no, perquè seria una falta de respecte, heu de saber que... Merci, bon dia.
2: Bon dia. Doncs heu de saber que la selecció espanyola ha guanyat el Mundial. Aquesta nit ha aconseguit proclamar... N'hem parlat tot el matí. Ha aconseguit proclamar-se campiona del món per segona vegada a la història. Això gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga contra l'Argentina de Leo Messi. Bernat Balboa, bon dia.
20: Bon dia. El davanter valencià va rematar dins l'àrea una pilota despenjada per Nico Williams i va fer l'1-0 al 106 de partit en una final que enfrontava per primera vegada Lamine Yamal i Leo Messi. Amb la victòria va acabar sent el de Rocafonda, qui va consolar l'argentí amb una abraçada després del partit. La primera part va ser molt feixuga, mentre que la segona va ser més dinàmica amb només ocasions per part del conjunt de Luis de la Fuente. A la pròrroga, Espanya va aprofitar l'expulsió d'Enzo Fernández just abans del final del temps reglamentari i amb molt domini va aconseguir el premi en forma de gol. La nota negativa la van deixar Leandro Paredes i alguns companys seus de l'Argentina, quan en acabar el partit van iniciar una pica baralla amb Gavi i Eric García. La imatge, però, no va restar valor a la superioritat mostrada de la selecció espanyola que va alçar el segon mundial de la seva història 16 anys després, amb 8 jugadors del Barça a la plantilla.
2: Les celebracions, que s'han allargat fins a altes hores de la matinada arreu de la península, han deixat lamentablement una víctima mortal a Salamanca. A Ciutat Rodrigo, un grup de persones celebraven la victòria enfilats a una font d'aigua. L'estructura s'ha dit i ha ferit de gravetat un menor de 13 anys que era just a sota. Se l'han endut a l'hospital, però finalment no s'hi ha pogut fer res per salvar-li la vida. També hi ha un altre menor ferit greu. Aquest matí l'Ajuntament ja ha decretat 3 dies de dol oficial. I a Barcelona els festejos han deixat 30 ferits lleus i 3 persones detingudes. I ho acabem de saber, avui a partir de les 7 de la tarda hi haurà la Rua de Campions a Madrid.
5: Per anar a la Cibeles també, aquest és un altre tema, eh? Acabar anant a la plaça Cibeles a celebrar un títol de la selecció espanyola. No hi ha altres llocs a Madrid.
0: Però escolta...
5: No, escolta.
0: Serà bonic veure els jugadors del Barça, sí, a la Cibeles. Sí, sí. I el Madrid, els del Madrid, mira, tindran alguna cosa a celebrar.
2: Bonic, a mi se m'acudeixen molts adjectius.
0: Bueno, perquè és anar en el lloc, és ocupar tot el seu espai.
3: Podríem venir a celebrar-ho aquí, com al Senat.
5: Sí. Més allà del Mundial, aquest matí ha arribat el primer canvi al govern de Salvador Illa.
2: Sí, des d'avui mateix, Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Substituirà Mònica Martínez Bravo al capdavant del departament. Ho ha anunciat Salvador Illa aquest matí des del Palau de la Generalitat.
21: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo.
2: Aquesta substitució es produeix a petició de la fins ara consellera que ha optat per fer un pas al costat per incompatibilitats amb la vida personal.
5: Una notícia d'això m'ha dit que a primera hora del matí ha avançat el periòdico. La Sara González explicava en exclusiva aquest relleu que cap a 8:45 del matí ha confirmat el propi president Salvador Illa. A banda d'això, avui hem de tornar a estar molt atents pel que fa al risc d'incendi a Catalunya, oi, Mar?
2: Sí, perquè les temperatures fregaran els 40 graus en alguns racons del país i els bombers temen que es pugui repetir una situació de simultaneïtat de focs. Les zones amb més risc són a la Plana de Lleida i també entre l'Alt Camp i el Penedès. Segons el Pla Alfa dels agents rurals, en aquestes zones hi ha 37 municipis de mitja dotzena de comarques amb un risc extrem d'incendi que és el més alt de tots.
5: I fora de Catalunya n'hi ha sobretot un, hi ha un incendi que preocupa molt.
2: Sí, es tracta de l'incendi de Mierla, a Guadalajara, que ara mateix ja és el més gran que hi ha hagut aquest any, amoïna especialment els bombers, perquè avança de manera descontrolada, ja que ha calcinat 26.000 hectàrees, 10.000 de les quals han cremat aquesta nit. En aquests moments hi ha 1.200 persones desallotjades d'una trentena de poblacions.
5: Gràcies, Marçuí.
2: A tu.
5: Hola, bon dia, Lluna Belani.
22: Bon dia.
5: Com estàs, Lluna?
22: Doncs molt bé, molt contenta.
5: Estàs molt bé... tot i el cas que estem a punt d'explicar del contenidor.
22: A veure, bé estic jo. Aquestes persones de les que parlarem, ells no ho estan, i jo, si estigués allà, tampoc ho estaria.
5: Tu has rebut, ara anirem desenvolupant, tu has rebut fotos i vídeos.
22: Sí, molt desagradables. Sort que no som una tele, perquè jo crec que ningú voldria veure aquests vídeos ni aquestes fotos, la veritat.
5: O sí. Llavors,
22: bueno, els propers minuts... Potser hi ha gent que li agraden les coses rares.
5: Sí,
22: a mi no.
5: Sí, aquí cadascú... amb les seves coses, de portes endins. Vull dir que en els propers minuts, al Twitter del món RAC1, que la gent sàpiga, si vol, que trobarà un vídeo i alguna imatge lligada directament al cas del contenidor que fem avui. És el cas d'uns veïns de Vilanova i la Geltrú que fa un mes que viuen en una situació, ara ens ho deia la Lluna, absolutament insostenible a casa seva. Fa un mes ja d'això. Ara de seguida us expliquem el cas, però abans recordeu, ja sabeu, si esteu vivint alguna situació greu o especialment surrealista i sembla que ningú us ajuda o qui us hauria d'ajudar us teniu la sensació que no ho fa, podeu feu-nos arribar al vostre cas, ho podeu fer amb una nota de veu breu al WhatsApp del 669-1010-10, 669-1010-10, sobretot la nota de veu breu, no cal tots els detalls d'entrada. Si nosaltres necessitem més informació, ja us contactareu, ja us contactarem. També ho podeu fer per escrit, en el mateix WhatsApp, o per correu electrònic a elmón@recu.net, elmón@recu.net. Aquest estiu, fins al 30 d'agost, el contenidor del món RQ, que continua obert en mans de la Lluna Belani. Anem a conèixer els detalls d'aquesta història. Avui hem de saludar a la Carme, veïna de Vilanova i la Geltrú. Bon dia, Carme.
1: Bon dia, Sergi. Bon dia, Lluna.
5: Carme, perquè ens en fem una idea exactament de Vilanova, on vius? Casa, pis?
1: Doncs mira, visc en un pis, en un bloc de protecció oficial, en la zona que és coneguda aquí com de la Rambla Sant Jordi, que és just davant dels Mossos d'Esquadra.
5: D'acord. Amb qui vius?
1: Doncs en el meu cas, visc jo sola.
5: I sou gaire veïns a l'edifici?
1: Doncs, com et comentava, és un bloc gran, sí. Hi ha 4 plantes i hi ha 7 veïns per planta. O sigui, seria un total de 28 veïns amb diferents estructures familiars, això sí. I connecta també amb un bloc colindant de les mateixes característiques, amb la mateixa estructura.
5: Val. Així, en termes generals, ara anem a concretar què t'ha portat a trucar al contenidor del món RQ, però en termes generals, la convivència amb els veïns, bona, entenc, millorable?
1: A veure, des de fa uns anys hem lograt una convivència correcta, respectuosa, d'ajuda entre els veïns, ja que, com et deia, som inquilins de diferents edats i perfils, però des de fa doncs, un mes i pico doncs, tot això s'està girant i realment doncs, no podem dir que ara tinguem una convivència correcta ni afable.
5: Fa un mes i pico, has dit, què passa des de fa un mes i escaig? Entenc que estem parlant de principis de juny per ubicar-ho?
1: Sí, fins i tot finals de maig podríem parlar.
5: Finals de maig, principis de juny. Què està passant, Carme?
1: Doncs es va començar a detectar la presència de paneroles en els habitatges de manera doncs, individual, però tot això ha anat creixent de manera tan exponencial que d'entrada nosaltres ho detectàvem de manera individual, cada un dels veïns, i com era estiu, fa calor, doncs totes les circumstàncies que suposen el moment de l'any, no? I no és que no li donéssim importància, sinó que no ens ho comentàvem entre nosaltres. I resulta que en el moment que això ha sigut, hi ha hagut un creixement exponencial de tot això, hem descobert el que hi havia darrere. I no era una plaga d'estiu.
5: I què hi havia darrere?
1: Doncs el que hem detectat és doncs, que hi ha un pis afectat, en concret, on hi ha tot el niu, on s'ha produït tot un niu de paneroles, tota una infesta, i ha afectat en exclusiu tota la segona planta, com et deia, 7 veïns per planta. En concret, jo et parlo com a representant de tot el bloc, però també en aquest cas sóc la veïna més afectada, perquè el meu pis és colindant a nivell de les parets mitjaneres. I clar, en el moment que vam descobrir doncs, tota aquesta incidència, clar, estem intentant tractar-la des de diferents àmbits. Perquè, clar, ja
5: en
1: no
5: aquest
1: és.
5: Pis hi viu algú, Carme?
1: Sí, està ocupat per una veïna que fa molts anys que hi és.
5: I heu parlat amb ella?
1: Sí, s'ha parlat amb ella diversos cops. I, bueno, vam entrar-hi acompanyada del president de la comunitat per advertir-la, doncs, per veure-ho, i vam constatar directament l'estat de l'habitatge. Però nosaltres no entrarem en detall sobre la seva situació personal. Va. Això correspon als serveis socials, no a nosaltres. Això, vull dir, vull ser molt clara en aquest punt. No es tracta de culpabilitzar amb aquesta veïna, ni molt menys. Tot indica que és una persona que necessita suport per mantenir el seu pis en unes condicions bàsiques, per dir-ho així. I això és exactament el que després hem demanat a l'Ajuntament de Vilanova.
5: Ara et pregunto per això, de la via administrativa, diguéssim. Però per fer-nos en una idea, jo crec, Carme, que ha quedat molt clar el que estàs dient sobre la situació de la veïna, però per fer-nos en una idea, avui, o dia rere dia, de quantes paneroles podem estar parlant? Quantes paneroles veus tu al dia de l'escena?
1: Les que veig i les que no veig, Sergi. Les que veig i les que no veig.
5: Ja, que no sé quines són pitjors.
1: Exacte. Perquè jo et diré, jo sé el que jo he fet a casa meva i el que han anat fent tots els veïns d'aquesta planta.
5: Sí.
1: Amb la qual cosa, si et dic tot el que hem arribat a fer i que a dia d'avui, a diari, en continuï veient, si em fas dir unes 40 al dia.
5: Ai, senyor.
1: Per dintre, per fora, clar, és que és insostenible. I això t'ho estic dient jo, com a Carme, però multiplica-ho per 7, igualment hi ha gent afectada al tercer pis, hi ha gent afectada al quart pis, evidentment això és una infesta i ha anat avançant, avançant i segueix avançant.
5: Has dit unes 40 al dia amb tot el que hem arribat a fer. Quan dius tot el que hem arribat a fer, per saber-ho exactament a què et refereixes?
1: Doncs, bueno, doncs tot el que pot haver-hi, doncs que una persona en normal pot anar a una drogueria especialitzada i comprar per paneroles, doncs des de bombes de fum, gels amb verí, trampes amb olors de feromones per les paneroles, trampes a les que es queden enganxades, que les tinc per tenir un control de pas, perquè al final que es queden enganxades serveix només per tenir un control de pas, no? No fan res més. Esprais normal, després cada cop hem anat comprant esprais més potents, però clar, també els tòxics cada cop anem amunt. I clar, què hem fet més? Doncs hauries de veure ara mateix tota la segona planta d'aquest bloc amb tovalloles a les portes, amb jerseis a les portes, amb trampes a les portes, cinta adhesiva d'embalar, cinta americana per precintar el sota porta, i això a diari. Això a diari, no es codeixi i ja està. Mm-hmm. No, això cada dia s'ha de canviar, perquè cada dia està ple. Llavors, clar.
5: I això, Carme, dius des de finals de maig, aproximadament, entre una cosa i l'altra. Vull dir, anem camí dels dos mesos, no?
1: Sí, però va començar de manera més espontània. Per això et deia que nosaltres ho havíem com confós, t'ho poso entre cometes, com si fos una plaga d'estiu.
5: Clar.
1: Però tot i això, van passar incidència a l'Agència de l'Habitatge, perquè és la propietària d'aquest bloc.
5: Clar.
1: Llavors, nosaltres tenim un protocol d'actuació, ja sigui a través del president de la comunitat, que és el que ens representa, en aquest cas soc jo, perquè són persones doncs, grans i tot això no els hi és, no estan familiaritzats, no els hi és còmode i per això estic jo al capdavant, en aquest cas. I ho van passar com una plaga.
5: Yeah. Ah, has parlat de l'Agència d'Habitatge, recordem que és un pis de protecció oficial. Per això heu parlat amb l'Agència d'Habitatge. Has parlat de l'Ajuntament de Vilanova. Digue'm, en aquest mes i mig, fins avui, quantes vegades heu parlat amb l'administració i una mica què és el que us diuen, tenint en compte que 20 de juliol, almenys a 11:45, continueu amb la plaga tan activa.
1: Doncs el que hem anat fent, com et comentava, en primer lloc nosaltres, el nostre modus operandi des de l'agència sempre és contactar amb ells, però clar, no tenim un número de telèfon directe que puguis parlar amb Habitatge. El tema és que sempre has de trucar al 012, i el 012 és apretar el tal, no sé què, i llavors mai parles. Amb el que et diuen que et tornaran la trucada en 24-48 hores. Això d'entrada. O sigui, no hi ha una immediatesa ni per recepcionar una trucada. Llavors, hem parlat amb l'Agència d'Habitatge, diversos cops, tenim diversos números d'incidència oberts, val? Quan tot el tema vam detectar el focus, llavors des de la impotència, perquè novament vam contactar amb Habitatge, i com t'estic comentant, doncs no hi ha aquesta immediatesa ni sabíem res, nosaltres estàvem a l'espera, ens van dir que ens posaven com a prioritaris, aquest prioritaris ens van dir que la noia que em va atendre que era màxim una setmana, evidentment tot això ja ha passat, i el següent va ser des de la impotència contactar amb la policia local. D'acord? Vam explicar el cas i seguint els consells i les directrius del cap de torn de la policia local de Vilanova, doncs ell va determinar el cas com de salut pública i de serveis socials.
5: Clar.
1: Llavors ens va dir que tot i que ells ho mourien de manera interna, que la manera més ràpida era que féssim una instància conjunta de la comunitat a l'Ajuntament de Vilanova.
5: Val.
1: D'acord? Tot això es va entrar. Tenim un número de registre, evidentment.
5: Vale.
1: Però de manera paral·lela, jo vaig fer mails a Salut Pública, a Serveis Socials, a l'Agència d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú, tot i que aquest pis pertany a la de Barcelona, perquè m'entenguis, a la Diputació.
5: Vale.
1: Però entenc que com a òrgan també es poden comunicar de manera interna, consideràvem, per això vaig escriure també, perquè m'ajudessin. I després també em van donar un parell de mails de manteniment de l'Agència de l'Habitatge, tot i que és habitatge, perquè són els de manteniment són els que se n'ocupen, no? Uh-huh. I després també ja l'últim va ser el mail a la defensora del poble. Vull dir, ja ho tenim tot.
5: És a dir, has parlat amb tothom amb qui se t'ha ocorregut que podies parlar, diguéssim, amb tothom qui t'havien indicat. Lluna, tu has pogut parlar amb l'Ajuntament de Vilanova, de Vilanova i la Geltrú, oi?
22: Sí, he parlat fa una horeta o dues, i fons de l'Ajuntament ens confirmen que estan al cas de la situació i afirmen que efectivament demà hi aniran tècniques de salut i serveis socials per veure la situació. A partir d'aquí, si es tracta d'una plaga, el protocol és que, en principi, el particular és qui s'hauria de fer càrrec de contractar una empresa per eliminar-la.
5: És a dir,
22: què passa?
5: És a dir, la dona que viu en el pis on hi ha el focus.
22: Exacte. Què passa? Que en cas de que la persona no tingués recursos, que és en principi el cas del que estem parlant, seria l'Ajuntament qui ha de valorar tramitar un ajut. Llavors, clar, tot plegat pot tardar uns dies o setmanes, ja que la tramitació per concedir un ajut no és immediata, però ells a mi m'asseguren que ho estan intentant agilitzar tant com es pugui, tot i això, al final amb aquestes dates i tot, doncs...
5: Jo no tinc cap dubte, és de bona mà, estic convençut de que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està fent el màxim possible per agilitzar aquest procés, però hi ha un tema, i tant de bo no sigui aquest cas, del pis de la Carme, però recordo un cas idèntic de Paneroles a Badalona, on precisament, com que la normativa diu que aquí estem parlant d'habitatge privat i d'habitatge particular, qui té la responsabilitat de tenir el seu habitatge en condicions és la persona que hi viu, i en el cas de Badalona estàvem parlant d'una persona que tenia una malaltia, que tenia síndrome de Diògenes, i es negava a fer la neteja del pis, i allò es va arrossegant, es va anar arrossegant durant molt de temps fins que no va intervenir de debò i amb fermesa amb serveis socials. Esperem, Carme, i la part bona és que sabem que l'Ajuntament de Vilanova és el Trull, ja està a sobre, esperem que la cosa, com ens diuen, si diuen dies o setmanes, sigui més, ens apropem més als dies que a les setmanes.
1: Jo voldria matitzar una coseta, Sergi, a mi em van trucar la setmana passada, just abans d'iniciar el cap de setmana, com ha dit la Lluna, molt bé, em van dir que demà vindrien, d'acord, això m'ho van dir
5: demà dimarts.
1: Divendres. Ah, correcte, d'acord. Però amb el tema dels serveis socials. Es van desentendre bastant del tema de la neteja i del tema de la plaga. Llavors, evidentment que jo li vull dir una prioritat a la veïna, perquè és un cas que una veïna que necessita ajuda. Però la queixa també va de que s'ha d'actuar de manera paral·lela. S'han d'activar o no les diferents administracions o a qui correspongui la responsabilitat d'assumir quan hi ha una persona doncs, que no té, com estava comentant ella, no pot assumir el cost d'aquesta... Perquè això és una plaga. O sigui, jo puc entendre uns protocols o que es marquin i en quin moment de l'any estem. Però hi ha protocols d'urgència. Això és el que jo estic intentant transmetre. Per això em poso també en contacte amb vosaltres. Uh-huh. Perquè, mentrestant, tothom, jo només faig que rebre acusaments de o sigui, recibido, número d'incidència, sí, ja ens posarem en contacte, sí, però tal dia farà un any. Mm. I mentrestant, estem a finals de juliol, vull dir, això ja fa dies que cueja, en res, llavors em diran que estem a l'agost i jo estic vivint amb aquestes condicions. I dic jo perquè estic parlant en primera persona, però parlo per tots els veïns d'aquest bloc, vull dir, vull que quedi molt clar que sóc la veu de tot el bloc, en especial de la segona planta. I llavors ha arribat un punt que cada dia que passa, per molt que al final algú acabi assumint doncs, aquesta desinfecció d'aquest pis, si és que l'acaben assumint, ens trobarem amb un panorama que no és assumir la desinfecció d'un pis. És que ja poden venir a desinfectar tots els de la segona planta, per començar. Perquè potser fa tres setmanes l'escenari era un. Perquè a mi m'han posat, clar, a mi m'han posat en dubte els de l'Ajuntament de Vilanova, tot i que vindran demà, de que això que estàs dient és molt estrany el que estàs dient, Carme, això de que hi ha larves i cries. Mireu les fotos. Vull dir, aquí ningú s'està inventant res. Vull dir, és una granja de paneroles. És una granja de paneroles. I això és diari. Llavors, des d'aquí, és l'urgència, perquè l'Agència de l'Habitatge, si és el propietari, l'Agència de l'Habitatge... funciona com funciona. Jo puc entendre moltes coses, però han d'activar protocols d'urgència i altres vies d'actuació. altres vies d'actuació, no podem anar per la via normal. I això és la impotència que sentim, Sergi.
5: T'entenc perfectament. Carme, qualsevol novetat que puguis tenir ens la fa saber, i molta força i molts ànims.
1: No patiu.
5: I també gràcies per la confiança en el món racó.
1: A vosaltres, moltes gràcies, que tingueu bon dia.
5: Ai, 12:45. Ha dit una frase de la Carme, diu, tal dia farà un any, no?
2: És que jo crec que clarament l'alcalde socialista de Vilanova tenia més necessitat de celebrar la Roja que d'atendre un... Bueno, és que estem parlant, jo crec que és fonamental entendre que estem parlant d'un pis de propietat pública, i per tant l'administració no se'n pot desentendre. Uh-huh. Fins i tot si hi ha un relat en disputa, vull dir, que haurien d'entrar-hi i solucionar-hi al minut 1, vull dir, és molt greu, és un infern això.
5: És molt greu, i veient les imatges encara em prens més consciència de la situació que estan vivint aquests veïns de Vilanova. Breu, Sílvia, sisplau.
4: Només que trobo que si fa setmanes que està perseguint l'afectada, està perseguint l'administració per terra, mar i aire, que hi vagin demà no em sembla un signe de diligència, eh? Més aviat em sembla que al final, de tant insistir i a més amb la projecció pública que li estem donant ara, que per això serveix també aquest espai, al final s'uniran a mirar. Però què vol dir s'uniran a mirar? No, és que s'ha de prendre mesures immediates.
5: I la Carme ha dit una cosa, diu... Estic farta de rebre, no? La cursa
4: de recibo. Clar, home, és que fa moltes setmanes que estem això, eh? Mm. No estan anant ràpid, eh?
5: Sí, esperem, aviam si la cosa es pot accelerar i la Carme i tots els veïns d'aquest pis doncs poden tenir una solució aviat. Gràcies, Lluna.
22: A vosaltres, Sergi.
5: 21 minuts i arribarem a les 12. Hola, Carles Fernández, què tal?
6: Hola, Sergi.
5: Què tal?
6: Bé, a Verishur han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes.
5: Verishur.
6: I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
5: Quin?
6: El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Home. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Verishur. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
5: Ho sabíeu, que ara és
7: Verishur?
5: Ho sabíeu? No ho hem repetit.
3: Sap greu que no tingui un altre nom i per aprofitar el capital simbòlic. És una llàstima, aquests joves que comencen ara de la seguretat.
5: Ai, senyor, 20 minuts i les 12. Joan Bordeus, moltíssimes gràcies.
3: Tu, no,
5: primera tertúlia d'aquest estiu, i ja ens anirem sentint i veient.
3: Som la panarola radiofònica que soc, continuarà enganxada.
4: Ho diu per la resistència.
5: Júlia, queda, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
5: Sílvia Borrasso, moltíssimes gràcies. Carla Torró, moltes gràcies. I fins la setmana que ve. Ara, de seguida, aquí al Món RAC1, el Pol Torrents, el Roger Aluja i el Marc Margarit, de l'equip del Món RAC1, per parlar de la Odissea de Christopher Nolan i tots els debats que se'n desprenen. Aquesta pel·lícula que ha definit Joan Bordeus com una meravella de torsos nus d'homes.
3: Desconstruïu-vos.
5: Per desconstruir-se. Un segon.
23: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
24: El perquè de tot plegat.
25: RAC 1. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verishur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
26: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verishur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
25: En Marc Márquez confia en Verishur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
26: Truca al 900-903-744 3.
7: Verishur.
27: Si vols ser la compra bé a Dana Carrefour.
28: No hi ha res millor per combatre la calor que un 30% en tots els refrescos. Bescanviable en un cupó que et serveix per a molt. Només el 20 de juliol als hipermercats i a Market.
29: Quina calor. Vens a l'aigua?
30: No, em quedo la tovallola.
8: És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
9: Ja, això passa.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: RAC 1.
13: Digui? Marc, què passa?
14: Pots saber per què no sou aquí? La prova comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
13: Que estem de vacances.
14: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
13: Marc, és que no et sento.
14: Escolta,
13: bé,
14: no pengeu, ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics, bandarres.
13: Marc.
15: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
14: Així va el país! Així va el país!
15: RAC1. Tots som un milió. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
5: 17 i les 12.
16: Odisseus.
5: Aquest divendres es va estrenar una de les pel·lícules més esperades d'aquest any. Molt probablement estem davant de, si no és la pel·lícula de l'any, una de les pel·lícules de l'any, l'Odissea, de Christopher Nolan, i ja està sent un dels fenòmens de taquilla. Era evident que això passaria de la temporada. En només un cap de setmana, la nova pel·lícula de Nolan acumula més de 264 milions de dòlars en recaptació arreu del planeta. I amb l'estrena de l'Odissea, estrenem també el nostre espai de cinema a la fresca, podríem dir, del món a RAC1 d'aquest estiu, amb el Pol Torrents, que el tindrem com a cinèfil de referència, sempre que valgui la pena, doncs, dedicar-hi una estona del programa a parlar de cinema. Bon dia, Pol, com estàs?
29: Bon dia, molt bé.
5: I jo crec que amb l'estrena de l'Odissea de Christopher Nolan clarament hi havíem de dedicar un espai.
29: És pràcticament una de les grans pel·lícules d'aquest estiu, si no la gran pel·lícula.
5: Diries que és... podem estar davant, que estem a 20 de juliol encara, però de la pel·lícula de l'any?
29: Això és complicat, perquè al final depèn dels gustos, no? Yeah. Home, és obvi que sí que serà una de les grans pel·lícules de l'any. A mi el que em passa amb l'Odissea és que moltes vegades penso en el futur i penso quines pel·lícules quedaran de clàssics d'aquest any, no? És a dir, que serà un clàssic del cinema d'aquí 80-100 anys, yeah. I jo crec que l'Odissea ha entrat de cap.
5: I entra aquí. Sí. Tenc que t'ha agradat, per tant.
29: Moltíssim. Hooligan total de la pel·lícula.
5: Hi ha un redactor del món a RAC1 que és un gran admirador, ho hem anat descobrint, això el Basté sempre ho diu, és un per treballar recurs de tenir una tara, no? I el Marc Margarit, la tara que té, és que és un admirador absolut de la cultura clàssica, també del cinema, sí. I per tant, és com que aquesta pel·lícula estava feta per ell.
30: Sí, la veritat. Bon dia, hola, Sergi, Marc, bon dia. Gràcies.
5: A tu t'ha agradat o no?
30: A mi m'ha agradat moltíssim, i sobretot m'agrada que ara estiguem xerrant d'això al món a RAC1 i que sí, tinguem un estiu plegat de cultura clàssica i cultura grega. És una meravella, això.
5: A veure, jo he de dir que a mi també em va agradar molt, moltíssim. No sé si esteu d'acord amb que és una pel·lícula, abans ho dèiem fora de micròfon amb el Marc el primer al matí, és una pel·lícula gran.
29: Sí. Sí.
5: Tot és gran, no?
29: A Hollywood deien allò del bigger than life, saps?
5: Exacte. O sigui, allò una mica com quan vas a certes capitals europees, no? Sí. Que dius, és tot monumental, sí. Perquè tot és gran, tot són palaus i tal. La pel·lícula de Nolan és gran, sí, és sí, monumental. Sí. És una bestialitat.
29: Però a més és curiós perquè si veus imatges del rodatge no es veu un rodatge ultra mega gran en quant a mitjans, no? Se'ls veu amb una càmera gegant, això sí, però que el gran desplegament de coses és de gent, de decorats, però no es veu en grans estudis gegants, perquè com s'han anat a localitzacions reals, doncs sembla un rodatge més petitet que de lo que ha estat, que realment ha estat una realitat.
30: Sí. Aquí està la màgia de Nolan, no? Que és aquest artesà del cinema que sap donar-li a vegades una dimensió molt més gran a coses que comparativament no ho serien tant. Ens va passar amb Oppenheimer, amb aquella explosió de la bomba atòmica, que era el moment cinematogràfic de l'any, i si ho compares amb altres pel·lícules que s'estrenaven en aquella època, doncs amb efectes especials i amb altres coses feien coses molt més bèsties, però aconsegueix connectar-te d'alguna manera amb el que està passant a pantalla per donar-li aquella monumentalitat del Hollywood clàssic, gairebé et diria jo.
5: Jo he tingut una mica la sensació, no sé si esteu d'acord amb mi, és una cosa molt personal. 2 hores 52 minuts de pel·lícula, a mi no se'm va fer gens llarga.
29: De fet, a mi em passa que sento que la pel·lícula va un pèl atropellada. perquè vas veient com
3: clar, els pis... tantes coses, no?
29: Clar, o sigui, va saltar, bueno, en algunes coses ho allarga més i altres menys, però per exemple, les sirenes passa molt ràpid, bueno, no hi ha spoilers, no, d'algú de fa 3.000 anys.
30: Home, jo espero que no comptin com a tal.
3: Només faltaria, ja.
29: Alçades, però,
3: sí, hi ha un monstre gegant amb un ull, sí, exacte. Això va. Hi ha un cíclope, sí.
29: Doncs hi ha coses que recrea més i coses que menys, la bruixa, per exemple, si està una bona estona, sí. Però, per exemple, quan arriben les sirenes passen sí. Volant, no? I el cíclop, per exemple, falta tota la part de quan parla amb el cíclop i tot sí. Això, i dona la sensació que ha rodat molt més. De fet, ho he explicat, que han rodat molt més, però que la pel·lícula dura el que dura perquè havia d'entrar en un rotllo d'IMAX, que el màxim que pot durar són 3 hores.
3: Val. No, això, i per què està limitat així? És un tema de...
29: Pel tamany de les sales de projecció d'IMAX en 70 mil·límetres, el que és el pastís de la pel·lícula ocupa una barbaritat. Una...
3: Aquí hi ha hagut polèmica, també. Mm-hmm. No? Ha corregut molt aquests últims mesos. Aquest cap de setmana tothom en va ple d'això, que és que Christopher Nolan ha gravat aquesta pel·lícula amb un format que, per veure-la com ell vol que la vegis... pràcticament no ho pots fer enlloc del món.
29: 31 cines en tot el món.
3: 31 bueno, cinema.
29: Tècnicament són 60. Seixants en molt pocs. Sí, ell té una visió del món del cinema. No és la primera vegada que passa. Em sorprèn bastant que hi ha polèmica ara mateix amb això, quan aquest any teníem Project Hail Mary, que ja havia passat, i quan amb altres produccions del Nolan, a trossos, perquè no ho havia fet sencer, havia passat. Però antigament, si tenim enrere abans la història del cinema, quan es va inventar el Cinerama, per exemple, o bueno, La Conquista de l'Oeste, aquestes pel·lícules que estaven rodades en formats tan panoràmics, La Conquista de l'Oeste es va gravar 2 vegades. Es va rodar sencera tota la pel·lícula amb un format ultrapanoràmic i després un, pues no tant, perquè es pogués exhibir a tots els cinemes del món, perquè no hi havia cinemes d'aquest sistema en tot el món. I això ha anat passant durant tota la història del cinema de manera bastant recurrent, perquè el que acaba passant és que Hollywood intenta lluitar contra que la gent es quedi a casa i volen que vagin al cinema. Llavors, als anys 50, als anys 60, doncs, es van començar a fer pantalles panoràmiques gegants perquè la gent tenia teles quadrades petites a casa, i ara que estem a l'era de les plataformes, que la gent vol tenen teles gegants panoràmiques a casa, Hollywood decideix anar al quadrat gegant, no? I el fet de que aquest IMAX sigui tan espectacular, per mi no és tan problemàtic veure-ho en una sala convencional i després veure un IMAX. L'experiència és diferent, això sí que és veritat. Però a nivell de composició, allò, ens ha tret 30% d'imatge, que és el que diu la gent aquests dies, com a operador de càmera que sóc i que he fet bastant de cinema, et diria que no és tan preocupant perquè la composició es fa perquè els teus ulls vegin l'imatge. Si tu vas a un cine IMAX com el BFI de Londres, la pantalla és tan gran que tu no la pots veure sencera.
3: Yeah.
29: I el que fa tot aquest 30% extra d'imatge és plenar la teva visió perifèrica. Però... la composició l'acabaràs veient similar a el que hauries un cinema
3: normal. És a dir,
29: normal.
3: Algú que encara no hagi vist l'Odissea de Christopher Nolan i digui, mira, jo veig el cinema de la meva ciutat, del meu poble, i que digui, hosti, però clar, si m'ha de quedar la imatge tallada, he de veure els personatges, allò que els hi talla el front...
30: Perdo el casc de Matt Damon.
3: Perdo el casc del Matt Damon fent d'Odisseu, això no passa, o sí passa?
29: Sí passa, la imatge està retallada, però quan tu composes una pel·lícula, composes des de la càmera i fas la imatge que es veurà en cinemes,
3: sí.
29: En el cas de quan treballen formats ultrapanoràmics o, en aquest cas, formats ultragegants, quadrats, tens dos tipus de composició. L'espectador mirarà i després la part perifèrica, que és que el que t'ajuda és que la pel·lícula sigui molt més immersiva. Perquè si tu estàs veient aquest plano gegant del casc i no estàs mirant a la part de dalt del casc, li estàs mirant als ulls a l'actor. I això no ho perds tampoc en una projecció convencional.
3: Una de les coses que s'ha dit sobre això és que podem estar davant de... Que això és, en certa manera, elitisme cinematogràfic, perquè, clar, no tothom pot anar a aquests cinemes. No sé com ho veieu vosaltres, no sé com ho veus tu, Marc.
30: Aviam, jo crec que quan m'ho ha explicat en Pol, perquè jo potser no acabava d'entendre quina funció tenien aquest percentatge de pantalla que ens estaven perdent, he vist clarament que no ho és. Que en el fons el que està fent és impulsar un nou format que el que canvia és l'experiència en termes immersius, però narrativament anem a la mateixa pel·lícula. Si la teva sala de cinema està bé, té un bon equip de so, té una bona pantalla, té un bon projector, tu gaudiràs de la pel·lícula i que et fartarà un 30%, que és més ambient que una altra cosa.
29: És que és un poc complex el tema perquè... tot això va cap a una línia en la qual l'Odissea és com l'exponent més gran, però que ja portem temps vivint-ho, que és el canvi a les sales premium de cinema. Que el cinema comencen a desaparèixer els cines més convencionals, sales petitetes, amb pantalles normaletes, que això va ser sobretot als anys 90, I Hollywood està apostant molt per als grans cinemes, que tu vagis a una sala monumental. I IMAX és el cas més extrem, però n'hi ha molt.
30: És que la majoria del públic ja no va al cine cada setmana, sinó que hi va un cop al mes, un cop al mes, un cop a cada tres mesos, a veure la superproducció, en lloc de veure la pel·li petiteta. Clar. Per tant, estàs disposat a pagar més, perquè és una experiència que consideres més de prestigi, perquè ja veus el cine a casa, on sigui. Sí,
5: sí. La imatge és absolutament increïble, i novament en una pel·lícula de Christopher Nolan, el so, evidentment, també ho és. Aquí a l'Odissea, que torna a treballar amb Ludwig Göransson, el compositor suec ja va posar música a Oppenheimer i a Tenet, també. Ha guanyat 3 Oscars a millor banda sonora, un d'ells precisament per Oppenheimer. Els altres Oscars són per Black Panther i Sinners. Creus, Pol, amb l'Odissea podem estar davant del quart Oscar de...
29: Hem d'esperar que acabi l'any, perquè falten pel·lícules per estrenar-se i saber què ve, no?
5: Però candidat ho pot ser.
29: Però té tota la pinta. Yeah. A més, estan fent una campanya molt interessant que... no només amb la música, sinó la fotografia, amb l'art, etc, que és el fet de fer les coses molt, molt a l'antiga, la manera antiga de fer les coses, no? Ha comprat un gongs i han fet tota una explicació de que tot és molt casolà, i a més en aquest cas es veu que Nolan li va demanar que no volia una orquestra perquè volia que sonés a la Grècia clàssica, i que es van inventar una lira i coses així que fa que la pel·lícula tingui un so especial. La veritat és que la banda sonora és al·lucinant.
5: És una barbaritat. Aquest estiu, arran de la pel·lícula, jo crec que se'n parlarà molt de l'Odissea d'Homer, però també, a banda de la pel·lícula, jo crec que també per la nova edició en català que ha publicat La Casa dels Clàssics, és aquesta traducció que ha fet de l'Odissea el Pau Sabater, amb una lectura final de la poetessa Dolors Miquel i amb el pròleg del Roger Aluja, que és l'editor de la col·lecció Bernat Metge. I aquest matí podem saludar el Roger Aluja. Bon dia i moltes gràcies, Roger.
0: Bon dia, Sergi.
5: A veure, doncs, has vist la pel·lícula?
0: Sí, la vaig anar a veure ahir. Com que sabia que avui en parlaríem, vaig anar a fer els deures.
5: A veure, com a estudiós de la cosa, una persona que ha fet un pròleg de la traducció al català, membre de publicacions de La Casa dels Clàssics, què? A veure, vull dir... Tu hi reconeixes allà l'Odissea original? La consideres una bona adaptació? T'ha grinyolat alguna cosa?
0: Clar, jo diria... O sigui, hi ha dues qüestions, no? Una seria si com a pel·li funciona autònomament, que jo crec que això... Bueno, ja aneu parlant, no? Sí. Crec que és una pel·lícula que funciona molt bé, que et té atrapat durant les 3 hores, que estàs allà enganxat. Com a adaptació, jo hi posaria uns quants pros. Em va agradar, eh? O sigui, en termes generals em va agradar, tenia moltes ganes de veure-la, però vaig sortir amb la sensació que havien canviat que havien canviat coses bastant substancials de l'Odissea.
5: Tipo?
0: I que vaig sortir pensant que era un Ulisses anti-odisseic, per dir-ho d'alguna manera, perquè clar, de cop i volta el fan com penedir-se del que ha fet com a heroi.
5: Yeah.
0: I clar, aquest és el missatge de Nolan, no? El missatge de Nolan és, vaja, les guerres, no? La guerra de Troia és com la mare de totes les guerres, i diguéssim, tots els conflictes que han vingut després tenen aquella mena d'origen en aquell gran conflicte. I llavors, Odisseu, no? Ulisses, pren consciència d'aquest mal i de les conseqüències que tindrà això. I tota aquesta autoconsciència, diguéssim, que és un afegit posterior que en l'Odissea no es pot veure, no? I clar, això també determina el final, que al final, amb aquest, vaja, no vull fer spoilers, però al final també és lleugerament diferent del de l'Odissea.
5: Sí.
0: I després hi vaig a trobar a faltar molt l'humor, la sensualitat, la mediterraneïtat de l'original. No sé com dir-ho. O sigui, és una Odissea molt nòrdica. No? Molt, molt americana, potser.
5: Yeah.
0: I llavors, clar, suprimeixen alguns episodis. Bueno, abans heu comentat, no? L'episodi aquest de Polifem, tota la conversa sobre el ningú. Clar, és un episodi tan emblemàtic que el fet que transformin Polifem en una mena de monstre que gairebé no parla, no? I que t'estalvis tota la part d'Odisseu amb el seu enginy, tenint aquella conversa, enganyant-lo... Vaja, penso que és una llàstima, no? En tenia moltes ganes i és una llàstima alguns detalls que jo potser m'hauria esperat o que esperava, diguéssim, amb canaletes i que potser em van decebre una mica. Després hi ha altres coses que em van agradar molt, eh? L'episodi de Circe, l'Hades, hi ha moltes coses ben trobades.
5: Ens estem quedant sense temps, però molt ràpid, Roger, no sé si en 30 segons em pots algú que et digui, que li pugui fer basarda llegir 400 pàgines en vers de l'Odissea, què els hi diries?
0: Ostres, que deixin els prejudicis sobre llegir clàssics.
5: Que deixin de
0: tonteries, no? Sí, que es deixin de tonteries, que l'Odissea és una història fantàstica que, bueno, si ha arribat fins als nostres dies és perquè val molt la pena. I que hi trobaran de tot, des d'aventura, amors, el creixement de Telèmac, conflicte, guerra. És la mare, bueno, abans parlava deia de la guerra de Troia, la mare de totes les guerres, l'Odissea és gairebé la mare de totes les novel·les. Totalment. I de totes les aventures. Totalment. És increïble.
5: A veure, 30 segons cadascú. Pol i Marc, una cosa que destacaríeu de la pel·lícula, en què us quedaríeu?
29: Que és com veure quan es va estrenar Cleopatra o quan es va estrenar Ben-Hur, directament. Wow. Sí, és com veure un gran cinema que no és habitual de veure actualment.
30: Jo, Mundo Colo interpretatiu, Nolan li agrada molt parlar d'actualitat, i si us hi fixeu bé i la torneu a veure, i us fixeu en el missatge que ens està donant políticament, potser Nolan ens està parlant de la relació que té cert president dels Estats Units amb cert ordre internacional que s'està patejant.
5: Tu hi veus a l'Odissea de Nolan una certa lectura antitrama?
30: Jo crec que Nolan és un tio molt liberal i que li agrada més parlar de política del que sembla, i que ens està parlant de què passa quan algú es carrega les normes que uneixen tota una comunitat política.
29: Però una pel·lícula porta com 10 anys de producció, eh?
30: Sí, sí.
29: Jo crec que això...
30: Però un guió no tant.
29: Bueno, no sé, eh? Jo tinc més dubtes amb això.
5: Hola, jo, Carles. A mi em fa... Un moment, Roger, perdona. Un segon. A veure, sí, Roger, acaba tu i després el Carles. Digues, Roger, que
0: estic cansat de temps. No, que estic bastant d'acord amb la lectura aquesta política, eh? Ah. La veritat és que em sembla que Nolan ha volgut passar el seu missatge sobre això de la civilització, la guerra i la multilateralitat, i que, bueno, que hi encaixa d'aquella manera.
5: Ara sí. Hola, Carles, què ens expliques?
1: Hola, Sergi. A Berixur han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
5: Qui?
1: El nou vegades campió del món del motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Berixur t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca al 900-903-744.
5: Roger Luja, editor de la col·lecció Bernat Metge de la Casa dels Clàssics. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del meu RQ. Pol Torrents, ens anirem veient.
29: Moltes gràcies.
5: És aquest divendres que tenim Spider-Man?
29: No, encara falta.
5: No, és el següent, De l'últim de Tom Holland?
29: Bueno, veurem, no?
5: Sembla. Gràcies, Pol.
29: A tu.
5: Ens veiem d'aquí uns dies. I, Marc, moltíssimes gràcies.
30: A tu, Sergi.
5: Ara vas a rellegir l'Odissea, no?
30: Correcte, pel quart cant vaig ja.
5: Moltes gràcies. I res, fins aquí el primer món RQ d'aquesta temporada d'estiu. Tornem demà a les 7 en punt del matí. Gràcies per la confiança. Adéu, adéu.
2: RAC 1. Pep Tormos.
4: Bon dia, són les 12. La selecció espanyola vol aquesta hora de tornada cap a Madrid per celebrar aquesta tarda la victòria a la final del Mundial. S'ha proclamat campiona del món per segona vegada en la seva història. Bernat Balboa.
6: El solitari gol del blaugrana Ferran Torres al 106 de la pròrroga va ser suficient perquè el conjunt de Luis de la Fuente s'imposés com a guanyador del Mundial. Va ser el primer i probablement últim duel entre Lamine Yamal i Leo Messi, i va ser el de Rocafonda qui va consolar l'Argentina amb una abraçada en acabar. El Mundial de Futbol ha estat tenyit de blaugrana amb 8 jugadors del Barça campions del món i amb Pau Cubarsí com a millor jugador jove. El golejador Ferran Torres es va reivindicar un cop l'àrbitre va xiular al final del partit.
16: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
6: Quan la selecció espanyola aterri a Barajas, visitarà la Casa Reial i posteriorment es dirigirà a Moncloa abans d'iniciar el recorregut en autobús per la ciutat de Madrid, on mostraran el trofeu acompanyats de molta música.
4: La celebració de la selecció espanyola a Catalunya deixa un balanç d'una trentena de ferits i 3 detinguts. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 29 persones en total, 24 en estat lleu i 5 menys greus, que els han portat a diversos hospitals. Per altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones per robatoris durant la celebració de la victòria espanyola. Fora de casa nostra, un nen de 13 anys ha mort a Ciudad Rodrigo, a Salamanca, després que s'ensorrés una font on estava enfilat. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. El president Salvador Illa ha fet el primer canvi dins el govern a l'equador del mandat. La fins ara consellera Mònica Martínez Bravo ha demanat sortir del govern per motius personals i no continuarà al capdavant del departament. El seu número 2, el fins ara secretari general, Raúl Moreno,

0: ara la resta dels esports.
1: Encara en futbol, el Barça continua de pretemporada amb la tornada de Ronald Araujo, que ha estat el primer internacional en arribar al Mundial. El defensa uruguaià ha fet treball individual, mentre que Ter Stegen continua entrenant-se en espera de tancar la seva sessió a l'Ajax. En tennis, Paula Badosa s'ha retirat per lesió de la final a Iasi, a Romania, quan perdia contra l'egípcia Mayer Sheriff per 6-4 i 4-0. La seva ratxa de 9 victòries en les últimes dues setmanes li han permès tornar a ser entre les 100 millors tennistes del moment. I el Tour de França afronta una jornada de descans amb la classificació general encara més sentenciada a favor de l'eslovè Tadej Pogacar. El seu principal perseguidor, Jonas Vingegaard, va abandonar la prova en caure en l'etapa d'ahir a 20 quilòmetres de la meta. Ara el segon posicionat és Remco Evenepoel a 5 minuts de Pogacar.
2: Aquest estiu, els veritables hits no només s'escolten, també es mengen. A La Sirena tens més de 200 gelats per enamorar-te'n. Bombons irresistibles, cons cruixents, polos ben refrescants, sorbets i molt més. Vine a descobrir els veritables hits de l'estiu. La Sirena, cosa bona.
0: I al temps, comencem la setmana amb un nou repunt de la calor. Aquest migdia les temperatures s'enfilaran una mica més que ahir, amb unes màximes que podran fregar o superar els 40 graus a diversos punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. La calor també serà intensa a la Catalunya central, a la Conca de Tremp i a l'interior de les comarques gironines, amb valors que es trobaran entre els 36 i els 37 graus, tot plegat en un dia en què dominarà el sol i la xafogor a la costa. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat. Ens actualitzem de nou a la una.
3: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
4: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
6: Especial 50 anys.
7: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
8: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
7: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
9: Ja hi som. Pot ser que cada any comenceu les vacances abans?
7: No, home.
9: És ben bé que teniu un os a l'esquena.
7: No és veritat, Davi, no és veritat.
8: En tot cas, avui sí que repassarem alguns dels millors moments de la temporada. Us en recordeu de la flotilla que va sortir de Barcelona cap a Gaza?
7: Hombre, ja me'n recordo, sí. Aquells activitats que van anar a fer un bany a la platja de Montgat i van tornar.
8: No, home, no.
7: Molt a favor. Té una vista molt bonica de les xemeneies del Besòs.
8: Calli un moment, va, no només això.
7: També llegirem unes quantes pàgines del dietari personal de Carles Puigdemont.
10: Bueno, aquí sortim jo i el Manel Vidal. Són com el Lamin i el Jamal, eh?
7: És una persona, la mínima. Bueno,
10: és que és un acudit, perquè és la mateixa persona. Ja ho sé, el pilles. O sigui, volia fer com crear una mica de confusió al cervell.
7: Per un moment m'he pensat que et creies que eren una única persona, Lamin i Jamal.
8: No.
7: Avui també podreu sentir el Justo anunciant Fotocaspa.
8: Sí, i el nostre doblador professional, en Marc Antoni Mateu, doblant la seva versió personal d'en Robin Hood.
7: Alerta, Frank, que xupa't! Ens disparen fletxes! No. Maleïts malparits!
8: Ja comencem. Bueno, tu has començat a escalfar.
11: Però escolta'm una cosa. Una pregunta, en Conrad Consum també hi surt? Perquè, escolta, sense mi aquest programa seria com l'Espanyol sense Manolo González, que bueno és.
8: Sí que surt, sí que surt. Escalfis a la banda.
11: Molt bé.
8: Tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
7: Un programa que no passarà la història.
12: I ara us farà companyia.
7: Va, que dilluns que ve comença el curs escolar.
9: I ara, per fi.
7: Li veig amb cara d'il·lusió, avi?
9: Hòstia.
7: Content, eh?
9: Estic content.
7: Alegria.
9: Bueno,
7: què li passa? Si no està mai content.
9: El que necessito és que comenci el curs una vegada. Jo ja no puc més. I com jo, tots els avis de Catalunya, que portem 3 mesos fent de cangurs dels nostres nets...
7: Sí. De dir, això no venen... està fent de cangur.
9: Exacte,
7: hi ha menors avui a la sala.
9: Exacte, hi ha menors que venen acompanyant els seus pares i els seus avis, De dir, bueno, és increïble. A mi, el que passa és que tinc ansietat, jo tinc angoixa, jo tinc nerviosisme, jo tinc estrès i pena. Ahir vaig fer una capsinadeta després de dinar, res, 3 o 4 minuts.
7: Sí? Només?
9: O 6 hores, ara no me'n recordo, perquè arriba una edat que...

0: Despertes i demanes quin any és.
1: Vostè és de dormir, sí.
0: Jo soc de dormir, eh? I quan em vaig despertar, els meus nens m'havien embolicat de dalt a baix en paper film.
1: La broma, no
0: m'agraden les bromes, no és el que hem ensenyat a casa. Les bromes, els programes aquests de merda de la tele, les bromes, a mi no m'agraden les bromes. M'havien momificat. La meva pròpia família m'havia momificat en paper film.
1: Avi!
0: Vols veure una bona mòmia?
1: Ja
0: m'agradaria a mi descansar.
1: Bueno, el cas és que enguany les famílies que tinguin nens a l'escola notaran que tot és més car.
2: Vaja. Sí, perquè el preu del material escolar s'ha enfilat i molt, concretament arriba als 500 euros per fill. I l'OCU diu que aquest curs que comença serà dels més cars dels últims anys.
3: Va, sí. Vinga, va. Un moment. Conrad. Conrad. Vinga, va. Sí. Avui m'he llevat també.
2: Clar, dijous paella, no?
1: Sí. Ara deia, per què t'has llevat amb il·lusió?
3: No recordava, però de sota, gràcies, Manel.
1: Dijous paella, ep! D'entrant, eh?
3: No.
1: Sempre d'entrant.
3: I després
1: eh?
3: Què...
1: No, d'entrant tenim uns entremeses, tenim unes olivetes, eh? Unes olivetes... Foten les olives, Pau.
3: No, home, no, no.
1: I porta'm ja el plat de paella. Porta'm la paella sencera.
3: Directament,
1: sí,
3: clar.
1: Sí, home, sí, a la valenciana. Vull dir, venga.
3: Cullera de fusta i campi qui pugui, no?
1: I a compartir, no cal plat.
3: Molt bé. Conrad Consum, penso que aquesta setmana, és a dir, aquests primers programes encara no havia sortit. Benvingut, felicitats, bon dia i bona hora. Veig que
1: primer dia vaig sortir.
3: Ah, primer dia vaig sortir.
1: Parlar de futbol.
3: Ah, sí, és veritat. Perdoni.
1: I del Barça. Bueno, el vostre gran fitxatge, en Joan García.
3: Sí.
1: Sí, mira, tanta història i estem empatats a punts.
3: Sí, bueno...
1: Visca.
3: És la tercera jornada. Deia que vostè és de l'Agència Catalana de Consum, el president...
1: Tu has dit.
3: Sí.
1: L'Agència Catalana de Consum.
3: Sí.
1: La nostra.
3: Sí, home, sí.
1: No l'OCU.
3: No.
1: L'Organització de Consumidores i Usuarios.
3: Sí.
1: Què passa, que la gent de consum no us servim o què?
3: Sí, home, sí, sí.
1: Que us en refieu més d'un senyor de Palència que us diu que tot està més car?
3: No, a més, no cal anar a València.
1: Això ho sap ton pare, pregunta-li.
3: Això ho sap tothom. En aquest cas, la dada és de l'OCU, deia que vol que li digui, doncs l'han publicat ells, doncs escolti, el cas és que el material enguany, el material escolar, és més car. Una cosa sí. Que no calia cap estudi, bueno, també t'ho dic jo.
1: Ja però... ho sé, ja, que cada any rebo 500 trucades de pares i mares abans que comenci el curs.
3: Això per...
1: Cada curs és més car, el material escolar.
3: Sí.
1: Quan heu donat la notícia que aquest any han baixat els preus dels bolígrafos?
3: Sí. No, clar.
1: Mai! S'ha fet aquesta notícia. Jo estic fart de rebre queixes. Escolti, és que el material escolar és molt car.
3: Yeah.
1: I ja ens hem gastat molts diners amb la matrícula.
3: Bueno.
1: Però que no has gastat molts diners, Josep Maria.
3: Eh?
1: Si has apuntat el teu fill a una escola lliure.
3: Home, però...
1: D'aquestes que duquen amb somriures.
3: No, això no existeix.
1: Josep Maria, sisplau, no te'n refis d'una escola que a la porta hi tingui un cartellet on hi posi criança respectuosa.
0: Home, hòstia, com les gallines, eh? Això fan amb les gallines, també, criança respectuosa.
2: Sí, i les de llibertat.
0: Sí. I te cobren el doble i els ous són els mateixos, eh? També t'ho dic ara.
1: Escolta, Josep Maria, que pagues 1.200 euros al mes perquè ensenyin el teu fill a abraçar arbres.
0: Pues
1: hòstia, clar que està més car el material escolar.
3: Quin cas més concret, no? De tota manera...
1: No, escolti, no, senyor Consum, és que ens volem queixar perquè volem fer una reclamació perquè el plàstic per folrar els llibres és molt car i la resta de nens se n'enriuen de la meva filla perquè li hem hagut de folrar el llibre de coneixement del medi amb el plàstic que separa els tranxetes.
3: Això ha passat també amb el plàstic.
1: Mira, escolta, a mi què m'expliques? Si tampoc no sabries folrar amb iron fix, que segur que et quedaria amb bombolletes,
3: bueno,
1: idiota.
3: Un moment. No insulti la gent. Mira que ha començat bé, però han passat 2 segons i ja no
1: mira,
3: està
1: escolta'm,
3: bé.
1: Escolta'm, si jo només vull dir una cosa. Sí. Si tot això de l'escola us sembla molt car, escolta'm, feu homeschooling.
3: Sí, això de... Bueno,
1: els teniu a casa, els ensenyeu vosaltres mateixos, els vostres fills. A casa, els feu de professors, vosaltres. Tant que en sabeu de tot, els pares.
3: Has de tenir diners, també, per
1: sí,
3: això,
1: els ensenyeu els colors, els ensenyeu les olors, com expressar els sentiments.
3: Bueno, això els pares també ho han de fer, no?
1: Total, això és el poc que aprenen abans d'anar a la universitat i acabar a l'atur.
3: Bueno,
1: i ja està, home. És un consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre el vostre.
3: Molt bé, moltes gràcies. Deies, Manel...
2: Aquest augment del preu ha disparat la compra-venda de material escolar a les plataformes en línia del mercat de segona mà.
4: Senyor,
1: hola.
4: Perdona, bon dia.
1: Què tal, Narcís?
4: Bo, perfecte, tens un piti.
1: No tinc cap piti, no sóc la teva senyo i tu tens 6 anys, no hauries de fumar.
4: És que el vàper no va, eh? El vàper no...
1: És que ni
4: el vàper. No m'omple, el vàper que no m'omple i ara m'omple, doncs, tornar als orígens, no?
1: Sí.
4: Ducals.
1: Sí. Narcís, no fas...
4: T'interessa algun llibre de segona mà?
1: Però què estàs? Estàs fent contraband de llibres?
4: Bueno, és que en tinc un parell en bon estat, de segona mà, boníssim. Només hi ha tres polles dibuixades.
1: Sí. Això s'esborra, però no deuen ser amb llapis.
4: No. Rotring 08.
1: Ah, hòstia.
4: I jo, el que diu vostè, contraband és una paraula molt forta pel que jo faig, eh? Jo només sóc un humil entrepreneur, com deia el senyor, eh? A més, tinc els llibres molt ben conservats, sóc bon estudiant, jo només sí? M'ha quedat psicomotricitat.
1: Hòstia, psicomotricitat...
5: No tens prou psicomotricitat per dir la paraula psicomotricitat.
1: Exacte.
4: És que la de la boca és la primera que va caure de tot, perquè...
6: A l'escola del fill de l'Emperín hi diuen psico. Sí. El nen fa psico.
1: Sí.
6: Avui li he de posar xandall que fa psico.
1: I per què?
6: Jo em pensava que era psicosis, no sé.
3: No, home, no,
6: els hi deuen ensenyar a punyar la gent.
3: No, home, no, això depèn
6: per
3: de
6: després, per sortir a la tele, al programa del Crims,
3: no, o algo, no.
6: Bueno, que es volen fer famosos, els nens petits ja.
3: A l'escola del meu li diuen motri, miri. Això va com va. Bueno.
6: Sí. Sí. Sembla els noms de nens d'aquests que els hi posen ara, que els hi posen noms raros.
3: Això seran dos personatges del 3CAT d'aquí dos dies, del Club Super 3 i tal, eh?
4: Bueno, però estava parlant jo.
6: Perdona. Què passa amb la psicomotricitat?
4: La psicomotricitat grossa, jo la fallo sempre. La psicomotricitat fina la provo, perquè és fer cosa amb els dits, no? La fina.
1: Sí, has de passar boletes per un fil, no?
4: Bueno,
1: enfilar macarrons.
4: Sí, li ha pitis, el que tu vulguis.
3: És veritat que la psicomotricitat fina, que la gent gran no ho sap fer, tampoc.
1: Però què coi has de liar pitis?
4: Jo vaig passar directament del xumet al Lucky Strike.
1: Manel.
4: El primer paquet va ser el Lucky Strike.
2: Els productes escolars que més pugen són els llibres, el material de dibuix i la roba.
1: Avi.
0: Mireu, feu el que vulgueu. Si voleu, ja us ho pago jo, tot això dels llibres i la roba del gimnàs i la motricitat i els collons que facin ara. Però que comenci el curs una punyetera vegada.
1: Però, escolti, què li passa
0: perquè
1: ara?
0: Perquè porto tot l'estiu, ja t'ho deia, convivint amb els nets,
1: sí.
0: I els més greus és que els seus pares em van demanar que fes activitats amb ells.
1: Clar.
0: Fes activitats amb els nens,
1: bueno, clar, se'ls ha de...
0: Activitats, sí, no, se'ls ha de...
1: No,
0: perquè passes a l'altra banda i venen sobreestimulats i són nens molt pesats al final, perquè abans no els estimulaven i mira, la cosa va més o menys bé. Ara has de fer activitats tota l'estona, perquè es veu que avui en dia els nens no es poden avorrir. És gravíssim, si un nen s'avorreix és gravíssim.
1: Això és veritat.
0: Sí, i tant que és veritat, ja t'ho dic.
1: I també li toca fer de cangur de tots els amics dels nets?
0: No, per sort no. Ara ja només faig de cangur del 95% dels amics dels meus nets. Hi ha hagut una baixa. Un nen que es diu Far, un nen molt, un nom molt bonic.
1: Far.
0: Es veu que un dia jo li vaig dir que no, al Far, i el nen ho va explicar als seus pares.
1: Hòstia.
0: Un traïdor, un nen traïdor.
1: No parli així d'un menor, home.
0: Bueno, un menor.
1: Quants anys té?
0: Sí, home, 16. És menor, però és traïdor, també. Ja tens edat de saber el que és la traïdoria. I clar, als nens no els pots dir que no, perquè es veu que això els traumatitza. Els nens d'avui dia han de fotre el que volen.
1: Bueno, vinga, sí que ha estat entretingut aquest estiu, avi.
0: Tu diràs, però he de dir que ja ho tinc per la mà perquè em vaig fer una nota al mòbil.
1: Al mòbil?
0: Sí.
1: Però si vostè no veu bé la pantalla del mòbil.
0: Sí, puc llegir la mar de bé perquè tinc la mida de lletra del mòbil al màxim. D'això ho fan per la gent gran i per la gent no tan gran. Però
1: hòstia, tant al màxim, però sí. Què és aquesta barbaritat?
0: Bueno, m'hi cap una lletra a la pantalla. Sí. Aleshores, mira, he d'anar en compte perquè...
1: Veure,
0: això ho tinc aquí apuntat.
1: Notes?
0: Diu, Ot, has d'anar en compte perquè és al·lèrgic al kiwi. A les llavors, però sobretot a la pela. Que ja m'explicaràs qui es menja el kiwi en pela. Però jo ja no sé res, eh? Després, compta amb l'Ona perquè és intolerant a la lactosa.
1: També ho té apuntat, això.
0: Tot i que és vegana. O sigui que tampoc no pot menjar formatges ni cap derivat dels làctics.
1: Bueno, sí.
0: L'Ona veu llet d'ametlla, O de soja, jo no sé què has de munyir. Una planta. Has de munyir una planta. Llet d'arròs segur que no, perquè diu, no, és que la llet d'arròs no té gust de res.
1: Però llavors, I llavors l'Ona, què veu?
0: Jo li he donat sobretot aigua, que el gust és semblant a totes aquestes llets que dèiem. Mira, un missatge de la mare de l'Ona.
1: Què diu?
3: que no torni a dir que la llet de soja, no sé què...
2: Que no torni a dir llet de soja?
3: Sí, que no és ben bé llet.
2: Ah, perquè no és ben bé llet.
7: És que no és ben bé llet, no?
3: No, s'ha de dir beguda de soja. M'ha enviat un missatge per dir-me que s'ha de dir beguda de soja.
2: Els pares estan... Veig que...
7: No fos cas que hi hagués... No fos cas que hi hagués algú que es pensés que és llet.
3: Sí.
2: Això me'l deixarem aquí, avi, eh?
3: Sí, ho deixarem aquí. Jo aniré a fer el dinar per tot aquest regiment.
2: Què farà, macarrons?
3: Tots boig, macarrons. Menjarem hummus... Amb unes fustes que hem trobat.
2: Les galetes.
3: Unes galetes, sí, de fusta. I la pel·lícula ja la tenim.
2: Sí?
3: Sí, com es diu, el doc de la Generalitat.
2: Això és un llibre.
3: Eh?
2: Em pensava que anava a dir...
3: És la pel·lícula, que han fet la pel·lícula. Sí, sobre el doc de la Generalitat. Com és això?
2: Si podria posar la sortida
7: oficial de la Generalitat de Catalunya.
2: L'arribada del tren.
3: El diari oficial de la Generalitat de Catalunya en pel·lícula.
2: Anava a dir que li podria posar l'arribada del tren a l'estació, la primera pel·lícula. La dels germans Lumière.
3: No, però hi ha gent a dins d'un tren i això es veu que està malament també.
2: També.
3: Perquè el tren és una locomotora que embruta. Aleshores, no.
2: Si fos un tren elèctric, potser...
3: No, elèctric no, perquè es veu que a l'hora de fer l'electricitat, molt o poc també embrutes.
2: Ja.
8: Parlarem dels detalls d'aquesta reunió que van mantenir ahir Salvador Illa i Carles Puigdemont a Brussel·les.
9: Sí, senyor. Ahir va ser una reunió sense rancúnies.
8: Bueno.
9: Sense retrets.
8: Sí.
9: I el més important, sense banderes.
8: Sí, bueno, ara ho expliquem. Si no hi ha banderes, de tota manera, el problema està clar. Vull dir, si amagues el símbol, és que el símbol és el problema. I no només el símbol, sinó allò que s'amaga sota el símbol...
9: Ja ho sabeu, a mi no m'agraden les banderes.
8: Ja.
9: Una bandera... Això estareu d'acord amb mi?
8: Sí.
9: No és res més que un tros de drap.
8: Bueno, és un tros de drap que representa un estat. Vostè, per exemple, té un passaport que funciona... Vostè és capaç de renunciar al seu passaport?
9: Jo només tolero la bandera dels Jocs Olímpics.
8: Ja, no, sí, clar.
9: I la bandera blanca de no als accidents.
8: Hòstia,
9: això sí que és maco. I això sí que és germana.
8: Sí, això...
9: I ara també la bandera de Palestina.
8: Bueno, perfecte. Sí.
9: I l'espanyola?
8: Home!
9: Perquè la bandera d'Espanya estem acostumats. També és nostra, vull dir, no. Però a banda d'aquestes, diguem no a les banderes.
8: Molt bé.
9: I diguem no a les fronteres, també.
10: Bon dia a tothom, perdoneu.
9: Bon dia, Mohamed Jordi.
10: Bon dia.
9: La trigaves a sortir, eh?
10: Moltes gràcies. Sí. En aquest país ja sabem tots, quan no hi ha cap bandera, és com si hi hagués la bandera espanyola. Perquè la neutralitat política es diu...
11: Espanya.
10: Si no passa res, el que passa és...
11: Espanya.
10: Ho enteneu? O em poso un mitjó a cada mà i us faig la
9: cinquella. No cal,
10: Mohamed, no cal.
11: Sí, fes-ho per mi, que jo no arribo a aquestes coses.
10: No, sisplau, no ho faré. Sí, fes-ho, sisplau.
9: Mohamed, jo crec que aquest estiu has pres massa el sol, eh?
10: Va, mentre sigui... Perdona?
9: Que has pres massa el sol.
10: No estaràs fent mofa i befa del color de la meva pell.
9: No, dic una insolació.
10: No, una insolació tampoc. No confonguis tenir ideals, tenir una idea i fer política amb tenir insolació. Està loco, lo que dijiste, loco.
9: No és que està loco.
10: La tuca el sol en cabeza.
9: Estaves parlant amb dues...
10: Està en ebullició por dintro.
9: Estaves parlant amb les teves...
10: Jo no parlo italiano.
9: Estaves parlant amb les teves dues mans.
10: No, estava parlant amb les meves dues mans com fent titelles, però la gent ja ha entès una mica la metàfora.
9: Molt bé, molt bé.
10: Crec, en principi tenen la primària.
9: Molt bé.
10: Han rigut com germans Marx, és increïble.
2: La trobada entre Puigdemont i Salvador Illa representa una mena d'amnistia política a l'espera de l'amnistia judicial i podria aplanar el camí per una trobada entre Puigdemont i Pedro Sánchez.
9: Escolta'm una cosa, ara que estic veient les imatges de la reunió entre els presidents, que he vist que no hi havia banderes, això efectivament, però escolta'm, sí que hi ha plantes d'interior.
10: Exacte. Sense banderes, però amb plantes. I les plantes també són...
11: Espanya.
7: Però no és una planta d'interior, és Salvador Illa.
10: No, és
9: l'altra. No, però banda.
10: Com se llama esta planta?
11: Arriba Espanya.
10: M'entens? És una planta que regala un poquito con cabeza.
9: Deixa'm fer una pregunta. Nenes.
8: Aviam, ara què fa? Deixi a la gent que ha vingut avui.
9: Plantes d'interior? Sí o no?
8: Quina pregunta és aquesta? Pues no ho sé, la gent que tinc interior... Però sí.
9: Les plantes d'exterior són plantes per les valentes.
8: Com?
9: Sí. Les dones que no acaben de ser cookies? Jo, plantes d'interior, saps què et vull dir?
8: Sí, però per què? No entenc.
9: Home, perquè les plantes d'interior, vull dir, volen menys cuidados.
8: Ah, sí?
9: Sí, bueno, menys les orquídees.
8: Sí, val.
9: L'orquídea és difícil, nenes? L'orquídea és difícil. L'orquídea té una floració d'uns quants dies i durant tot l'any tens allà un pal mort, eh?
8: No, ja saps veritat.
9: Vull dir, això fent maco, home, fa maco 6 dies de l'any, que és quan surt la floreta de l'orquídea, però...
8: I que
9: regaleu més orquídees, eh?
8: Aleshores...
9: Que els amics et fan, bueno, les amigues et fan... Bueno, me van portar fa 3 anys unes orquídees, de dir, mira, pel teu aniversari, dic, ai, quin...
6: Escolta, l'orquídea és feina.
8: L'orquídea és feina. Aleshores, i a l'hora de cuidar-la, vostè què recomana en una orquídea?
6: Plantes de plàstic.
8: Molt bé.
6: Molt l'hora de cuidar-la...
8: Però no estàvem parlant de plantes.
6: Aquestes no es moren.
8: Estàvem parlant dels presidents de Catalunya, Illa i Puigdemont.
6: No, que perdona, estàvem parlant de les plantes que hi ha a la reunió.
8: Sí, sí.
6: D'interior, efectivament, perquè són dos homes. No tenen ni idea de com se cuiden les plantes.
8: Hi ha jardiners homes que en tenen ni idea. O que...
6: Quines dues plantes creieu que són? Mira't les imatges, mira, jo, mira la foto.
8: Sí, l'he vist i...
6: Mira aquesta foto.
8: Són tipus ficus, no?
6: Tu què sabràs?
8: Home, doncs no pregunti a mi tot el
6: que... Els homes sou tots uns sabatots amb el tema de les plantes.
8: Ah, en fi.
6: Que les dones marxem una setmana, nenes? Marxem una setmana de casa i quan tornem a casa totes les plantes ja estan mortes.
8: Bueno, però...
6: Per què? Perquè heu fet servir el test de cenicero.
8: No, és veritat.
6: L'únic moment en què us apropeu a una planta. Sí. Per tirar-hi la cendra i fotre-hi la borilla allà del cigarro.
8: Llavors, bueno, però... Bueno, quina mena de plantes hi veu vostè en les fotos aquesta de la reunió? Fa vostè l'investigació?
6: Jo crec que una de les plantes aquestes sí. que surt, aquestes sí. de l'Illa i del Puigdemont, una sí. és una figuera de fulla de violí, claríssimament.
8: Bueno, jo no ho hagués encertat.
6: Figuera de fulla de violí,
8: sí.
6: claríssim.
8: Sí.
6: Que és un tipus de ficus.
8: Home, li he dit jo que eren uns ficus.
6: Calla! Nenes, ja sabeu com es cuiden els ficus?
8: Plàstic?
6: No? No, home, no.
8: Aviam.
6: És una planta d'interior, això, per començar.
8: Sí, el ficus és...
6: Bueno. Per tant, ha de tenir una bona il·luminació,
8: uh-huh.
6: però sense llum directa.
8: Ja comencem.
6: Llum indirecta?
8: Mm.
6: Sí. Llum directa?
8: No. no.
6: Mm-hmm. Vull dir, un ficus amb llum indirecta ja tira.
8: Sí?
6: Un ficus, diguéssim, no es posarà en un escriptori a escriure una carta
8: no,
6: que
8: ja,
6: necessitarà un flexo.
8: No, ja
2: l'espelma.
6: Tota l'estona.
8: L'espelma, sobretot, no.
6: Els ficus no escriuen cartes.
8: No,
6: per
8: no.
6: tant, llum indirecta.
2: Això és
6: molt important. Això
2: és molt important, els ficus no escriuen plantes.
6: Bueno, no escriuen cartes. No plantes. I alhora, parleu bé, per favor, que esteu fent ràdio, eh?
8: No costa una puta merda.
6: No, no, escolta'm, i a l'hora de regar, a l'hora de regalar, de regar un ficus,
8: bueno.
6: heu de vigilar de no fer bassals a la terra, eh?
8: Què?
6: Ficus vol aigua, eh?
8: Sí, però...
6: Massa? No.
8: No.
6: Massa poca? Tampoc. Vol l'aigua exacta?
8: Ja, però l'aigua exacta...
6: Això és com les areques. Les areques, que també... La Pilarina tenia una areca a casa.
8: No és un plat peruà, les areques?
6: No, les areques, allò és arepes. Les areques, mira, és que són ignorants, els homes.
8: No,
6: l'areca és una palmera d'interior.
8: Ja, però
6: una
8: si...
6: palmera que fa una fulla amb vol.
8: A
6: maca,
8: mi em diuen a casa, he deixat les areques a sí. la cuina i el primer que faig és a la nevera.
6: Però què collons has de deixar una palmera a la cuina?
8: No, per menjar-me-la.
6: La palmera, una areca, ha d'estar a la sala d'estar.
8: S'ha d'estar.
6: Però què passa amb l'areca? Molt punyetera, l'areca.
8: Sí, estàvem parlant dels presidents.
6: Què passa, l'areca?
2: No, sempre és molt més interessant, això.
6: Home,
2: sí,
6: clar. Nenes, alguna de vosaltres té una areca a casa?
12: Areca? No.
6: Doncs aposteu per l'areca.
8: Aposteu
6: per l'areca. És punyetera.
8: Sí,
6: per què? Perquè quan està malament la planta,
8: sí.
6: que dius, ai, que se m'està morint, les puntes de totes les fulles, les puntes... s'assequen. Estan marrones.
8: Sí, sí, sí.
6: Llavors vas anar a la florista i dic, escolta'm, què li passa a l'areca? Què li he de fer? Falta aigua aquí? Diu, ojo, a l'areca, si li falta aigua, les puntes de les fulles
8: sí.
6: es posen marrons. Per tant, regala més. Ah, molt
8: Quin
6: bé.
8: Quin pal de programa. Sí.
6: Si van a... Ojo! Ojo! I aquí ve lo important. L'areca,
8: sí.
6: si li poses massa aigua,
8: sí.
6: les puntes de les fulles
8: sí.
6: se tornen marrons.
8: Sí, va anar. Un moment.
6: Va anar la mare que em va parir, però qui va inventar l'areca? Déu nostre senyor, no hi va posar atenció a l'areca.
8: Però si és una palmera, això hauria de sobreviure sola.
6: És no.
8: I fer dàtils. O
7: sigui, vostè va anar...
6: No saps mai el punt just d'aigua perquè dius, bueno, escolta'm, jo no tinc amb un test que no té forats
8: sí.
6: i escolta, es volta embassar l'aigua al fondo.
7: Una pregunta, per intentar resumir aquest consell. Vostè va anar a la floristeria perquè li diguessin que sobretot regui les plantes, però que sobretot no regui les plantes.
6: Sí. Exacte.
8: És el
6: I sobretot, de tant en tant, hidrateu bé les fulles.
8: Ah, les fulles també?
6: Hi ha de l'areca, però també del ficus. Si teniu ficus, escolta, ompliu d'aigua del grifo una ampolleta d'aquestes d'esprai.
8: Sí.
6: Traieu i jo faig servir una de cristosol. D'aquestes de netejar els vidres, però bueno, sense el cristosol, a veure,
8: no
6: fotem.
8: Sí, no, clar,
6: el cristosol ja s'ha acabat.
8: Sí.
6: Llavors passes amb una mica amb una goteta de faire, poses amb aigua, remenes bé,
8: sí, mira, faré una cosa...
6: la deixes anar al sabó, perquè l'aigua al sabó també mataria la planta.
8: Bueno, però quedaria ben neta,
6: Una vegada ja està neta i aixugada l'ampolla, i poso aigua del grifo.
8: Però...
6: Aigua del grifo!
8: Però faire...
6: No cal aigua d'aquestes de...
2: No cal la brita.
6: No cal!
8: No.
6: No cal aigua de les Mossis.
8: Però pot ser que el Fairy... Oh,
6: no cal l'aigua de la Font Vella.
8: Sí.
2: No cal. Ni de la planxa.
6: Aigua del frifo mateix.
8: Aigua de la planxa.
2: Ja segur que no.
6: No, aigua de la planxa no.
8: No.
6: L'aigua de la planxa ja ho diu la paraula.
7: Sí.
6: És per la planxa.
7: Vostè fa servir l'aigua que queda en el dipòsit de la secadora.
8: Com?
7: Que és allò, és aigua destilada.
8: Quines merdes feu a casa?
7: No, compra aigua destilada de marca, eh?
6: Sí.
8: Sí. Pot ser que una goteta de sabó pels plats, per la vaixella, pels plats...
6: A veure com acabes la pregunta, eh?
8: Vagi bé per determinar les plantes, per lluitar contra el pugó?
7: No és una goteta, és bastant més.
6: Sí, però...
7: Si vols et dic les quantitats.
8: No, no cal contestar. Sabrem les quantitats.
6: No, el pugó se l'ha de matar.
8: Sí.
6: El pugó no se l'ha de rentar el cap. No li has de fotre. Per què li fots sabó pels pugons?
10: Jo sé, perquè rellisquen, aleshores fan l'efecte tobogant a les fulles.
6: Te diré el millor pels pugons.
7: Sí.
6: Mariquites.
7: Bueno, farem una...
6: No aquests homes que van...
7: No.
6: Les mariquites
7: i després
6: es mengen el pugó.
7: Després parlem del futur polític del nostre país, si voleu.
6: Bueno,
7: això,
6: no interessa, això.
8: Parlàvem d'aquesta reunió entre president Illa i Carles Puigdemont.
2: Continuem parlant-ne. Es van veure ahir a Brussel·les, i ja ho sabeu...
10: Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
2: Juli, tenim amb nosaltres... Per parlar-ne, Juli Pijuli, president de la Federació de Bars Il·legals, la Febaril.
10: Bon dia.
2: Bon dia.
10: Com estàs? Ets feliç? Jo no, però ho intento. Intento llevar-me cada dia i ser una mica millor persona.
2: Sí?
10: De fet, intento llevar-me cada dia a seques.
2: Ja.
10: A vegades puc, i a vegades no puc.
2: No pots ni llevar-te, eh?
10: No, però quan puc, em prenc sempre una kombucha de gingebre.
2: Kombucha sempre.
10: No a les drogues, sí, la kombucha de gingebre, eh? La kombucha de gingebre és com llepar el meu propi fracàs, no?
2: Però t'agrada o no t'agrada el kombucha?
10: El fracàs va bé per la macrobiota.
2: Ah, sí?
10: Macrobiota, microbiota, idiota, que...
2: Juli, m'empenediré de fer-te aquesta pregunta.
10: Endavant, però... no em porto.
2: Però què vols?
10: No era
2: aquesta pregunta.
10: Sí que acostumar, no?
2: No era aquesta pregunta. La pregunta és... Què volies?
10: Bueno, he vist que s'han reunit el president Illa i el president Puigdemont.
2: Sí.
10: Ja sabeu que jo també sóc president de la Febaril,
2: sí,
10: no? la Federació de Bars Il·legals, no?
2: Sí.
10: I em vull adreçar als altres dos presidents. Serà de president a president. President a president.
2: Hòstia, mal de cap.
10: President a president. President a president. President a president. I a l'estron. Bona, Eri. Sí. I... El cap...
2: De president a president.
10: President Illa, que rima amb flotilla, president Puigdemont, que rima amb... Com va el món? Però no sé com va. Fatal. He vist que vostès es van reunir en una sala que tenia una taula baixeta de vidre.
2: Sí.
10: Això és un gran encert.
2: Sí? Tu creus? Una reunió amb una tauleta baixa de vidre.
10: És un gran encert.
2: Per què?
10: Sempre hi ha d'haver una tauleta baixa de vidre. Ara l'he entès.
2: Okay. Sí que em portaves, eh?
7: Sí. Ara. Has de passar Cristasol abans. Vull dir, després ja pots fer servir el pot.
6: Cristasol, sí.
10: Hi ha una tauleta de vidre a totes les reunions per si de cas.
2: Tauleta baixa de vidre, molt bé.
10: Exacte, per si arriben els dolents.
2: Gràcies i fins aviat.
10: Que una tauleta de vidre i venen els xinos i reparteixen.
2: Molt bé. Gràcies i fins aviat, Juli, espero.
12: Comença l'hora de disfrutar.
13: No se retire, por favor.
14: Bueno, buenos días, licenciado.
15: Radio Latina Internacional.
14: Hay un problema ahí.
13: Amb el Oscar. Estàs escoltant la competència.
14: Especial 50 anys, carnusos.
16: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
18: No ho comparteixo.
17: El que he dit?
18: No, la banana. Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
17: I la nectarina, 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
20: Sí, digui'm.
19: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
20: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
21: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
5: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
25: Propera parada, plaça Lesseps.
26: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
27: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
28: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
27: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
28: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
27: Important, en un refugi climàtic natural.
28: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
29: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
30: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
31: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. expocasió.cat.
32: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
33: Però si aquesta hora la platja està buida.
32: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
33: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
32: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
34: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: Val més que en busquem un altre.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
37: Vídeos i històries exclusives.
36: Notícies.
37: Entrevistes.
36: Reportatges.
37: Descobriu com és la ràdio per dins.
36: Twitter, RAC1,
38: Instagram i TikTok.
37: RAC1 oficial.
38: RAC1.
37: Seguiu-nos.
38: Tots som u.
39: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
40: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
41: Acabeu d'escoltar
42: la competència.
6: Especial 50 anys.
8: Continuem parlant de Salvador Illa, això que hem avançat abans, i Carles Puigdemont, els dos presidents que es reuneixen avui per primera vegada.
2: Sí, eh? Segur. Ja ha tornat el Carles Puigdemont?
8: Prou.
2: És que miro per la finestra.
6: És molt
2: si...
6: pesat, sí.
2: No, doncs pues no. Per aquí la Diagonal no el veig, eh?
8: No, normal.
2: Només, des d'aquí només es veu el despatx del Jan Laporta.
8: Sí.
2: I el Jan Laporta, mira'l, fora del despatx, a la terrassa del bar d'aquí al davant, esmorzant una cabra sencera.
8: Però com ha de... Una cabra sencera, per què diu?
2: Bueno, però perquè... Puigdemont, el president...
6: El president entre moltes cometes.
8: Vostè sí que és entre cometes.
2: No el veig, eh?
8: No, calli un moment.
2: Espera, tanqueu la finestra.
8: Tanquem la finestra, si pot ser. Gràcies, mira. Manel, bon dia.
2: Molt bon dia. No veu Carles Puigdemont, perquè Salvador Illa i Carles Puigdemont no reuniran a Barcelona, sinó aquesta tarda reuniran a Brussel·les.
10: Ah, mira, es reuniran un senyor que treballa per la Unitat d'Espanya i que fa tot el que li diu Pedro Sánchez i també hi haurà Salvador Illa.
2: Escolta'm.
10: Aquest és una mica en retard. Sí.
2: Escolta'm, així que es veuran a Brussel·les, eh?
8: Sí, home, es veuran a Brussel·les perquè...
2: No en quedaran. eh? Al Novotel, on viu el Puigdemont.
8: No, no, que ha de viure en un Novotel.
2: Ah, no? Ja s'ha mudat a un NH.
8: Perquè, vol callar un moment. El president Puigdemont és a Brussel·les perquè no pot ser a Catalunya per un tema relacionat amb que no pot ser a Catalunya.
2: Sí, amb la repressió, es podria dir.
8: Sí, sí, sí, volia dir, el subtès era repressió, però no he acabat d'afinar bé l'acudit.
2: El Puigdemont viu en un hotel d'aquells que els netegen amb engarassos.
8: Què és això?
2: Hi ha hotels baratets que tenen el terra al linòleum.
8: Sí. No,
2: i al mig de l'habitació hi ha un desaigüe.
8: I les parets.
2: Les parets també.
8: Tot
2: i allà t'entren a fer l'habitació. Foten un mangarasso amb lejía.
0: Són els caçafantasmes.
2: Eh? Sí. La gent és molt porca.
8: Sí, una barreja de caçafantasmes i protecció civil, no? Arriben allà i em recordo un capítol de Mr. Bean, no? Que pintava una habitació amb un pot de pintura de 10 litres i un petard. Sí, aleshores posava...
2: És el meu episodi preferit.
6: Crec que en aquests hotels...
2: Hi havia un senyor que havia entrat a última hora sense saber que esclataria el petard,
8: sí.
2: I llavors, quan després de l'explosió entra Mr. Bean a l'habitació, veu la silueta d'un senyor agafant un barret que s'havia deixat en un presatge.
8: És
2: divertidíssim.
8: És divertidíssim.
2: Tant de bo el tornessin a fer per TV3 amb Mr. Bean. Jo només l'he pogut veure quan el van estrenar.
6: Crec que s'ha fet malbé la cinta de tant posar-la.
8: Bueno, doncs això, no sé si passatge, estàvem parlant d'això, d'aquest dietari de...
2: Bueno, ja estàvem parlant de l'hotel de Puigdemont.
8: Sí, de l'hotel... No, és que no...
2: Hi ha algú que l'habitació... Bueno, pues és una habitació d'hotel.
8: Bueno, en fi...
2: I té una senyera a l'habitació i un quadro del Tàpies.
8: Sí, home,
2: bueno, hòstia... Bueno, potser és una taca de cafè a la paret, eh?
8: No, home, no...
2: Amb
8: respecte, és tan imbècil, vostè...
2: L'art del Pere Tàpies era així.
8: Pere Tàpies no, Antoni Tàpies. Pere Tàpies també feia... Bueno, en fi, deia que no viu a cap hotel i, en tot cas, Illa Puigdemont es reuniran a la seu de la Generalitat a Brussel·les.
0: Sí, Illa ja es va reunir amb els presidents Montilla, Mas i Pujol, va dir que es reuniria amb Puigdemont quan fos el moment i ara diu que ja toca fer-ho i que el diàleg és el motor de la democràcia.
10: Bueno, jo diria que el motor de la democràcia espanyola és que els catalans no puguem ser catalans i prou, però què sabré jo, m'entens?
2: Ah, Mohamed,
10: el motor de la democràcia és el diàleg. Bueno, i el 155 quin diàleg era, m'entens?
2: Va, sisplau,
10: vinga. No, ni Mohamed, ni Mijimín, ni catalans!
2: Hòstia, no creguis.
10: Fa més de 300 anys que Espanya ens posa entre l'espasa i l'espasa. Tenen dues espases.
2: Una davant, l'altra.
10: I l'altra darrere. D'una banda tens el PSOE, que et diu, ei, que si fas bondat, si dissimules tot el que ets, et tractarem bé o només normal. I de l'altra banda tens el PP i Vox, que et diuen, soy español, ¿cómo quieres que te piguen cabeza? Jo no, lo van a hacer estos chavales de Guardia Civil, policía y tal. Doncs mira, tant per tant, prefereixo els que van de cara.
2: Molt bé.
10: No, molt bé no. L'estat espanyol amb una mà ens acaricia, però no gaire, i amb l'altra ens abufeteja. Bufeteja. Sabeu com es diu això?
2: Sí, home, és la web aquella, Pornhub.
10: No, se diu maltractament catalans. Ja sabeu què dic jo sempre. No es tracta de deixar de ser catalans, es tracta de deixar de ser idiotes. Jo també ho deia en Sales i no s'ho pegava tant amb la seva pròpia llengua. Seguiu-me cap a Ítaca. Si és Catalunya, no cal que sigui Ítaca, m'entens? No cal anar gaire lluny.
2: Ojo amb això d'Ítaca, ojo amb les flotilles, eh?
10: Cadascú, de tota manera, en aquest viatge a Ítaca... Sí? Cadascú que es pagui el seu. Moltes gràcies i moltes gràcies.
2: No deixem de ser catalans.
0: La reunió entre Illa i Puigdemont arriba amb els pressupostos catalans i espanyols sobre la taula i amb uns quants acords de Junts i el PSOE, com per exemple el català a Europa, doncs encara per concretar.
10: Voleu saber com anirà la reunió entre el Puigdemont i l'Illa?
2: Sí, voldríem, però no crec que tu ens ho puguis dir.
10: Clar que puc, Pau, perquè li puc preguntar al ChatGPT. Jo sempre li pregunto tot. Ara mateix, com a jove, o sigui, el meu amic de confiança, la meva persona de confiança, la meva salut de confiança és ChatGPT. És increïble, la intel·ligència artificial està arribant a uns
2: límits. Mira, Jean-Paul, avui no ens caldrà la intel·ligència artificial perquè farem servir l'estupidesa humana. Fixa't. Per saber què passarà?
10: No ho he entès.
8: Bueno, sí, perquè el nostre departament de periodisme d'investigació ha tingut accés al dietari de Carles Puigdemont d'avui a la tarda. Som davant d'un cas inaudit de periodisme avant la letra.
2: Bueno, us heu inventat tot, no? Nenes, ja us he dit jo, fact news.
8: Sí, no, fact news.
2: Endavant amb el dietari. Sisplau.
10: Dietari secret i a priori de Carles Puigdemont i Casamajor, centre en té president de la Generalitat de Catalunya, es tracta els dispersos. Dimarts, 2 de setembre de 2025, 2:45 de la tarda.
0: Avui tinc una reunió amb Salvador Illa, o sigui que el meu equip i jo sortim de la Casa de la República. Quan dic el meu equip i jo, em refereixo a un soci de l'ANC de Sant Hilari Sacalm, un redactor de VilaWeb que només parla en versos d'estallers i una senyora que sembla Quim Torra disfressat de Quim Torra. Sortim de la Casa de la República, agafem el meu cotxe oficial i ens dirigim cap a la seu de la Generalitat, a Brussel·les. I quan dic el meu cotxe oficial, em refereixo que ens posem en dues files de dos, a la gatzoneta, i la senyora que sembla Quim Torra fa el soroll d'un motor amb la boca.
1: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 3:15 de la tarda.
0: Arribem a la seu de la Generalitat, a Brussel·les, i davant de la porta m'hi esperen una munió de fans. Signo desenes d'autògrafs i em faig centenars de selfies, fins que descobreixo que tota aquella gent no m'esperava a mi, ni tenen ni idea de qui sóc, sinó que era una gent que simplement esperava l'autobús. Entro a la seu de la Generalitat i demano la clau del wifi, perquè vull fer una videotrucada amb el meu rellotge per preguntar-li al Baltònic a quant va avui el bitcoin.
1: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 4 de la tarda.
0: Salvador Illa i jo entrem a la sala de reunions. Seiem un davant de l'altre. Durant 3 quarts d'hora mirem a l'infinit sense dir-nos res. Finalment m'adono que Illa no respira. Aviso el seu equip i els demano que avisin una ambulància. Em diuen que no pateixi, que Illa no respira mai. Em tranquil·litzo, li pregunto si vol que li toqui l'estaca amb la guitarra per trencar una mica el gel. I ella em diu, si toques una sola nota et poso a la presó. Ric molt, perquè em pensava que era una broma, però ella em mira molt seriós i em diu, recorda que una de les poques diferències que hi ha entre tu i jo és que jo et puc posar a la presó.
1: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 6:15 de la tarda.
0: Li detallo a Salvador Illa els temes que vull tractar durant la reunió. El que de l'Europa, el control de fronteres, els pressupostos... Ell em diu que ara no és el moment de parlar de tot això, perquè ara hi ha un tema molt més important i molt més urgent, i que aquest tema és la flotilla que va sortir ahir de Barcelona cap a Gaza, carregada de gent que fa 15 anys van fer el 15M i ara tenen una mica de nostàlgia, i que són tot gent que creu que el català només es pot fer servir per dir coses com xiu-xiuejar, tendresa o pessigolles.
1: Dimarts, 2 de setembre de 2025, 6:15 de la tarda.
0: Li recordo al president Illa que la flotilla va haver de recular ahir mateix, perquè al cap de 5 minuts van descobrir que el Mediterrani no és l'estany de Banyoles. Insisteixo que m'agradaria parlar dels temes que ens afecten directament, però un membre del seu equip m'informa que a Salvador Illa se li ha acabat la bateria i que l'han de carregar en un carregador d'aquests que tenen els cotxes elèctrics, als pàrquings. O sigui que sortim al carrer, li demano a la senyora que s'assembla a Quim Torra que engegui el motor i tornem cap a la Casa de la República.
1: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
3: Bueno, ya tú sabes, ¿no?
42: La competencia.
4: ¿Y qué pasa? Especial 50 años.
5: RAC 1. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
7: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
11: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
12: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
13: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
14: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Propera parada, plaça Lesseps. Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
16: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933-481-482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
17: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
18: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
17: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
18: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
17: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
19: RAC1 Podcast.
17: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
20: RAC 1. De dilluns a divendres.
21: Que no s'enfadi ningú, eh?
20: De 12 a 1 del migdia. La competència.
22: Especial 50 anys.
0: També hem de parlar de peix.
22: Buah, la ràdio líder, amb els temes líders.
0: Què?
22: Estreneu una temporada parlant de peix, sí. És això?
0: Alguna aportació més?
22: No, a menys que vulguis que llegeixi la redacció que he escrit sobre les meves vacances. Que
0: no cal, gràcies.
22: Li he de donar...
0: Però quina edat tens d'escriure una redacció sobre les teves vacances?
22: És que sempre ho feia, jo feia les feines que m'encomanaven al col·le, sí. I a la tornada sí. li entregava la meva professora al professor i ara li donaré pues, a l'Eulàlia Carbonell o al Xavi.
0: A la directora de la ràdio?
22: Sí, perquè he fet... Bueno, mira, per exemple, aquest estiu he anat a la platja de Barcelona, hi havia tants guiris cremats estirats a la sorra que més que una platja semblava una paella de gambes,
0: ja està,
22: pel color d'ells.
0: Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou.
22: Perdó, puc fer una pregunta relacionada amb això que m'ha inspirat a la platja de Barcelona?
0: Una pregunta.
22: Si un senyor fa caca en una habitació de l'hotel Arts, aquesta deposició a quants metres de la platja s'expulsa? O sigui, encara més, pot ser que per qüestions relacionades amb el vent, la corrent marítima i la flotabilitat acabi prenent el sol a la platja del Bogatell? Aquesta
0: deposició.
22: La deposició.
0: La deposició.
8: Però estàs... O sigui, l'hotel Arts fa caca a on? A un balcó?
22: No, a lo que serien els lavabos.
0: A l'hotel. I els baixants de l'hotel van
22: on,
0: directament...
22: On van? Home, tens el bar al costat. No ho enviaries, no ho enviaries coll amunt a la muntanya.
8: No és com els trens de la Renfe antics, que quan feies el que fos, que fessis allò ja queia directament a la via. No?
22: La resposta quina és?
0: No la tenim. Ara, en aquests moments no la tenim.
22: Pues jo recomanaria que dos o tres de la flotilla pues que investiguin aquest tema, perquè això és interessant, perquè a veure si estarem fent... O sigui,
0: pot ser que passin per davant de l'hotel Arts.
22: Perquè jo moltes vegades me tiro amb la boca oberta.
0: Vale. Doncs mira, tanca-la, un consell, tanca-la.
22: Vale, pues
0: si no,
22: gràcies.
0: Tindràs menys possibilitats d'ofegar-te. Prenem aquest, que és un dels titulars del dia. El consum de peix ha caigut més d'un 30% a l'estat espanyol.
23: Mira, no sabia que havia sintonitzat Ràdio Nacional d'Espanya.
0: No, un momentet.
23: Què passa en Espanya? Se come pescaul, te lo explican en esta ràdio.
0: Un momentet.
23: Ni un moment, ni un momentet, ni res. Fa més de 300 anys que espero un moment. Bueno. Jo me'n vaig d'aquí. Com hauríem... O sigui, hauríem d'haver marxat ja el dia del referèndum, el 1 d'octubre, no.
0: Sí.
23: La nit abans.
0: Però expliquem bé la notícia, Noelia.
24: Sí, l'any 2014 cada persona menjava gairebé 26 quilos i mig de peix, però 10 anys...
0: 38!
23: Eh?
0: Què? Com? Si personalitzem?
23: Sí. No, clar.
0: 38 quilos de peix, jo amb un àpat.
8: No, sí. Però pensar que vol dir a l'any.
23: Sí.
0: Passa que molta de cosa és closca.
23: Sí, a la closca també pesa.
0: Treus closca...
8: És totós, no?
0: És totós. Sí, no, sí, escolta'm, 10 anys després, què?
24: Doncs 10 anys després, a l'any 2024, la xifra ha passat a només 18 quilos.
0: Ah. I per què no menja peix, la gent?
8: Bueno, no sé.
0: Si és ben bo.
8: És ben bo, també, però no sé, suposo que hi ha unes causes i...
0: Nenes, el peix, què? Ens agrada, no? Bueno, home, un bon peixet...
8: Sí.
0: Bueno.
8: Què?
0: A mi el peix?
8: Sí.
0: Em xifla.
8: Sí? Molt bé.
0: No, ja sabeu que jo menjo molt de xuxi.
8: Sí, això sí. Sí, sushi, sí.
0: Jo te dic, què soparem avui?
8: Mm.
0: Tu em dius... Xuxi?
8: Mm-hmm.
0: I jo et dic...
8: Sí.
0: Ja em tens. Tu em dius xuxi
8: sí,
0: i és que ja em tens a la butxaca.
8: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: O un bon peixet al forn,
8: sí,
0: acompanyat d'una copeta de Lambrusco ben fresquet.
8: Sí.
0: Nenes,
8: sí.
0: Una copeta de Lambrusco fresquet per acompanyar el peix, sí o no?
25: Sí.
0: És que és així.
8: Avui no esmorzaré gaire, no? Bueno, en fi, deixem en pau a la gent que no és un programa de participació.
1: Jo quan vull seduir un iogurín per l'estómac sempre cuino llenguado al forn.
8: Molt
1: poso
8: bé.
1: Ceba, i poso julivert, sí. Poso vi blanc, i el vi blanc que s'obre pues, per mullar els llavis, mentre vas cuinant vas fent una mica...
2: Sí, el més important quan cuines és anar fotent-li el vi, no?
8: Sí, bueno.
1: I mira, llenguado és com li deia el meu últim iogurín, el Max, per un atribut que té... Que, bueno,
8: sí, que, quin fàstic, bueno, prou, ja està.
1: Pels ulls, home.
8: S'assembla un llenguado.
1: Els tenia sortits. Sí, com un llenguado, feia una mica de por, feia cara d'espantat, sempre bueno, li deia.
8: Hi ha un organisme que es diu FEDEPESCA, la Federació d'Associacions Empresaris Detallistes de Peix, que explica per què la gent menja menys peix.
24: I aquesta associació assegura que és perquè cada cop cuinem menys, perquè no tenim temps, i que no anem a les peixateries perquè no sabem què comprar.
8: El capitalisme.
1: És que la gent ja no va a mercat, ara tot es pot comprar online pel Temu.
8: Sí, no, el Temu, compri peix al Temu, sí.
1: Jo, bueno, vaig comprar sardina al Temu, perquè la foto feia molt bona pinta la sardina, i m'va arribar un peluix per gats, d'aquests que mouen la cua.
8: Ah, bueno, miri...
1: I ara faig servir de vibrador, però...
8: Però
1: escolta, jo no tinc gats.
8: Sí, no, ja.
1: Tenir gats fa de soltera.
8: Prou, no.
24: A més, un altre motiu que frena els consumidors de comprar peix són els preus.
8: Sí, però doneu una cosa, bon dia...
1: Nani, una altra vegada no, sisplau.
8: Sí, bon dia per dir alguna cosa, concretament una mentida, perquè no us veig gaire bé.
1: Bueno, escolta, és el primer dia de feina, tampoc estem tan malament, no?
8: Una cosa, això de tornar a la feina, després de tastar la llibertat, ha de ser com tornar a presó després de l'hora de desbarjo, no? Mira, ser pobre és viure en llibertat condicional, això ho sabeu, no?
1: El que tu diguis, Nani.
8: Si tant odio treballar, per què no deixeu de fer?
1: Que no és això. Escolta'm, a més, la gent ha de portar un plat a taula.
8: Si el plat a taula te l'has de portar tu i no una senyora amb còfia que respon al nom de Lisbelo Rosario, bueno, és que ets pobre.
1: Bueno.
8: Ànims amb el que us queda de vida fins que us moriu, bueno, perquè, bueno, al final pues, aneu musculant, no?
1: Gràcies,
8: la
1: Nani.
8: La pobresa pues, te dona força. Escolteu, deixem orientar els joves a l'hora de... Has fet un gest i què vols?
1: Això aquí posa Jean-Paul, no Nani. Que li estàs traient text al Jean-Paul.
8: Ah, és que ja has fet aquest gest i aquest... Jo quan aixeco un ditet així, al moment tinc dos cafès. Anem a publicitat i tornem de seguida.
23: Ara que parlàveu de peix, que és un dels meus temes, me deixeu orientar els joves a l'hora de consumir peix?
1: Vinga, som-hi.
23: Benvinguts a Cuina per Bros, el programa de cuina per la gent com jo, gent que sempre tirem una mica més d'espècies al plat per si de cas.
1: Molt bé.
23: I al final pues, queda una tan picant que acabes liquant per dalt
8: i
23: per baix també, no?
1: Ja.
23: Avui us explico com comprar peix de manera fàcil.
1: Molt bé.
23: Si vas a la peixateria, li has de dir a la peixatera prepari'm un peix per fer-lo al forn. Ella començarà a desmuntar el peix per peces com si fos un Lego i li treurà el peix pues, tot el que fa fàstic d'un peix, que és pràcticament...
1: No pots dir això, home. Es tracta que la gent consumeixi més peix.
23: La gent de la meva generació, pues, si t'ho fan millor no mirar, no? És com la salsa.
1: Bueno, la peixatera li ha de treure, doncs...
23: És com els frankfurts, no vull saber de què estan fets, me'ls vull menjar, no? Aleshores, pues això, les escates, les espines, el cap, la cua, i al final, pues...
3: Els budells,
23: no? Pues només te queda, pues, un tros minúscul de peix.
1: Bueno,
23: no?
1: I què?
23: Doncs que en lloc d'anar a la peixateria, jo recomano a l'anar a la nevera dels congelats, agafar directament una capsa amb el peix desmunt el que es coneix popularment com unes barretes de lluç congelat, ja directament al barco, que tenen neveres molt potents, i bueno, s'afregiu les barretes congelades amb una armadura medieval i us protegirà més
1: que un davantal. Perdona, has de fregir les barretes congelades, però primer descongela-les, si no, sí que et saltarà l'oli de la pell.
23: Hòstia, vaja, quin invent, jo no sabia. Moltes
1: Mare
23: gràcies,
1: senyor. Enginyer.
6: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
10: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
6: Noelia Carnetzi,
10: Manel Vidal,
6: Àlex Arbiol,
10: Òscar Andreu
6: i Òscar Dalmau.
10: Feu bandaix.
19: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
25: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
26: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Tria 450 grams de contracuixadors amb 39 i estalviat un 17%. I amb Lidl Plus 300 grams de salmó a 5,99 i estalviat un 21%. Lidl, val la pena.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
9: Mary Shore.
11: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Makamanu Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. Pròximament a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
27: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
28: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
29: No ho comparteixo.
28: El que he dit?
29: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
28: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a Aldi.es. Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
30: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
31: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
32: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
33: No hi ha res millor per combatre la calor que un 30% en tots els refrescos. Bescanviable en un cupó que et serveix per... 20 de juliol als hipermercats i a Market.
34: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
35: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat.
34: Família. Són de confiança. Són d'aquí.
35: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat. Prem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
36: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
37: Escolta, navega, descarrega, informa't.
36: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.

0: RAC 1. Notícies. Pep Tormos.
1: Bon dia, ara és la una. La selecció espanyola masculina de futbol aterrarà a Madrid d'aquí poc més d'una hora amb la Copa del Món aconseguida ahir a Nova York. Gemma Montero.
2: La segona Copa del Món de la selecció viatja des de Nova York cap a Madrid amb tots els integrants de l'expedició amb una hora de retard per culpa de la pròrroga del partit i les celebracions per la victòria. A la Terminal 4 de Barajas els esperen desenes d'aficionats des de primera hora del matí d'avui. Les celebracions oficials començaran a 6:15 de la tarda amb la visita a la Casa Reial i, posteriorment, es dirigiran a la Moncloa a les 6. Just després, cap a les 7, encetaran el recorregut amb autobús descobert per la ciutat de Madrid fins a arribar a Cibeles. Allà es farà l'acte central de la celebració amb música, animació i espectacles fins l'arribada dels jugadors i cos tècnic prevista aproximadament cap a les 9 del vespre.
1: Per cert que el Mundial ha intensificat el racisme i la islamofòbia a les xarxes socials. Segons l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia del Ministeri d'Inclusió, al juny s'han recollit 40.000 continguts d'odi. L'entitat destaca que qui protagonitza bona part dels comentaris hostils és Lamine Yamal, d'origen marroquí. L'informe també conclou que el 61% del contingut que es va denunciar es va retirar de les plataformes, la gran majoria a TikTok, però també a Facebook, Instagram i YouTube. Els comuns demanen aprofitar la crisi de govern per fragmentar el Departament de Territori. Aquest matí el president Salvador Illa ha anunciat que Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials per substituir Mònica Martínez Bravo. Davant aquests canvis, la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, reclama a Illa que mogui fitxa també en altres àrees.
3: N'hi ha un megadepartament que està sota el lideratge de la consellera Sílvia Paneque. Més enllà de la remodelació o del retoc o l'ajust, com li ha dit, no?, el president a Drets Socials, nosaltres sí que pensem que s'ha de fragmentar el Departament de Territori i Transició Ecològica, perquè no pot ser, jo crec que és inabastable per a una única consellera.
1: Ara bé, no s'ha volgut mullar sobre si cal substituir Paneque al capdavant de la conselleria. A Madrid, a aquesta hora, Vito Quiles està citat davant la jutgessa que a finals de juny en va ordenar la detenció. L'agitador està investigat per un presumpte delicte d'injúries contra un assessor de Yolanda Díaz i avui haurà de donar explicacions als jutjats. Quiles va difondre falsament que el col·laborador de la vicepresidenta espanyola havia estat a la presó i va assegurar que n'havia sortit gràcies a un favor de la ministra. La jutgessa en va ordenar la detenció després de diversos intents fallits per entregar-li la citació judicial. I la Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre joguines perilloses i cosmètics tòxics. Creu que la plataforma xinesa ha vulnerat les normes digitals comunitàries. La investigació de Brussel·les va començar a fa 2 anys, ara

0: estimació. Es calcula que tenen entrada assegurada per diumenge, el dia més esperat del concurs de castells, d'aquest número i fins al 15.551. Aquest és l'ordre d'assignació de les entrades, que es materialitzarà el proper 24 de juliol. Aquest nou sistema de sorteig s'estrena enguany i vol acabar amb el col·lapse que es produïa cada estiu per l'allau de peticions.
1: I ara la resta dels esports.
2: En tenis, Paula Badosa s'ha retirat per lesió de la final del torneig de Iasi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayer Sherif per 6-4 i 4-0. Fins ara, la de Begur duia 9 victòries en les últimes dues setmanes que li han permès tornar a ser entre les 100 millors tenistes del món. I el Barça, tornant al futbol, continua de pretemporada avui amb la presència de Ronald Araujo, que ha estat el primer internacional en tornar del Mundial. L'uruguaià ha fet treball individual i, de la seva banda, Ter Stegen continua entrenant-se en espera de tancar la seva sessió a l'Ajax.
1: I el temps tarda de sol, pols en suspensió i calor molt intensa, especialment a Ponent i a les comarques interiors. Ara mateix els valors més elevats ja superen els 37 graus a Torroja de Priorat o a Vinebre, però al llarg de les properes hores els termòmetres s'enfilaran fins als 40 o 41 graus a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. També aniran creixent algunes nuvolades inofensives al Pirineu. Al vespre no es descarta algun ruixat molt aïllat al litoral o prelitoral de Tarragona que pugui arribar a la costa central. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat i al 1415 amb el Xavi Pardo.
3: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
4: Vídeos i històries exclusives.
3: Notícies.
4: Entrevistes.
3: Reportatges.
4: Descobriu com és la ràdio per dins.
5: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
4: RAC1 oficial.
5: RAC1.
4: Seguiu-nos.
6: Tots som 1.
7: A RAC1. Vostè primer. Amb Marc Giró.
8: Què tal, va dir? No m'ho puc creure, no m'ho puc creure, Ernest Ferrer, que ens hagis cascat per enèsima vegada la sintonia aquesta dels refregits d'estiu, que no la puc suportar. Clar, m'haguéssim hagut d'avisar.
9: Saps què passa? Que ningú li ha dit.
8: Li vam dir l'any passat, perdona que t'ho digui.
9: Sí, però, clar, l'any passat aquí...
8: Ha passat un any. No m'ho puc creure. Bueno, vaya merda de sintonia. Tornen, senyores i senyors, quina alegria els superrefregits del Vostè Primer, que és un mite de la radiodifusió catalana i europea, amb la merda de música aquesta que vostès també s'hauran de tragar. Si vostès són capaços de tirar endavant després de escoltar aquesta música, és que són vostès un geni. Confiàvem en la nostra audiència aquest cop més que mai. Esther Romagosa, què tal estàs?
9: Bon dia, molt bé, de dilluns.
8: Nen, tu com et deies?
9: Joel
8: Fortuny. Com estàs?
10: Bé, molt bé, a dilluns,
8: sí.
10: També.
8: Treu-te la mà. És que
10: de dilluns a dilluns.
8: Sí, però treu-te la mà de la boca. És que sí que
10: tinc molta son.
8: Però tens molta son, però...
10: Perquè fan molta calor i m'aixafa.
8: Que genial. Bueno, la gent ha de saber que nosaltres estem fent aquests refregits. Vosaltres escoltarem els millors moments del programa durant la temporada. Hi ha gent que em dirà, però escolta, vaya rotllo, ja us ho vau escoltar. No, perquè teniu tots dèficit d'atenció i probablement us devíeu perdre coses importantíssimes. Per tant, els torno a escoltar perquè us creieu totes molt llestes i de sota us han escapat coses. I punt.
9: Això,
8: punt número 1. Avui què tindrem? A veure...
9: Avui començarem amb la Mireia Giró.
8: Molt bé.
9: Repescarem un Jordi Graupera.
8: Molt bé.
9: Parlant de Ciceró, Ojo. Abraham Jiménez de Noa.
8: El Jordi Graupera, clar, no s'hi posarà per poc, diguéssim.
9: Exacte. L'Abraham Jiménez de Noa, que ens encanta, i el Dafnis Valduz, que ens va venir a parlar també d'una obra i un autor superinteressant.
8: Què has fet? Nosaltres, que anava a dir això, que nosaltres estem fent els refregits aquests, però això ho estem fent en directe, o sigui, venim cada dia des de les nostres posicions, tu has vingut des d'una illa de grega.
9: No, física quàntica.
10: Jo aquest cap de setmana estava a la Costa Brava.
8: Estava a la Costa Brava, has vingut cap aquí, tu, Esther, estaves a Nova York.
9: Jo aquest cap de setmana he anat a Sagaró i he vingut.
8: Has vingut, sí, has vingut. Jo no, soc l'únic que està a Barcelona, però és una persona austera i passo al turisme total. Bé, doncs anem a escoltar tots aquests continguts, que bona falta us fa tornar-los a escoltar i, si cal, us els tornarem a posar una tercera vegada. Carai!
9: Bravo!
11: Aquesta nit és la gala de la Pilota d'Or.
8: Mira.
11: I a mi normalment m'és absolutament igual la gala de la Pilota d'Or, però aquest cop, és que mira, tinc com una curiositat per saber a qui li dona, no?
8: Veus?
11: Serà del PSG, la Vinya Mal, Aitana Bonmatí altre cop, Luis Enrique, i, bueno, de fet, ara, mentre ho vaig dient, me n'adono que realment m'és igual, me la sua totalment qui guanyarà la Pilota d'Or. O sigui, em pensava que aquest any sí que m'importava, però no. La veritat és que no.
6: Igual.

0: la celebren, la Pilota d'Or? Perquè tinc la sensació que va ser ahir, això de la Pilota d'Or.
1: Sí, és que
2: és un complany, no?
1: És un complany, però sembla més, la veritat. Sí, perquè tot el dia n'estan parlant. I només em faria il·lusió si el Real Madrid s'ho fent un altre cop com l'any passat, que no hi va anar. Això sí que em va fer gràcia. I
0: per què
1: no
0: hi va anar?
1: M'ho vaig mirar.
0: No hi va anar per què?
1: Perquè no li van donar Vinícius, no? O què?
3: Sí.
0: Ah, vosaltres de l'anagrama també sabeu d'això, o què?
1: Han fet que estima el cap.
0: Sou futboleros?
4: Jo sí.
0: I tu, Blanca?
5: No, gens.
1: I t'importa molt la Pilota d'Or?
4: No gaire, perquè jo sóc de l'Espanyol i...
0: Ah!
4: Això.
6: No, ha recut de l'Espanyol, oi?
1: Bueno, li haurien de donar a l'entrenador de l'Espanyol,
4: ah, sí,
1: no?
4: Perquè, sí.
0: Manuel González.
4: Bueno, perquè...
1: Ha remuntat la cosa.
4: Exacte.
0: I per què et vas fer de l'Espanyol? Per anar a acabar contra casa teva? Per anar contra la...
4: No, perquè estem tenint aquesta conversa pel qual jo he de justificar que sigui de l'Espanyol. I aquest és un dels grans motius pels quals
0: soc
4: de
0: jo justificant que soc marica tota la vida, jo justificaré que tu ets espanyol, no? La que faltava. Estem aquí aguantant totes. La Rosi Carreta, però tu que ets de l'Espanyol, t'hauràs de justificar.
1: La gent dissident...
0: Clar, tu ets dissident, hauràs d'explicar-te.
4: Ja m'he explicat.
0: Què dius, que és de l'Espanyol?
4: Perquè no m'agrada el Barça.
0: Però com no et pot agradar el Barça?
4: No, però m'ha sigut de l'Espanyol perquè els meus col·legues de l'institut i de l'escola ho eren i em vaig acabar enganxant.
0: T'has deixat portar. T'has deixat adoctrinar, vaya tela.
4: Exacte.
0: Bueno, pues res, mira.
1: Molt bé, doncs la resistència.
0: No s'esperàvem aquesta, No s'esperàvem.
1: Usain Bolt, la
0: neta... Bueno, perdona, però tenim aquí pares que és acollonant, tot això, però aquest és de l'Espanyol i tu ets del Real Madrid. El cubà no és de la Madrid, és increïble.
1: I l'any passat et vas ofendre amb la Pilota d'Or, que no li van donar a Vinícius?
2: No, me da igual.
0: Te da igual total, no?
2: Sí.
0: Tu et vas fer del Real Madrid perquè Cuba no arribava.
2: Sí, no había como ver partidos y cuando ponían partido era solo de Real Madrid.
0: Qué fort això,
1: també. Molt fort.
0: Sí, és que la misèria fa que acabis sent del Real Madrid. És que
3: I devia ser els anys que guanyava el Real Madrid.
2: Clar. El momento de los Galat, Beca...
3: Si no, ves el Barça.
0: Clar. Era un momento galáctico, tu diràs. Bueno, escolta una cosa, Usain Bolt, l'atleta més veloç del món.
1: Sí, amb 8 medalles olímpiques. A dia d'avui es queda sense alè si puja unes escales.
0: Carai.
1: Ho ha explicat ell mateix a una entrevista a EFE. Des que es va retirar el 2017, es toca la pera a dues mans, bàsicament.
0: Caram,
1: i em sembla molt bé, la veritat. Tot i que jo no sent atleta i no tenim cap intenció de ser-ho, doncs jo no em quedo sense alè pujant les escales. Ja. Llavors, potser s'ha deixat massa, Usain Bolt. Ha passat d'una cosa a una altra. A l'entrevista ha fet altres comentaris que a mi m'han fet molta gràcia. Per exemple, li pregunten com és per ell un dia normal, així estant a casa, des que es va retirar. I contesta el següent. Em desperto just a temps per dir adéu als nens abans que marxin a l'escola. Això ja veus que li posa morro, perquè, clar, qui lleva, fa l'esmorzar a la Carmanyola, supervisa que es vesteixin i estiguin a punt els nens? Ell no, perquè diu que es lleva just a temps per dir adéu.
0: Bueno, i que siguin els teus, de fills, no? Perquè tot el millor dius adéu a un nen que no... Amb el despiste aquest, si em vol dir adéu, goodbye, no t'agafes un altre nen, no? Perquè ho dic de sobte.
1: Amb la son, no? Amb la son.
0: Sí, amb la son d'estar dir adéu a les de la veïna, jo què sé, i els teus estan ja marxats fa 6 dies.
1: Jo crec que Usain Bolt també es queda sense alè si és corresponsable. Saps allò de la corresponsabilitat? Jo demà provaré, no? Això de llevar-me just a temps per dir adéu al meu fill abans que marxi a l'escola. I a veure què passa. A veure quan trigarà la policia a venir o els serveis socials. Perquè jo crec que a l'Usain no li venen els serveis socials a dir, escolta, xato, espavila, que tens el nen aquí, que no sap, no pot anar-hi sol.
0: Ara.
1: Perquè recordem que té uns bessons de 5 anys, no, de 4 anys, i un nen o nena, bueno, no sé, neni, de 5.
0: De 5.
1: Per tant, no hi van sols.
0: Mare de Déu.
1: No s'hi van sols.
0: A no ser que siguin supersònics,
1: Exacte.
0: Que no crec.
1: Però Usain Bolt continua narrant el seu dia a dia, a EFE, i diu, si no tinc res a fer, simplement em relaxo. I jo crec que si té alguna cosa a fer, també es relaxa. I segueix dient, quan estic de bon humor, veig alguna sèrie i espero que els nens arribin a casa. O sigui que també espera que els nens vinguin. No sabem qui els va buscar, ni qui els porta. O com
0: que
1: els...
0: m'ha fet,
1: Sí. O hi ha un camió que els descarrega, no sé. I a més està veient una sèrie, mentre espera està veient una sèrie. Home, és que clar, guanyar 8 medalles olímpiques cansa de per vida, jo crec.
0: I la cosa... Allò és que les porta penjades totes al coll del dia, allò és que l'home esgotat, perquè és com portar...
1: Es queda sense alè.
0: Sí, mare de Déu.
1: Llavors no acaba aquí la cosa, perquè continua el plusmarquista mundial. Diu que passo una mica de temps amb els nens fins que comencen a molestar-me i aleshores me'n vaig.
0: No!
3: Mare meva.
1: Llavors, clar, has de sentir molt el privilegi patern aquest de tenir el morro de confessar que passes dels teus fills i que no passa res. Perquè, clar, això ho explico jo i queda fatal, no? Que si ho explica una mare i queda fatal, això. Llavors, clar, el tio deu estar jugant amb ell 5 minuts o menys, perquè, clar, els nens molesten molt de seguida.
0: Home, els 2 minuts i mig ja n'estàs fins al capdamunt.
1: Exacte. Llavors, la pregunta és... que ens fem des d'aquí és on va quan els fills el molesten. Perquè molta gent, jo m'incloc, si els fills em molesten, jo no puc anar a gaires llocs. No, si m'haig de quedar allí, encara que tingui ganes d'anar-me'n. Però és molt feliç el senyor aquest, jo és que és el meu nou guru. Diu, per acabar, diu, molts cops simplement em quedo a casa i veig pel·lícules, o faig legos. I el senyor fa legos, val? Si jo crec que Usain Bolt no ha entès que ell no és el fill, vull dir, que no és un germà més, que és el pare. I volia aportar una dada, que és que del 2012 al 2021 les mares solteres per elecció van augmentar un 32,8% a Espanya. Aquí ho deixo.
0: S'entén perfectament, esclar, perquè al final dius, bueno, ja...
1: Per fer-ho sola, doncs ja m'ho faig sola.
0: Per fer-ho sola,
1: per tenir un tio jugant a Legos, sí, esperant que vinguin els nens.
0: Que més nens, és que és increïble. Sí, sí, hosti, tu. Bueno, escolta una cosa, Ricky Rubin, jugador de la penya,
1: sí, ha qualificat el debut de Mohamed Dabon, del Barça de bàsquet, d'explotació. Ja que Dabon només té 13 anys.
0: Què?
1: Sí, perquè, clar, 13 anys és menor d'edat, vull dir...
0: I on ha anat a jugar?
1: Al Barça professional.
0: De bàsquet?
1: Sí, bueno, va fer un debut així, que després torna al seu equip, però vull dir que...
0: Val.
1: Llavors, Rubio, creu que ja hi haurà temps per saltar al bàsquet professional i que l'esport d'elit és molt perillós per una persona menor d'edat que encara està en desenvolupament.
0: Ho diràs. A mi l'esport d'elit, perdona, em sembla perillós per una persona 50, 60, 30, 35, l'esport d'elit em sembla perillós a qualsevol tipus d'edat i imagina't amb 13.
1: Exacte.
0: Mare de Déu.
1: Perquè, clar, als 13 anys no pots ni votar ni conduir.
0: No.
1: Com se suposa que un nen pot assumir doncs, tota aquesta pressió de jugar al bàsquet professional. I després la gent pateix, hi ha traumes i ens posem les mans al cap, però ja un cop ja ha passat 10 anys, no? Llavors, Ricky Rubio és un dels esportistes que...
0: Mira Marisol.
1: Mira, ostres...
0: Mira Marisol, tot el moment que va passar.
1: Bueno, i Ana,
0: Joselito, i
1: Ana Belén, també.
0: Bueno,
1: també
0: Belén
1: ho ha
0: encara,
1: explicat.
0: Ana Belén,
1: allò del pallasso, com es deia, aquell pallasso?
0: Zampollo, sí, sí, es posa a explicar el Zampollo.
1: Ell feia molta
0: una
1: por.
0: Una mica se la zampa, però et dic una cosa, si feia por, i ho va passar malament, però Ana Belén també és veritat que la va conèixer Víctor Manuel i la va salvar el comunisme. Clar, és que al final el comunisme, aunque perdona, el comunisme ben portat et salva.
1: Sí, sí, sí, el teòric, el comunisme teòric.
0: El comunisme teòric ens salva. Portant a la pràctica ja, ja ho sabem, però...
1: Doncs Ricky Rubio és un dels esportistes que ha parlat clar de salut mental bé, i de la seva experiència, que va tenir estrès crònic i va sentir molta pressió jugant a la NBA.
0: També dic una cosa, Ricky Rubio ha fet això de la salut, perdó que talli, però és que ara estic pensant sí, que ha fet dues coses importants, bueno, aquesta és molt important, jugar a bàsquet, això de la salut mental i l'esport, que no tothom té el valor de dir-ho, i després també va anunciar un xampú anticaspa, que jo me'l vaig comprar sense tenir caspa, o sigui que això té molt de mèrit. Que
1: tu... Això té moltíssim mèrit.
0: O sigui, a part de la caspa, ha parlat de dos grans problemes, que són la salut mental, la caspa, i sí, jo m'he comprat jo hi ha èpoques que tinc que canviar l'època de l'any, de vegades tinc caspa, que és increïble, no? Perquè a mi em veus i dius, és impossible, estrès, que no m'estranya. I però no, vostès dirien ara, home, aquest vostè senyor Giró, té caspa amb aquesta pinta que té? Doncs sí, escolti, i em tiro pets, també. O sigui, soc humana,
1: soc
0: humana.
1: Home, però és que la caspa... no té res a veure amb ser brut, eh?
0: No, també, bueno, també puc no dutxar-me, o sigui, si em deixo anar. Però el que et vull venir a dir és que jo de Ricky Rubio...
1: El recordes, per sempre.
0: I m'he comprat un xampú anticaspa en una època que jo no tenia caspa. O sigui, mira si el venia bé Ricky Rubio o el xampú anticaspa.
1: Doncs mira, potser...
0: HDL era, com era?
1: HS.
0: Com és? HS, clar.
1: HBL.
0: Va, no sé què és.
1: HTML.
0: Sí. Perdona.
1: Exacte. Llavors, crec que la gent rica està passant molts nervis per ser rica. Llavors, no sé si val la pena.
0: No val la pena ser rica.
1: No val la pena i tampoc que ens maregin tant i que ens tensin tant.
0: Exacte.
1: No cal
0: exacte.
1: Que ens pagueu la teràpia.
0: I si vols ser rica, sigues rica, però sense tocar els nassos, que aquesta és una altra, també.
1: Exacte.
0: Perquè jo estic a favor que la gent faci el que vulgui, nosaltres som liberals. Vostè vol ser rica? Doncs endavant. Però no a costa de la nostra salut mental i de l'altra.
1: Salut mental.
0: Clar.
1: També he vist els documentals aquests de salut mental, de l'Aitana i el de Diverxo.
0: Aitana, la cantanta.
1: Sí.
0: I el Diverxo,
1: David Muñoz.
0: Sí.
1: I clar, no els he vist sencers perquè ja no podia més de tants problemes del primer món. O sigui, com ja m'he fet la idea, el tercer capítol. Però jo he quedat estressadíssima, segur del sofà, perquè clar, és com en passar-nos aquestes pel·lícules no ens relaxa i que no prenem res de salut mental. Perquè a sobre ens desvia de la realitat, perquè acabem més preocupats de si el David Muñoz obre un restaurant o no,
0: sí, no
1: que per si arribem nosaltres a final de mes o si ens expulsen dels barris o pel genocidi de Gaza.
0: Ara, això és tota la raó. I a més el David Muñoz, vull dir que es veu que hi ha cua per entrar al seu restaurant, això ja és l'última cosa que ens
1: clar,
0: pot
1: que
0: passar,
1: també
0: és no?
1: Com per què et preocupes tant? Però acabes patint tu
0: sí,
1: de veure si l'obre o no i els milions que perdrà.
0: Que escolta, per favor, una cosa et vaig a dir, realment aquesta que ha pagat la teràpia al seu equip realment, bueno, pues, efectivament s'ha de destensar els equips i tal, però jo, pel meu equip, m'han reclamat
3: aquest matí... Vamos, ni tomàquets.
0: Ni tomàquets
3: ens portes.
0: Jo no els pagaria una teràpia d'aquests dos. Bueno, a l'Òscar Dalmau, es veu que no sé on encara ja els treu, però cada matí estem intrigant.
3: Cada dilluns.
0: Cada dilluns porta tomàquets.
3: Uns tomàquets més grossos que la palma de la meva mà.
0: Uns tomàquets que semblen... Una, vamos, com una cosa que li semblen melons.
3: Sí?
0: I els porta... Jo què sé.
3: El seu equip.
0: I els porta l'equip. I les bossetes, bum, bum, bum. I aquests dos desagradats, el Joel Fortuny i l'altre, aquí present...
3: No, el Joel li ha preguntat...
0: Per què no li portava jo tomàquets? Que com que el Dalmau és el meu cunyat, dedueixen que jo també tinc tomaqueres, però jo què sé. Jo
3: perdona, li hem preguntat al Dalmau, escolta, que tens una fàbrica, i no, això és de l'or, sí, que sí. Compartim... Ah, que el compartiu amb el Marc, sí. Ah, coi, doncs pues el Marc no ens ha portat res.
0: És que això és mentida total, jo no comparteixo res amb ningú, perquè jo sóc latifundista i no tinc jo per què compartir tomàquets ni amb el Dalmau ni amb ningú, és que és flipat. En qualsevol cas, de fet, diré, no us penso pagar teràpia. Tot i que la necessitaríeu...
1: Però no era d'abans, era d'abans.
0: Que ja era d'abans de conèixer. I tomàquets, com tu m'ho prendràs, no aniré jo arrossegant tomàquets, que
3: però
0: ni que
3: si
0: fos jo...
3: Però si portes una bossa preciosa i gran...
0: La Mercadona, Mrs. Mercadona.
3: Que t'hi caben.
0: Però com he de portar jo tomàquets? Estem boges? O com he d'anar jo arrossegant
3: tomàquets? Dos tomàquets, tres.
0: Pues per dos tomàquets ja no m'hi poso, tampoc. Pitjor m'ho poso, em diguis, si no, necessito tal.
1: Home, si són tan grans, si són tan grans...
0: A veure, a més, els tomàquets de pagès, aquesta idea de que el tomàquet...
3: Això no és veritat.
0: Ja no fa gust de tomàquet.
3: Els de pagès, sí.
0: I els de pagès, i
3: els de quilòmetre zero, sí.
0: I els del Mau, el tomàquet ha desaparegut del mapa.
3: Això no és veritat, els de quilòmetre zero són boníssims. I aquest té pinta de quilòmetre zero.
0: Canvela't el del Mau, ves-te'n al...
1: No, però vull dir que també podria fer un regalet que es gasti els diners.
0: Que anés a Cartier, i ara què voleu? Que m'allotja de Cartier per totes, és increïble. La classe obrera us esteu passant.
3: Nosaltres amb un tomàquet ens conformem.
0: És increïble. Home, a més, els tomàquets, no veus tu al Prat del Llobregat i tot aquesta zona, que tenen els tomàquets boníssims. Pues filla,
3: allà hi ha carxofes.
0: Pues que agafa el carxofes. Ens has portat tu carxofes a nosaltres?
3: Però jo no tinc un carxofer a prop.
0: Que jo tampoc tinc un tomàquet.
3: Tu tens un tomàquet, però tu tens una tomàquet a prop, i jo no.
0: Jo odio el camp. Punto.
3: Volem tomàquets.
0: De cabreta.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Amb tots vostès, Jordi Graupera. Bravo. Bravo. Escolta'm una cosa, estàvem veient ara... s'ha escapat, perquè la Sara...
3: L'Oscos,
0: que és la teva dona, està ara mateix a la tele, no et despisti, sí. Perquè està al...
3: Tot es mou.
0: Amb l'Helena García Melero, genial, i avui esteu...
7: La més guapa i la més llista.
0: La més guapa i la més llista. Vaya parejón, eh?
7: Bueno, power couple.
0: Escolta, a veure, Jordi Graupera, tu ets periodista i doctor en filosofia.
7: Sí.
0: Sí, doctor en filosofia i periodista.
7: Sí, periodista de pràctica més que de formació.
0: Exacte, sí. Molt bé. Doncs nosaltres ni et dic el que són, però si tu ets de pràctica de periodista som de rebote, diguéssim.
7: Però això mateix.
0: Bueno, tu has escrit el llibre de...
7: El pròleg. M'agradaria molt haver-lo escrit.
0: Si ets el típic que podries haver-lo escrit.
7: M'agradaria molt. Ai, gràcies. És el més bonic que m'han dit en aquesta dècada.
0: Això havies de venir perquè jo digues coses guapes. Escolta una cosa, has escrit el pròleg.
7: Correcte.
0: De la reedició de la República de Ciceró.
7: Llibre importantíssim.
0: Traducció de Joan Manuel del Pozo. Tot això a la col·lecció Bernat Metge Essencials, volum 26 de la Casa dels Clàssics. Per no arriba als 15 pavos, tens la República, per fi, mira, ja no l'heu aconseguit als carrers, els independentistes, però la pots tenir per 15 pavos a les teves mans. És que està al final...
7: Bé, jo sempre porto la República a les cases de la gent.
0: Ara.
7: Bueno, els catalans els alliberarem d'un en un, Marc.
0: Exacte.
8: De les catalanes?
0: També. No entrarem ara a la pista morgia, o com es digui això. A veure, una cosa. Les catalanes ja ho veurem. Depèn de la catalana. Què te la va dir? Tu dius que la República Ciceró... Això quan va ser escrit, per favor? L'any de la
7: això...
0: Xica, no?
7: Sí, l'any 50 abans de Crist.
0: Fixa't tu. Sí. Llavors, dius que començaré pel final, eh? Pensaves que començaré pel principi?
7: Endavant, jo a por ellos.
0: Dieu que aquesta lectura avui és totalment vigent.
7: Sí.
0: M'agradaria saber per què, però és que tu la compares amb Star Wars. És a dir, Star Wars i la República de Ciceró tenen punts en comú. Per què? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
7: Exactament per això. Sí, exactament per això. Hi ha un moment molt bonic a Star Wars, que segur que recordeu, que és aquell moment que el senat galàctic, decideix donar poders extraordinaris al canceller, que acaba sent el dictador Palpatine. No? I aleshores algú diu, així és com s'acaba la democràcia entre aplaudiments. No? És aquesta transició entre una república disfuncional, una república que té uns ideals antics, fins i tot una religió antiga, però que no acaba de funcionar pels conflictes del moment, es va degradant, corrompent, fins que al final acaba derivant en una dictadura de tipus imperial. Doncs aquest és exactament el moment en el que la República Romana esdevé un imperi, l'imperi romà. Aquí hi ha un moment de transició, i aquest moment de transició és el moment de Ciceró. Ciceró és el gran enemic de César políticament. César és el primer dictador romà que té pinta d'emperador, ja que fins al següent, que és Octavi, no, això no passarà, però César ja és el César. Per això diem Kaiser en alemany, que vol dir César, per això diem Tsar en rus, que vol dir César. És a dir, César és la figura màxima que té tot el poder. Per tant, el que veiem en la República de Ciceró, o el que veiem en el moment en el que Ciceró escriu aquesta república, és aquest moment en el que s'acaba un somni de 500 anys, que és el somni d'una república a l'antiguitat, i comença el que coneixem com l'imperi romà.
0: Quan parlem de l'imperi romà, aquests que els encanta, bueno, els mascles que penseu sempre en l'imperi romà, és aquest imperi, sí, el que...
7: Aquest és l'imperi romà de la gent que pensa en l'imperi romà. O sigui, la gent que li agrada pensar literalment en l'imperi romà,
0: sí, és això.
7: En el és que aquest. Més pensa és en aquest moment. En aquest moment és el moment clau, és el punt d'inflexió, el canvi de rasant, el canvi de ritme, com vulguis dir-ne. És el moment en el que es mor aquest somni. Ja s'havia mort, en realitat. Ja era un moment com decadent i corrupte. És aquests moments que quan el vius penses que va del canto d'un duro, però passat el temps mires enrere i dius, ja es veia que la cosa ja no podia anar. És com l'Unió Europea avui, diguem-ne, no?
3: O Estats Units.
7: O Estats Units.
0: Clar, clar, sí. És que, bueno, això t'anava a dir. Anem a parlar primer de Ciceró, després parlarem tornarem a la situació actual, perquè, clar, sí, nosaltres estem al canto d'un duro, que no estiguem ja... Ai, Déu meu, jo tinc por, eh? Aquest tal Ciceró, ens podries explicar una mica...
7: Sí. És una figura extraordinària que a mi m'encanta. M'encanta per molts motius. Un dels motius pels que m'agrada és que és un home que construeix una carrera política poderosíssima només perquè parla bé. A mi m'agradaria que això a mi em passés, no m'ha passat, però m'agradaria que això... Però és molt important que la gent pugui obtenir poder parlant bé. O sigui, la gran innovació de l'antiguitat, de Grècia i de Roma, és que quan es van començar a fer les primeres assemblees, a les polis gregues, és una innovació que diu, no manarà el més ric, no manarà el que té més cavalls, no manarà el que té més soldats, no manarà el més fort, el més alt, el més guapo, el que té millor vista i el que té l'espasa més llarga. Manarà el que convenci els altres. Això és una innovació bestial, que dura fins avui. Però és veritat que no passa sempre. De vegades tu ets molt convincent i us et foten un clatellot i s'ha acabat per molt bla, bla, bla. No? Això passa i la història va d'una cosa a l'altra, de la força a la paraula i de la paraula a la força.
0: I després hi ha algun cateto que també t'acaba convencent, diguéssim.
7: Bueno, això també passa, t'has molt insistir.
0: Dos tonteries, deixen moltes i acabes comprant allò.
7: Bueno, això és quan comencen a aparèixer les democràcies, primer les polis i després més grans, els filòsofs alerten contra això també, que la paraula és verinosa, la paraula també té aquesta capacitat de persuadir, que no sempre és perquè sigui veritat o perquè sigui millor o perquè sigui més raonable, de vegades és perquè hi ha una gent que té un talent per simplificar problemes complexos de manera que et fa sentir representat. I això és irresistible gairebé, no? Els oradors que tenen aquesta capacitat són irresistibles. Bueno, Ciceró, però neix, diguem-ne, ho simplificaré molt, si ens està escoltant algú que li agradi molt pensar en l'imperi romà, que em perdoni la simplificació.
0: Nosaltres és dilluns, t'agradaria moltíssim que ens ho simplifiquessis.
7: Però diguem-ne, és un provincià.
0: És una província, mira.
7: Ciceró és un província. És un nascut a un lloc a 100 quilòmetres de Roma i aleshores d'una família que són ciutadans, i tenen diguem-ne, ciutadania, que això era una cosa molt, molt escassa.
0: Tenen papers, diguéssim,
7: tenen
0: no?
7: Tenen papers, sí. I això els permet participar de la vida pública i participar de negocis de l'imperi, bueno, l'imperi en el sentit de tot el domini de Roma al Mediterrani i tal, però no tenen casta. Ja. A la capital, no tenen pedigrí, no són...
0: Mare de
7: no són... I aleshores ell...
0: Totes les coses que estàs explicant són...
7: És com si tu fossis un, no sé, un periodista de RAC1 en programa Televisió Espanyola. Sí, ets un tio que estàs a la província i llavors vas a la capital i pel do de la paraula sense pedigrí fas un lloc a la
0: paraula. Pel do de la paraula perquè sempre m'has vist vestit, però perquè allà a Madrid tot despilotes d'una manera.
7: Això també passava a la Roma clàssica, que passava sota la túnica, quedava sota la túnica.
0: Sí, sota la túnica, la sauna.
7: En tot cas, aleshores ell, jo sostinc en el pròleg que ell mai abandona aquest complex de província. O sigui, ell té un complex de no pertànyer exactament en el món dels senadors, els aristòcrates grans, no? Però en tot cas, arriba a Roma, es forma allà, amb un sistema que hi ha de padrinatge és molt, molt complicat, i aleshores retrassa la seva entrada a l'esfera pública. Normalment entraves a l'esfera pública als 18-19 anys i ell fins als 25 no hi entra.
0: Mira tu.
7: I la raó és que hi ha un moment de molts conflictes socials allà perquè el sistema polític és tan disfuncional que no para d'haver-hi un que entra amb l'exèrcit i mata els enemics, l'altre s'hi torna amb una revolució i ja corre la sang, no? En aquella època, Ciceró i César, tots dos són jovenets, són adolescents. César és una mica més jove. Són adolescents i aleshores surten d'aquell moment de conflicte de sang pels carrers, van morir 9.000 persones, eh? Mm-hmm. O sigui, no és poca cosa, amb conviccions contràries. Ciceró surt dient, hem de recuperar els valors de la república, hem de recuperar els valors antics d'una república cívica, decent, d'oradors, de tal. I César surt amb la convicció de que el fort mana. Uh-huh. El que té l'exèrcit, el que mana, el que té l'espasa, mana. I les seves carreres polítiques, que són paral·leles, són aquests dos grans paradigmes. César, l'espasa, per dir-ho així, estic simplificant molt, i Ciceró, diguem-ne, la paraula. Ciceró es fa molt cèlebre a Roma, perquè és un advocat que va al fòrum romà i participa de les causes com a advocat, i és humilia, al contrari. Els seus acudits eren tan sardònics que la gent els recopilava en antologies i els feia córrer per...
0: Perquè a Ciceró, dius, apuntes que era, utilitzava la demagògia, l'humor, l'entreteniment, tot. O sigui, tenia, era un...
7: Nosaltres pensem en els oradors
1: antics. Encara sabem frases seves, i bueno, jo vam traduir les catilinàries, on hi havia frases seves.
0: Clar, clar, que fèiem...
7: Correcte.
3: Però al final guanya l'espasa.
7: Al final, bueno, de l'espasa, bueno, parlem-ne d'això. A mi, aquesta és la raó per la qual aquest llibre l'estem reeditant també avui, perquè guanya l'espasa, però a mitges. És a dir, és veritat que César s'acaba imposant, és veritat que ell acaba sent una mena de pobre ànima en pena, quan escriu aquest llibre és una ànima en pena a la seva vila, ja m'agradaria tenir-la, eh? Però a la seva vila als afores de Roma, escrivint nostàlgicament, i després quan arriben al segon triumvirat amb Octavis, el primer emperador com Déu mana, el primer que fan és matar-lo. Vale? O sigui, és una cosa com molt, molt de perdre, de loser, diguem-ne, no? Però clar...
0: Sí, home, explica't així, però de veritat, literal.
7: Literal, o sigui, però clar, 1.700 anys després, la primera república democràtica de la modernitat, que és la nord-americana, uh-huh, està construïda per gent que s'inspira en aquest senyor, que uh-huh, s'inspira en les idees d'aquest senyor. Tot el segle XIX, quan es troba aquest text que va costar de trobar perquè s'havia perdut, uh-huh, almenys sencer, inspira les revolucions democràtiques del segle XIX, inspira les democràcies del segle XX. O sigui, a dia d'avui, quan nosaltres diem no, és que la divisió de poders, és que hi ha d'haver una mica de parlamentari, una mica d'executiu, o la gent que diu necessitem democràcies parlamentàries i tal, no sé què, va, ningú és perfecte, doncs aquest tipus de règims mixtes sorgeixen de la intuïció de Ciceró, que és, hi ha d'haver poders en equilibri i en disputa, mm-hmm, perquè ningú, diguem-ne, s'imposi sobre els altres, no?
0: Estem perdonant un moment. El llibre, doncs, més necessari llegir-lo ara que mai. Veient Donald Trump, però no només Donald Trump, sinó l'ascens del feixisme, digue-li com vulguis, a nivell mundial, diguéssim, creus que estem en un moment de declivi de la república romana, ara sí?
7: Clarament estem en crisi, no? Sí, jo crec que és innegable que Occident, uh-huh, està en crisi. Com funcionen les causes i els efectes costarà de veure, o sigui, que segurament ho veuran els nostres nets, ja, quina era la causa i quin era l'efecte. Però el que sí que veiem és que tot el món occidental està perdent l'hegemonia al món, en favor de la Xina, en favor d'altres països que han anat creixent, i en aquesta mena de clarobscur de la decadència econòmica i de lideratge cultural sorgeixen monstres. I llavors aquests monstres no sabem exactament. Per exemple, podries dir que la Unió Europea, amb aquest monstre burocràtic, uh-huh, insufrible, incomprensible, sense retiment de comptes, sense transparència, això ja és un monstre. Podries dir els tecnòcrates, els euròcrates de Brussel·les, uh-huh, ja són gent, sí, que... Això ja és com una degradació, ja és com, una, uh-huh, com un furúncul de la democràcia. A l'altre extrem tens sistemes presidencialistes com el dels Estats Units, que et permet que un emprenedor de la política, com és Trump, aparegui a l'escena pública i amb demagògia, amb trencament dels costums, sí, sí, es faci amb el poder, i aleshores tot allò que era impensable...
0: De la violència curiosa, també.
7: Correcte. Tot allò que era impensable, del decòrum... Jo recordo, no sé si us recordeu això, és que ara t'he vist amb aquesta jaqueta tan maca que portes. Sí,
0: gràcies, gràcies.
7: Va haver-hi, durant la presidència de Trump, sí, va haver-hi un dia que Trump va sortir... d'Obama.
0: Sí.
7: Va haver-hi un dia que Obama va sortir a fer una roda de premsa amb una jaqueta d'aquest color, sí, amb un trajo d'aquest color.
0: I li van dir, escolti, això és... Bueno, és per jugar al críquet.
7: Es va muntar un escàndol.
0: Sí, és per jugar al críquet.
1: És de color...
0: És de color que fem llet, diguéssim,
1: beix.
0: Sí, és esportiva. Jo això no dic...
3: Més guapíssim.
7: Crec que allà en diuen de Tangate, és a dir, l'escàndol del trajo
0: del
7: color tan.
0: Exacte, és color tan,
7: no?
0: Sí, sí.
7: I aleshores, vull dir que totes coses que ens semblaven impensables, ara són... tenen aquesta normalitat de moment degradat, de moment en el que els valors profuns de les democràcies republicanes han perdut atractiu, han perdut capacitat de persuasió, han perdut aquella cosa tan, tan intangible, que és que tu vius en una societat i obeeixes les normes de civilitat perquè penses que val la pena. Uh-huh. I la gent ha deixat de creure que això val la pena. I mica en mica aquesta
0: degradació... Podríem recuperar-ho una mica si llegim aquest llibre? Molt ràpidament, perquè he de passar a la Neus Càceres, que estic fora de temps total.
7: M'agradaria pensar que sí. Les resistències a la degradació sempre comencen a l'interior. I aleshores aquí hi ha uns instruments que potser no et salvaran la vida, però són els primers fonaments que et permeten ser una pedra que faci de fre a l'avenç del mecanisme de la degradació.
0: Jordi Graupera, moltíssimes
7: gràcies. Moltes gràcies.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: 5, 6, 7, 8, valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Propera parada, Plaça Lesseps.
12: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
13: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
14: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
13: Amb gent pionera.
15: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
13: I que vol canviar el món.
16: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
5: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
17: Change the world, or the world will change you.
5: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
18: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Verisure.
5: RAC 1.
20: Ei, què passa? Què feu?
21: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
22: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
23: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
20: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
22: Ja, però si agafem lloc.
21: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
20: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu. Que tenim un país sencer per entretenir.
23: I què hem de fer?
20: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
23: Ah, de conya.
22: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
20: Que sí.
5: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
20: Amb Pere Mas, jo mateix.
5: RAC 1. Tots som un milió. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
24: Escolta, navega, descarrega, informa.
5: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
0: Tots vostès, Abraham Jiménez de Noa, brava. Bueno, Abraham Jiménez de Noa, o el que sigui que hi hagi darrere d'aquella barba.
25: Una cosa, aquestes cadires són noves?
0: Per què?
1: No.
0: No?
25: No.
1: No. No. S'han afaitat, també.
25: S'han afaitat, també.
0: Abraham.
1: És que no hi ha públic avui,
0: llavors les veus. És que potser no les veies amb tanta barba, llavors estàs veient. Avui tenim dues persones de públic, perdó, no dius que no hi ha públic, eh?
1: Dos persones, perdoneu.
0: Aquí nosaltres som titiriteres.
26: Les millors.
1: Les millors.
0: Les millors, ara dius que sí. A veure, Abraham Jiménez de Noa.
25: Un dia del estiu estava en la cocina de mi casa tallant cebes, com diu ajo en català?
0: Ai.
25: I per adobar un picadillo. Picadillo, ¿sabes lo que es un picadillo? Carne troceada.
0: Molt bé.
25: Vale. Hizo, ¿no?, el timbre de la casa, desde afuera del edificio, ¿no? Descolgué el teléfono, de diga, respondí. Paquete para Claudio Campiño. Claudio Campiño es mi esposa, ¿no?
0: Sí, la que no te quiere porque te has quitado la barba, la que está a punto de divorciarse de ti.
25: Exactamente. Digo, sí, me dice, una cosa, agrega el hombre que hablaba conmigo, ¿te puedo mandar el paquete por el elevador? Sí. Yo le digo, sí, claro, no hay ningún problema. Estaba escuchando, mientras tallaba la ceba, estaba escuchando música en casoncillo, en la cocina de mi apartamento, tenía las ventanas abiertas en medio del estío, y... abrí la puerta de la casa que da directamente al ascensor cuando sentí que había llegado el elevador. Me introduje en él, me agaché para coger el paquete y sentí un estruendo brusco. La puerta se cerró y yo quedé sin camisa, sin pantalones, sin descalzo, sin teléfono, en la afuera de mi casa sin llave, y unos, como una media hora antes, mi esposa se había ido con mi hijo a casa de unos amigos.
0: Bueno, pero tenías el paquete de Amazon.
25: Exacto, y con un paquete, y con un paquete de Amazon.
0: Que casi es lo peor de todo, que compras por Amazon.
25: Exactamente.
1: ¿Anabas en calzotets?
25: Sí.
1: Ah, vale.
25: Sí, sí, en calzotets.
0: ¿Y los calzotets, perdona, tú los llevas apretados o sin o sueltos? Para imaginárnoslo bien.
25: Apretados.
0: Apretados, vale.
25: Sí, sí, sí. Vale. Esto se pone bueno ahora. Sí. Los primeros instantes fue incredulidad, ¿no? Es como, ¿cómo puede pasar esto, no? Y sí, sí, claro que puede pasar porque estaba pasando. Estaba yo fuera de mi casa, tapado con lo más mínimo que de mi cuerpo. Literalmente lo que se dice, tapado los paños menores, ¿no? En paños menores. Y, por supuesto, empecé a sentir unos pasos, ¿no? La ley de Murphy, ¿no? Que, por supuesto.
1: Qué horror.
25: Que bajaban las escaleras. ¿Cómo resuelvo esto, no? Me puse tan nervioso que lo único que hacía era caminar de un lado a otro en la misma baldosa sin poder saber qué hacer. Cuando ya era inminente que esa persona estaba llegando a mí, lo único que hice fue hacer lo que finalmente hice, que fue virarme hacia mi puerta y tocar el timbre de mi propia puerta, ¿no? Para hacerme que estaba tocando en calzotets con el paquete de Amazon en la mano. La chica que nunca lo había visto, era rubia, no sé si es guiri o vive en el edificio, nunca la había visto en mi vida, se detuvo congelada, me miró a la cara y le dije hola, fue lo que me salió, claro. Y desapareció la velocidad. Nunca he visto a nadie caminar tan rápido unos escalones, ¿no?
0: Que també et dic, tu quin pis vius, perquè baixava per l'escala en pleno mes d'agosto.
25: Segundo, que es un tercero, porque es... hay un principal. Yo también me preguntaba eso, ¿quién en medio de verano con este calor decide bajar desde el cuarto piso las escalas y no coger el ascensor, no?
2: Sí, jo, per exemple.
0: Ah, sí?
2: Però visc amb un setè.
25: Ja.
0: I per què ho fas, perdona?
2: Va, perquè treballo moltes hores assegut i llavors una manera d'obligar-te a caminar una miqueta i pujar no sempre, però va. Ah. Sí, sí, sí.
1: I tant.
0: Pues mira, t'hauria trobat a la brava que els sotets. Escolta, i entonces?
25: Entonces, comencé a pensar, bueno, primero en mi imagen, ¿no? ¿Qué parecía yo, no? Bueno, no podía hacer más nada, no tenía llave, no tenía teléfono. ¿Cómo le dicen aquí en Barcelona a los pajusos, que son estas personas? En Cuba le dicen pajusos a los que se hacen pajas en
0: el... Ah, pajuso, sí. Pajineros, bueno. ¿En català com seria? Ah, mira, és que els de l'Ateneu de Barcelona no tenim, és que no ens fem palles, a l'Ateneu no ens fem palles.
3: Pajillero.
0: Pajillero, no?
3: Sí. Bueno, pensé... Que... En català normatiu.
0: En català, sí o no, sí o no, sí. Pajillero.
25: ¿Qué soc?
0: I a Cuba, com en dieu?
25: Pajuso, lo dicen.
0: Pajuso. Ah,
25: sí.
0: Con Z, pajuso.
25: Con Z,
0: eres un pajuso.
25: Sí.
0: Jo a veces soy un poco pajuso, ¿eh? Pero,
25: ¿tú quieres decir, pero pajusos... al carrer?
0: Ah, no, al carrer no, al carrer no. Eso
25: no,
0: es
25: no,
0: el otro
25: pajuso en Cuba son los que al carrer...
1: Un sátir.
0: Ah, un sátir también.
25: Vale. Un homeless, una persona con discapacidad mental, un ladrón, un guiri que llegó a Barcelona a ir a una playa de nudistas, no sé. Todo se me empezó a pasar por...
0: ¿Quién es la imagen que tú estabas amatent?
25: Exactamente. Y claro, había un detalle. No recordaba el teléfono de mi esposa. Entonces no podía tocar la puerta de alguien para pedirle su celular para que llamara el número.
1: Claro.
25: Me pasó una cosa curiosa porque fue que me dio nostalgia en ese momento porque recordaba todos los teléfonos de Cuba. El mío, el de mi esposa,
0: el de
25: mi hermana, el de ella, el de la casa. Y es que claro, en Cuba como todavía funcionan los teléfonos fijos y como tienes que llamar todos los días, obligatoriamente los memorizas y por eso lo tenía en la cabeza. Y sin embargo, ahora yo no me sé ningún... A veces me cuesta cuando me dicen, dame tu contacto, a veces yo ni me acuerdo del mío. Entonces claro, no podía tocar la puerta de ningún vecino. Tampoco podía tocar la puerta de ningún vecino porque bueno, en todo el edificio, que son cinco... pisos de cuatro apartamentos cada uno, conozco a tres familias de conocerla. Y lo digo en plural, pero realmente son a una sola que tengo confianza y entré a su casa el primer día que llegué a ese edificio hace 2 años y medio y más nunca he entrado. Entonces, como no sabía qué apartamento era en el cuarto piso, no podía tocar la puerta, porque si me equivocaba, de pronto abre la puerta y yo, en caso de usted, alguien le iba a decir, hola, perdona, me he equivocado de apartamentos, ¿no? Entonces,
0: apuntaros una cosa, a Cuba es más fácil tener vida veïnal, conoces la casa de los tus
25: veïns. Sí, claro, eso me pasa en Cuba, yo toco la puerta de cualquier vecino y espero en caso de en la sala, sí, hasta que aparece mi esposa.
0: Es verdad que no coneixem la casa dels nostres propis veïns.
1: Total.
0: Sí, es veritat.
25: Exacto. Le van a hacer unas pruebas ahí en Balmas, en...
0: Ah, sí.
25: Ahora no recuerdo con Diu, el Lutiers.
0: Ah, sí. Ah, que sí. Bo. Sí. Molt bé. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies a l'Àngel de Noa.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
0: Ja, doncs vostè és una estrella nacional, Dafnis Baldús. Bravo. Gràcies.
6: gràcies.
0: Una estrella municipal del meu poble.
6: De res, de res. Escolta'm una cosa, Dani Baldú, tu ets actor de teatre, cinema i televisió.
0: Sí, has vist? I ràdio, depèn de com em pillis.
6: Exacte. Però una cosa, i ara estàs... has recuperat una obra que es va fer al Grec? És així o m'ho estic inventant?
0: A veure, no és exactament així, perquè... Però sí, durant l'època del Grec vam fer una coproducció entre el Festival Grec i Sixto Paz, que es diu Qui va matar el meu pare. Vam fer només 3 funcions durant el Grec i ara fem la temporada, diguéssim, que estrenem demà passat.
6: El Heartbreak Hotel. Això on és el carrer Bacardí de Barcelona?
0: Això és el barri de Sants, que es veu que tu no el trepitges gaire.
6: Sí, puc comptar la pizza per aquí. Sí. Llavors, a veure, efectivament, Sixto Paz, amb direcció de Pau Roca.
0: Correcte.
6: Molt bé.
7: Aquest és el projecte... Digues.
6: No, digues tu.
0: No, fot-li. Vale.
6: És a dir, que és un projecte que és molt teu, o sigui, que és una cosa que tu has decidit fer-la, que la vols fer, one man show, és a dir, estàs tu sol a l'escenari, no?
0: Sí. Molt bé. A veure, és una cosa que... Això és una novel·la, parteix de la novel·la que es diu, del mateix títol, que va matar el meu pare, d'Eduard Luis. Quan jo vaig llegir la novel·la per atzar, que em va arribar a les mans, vaig dir, hòstia, s'ha anat a fer... Vull fer un monòleg d'això.
6: Molt bé.
0: Vaig veure que s'havia fet com en 7 països diferents. Vull que tampoc vas tenir una idea molt original.
6: No, però esclar.
0: Però aquí no s'havia fet
6: encara.
0: Una bona
6: idea, molt bé.
0: De cop vaig dir, espera't, que ara potser és la meva. I vaig enredar a tots aquests, el Grec i el Pau i el Sixto Paz, per poder-ho dur a terme. Vaig tenir sort.
6: Bé, però tu deus ser molt simpàtic, no, per enredar?
0: No et pensis, hi ha gent que pensa que no, però jo crec que...
6: No, qui pensa que no és simpàtic?
0: Algun imbècil.
6: Qui? Digues noms.
0: Jo no ho sé.
6: Digues noms.
0: No ho sé, segur que en coneixes algun. Ja en parlarem.
6: De debò? Em deixes parar?
0: No es pot caure bé tothom.
6: Però tu sí?
0: No, jo tampoc.
6: Estan equivocats els altres, eh? Si no, els que no els hi caus bé... I què diuen? Per què no els hi caus bé?
0: És que hi ha coses que
1: no vull repetir.
6: Home, naturalment, però jo soc salvatge. Jo
0: tu cuidado que no tindrin un dia amb un llançallames.
6: A més, però la física és impossible que no caigui bé.
0: No és impossible. O sigui, no, és molt probable.
6: Però aquests els hi caus bé i et van tirar endavant a l'obra.
0: Aquests els hi vaig caure bé i van tirar endavant l'assumpte. Vale. I ara podem fer la temporada a partir de dimecres. Que, de fet, deixa'm dir que el teatre, el Heartbreak Hotel, ha tret una promoció que si es compren les entrades abans de l'estrena, és a dir, avui o demà,
6: per exemple,
0: aquesta primera setmana, les entrades et surten molt més barates, com un 35 o un 40%.
6: Mare de Déu.
0: De descompte.
6: Altra cosa, situa'ns a Eduard Luis, si us plau.
0: Eduard Luis, aquest senyor és un... Bueno, aquest noi, que és una mica més jove que nosaltres, per dir-ho d'alguna manera, va escriure la seva primera novel·la, que ha escrit novel·les autobiogràfiques, parlant, doncs, de la seva experiència, de les coses que ell ha viscut i ha patit sota el seu punt de vista. La seva primera novel·la es deia Acabar amb Eddie Belguel, que és el seu nom real, i va acabar convertint en el que ara es diu com Eduard Luis, no? Que és el nom que ell ha aconseguit per retrobar la seva pròpia persona. Qui va matar el meu pare, que és la seva tercera novel·la, parla d'això, parla de la seva relació amb el pare i amb la mare, que també surt molt, molt fortament. Per tant, és una història absolutament transversal, perquè al final increpa qualsevol fill o qualsevol pare. No tots som pares, però sí que tots som fills, vull dir que hi ha una manera molt fàcil de comprendre. I després, de connectar-hi, vull dir, diguéssim, i després té tota aquesta història de la seva experiència, del bullying que ha patit, de l'homofòbia que ha patit, de com ell va viure les coses des que era molt, molt nen, i com va créixer en un ambient repressor de la seva pròpia persona. Que sembla, a mi el que em va, una de les coses que més em va flipar quan vaig llegir el llibre, i si em permets diré com 3 frases, perquè són com les trobo molt, molt gràfiques i jo crec que no les havia...
6: Ah, però llavors ens dirà les frases de l'obra, vols dir?
0: Sí, si em deixes, sí.
6: Però llavors volies que l'altre no fes el context i dius les frases.
0: No, home, però vull dir, però llegir, però sí, diré... Mateix,
6: ara fas el context i dius les frases, és que la dramaturgia aquesta...
0: Bueno, la contradicció està...
6: Val.
0: La idiosincràsia de la persona.
6: És veritat.
0: A veure si tu ets molt coherent, guapa.
6: Jo hi ets, però clar, jo no.
0: És que clar.
6: No, avui estem guais, el tio. La senyora de la primera fila, que ara tens un altre producte, tu, aquesta senyora dels cabells... Però senyora, és que ens hem de centrar en un producte. Si tu tens un producte de la cosa dels cabells i ara em poses un llibre, hi ha 2 capes i la gent ja no sabrà què fer. Què et pensa, que som al Corte Inglés, això? Què passa? I a més no has cantat, guapa, és que és increïble. Què? Però si la que tira l'espectacle ets tu de l'Ajuntament de Cornellà, que no et posa al local. Bueno, a veure, vols rever per la frase?
0: No cal. No, però perquè entengueu una mica el tema d'on li neix aquest tio tota aquesta història per començar a escriure novel·les autobiogràfiques que parlen tota l'estona del seu trauma. Però hi ha un passatge que a mi em va semblar molt curiós. Ell diu, quan vaig començar a aprendre el llenguatge, a expressar-me, la meva veu era molt més aguda que la dels altres nens, no? Espontàniament. I explica que quan es va començar a expressar, les seves mans es removien frenèticament en totes direccions, batien l'aire, i dels seus pares això li deien tenir aires, i tota l'estona li deien deixa de donar-te aquests aires perquè et comporta sempre com una tia, deixa de fer aquests gestos de boja, no? I ell diu, es pensaven que havia decidit ser afeminat, com si hagués triat un look especial per molestar-los. Clar, al final, és que sembla com molt obvi, però és realment allò de dir, vivim en molts aspectes on els pares tota l'estona t'estan dient que no pots ser com ets.
8: Els pares, que... els pares diuen la societat, oi?
0: Sí, però clar, són els... quan clar, tens 3 anys, 4 anys, que és el que parla aquest tio, o sigui, no? com els seus pares des de molt nen li estan dient, així com tu ets, no està bé, has de ser d'una altra manera. Mm-hmm. I ell des de molt petit aprèn a que el que li surt, el que li neix, ha de ser una cosa que s'amagui, que es tapi, que sigui diferent, perquè potser no està bé per alguna raó que no incomprensible que ningú pot explicar, perquè és com molt evident, però no tant, perquè si deixéssim realment que les persones, i sobretot unes criatures, fossin i fessin el que realment els neix des de la seva part més genuïna, perquè els 2 anys, els 3 anys, ningú es planteja, no? Un nen no es planteja si està fent un gest d'una tia o d'un tio. Què és fer un gest d'una tia i d'un tio, no? Aquesta, d'aquí parteix una mica tot el percal, després hi ha moltes més coses, la funció...
9: Quina edat té, Dafnis, ell?
0: Bueno, durant tota la funció van passant diferents edats, o sigui, comença...
9: No, l'autor ara, per això, ara, 15 anys té?
0: No vull dir-ho malament, però són 30. No arriba als 40. Sí, 35,
8: no arriba als 40.
0: No arriba als 40. Crec que 35 o 36.
9: No fa tants anys d'això,
0: diguem. Exacte, no. Estem parlant de democràcia.
8: Ara hi ha molts llibres. Ara hi ha molts llibres que posen en solfa la relació amb els pares, perquè avui parlem d'això amb tu, d'aquesta obra sobre textos d'Eduard Louis. Dimecres ve el Marc Sardó, ho dic bé?
9: Una llum
8: no sé què,
9: diria.
8: Una llum tímida, no sé què, que també li dona una repassada a la seva mare, que flipes. I a més, i dijous, la Sílvia Soler vindrà a parlar de l'aniversari, que també és un autor, jo diria, italià, en aquest cas, que també fot una repassada als seus pares que els deixa flipats. Mare de Déu, és que...
9: Una llum submergida.
8: Una llum submergida, el Marc Sardó, que és boníssim el llibre.
0: Bueno, és que clar, al final, és que tot parteix d'allà.
8: Tu vas tenir problemes de petits en aquest... A tu també et deien això, els aires?
0: Sí, jo no vaig patir tant en aquest sentit perquè em poguessin dir els meus pares, perquè després hi ha la història que els teus pares, en el meu cas com a mínim, et diuen tot això pensant-se que és el que et farà bé.
8: Clar,
0: o sigui,
8: clar, tant,
0: no és que els teus pares siguin uns fills de puta que volen...
8: No. N'hi ha que sí,
0: N'hi ha que sí. Però no...
8: Jo conec xavals que els han fet fora de casa.
0: Però no és el cas ni en l'obra, No és el cas ni el pare de l'obra és tan sols així. El que passa que aquell senyor doncs tenia les seves impossibilitats. clar. I de fet l'obra també parla d'això, de com unes persones són capaces de canviar, com el pare aquest fa una evolució fins a arribar a un punt en el que la funció també té una cosa molt lluminosa, que és que, i esperançadora, no? Que és que qualsevol ésser humà realment pot tenir un aprenentatge i canviar la seva manera de pensar, la seva manera de fer, i que a vegades es diu
9: només
0: que ningú
9: canvia, no? Empatia i escoltar.
0: Canvies. Exacte, correcte.
8: Bueno, empatia es porta una mica llegir, una mica d'esforç també.
0: Sí, posar-t'hi i sobretot acceptar el que tens al voltant, perquè tens persones al voltant que t'estimes que són absolutament diverses, i que si no acceptes això, et vas una mica a la merda, perquè el que no pots pretendre és que tothom canviï i entri a la teva línia de...
8: Això és feixisme, no? Serà?
0: Clar. Sí.
8: I és una altra cosa, a tu que què més et dona?
0: Bueno, i a tu què més et dona si el nen aquest es mou com una nena? O sigui, t'importa alguna cosa?
8: I què passa? Perquè, clar, aquesta cosa de l'homofòbia, que al cap i a la fi és masclisme, quin problema hi ha en que una persona humana es mogui de forma femenina? És que tenim algun problema amb les nenes i amb les femines? Que no sigui aquest el problema, l'heteropatriarcat, clar.
10: Bueno, a mi em van arribar a dir a classe... Càceres, sisplau, pot ser una miqueta més femenina?
8: Sí, per una banda... Una
10: cosa, a setè d'EGB pensava...
0: Què collons vol dir això?
10: Entenc, exacte.
0: Clar, què collons vol dir ser més femenina?
10: Estic fent malament.
0: Que es reproduïa, a més, una mena de cosa que s'ha creat i que això és la feminitat? O sigui, perquè, clar,
8: i que mai n'hi ha prou, i depèn de com mai n'hi ha prou. O és poc, o no, mai n'hi ha prou,
0: no,
8: o és massa.
0: És? O sigui, és que és, serà com que qualsevol dona tindrà la seva, no? O qualsevol home tindrà la seva masculinitat, si és que n'ha de tenir. No, vull dir, és el discurs de sempre, però és cert que en aquesta funció tot parteix d'aquí. Tot parteix de que no et deixin ser exactament com tu has nascut. De fet, ell ho diu. El problema ja es va diagnosticar
11: als pocs mesos d'haver nascut, li diuen al xaval. Clar. I clar, penses, hòstia, noi, deixa'm en pau un rato.
8: Escolta, Dafni, una cosa, això és una oportunitat, ho dic a tothom, de veure el Dafnis Baldús, que és aquest actor, que és un dels millors actors, que veure un actor sol sobre l'escena amb un text tan important com aquest, jo crec que val molt la pena. De l'1 d'octubre al 2 de novembre a la sala Heartbreak de l'hotel...
3: No, de l'hotel no.
9: Sala Heartbreak Hotel, és que és complicat, eh?
11: Com el títol de la cançó de l'Elvis.
8: Una mica més fàcil per la gent que...
11: Això digue-li l'Àlex Rigola, que és el propietari.
8: La sala Heartbreak Hotel, la sala Heartbreak Hotel, a carrer Bacardí. Però és que està dintre un hotel, aquest...
11: No, és que el títol de la cançó de l'Elvis Presley, això.
8: Ah, bueno, filla, quantes
11: coses. Escolta...
8: Bueno, al carrer Bacardí 35, és un teatre, no és un hotel, no busca un teatre. És una sala d'un hotel que estigui en un hotel. Llavors, qui va matar el meu pare? Basat en el llibre d'Eduard Louis. Sí, ja ho he vist, que venia d'anar a publicitat, un moment. I això és una cosa que és important, i el Dafnis Baldús. Et mossegues les ungles o les portes pintades?
11: Les porto amb això perquè no me les... per no mossegar-me-les, sí.
8: Sí, eh? Quin producte és?
11: No t'ho sabria.
8: I funciona?
11: Sí, perquè com que les metges tan mones, si les tinc així, ja em fa...
8: Ah, que bo.
11: Em rebutjo...
8: Et rebutges la teva pròpia...
9: T'està reprimint.
11: Ja fa dos anys, que ho faig. És
8: molt bé, fortíssim.
11: Molt bé.
8: Dafnis Baldús, anem a publicitat, ara tornem immediatíssimament per acompanyar-nos de vostès com vostès es mereixen. Visca Dafnis Baldús.
12: Vostè primer, el Marc Giró. RAC 1.
13: Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
14: Papa.
15: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
19: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
13: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
26: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
13: Per què? Perquè ho dic jo.
14: Papa.
27: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
28: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona. Però sí que pots triar el clima de casa teva.
29: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips Split.
28: I si vols, també t'ho instal·lem.
29: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
30: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
31: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
32: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
33: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
32: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
34: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
35: Sona bé.
34: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
35: Sona el nou Micra.
34: I el 0% TAE.
35: Sona que estreno Nissan.
34: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
36: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
37: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
38: Propera parada, plaça Lesseps.
39: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
12: RAC 1. Tots som 1.
8: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial... Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè, clar,
9: home,
8: és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel, trobes que sí o no?
40: Sí.
8: Sí, però no ho dius molt convençut.
40: No, està empanat, perdó.
9: No estàs escoltant res del que deia, Joel, ni al Marc, ni has escoltat res del programa.
8: Vostè
39: primer. Ramat Giró.
38: Propera parada, plaça Lesseps.
39: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
0: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Només fins al 20 de juliol. Aprofita-ho.
1: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
3: No hi ha res millor per combatre la calor que un 30% en tots els refrescos. Bescanviable en un cupó que et serveix per a molt. Només el 20 de juliol als hipermercats i a Market.
39: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
4: El mantenim estable aquí, quiet, va!
39: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
5: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
39: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
6: Primer peu, segona i Castell, carregat!
39: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Bon dia, són les dues. La Copa del Món ja és a Madrid. La selecció espanyola de futbol ha aterrat fa només uns minuts després del triomf d'ahir a la nit a Nova York i aquesta tarda celebraran el títol amb l'afició. Albert Bassas, bon dia.
10: Bon dia. Després d'una llarga nit de celebracions a l'expedició espanyola amb tots els integrants de la selecció espanyola, aterra la Terminal 4 de Barajas procedent de Nova York, on ahir va aconseguir el seu segon títol mundial. Va ser després de guanyar per la mínima l'Argentina gràcies a un gol de Ferran Torres a la pròrroga en una final que els espanyols van dominar de principi. Principi a fi. Avui tornarà a ser un dia llarg amb les celebracions oficials que començaran a 6:15 de la tarda amb la visita a la Casa Reial, seguiran a la Moncloa, continuaran amb una rua pels carrers de Madrid i acabaran a la Cibeles amb l'acte central de celebració.
39: 14:15 amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
7: A Barcelona, la celebració del Mundial va acabar amb 3 detinguts. El SEM va haver d'atendre una trentena de persones. De seguida ho expliquem. També ens fixarem en el paper del Mundial a l'hora d'amplificar els discursos racistes a les xarxes socials. Aquest mes de juny, el Ministeri d'Inclusió ha recollit 40.000 continguts d'odi, majoritàriament contra Lamine Yamal. També us explicarem el primer relleu al govern de Salvador Illa. Surt Mònica Martínez Bravo, entra Raúl Moreno, que serà el nou conseller de Drets Socials. Fins ara n'era el número 2. El president l'elogia aquest matí a primera hora.
11: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo.
7: Mentrestant, Brussel·les imposa una multa exemplar a AliExpress, 550 milions d'euros per vendre joguines que no compleixen els requisits mínims de seguretat i cosmètics que fins i tot poden arribar a ser tòxics. I desgranarem les conclusions d'un estudi d'Hidra que avisa que els principals supermercats potencien el consum d'aliments ultraprocessats. És més, hi ha zones de l'àrea metropolitana de Barcelona que no tenen accés a productes frescos i saludables. I l'últim titular pel temps, avui torna torna a pujar la temperatura amb unes màximes que poden superar els 40 graus a Ponent. De fet, ara mateix ja s'han assolit els 38 a Vinebre. Nil Ferrés, bon dia.
13: Bon dia. Sí, ara mateix el sol és el protagonista arreu del país i ho seguirà sent al llarg de les properes hores. De fet, podem parlar de temperatures màximes que arribin als 40 o fins i tot 41 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès diversos avisos de perill per calor en aquestes zones de Ponent. La calorada també serà molt intensa, sobretot a la Catalunya central, la Conca de Tremp i també l'interior de les comarques gironines, on es podrien arribar als 36 o 37 graus. I de ara al vespre no descartem que es pugui deixar escapar algun ruixat aïllat al litoral o prelitoral tarragoní.
7: Són les 2:03.
39: 14:15. Amb Xavi Pardo i Albert Bassas.
7: I aquest 14:15 l'encetem parlant d'esports, de la consecució del segon títol mundial per part de la selecció espanyola masculina de futbol, Albert.
10: Sí, és el tema del dia. Avui pràcticament no es parla d'una altra cosa. Espanya ahir va fer història i va aconseguir la seva segona estrella després de la de Sud-àfrica 2010.

0: en Damià López des dels Estats Units. Bon dia, Dami.
1: Bon dia, Espanya ja té dues estrelles i amb l'Eurocopa de fa dos estius i el Mundial que acaba de guanyar fa un salt important entre les grans seleccions de tots els temps a nivell històric. De fet, es converteix en l'única selecció que ha guanyat dos Mundials en aquest segle, la qual cosa la converteix, amb les tres Eurocopes guanyades en aquest període, probablement en la millor selecció del segle XXI. El que està fora de qualsevol debat és que Espanya ha estat la millor selecció del Mundial 2026, del Mundial més llarg de la història, dels 48 equips. Cap s'ha apropat al nivell d'Espanya. Cap ha pogut jugar com l'equip de Luis de la Fuente, que després de l'ensopegada inicial contra Cap Verd ha anat creixent en el torneig. De la Fuente ha trobat el seu equip i Espanya s'ha desfet de seleccions de nivell com Uruguai, Portugal, Bèlgica, França i finalment Argentina a la final. Ahir Espanya podria haver ventilat el partit sense necessitat que s'arribés a la pròrroga, però li va faltar efectivitat. Argentina va saber competir i resistir, però de mig camp en endavant es va mostrar com un equip mediocre. Al final del partit van poder escoltar molts protagonistes. El primer de tots, Ferran Torres, que va fer un gol per la història del futbol, perquè el seu és un gol que decideix ni més ni menys que la final d'un Mundial. Ferran des d'ahir passa a ser un escollit. Diu Ferran que el seu és el gol de tots.
2: El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
1: Un jugador sovint criticat i que ha après a conviure amb aquesta situació. Diu Ferran que li agrada callar boques.
2: Ya sabes que a mí me gusta fallar las fáciles y meter las difíciles, ¿no?
3: Pues ha sido el mejor día.
2: Me gusta que me critiquen un poco para después callar esas bocas.
1: Així com ja va fer Andrés Iniesta el 2010, ahir un altre blaugrana, Ferran Torres, donava a Espanya el gol de la victòria en la final d'un Mundial. D'altra banda, Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, parlava d'orgull per arribar fins a aquest punt del camí.
4: Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional. Y especialmente orgullo, porque de verdad, haberles acompañado en este recorrido, este trayecto, para mí es un honor.
1: I Marco Corella considera que la victòria havia estat incontestable.
5: Ells han intentat jugar al seu futbol, sabíem que eren molt intensos, que intentarien fer-nos sentir incòmodes, però bueno, crec que l'equip en tot moment ha estat ficat en el partit, sabia el que tenia que fer, no hem entrat en aquest joc mental i bueno, crec que ens hem merescut la victòria, estem molt contents, no ha sigut res fàcil el que hem fet, al final jugant contra l'última campiona i crec que hem dominat el partit tot el rato, hem tingut moltes ocasions, és veritat que hem anat a la pròrroga, però crec que si haguéssim marcat un parell de gols tampoc hagués passat res i bueno, molt orgullosos del treball que hem fet.
1: Rodri, el capità, MVP del torneig, destacava la dificultat d'haver guanyat el Mundial.
6: Para mí el torneo más difícil de la historia de los mundiales y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de todos los tiempos, hemos batido todos los récords. No se puede decir nada más.
1: Nico Williams, protagonista, autor de l'assistència Ferran Torres, molt eloqüent a l'hora d'expressar com se sentia.
7: He pisado mierda, he comido mierda y ahora estoy besando el santo, la verdad. ¿Qué te voy a decir? Es el día más feliz de mi vida, por todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo esté celebrando igual que yo y esto es por ellos y por mi familia y mis amigos.
1: Un blaugrana, Gavi, emocionat, ha jugat poquet en aquest Mundial. Diu que tots els patiments que ha passat en el món del futbol han valgut la pena.
8: Un sueño hecho realidad. Yo creo que desde pequeño al final todos soñamos con ser campeones del mundo y estoy en shock todavía, no me lo creo la verdad. Al final ahora me acuerdo de todo el sufrimiento estos últimos años cuando me fui a Barcelona con 10 años, todo era para este día, para ser campeón del mundo como hoy y sigo flipando la verdad.
1: Pau Cubarsí, escollit millor jugador jove del Mundial. Parla de somni fet realitat.
9: Es un sueño hecho realidad, ahora parece todo irreal, parece que estás en un sueño, pero hemos hecho una cosa magnífica y ahora hay que celebrarlo al máximo.
1: Pau Cubarsí, millor jugador jove, Unai Simón, millor porter i, com deia, Rodri, MVP. I, per últim, Dani Olmo, fent referència al comportament dels argentins, que es van mostrar amb duresa en el partit i que en la cerimònia d'entrega de premis no van demostrar massa esportivitat. Alguns jugadors es van posar d'esquena ignorant com els espanyols aixecaven la copa i celebraven. Así veía todo plagado Dani Olmo.
10: Bueno, no nos importa. Al final yo creo que también es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Y yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien. sea que, mira, ahí disfrutarla también.
1: D'aquesta manera.

0: S'acaben 50 dies de concentració i convivència, 3 primeres setmanes a Chattanooga, amb parades a Atlanta i Guadalajara, una segona fase amb 2 partits a Los Angeles i 2 més a Dallas, per rematar-ho amb la final a Nova York, i avui encara amb les celebracions a Madrid. Els internacionals espanyols encara no poden tornar a casa perquè han de visitar les principals institucions de l'Estat, han de passejar la Copa del Món per Madrid i han d'anar a Cibeles. Després ja vacances amb la segona estrella cosida a la samarreta.
1: Gràcies, Damià, per la gran feina d'aquestes últimes hores i la feinada també d'aquests gairebé 50 dies, com deies, acostant-nos cada dia i sense excepcions a l'actualitat del Mundial i l'actualitat de la selecció espanyola de futbol, la gran campiona d'aquest Mundial dels Estats Units. Una feina, sens dubte, per treure's el barret. Tot això pel que fa a Espanya, mentre que l'altra cara de la moneda, doncs, l'Argentina. Una Argentina que, com ara deia en Damià, va demostrar no tenir gaire bon perdre, no tots, perquè n'hi va haver com Messi o com Scaloni, per citar-ne alguns, que van tenir un comportament impecable i que van aguantar i fins i tot aplaudir les celebracions de l'equip espanyol. En canvi, d'altres, Gemma Montero, bon dia.
2: Bon dia.
1: No ho van encaixar igual, Paredes, sense anar més lluny.
2: Sí, va ser un partit brut, ja durant els 90 minuts i la pròrroga per part dels d'Scaloni. És la pitjor part del futbol, però sobretot el que va passar quan l'àrbitre va xiular al final del partit. Paredes, Gavi i Eric García van ser els protagonistes d'una picabaralla que segurament portarà cua. L'argentí va agafar del coll el central del Barça i l'andalús va voler defensar-lo, però Paredes i també Almada van llançar-lo a terra. Tot plegat va començar amb un cop de puny de Nahuel cap a Rodri, un cop de puny a la panxa. Un final amar per la selecció argentina, que podria haver aconseguit el seu quart mundial, i també per Leo Messi, que podria haver jugat el seu darrer partit en un mundial. De fet, les seves llàgrimes sobre la gespa just abans de recollir la seva medalla de sotscampió són l'avançament d'un adeu planificat, però no anunciat. Messi ens deixarà, juntament amb Lamine Yamal, una imatge per la posteritat. Ahir la nit, les càmeres ens van deixar veure aquesta abraçada entre el millor futbolista de la història i un dels seus deixebles, Lamine, que el va consolar després de la derrota. Sigui com sigui, l'Argentina no va poder alçar per segona vegada consecutiva la Copa del Món, i el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, s'emocionava molt en acabar aquest partit.
3: Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma.
2: Molt emocionat, Lionel Scaloni, demanant disculpes per no haver-se endut la Copa del Món cap a Argentina. El tècnic va assegurar que continuarà com a seleccionador fins al desembre, però que és molt probable que a partir d'aleshores deixi el càrrec.
1: La victòria d'Espanya es va viure amb gran explosió d'alegria a les ràdios espanyoles, per exemple. Així ho van viure, per començar, a la SER, Antonio Romero amb el gol de Ferran.
4: Viene la bola para Lamine Yamal, aparece Lamine Yamal que la toca con Pedro Porro, Pedro Porro en el segundo palo, puede llegar, el remate atrás, remata, gol, gol, gol.
1: De España. A la Cope, Manolo Lama y compañía.
5: A Lamine, Lamine con la pelota, aguanta Lamine. Vuelve a tocar el Férico, Porro, bien puesta, Porro, bien puesta, Porro. Remata Nico, que la muerta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: Onda Cero, Alfredo Martínez.
6: Lamine abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Bien Rico Williams. El pase atrás de Merino. ¡Gol!
1: Tot això pel que fa a les ràdios, però també fem un cop d'ull a la premsa del dia, perquè evidentment avui tots els diaris en van plens. Avui ens hem llevat amb totes les portades parlant d'aquest triomf d'Espanya i desfent-se en elogis cap a l'equip de Luis de la Fuente. Se'ls ha mirat en Bernat Balboa. Bon dia, Bernat.
7: Hola, Bassas, bon dia. A Madrid, el Marca exclama en portada superestrelles. José Luis Hurtado aplaudeix una exhibició espanyola amb autoritat, personalitat i toc i carrega contra la selecció argentina, a qui acusa de destruir el joc sense ni tan sols xutar porteria. L'As, per la seva banda, titula El món és nostre i Tomás Roncero afirma que el 19 de juliol quedarà per sempre marcat com el dia en què Espanya va firmar la seva gesta més gran al futbol. Ho justifica perquè és el primer Mundial amb 48 seleccions i perquè la final ha estat contra Leo Messi. A casa nostra, el director del Mundo Deportivo, Santi Noia, escriu que la Masia va portar 9 jugadors a la final, entre ells Messi. Xavi Soler celebra la victòria exclamant que la mossegada del tauró ja és històrica. A l'esport, Joan Vails expressa contundent que la Roja tomba l'antifutbol i torna a regnar el món, mentre que Albert Masnou destaca que l'Argentina ha sigut la nova versió dels Bad Boys, un equip d'estraler que juga amb el favor d'Infantino. A les pàgines interiors de La Vanguardia es titula Ferran assenyala l'eternitat i se celebra que la selecció de Luis de la Fuente confirmés la seva superioritat amb una final que es qualifica de majestuosa, esborrant l'Argentina de Leo Messi. I precisament a l'Argentina, el diari Olé opina que l'equip de Messi va caure dempeus i parla d'una victòria merescuda de la selecció espanyola que reconeix va ser superior durant tot el partit. Acaba donant les gràcies a un equip que considera llegendari. La Nació titula Plora Messi, Argentina l'abraça, i acaba donant-li les gràcies al capità de l'Argentina que opinen ja els havia fet massa feliços amb totes les victòries dels últims anys.
1: Tot això, Bernat, sense oblidar el ja famós article de Mariano Rajoy, perquè avui Rajoy ha posat punt final al seu serial de cròniques sobre aquest Mundial i, per variar, ho ha fet amb una nova exhibició d'obvietats.
7: Es titula Ara som feliços i assegura que això mai va malament. Aprofita per carregar contra la selecció argentina, diu que protesten molt bé, que ploren millor que ningú i que es porten molt malament. Ara bé, tot i la victòria, Rajoy reflexiona i diu que la vida continua i que ara ha d'arribar al futur amb nous reptes. I deixa anar que continuarà escrivint articles el 2028, quan se celebri l'Eurocopa. I acaba el seu article amb un Visca Espanya, donant les gràcies a l'entrenador, als futbolistes i al rei.
1: Gràcies, Bernat. Com era d'esperar, un dels que també va voler tenir la seva quota de protagonisme va ser el president dels Estats Units, Donald Trump, i especialment particular va ser el moment d'entregar la Copa del Món als jugadors de la selecció espanyola. Normalment, la persona encarregada s'aparta un cop ja s'ha entregat el trofeu, però Trump es va negar a marxar, i en el moment en què Rodri aixeca la Copa, Trump encara hi era, al costat dret de la foto, somrient a càmera, com si formés part de l'equip guanyador, en una imatge que, sens dubte, passarà a la història. Finalment, el president de la FIFA, Gianni Infantino, va agafar Trump pel braç i se'l va endur educadament. Abans del partit, però, també va ser el centre d'atenció a la llotja d'autoritats. Va seguir el partit darrere d'un vidre blindat al costat de la primera dama dels Estats Units, també Melania Trump, i també de Gianni Infantino, i això després d'arribar a l'estadi ni més ni menys que en helicòpter. A només dos seients de distància de Donald Trump hi havia les màximes autoritats espanyoles, i eren el rei Felip VI, la reina Letícia i també Pedro Sánchez, que finalment sí que va assistir al partit. Trump els va saludar de forma cordial i va arribar a dir que ja no té cap problema amb el govern espanyol.
8: Ja ha parlat amb el president espanyol?
9: Sí, he parlat amb Espanya i els he felicitat perquè tenen un gran equip. He parlat amb molta gent.
8: Encara hi ha tensió amb Espanya?
9: No, no hi ha tensió. No tinc tensions amb ningú. No, I have no tension
1: with anybody. I, de fet, en la mateixa línia es va expressar després Pedro Sánchez a Televisió Espanyola.
10: Pues yo creo que hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y a la sociedad española. Por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días, ¿no? Y, en fin, como luego en 2030 nos toca a nosotros, a Portugal, a Marruecos y a España, pues bueno, recogemos el testigo de un gran mundial y estoy convencido de que nosotros lo vamos a hacer aún si cabe mejor.
1: I més enllà de la política, un altre dels moments esperats de la final van ser les actuacions musicals a la prèvia i al descans. Sobretot feia patir el show, el més pur estil Super Bowl, del descans, que efectivament, oh sorpresa, es va allargar més del previst i va provocar que la mitja part acabés sent el final de 27 minuts. Un show, per cert, que va tenir una mica de tot, des de l'entrada triomfal de Madonna sobre el terreny de joc en un cotxe que conduïen sorprenentment Ronaldo Nazario i Ronaldinho, l'aparició d'uns Muppets en una de les actuacions, o el moment àlgid de Shakira interpretant aquest famós Dai Dai, que no para de sonar l'himne del Mundial dels Estats Units. I I després del partit, després de la victòria de la selecció espanyola i, com dèiem, amb el permís més o menys dels jugadors argentins, van començar les celebracions corresponents a la gespa, a la grada i a moltes ciutats del món. Evidentment, on més s'ha celebrat és a l'estat espanyol, celebracions lamentablement no exemptes d'incidents. Les festes s'han allargat fins ben entrada la matinada i, amb l'excepció de la mort d'un nen a Salamanca i d'un jove que va morir a Toledo mentre mirava el partit, es pot dir que en general han estat pacífiques arreu de tot l'estat espanyol. En té més detalls la Violeta Martos.
11: El jove de 20 anys va començar a tenir convulsions ahir a la nit mentre seguia el partit a Sonseca, a Toledo, i finalment va morir. L'altra víctima mortal sí que està relacionada amb les celebracions. És un nen de 13 anys que celebrava la victòria de la selecció espanyola a Ciudad Rodrigo, a Salamanca, quan la part superior d'una font es va enfondrar i va caure sobre algunes persones que eren dins, fet que ha provocat un mort i un ferit. A Catalunya, la nit ha transcorregut sense grans incidents. Barcelona ha acollit els principals punts de celebració, que han reunit més de 46.000 persones. La majoria, gairebé 30.000, van trobar a l'esplanada del Fòrum, des d'on van seguir el partit a través d'una pantalla gegant. Més enllà de les aglomeracions, els Mossos han acabat amb un balanç de 3 detinguts, 2 per un robatori amb violència d'un telèfon mòbil i una altra persona pel furt d'una motxilla. També han denunciat una persona per desobediència. El servei d'emergències ha atès 29 persones, la gran majoria han estat lleu i la resta, en menys greu. Del total, 16 van acabar hospitalitzades. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha valorat positivament la nit, sense ensurts i amb atencions mèdiques poc greus.
12: No em consta cap que hagi estat la gravetat. És normal, no?, que amb l'eufòria i tantes hores es puguin donar aquestes atencions. Comportament que ha tingut la ciutadania, que a grans trets ha estat cívic i molt adequat. Si comparem, amb, malauradament, amb d'altres imatges que en altres moments i recentment hem vist en altres indrets i en altres llocs en els quals s'han celebrat victòries de forma molt, molt violenta.
11: I a Madrid, la celebració de la victòria d'Espanya ha acabat amb 7 detinguts i més de 300 persones ateses pels serveis mèdics. S'ha hospitalitzat una trentena de ferits, la majoria lleus.
1: Gràcies, Violeta. La resta de celebracions, en canvi, van transcórrer ja amb normalitat en aquests mateixos punts que ara comentàvem de la geografia espanyola i també, com dèiem, aquí a Catalunya. Pau Bubardó, bon dia.
13: Bon dia, sí. La celebració principal es va concentrar a Barcelona, més enllà de l'esplanada del Fòrum, on hi havia la pantalla gegant. Els aficionats es van aplegar a la plaça Espanya i a l'avinguda Maria Cristina, però també en altres punts, com la plaça Catalunya o l'Arc de Triomf. La Torre Glòries també es va il·luminar amb els colors de la bandera espanyola i va projectar la façana el missatge Campeones. A la resta del territori català, milers d'aficionats també van sortir als carrers a celebrar la victòria de la selecció espanyola, tot plegat després que s'instal·lessin pantalles gegants a localitats com Tarragona, Lleida, Terrassa, l'Hospitalet de Llobregat o Sabadell. També a Mataró, la ciutat de Lamine Yamal, on van aplegar-s'hi 10.000 persones. Això pel que fa a Espanya, però tot i la derrota d'Argentina, desenes de milers de persones van sortir als carrers de Buenos Aires per celebrar el subcampionat del món. Molts d'ells lloant la figura de Leo Messi, reconeixent la trajectòria de la selecció albiceleste en aquest Mundial, especialment amb la victòria davant d'Anglaterra. De fet, el president d'Argentina, Javier Milei, ha anunciat que en cas que els jugadors vulguin sortir a celebrar-ho als carrers, es declararà aquell dia com a festiu nacional.
1: I la traca final per la selecció espanyola, lògicament, serà avui, aquesta tarda, vespre, nit, a Madrid, la capital d'Espanya. Ja es prepara, de fet, per rebre els campions del món. I allà, seguint-ho tot plegat, hi tindrem l'Àlex Pintanel. Bon dia, Àlex.
14: Bon dia, Bassas, i de fet ja està tot preparat. Més de 1.450 integrants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat vetllaran per la seguretat durant tota la celebració. Abans de la festa Cibeles, a 4:45, els campions del món faran una primera aturada institucional al Palacio de la Zarzuela, on seran rebut pels Reis, i després aniran a la Moncloa, on els esperarà el president del govern, Pedro Sánchez. Tot abans de començar una rua cap als vols de les 6 de la tarda, que s'iniciarà precisament a la Moncloa i que portarà els futbolistes de la selecció a recórrer alguns dels principals carrers de la capital per acabar arribant a Cibeles cap als vols de les 9 del vespre. Ja s'espera milers i milers d'aficionats en una gran festa de cluenda amb l'arribada dels futbolistes, discursos i música en directe per posar punt final a la celebració de la segona Copa del Món aconseguida ahir a Nova Jersey.
1: 5 minuts i seran 2:45 del migdia. De seguida fem una pausa, però abans un petit consell, perquè hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omo de Nou superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga. Amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros, amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo ja avui mateix al Moda Jaeco Automoción a Barcelona, Mataró i Girona. Pausa i de seguida donem pas a en Xavi Pardo amb la resta de l'actualitat informativa del dia.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Directament. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a líniadirecta.com.
18: No ho sabies? A Flelu aquest estiu no n'hi ha dos sense tres.
19: Tres ulleres? Increïble.
20: Aquest estiu amb Xinxin em porta't dues ulleres més per només un euro més. Amb Flelu l'encertes segur. Només fins al 31 de juliol. Consulta condicions.
21: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
22: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
21: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Truca al 900 903 743.
23: Verisure.
24: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
25: 100% asegurado.
24: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.

0: banyadors i en una gran varietat de marques. Les segones rebaixes en la col·lecció de bany al Corte Inglés. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
5: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
4: Amb gent pionera.
6: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
4: I que vol canviar el món.
7: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
8: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
9: Change the world, or the world will change you.
8: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
10: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
11: Verisure.
12: 14:15.
13: Un minut i mig i arribarem a dos quarts. Hem parlat àmpliament del Mundial, que no només ha intensificat l'amor pel futbol, sinó també el racisme i la islamofòbia a les xarxes socials. Segons l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia del Ministeri d'Inclusió, al juny s'han recollit 40.000 continguts d'odi. L'entitat destaca que l'objectiu de bona part d'aquests comentaris hostils és Lamine Yamal. Des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
14: Bon dia. La majoria dels missatges detectats relacionen sense proves o amb informació falsa la immigració amb la inseguretat ciutadana. Aquest tipus de continguts representen 7 de cada 10 publicacions analitzades. El futbol, doncs, és el segon focus principal. Durant el Mundial, l'Observatori ha detectat un augment dels insults racistes i islamòfobs contra seleccions, aficionats i especialment contra Lamine Yamal. Les persones d'origen nord-africà continuen sent el col·lectiu més afectat. Concentren gairebé 9 de cada 10 missatges d'odi a les xarxes. L'informe també alerta que el llenguatge és cada vegada més agressiu i que un de cada 3 continguts incorpora imatges que en faciliten la difusió. Tot i això, les plataformes digitals han retirat 6 de cada 10 missatges denunciats. TikTok i Twitter són les xarxes que n'eliminen més, mentre que Instagram i sobretot YouTube són les que en retiren menys.
13: Els experts també asseguren que per combatre els discursos d'odi una bona manera és garantir els drets dels migrants. Doncs bé, a Catalunya hi viuen més d'1.200.000 persones migrants que no poden votar. Això tot i estar empadronada al país i viure-hi legalment, no poden participar en cap elecció perquè no tenen la nacionalitat espanyola. Són dades que avui ha fet públiques el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i les Nacions, que demanen canvis legislatius perquè totes aquestes persones puguin votar en les properes municipals o del Puig.
15: L'informe analitza el potencial electoral de les persones migrades en les pròximes eleccions, és a dir, la incidència que podrien tenir en els resultats. De les més d'1,2 milions de persones estrangeres que viuen a Catalunya, prop de 500.000 ja poden votar, però d'inscriure's periòdicament al cens, un tràmit que molts acaben abandonant per la seva complexitat. El potencial de votants es concentra sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. En termes relatius, però, els municipis amb més possibles electors són Guissona, Castelló d'Empúries i el Perelló, per l'impacte de determinades activitats econòmiques. El president del CIEMEN, David Minoves, reclama canvis legislatius perquè més persones migrades puguin participar en les eleccions municipals.
16: Si el que es vol és garantir que les properes eleccions municipals hi hagi realment una resposta electoral contra el discurs d'odi, el que cal fer és facilitar que aquelles persones que són víctimes d'aquest discurs d'odi tinguin la possibilitat de participar electoralment votant. i això només és possible si es posen les eines sobre la taula per facilitar que ho puguin fer.
15: L'informe també proposa simplificar els tràmits per inscriure's al cens electoral i millorar la informació sobre els terminis i els requisits per poder votar.
13: Doncs bé, encara en clau política, Raül Moreno serà el nou conseller de Drets Socials. El fins ara número 2 del departament substituirà Mònica Martínez Bravo, que ha decidit fer un pas al costat per tornar a l'àmbit acadèmic. Aquesta tarda s'oficialitzarà el relleu amb la presa de possessió del nou conseller en un acte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, i demà al matí Moreno ja participarà a la reunió del Consell Executiu. Es tracta del primer canvi al govern de Salvador Illa i arriba just a la meitat de la legislatura. Laia Colomer.
11: Sí, l'anunci del canvi al capdavant de la Conselleria de Drets Socials l'ha fet el president Salvador Illa per sorpresa a primera hora del matí. Raül Moreno, el fins ara secretari general del departament, assumirà el càrrec de conseller. Moreno és educador social de professió i un home de partit. De fet, és el secretari de Polítiques Socials del PSC i entre el 2015 i el 2024 va ser diputat al Parlament. També durant 12 anys va ser regidor a Santa Coloma de Gramenet. El president ha destacat el seu perfil per ocupar el càrrec.
12: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raül Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector.
11: Tot plegat després que Mònica Martínez Bravo hagi decidit plegar de consellera, segons expliquen des del seu entorn, ha estat decisió seva, acordada amb el president, asseguren a RAC1, que ara vol tornar a l'àmbit acadèmic. També recordem que durant aquests 2 anys ha viscut a cavall entre Barcelona i Madrid per qüestions familiars. En una piulada, Martínez Bravo ha escrit que ser consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que la conselleria queda en les millors mans. Entre els projectes que ha tirat endavant en aquest temps hi ha la remodelació de l'antiga DGAIA, ara DGPIA, després que estigués a l'ull de l'huracà per diverses polèmiques, per exemple, les prestacions indegudes extutelats i el cas dels abusos a una menor sota la seva protecció.
13: Doncs l'oposició veu insuficient aquesta remodelació del govern. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que Salvador Illa hauria d'haver anunciat més canvis, ja sigui per apartar els consellers reprovats al Parlament o per reforçar alguns departaments de la Generalitat. Sergi Giró.
17: Salvador Vergés, de Junts i no en Casadevall de la CUP, recorden al president que té uns quants consellers assenyalats al Parlament per la seva gestió.
18: Queda molt i molt curt. El canvi de govern no és una qüestió d'un, dos consellers, sinó que és una qüestió estructural. Recordem que aquí, en aquest Parlament, s'han reprovat i s'ha aprovat el cessament de 3 conselleres.
19: No veiem aquest canvi, veiem un govern entestat en què fer-nos creure que no passa res, però els carrers bullen de demandes, la reprovació de 3 conselleres al Parlament i cap resposta.
17: Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany pronostica que haurà de fer més canvis per acabar en condicions de la legislatura.
20: Ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Un govern en aquestes condicions és bastant precari.
17: En canvi, Jéssica Albiach dels Comuns evita fer sang i es limita a demanar un reforç a territori per repartir la feina i poder abordar amb més contundència carpetes com les d'habitatge.
21: N'hi ha un megadepartament de la consellera Sílvia Paneque que s'ha de fragmentar perquè no pot ser, jo crec que és inabastable per a una única consellera.
17: Per la seva banda, el PP veja el canvi de drets socials com un símptoma d'esgotament del govern i demana directament el relleu del president.
13: Passen gairebé 5 minuts a 2:15. L'exparella de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, i el germà de Koldo García, José García, s'han negat a declarar aquest matí a l'Audiència Nacional pel cas Koldo. El jutge Ismael Moreno investiga la suposada contractació irregular de Rodríguez a 2 empreses públiques. Tots dos hi compareixien com a investigats. Abans de guardar silenci, García ha negat haver col·locat a dit l'exparella de l'exministre. Tota aquesta investigació forma part del cas Koldo, com dèiem. I encara un altre punt judicial, Juan Carlos Peinado ha demanat a les parts del cas Begoña Gómez que refacin els seus escrits d'acusació abans del judici. Els dona 5 dies per fer-ho. El moviment arriba després que l'Audiència de Madrid obligués a arxivar 2 dels 4 delictes que li imputaven a la dona del president espanyol. Ara la causa continua oberta pels presumptes delictes de tràfic d'influències i de malversació. I al Regne Unit, Andy Burnham és el nou primer ministre en substitució de Keir Starmer. Fa només uns minuts que s'ha formalitzat el relleu, ha acceptat l'encàrrec del rei Carles III per formar govern. Per la seva banda, fa una estona, Starmer ha presentat la dimissió i s'ha acomiadat. En el seu discurs ha reivindicat el seu llegat.
22: My work is done.
0: He enllestit la feina. Ha estat l'honor de la meva vida servir-vos a vosaltres i a aquest gran país com a primer ministre. I estic convençut que el Regne Unit és més fort i més just que ara fa dos anys.
13: Barnum, de 56 anys, és el setè primer ministre en només 10 anys. El Regne Unit, que viu temps convulsos, el principal repte serà redreçar l'economia amb la inflació com a principal problema. El primer ministre té l'opció de convocar eleccions, però ara per ara es descarta. Molt estirar s'han de fer el 2029. Un parell de minuts i reprenem el relat de la informació.
1: RAC 1. Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
22: Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
23: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
24: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
25: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
26: És per això que totes les veus de RAC 1,
27: les que sentiu habitualment i les que no,
28: us volem donar les gràcies.
29: Gràcies en nom de tots els departaments.
30: El departament tècnic,
31: la producció de programes,
32: màrqueting,
33: la recepció,
34: les xarxes socials,
35: el servei d'assessorament lingüístic,
36: els estudiants en pràctiques.
37: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
38: RAC 1. Tots som un milió.
39: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
40: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
13: Dos quarts i mig de tres, ho dèiem a la portada, la Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros per vendre joguines perilloses i cosmètics tòxics. Creu que la plataforma xinesa ha vulnerat les normes digitals comunitàries. Ara l'empresa té 3 mesos de marge per fer canvis. Pep Tormos.
41: La investigació de Brussel·les va començar fa 2 anys. Ara, en un comunicat, diu que les mesures que han pres no han estat eficaces per evitar la venda de productes il·legals i afegeix que això perjudica tant els drets dels consumidors com les empreses que sí que inverteixen en seguretat. A més de la sanció, la comissió també exigeix a AliExpress que mogui fitxa per corregir-ho. El límit per fer-ho és el 20 d'octubre. La multa s'assembla a un altre cas que ja va ser molt mediàtic, el de Temu, una altra plataforma de comerç electrònic xinesa. Al maig, Brussel·les la va multar amb 200 milions d'euros per vendre productes il·legals, com per exemple carregadors o joguines infantils dins de territori europeu.
13: I a Catalunya la signatura d'hipoteques continua creixent. S'han enfilat un 9,3% respecte a fa un any. Són les dades corresponents a el maig passat que ha publicat avui l'INE i que mostren la tendència a l'alça de la compra d'habitatges. De fet, és la segona xifra més alta des del 2010. Per demarcacions, Girona lidera la pujada, seguit de Barcelona. Tot i això, el mercat encara queda molt lluny dels anys previs a l'esclat de la bombolla immobiliària. A més d'augmentar el nombre d'operacions, també s'han encarit els préstecs un 11%. Mentre Catalunya manté aquest ritme de creixement, el conjunt de l'estat espanyol s'estanca i es posa al fred després de 2 anys a l'alça. I els supermercats defineixen com ens alimentem i cada vegada afavoreixen més el consum d'ultraprocessats. És una de les conclusions de l'últim estudi de l'Institut d'Investigacions Urbanes de Barcelona, l'IDRA, que destaca que, malgrat la quantitat i l'oferta de productes, encara no es garanteix l'accés als frescos i saludables. Violeta Martos.
42: A l'estat, el consum d'ultraprocessats s'ha multiplicat per 3 els últims 30 anys. Això té relació amb la consolidació del supermercat com el principal lloc on comprem. Un 97% de la població viu prop d'un supermercat i, de fet, la proximitat dels establiments és un dels aspectes que més influeix sobre què comprem. Els negocis que venen ultraprocessats estan arreu de Barcelona i dominen especialment les zones turístiques. A més, un 9,11% de la població viu en el que l'estudi defineix com a pantans alimentaris, zones on hi ha 4 o més punts d'aliments poc saludables en un radi de només 400 metres. N'ha parlat l'investigador de l'IDRA i director de l'informe Entre el camp i la taula, Adrià Rodríguez.
43: Són espais que, per una part, liquiden l'oferta, la relada al territori, et
2: comarcal de barri i que ens necessiten una venda de producte ultraprocessat, tenen un enorme impacte.
42: Més enllà de la concentració, també defineix què comprem aspectes com la renda, el temps o l'oferta comercial i la concentració de plataformes. A Catalunya, 6 operadors controlen més de la meitat del mercat.
13: 4 minuts i arribarem a 3 quarts. Encetem una setmana marcada altre cop per la calor. Els termòmetres tornen a enfilar-se, sobretot a Ponent, on podrien arribar de nou els 40 graus. També és la zona amb més perill d'incendi. El risc és molt alt o fins i tot extrem en més de 260 municipis del país i hi ha 3 espais naturals tancats: el Montmell Marballà, la Baronia de Rialp i la Ribera Salada. El conjunt de la península, però, el que més preocupa és l'incendi de Guadalajara, que continua cremant descontrolat i que ja ha calcinat més de 26.000 hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar 28 municipis i unes 1.200 persones han hagut d'abandonar a casa seva. De moment no hi ha ferits. El president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, assegura que és complicat aturar aquest foc que crema en una zona despoblada i amb molts nuclis de població petits.
3: En complejidad es el mayor que hemos abordado en nuestra historia. Y seguramente en España, porque cuando hablamos de la España deshabitada, realmente estamos hablando de que hay zonas inmensas de territorio que están llenas de micromunicipios. Tenemos casi 30 núcleos de población dentro del incendio.
13: La situació meteorològica prevista per aquesta tarda podria complicar encara més les tasques d'extinció. Page ha anunciat que reforçaran l'operatiu per evitar que l'evolució empitjori. I l'augment d'aquestes temperatures no només té efectes sobre el medi ambient, també té un impacte directe en l'economia familiar, amb una factura elèctrica que es dispara, i en la salut mental. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra ha detectat un increment de l'ansietat, la frustració i la tristesa relacionades amb la crisi climàtica. Joan Capel.
4: La investigació assenyala que l'augment de les temperatures té un impacte econòmic diferent segons el territori. Al món rural, els ingressos es redueixen perquè moltes famílies depenen del sector primari. En canvi, a les ciutats s'augmenten les despeses, ja que les llars han de destinar més recursos a la refrigeració. Tot plegat també passa a factura a la salut mental. Marc Coll, autora de l'estudi, explica que el que més l'ha sorprès són els efectes emocionals i destaca que a Catalunya s'intensifiquen per la forta relació dels catalans amb la terra.
5: Estem veient que té un impacte emocional notable, que té a veure amb la vinculació que tenen les persones amb el territori i l'efecte que té veure que el teu entorn més proper, aquest entorn familiar, l'entorn que identifiques com a casa, canvia arrel dels episodis de sequera o els episodis d'onades de calor.
4: L'estudi també conclou que els col·lectius més vulnerables, com les persones grans i els infants, són els que més pateixen els efectes de la crisi climàtica, tant en la salut física com emocionalment. Les dones, que continuen assumint majoritàriament les tasques de cura i passen més temps a la llar, també en pateixen un impacte més gran.
13: I un altre estudi, en aquest cas de l'Autònoma, revela que l'emergència climàtica pot agreujar el fenomen de la gentrificació. L'informe prediu que l'augment de temperatures provocarà un èxode de població des de Barcelona cap a municipis propers amb millors condicions climatològiques, especialment al Baix Llobregat i al Vallès, Joan.
4: La recerca combina indicadors ambientals com la contaminació i les temperatures amb dades sobre l'habitatge i factors socials. El resultat és un mapa que identifica els municipis de l'àrea metropolitana més ben comunicats, amb menys densitat de població i un parc d'habitatges relativament nou com els principals receptors de nous veïns procedents de Barcelona. Un moviment que afectarà les persones residents als municipis receptors, ho explica Amàlia Calderón, una de les investigadores de l'estudi.
6: Són zones que, des d'un punt de vista climàtic, són més atractives, però que també hi ha certa població que podria veure's desplaçada si comencen a haver aquests moviments poblacionals de famílies o persones que estiguin buscant un habitatge que des d'aquesta perspectiva climàtica els doni un millor confort.
4: Entre els municipis que guanyaran població hi ha Sant Boi, Castelldefels, La Floresta o Sant Adrià del Besòs. A Barcelona la població marxarà de barris cèntrics com el Raval, l'Eixample, Gràcia o Sarrià, mentre que districtes com Sants Montjuïc, Sant Martí o Nou Barris podrien rebre nous residents.
40: 14-15.
13: En punt 3 quarts de 3, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona es marquen com a prioritat combatre els tirotejos i les bandes juvenils violentes. En la primera meitat d'aquest any n'hi ha hagut 7 tirotejos a tot el país, un menys que en tot l'any passat. Durant el primer trimestre, els agents també van detectar un increment dels incidents amb armes blanques. Tot i així, els primers 6 mesos de l'any, la criminalitat a la ciutat, a Barcelona, ha caigut un 10%. Des de l'Ajuntament, Joel Penya, bon dia.
0: Bon dia. En la primera meitat de l'any va haver-hi 9 assassinats a la ciutat, tant amb armes de foc com sense. I en 5 casos han arrestat ja el presumpte culpable. El cas és que 3 d'aquests assassinats estan relacionats amb el crim organitzat i sovint són complicats d'investigar perquè l'autor és un sicari que toca el dos tan ràpid com pot. Per això l'alcalde, Jaume Collboni, ha demanat mesures contundents per lluitar contra aquesta mena de crims, com augmentar, per exemple, les penes de presó per tinença d'arma de foc.
1: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades, sobretot, al tràfic de drogues. Per cert, un tràfic de drogues que no només afecta la ciutat de Barcelona i el conjunt de l'Estat, és un fenomen europeu.
0: I pel que fa a les bandes juvenils, el primer trimestre de l'any va haver un augment de l'ús d'armes blanques, però després va anar a la baixada. En tot cas, l'Ajuntament fa un bon balanç del primer semestre on han baixat els furts i els delictes de multireincidents. A més, ha augmentat la percepció de seguretat entre la ciutadania, segons l'última enquesta que han fet.
13: Doncs bé, un home de 47 anys ha mort a Olot en caure per un talús de 10 metres. L'accident, Pep, ha passat a Calçoc, un entorn rural al barri de Sant Roc.
41: Segons les primeres investigacions, la víctima estava asseguda al costat d'un carril bici quan va caure d'altabaix. Els equips d'emergències van rebre l'avís cap a 2:15 del vespre i van intentar reanimar l'home allà mateix, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
13: I a l'Ella del Maresme, els Mossos i la policia local han desmantellat un macrocultiu de marihuana en un xalet. La policia ha detingut 8 persones i han trobat més de 1.300 plantes.
41: La investigació va començar a finals de maig, quan la policia va enxampar 2 persones amb 180 grams de la droga a prop de la casa. A partir d'aquí, els agents van estirar el fil i van detectar algunes conductes sospitoses, com entrades i sortides del xalet, que sempre mantenien les persianes abaixades. Dijous van entrar al domicili i allà van detenir 8 membres de la banda. Són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. Els veïns ja ho sospitaven perquè van alertar d'una olor forta i del soroll constant de l'aire condicionat. La banda tenia la llum punxada i haurien defraudat gairebé 60.000 euros. En total, la policia ha trobat 1.359 plantes que estaven repartides entre el soterrani i el primer pis. Els arrestats ja han passat a mans de la justícia a Mataró.
13: I de tornada a Barcelona, avui ha començat el retorn dels afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 al barri del Putxet. Els primers veïns i comerciants han pogut tornar avui, això sí, amb comptagotes. L'Ajuntament només ha autoritzat l'entrada a 2 de les 8 finques afectades. Víctor Massip.
7: El primer establiment a aixecar la persiana ha estat el restaurant Sant Gervasi. El propietari, Miquel Santamart, ha explicat que ara toca netejar tot allò que van haver de deixar a mitges fa 2 setmanes.
8: Nosaltres vam continuar treballant igual i a les 3 i mitja van arribar i desalogen. I, bueno, dones una estona. No, ja. Va ser com, hòstia, clar, tenim tota la pica plena de plats bruts, no ens van deixar fer res, no?, que és el que hem de netejar avui.
7: Tot i això, hi ha una cara B de l'esvoranc, la de la gran majoria d'afectats que no saben quan tornaran a casa. És el cas de la Teresa, una veïna que acaben de comunicar que té, com a mínim, per a un mes d'espera.
9: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
7: Ara està reallotjada en un hotel de Sant Gervasi i demana celeritat i recorda que no estan de vacances, sinó que l'han fet fora de casa.
40: 14:15.
13: 12 minuts per arribar a les 3 en cinema. La pel·lícula Carrie, de Brian De Palma, serà una de les grans protagonistes del Festival de Sitges d'aquest any. El certamen dedicat al cinema fantàstic i de terror humanitzarà aquest clàssic del cinema que converteix una noia de 16 anys en un monstre. És un dels caps de cartell de l'edició d'aquest any, que també comptarà amb molt de talent femení. Ona Pardo.
10: El festival recuperarà Carrie en el 50è aniversari de la seva estrena. No serà l'únic clàssic que tornarà aquest any a Sitges. També ho faran Quién puede matar a un niño, Scanners o King Kong en una picada d'ullet al logo del festival. Tot això en una edició amb força presència femenina. Meredith Dalloway arribarà al festival amb Forbidden Fruits, una pel·lícula sobre una aquelarre de dones joves. No serà l'única. La catalana Maria Martínez Bayona presentarà The End of It. En parlava el director del festival, Àngel Sala.
11: Tenim moltes dones que presentaran pel·lícula en les diferents seccions del festival, dones molt joves en molts casos, perquè falta que surtin directores en el fantàstic espanyol i tenim talent suficient per a que passi.
10: Aquest any també es presentarà en el certamen Leviticus, que és una història de terror religiós, i Karma, un thriller sobre la culpa i els secrets. Tot plegat es podrà veure a Sitges del 8 al 18 d'octubre.
13: I Badalona acull aquests dies el rodatge de Veredicto, una sèrie que s'estrenarà l'any que ve a Movistar Plus. La dirigeix Carlos Marquès Marcet, amb guió d'Eduard Sola, tots dos guanyadors d'un Goya, partint d'una idea original de Carles Porta. L'argument gira al voltant de nou desconeguts que fan de jurat popular en el cas d'un professor acusat d'assassinat. La Bàrbara Padilla ha viscut un dia de rodatge.
12: La sèrie són tres capítols on es veu com els personatges deliberen si l'acusat és culpable o no, perquè podria haver actuat en legítima defensa. Són nou actors junts, tota l'estona, en una sala que s'ha muntat en una nau de Badalona i que simula el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El director, Carlos Marquès Marcet, reconeix que rodar així, en un únic espai i amb tots els actors alhora, és un desafiament.
14: Un repte a nivell de posada en escena, no? Això no ho he fet mai, pot ser molt interessant i em venia ganes de treballar amb uns actors amb els que no havia treballat i que tenia ganes de treballar fa temps, i vaig llegir el guió, i a part que el guió era molt, és molt sucós, posa uns dilemes morals, uns qüestionaments ètics.
12: La intenció de la sèrie és mostrar el comportament dels humans davant un debat moral com aquest. Veiem com alguns personatges destaquen que l'acusat es va passar amb el nombre de ganivetades i d'altres que defensen que estava intentant sobreviure a l'atac. La sèrie pren com a referència la famosa pel·lícula 12 homes sense pietat de l'any 1957.
13: I demà a Girona arrenca un altre rodatge, el de la pel·lícula de Disney, Embolicats, l'adaptació del conte de Rapunzel amb actors de carn i ossos. Hi participen mig miler de persones i ha calgut restringir els accessos a la catedral, que ha quedat transformada tant per dins com per fora. Encetem l'agenda cultural amb música, perquè avui Judit Niederman serà als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona.

La col·laboradora del Via Lliure hi actuarà a les 10 de la nit juntament amb la Gio Sinfonia. I a la mateixa hora el Festival Grec repassarà els seus 50 anys de trajectòria amb un concert.

L'espectacle farà servir la música com a fil conductor del seu mig segle d'història i actuaran artistes com Estrella Morente, Lucía Fumero o la que sentim de fons, Maria del Mar Bonet. Avui Capvif i Clairo seran els protagonistes del Bards Festival. El grup escocès de rock actuarà aquesta nit al Poble Espanyol de Barcelona. També a la capital catalana es farà un homenatge a Paco de Lucía. El Palau de la Música acollirà a les 8 del vespre el Barcelona Guitar Trio and Dance, un recorregut pels grans èxits del mestre andalús de la guitarra flamenca. I els colombians Puerto Candelaria seran aquesta nit a Rasmadas.

0: La banda guanyadora d'un Latin Grammy omplirà la sala a ritme de cúmbia. I el temps, la calor torna a intensificar-se a partir d'avui amb algunes zones de Catalunya més afectades, Nil.
1: Doncs sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, on al llarg de les properes hores doncs, es poden assolir valors de 40 graus o fins i tot per sobre puntualment. De tota manera, tindrem valors també de 36-37 graus a la Catalunya central i a l'interior de les comarques gironines, tot plegat amb un dia que continuarà sent assolellat, amb pols en suspensió i algunes nuvolades de tarda al Pirineu. De cara al vespre no es descarta que hi pugui haver alguna gotellada al litoral prelitoral tarragoní, però en tot cas seria anecdòtic. Al llarg dels propers dies la temperatura continuarà enfilant-se algun grau més fins ben bé dimecres i a partir de dijous doncs, començarà a afluixar lleugerament i sembla que de cara al cap de setmana tindrem unes temperatures més properes a les que tocaria per l'època.
2: A RAC1, 14-15.

0: marge del segon títol mundial d'Espanya, repassat àmpliament a l'inici d'aquest 14-15. Què més tenim, Albert, a la resta dels esports?
1: Doncs, per exemple, la pretemporada dels nostres equips, que avui s'ha reprès, en el cas del Barça. Xavi Morlans, bon dia.
2: Hola, Albert, bon dia.
1: Amb el retorn dels primers internacionals després d'aquest mundial, avui ha estat el cas de Ronald Araujo, tècnicament el segon en tornar.
2: Sí, després de l'egipci Hamza Abdelkarim, avui l'uruguaià s'ha incorporat a la pretemporada blaugrana, tot i que ha fet treball específic al marge dels seus companys. Araujo arriba després de caure a fase de grups del Mundial i sense haver jugat un sol minut amb la seva selecció, l'Uruguai. S'espera que el següent internacional en posar-se sota les ordres de Flick sigui Rafinha, qui, recordem, va caure a vuitens davant de Noruega. De fet, es compta amb el brasiler per l'estaix que l'equip ha planificat a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Pel que fa a l'Espanyol, els de Manolo González tindran demà el seu segon partit de preparació davant del Pau francès. Els blanquiblaus van estrenar amb victòria la seva pretemporada després de guanyar l'Olot per 3-0 el passat dissabte.
1: I a segona, què destaquem?
2: Doncs que el Girona arrenca avui la seva estada a la Vall d'en Bas, on l'equip jugarà el seu segon i tercer partits de pretemporada. El primer d'aquests dos duels serà davant l'Olot dimecres a les 8 del vespre i el segon el jugaran dissabte 25 contra l'Alavés. Tot després de l'empat a 0 dels gironins en el seu primer partit de pretemporada davant de l'Alcadícia Saudí. I mirant el Sabadell, els de Ferran Costa van perdre per 2-0 contra el Castelló en el seu primer partit de preparació. Dissabte els arlequinats jugaran contra l'Espanyol en el seu segon partit de pretemporada. I encara en futbol català, dia d'anuncis al Sant Andreu, que ha comunicat avui que Ferroland passa a ser el nou patrocinador principal del club. A banda d'això, el conjunt andreuenc ha donat a conèixer la seva segona equipació, que reivindica la Creu de Sant Jordi com a símbol transversal del catalanisme.
1: I alguna cosa més en futbol internacional?
2: Doncs que tot apunta que l'arribada de Zinedine Zidane a la banqueta de la selecció francesa està més que encarrilada. Avui la ministra francesa d'Esports, Marina Ferrari, ha afirmat que la futura llei sobre l'esport professional, que establirà uns límits salarials a tots els treballadors de les diferents federacions esportives franceses, permetrà concedir excepcions si es considera necessari, cosa que podria facilitar la contractació de Zidane com a successor de Didier Deschamps.
3: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable.
4: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: Vinga, els últims dos minuts obrim pàgina poliesportiva per futbol al marge, parlar del Tour de França. Avui és l'últim dia de descans d'aquesta edició, amb Tadej Pogacar més líder que mai, Pau, i ara sense Vingegaard.
5: Sí, perquè el danès va caure a l'etapa d'ahir a poc més de 20 quilòmetres per l'arribada, va haver d'abandonar i haurà de passar pel quiròfan després d'haver-se trencat la clavícula dreta. Remco Evenepoel, que ahir va guanyar l'etapa, és ara el segon classificat a 5 minuts de Pogacar. Avui, jornada de descans, com deies, el Tour reprendrà demà amb la 16a etapa, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres per iniciar l'última setmana de competició.
4: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I per anar tancant, Gemma, i a banda del Tour, què més ens falta per saber?
6: Doncs que Pau Labadosa ha hagut de retirar avui de la final de Iasi a Romania, quan perdia aquest torneig contra l'egípcia Mayer Sherif per 6-4 i 4-0. La de Begur ha acusat l'esforç dels últims dies. Això sí, la seva ratxa de 9 victòries en les dues últimes setmanes li han permès tornar a ser entre les 100 millors tenistes del moment. I el català Josep García ha revalidat aquest cap de setmana a Senegrev, a França, els títols mundials d'Enduro GP i Enduro U. El pilot de Súria ja suma, doncs, 9 campionats del món al seu palmarès.
1: I encara una cosa més abans d'actualitzar-nos. Heu de saber que per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40. I ara, des de 31.900 euros, sí, sí, tal com ho sents, 31.900 euros per un Volvo XC40. Consulten ara les condicions a xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Uns segons i arribem al punt de les 3 de la tarda, per tant, ens actualitzem.
0: Les 3, actualitzem la informació marcada aquesta hora per la celebració del Mundial, que arrencarà d'aquí poc més de 2 hores, Albert Bassas.
1: Sí, a 6:15 de la tarda, amb la visita a la Casa Reial, continuaran després a la Moncloa, seguiran amb una rua pels carrers de Madrid i acabaran a la Cibeles, amb l'acte central de celebració a partir de les 9 del vespre. L'equip espanyol ha arribat aquest migdia, fa només uns minuts, amb una mica de retard sobre l'horari previst, i Luis de la Fuente i el capità Rodri ja han exhibit la Copa del Món guanyada ahir a Nova York contra Argentina a la final. El mateix aeroport esperaven unes desenes d'aficionats que hi han fet guàrdia durant tot el matí abans de començar amb el dia de celebracions oficials.
0: El Mundial, però, també fa disparar els discursos d'odi a les xarxes socials. Durant la competició, el Ministeri d'Inclusió ha detectat un augment dels insults racistes i islamòfobs contra seleccions, aficionats i especialment contra Lamine Yamal. Les persones d'origen nord-africà continuen sent el col·lectiu més afectat, concentren gairebé 9 de cada 10 missatges d'odi a les xarxes. I ho hem sabut fa poca estona, l'empresari Julio Martínez assenyala José Luis Rodríguez Zapatero com a responsable d'aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i que fins ara havien estat amics, l'empresari opta per col·laborar amb la justícia i desmarcar-se de l'expresident espanyol. Ho fan un escrit que ha enviat a l'Audiència Nacional tot just un dia abans de declarar-hi com a investigat. Martínez assegura que Zapatero marcava els passos a seguir i captava els clients de la consultora Anàlisis Relevante, tot i no formar-ne part. També explica que l'expresident espanyol el va informar dies abans que la CEPI aprovaria l'ajuda de 53 milions d'euros a l'aerolínia. El cas investiga possibles irregularitats en la concessió d'aquest rescat públic. Més coses. El govern de Salvador Illa té nou conseller de Drets Socials. És Raúl Moreno, que fins ara era número 2 del departament. El president l'elogiava aquest matí.
7: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo.
0: El relleu es produeix a petició de la fins ara consellera Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. I on també hi ha relleu és el número 10 de Downing Street. Fa tot just una hora que Andy Burnham s'ha convertit oficialment en el nou primer ministre britànic. L'exalcalde de Manchester ha promès canvis profunds i una nova manera de fer política.
8: I know people at home are fed up.
9: Sé que esteu farts de la política. Us entenc i vull ser sincer amb vosaltres. No hem sigut prou bons i necessitem ser millors. Convertirem aquest moment en un abans i un després pel Regne Unit i aconseguirem els canvis més grans dels últims 40 anys. Un nou model polític i econòmic. Economic model.
0: Burnham substitueix Keir Starmer, que ha hagut de plegar per falta de confiança del seu partit mateix després de només dos anys al càrrec. I acabem amb el temps. Nil Ferrer, sembla que la calor no dona treva.
10: Exacte, i de fet encara s'allargarà fins dimecres. Aquesta tarda ja podem arribar als valors de 40 graus a diversos punts de Ponent, també entre 36 i 37 graus a l'interior i a les comarques de Girona. Continuarà el domini del sol i també creixeran algunes nuvolades al Pirineu. De cara al vespre, no descartem algun ruixat aïllat al litoral o prelitoral de Tarragona, i ja de cara demà la temperatura pujarà una mica més. Els 40 graus, doncs, els podrem assolir amb més facilitat, sobretot a zones de Ponent, i fins i tot arribar als 42 graus al Pla de Lleida.
0: Les 3 i 3 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9-7, la Montse Martí.
1: I aquest vespre el tu diràs amb en Xavi Rocamora.
0: El 14-15 torna demà puntual a les 2, ara els taloners del Versió RAC1.
11: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1. Amb Marc Bala
12: i
11: Guillem Esparella.
13: És un normal, home.
14: Ho passo de conya.
15: Pues vinga, anem.

0: Edition dels taloners, avui amb un moreneta especial.
1: Amb una moreneta?
0: Un moreneta especial.
1: Ah, sí, entès, amb una moreneta.
0: Que passi la moreneta! No. Vinga, ole!
1: Que depèn de quina pugui visitar.
0: Sí, no, no, que podria ser. Que podria ser que ara hem canviat de col·laboradora. No, i digui, no, no, igualment li diríem pel nom, no? Però és veritat que la gent està molt morena.
1: La more. Sí, bueno, és que hi ha gent que viu morena tot l'any. Tota la gent que viu morena tot l'any a mi ja em fa una miqueta de ràbia, eh? La gent que és rica. Gent morena tot l'any és la gent que és rica.
0: Tu no saps, diguéssim, del nivell adquisit de la persona fins que li aixeques la màniga
1: ara
0: i veus si té el moreno conegut popularment com paleta,
1: sí,
0: que jo li diria més aviat el moreno ciclista.
1: Moreno ciclista. Bueno, també és veritat que és moreno camioner, perquè els camioners també van molt amb el braç en fora.
0: Però tenen un braç sí i un braç no. El que els hi
1: bueno,
0: toca
1: clar,
0: el sol només.
1: Clar, clar, clar, clar. I és igual si ets esquerrà o dretà, perquè el braç cap en fort també sempre és el mateix.
0: Exacte.
1: Clar, bueno, depèn, els camioners... com identifiques un camioner que és català o anglès?
0: O anglès.
1: Depèn del braç que porti moreno, perquè els anglesos, clar, van a l'altre costat, que també els camions hi van per fora.
0: Saps que no havia pensat mai en això?
1: Clar, és que això és fort, eh?
0: Això podria ser com una novel·la aquesta d'Agatha Christie,
1: sí,
0: de que el sospitós sigui un conductor de camió...
1: I hauries... Oh.
0: Clar, llavors la pista és... Fíjate en el brazo derecho... Look at the right arm.
1: Agatha Christie no parlava català, no?
0: No.
1: No pensa en anglès i castellà.
0: Em fa pensar en allò de... S'ha escrit un crim.
1: Sí,
0: no?
1: Cuqui, ai, quina bona
0: sèrie. Bueno, doncs escolta, hem rebaixat el nivell perquè és estiu.
1: Sí, sí, sí.
0: Però
1: home,
0: portem el millor contingut de l'any, eh?
1: Portem el millor contingut refregit com el xiringuito on estem ara mateix.
0: Totalment.
1: Vull dir, un xiringuito amb una miqueta d'ambient així refregit, aquell oli cremat, aquell oli que dius... És de la setmana passada, no? De l'estiu passat!
0: M'encanta.
1: Això és molt fort i és molt agraït.
0: Porta molta proteïna. Avui portem molta material per gaudir d'aquest estiu a partir d'aquesta hora, que és la millor hora de l'estiu,
1: sí,
0: a les 3, per prendre el sol.
1: Sí, és quan més pica.
0: És quan més pica.
1: És quan més pica, sí, sí, vull
0: doncs,
1: dir...
0: Doncs poseu-vos a l'ombreta i gaudiu d'aquest programa especial estiu. Tu, què tal se't presenta l'estiu a Tostadella?
1: Doncs molt bé, de fet, tranquil, tranquil, per Cunit estaré.
0: Molt
1: potser,
0: bé.
1: Sí, sí, potser t'he deixat algun dia que he d'anar a viatge a Tailàndia, no ho sé quan aniré.
0: Ah?
1: Potser ja t'aviso.
0: Va, doncs
1: potser t'he deixo un dia sol, no ho sé.
0: Val.
1: Perquè jo tinc uns viatges comprats i hauria d'anar-hi algun dia.
0: Jo tinc l'estiu tranquil·líssim.
1: Sí.
0: Vull dir, em puc quedar 24 hores aquí.
1: No ha passat res, no?
0: No ha passat res especial.
1: Bueno, pues, escolta.
0: Vull dir que si tu has d'anar a Tailàndia, jo em quedo aquí. No tinc res més a fer.
1: Vale, perfecte, jo.
0: Perfecte.
1: Aquí, bueno.
0: Escolteu, avui recuperarem continguts molt xulos. Sí. Mira, especialment un que és el convidat d'avui, anava a dir d'avui, refregit d'avui.
1: Podem explicar el que ha passat? Que
0: sí,
1: has imprès el guió
0: explica.
1: Amb una lletra, que és 0,5, i ens hem d'apropar la lletra. Vull dir, és que ho has fet molt petit, això.
0: Sí. És molt petit, fins i tot l'Enric Soto, que està al control ara mateix aquí al xiringuito tècnic, tampoc ho veu. Mira, t'he de dir que començarem cantant, trucades, això que fem cada dia, també.
1: Sí.
0: Report de l'Alba al carrer, però és que després, a meitat del programa, tindrem el Marc Zani.
1: Home!
0: Que és la veu, d'entre molts personatges, del Son Goku.
1: Meravellós.
2: Em torno boja!
0: I no només del Son Goku, sinó d'un personatge que això... ens va fer volar el cap, però ja ho sentireu.
1: Que la gent
0: ho
1: escolti, això, per favor.
0: Vinga, que comenci ara mateix aquest taloners Summer Edition amb el millor contingut de l'any. Va, que comencem l'altra versió parlant d'una dada que ens ha deixat de pasta de moniato, però de pasta de moniato per endur, perquè hem llegit que el menjar per emportar s'ha disparat un 5,8% aquest 2025 a tot l'estat espanyol. Són dades del Ministeri d'Agricultura i Alimentació.
1: A mi em fa gràcia perquè hi ha un supermercat català que el takeaway li diu takeaway. Ho entens, saps?
0: O sigui, com?
1: No és meu l'acudit, eh? No, vull dir que aquest acudit no és meu, que ja... Saps que tu en anglès dius takeaway?
0: Takeaway, sí, per
1: take
0: endur,
1: away,
0: sí.
1: Que per endur. I hi ha un supermercat català, del qual no direm marques, que es diu takeaway. Que de takeaway.
0: Ah, doncs està ben trobat.
1: Takeaway to takeaway.
0: Tu et faries amic del de màrqueting d'aquest supermercat.
1: Home, ves que no siguem cosins.
0: Doncs mentre pugen els aliments preparats, hem llegit que cau el consum de lluç fresc. Es compra menys fruita i verdura, també. Per exemple, les taronges i les peres han caigut un 9,4% i les mongetes tendres un 11,4%. Ah, i també cau el consum de llet i d'oli d'oliva, preocupant.
1: Tot fatal, tot està fregit, la truita refregida, el brou en tetrabric, el cafè en càpsules, el gazpacho i el formatge tallat. Bueno, és que anem fatal per la vida. La gent ja no cuina. Tu entra a la cuina i no sap què és allò.
0: El menjar està preparat, el que no està preparat ets tu per cuinar.
1: Exacte.
0: Totalment. Doncs queda clar que la pujada de preus de productes bàsics i la manca de temps lliure és el que fa que ens allunyem cada vegada més de la dieta mediterrània. Per això avui hem volgut versionar una cançó. Estem cantaires els dilluns. Tu coneixes una cançó, Guillem, que es diu Golden?
1: Perdona!
0: És un tamarro, és un tamarro.
1: És un tamarro, que és això del K-pop no sé què, les guerreres.
0: Exacte, és aquesta cançó de K-pop d'un fenomen cinematogràfic d'animació d'una pel·lícula que segur que no

0: sentit parlar si teniu canalla o no tan canalla a casa, que es diu K-Pop Demon Hunters, les caçadores de dimoniets. Seria?
1: Nom fàcil, eh?
0: De fet, ha tingut el rècord de pel·lícula animada més vista de la història de Netflix.
1: Deuen estar animats, llavors.
0: Doncs bé, volem conscienciar a la gent jove, i no tan jove, que s'ha de menjar sa. Ara. Aquesta cançó que es diu Golden, si tu la tires a sa, com s'ha de titular?
1: Golden.
0: No, Poma Golden.
1: Poma Golden.
0: Poma Golden. Intentaré, amb una miqueta d'autotune, fer K-Pop aquí a RAC1 en directe, eh?
1: Té molt autotune, eh? Vigila.
0: Tu alujas, puja-li l'autotune, vale? Vinga, tira la base. Vinga.

0: els taloners del versió RAC1 i a prendre pels sac les migdiades.
1: Ahir dilluns, dia 2 de febrer, va entrar en vigor la nova normativa de pagar 2 euros per visitar la famosa Fontana di Trevi.
2: Que lleva dinero.
1: Exacte, Roma, ara s'ha pagat per anar-hi. Doncs bé, 24 hores després, avui, sembla que molts visitants ja han acceptat del tot això d'abonar la taxa imposada per l'Ajuntament de Roma per evitar així la massificació.
3: Exacte, la Fontana di Trevi és el monument més visitat de Roma després del Coliseum. I fins ara era gratuït, des d'aquest dilluns també és de pagament. Com dèiem, s'ha de pagar 2 euros per apropar-te a la font, on, com ja sabeu, és tradició tirar una moneda per demanar un desig.
2: Home, però és que és molt fort el tema, perquè, o sigui, ara s'ha de pagar per accedir a un lloc on has d'acabar pagant igualment. O sigui, cada cop més a prop de dir-se en comptes de Fontana di Trevi, Fontana d'Hisenda, eh?
3: Totalment.
1: D'Hisendi.
2: Fontana d'Hisendi.
1: Però és fort, has de pagar i un cop entres, vull dir, el pagament de l'entrada no et porta bona sort.
2: Ja ho deia el Juan Magán, ayer Trevi pagando por ahí.
1: Doncs mira, podríem haver posat aquesta cançó. Des dels taloners volem saber, avui farem una investigació internacional, des dels taloners volem saber com viuen els veïns aquestes primeres 24 hores amb la mesura de pagar a la Fontana di Trevi a Itàlia. Per això avui, amics, he agafat la gabardina de Vito Corleone i he decidit fer un reportatge d'investigació, això sí, amb el meu italià de Tagliatella.
2: El concepte italià de tagliatella.
3: A mi també.
2: Crec que això ja ho hem explicat algun cop, que la tagliatella és de Lleida.
3: Sí, no, que pastificio abans.
2: Per mi és la quan hi ha tinc un sopar i no sé, no hi ha tema de conversa, sempre trec el tema de que tagliatella és de Lleida.
3: Però és
2: per
3: que Lleida és molt recurs. A prop d'Itàlia.
1: Doncs el meu italià és de tagliatella.
3: Sí? Clar que sí.
1: He visitat amb el Google Maps, diguéssim, comerços, molt establiments bé, molt propers a la Fontana di Trevi. He trobat Piccolo Trevi Suites, és un hotel que, com que es diu Trevi, dic, home, deu saber de la Fontana di Trevi. M'he fet entendre com podia. Buongiorno.
4: Salve.
1: Era per sapere per la Fontana.
4: La Fontana è sempre molto affollata, tutti i giorni.
1: E tu sei un fantastico italiano, perché io comprendo tutto lo che tu mi dici.
4: Grazie.
1: È perché il mio italiano non è molto buono, è un italiano di Barcellona.
4: È molto buono come italiano di Barcellona.
1: Oh, grazie mille.
4: È molto strana la domanda.
1: Io ho apprendito con il Mario Kart e con oggi videogioco.
4: Sì.
1: Occhi d'occhi, Mario Kart.
4: Mi sembra fantastico.
1: E io ho apprendito italiano con Eros Ramazzotti.
4: Hai imparato l'italiano con Eros Ramazzotti?
1: Esatto.
4: Ok, fantastico. Anche questo è molto fantastico.
1: E cosa más bella che tu?
4: Sì, Eros Ramazzotti quella. Va bene, se torno al lavoro? Grazie, ciao, buona giornata.
1: Grazie, ciao Bella, grazie.
4: Ciao.
2: Sta molto bene perché è fantastico. A tres col·lectius amb una trucada,
3: sí.
2: Els italians, a Eros Ramazzotti i a Mario Kart.
3: Des de Lleida,
2: exacte.
1: I a més aquesta senyora pobra que tenia feina l'estava molestant. He visitat més properament la font i hi ha una botiga de gelats que es diu Gelats Melograno i clar, ells que són tan a prop, he dit, aquests em sabran dir si s'ha pagat en efectiu a la font o pots pagar amb targeta, que això és una informació que crec que és rellevant.
3: Clar.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno, come va? E per sapere come sta la fontana, e visto che è di pagamento?
5: Per entrare sotto bisogna pagare 2 euro.
1: 2 euro?
5: O si paga con il bancomat o si paga online.
1: Ah, e pagare con le Bizum o pagare con la moneta?
5: Targeta. O online.
1: Ah, ok.
5: Credo che si può pagare effettivo. Si può, non si può, mi sta dicendo che non si può. No, effettivo non si può. Targeta o online. Si può lanciare da fuera, si può rilanciare. Da fuera penso che si può lanciare. Hasta ora qualcuno la lancia da fuera.
1: E lanciare desde molta distanza?
5: Sì, un pochino di distanza, sì. 7, 8, 9 metri.
1: Ah, perfetto. E se tu fallare, puntare una iaia e le baciare un occhio?
5: Sì, certo.
1: Speri che non passi, spero che non passi.
2: Està molt bé perquè et fas entendre d'una manera espectacular.
3: Totalment.
1: Sí, crec que és més barra que una altra cosa, però aquest senyor que deia ens ha donat una informació molt rellevant, i és que si tu vols llançar la moneda des de molt lluny, no fa falta pagar. És el que està fent molta gent, que ja la llança des de 8 metres... Llances la moneda des del carrer fins a la font?
2: Ves que no siguis Port Olímpic d'aquí això uns anys, eh?
1: Oh,
3: sí, exacte.
1: I una moneda de 2 euros al cap fot mal, eh?
3: Oh, i tant.
1: Fot mal a la butxaca i fot mal al cap. Com que aquest senyor era tan simpàtic i estava venent gelats, li he preguntat pels gelats, pel seu negoci, no només per la
2: Fontana. Ara.
1: Tutto bene con el gelato?
5: Sì, Sì, tutto bene, ora è tranquillo.
1: Ah, claro, perché è molto freddo in inverno.
5: Sì, qui también.
1: Ok, grazie mille.
5: Grazie a te, caro, speriamo di vederci presto.
1: Viva Roma, viva Roma.
5: Certo, grazie.
1: Viva Roma, ciao, viva ciao, Italia. Ciao, ciao, ciao bello.
5: Grazie, grazie.
3: Però, ciao bello,
2: però quin bello. Sentit això que has fet ara?
1: No, home, és agafar informació i ser simpàtic amb la gent que m'atén. Mireu, no sé què passa a la Fontana de Trevi, no hi he estat mai, no sé si vosaltres hi heu estat.
3: Jo per
1: sí.
3: Allà,
1: sí? Sí. Es veu que hi ha moltes geladeries pel voltant.
2: Home, perquè Itàlia altra... es fa molt tema sí, de la gelada. Sí.
1: Però és que especialment al costat de la Fontana de Trevi. Doncs bé, dels gelats Melograno he anat als gelatis Trevi. Dic, home, aquests de Trevi es diuen Trevi per la Fontana.
2: Clar. Més que no siguin...
3: Gelats d'aigua de la font.
2: No, que no siguin fins de la Fontana, que és la mare del Trevi.
3: Exacte.
1: Ara no t'he entès, però...
3: Bueno, seguirem.
1: He trucat a gelat. És que no ho he entès. Buongiorno. Era per saber-hi què fa la Fontana di Trevi.
6: Sì.
1: È molto ruido di fondo. E perché molta clientela.
6: Se preferisci può parlare spagnolo, la capisco.
1: E tu parli spagnolo? Has estado alguna vez in Barcelona?
2: Che fai?
6: No.
1: E perché parla spagnolo?
6: Perché lo studia.
1: Ah, hai studiato nel collegio?
6: Sì.
1: E tu che parola sape di dire? Per esempio, la Fontana di Trevi dei pagamenti in spagnolo?
6: E la Fontana di Trevi a pagamento, ora sì, a pagamento, sono 2 euro appunto che si fa.
1: 2 euro? Ok, e quando tu visiti Barcelona, tu tieni che pagare 2 euro per la Fontana di Montjuic.
6: Ah, ok.
1: Ah? Ugli per ugli, denti
6: guardi,
1: per denti.
6: Ah, ugli.
1: Sì, io in Barcellona.
6: Sì, arrivederci.
1: Arrivederci, viva Roma.
3: Wow.
2: Mira que normalment a mi m'encanta faltar fent...
1: Ho has trobat massa.
2: Sí, que jo hagi patit.
3: Si l'estadella petit és que hi ha un burofax arribant aquí. Ja.
1: No, perdoneu, però jo aquí he mirat per la pela catalana.
3: Ara.
1: Si ens fan pagar 2 euros per la Fontana di Trevi, que paguin ells per la Fontana di Montjuïc.
3: Oh, ma que fare!
1: I que s'apropen a la Font de Canaletes, que paguin també.
2: Ara.
1: Ets italià? Paga.
3: I que arriben a que paguin.
1: Que paguin.
3: Que miren els ulls, que paguin.
1: Ara. També t'he de dir, després del reportatge d'avui,
3: sí,
1: crec que més que mai em mereixo un...
7: Afanculo, Marc.
3: Cert.
0: Els taloners del versió RAC1, amb Marc Bala i Guillem Estadella.
1: Seguim l'altra versió del dia amb una bona notícia per a aquells que encara arrossegueu un error de joventut molt comú, com és aquell moment que veu haver de triar el vostre nom d'usuari al Gmail. S'ha sabut avui que Gmail permetrà als seus usuaris canviar l'adreça del correu.
3: Exacte, Gmail permetrà als seus usuaris canviar l'adreça del correu, allò que va davant de la fórmula @gmail.com. Sí?
2: Com? Ah.
1: Sí. @gmail.com.
3: El Vica Segarra.
2: Vica.
3: El Vica.
2: Et deies el Vica?
3: Jo tenia posat amb cas i acs per damunt de les meves possibilitats a tot arreu.
1: Hi ha una generació que ens vam flipar.
3: No, jo vaig matar Filòlegs. No, ho tinc claríssim. Descansin en pau, em sap molt greu. Però, de moment aquest canvi només es reflecteix a la versió en hindi de la pàgina d'assistència de Google. Però sembla que a poc anirà arribant a altres idiomes i regions. Important, tenir en compte que només es podran crear un màxim de 3 adreces noves. Per tant, ara trieu bé el vostre nom.
2: Home, tota aquella gent que va començar amb el tema dels correus electrònics, ja té una edat, comença a tenir una edat, potser sí que ara ja són més de @terra, no?
1: Sí, clar. Sota terra punès. Home, i la gent que et diu, no, jo sóc tal, @yahoo.es.
2: Ui, la gent que et diu Yahoo o @hotmail, ja entens que té més de 40, eh?
3: No, i la meva iaia, que quan s'ho va fer ella sola, i li posava @ejemplo.no sé què perquè triés quina d'esto. I la bèstia es va posar...
2: @ejemplo.
3: No! I era @ejemplo, la bèstia, tio. La millor, la reina.
2: Senyora Segarra, @ejemplo.
3: No, aquesta era jorba, però bueno, sí, @ejemplo.
1: Mireu, com sabeu, als taloners ens agrada informar el nostre oient de primera mà, per això l'Alba Segarra no només ha agafat aquesta informació, sinó que també l'ha anat a comprovar al carrer per trobar noms usuaris de Gmail una mica vergonyosos o curiosos. Aquí comença un reportatge a peu de @gmail.com.
3: He baixat al carrer a buscar aquells noms d'usuari que feien pena, com us he dit, rotllo Albica, Barra baixa 69, barra baixa gros, pink.
1: Eh? Jo era Big Bottom.
3: Au, tradueix en català.
1: Cul gros.
3: Ahí vamos.
2: Hosti, però jo crec que és l'únic normal que jo vaig... Jo era un senyor gran ja d'aquella època i tenia guillemestadella@gmail.com, eh?
3: Però és que tu vas néixer autònom, ja. Sí. Tu vas néixer ja cotitzant.
1: Eres emprenedor, ja.
2: Jo era un senyor castigat per la vida, sí,
3: totalment.
2: Sí,
3: totalment.
2: Sí.
3: El primer que m'he trobat... m'ha dit que com es va fer el seu primer usuari d'adolescent,
2: sí?
3: Una mica com el Guillem Estadella, no era un adolescent comú, sinó que era una persona, flipareu amb el que va fer, molt madura per la seva edat.
8: Cram, que és Marc, jo em dic Marc i és Marc del revés, i barra baixa CiU, Convergència i Unió. Hi havia gent que era fan dels Backstreet Boys, i jo ho era d'Artur Mas, i no, evidentment, no. Doncs, no, el meu correu electrònic era aquest, com si jo formés part de Convergència i Unió. No, sí, no. Jo formava part del partit sense militari. Llavors, bueno, doncs tenia CiU en el correu. Era cram@CiU.hotmail.com.
3: Sí, sí.
8: Recordo que incloia el nom d'Artur Mas en la contrasenya.
2: No, home, no!
3: No, aquí serveis socials haurien d'actuar.
1: Però aquest senyor... Però ara mateix estic enviant un mail a cram@CiU.hotmail.com.
3: No, Hotmail.
1: A Hotmail. Ara mateix li envio
3: i
1: li dic...
3: Una criatura.
1: Ets un màquina.
2: Ets, bueno, aquest correu deu estar apagadíssim, no? No, vull dir...
1: No sé.
3: Bueno, ara posa junts. Va passar per molts colors.
2: Ara sí, junts. Sí, sí.
3: Junts, ara una mica separats, ara ens tornem a juntar, ara ens juntem amb Esquerra...
2: Imagina't sí, algú que va fer-se un correu amb @pdcat. Això està, és @terra, eh?
3: Aquest està flisant perquè lo de la Índia arribi aquí pugui canviar el nom. Bueno, tu, escolteu, he parlat amb altres casos que en la seva època, quan es van fer el primer usuari de correu,
2: sí,
3: no estaven tant per política, estaven per d'altres coses.
9: Sí, era, mira, tan ridícul com Lorel, el meu nom és Lorel Moas, o sigui, de petons. Imagina't, tindria com 12 anys.
3: I amb què et vas inspirar?
9: Doncs suposo que estaria molt bé sucona, no ho sé. Imagina't, sí, coses de l'adolescència. I ara mateix penso en quin moment.
3: Però estàs bé sucona encara?
9: Sí, segurament.
1: Ah, el va vigilar.
9: Amb el que s'ho mereix, segur.
3: Fas servir el mateix?
9: No, que va, ara ja tinc una mica més adult. Tenia el Messenger, que sí que era alguna locura. No, jo crec que també tenia Moas, sí, Moas. Segurament.
2: Moas?
9: Sí, sí, no sé, no, jo tenia una adolescència molt amorosa, sembla.
3: Ui. Bueno, pots enviar un Moas a tota l'orientat dels teloners?
9: I tant, un Moas molt fort i espero que passeu un bon cap d'any i que comenci tot molt bé i molts petons per l'any que ve.
2: Ara.
1: Bravo. Sabeu amb qui xatejava la Moas?
2: Amb qui?
1: Amb fracturadepenis@gmail.com, eh?
2: El va deixar...
1: Vamos, home, va deixar sí, fora del joc, eh?
3: N'he ben servida de llàvia.
2: Sí, que vol
3: dir... De dalt, eh? Baix no l'he vist.
2: Següent tema, sisplau, som-hi.
3: I també hi ha d'altra gent que decideix, sí? Va decidir crear-se usuaris de forma col·lectiva i seguir tots la mateixa norma.
2: Com?
3: Oita.
10: Jo crec que era que tots els meus amics van posar com els noms acabant amics. O sigui... La Clàudia va posar Claudix, la Glòria va posar Glorix.
3: I tu?
1: Cuca.
10: Jo, Olímpics.
3: Olímpics? Són els Jocs Olímpics.
10: Especial. I amb molts números, perquè ja estaven agafats.
3: Ah, o sigui, Olímpics com a tal estava agafat?
10: Sí.
3: Ostres, i encara et segueix tenint aquest nom?
10: No, l'he perdut. És com que he acumulat molts emails i ara ja aquest nom ja l'hem perdut. He creat moltes comptes diferents. O sigui, tu... Aquest és un problema. Sí, sí.
3: I per què?
10: Jo he tingut 4.
3: 4? I per què necessites tants? Que ets narcotraficant?
10: No. Un per cada escola que he anat i he canviat molts cops. Llavors...
2: Ai, Cuqui.
3: Sí. El problema al final és el sistema educatiu, que no està bé. No.
10: Podria, sí.
3: I ara, el que tens ara et defineix?
10: No, ara m'he posat un molt neutre. Ja és nom, cognom, no estava agafat... I aquest és el que utilitzo per tot.
3: Me n'alegro que hagi arribat la teva edat adulta.
10: Sí, per fi.
2: Molt bé.
3: I d'aquesta noia he seguit caminant i he conegut a la Paula.
2: Val?
3: Vale?
2: La Paulita o què?
3: No, espera, perquè...
1: Paulita, 93.
3: Jo li he preguntat, Paula... Què? per parlar com ella, saps?
2: Val?
3: No, he preguntat, quin era el teu primer usuari?
2: Ai.
3: I ella m'ha dit que això és un secret que s'emportarà a la tomba.
2: No.
11: El meu antic Hotmail, no ho penso dir. No ho penso dir, de veritat. No, m'anirà a tombar amb aquest secret.
3: Oh, Paula, però que és Nadal, no ens pots fer això?
11: No faria aquest regal.
3: No.
11: Però que era en plan guarrilla.
3: No, home, no!
1: Alba!
11: Això hauria tingut més gràcia. No, només era ridícul i estúpid. O sigui, no.
3: Escoltem, però no jutgem aquí, això és un espai segur.
11: No, jo em jutjo a mi mateixa.
3: Hosti, Paula, tia, a mi em fots el dia en l'aire.
11: Bueno, no, no, no, és que no ho penso dir, no ho penso dir. No, no, no, em fa molta vergonya, la veritat.
3: O sigui, ella està i que no, eh? Que no ho deia. Què creieu que he fet? Us faig un joc, ara.
2: Vale, a veure, va.
3: Opció A, respectar-la.
1: Segur que és aquesta.
3: Sobretot sororitat, hermana.
2: Vale.
3: Opció B, xafardera se nace. Ara. Jo soc de la Fuliola.
2: Jo crec que aquesta.
3: Opció C, qui sou i per què no estic treballant amb el Marc Giró?
2: Jo crec que és la B.
1: Vosaltres de què rieu?
2: Jo crec que és la B, eh?
3: Correcte! Sí. He seguit apretant!
11: Vale, però era algun nom d'un animal o alguna així?
3: Sí! Sí!
11: Home, pues anem a
3: mira, sí! Sí, és veritat. No ho endevinaràs mai. Blangatita.
11: No.
3: Zorrilla.
2: No, home, no!
3: Una zorra és molt astuta, eh, nena?
11: Com 12 anys, no em posaré zorrilla.
3: No, és que potser ets molt astuta. És que la zorra se l'ha interpretat malament, és un animal molt intel·ligent.
11: Tens raó, tens raó. No, vaig agafar un animal no intel·ligent, la veritat.
3: Era un amfibi?
11: No.
2: Era un home.
3: Era un rèptil?
11: No.
3: Mamífer?
11: No.
3: Ocell?
11: No.
3: Peix?
11: Sí.
3: O sigui, està al mar. Ballena?
11: No.
3: Joder, medusa? L'he encertat. Meduseta.
11: Medusilla.
3: Medusilla 69.
11: No.
3: Però què passa amb això? Tothom es posava 69 en aquella època.
11: Ja, érem més divertits, la veritat.
3: Ho has fet molt bé, eh?
11: Ho has fet molt bé, és veritat, era molt difícil. Ho has fet molt bé.
3: Doncs pues a mi Medusilla em sembla un nom superadorable.
11: Moltes gràcies, a mi no. Em sembla tonto.
2: Bravo, bravo.
1: Molt bé.
3: Bueno, aplaudiu Medusilla a una Ferrilla. Investigadora professional.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Bueno, nois, la moralina del dia d'avui és que s'hauria de prohibir l'accés a internet fins als 36 anys.

0: els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
1: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Camp Llong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Camp Llong, la llet de casa. Aquest agost, deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost, emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
3: Entrades ja a la venda a balanyanviu.com.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
5: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
6: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
9: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Notícies, contingut exclusiu.
11: Podcast RAC+1.
10: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
11: RAC1.cat.
0: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
12: Tenim la sort i l'honor de tenir avui amb nosaltres la veu del personatge que més hores ens ha fet passar davant de la pantalla durant la nostra infantesa, adolescència, joventut, maduresa i en el punt que siguem. La veu del personatge d'anime per excel·lència, estem segurs que només de sentir-lo més d'un ja li vindran ganes de fer un kamehame a casa seva. Avui ens visita... Lluita, ja ha començat la Lucas a fer un kamehame. Avui ens visita els taloners, el doblador de Son Goku i de mil personatges més, en Marc Zani. Marc, bona tarda.
13: Hola.
12: La sensació de tenir-te aquí al davant i que tinguis la veu tu de Son Goku, no que el Son Goku tingui la teva veu, o sigui, que tu tinguis la veu del Son Goku, això és una cosa que em fa petar el cap, eh?
14: Ja. Sou iguals, eh?
13: Iguals. Hem crescut amb la mateixa edat, no? És a dir, vaig començar que tenia 19 anys o 20 anys i el Son Goku en aquella època, quan ja es fa gran, teòricament tindria aquesta edat, és a dir, que hem crescut junts.
12: Clar, tu ets una mica superguerrer, però en comptes d'arròs ja són canes.
13: Sí, sí, sí, sí, sí.
12: Sí. No, però és una evolució.
13: Ells no es fan tan grans. Clar, sí, no. Físicament es conserven millor. Són però, com els coreans,
12: però també
13: que sempre es conserven.
12: Que la veu no et creix. Vull dir...
13: La veu no et creix, és una mica turbi, això.
12: Vull dir,
13: bueno.
12: No et creix.
13: En sí, el no sentit sé, de... Bueno, ja, ara em va agafar com...
12: De que poden passar els anys, però tens la mateixa veu que el Goku jove.
13: Sí, sí, sí, més o menys, sí.
15: Si no fumes, sí.
13: Exacte, és un dels motius. A veure, és veritat que... Quan ara el faig, m'he de mentalitzar una mica que l'he de fer amb la veu potser més aguda que el que faria amb la meva veu normal. No?
14: Però jo què passa, bro, no? Per ser més jove.
13: Sí, exacte.
12: Però tu
13: exacte.
12: Saps que el Goku és una institució que ens ha ensenyat a parlar català, no dirà, sí. Què passa, bro, Son Goku?
14: Què passa, German?
15: No, diria maleït, sí.
13: Exacte, o, i, bueno, els insults famosos del Vegeta,
12: sí,
13: no?
12: Exacte.
13: I el Baligas Balagas i aquestes coses, i si tros de quòniam. És preciós, tros de quòniam m'encanta.
12: Sí, sí. Jo he de dir que molts dels insults que he fet servir durant la meva infantesa me'ls heu ensenyat vosaltres. Vull dir que...
14: No, no, està molt bé. Jo només tinc una pregunta. Tu realment ets fan també de l'anime o tu ets feina, això?
13: No, no, i m'agrada
14: l'anime. T'agrada, eh?
13: M'agrada l'anime, m'agrada el manga, sí, sí, sí.
14: Ah, vale. Vull dir que no estiguis allà doblant una cosa que de cop i volta tu et faci una mica de mandra, eh?
13: Més d'un de professionals del doblatge que no els hi agrada l'anime.
14: Qui són?
13: Molts.
12: Molts. Ara he posat noms,
13: jo com a director de doblatge, moltes vegades, clar, el director ha d'explicar la història. Quan ve l'actor, l'actor no sap què ve a fer. O sigui, no és com el teatre o el cinema que tens un guió. O sigui, l'actor arriba allà i diu, has de fer això. O és clar, el director ha d'explicar de què va la pel·lícula. I més d'un cop diu, escolta, com els animes són bastant complicats, sempre els arguments, escolta, deixa-ho estar. Jo ho faig.
15: I
13: no m'expliquis aquí si ets el fill de no sé qui, no sé quantos, si és el... Perquè és veritat, hi ha gent que no... A veure, de fet, l'exemple més clar és el... A mi el que em va escollir per fer de Son Goku va ser el Joan Pera, l'actor, que en aquell moment era el director de Bola de Drac.
12: Que bo!
14: Joan Pera era el director?
13: Sí.
14: Aquest home...
15: No, no, aquest home ha fet de tot.
14: No, no. Ha tret calés de tot arreu, eh?
15: No, no. Està per tot arreu, eh?
13: El Joan Pera li agrada molt.
14: Jo li agrada molt. No, li diria Joan Pela, eh?
13: Sí, molt, molt.
15: Acaba de sortir a la tele.
13: Mira, és veritat.
15: Aquest és un nou tricicle, però acaba de sortir abans, t'ho juro.
12: A vegades passa que estem aquí a la ràdio parlant de qualsevol cosa i apareix a la tele d'allò del que estem parlant.
13: Doncs el Joan és el que em va escollir per fer el Son Goku. I ell sempre ho ha dit, no li ha agradat mai Bola de Drac, ni li agraden aquests dibuixos que sempre diu que són molt estranys i molt complicats de fer.
16: Ah, no m'agrada l'anime, ah.
15: Ara anava a dir, vosaltres l'imiteu molt bé.
14: Que per això preferia Mr. Bean, no?
13: Exacte. Sí, sí, sí.
14: Hòstia, tu tens una mica la pressió de saber que ets un referent sense saber-ho, no? Una mica de tota una generació.
13: De més d'una generació, quasi, no? Sí, bueno, de fet, quan jo vaig començar, aquest referent no el teníem, perquè clar, no existien les xarxes. El moment que va aparèixer les xarxes, això va explotar, no? Però aquell moment hi havia també molta referència, però jo no tenia a l'abast, no? I me recordo que alguna vegada a l'estudi m'havien dit, escolta, Marc, jo soc de Barcelona i el meu català al principi és el català de Barcelona, no?
15: Sí, aquest sense ànima.
13: Exacte, exacte.
12: Alba, que és el convidat.
14: Alba, que ja l'hem dit que té canes.
15: Les canes són un superpoder, vol dir que no es quedarà calvo. Ho sento.
13: I llavors, doncs, em deien, escolta, Marc, compte les relatives, els cas, fes-ho més neutre, perquè, clar, tu no te n'adones, però molta gent està aprenent català, molts nens, gràcies al Bola de Drac. I era una cosa que els de TV3 havien dit, sobretot el Marc, o el català, que sigui perfecte, que no digui el que vulguis, no el que vulguis.
14: I fincar, no?
12: Totalment.
13: Exacte.
12: Clar, atenció, pregunta, Marc. Tu creus que has fet més pel català que la Generalitat, per exemple?
13: Ostres.
12: Sincerament,
14: T'ho posarem fàcil. La Generalitat d'ara.
15: No, i pensa't bé la resposta perquè et pot caure el nom en una rotonda.
12: Sí, una plaça, t'imagines? Plaça Marc Zani.
13: Sí, que he de dir que no. No,
12: no, no. Sí, vull que responguis sincerament.
13: A veure, sí que és veritat que en aquella època moltes zones que pràcticament el català no es parlava, i a mi m'ho han vingut a dir, és a dir, gent que diu, jo el català TV3 ni mirava i català no parlava, però Bola Drac que no me'l prenguin i Bola Drac sempre en català. I són gent d'extrema, inclús d'extrema dreta, que en català quasi l'odien, no?
12: Bueno, gent d'extrema dreta que anaven amb el cèl·lula, eh? Mira si són dolents.
13: Sí.
12: Que volien que guanyés el cèl·lula, tu.
13: Però Bola Drac en català sempre.
14: Però és que et diré més, tenim un fenomen que fa no gaire temps que va sortir que deia que veia Bola de Drac, que és David Broncano, i que parla català gràcies a la Bola de Drac.
15: Sí.
13: Bé, jo tinc anècdotes. Una vegada, signant, em va vindre una noia de República Dominicana.
15: Ara.
13: I em deien que ells ho veien en català.
12: Què dius?
13: Sí, sí, molt fort. Perquè en aquella època, estem parlant dels anys 90, el país estava prohibit Bola de Drac. No deixava el govern veure Bola de Drac perquè era molt violent. I llavors, aquesta noia, la seva mare era una dona important, periodista. Es veu que allà els periodistes són importants i tenen...
12: No com aquí.
15: Aquí igual.
13: Però és que tenia peles i que a casa seva tenien una parabòlica. I a través de la parabòlica veien TV3. I es reunia tota la gent, els joves, en aquella casa, a veure TV3 en català, Bola de Drac. No en tenien res, però s'ho imaginaven, més o menys. I em va vindre a signar i m'ho va explicar. Sí, sí.
15: Però és que, clar, realment tens una influència molt gran. I la pregunta és, tu has utilitzat mai el fet de ser la veu del Sengoku pues, pues, per alguna mica d'influència, una
13: per
15: mica
13: tot,
15: de lligar, una mica
13: tot,
15: de lligar.
13: Per tot.
16: Has lligat fent de Sengoku?
15: Has lligat fent de...
14: Mentre feies el coll?
13: No, han lligat els meus amics.
16: Com? Perdona, sí, això m'interessa.
15: T'han utilitzat?
13: M'han utilitzat, vilment, sempre. A veure, a mi hi havia dues coses que sempre deien que feien utilitzaven per les noies. Una era...
14: Ai,
15: vull saber la segona.
13: És la veu. La segona és la divertida. És la veu del Son Goku. Sí. I l'altra és la veu del Dipsy dels Teletubbies.
15: No!
16: Perdona!
15: No,
16: Dipsy!
15: És
16: que moro la mateixa!
15: El Dipsy era Albert!
13: Albert,
14: però... Tu ets el Dipsy?
13: Sí, si voleu us canto la cançó del barret.
15: Sí, sí.
13: No, la cançó del barret era una cançó única del Dipsy, que era...
15: Baguet, baguet, baguet, baguet, baguet.
16: Marc!
13: De fet, vaig dirigir els Teletubbies.
14: Et dic una cosa, a la merda Son Goku, parlem dels Teletubbies.
15: Què estem fent parlant del Son Goku?
14: Però què
15: m'has...
14: Però què ha fet l'entrevista que no sabíem això?
13: Crec que he sigut jo.
15: Bueno, l'hem fet entre tots.
14: Però això és increïble.
15: Qui et queia més bé de tots?
13: Qui em queia més bé?
14: L'aspiradora era dolenta.
13: De fet, el Tinky Winky...
15: Sí.
13: Era veure't el Nappa, de Bola de Drac.
16: Ostres, però quins crossovers, tu.
13: I la veu de la por era el Son Goku petit.
14: Però què? No! Però un moment, la de porros que fumàveu allà? No. Per canviar de personatge, no?
13: El món del doblatge no es pot explicar el que es feien a les sales. És a dir...
14: Ara ja no,
13: però al seu moment la gent... Els tècnics...
15: Què feien?
13: Els tècnics, que eren els que lligaven més, eh? Els que tenien més
15: èxit. Aquí també.
14: Tenien un sal amb els dits.
16: Però què ha passat en unes...
13: Els tècnics, jo me'n recordo, jo treballar amb el whisky... I de fet, els actors, ja, a veure, els grans actors, molts, parlant, com si jo ara, no? Estic doblant amb el whisky, deien... Perdona, xato, és que fa soroll els glaçons. Aparto una mica el whisky per continuar. Això és un clàssic. Ara ja no, eh? Ara ja no. Aquestes coses no es fan. Que vas fumava i tot. Però bueno, també a la ràdio es poden explicar moltes anècdotes.
15: Bueno, i l'Aes del metge i fumava dins.
14: Et diré, en aquesta planta 15 que abandonarem aviat, al lavabo de persones amb altres discapacitats...
15: Sí, amb altres discapacitats.
16: Em va embolir, cara. Digues el lavabo més gran dels tres.
15: Sí, exacte. Amb altres.
14: Al lavabo més gran dels tres hi ha una teoria, que això ho vaig explicar molts cops, que es diu que un estiu... Pau, tapa't les orelles. Que va haver-hi...
16: Un kamehame.
14: Una onda vital.
15: Què dius?
16: Sí.
14: Van pujar amb el Nobun Clinton.
16: Que nosaltres donem pollos i pollazos.
14: No, per favor.
15: Però dos o més?
16: Saps allò que es treia el cel·lular a la tita i et xuclava? Una cosa de semblant.
14: Com a Avatar.
16: Clar, també, ara... Ara ja està, deixem el tema.
15: Sí.
16: Però ara hem repassat, no? Ens hem centrat molt amb el Son Goku.
14: Sí.
16: Ens has dit això dels Teletubbies.
15: Increïble.
16: Però és que també hi ha un altre personatge molt mític, que és el pare del Shin-Chan.
13: Bé, també.
16: Que ara molta gent deu estar relacionant de dir, clar, d'això em sona.
13: Val, del Shin-Chan, el nom borratxo, putero...
16: No m'hagués imaginat mai Son Goku dient putero.
15: Un referent, eh?
16: Sí, la veu de Son Goku dient putero.
14: No, jo només estic mirant el Pau.
15: I del Dipsy.
16: Clar.
15: El Dipsy era el gay dels Teletubbies.
16: No, era el Tinky Winky.
15: El Tinky Winky.
16: És igual l'orientació sexual.
15: Guillem.
14: Sí, però ho dic més que res. Tinc aquí dos nens. És que jo tinc els nens aquí enganxats.
15: Què m'estàs dient? Que està malament dir gay?
14: No,
15: nens, podeu estimar qui vulgueu, eh?
14: Però que això...
15: Però demaneu permís per tocar. Els animals també.
14: Som de 3 a 4. Simplement dic...
15: Bé, si gay estarà malament, no, homòfob.
14: Però és que com vols transversar-ho tot? Simplement dic que és un horari protegit i tenim dos nens i estem parlant aquí de polles i pollazos.
15: No!
14: que controlem-nos.
17: Jo no he dit el que feien els gais. Si vols, us ho explico.
16: Marc, aviam, una altra cosa que tenia en ment de preguntar-te. Clar, tot el món de l'anime va acompanyat de, diguéssim, un públic molt fidel, que se sap molt les sagues, que se sap molt els detalls. A vegades és un sector que ell mateix se sent còmode amb l'etiqueta freak. Tu com portes la relació també amb aquest fenomen fan, mangas, tot plegat?
13: Bé, perquè ja soc...
16: Et reclamen molt, també.
13: Però si jo soc friki, també. Sí. Sí, de fet, fem...
16: Ets un mes.
13: Sí, nosaltres fem el, tenim el YouTube, tenim el podcast i YouTube de la nit friki, que fem entrevistes amb actors de doblatge, mm-hmm, i parlem d'anime, i jo em sento també friki. Jo abans de fer Bola Drac, mm-hmm, jo amb 18 anys jo anava als salons del còmic en aquella època, que es feien, no es feien ni a Hospitalet, es feien a l'Estació de França, em sembla, i jo era un que anava a comprar coses i tot.
16: Però és que tu et vas convertir d'un dia per l'altre en un Backstreet Boy del Saló del Manga. Sí, tu arribes allà, no... catifa vermella, grupis, el Son Goku, el Son Goku!
13: Sí, sí,
16: aviam,
13: sí,
16: si
13: sí.
16: Se li allarga el bastó!
13: Sí. I coses que no puc explicar, perquè, clar... No, aquest nens, no, ja li hem dit que no.
16: Cuidao!
14: El Pau surt amb més 18.
17: Més 65, jo crec.
16: Ara, pobre Pau, no podrà mirar Bola de Drac, eh?
14: Ai, Déu meu.
16: Escolta, Marc, abans de marxar, sempre ens agrada jugar molt amb els actors de doblatge que ens visiten. Ens agradaria acomiadar amb tu l'entrevista, per tant, t'acomiado, Marc, però encara no vull acomiadar en Son Goku.
13: Val.
16: Et sembla bé si acabem... acomiadant en Son Goku, que ens pugui ja desitjar, diguéssim, una bona sortida 2025 i entrada al 26? Tu creus que ho podríem fer?
13: Bueno, jo quan... Gratis, això?
14: Dues ampolles d'aigua.
16: Sí,
13: jo he de dinero.
16: Un torró solidari.
13: Sí, que s'han esgotat. Vaig anar al súper i no l'he trobat.
16: Estan a tope amb els torrons Vicenç. Doncs vinga, així, amb el Marc Zani ens acomiadarem també d'en Son Goku. Endavant.
18: Sovint se'm coneix com el superguerrer més poderós de l'univers. Però, a més de superguerrer, sóc superoient dels taloners del versió RAC1. Ells són l'autèntic Kamehame de RAC1. En Freezer, el Monstre Buu i en Cèl·lula ja saben que no em poden molestar de 3 a 4 de la tarda. Bala, Estadella, Sagarra! Si mai us falla l'helicòpter, sempre teniu el Núvol Quinton a la vostra disposició. Sempre vostre, en Son Goku.
19: Passo a publicitat, però una estoneta molt curta, eh? No tanqueu la ràdio, sisplau.
20: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
21: RAC1.
22: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
23: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
24: El retrat de Dorian Gray continua triomfant al Festival Grec, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
25: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
24: Últimes setmanes al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
26: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
27: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
26: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
27: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
26: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
28: Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
29: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
30: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
31: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés, Quadis
2: Ponés. Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
3: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya, 1.018.000 oients diaris.
4: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
5: És per això que totes les veus de RAC 1,
6: les que sentiu habitualment i les que no,
7: us volem donar les gràcies.
8: Gràcies en nom de tots els departaments.
9: El departament tècnic,
10: la producció de programes,
21: màrqueting,
31: la recepció,
32: les xarxes socials,
33: el servei d'assessorament lingüístic,
34: els estudiants en pràctiques.
3: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
15: Anem a repassar els fets. Una parella, una d'elles fa l'aniversari. L'altre li munta una festa amb familiars i amics i recordeu aquesta dada. A ulls de tothom, tot sembla que la parella 2 vol fer-li un homenatge perquè s'estima a la parella 1. Però tot es torça quan arriba el pastís. I és que és un pastís enverenat. La companyera li cauen els ovaris a terra quan veu que el pastís és una petició de matrimoni que s'ha automuntat la seva companya, àlies la psicòpata. I en aquest moment se n'adona que surt amb una completament sonada, una yonqui que s'ha esnifat tant Disney que li surt purpurina pel xumino. Ella, la companyera, s'aixeca i marxa.
14: Per favor.
15: Aquest és conegut com el crim de l'anillo pa' cuando. Posarem llum a la foscor. No! No posarem llum a la foscor! Perquè és impossible posar llum a la gent que està cega, metafòricament. Cega, completament. Diu que va marxar del restaurant. No m'estranya, clar que he de fugir del restaurant, del país i del continent. Prou amb el tema de les pedides, prou! Ja en tenim prou de bodes innecessàries. Ara li hem de sumar la fucking pedida. He respirat, esta d'ella, per no dir-ho.
16: Ja t'he vist. És que estic molt d'acord amb l'Alba.
15: És que estic farta, diguis, perdó.
16: No, que ara no et volia interrompre, però que realment hi ha un problema de comunicació en les parelles, que es demanen per casar-se en llocs i en moments que no toquen. I després un altre tema. Quan s'estan casant, que tu et deixes una pasta com a convidat, amb els regals, com a mínim que aguantin junts
14: ara,
16: 2 anys.
14: Ara!
16: Si no, que em tornin els diners!
14: Et dic una cosa.
15: Bodes, m'aval.
14: Vaig anar a una boda i els 2 mesos ho van deixar.
15: Aquí has de demanar visum.
14: Clar, vull dir, ja un any, no ha passat un any.
15: Visum.
14: On és la garantia?
15: I anem a lo... Mira.
14: I a part, es va anar amb un altre.
16: Què?
15: I qui?
14: Va anar amb un altre.
15: Ell!
16: Van anar a Nàpols?
15: Ella... No. Ell!
14: Ella va anar amb un altre.
15: Ella!
14: Un company de feina.
15: Serà el que ell no menjava la patatona com tocava.
14: A veure si serà culpa d'ell.
15: Segurament.
14: Potser que l'altre era una mica...
15: Aquest país no serà un país gros fins que no es mengi bé els baixos. Però anem un pas abans. Perquè hi ha aquesta situació d'aquesta pedida, d'aquesta, com s'hi diu, aquesta demanda.
16: Sí, una petició de
15: marxar. Aquesta petició de marxar. Aquesta noia ha fet bé de marxar. Perquè si no hi ha molta gent...
14: Però ho han deixat?
15: Espero i desitjo i anhelo i resaré que sí. No tinc contacte
16: amb la noia. Però a més aquesta noia deia que part de la seva família i amics s'havien posicionat a favor de la psicòpata.
15: Perquè la gent no està bé. Vale. La gent no està bé. En general, la gent, això de que pugui votar tothom ja és un error, com a país. O sigui, la gent no
14: avui
15: està bé.
14: L'Alba Segarra t'estan esperant els Mossos aquí sota.
15: Pues que m'esperen i que me lleven pressa. Porque yo, señora gente, no tengo miedo a la verdad. Els d'esquadres se'ls ha de parlar en castellà. Ai, em faran fora de l'herència si segueixo així.
14: Això, jo crec que ens hem de quedar aquest àudio de la verdad. era un pitufo fotut d'M.
15: Bueno, podria ser jo perfectament. Escolta, és el que té els Mossos d'Esquadra, els ha de parlar en castellà.
16: Va, seguim.
15: Però això, que hi ha moltes parelles que passa una cosa molt xunga, perquè he anat amb casaments que ha passat, sí? Que sort que aquesta ha marxat del restaurant, perquè si no uns altres, perquè l'altre calli...
16: Mira...
15: Se casen.
16: No.
15: Però l'altre no es vol casar amb ella.
14: Hi ha gent que es casa perquè passi alguna cosa a la relació.
15: No, i hi ha un que es casa perquè calli l'altre. Llavors l'altre, com que vol que li demano, que és com si tu et vols casar, demana-li, vés-hi, no te'n parleu català els dos, vés-hi i digue-li, mira, que m'agradaria casar-me amb tu. No cal que t'agenollis, no, s'ha acabat el feudalisme. I want to marry you. No, què sé, saps? Digue-li el que vulguis. No, vull que m'ho demani ell. Però què estem? Al segle XV, saps? Llavors diu, li he regalat per Nadal uns vols a París. Perquè el que vol és que ell pilli París, la Torre Eiffel, i a dalt... posi el genoll a terra.
14: Però si a París està molt vist, és molt típic. Fes-ho, jo què sé, a Logroño.
15: I si ell li demana dalt de la Torre Eiffel, nena, no serveix, perquè ell té mal d'altura allà dalt, que no ha sortit mai de la Fuliola, que té mal d'alçada allà dalt, aquest noi.
14: Estàs parlant d'ells o de tu?
16: Però això,
15: jo no em casaré.
16: Que has tingut pedides allò que no...
15: No, a mi no m'han demanat mai, per sort.
16: Ah, val.
14: Per sort.
15: Per sort no, perquè has dit que sí.
16: Jo sé de...
15: M'hagués sabut greu.
16: A mi em consta que hi ha gent... que se li ha fet, el que es diu comúment, una pedida,
14: sí?
16: I ha dit que sí per no quedar malament i després a casa ja ho parlarem.
14: Ui, però això és bo, ui, però un moment, però un moment.
15: La millor
14: parlem.
15: Història és la d'una amiga meva que li va demanar al mig d'una boda, ella va dir sí.
14: No, això és molt lleig.
15: Ella va dir sí i després va dir no. Ja està. Ens va regalar un show de plorera, això és ser una crac. Després però... va dir jo... muntar una boda, no.
14: Aquí hi ha dues coses molt lletges. Demana matrimoni en una boda, el protagonisme dels nuvis. No vinguis tu a intentar...
15: Però aquí és diferent perquè està en... És una relació familiar. Aquí, mira, aquesta encara te la mig compro.
14: Era...
15: Bueno, el cas.
16: Sí, això és com morir-se en un enterro.
15: Això que em sabria un greu si em passés
16: amb... Clar, aguanta't una miqueta.
14: Clar, vull dir, truca al SEM quan sortis de l'església.
16: Exacte. No li robis el protagonisme a l'altre.
14: Encara està calent.
15: Vull saber que em moriré i arribarà un home a treure'm el protagonisme un dia. Ai, just he caigut i m'he donat amb el canto de l'ataúd de l'Alba.
14: Sí, t'has tirat.
15: T'ho juro que m'aixeco.
0: Estàs escoltant Els Taloners
9: del versió RAC1
0: en rigorós refregir.
16: És curiós perquè arran de la secció de l'Alba Segarra, sí? No sé si a tu et passa, però fora del programa, fora de l'estudi, a vegades en una conversa amb amics, jo també acabo les frases dient, sí? Segur?
14: És que això és molt perillós, eh? Jo crec que amb una santa càtedra, no? Que això diria molt la gent, totalment. Això de santa càtedra.
16: Però què vol dir santa càtedra?
14: Bueno, càtedra és quan un catedràtic, no? Diguéssim, sí, que és un expert en alguna cosa, santa càtedra, que és que diu que dona la seva lliçó, no? Seria una mica el tema.
16: Ah, no és que ja estigui cansat i se senta i diu, ja està, fins aquí la càtedra. No.
14: Ho pensaria, diu. Home.
16: Saps que no hi havia pensat mai en això?
14: Bueno, aquest mini coneixement, no, que portem als taloners, vol dir que, sí, que divertim i entretenim i ensenyem alhora. Ara. Que això no ho fa tothom a partir d'ara, eh?
16: No. Això, com ho dius tu, Guillem Estadella, educa...
14: Divierte i educa. El fonament de la ràdio privada de Catalunya, que som RAC1, també ens ensenya una mica. Vull fer servei públic. Com
16: totalment,
14: ha
16: totalment.
14: Com ha de ser?
16: Sí. Ens relaxem una miqueta més, sí, a l'estiu, però no baixem la guàrdia.
14: No, totalment.
16: Escolta, que al principi del programa, te'n recordes que comentava Marc Zani,
14: sí,
16: la veu de Son Goku,
14: sí,
16: i descobrireu de qui era veu.
14: Això m'ha tornat loco, eh? És que Dipsi, la cara que se'ns va quedar tots i totes, animo la gent que vagi al nostre Instagram,
16: sí,
14: @els_RAC1, i recuperi el vídeo, que el tenim allà anclat al perfil.
16: Destacat, de tot.
14: Sí, que vagi, sí, perquè és que és increïble, sobretot la reacció que vam tenir tots i totes, que no ens ho esperàvem, ens vam quedar patidifusos.
16: I que és molt bo, perquè clar, tu a la ràdio estàs entrevistant a un actor, sí, de doblatge, però efectes pràctics, sí, tu estàs entrevistant el Son Goku.
14: Sí, és una entrevista molt rentable, vull dir, perquè al final tu estàs entrevistant algú que pot ser moltes vegades a l'hora, saps?
16: Sí, i també és el pare del Shin-chan.
14: Sí,
16: el,
14: sí,
16: el Dipsi.
14: Dipsi.
16: Ah, sí? Sí, el Dipsi. Que el Dipsi era el...
14: Jo no sé si vaig arribar a explicar això, que jo veia molt els Teletubbies i el Doraemon.
16: Em fas molta,
14: vale,
16: por.
14: De petit. Sí. I jo, que el Doraemon el fotien al Super 3 pel matí, sí, abans d'anar al col, jo me'n recordo, i jo, mentre estava despullat, ma mare m'anava a vestir mentre jo mirava la tele. Saps?
16: Sí,
14: allò que,
16: sí,
14: venga,
16: típic,
14: ja, que sí, hem de canviar tal i qual. I jo pensava que era Doraemon, i el que feia era guardar-me els gallumbos al comandament de la tele, em guardava coses als gallumbos, com si fos la butxaca màgica del Doraemon. I va haver-hi un dia que... que vaig arribar al col·le amb el mando de la tele als ous. I clar, ma mare no va poder trobar el mando, es va tornar boja. Jo me'n vaig endur el mando als ous.
16: No ho sabia, aquesta.
14: I la feia, ara, i feia, jo què sé, me'l feia, això és el comandament a distància. Jo feia aquestes merdes, però amb els ous.
16: M'imagino el Guillem Parconit dient,
9: això és la meva titola. Ah, no, calla, que és el comandament, Novita.
14: No, això ho vaig fer més tard, això.
16: Ah, sí?
14: Sí, sí.
16: I això ho has anat practicant després amb les teves cites?
14: No.
9: Això
14: no.
9: És el casquet volador. Toma casquet, Novita.
14: Ai, sí.
16: Bueno, hem d'anar plegant sí, veles, sí, eh? Sí. És que estem... He de dir, que a aquesta hora, amb la solana que cau,
14: sí. Estem
16: una mica més tontos de lo normal, eh?
14: Sí, és que clar, estan tan a prop de la platja... Jo proposo una cosa, això sí. També ho vam fer l'any passat, de recuperar cançons d'aquelles que fan estiu. Que
16: és lo millor, ara. És lo millor de l'estiu, les cançonetes. No,
14: és lo millor dels taloners gravats. Jo crec que hem de fotre aquest disco, sí. Que és, jo crec que és un VHS.
16: No, els VHS és d'imatge.
14: Bueno, que tenim el videoclip, també.
16: Ah, vale, tu vols mirar el videoclip per la ràdio.
14: Jo mirem el videoclip i que la gent senti la cançó.
16: I de quina cançó és?
14: Vamos a la playa, que és el que podríem fer tu i jo ara.
16: Vale, sí.
14: De l'Ona. La gent dirà, vamos a la playa? L'Ona segurament no sabrà res, però amb el primer acord...
16: L'Ona és una noia catalana que es diu l'Ona?
14: Sí, era de Barcelona.
16: Sí.
14: Amb el primer acord, la gent que senti aquesta cançó dirà, ja sé quina és, i es tornarà loco al cotxe o a casa, ja veuràs.
16: Doncs vinga, escoltem l'Ona.

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bona tarda, ja tornem a ser aquí. Bueno, és ridícul començar a dir ja tornem a ser aquí. Sí. O sigui, ningú pensa que a finals d'agost de l'any passat estaves aquí, no?
2: No, ningú recorda ara
1: mateix. Va ser molt petulant, molt idiota, per dir ja tornem a ser aquí. Demano disculpes als oients, eh?
2: No passa 4 res.
1: I... Què vol dir no passa res? Perdona'm la vida,
2: tu. És la primera de moltes.
1: 4 i 2 minuts, saludem amb un carinyo extrem, amb un amor indescriptible, a la millor persona que hi ha pràcticament en aquesta planta, que és la Yael Brusca.
2: Carai.
1: Bueno, pràcticament millor, eh? Com estàs, Brusca?
2: Molt bé, com estem?
1: Bueno, que estem aquí a la planta 3. Sí. No hi veig bé. Ja, un moment, perdó. És que m'estic aclimatant a aquest nou estudi.
2: Sí, jo també.
1: I són les ulleres del cercle o les ulleres de lejos? Bé, en fi, avui saps que quan he arribat a la redacció del Versió Estiu m'he trobat una gran sorpresa, una cosa magnífica?
2: Quina?
1: M'he trobat 2 dotzenes d'ous, de veritat, que són del Clapés, a mis...
3: Missatge de socor per Toni Clapés. La dotzena d'ous és teva, què n'hem de fer?
1: Perquè potser no es guarden, no, ara, la dotzena d'ous?
2: No només mitja dotzena, sinó sí. També un...
1: Un moment,
2: ampolla, dades. Una ampolla, allà. digues, a veure què passa.
1: Un moment, tenim dades...
4: No, és que l'altre dia vam fer una broma amb la marca aquesta d'ous i ens van enviar ous, i aquests van sobrar.
1: Va.
2: Ens els podem endur, per tant.
4: Jo tinc 2 o 3 capses a casa.
1: Vull molt bé. Que... no és el Claret el que està parlant, però podria ser ell perfectament.
4: Sí.
1: Podem dir de quina marquesa que van enviar els
4: ous? És que no sé el nom, però és una granja de Terrassa, Matadepera, per allà, Sabadell, crec.
1: No, perdona. Vols que et digui una cosa? Que són com ecològics.
4: Clar.
1: Quan els he vist, les he mirat molt per sobre, he pensat, jo compro aquests ous, t'ho juro.
4: Clar.
1: Però ni m'he mirat la funda. Bueno, doncs, si algú té l'amabilitat, Judit, algú...
4: Sí, que portin els ous.
1: Direm els ous que vindrà l'Eulàlia aquí. Qui saluda? Qui és aquest que saluda?
5: Ah. Que no es veu res.
1: Què fots tu aquí? Per què et treballava aquí? Per què ha vingut aquest aquí? És que no surt el nom.
2: En Xavi Sala?
1: Sí, Xavi Sala. Què fa Xavi Sala aquí?
2: Hola,
5: Sala. Ha vingut a fer una visita.
2: Ha vingut a controlar.
5: Ja feia dies que deia que...
1: Per tant, hem aclarit el misteri de les dotzena d'ous, que ara si algú...
4: I a vegades de la menorquina ens han enviat gelats. Vull dir que estem també oberts a les llimones, les taronges, els cocos i els pingüins.
2: Home!
4: Que volen els pingüins.
2: Aquí pidulant.
1: No et puc presentar jo, tu.
4: Abel Caral.
1: Ets l'home sense veu. Escolta, no, ara en general, si la gent ens vol enviar coses per halar...
2: No, això de pidular d'aquesta manera, així, a la ràdio,
1: ampolles,
2: no.
1: Ampolles d'alcohol, tot el que pugui fer anar millor el programa, potser ho mencionem, tot i que està prohibit, si no paguen, però pot passar que ho diguem. Jo tinc aquí, per exemple, una cosa que també ha aparegut, una mena de cremalat bombon. Algú sap què? Pur cocoa, què és això?
2: Tampoc ho sabem.
1: Bueno, doncs...
2: Suposo que ens ho podrem prendre.
3: Missatge de socor per Toni Clapés. El cocoa aquest de qui és?
1: És que tot estava a la taula del Clapés, que, per cert, haig de dir que va tenir l'amabilitat de buidar-me un calaix sencer, dels 3 calaixos que té, perquè hi posi les meves coses. Eh? Ah, mira, veus els ous aquests? Ous frescos de pagès. Ah, va, no la vi que la Lleonard, clar. Tenen botigues, aquests tios. Bé, llavors, qui se'ls queda, els ous?
2: Jo em vull quedar una... Si ningú es vol que em duu mitja dotzena, jo faré coses.
1: I deixem el tema d'ous i entrem en matèria.
2: Vinga, va, sí, sisplau.
1: Si algú es pot aclarir...

0: súper no tenen els ous en fred i diuen que quan arribis a casa els fotis en fred. Jo no acabo d'entendre. Aclarit això, va ser el partit d'ahir, estimada Yael? Hi ha algú que no veiés el partit d'ahir?
1: Sí, no, no, sí, sí que el vaig veure. Però escolta, al descans vaig estar a punt de treure'l, eh? Sí, perquè gairebé m'adormo amb aquell espectacle de la mitja.
2: Digues-li, reina, dilotata!
0: Ai, home, Rosalia, bona tarda, benvinguda, eh? Què passa, que no et va agradar l'espectacle de la mitja part?
2: Uf, menudo truño, no?
0: Bueno,
2: amb carinyo, però estic amb la Yandelis, no?
0: Yandelis?
2: Perquè ella és una autèntica motomami i sap que no hi havia art en aquell show.
0: Dic que va ser una mica de truño,
2: sí.
0: Però no serà que no et van deixar cantar?
2: No, perdona, mira, jo estava del chill, sí? Smoking, saps? Perquè jo sóc fan del Pedro Porro, ja saps, pel cognom, saps? I no em va agradar gens, però és veritat, no em van deixar cantar.
0: Per
2: no, perquè no em van donar el visat i no em van deixar passar la
0: mira,
2: frontera.
0: Mira, com aquell, era un jugador de la Roja de l'any 2010 que no el deixaven passar, com es deia, no me'n recordo. Bueno,
2: un
0: és
2: moto,
0: que realment
2: papi,
0: no
2: sé.
0: Està tothom adormit. Pablo, tu saps qui era aquest tio que no em van deixar passar? Guti o Guille, era un nom català, és un jugador català. Per cascos.
3: Capdevila.
0: Joan Capdevila.
3: Capdevila.
0: El Capdevila, no l'ha deixat passar.
3: Va jugar Capdevila.
0: Bueno, escolta, va guanyar el Mundial del 2010, diria jo, no sé qui.
3: I va jugar al cap de dia.
0: Té la medalla al Mundial. Bé, doncs aquest no el van deixar passar, la Rosalia tampoc la van deixar passar.
2: No, no, sinvergüenzas, tu, és que...
0: Però una cosa, et vam veure a Instagram o no sé on, que estaves a casa tapada amb una mega bandera espanyola. O sigui,
2: doncs
0: no
2: sí, ja t'ho he dit, és que estava allà amb el cognom del Pedro Porro, saps, Chili?
0: Doncs, però tens cap teoria de per quin motiu no van deixar passar?
2: Sí, perquè mira, jo ja volia fer el confessionari, saps?
0: Ah, sí?
2: I clar, si jo em poso a fer-li preguntes a Donald Trump... Acabo a presó, fins i tot la Yarelis, no?
0: Ja.
2: No vols que et faci confessar, tu, Pere?
0: No, no,
2: un secretito en directe aquí, per confessar?
0: Ai, mira, com ens agrada
2: que t'escolti tothom.
0: Puja, puja.
2: És una perla, una de mucho cuidado.
0: Mira que és un cunyat, la noia aquesta, però aquesta que és molt xula. Ai, perdó. Sí.
2: Tenies el micro encès, ho saps,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, però
2: escolta. T'acabo d'escoltar, pillin.
0: O sigui, jo el dia aquell dels concerts de la Rosalia ja estava fins al capdamunt.
2: Bueno,
0: I ara espero que ve tot lo d'oques grasses, eh? Vull dir que està preparant.
2: Com nosaltres de tu aquest estiu, però bueno, confessem que ets socialista aquí, en directe.
0: Però, Pere, què ve quan tot això?
2: Ho diguem aquí en directe o no, Pere?
0: No sé què ve tot aquest dia. A més, jo no... ja està. Però
2: sí, no, podem confessar que l'altre dia robaves iogurts de probiòtics al súper de baix, que et vaig veure, motopapi.
4: Jo sempre he sigut el PSC.
0: No, va, prou.
2: Dilo.
0: No, hòstia, no comencem amb aquest tall.
2: Que Yamel, Yamal, tu, algú que di aquí al confessionari o no?
1: No, jo res.
2: Dilo.
0: No vull crear mal rotllo.
2: Sí, segur.
0: No vull crear mal rotllo, Marc. Però aquesta cosa, aquest tall de veu, el vaig dir per fer la pilota al ministre Hereu.
2: Sí, clar.
0: No cal que me'l aneu posant cada 5 minuts.
2: Que fàcil és rectificar,
0: no me'l poseu més, no vull que me'l tornis a posar.
4: Jo sempre he sigut el PSC.
2: PSC!
0: Prou.
4: Jo sempre he sigut el PSC.
0: Eulàlia, canvia'm el tècnic, que estic amb els collons i no ens portem 8 minuts.
2: Remix PSC.
0: Bueno, prou. Ah, mira, podies fer una cançó.
1: Podríem fer una cançó, sí.
2: Bueno, és un socialista, uno de mucho.
0: Bueno,
2: cuidado.
0: Ara, o ets el PSC o no avances en aquest país, vol dir
2: sí,
0: que...
2: Sí, bueno.
0: Va, avancem, sisplau. Parlant de confessar coses, que hi ha algú en aquesta taula que hagi de confessar alguna cosa? Senyor Laporta.
5: Espanya. Vull dir, Barça.
0: Ara. Pot ser que hagi passat... Calma. Que està païnt la calçotada, que està païnt. Pot ser que hagi passat alguna cosa que hagi fet que el president del Barça... Calma. Estigui donant molt suport una selecció que no és la que...
5: Bé, no sé de què parles. Sí? Espera, sí? Avui és un dia tan normal com sí? Qualsevol altre.
0: Ja. Bé, jo no voldria portar-li la contrària, president, però, primera, porta la corbata lligada al cap com si vingués un casament de tercera categoria. Dos, aquest got de cafè fot olor de gin tònic, eh? Que és allò... Cafè, no és cola, doncs...
1: El de la Ludwig van, no?
0: Ja ens hem entès. Qualsevol diria que ve de celebrar la victòria d'Espanya, encara li dura, eh?
5: Bé, és que per mi és un dilluns normal.
0: Sí?
5: La gent que fa ioga i li diu la salutació al sol,
0: sí?
5: Jo la faig provenint de Palmada amb un gin tònic amb...
0: Molt bé. Però, de totes maneres, vostè va dir que havia anat als Estats Units per animar la selecció i parlava en primera persona al programa.
5: El Barça!
0: No, la selecció va dir, eh?
5: Animar els jugadors del Barça.
0: Barça!
5: Amb la casualitat que anàvem amb l'equipació d'Espanya.
0: Guanyava Espanya, eh? Casualitat, no.
5: I guanyar el Mundial els està pujant el valor de mercat.
0: Sí? Però una cosa, vostè no era tan independentista, havia militat en partits...
5: ¡Claro! ¡Que no se embauquen!
0: No, home,

0: Això mai, Bé, potser una mica, sí. Si dono diners, vaja. Però no és precisament ser un bon català pensant els diners.
1: Sí, això que està en català, té.
0: Doncs, apa, que n'aprenguin! Ai, no, que estic parlant
1: castellà. No, que n'aprenguin, no, que n'aprenguin,
0: Què m'està... què m'està passant?
1: No sé, per aquí...
0: Oh!
1: Això haurem, això haurem d'aclarir.
0: Sí, teniu un Almax?
1: No, un Almax, ara. Perdó, a la... com es diu? A la farmaciola de la ràdio, jo vaig obrir-la un dia i hi ha Almax,
0: Un gaviscon?
1: No és conya. Sí, sí. Està amagat...
2: Ui, això de tirar pets, no, sisplau, per favor.
0: Bueno, és que porto... una setmana dinant fora i ja sabeu que l'estómac...
1: Però vostè dina mai a casa?
2: Però a veure...
0: Tinc les morenes...
2: No,
3: té un càrrec, vostè, home.
1: Una mica d'ordre.
0: Tinc les morenes com cacauets.
1: Vale, ja ha quedat clar. És molt gràfic, mira, és un comentari molt gràfic. En fi, millor que descansi, president Laporta. Hi ha... aquí jo dic que hi ha gat amagat en tota aquesta mena de...
0: som-hi!
1: Conversió, que ningú es pensi...
4: Veniu al Gamper!
0: Veniu al Gamper!
1: Encara queda. No, el 19 d'agost serà el Gamper, crec recordar.
2: Sí, és el 19 d'agost.
0: Ja estarem...
1: gràcies. Per una aportació, per fi...
0: jugarem
1: un... programa. Ha hagut d'arribar al minut 12 per dir alguna cosa interessant.
0: Un triangular.
2: No escalfis l'ambient, que prou calentets estem.
0: Un triangular aquest any.
1: Bueno, estan calentets. Què
0: amb el xotxó francès.
2: Què?
1: Com?
2: Un moment.
1: Què diu?
0: Jugarem amb el xotxó francès.
2: No.
1: El Barça.
0: El Barça!
1: Calma, el xotxó francès, què és el xotxó francès?
0: Un equip de França.
1: Ah, val, val, això és el Camper.
0: El xotxó francès.
1: No, no s'ha anunciat, això no s'ha anunciat. T'ho estàs inventant.
0: I l'estàndard de Lieja.
1: No, bueno, aquest podria ser. No, el que sí es va dir és que faria un triangular no sé on. Això sí que s'ha dit.
0: Sí, el Camp Nou.
1: Però allò de 45 minuts, 45, 45. Però no és el Camper, això és una altra cosa.
3: És veritat, no recordo els equips, però és veritat.
1: Molt bé, aquest que ha dit això és la dada del senyor d'informatius, que respon al nom de...
3: Jordi Claret.
1: Exactament. Bueno, gràcies, Edu. Ah, perdó, vull dir, gràcies, president Laporta. Que vagi molt bé.
0: Apa.
1: Bones festes. Parlant de gent futbolera i molt futbolera, aquest cap de setmana també ens ha cridat l'atenció sentir l'il·lustre Alberto Núñez Feijóo.
5: Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
1: O sigui,
2: ha dit fútbol.
1: Sí, sí, t'hi has fixat, ja. Podem tornar-ho a sentir,
6: fútbol,
1: Marc?
6: Fútbol.
1: Però què és això?
5: Vamos a ganarles en fútbol y en todo.
1: Però,
5: en
1: moment.
5: Fútbol y en todo.
1: Però... guanyarà a todo a Argentina. O sigui, qui? El PP guanyarà a Argentina? Perquè guanyarà en futbol.
2: I en,
1: perdó, en futbol.
2: En futbol.
1: I en todo. Jo crec que referia als socialistes, eh? Però, en fi...
2: Per favor.
1: Gràcies, senyor Feijóo.
6: Yo soy español, español,
1: sí,
6: español.
1: Avui toca bastant, això.
6: Buenas tardes, sí. Mi queridísimo y socialitísimo...
1: Bueno, però avui és aquest color del socialitismo. Un altre futbolero, benvingut, president Sánchez.
6: Gràcies, bien hallados.
1: El felicito tot.
6: Tanto Jordi Claret como sí. Yael, que hoy viene muy fresquita.
1: Però, com he dit abans...
2: a veure.
1: Com que viene fresquita? No, sí, és veritat que vas una mica lleugera de roba.
2: No, a
1: veure,
2: vosaltres també aneu ben vestits.
6: No, me gusta venir aquí ver a Yael en camisón.
1: La Yael porta. La Yael,
3: mirant, normals i corrents.
1: Porta tot el matí tocant els termostats a la ràdio. Però si vaig mig despullada per la ràdio, clar que tens fred.
2: No, jo tinc calor.
1: No, clar que... no. Ah, bueno, és igual. Doncs qui el puja, la temperatura?
2: No sé, no ho entenc.
1: Deu ser el Pablo. Bueno, en fi, senyor Sánchez, ja li he dit jo que no era socialista, tot i que hi ha aquest document del passat que em persegueix.
7: Ya siempre sigo el PSC.
6: Ni falta que hace. Qué bien, ¿verdad? Volvemos a ser campeones del mundo.
1: Aviam, una cosa. Tot això del Mundial de Futbol i de ser campions del món i tota aquesta història... Ah, mira, i per què està aquí TV3? Que estic veient les teles... Com es diu ara que em surt no el coneixeu, aquest senyor?
6: Hòstia, tio, Josep Ferrer.
1: No, Josep Capella. Josep Capella. Josep Capella està a peu d'aeroport perquè està tothom molt pendent de les celebracions de la Roja, que les seguirem. Deia que això de la Roja... li ha anat bastant bé a vostè, no? Perquè, per exemple, avui tenim el Koldo, que ha fet sessió de judici.
6: També
1: tenim... no, ¿quién no? No, no, ¿quién no? El Koldo,
6: que és un senyor que està... no sabemos si lo hemos estirado.
1: No, sí, sí, aquest senyor està al trullo i té alguna connexió amb la trama de l'altre. Bueno, ¿qué?
6: Ai, ¿era hoy?
1: Sí, era avui, efectivament.
6: Qué cabeza la mía. Ahora quizás sí que he notado que la gente está ocupada celebrando el Mundial.
1: Sí.
6: Hoy no he visto ninguna gente de la UCO rebuscando pruebas entre mi basura.
1: Foti que això li passa.
6: Cada dia, bueno, la majoria de veces resulta ser Salvador Illa al final.
1: Bueno, però hi ha aquesta relació que tenen vostès que segurament se n'aniran de vacances, eh?
2: Una altra vegada.
1: Bueno, li va preguntar el Basté aquí a la ràdio i més o menys, sí, el que no sabem si aniran a les Illes Canàries on aniran. És que són com una parella artística. En fi.
8: Bona tarda. Em deixeu explicar...
1: La dada. Oriol Jové, benvingut. És la dada... Sí, un aplaudiment per Oriol Jové.
2: per l'Excel de Catalunya.
1: És la dada Jové, la dada absurda, potser... Potser no és la més interessant. Jové, no t'ho prenguis malament.
8: Cada dia vindré a comentar algun fet interessant relacionat amb les dades de l'Atlètic.
1: Bueno, va, la dada. Lleida,
8: aquests fulanos...
1: La dada
8: és que ahir va ser el primer partit de la història dels mundials on un jugador de 31 anys, Leo Messi, va segregar exactament 87 llàgrimes.
1: No, però sí que va caure unes quantes llàgrimes. Sí que vam veure per la tele, però 87 no crec, eh?
8: Coincideix amb el nombre de persones de Mollerussa que van anar al camp a veure la final.
1: Bé, això t'ho inventes, no.
3: Quin moment,
1: això?
8: Amb l'Òscar Rubio,
1: el
8: Messi, per cert.
1: Gràcies, Oriol Jové, que vagi molt bé. Adéu,
8: que vingui al Lleida, no, Lleida, que el seu avi era de...
1: La Linyola és una altra, la Linyola. Això t'es confonent.
2: Se'l boien, no?
1: Gràcies. Deixeu-me... Joder. És que aquesta sintonia crec que fa por, eh? Mira, puja. Joder. Sí o no?
2: Sí. No sé si ens posem seriosos o misteriosos o com no ho entenc.
1: Posem seriosos perquè és un fet que pot canviar el decurs de l'actual civilització tal com la coneixem. Sí, no riguis, eh?
2: Ja, no.
1: És un tema que es produirà el dia 12 d'agost. Pot cagar de por, la música, que ens afecta a tots els aquí presents i els no presents. T'estàs guinyant o no?
2: Sí.
1: T'estàs guinyant?
2: Sí.
1: No, és que és l'eclipsi. L'eclipsi solar, que serà el dia
2: 12
1: d'agost.
2: Sí.
1: I per això saludem una col·laboradora d'aquest estiu al programa, la directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'Hòstia. Ah. Bona tarda, senyora Olivia Làctia. Com està?
4: Què? Prèviat. Putin Mas.
1: No, Putin no. Pere Mas, eh? Avui, per cert, és el Dia Internacional de la Lluna, justament.
4: Així és.
1: Ah, molt bé.
4: Però l'últim Dia Internacional de la Lluna.
1: No, l'últim...
4: Que veurà la humanitat.
1: No comencem ja a inventar-nos coses. Per quin motiu seria això?
4: Tic-tac.
1: Què?
4: Queden 23 dies, 51 minuts, 10 segons, perquè morem tots.
1: No, 51 minuts no, perquè passa a les 8 i 20.
4: Si tu no deixes de posar-te 8 cullerades de sucre, el cafè igual en queda menys.
1: No, primera, jo no prenc sucre, que sóc diabètic, i segona, per què hem de morir tots? Quin és el motiu?
4: Perquè el 12 d'agost el sol marxarà i qui diu que tornarà?
1: Doncs no, home, a veure, marxi, tothom... A veure, se'n va un minut, eh? Què passa?
4: Escolta, reloj.
1: Què passa, el rellotge?
4: Els recursos naturals s'acabaran.
1: No s'acabaran.
4: Les temperatures seran extremes i hi haurà guerres civils, traumes familiars, caput.
1: Senyora Làctia.
4: Tot se'n va la merda, matrioix, que morrereu tots.
1: Un moment, una cosa. Primera, no alarmi els espectadors. Segona, o els oients. Segona, l'eclipsi de sol dura un minut, entre un minut i dos o tres minuts.
4: Suficient per morir.
1: No, no morirem, no s'apagarà tot. No
4: et puja l'atenció, perra.
1: No puja l'atenció.
2: Ui,
4: perra. Sento que estàs suant molt.
1: No estic suant gens, que avui...
4: T'estàs posant molt nerviós.
1: Està bastant bé, no m'estic posant nerviós. Però ja que està aquí, senyora Olivia Làctia, ens pot explicar com funciona l'eclipsi solar? O sigui, realment, ja que avui és el dia de la Lluna, quina relació hi ha entre tots aquests astres, de cara a que passi el que ha de passar el dia 12 d'agost a les 8:25, més o menys, l'hora la dic de memòria.
4: Molt fàcil!
1: Calma, però no, un moment, parem de cridar aquest any, val?
4: Vam quedar que no cridaríem.
1: Vale, què passarà?
4: És com quan algú es posa davant un projector i es deixa de veure la pantalla.
1: Sí.
4: Però en aquest cas, en comptes de deixar de veure una pel·li... El món col·lapsarà i les civilitzacions desapareixeran per sempre més alçà l'infinito i massa allà.
1: Fora, Olivia Làctia, fotí el cap.
4: Tothom mort.
1: Va, que no tot són males notícies, que avui hem sabut que aquest estiu les onades de calor, que ens han tocat bastant la pera, i després vindrà el Martí i ens ho explicarà, i la falta de pluges han tingut un efecte positiu.
8: Sí! No m'estranya, mama.
1: No,
8: a mi tampoc em ve de gust sortir amb aquesta calor.
1: Però encara no he dit l'efecte positiu, que és que caurà en el nombre de mosquits.
9: No és la teva mama. Martí, no és la teva mama.
1: Sí.
9: Per la teva informació, aquest senyor amb ulleres estranyes és en Pere Mas, presentador de la versió estiu, potser l'últim, i militant socialista destacat.
1: Prou.
2: Que sap coses, aquesta dona.
9: Sempre, segur que avui acaba el seu últim programa.
1: Sí.
9: Té pinta. Em dones un suc, Pere Papi?
1: No, un suc perquè... Va, benvinguts, Martí i Abril, els nens de la versió, que no teniu que passar l'estiu avui.
8: Que vam fer repetir curs i no vull tornar.
1: Repetir curs?
9: Però no pots repetir curs al casal d'estiu, Martí. Simplement et deus haver equivocat de classe.
8: Sí!
9: Juguem al picaparet, va, porfi.
1: Ai.
8: Bueno, el tema important
10: Això de que no hi hagi mosquits és gràcies a mi.
1: Ah, sí?
10: Es veu que si fas pipí, els mosquits no piquen.
9: En primer lloc, això de pipí és per les meduses. En segon lloc, és perquè quan t'han picat, pues això, i el pitjor de tot sí, és que és un mite.
1: Bueno,
9: pues... Bé, el pitjor de tot és que aquí fa pudor de pipi.
2: Aquí? Ja, ho dius pel
9: matí?
10: No, sí, però no hi ha cap mosquit darrere.
1: Vale, ja està, ja podeu retirar-vos.
9: Papi, pera!
1: Silenci.
9: Papi, pera, m'he fet caca a sobre.
1: Fora tothom, fora tothom. A veure, anem a fer una breu pausa. Ah, al final vam dir que ho faríem, aquesta sintonia? Sí, eh? Sí? Va, bueno, a algú li sona, no, aquesta sintonia?
2: Sí, home, clar.
3: Tots.
1: Excels. Bé, doncs... De què rieu?
2: Excels.
1: A veure, endinsem-nos en el temple del periodisme. Efectivament, en Jordi Maria Basté és de vacances, però en aquests moments el Dalai Lama de la radiodifusió...
2: Ostres!
1: L'enviat de Déu sobre les ones...
2: Uau!
1: El màrtir de les notícies ens està il·luminant cada dia de 7 a 12. En sou conscients, oi? Avui ens ha fet partícips... Estic referint-me, evidentment, a en Jordi Embudio, en Sergi Embudio, que això està claríssim. Ens ha fet partícips d'una de les seves sortides tan típiques i engrescadores que enlluernen els matins de Catalunya. És el nostre far que ens il·lumina. Escoltem l'excel·lència periodística i la rigorositat avui al món RAC1.
11: I també amb l'editor de grans clàssics, el Roger Luja, que ha fet el pròleg de la traducció recent que ha fet de l'Odissea d'Homer, el Pau Sabater.
1: Perdó, podem tornar a sentir això que ha passat aquí?
11: I també amb l'editor de grans clàssics, el Roger Luja, que ha fet el pròleg de la traducció recent que ha fet de l'Odissea d'Homer.
1: Ara direm Pau versió estiu, l'Odissea d'Homer de les tardes a RAC1. Gràcies, Sergi, i t'esperem demà a la mateixa hora. Ja pots anar a dormir, que a més ahir s'havia de fotre bastant.
2: Sí.
1: Amb el tema de... Amb el tema de... Com es diu
2: això? Amb el tema de la final del Mundial, clar, perquè ell volia estar informat i jo crec que la va mirar fins al final.
1: Efectivament, sí, sí, però va durar fins molt tard la broma.
2: Sí, déu-n'hi-do.
1: Va, voleu fer la trucada suïcida o no?
2: Per favor.
1: Va, aquest any, eh?
3: Claríssim.
1: Tots sabeu de què va, no?
2: Tinc el bombo.
1: Tenim aquí la Yael Brusca. Té un bombo amb tots els contactes que jo tinc amb el telèfon mòbil.
3: Ja roda, ja roda.
1: Sí, va rodant, llavors surt una bola amb el nom d'un dels contactes i jo el nom que surt i truco des del meu mòbil. Si no truca el tècnic des d'allà dins, sinó que jo truco des del meu mòbil, poso l'altaveu i va com va. Si la persona està dormint o està de vacances... No,
2: escolta,
1: ja està.
2: Aquest, atenció...
1: Home, aquí hi ha tongo.
2: Sí, però
1: aquí
2: has de... Et, et dono una informació. No. Has de trucar per WhatsApp, perquè tinc entès... Ah. Que no té molta cobertura.
1: Gràcies que saps coses d'aquesta persona. Però aquí, a mi, em fot una pinta tongo. I el, segur que no hi ha truc?
3: No l'hauràs triat tu.
1: Exacte, si fa tota la pinta. Doncs va,
2: jo
1: atenció.
2: Jo decideixo
1: que...
2: bastantes coses. Bueno, mano que... més del que m'agradaria.
1: Com has dit?
3: T'agradaria manar amb
1: mamu? Havia entès mamu.
3: No.
2: A l'altre.
1: No, bueno, és el que he entès.
2: Va, a veure si l'agafa.
1: Us recordo que sorteix una mica. Val, ja estic trucant-hi, poso l'altaveu. Ah, no, que no l'he posat. Ara poso l'altaveu, ara sí? Joder, és bastant complicat, eh? Mira, de moment funciona. Aquí estic amb el... Hòstia, el micro està abaixant. Vale. Està poc collat. No l'agafa, eh? És que aquesta hora...
12: Què passa?
1: Obre! Aviam si l'identifiqueu per veu. Hola, bro, com estàs?
12: A mi no em diguis bro, eh?
1: Bueno, hola, Fra. Hola, Fra, com estàs?
2: Que boomer.
12: Fra. Què tal, com estàs?
1: Se sent molt bé, oi? Ai.
2: Ui, què ha fet? Que s'acaba de llevar de la migdiada.
1: Diuen si s'acaba de llevar de la migdiada.
12: L'estic estirant, m'acabo d'aixecar del sofà.
1: Però has dinat, no? Ja, suposo. Que, bueno, clar, 4:45, si no has dinat. Sabeu qui és, no? Us ha sonat o no la veu?
3: L'acabem d'escoltar.
1: És veritat, l'acabem de sentir.
12: Deu fer una veu terrible.
1: Ah, efectivament, és en Sergi Embudio. Quina casualitat, tu. A veure, l'any passat també va sortir com a primera trucada de suïcidi. Jo crec que el bombo quan s'està una mica manipulat per la Yael Brusca, sí, amb els seus interessos. Escolta, maco, res, no? Ja que et tenim aquí. Com ha anat el primer dia, així breument? Perquè això és un pim-pam, eh? I et deixem dormir.
12: No, ara molt bé.
1: Sí?
12: Molt bé.
1: Ha tingut ara, algun...
12: Però escolta'm una cosa, Pere. A mi no m'ha quedat clar si ets del PSC o...
1: Va, però... No, o sigui, és que parem ja aquesta controvèrsia, no? Perquè tindrem merder, eh? Tindrem merder i encara... Bé, és igual. Dic si ha anat bé el programa.
12: Ha anat bé. Ha anat molt bé el programa.
1: Ha tingut algun interès en algun moment, a part del moment que t'has equivocat?
2: Les paneroles...
12: Sí, home, jo crec que... Ha hagut un moment que he imitat el so d'una panadola que mirant per la taula.
1: Home, si us plau, no ens privis.
12: Poc,
1: pots tornar-ho a fer, ara?
3: A veure.
1: Pots tornar-ho a fer?
12: A veure. No sé
2: Corta't a l'11, aquesta panerola, no?
1: Però, això és un cop a la porta, sí. No entenc res. La
12: panerola... Sí, pràcticament un elefant. Sí, el tema és que ahir em vaig tallar les ungles i crec que queda millor si piques les ungles a la taula i, clar, jo anava picant directament amb el dit.
1: Bueno, és una imitació... Val, deixem la panerola. Algun convidat interessant per demà, per anar acabant? Sergi Embudio?
12: Ara mateix, com que m'acabo de llevar de la migdiada, no acabo de saber, no acabo de recordar què tenim demà. Però no, que encara queden moltes hores.
1: No, queden moltes hores.
12: Ja saps, tu, ja saps com funciona també el programa.
1: I estan passant coses aquesta tarda. Sí, si te'n vols assabentar, escolta'ns ara, que de seguida el Claret ens posarà el dia de les notícies més destacades d'aquest 20
12: parla
1: de juliol.
12: Parla del Julito. Parla del Julito.
1: De quin Julito?
11: Del Juli... del Martínez.
12: Hi ha hagut certa, hi ha hagut certa persona que ha presentat un paper escrit al jutge.
11: Sí, sí, i tant. Ha passat aquest mitjà. Però sí que estàs informat, doncs, la mitjà.
1: Clar, no? Sí. És que no em surt el cognom. Aquest senyor que era l'amic del Zapatero.
11: Martínez.
12: Que li Martínez, amic...
1: sí, sí.
12: Martínez, Martínez.
1: El senyor, l'amic del non plus ultra aquest dels nassos, que té ganes de tirar de la manta. És aquest, no? De qui estem parlant?
12: Aquest.
1: Molt bé, doncs, em vull dir que tinguis un molt bon estiu. Nosaltres dormirem poc, però tu dormiràs menys i pitjor. Vol dir que et fots. Val? Que tinguis un bon estiu, eh?
12: Vosaltres també, una abraçada.
1: Un aplaudiment al poble, Sergi Embudio, que s'aixeca a no sé quina hora. Sí. Bueno, prou bé, eh? Vull dir,
2: escolta,
1: que molt bé,
2: i bon sí. La meva cançó...
1: Tu, demà no fotis trampes amb el bon
11: aquest. No, has fet molta onda avui,
1: perquè és un tongo que...
11: Molt bèstia.
2: Sí, escolta, la meva cançó, la meva cançó, us explico. Això de la meva cançó.
1: Què vol dir la meva cançó?
2: Sí, perquè jo sóc ex-RAC 105, jo no sé si ho sabíeu, però jo estava a la ràdio musical del grup Godó, o sigui, l'aquesta d'aquí, la RAC 105, sabeu quina és, oi?
1: Sí, coi, clar.
2: Poca broma, llavors.
1: Cantem amb l'indicatiu.
2: Sí, doncs escolta'm, avui m'agradaria destacar les cançons que van sonar ahir a la final del Mundial, no sé si us vau fixar, però va sonar a CDG, va sonar també a la Macarena, això durant les pauses d'hidratació.
1: A CDG no parava de sonar.
2: Sí, va sonar diverses vegades.
4: I Despechá.
2: També va sonar Despechá.
1: Va sonar Despechá?
2: Sí,
1: i Superestrella.
2: Superestrella.
4: Però va sonar també... A mi que m'interessa.
2: Va sonar també La Bomba, de King Africa, però el més gros...
1: El King Africa va venir al Cabró Rock, que era, sí, el convidat sorpresa. Van dir, hi haurà una sorpresa en el Cabró Rock, el que fan amic, i va sortir el King Africa, que la gent va flipar.
2: Doncs mira...
1: Els nanos d'allà no sabien quasi ni qui era el King Africa, però quan va començar el bomba aquest, van flipar molt,
2: És que, bueno, és que tenim a qualsevol festa major. Doncs fins i tot ahir va sonar això.
13: Por eso se oye este refrán que viva esta guerra.
2: Una, o sigui... Molt gros, jo trobo molt gros. Va sonar, sí, és
1: no
2: una cançó...
1: No seria un exemple de... O sigui, Rosalía i això són dos estils diferents.
2: Clar, no. I és una cançó del 1973 que avui he descobert...
1: De quin any?
2: Del 1973. Exacte. Avui, aquest any, o sigui, avui he descobert que aquesta cançó no és originària de Manolo Escobar, es tracta d'una versió d'una cançó belga que fa així.
13: Com? Sí.
2: Resulta...
1: Però diuen que viva Espanya, igualment,
2: Sí, sí, perquè aquesta cançó parla de lo fantàstic que és l'estat espanyol i de lo bé que s'hi està per estiuejar. I des de, això, des de Bèlgica van fer aquesta cançó, una cantant que es diu Samantha, i després el Manolo Escobar va haver dit calla, que no fem aquí un èxit.
1: Però, pots tornar a posar el començament? Perquè, o sigui, canta en francès o en flamenc?
2: Una barreja, flamenc...
1: Ah. Clar, perquè no canta en francès, aquesta senyora.
2: No, és una barreja de flamenc i no sé si hi ha alguna part en francès.
4: Viva Mefa!
1: Molt bé. Vinga, doncs moltes gràcies, estimada Iel. Deixem que saludi també ara dins el capítol, com que és el primer dia estem saludant a tothom. Deixem que saludi el Noel Guardino. Noel?
14: Hola, professorat, què tal?
1: Ho he dit bé, no?
14: No gairebé. Guarnido.
1: Guarnido, com una cosa que està guarnida, com un decorat, eh?
14: No m'oblidis a fer una rima, que sóc el becari.
1: Va, doncs tira.
15: El que tengo aquí colgado.
1: Va, ja està, ja el tenim. És un dels nostres estudiants en pràctiques, per tant, el donem la benvinguda, igual que la Judit, que no me recordo com es diu, i de memòria no puc dir el cognom, perquè la cagaré. Oi, Ael?
2: Sí, jo ara, disculpa, perquè no... On estàveu? On era?
1: Un anell. Si ho saps, digue-ho.
4: Es posa.
1: Es diu esposa, Judit, esposa. Molt bé, els saludem a tots dos i us donem la benvinguda al frenopàtic del versió estiu. Guarnido, què et passa?
14: Doncs res, cada tarda presentaré un personatge que em fa certa ràbia, d'aquests que fan mandra. Sí. Avui vinc amb una persona que se'n va 4 dies a Formentera i torna convertit en un filòsof naturista.
1: Ai.
14: El figura marxa un dijous negociant un contracte comercial, Pere, i torna un dijous negociant amb el seu propi karma.
1: No m'estranya.
14: Molta ràbia aquest tipus de gent. Aquest Paulo Coelho, de Formentera, fa 96 hores li preocupava el tancament de vendes i ara el que li preocupa és el seu tancament, però emocional.
16: Per l'amor de Déu, home!
14: Al final, el que em xifla de la seva transformació sí. és que reapareix amb un collaret.
1: I què?
14: I una necessitat d'explicar-te una posta de sol.
1: Uf.
14: Al final, alerta, no et deixin anar. Formentera no és una illa, és un estat mental.
11: Demà, amb hashtag, sí. amb hashtag sí. o no?
14: Sempre, sempre, és molt de postureig.
1: Fa molta mandra, és un cunyàs de tio. Tu, que són dos quarts, eh?
11: És que...
1: I encara no. és que el concurs.
2: Molt anem fort.
11: Anem molt lents,
1: és que ens hem entretingut bastant fent el tonto, eh?
2: Sí, sí.
1: Bueno, és el primer dia. A veure, saludem també a la Lívia Discípio. Com estàs, Lívia?
15: Bona tarda.
1: Que ve aquí amb el partit del món i el concurs, no?
15: Així és, això cantants no com Pablo Alborán, Joan Dausà, Fangoria o Rosana, entre altres, actuaran a la Ciutadella de Roses. Sí. Un dels concerts més especials serà el 31 de juliol, amb les actuacions dels Amics de les Arts, que celebren 20 anys. També pujarà a l'escenari Blau Mut amb la seva gira de comiat i Ramon Mirabet amb el seu saber fer mediterrani.
1: Tres grandes tots.
15: Però el més important, nois, sí. és que els oients del Versió Estiu poden guanyar una entrada doble.
1: No, això sí que està molt bé. I què hem de fer per participar i guanyar l'entrada doble?
15: Doncs és molt fàcil. Com és estiu i tenim ganes de passar-ho bé, volem que els oients es expliquin el seu acudit preferit, aquell que expliquen quan tenen un sopar d'amics i no fallen en fer riure. No Ai. Sé si algú de la taula no. vol posar algun exemple.
1: Sí, molt content que sigui algú que té un exemple.
11: Home, clar.
1: A veure.
11: Qui si no?
1: Exemple d'acudit. Sí, avancem, l'acudit.
11: No, l'acudit,
16: sí. El samen aquel que diu que era un home que entra en una tienda i li diu al dependiente... Digo, le traigo el GPS que no funciona bien. Y digo, el dependiente, no es aquí.
15: Vale.
1: No l'ha entès, no?
11: Guanyaria o no?
15: Aquest seria un
1: aquest
15: exemple.
1: Aquest és un exemple d'acudit, sí. Guanyaria perquè no és ni guarro, ni racista, ni coses d'aquestes. Ah. Per cert, que és cada dia que regalem.
15: És cada dia, és cada dia.
1: Vull dir que la gent té moltes oportunitats de guanyar. Què han de fer per participar? Ja ho hem dit. Ara, com ens poden fer arribar l'acudit als nostres oients?
15: Doncs...
1: Ja, agafin el mòbil ara mateix. Perquè...
15: Encara és més fàcil. Ens han d'enviar un àudio de WhatsApp explicant el seu acudit preferit al mòbil del programa 680 70 70 60.
1: Repetim-lo.
15: 680 70 70 60. Cada dia n'escoltarem 3 a l'atzar i decidirem el guanyador. Recordeu, el guanyador s'endurà una entrada doble pel concert del 31 de juliol al Festival Sons del Món. Envieu el vostre acudit preferit al 680 70 70 60 sí. i si voleu més informació podeu trobar-la a sonsdelmón.cat.
1: Doncs vinga, a participar, envieu-nos les vostres notes de veu amb els vostres acudits i cada dia regalarem 2 entrades per sonsdelmón.cat. I ara sí, comencem el repàs de l'actualitat del dia, com passen gairebé 3 minuts de 2:15 de la tarda. Hem saludat el Jordi Claret de manera indirecta. Es mereix una ovació de gala.
11: Bona tarda.
1: Com l'ovació de gala es mereix la Roja. Perdó, estic veient
15: Ui,
1: el Jordi Guirado.
15: Passa?
1: No, no, perdoneu, ja no tallo més. És que estic veient la 1 que estan fent Leonor i Sofia i no sé quin rotllo, d'això de la...
11: Tot vermell.
1: La I veig el Jordi Guirado, el Joan Guirado, perdó, amb la cara pintada i la samarreta d'Espanya.
11: Ja,
1: tingues a punt el canal la 1, que anirem connectant-hi a mesura que veiem coses rares que hi passen, perquè estan molt esbarats. En tot cas, tot això ve fonamentat i causat pel fet, Claret,
11: sí.
1: que la selecció espanyola ja ha aterrat a Madrid per celebrar el seu segon Mundial.
11: Així és, els jugadors i l'estaf ja han arribat aquest migdia a l'aeroport de Baraja i tenen una tarda ben atapeïda. El primer que faran és anar al Palau de la Zarzuela amb el trofeu de campions del món, on el rebrà tota la família reial, que ahir també eren a Nova Jersey. Després, a partir de les 6, la selecció espanyola passarà per l'altre palau, el de la Moncloa, on es trobaran amb Pedro Sánchez i altres membres del govern espanyol. Un cop fets aquests actes més protocolaris, al voltant de les 8, començarà la gran rua pel centre de Madrid amb un autobús descobert. La festa acabarà a Cibeles, precisament on tradicionalment celebra els títols l'afició del Reial Madrid.
1: Tela, tela el tema.
11: Allà s'hi ha instal·lat un escenari on es faran els parlaments i diverses actuacions musicals. S'espera que unes 100.000 persones acompanyin la selecció espanyola en aquesta tarda de celebració a Madrid. Una rua que comptarà amb un dispositiu de seguretat format per més de 600 policies.
1: Doncs és una festa grossa concentrada a Madrid, la que hi haurà avui, la celebració, recepcions, pilotejos diversos, discursos, a veure com van els discursos i si algú insulta algun polític, però també perquè enganyar-nos, ha estat una nit d'eufòria, de soroll, però moltíssimes sultats catalans.
11: I demà al dormir.
1: Com?
11: Hi ha gent que li ha costat dormir. Aquesta nit.
1: Ah, sí, demà. Ah, demà al dormir.
11: No,
1: ah,
11: demà
1: sí.
11: al dormir, dic.
1: Bueno, per la calor que fa, també.
11: La calor,
1: que sí, però,
11: tot una mica fa...
1: Sobretot és la calor.
11: Tot una mica fa bola. A Barcelona, unes 30.000 persones, aficionats tant de la selecció espanyola com de l'Argentina, es van aplegar a la pantalla gegant que l'Ajuntament va instal·lar al Parc del Fòrum.
1: Sí.
11: I unes 10.000 més, per exemple, ho van veure des de Mataró, d'on és la Minya Mal. Una nit, però, sense incidents greus. A Barcelona, al Fòrum, el SEM va haver d'atendre una quarantena de persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha valorat positivament aquesta nit sense aldarulls.
17: No em consta cap que hagi estat de gravetat. És normal, no?, que amb l'eufòria i tantes hores es puguin donar aquestes atencions. El comportament que ha tingut la ciutadania, que a grans trets ha estat cívic i molt adequat, si comparem amb, malauradament, amb d'altres imatges que en altres moments i recentment hem vist en altres indrets i en altres llocs en els quals s'han celebrat victòries de forma molt, molt violenta.
11: Ja a altres hores de la nit, la celebració es va traslladar a Plaça Espanya, on milers de persones han allargat la festa amb petards, música i càntics.
1: Doncs me n'alegro molt. Això segueix. Volia dir una cosa i se m'ha oblidat.
11: La celebració segueix? No.
1: No, vull dir que segueix tota la informació relacionada amb...
11: sí que segueix,
1: les celebracions i tota la pesca. De fet, avui, al temps afegit, a partir de les 7, potser avui una mica abans, parlarem més de la part esportiva, de la cerimònia, amb la tertúlia i tot això. Ara ens ho explicaran de 15 minuts. Ara estem parlant més de la part politico-social, perquè, a veure, aquí hi havia una trama molt interessant, que és que teníem allà dins posats... bona cosa, amb un vidre antibales lamentable, per com ser, si algú hagués... perquè tothom entra a l'estadi aquest de Nova York amb un fusell i una mira telescòpica per intentar matar el Trump. Però, bueno, en tot cas, hi havia el Trump i Pedro Sánchez, que es van saludar, perquè sabeu, i sembla que ara s'han fet amics d'un altre cop.
11: Sembla que sí que hi ha una bona relació després de mesos de tensions i de retrets entre tots dos. Ahir van coincidir en aquesta llotja de l'estadi MetLife. Si fa uns dies Trump deia que veia Espanya com un cas perdut, aquesta matinada confirmava que no hi ha cap problema entre ells dos.
1: Doncs vinga.
18: Ja ha parlat amb el president espanyol?
19: Sí, he parlat amb Espanya i els he felicitat perquè tenen un gran equip. He parlat amb molta gent.
18: Encara hi ha tensió amb Espanya?
19: No, no hi ha tensió. No tinc tensions amb ningú. No, I have no tension
11: with anybody. Trump també ha protagonitzat, de fet, una de les imatges de la nit, la del moment en què els jugadors de la selecció espanyola van aixecar la Copa del Món. Després d'entregar el trofeu a Rodri, el capità d'Espanya, perquè l'alcés, Trump es va quedar plantat al costat dels jugadors per sortir a la foto. Ni el mateix Rodri, ni Gianni Infantino, el president de la FIFA, van aconseguir fer-lo marxar per no entorpir en aquest moment més eufòric dels jugadors. La fotografia, Vull dir la foto.
1: Doncs escolta, a casa nostra, l'endemà del triomf de la Roja, Salvadella, el president, ha anunciat un canvi de cares, o de cara, més concretament, al seu govern, ningú s'ho esperava. Resulta que Mònica Martínez Bravo deixa la Conselleria de Drets Socials, suposo que tots estàvem molt pendents d'aquesta conselleria, que quedarà en mans de Raúl Moreno, fins ara el seu número 2.
11: I ha estat la mateixa consellera qui ha decidit fer un pas al costat per tornar a l'àmbit acadèmic, per motius personals. Tot plegat ho ha anunciat per sorpresa, i a primera hora d'aquest matí, el president Illa, que també ha destacat el perfil del qui serà el nou conseller, Raúl Moreno.
20: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
11: Aquesta tarda s'oficialitzarà el relleu amb la presa de possessió i demà Moreno ja es reunirà amb el Consell Executiu. Es tracta del primer canvi al govern de Salvador Illa en un departament de drets socials que manté la seva aposta per la refundació de l'antiga DGAI.
1: Estem explicant part de les notícies destacades del dia sota el nostre prisma particular. Hem d'anar a Madrid perquè hi ha un senyor que vol unes ganes de cantar, té unes ganes de cantar sobre el tema Zapatero, que es quedarà a gust, i també hem de parlar de què passa a Barcelona amb la seguretat. Per això saludem el Joel Penya, que el tenim aquí assegut. Hola, bona tarda, Joel.
21: Bona tarda.
1: Una cosa, digues bona tarda. És que t'has pensat de bona tarda. A tu mateix, però no dius bona tarda.
21: Perquè estàs esperant el bona tarda previ fantàstic, per poder dir...
1: El Joel ha anat a veure avui aquesta colla de la Junta de Seguretat de Barcelona, a veure què passa, que això, Ettol Bronx, que van fotent-se tiros tot el dia, a veure si hi ha més inseguretat o menys inseguretat. Això ho expliquem de seguida, però abans hem de fer una petita pausa per la publicitat, que quan dic petita, vol dir que dura... 1 minut i 4 segons, perquè és un microespai. I el microespai m'han dit que s'ha d'emetre sol. Bueno. Per tant, tothom molt atent al microespai, no hi ha temps ni d'anar a fer un riu, pràcticament.
11: No marxeu.
1: No marxeu. Exacte. I ara mateix seguim a veure què passa amb la inseguretat.
22: Versió estiu, amb Pere Mas.
23: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
0: Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
5: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: I amb tota la colla pessigolla que estem per aquí rondant, 5 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda, seguim endavant, ho hem anunciat, que volíem parlar amb el Joel Penya, que ja l'hem aplaudit i el donem per saludat, company de la redacció. Diu, què et fa gràcia, tu, ara? Ah, no, amb tu?
6: Ah, no, no.
7: Els dos.
1: Donem per...
7: Bueno, som riallers.
24: Posem un al costat de l'altre i
1: sí.
24: No...
1: Sí, és aquell...
2: Coses informatius, sí, no? Les vostres bromes.
1: Per cert, hosti, l'Embudio, que està escoltant la ràdio.
2: No ho crec.
1: Que demà ens hem de veure a les 12 amb el... Com es diu el cap d'informatius? El Joan Maria Morros.
2: Ja li dic.
1: Vale. Sí, que hem quedat que havíem de parlar d'un tema a les 12. No, és que li volia dir en directe, no sé si t'ho han dit ja, val? Per tant, aviso demà que a les 12 tinc això. Res, són 10 minuts.
2: Perfecte.
1: Té a veure amb l'eclipsi, val?
2: Ja m'imagino.
1: Però... Bueno, tu, escolta, estàvem parlant dels tirotejos, de la violència a Barcelona, tot aquest cacau que hi ha muntat, que et té el Bronx, sembla que hi hagi trets... Bueno, podem posar Tele3, sisplau? Que està l'Illa parlant de cop i volta dels canvis al Palau. Com pot ser això que estigui explicant això? Posa'm una mica, si pots, el so de TV3, que de cop i volta... No ha parlat aquest matí, el president.
6: Ja ha fet una compareixença.
1: Sí, però per què torna a compareixer?
6: I ara sembla que està parlant.
1: Tele3,
6: sí,
1: per favor.
6: No s'han equivocat amb
1: fot-li, fot-li.
7: Dos quarts de cinc que estava prevista la presa de
25: país, sobre com han d'anar fins i tot l'àmbit dels serveis socials, però sense institucions, sense política, entesa en majúscules i com a servei públic, bueno, no avança mai un país, tingui un local. Per tant, són les tres coses que vull compartir. Canvis de consellers, continuïtat de polítiques, defensa del servei públic i, en particular, defensa de la política entesa com a servei públic. Moltíssimes gràcies, enhorabona, i ens seguim veient. Gràcies.
7: Doncs aquí el Cairon... Reitera amb el que deia al matí, estava prevista la presa de possessió del nou conseller avui a 4:45 de la tarda.
1: Val, doncs aquí tenim la presa de possessió en directe. És que el Cairon que han posat és dona explicacions sobre el canvi de conseller, però tampoc dona explicacions.
6: Ja estic veient per la tele
1: una persona que en un principi ve la setmana que ve el programa. Ja no dic més. I no és el president Illa, ni...
2: Podria doncs apagarem la ràdio, no, com que... és habitual.
1: No, un moment, senyora Oriol, quin problema hi ha?
2: No per res.
1: Que no li agrada la nostra línia editorial?
2: Molt de bla-bla-bla i poc a fer.
1: Bueno,
2: com sempre,
1: deu estar contenta,
2: la mateixa
1: barbària. No? La victòria d'Espanya, a Ripoll va haver-hi molts petards o què?
2: A Ripoll sí, però moderats, perquè allà hi ha respecte. No com a la resta de Catalunya.
1: Jo ho poso en dubte, però deixem-ho aquí, que estàvem saludant el pobre Joel Penya, que és la tercera vegada... Va, retiri, sisplau. La Junta de Seguretat, què passa? Navalles, tres, ets assassinat.
7: Aviam.
1: Em sembla que diguin conya.
7: Anem a pam.
2: Bé, el que venia dient.
1: No, calla. Sisplau, calla, que hem de parlar de la notícia.
7: En general, sí. Les dades apunten que hi ha hagut un descens de la criminalitat.
1: Val.
7: Del conjunt. Un 11,2% en el primer semestre de l'any respecte al període del mateix període de l'any anterior. Sí. Especialment han baixat, doncs, això. Els incidents amb armes blanques, que han registrat el primer semestre, han baixat en un 20% i els robatoris violents en un 30%. Tot i això, hi ha dues coses que ocupen especialment els agents de policia i els Mossos, que són els tirotejos, que sí. A Catalunya n'hi ha hagut 7 en el que portem d'any, i els grups també juvenils violents, que tot i provocar un repunt d'incidents amb armes blanques els 3 primers mesos de l'any, la policia ho ha pogut redreçar fins a arribar a aquest descens del 20%.
1: Mm-hmm. Bé, sí que dones aquestes dades i aquesta visió com, entre comentes, optimista, amb l'admissió que hi ha aquests delictes que van a més, perquè, a veure, assassinats a la ciutat, o sigui, n'hi ha hagut molts. Llavors voldríem saber una mica quin paper tenen les bandes, el crim organitzat, i què s'ha previst o què es vol fer per lluitar contra això. Mm. Perquè realment una mica de preocupació ciutadana, que no vagi un dia per allà a comprar el pa i et fotin un tiro de passada, doncs hi és aquesta preocupació.
7: Clar, hi ha hagut 9 assassinats en el primer semestre a la ciutat. D'aquests, en 5 casos, la policia ja n'ha detingut el presumpte culpable. El cas és que n'hi ha 3 que estan relacionats directament amb grups organitzats, sí. I fan de mal investigar perquè sovint el que passa és que el responsable és una persona especialitzada que comet el crim i toca el dos del país ràpid. És el que va passar, per exemple, durant la visita del Papa, que va coincidir, no?, la visita amb Montserrat amb el tiroteig aquí a les Corts. Yeah. En tot cas, el que diuen és que és un percentatge petit dels crims, però tot i això són greus i, per tant, cal estar-hi a sobre. Mm. Llavors, com fer-ho? Doncs Jaume Collboni ha receptat un enduriment de les penes per tinença d'armes, perquè és una de les vies per redreçar aquesta situació. Mm-hmm. Ho has sentit així.
3: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades, vinculades sobretot al tràfic de drogues, per cert, un tràfic de drogues que no només afecta la ciutat de Barcelona i el conjunt de l'Estat, és un fenomen europeu.
1: És l'alcalde de Barcelona. Escolta'm, Marc Espejo, que és el nostre control de so, tècnic de so, muntador musical i tot, aquest tros que diu, com era? No, no sé què de...
7: No volem aquesta gentussa.
1: No volem aquesta gentussa a la ciutat. Si ja ho pots aïllar i farem servir com a tall, i també els guionistes dels xistes, incorporeu-lo. És que ja no cal que ens enviem coses pel WhatsApp. Ens ho diem per antena directament.
2: No,
1: que...
2: no. No, això no. Avui va, d'acord, perquè és el primer dia, però no.
7: Si no és un guirigall.
1: Algú pot dir a quin número està l'aire condicionat, sisplau?
2: Que... Ara, hi he enviat un missatge de WhatsApp. No,
1: no cal, però si t'aixeques i allà hi ha el comandament...
8: Va, estàs sí. Vermell, Pere.
1: En vermell què?
8: De cara.
1: Ah, sí,
2: no, fa calor. Sí, pugeu una mica... Sí, fa calor en aquest estudi.
1: Però una cosa, baixeu-lo un grau només. No baixeu 7 graus, que després de cop i volta passem a la tercera glaciació. Es tracta d'anar fent-ho progressivament, d'acord? Val, perdona. Joel, has de dir alguna cosa més? A part de que no volem la brut, com ha dit, això, aquesta gentussa.
7: No volem aquesta gentussa.
1: Això del Collboni parlant de gentussa ho trobo sensacional, eh?
7: A més, era un tall...
1: Aquesta gentussa, sí, sí.
7: Era un tall que ja veus que vols que sigui el tall en concret. Vull dir, és una cosa que passa habitualment. L'últim, han fet també una enquesta per veure com és la percepció de seguretat a Barcelona, és l'enquesta de criminalització, i el resultat apunta que la percepció de seguretat entre la ciutadania en aquest primer semestre ha millorat.
1: Molt bé, doncs queda clar això, seguirem parlant de qüestions d'aquest estil. Ara m'ho vull anar a Madrid en aquests precisos instants. Ho estic fent bé?
7: Sí.
1: Sí, doncs vinga, cap a Madrid. Perquè tenim novetats, sort que el Claret em diu que ho estic fent bé, sobre el presumpte cas de corrupció que esquitxa el president Zapatero. A veure, és el rescat plus ultra. Ja sé que tota aquesta trama costa una mica de seguida entendre. Però resulta que hi ha un paio, un senyor que es diu Julio Martínez, que és el seu amic, representa, i el que diu que no sé què li pagava. Bueno, ens ho explicarà millor l'Adrià de les Heres, que està a Madrid, Adrià.
9: Home! Hola, bona tarda.
1: Bueno, a veure, ara no explicaré, però jo ja faig l'espoiler de la cosa. Sembla que aquest senyor li han vingut ganes de cantar, però la Traviata a base de bé. A veure, què sabem d'aquest escrit que ha presentat Julio Martínez a l'Audiència Nacional?
9: Doncs mira, que la defensa de Julio Martínez ara diu que vol col·laborar amb la justícia per aclarir els fets. I en què es tradueix? Doncs que engega el ventilador i reparteix responsabilitats. I això té un punt de colabrot perquè amb la seva versió traeix el seu amic Zapatero, que fins ara, com a mínim, els havíem presentat així, com amics. Sí. Però, si us sembla, contextualitzo una mica de pressa. Tot aquest cas estem parlant del cas que investiga irregularitats a l'hora de concedir un rescat milionari a una aerolínia, plus ultra, durant la pandèmia. I llavors, què diuen, què veiem en aquest escrit que ara ha enviat Julio Martínez?
1: Ara, la teca.
9: Exacte, l'Audiència Nacional. Doncs diu que Zapatero era qui liderava l'estratègia per aconseguir aquests diners que havien de beneficiar a Plus Ultra, que en aquell moment passava hores baixes. I afegeix que s'aprofitava de la seva condició d'expresident per captar clients i liderar l'estratègia de la consultora Análisis Relevante. I per acabar de revelar el clau, afirma que Zapatero va saber que Plus Ultra rebria el rescat públic ja abans que el Consell de Ministres ho votés i ho resolgués formalment. És a dir, que tenia...
1: Home, és bastant acusatori tot això.
9: Realment privilegiada.
1: O sigui, aquest escrit és bastant acusatori, diguem-ne. O sigui, jo deia la cantada...
9: Clar, és un cop... És un cop duríssim per Zapatero, perquè és cert que només és un relat de Martínez Martínez i que, com a investigat, també pot mentir. Mm. Però ara la versió de l'expresident espanyol xoca amb l'explicació del seu amic. Mm. I Zapatero, quan va declarar a l'Audiència Nacional, va dir que no havia tingut res a veure amb l'operació de rescat de Plus Ultra i, clar, ara sembla que el deixen ben sol.
1: I tot això passa a poques hores que Zapatero declari davant del jutge.
9: Sí, clar, aquest és un escrit que no podem que està estretament lligat a la declaració de demà. Al principi de la carta, per exemple, la defensa de Julio Martínez hi diuen que amb aquest escrit volen col·laborar per aclarir els fets investigats i que anticipen una breu exposició dels seus vincles i relacions amb José Luis Rodríguez Zapatero. Així que, bueno, això que m'ha explicat ara serà el que explicarà demà Julio Martínez a l'Audiència Nacional. Així que si ho hem de resumir en un titular, podem dir que demà davant d'un jutge l'empresari trairà el seu amic Zapatero i diu que aixecarà la catifa.
1: Escolta'm una cosa, digue'm fino en la lista de la qüestió, però a mi em fa pensar en aquest pàjaro anomenat Víctor de Aldama, que li van ganar unes ganes de cantar també en el procés contra contra el ministre
4: José Luis Ábalos.
1: Contra l'Ábalos, i es va salvar, li ha caigut una pena de presó. O sigui, això de col·laborar amb la justícia de cop i volta pot passar que un se'n vagi en el trullo i els altres no. Hi ha, o sigui, veus similituds amb el cas de les mascaretes?
9: Sí, podria ser. A veure, els dos casos s'assemblen com un ou o una castanya, però sí que hi ha aquest element comú d'un delator, i Víctor de Aldama, que era el corruptor del cas Koldo, va enfangar amb el seu relat pues, l'exassessor Koldo García i José Luis Ábalos, i finalment, doncs, gràcies a enfangar-los, va condemnar de Aldama 4 anys i mig de presó, i a més li va estalviar entrar a la garjola, i en canvi a Ábalos li han caigut més de 24 anys i a Koldo García prop de 20. I això ho va fer d'ella la sentència perquè va ajudar a descobrir els delictes de la trama, és a dir, com que li van recompensar el fet que hagués enfangat els altres i hagués engegat el ventilador. Per tant, sembla que sí que Martínez podria optar per una estratègia similar, no és gens descabellat.
1: Demà a l'Audiència Nacional ve una Traviata que flipes. Escolta'm, ara et pregunto una pinzellada només sobre què ha passat amb el Vito Quiles, que teòricament havia de comparèixer avui, però tinc a la Iela Quinaguitosa, que no sé què vol.
2: No, que
1: oh, sí,
2: li està fent moltes preguntes i l'Adrià de les Heres ha aterrat fa poc a Madrid.
1: Sí.
2: S'ha instal·lat a Madrid i jo volia saber com li anava, però potser no és el dia ni el moment.
1: Fem una cosa, com que comencem a anar una mica tard i tenim el nostre
2: ja ens convidat. Ja ens ho explicarà un altre moment.
9: Un altre dia, si voleu.
1: Sí, l'altre dia. Ja ens explicaràs totes les teves peripècies.
2: Quin és el teu bar ara de referència?
1: Perquè ens importa el bar de referència.
2: Volem saber, no? Volem saber aquestes coses.
1: Bueno, digue'ns el bar del Vito Quiles. Com ha anat la declaració del Vito Quiles, que és el que ens interessa.
9: Bé, doncs...
1: Havia de parar, aquest senyor que va mig fugir de la justícia, que no acaba de fugir, no sabem què passa exactament.
9: Vito Quiles estava avui citat a declarar, però finalment, ja dies enrere, sí que ja es va obrir a col·laborar amb la justícia, sí que en un principi va dir que no s'hi presentaria i que no volia donar la imatge que buscaven, però finalment ja va dir que sí que s'hi presentaria, i de fet, després de presentar-se en aquest jutjat, el van citar per avui, el dia 20 de juliol. Com sabreu, té un cas obert per injúries, perquè Quiles va difondre que un assessor de Yolanda Díaz havia estat a la presó i que en va sortir gràcies a un favor de la vicepresidenta espanyola. I, per tant, doncs, li van obrir un cas, i com Quiles s'anava escapant i no anava acceptant les citacions judicials que l'enviaven, no hi havia manera de localitzar-lo perquè no les agafava mai. El que van fer, finalment, és dictar-li un ordre de detenció. Però bé, finalment, com es va presentar davant d'un jutjat, ja li van treure. Ah, però bé, Quiles té ara aquest cas obert, però en té molts d'altres.
1: Jo m'has colat el tren. No es colava el tren, aquest tio. Té un cas per... Sí, que anava gràcies al tren.
4: Sí,
1: sí. Té un cas contra de Renfe contra ell.
9: Feia trampes a l'hora d'entrar a l'AVE. Ell pagava, diguéssim, per exemple,
2: favor,
9: per anar d'Alacant al Albacete, però finalment arribava a Madrid, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí. O sigui que aquesta era la trampa.
2: Quina cosa.
1: Doncs això no ho facis, barat. Adrià, quan vinguis a Barcelona no et colis a l'AVE, d'acord? Au, ventilem a l'Adrià, seguirem pendents d'aquest... Adéu, que vagi molt bé, maco. Cuida't per Madrid.
9: Adéu, que vagi bé.
1: Estarem pendents de les actualitzacions d'aquest cas contra el polèmic agitador d'extrema dreta. A veure què li passa al Vito Quiles.
4: Boníssim.
9: A d'altres, que vagi
4: d'actualitat,
9: bé.
4: D'actualitat,
1: sí.
4: Àcid,
1: sí.
4: I directe al cor dels poderosos.
1: Home, Gabriel Rufián, gràcies, eh?
4: Que perdó, no parlava amb tu, Pere.
1: Doncs aquí parlava.
4: Estava llegint el meu últim tuit.
1: No comencem.
4: Boníssim. No. Només volia dir que t'esperem a casa, Vittorio.
1: No. Què vol dir Vittorio?
4: Prou ja de l'afguard i de corrupció judicial.
1: Un moment, senyor Rufián, que està defensant a Vito Quiles.
4: La veritat és que jo tampoc m'ho esperava, però sí, després de tantes entrevistes i assetjament,
1: sí,
4: suposo que ens hem agafat estima.
1: Eps.
4: Bueno. A més, ja he defensat la Roja en públic.
1: Sí, això és veritat.
4: Però... ja no vindrà d'aquí.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Gabriel Rufián. Arribats en aquest punt, en queda una notícia i mitja per explicar-vos. Mm. En queda el temps, que ha de venir el Martí, ha de venir el noi dels esports. Què voleu, que digui la notícia que queda o que fem publicitat? Ningú diu res. Publicitat.
2: Ara tornem, tu.
1: Sí, res, un bloc molt curt, eh? Uns anuncis i ha arribat el nostre convidat. Però s'ha amagat, no hi és. Hi ha el seu sèquit, però no hi... Què? Bueno, va, va. Publicitat, sisplau.
22: Versió estiu, amb Pere Mas.
8: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
10: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
24: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
26: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
27: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
28: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
27: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
28: Truca al 900-903-743.
29: Verisure.
30: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
31: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
32: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
33: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
34: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
33: Amb gent pionera.
35: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
33: I que vol canviar el món.
36: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
37: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
38: Change the world, or the world will change you.
37: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Així sona l'estiu a RAC1.
39: Tots som u.
22: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Aquest estiu, a La Sirena, hi trobaràs els hits més buscats. Hi ha cons i bombons que et robaran el cor, polos i sorbets que fan que l'estiu sigui encara millor. I és que, a La Sirena, trobaràs més de 200 gelats, els verdaders hits de l'estiu. Bombons, terrines, cons, sorbets i molts més. A partir de demà i fins al 29 de juliol, tens tots els polos i sorbets de marca Sirena amb oferta segona unitat al 30%. Aprofita-ho. Has tastat tu, Pere, aquest, el daiquiri de maduixa, l'has tastat o no?
1: No, per si
2: doncs
1: no.
2: Doncs és una bogeria, t'ho dic. Amb aquesta calor és el millor remei.
1: Doncs vinga, el millor remei per la calor. Ara ens en parlarà el Martí de la calor. Una última notícia. Que sàpiguen els afectats i les persones del barri del Putxet, les obres aquelles de Línia 9 i tot aquest embolic, que mica en mica va tornant més gent cap a casa.
3: Exacte. Avui l'Ajuntament ha autoritzat l'entrada a dues de les 8 finques afectades per l'esboranc. Són alguns veïns i comerciants que van desallotjar ara fa dues setmanes. Tot i això, la gran majoria d'afectats encara no saben quan tornaran a casa. És el cas de la Teresa, una veïna que com a mínim s'haurà d'esperar un mes.
4: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
3: Ara està reallotjada en un hotel de Sant Gervasi, demana celeritat i recorda que no estan de vacances, sinó que l'han fet fora de casa.
1: Per sort, molts dels veïns poden anar tornant, com deies, progressivament a les seves cases. De fet, avui tenim una d'aquestes veïnes que tenim la sort que ens acompanyi. És la influencer Coco. Bona tarda.
5: Què? Arroba Coco, accent a la O, barra baixa 07, barra baixa lifestyle, follow me, guapos.
1: Va, que són les 5, de què va això?
5: O sigui, a veure, espera, mas, és el meu perfil d'Insta, o sigui, alerta boomer, és que flipo amb els boomers com tu, o sigui, hola, no saps què és un perfil d'Insta?
1: No venies a parlar de les obres de la L9,
5: de l'Esborant? Ah, pot ser.
1: Sí, vas haver de marxar, no, diguem-ne, per culpa de les obres?
5: Sí, amor, o sigui, va ser una puta merda, va ser el dia que més a prop vaig estar de pujar un metro, hashtag pobresa.
1: No falti la gent.
5: Fatal.
1: I com va anar el moment, com va ser el moment?
5: Doncs estava real que estava gravant un TikTok maquillant-me per anar a comprar pa i de sobte vaig escoltar una explosió i vaig dir, o sea, hello, what the fuck, què és això? I se'm va córrer tot el rímel, no? Coco, sí, fatal.
1: Avui ja torna a casa, avui ja tornes a casa, tens ganes de tornar-hi?
5: Que va, XD. O sigui, què dius, per favor?
1: Bueno,
5: el meu pare em va comprar una casa a la Cerdanya per passar aquests dies del xiu.
2: Ai, te la va comprar?
5: Buah, sí, però tu creus, Yarel, que vull tornar a un pis de mil euristes? WTF, what the fuck? O sigui, flipping.
1: No, mare. Va, per favor, sisplau. Uf, Coco, adéu, gràcies. Jo estic a la Cerdanya al pis aquest.
5: Que mal. Que pobres que sou tots.
1: El temps. Sí. Martí!
6: Què tal? Bona tarda, com esteu?
1: Ben tornat!
6: Gràcies, igualment.
1: I ara
6: ben tornats.
1: No estaves aquest cap de setmana fent coses, tu, o no?
6: Fent coses, sí, però treballant no.
1: Pensava que estaves a la ràdio.
2: Per les muntanyes.
6: No, divendres sí. Sí.
1: A veure, com que el temps és menys no canvia gaire, ho farem curtet. Cortito i al pie, que diuen en castellà.
6: Val, mira, la bona notícia és que ja estem mirant l'horitzó del cap de setmana, perquè és quan baixa la temperatura. Sí, però jo ja començo la setmana sempre mirant l'esperança. Sí. No és que tingui ganes de cap de setmana, però tinc ganes de cap de setmana, saps per què? Perquè baixa molt la temperatura.
1: Però molt vol dir per sota del nivell de la mitjana.
6: No, vol dir que es normalitzarà. Val? I clar, com que venim de tantes setmanes per sobre del que tocaria durant molts dies temperatures extremes, fins i tot
1: ja ens anem a
6: donar, com ara... Clar,
1: no, és que fot una calor.
6: No, o sigui,
1: de
6: mira...
1: Fot una calor que et fots a suar, com t'ho diria?
7: Merda! Manera.
6: Ara mateix...
7: M'estàs regalimant la suor. Hi ha molta suor. Sí. Avui he decidit posar-me una samarreta més curta, com d'estiu, i que una mica m'apret.
6: És l'Ausarta RAC 105.
2: Clar, el Magina Codina.
6: Ei, ara el subidon, ara el subidon.
7: I jo sé... Ui. Que aquesta temperatura...
1: Però cal, això per la previsió, Martí, vols dir que...
6: No, jo no ho he posat, això m'ho han posat els guionistes.
7: Estic suant i acabo de sortir. M'he comprat una samarreta nova i ja tinc tota ta casa. La roba amb els braços amunt.
1: Està fent que no amb el cap al Max. Oi que estàs dient, quina desgràcia.
7: Com em sua l'aixella.
2: Com em sua l'aixella, clar.
6: És el titular.
1: És el del temps, Max. Parlem amb el Max Navarro, que és el nostre convidat. Un aplaudiment pel Max Navarro, que és el nostre convidat baptismal, o sigui, és el que vindrà a inaugurar, com es diu això? És el nostre padrí. Em fa molta il·lusió. Espero que canti, vaja, cantarà millor segur que la Mònica Gussart, Cantarem, volem cantar, Volem que ensenyis a cantar Estrelles i Inigualables, sí. Volem, sí, per això hem portat el piano aquí.
2: Sí.
1: És que estic per fer-lo passar.
2: Clar, no, però centrem-nos un moment.
1: A veure, temps, sí.
6: Acabem. Mira, avui el que és notícia són els 40 graus, ja que s'ha arribat fa poca estona, a la ciutat de Lleida, també a la Conca de Tremp, pràcticament 40 graus a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, a Seròs també, al Baix Segrià, s'ha arribat aquests 40 graus, s'han fregat a Targa, però també a Solsona i a la Vall de l'Ebre, en el cas de Vinebre. Per tant, moltíssima calor. Demà encara una mica més, potser 41, 41 i mig, que no en siguin 42, i a partir de dimecres comença a baixar lentament la temperatura, i quan es notarà més serà a partir de dissabte, és a dir, dissabte, diumenge, dilluns de la setmana que ve començarem a notar una temperatura de juliol, normal.
1: Bueno, normal, calor,
6: farà calor, no ve cap gran refrescada, però sí que al Pirineu doncs es notarà, i com a molt algunes pluges possiblement de tarda, de cara a això, de cara al cap de setmana, però ara, avui potser algun xàfec fa cap a la Terra Alta, potser punts del Pirineu, potser més tard passen quatre gotes per aquí a la costa de Barcelona-Tarragona, però poca cosa.
2: Que necessari.
6: Sí, estaria bé.
8: Doncs tenemos temperatura el domingo a eso de las 9 de la noche en San Miquel de Balenyà.
1: No, comencem a fer promoció dels espectacles.
6: Home, no, mira, a prop de casa meva.
1: M'ho entenc tota la setmana per anunciar l'espectacle, d'acord? Que és
6: dissabte, no dius?
8: Hi ha un domingo.
1: Que tinc la Mar Poyato, que ja està escalfant la bandera. Ja ho mirarem. Pau Bombardó, que ja estan a punt del boleto, que ja deuen estar al quarto fosc preparats. Encara hem de saludar l'home, que és nou aquest, també. Tenim molta gent nova a l'equip, l'home del temps afegit. El temps afegit, que arribarà a les 7. Ara avancem als continguts. Martí, com estàs?
9: Bona tarda, Pere.
1: Martí Coma.
9: Martí Puig Coma.
1: Vaja, Martí Puig Coma, Martí Puig Coma. A les 7 arribarà el temps afegit. La gent se'l sap de memòria, té molt clar de què va, però tu ens vens aquí ara a avançar. Primer, de què parlarem?
9: Primer parlarem de la celebració del Mundial d'Espanya d'ahir, que s'està fent a Madrid en aquests moments.
1: Caram, és un tema que em sorprèn, no me l'esperava gens. De què més parlarem?
9: També, i també parlarem del partit, evidentment, d'ahir d'Espanya.
1: I dels detalls que no s'han comentat, i dels secretitos amb els nostres experts tertulians.
9: Sí, com a tertulians tenim avui doncs, el David Broc, col·laborador de la casa, i també la Laura Aparicio, que és periodista del Mundo Deportivo.
1: Home, tenim el rigor.

0: Fem una cosa, Pere.
1: Què passa?
0: Perquè avui m'has saludat molt bé, però saps què va passar divendres?
1: Bueno, molt bé, no, eh?
2: Que greu.
0: Vols saber què va passar divendres?
1: No, ja ho sé, no siguis rata. Perquè també tindrem el temps afegit amb el Marc Puig.
3: Sí, no, ah, per al·lusions...
1: No és el Marc Puig?
3: Això és Martí.
1: Martí. Això és Martí. Avui t'hem perdit els cognoms.
4: Martí, Puig,
1: ja sóc jo. Si comencem amb els retrets ja el primer dia...
0: Hem de començar així.
5: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
1: Exacte. Molt bé. Bravo. Un aplaudiment.
2: Molt bé.
1: Espejo. Que no sabem si refereix a mi o al Martí.
0: Home, a tu.
2: Està bastant clar, eh?
1: És que és boníssim aquest tall. Ara ho farem així tot sobre la marxa. Quina és la pregunta del dia que poden votar els nostres oients a l'Instagram?
0: Doncs mira, avui hem preguntat als nostres oients de qui és el mèrit del Mundial d'Espanya. Mm. I hem donat quatre opcions. La primera, de Luis de la Fuente, l'entrenador.
1: Sí.
0: La segona, dels jugadors del Barça.
1: Ei! Vale, sí,
0: ja. La tercera, de Pedro Sánchez.
1: Pues va, què hi pinta aquest aquí?
6: Soy el talismán.
1: No, prou ja.
6: Creus que us ensenyi el talismán?
1: No, ja està, que són i sis, va.
0: I la quarta, sort que ja s'ha acabat el Mundial.
1: Sí, això també una mica... ja s'ha acabat. Escolta, Martí, que la gent comenci a votar...
4: Sí, escolta, déu-n'hi-do, eh? Sí, la participació, gairebé 1.000 oients ja han votat.
1: De
4: veritat, us ho dic. Espero haver sumat bé, però sí, sí.
1: Ja, sí, hem de comptar amb tu. Quan vam estar fent els programes pilots, no en sumaves ni una bé, però bueno. No. Tia, agafa una calculadora. Va, Martí, t'esperem a partir de les 7, temps afegit. Ho he dit
0: això bé, Martí.
1: Un aplaudiment, sí, no cal, ja estàvem aplaudit prou. No sé si tinc en línia a la Poyato i el Bombardó, però saludo per si de cas. Els tenim per aquí, Marc Poyato.
7: Hi som.
1: Hola, reina.
7: Des de fa estona. Concretament des de fa 7 minuts i mig.
1: Mira, escolta'm, també s'està esperant el Max a fora i no es queixa tant, val? I no ens posem en aquest plan. I el Pau Bombardó?
8: També hi soc.
1: Bombardó.
8: Esperant, també.
1: No tinc controlat a tu. Estàs aquí amb els fifes d'esports, però no tinc...
8: Bueno,
1: després
8: bueno, ja ens coneixerem, no pateixis.
1: Perfecte, carai.
4: Opa. A més, és que tu has vist aquest cognom que...
1: No, i amb aquesta veu, has sentit? Ja ens coneixerem, no pateixis.
2: Molt a prop del micròfon, eh?
1: Ha sonat proposta, pràcticament, eh? Doncs molt bé, de moment no ens coneixerem. Farem el boleto, però, home... No, ma Marc, no comencem ja amb les insinuacions, eh, sisplau. Però voleu boleto ja, no? Suposo, Marc i Pau?
7: Aniria bé, sí.
8: Estaria bé, sí.
1: Necessiteu abans uns consells publicitaris.
9: RAC 1. Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
10: Papa.
11: Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
12: Ara hem d'escoltar com ens insulta.
9: Si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
13: Torna l'èxit de la temporada. Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir del 8 de juliol al Teatre Goya. Entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
9: Per què? Perquè ho dic jo.
10: Papa.
14: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta Zero, Baisó, Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
15: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
16: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
19: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
19: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
1: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
19: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
10: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
20: És per això que totes les

0: Els de RAC1,
1: les que sentiu habitualment i les que no,
2: us volem donar les gràcies.
3: Gràcies en nom de tots els departaments.
4: El departament tècnic.
5: La producció de programes.
6: Marketing.
7: La recepció.
8: Les xarxes socials.
9: El servei d'assessorament lingüístic.
10: Els estudiants en pràctiques.
11: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
12: RAC1. Tots som un milió.
13: RAC1. Tots som u.
14: Bé, us ho hem promès, quedaven les notícies a les 5 i 12 minuts pràcticament. Saludem de nou a la Mar Poyato. Bona tarda, Mar.
15: Bona tarda.
14: I al Pau Bombardó, com estàs?
16: Bona tarda.
14: Bé, la notícia no sorprendrà ningú. La selecció espanyola de futbol ja és a Madrid per encetar les celebracions del Mundial.
15: L'avió de l'equip amb el trofeu de la Copa del Món ha aterrat a l'aeroport de Barajas a 2:45 de la tarda, Pau.
16: Sí, el capità Rodri i el seleccionador Luis de la Fuente han estat els encarregats de baixar el trofeu de l'avió. Els han acompanyat la resta de l'expedició, jugadors, cos tècnic i representants de la Federació Espanyola de Futbol amb Rafael Louzán al capdavant. Els jugadors estan ara a camí de la Zarzuela, on el rebrà la Casa Reial a partir de les 6. Des d'allà marxaran cap a la Moncloa, on el rebrà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Precisament allà començarà a partir de les 7 la rua pels carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles, on s'hi farà l'acte final de la celebració. Tot plegat, recordem, després de la selecció espanyola que superés ahir per 1-0 Argentina a la pròrroga a la final de la Copa del Món amb gol del blaugrana Ferran Torres.
15: Encara sobre el Mundial, almenys 3 persones han mort a l'Argentina durant la final d'ahir a la nit i les concentracions posteriors després de la derrota al Biceleste. Desenes de milers d'argentins van sortir al carrer i va haver alguns incidents. A la ciutat de Rosario, una dona de 45 anys ha mort després de caure des de la caixa d'una camioneta en moviment. A Neuquén, un home ha mort i 3 persones més han quedat ferides greus per l'explosió d'un element de pirotècnia similar a una traca. I a Buenos Aires, un home de 67 anys ha mort per una parada cardiorrespiratòria mentre mirava el partit de la final. En crònica política, Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials. El fins ara número 2 del departament acaba de prendre possessió del càrrec en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha decidit fer un pas al costat per tornar a l'àmbit acadèmic. Ha estat en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat amb la presència del president Salvador Illa, el president del Parlament també Josep Rull i tots els consellers. Illa ha destacat que Moreno mantindrà les polítiques de Martínez Bravo.
17: Un missatge de dignitat. És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit són les polítiques que seguirem fent. Tendents a compartir la prosperitat que s'està generant a Catalunya. Polítiques d'una visió o amb un esperit reformador i amb un alt contingut d'ambició i de propòsit d'excel·lència.
15: Demà mateix, Raúl Moreno participarà en la seva primera reunió al Consell Executiu com a conseller. A Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, una dona de 78 anys ha mort ofegada en una piscina comunitària. Va passar ahir a la tarda i quan va arribar-hi al SEM, la dona ja no respirava aquest estiu. Ja han mort 23 persones ofegades, 8 d'elles en piscines. I a Montmeló, al Vallès Oriental, la policia ha detingut una dona per atropellar mortalment un vianant amb una furgoneta robada. Va passar divendres. La dona estava esperant en una parada d'autobús quan va agafar una furgoneta que uns repartidors s'havien deixat encesa mentre lliuraven un paquet. Circulant, es va enfilar en una vorera i va embestir un home de 76 anys que va morir ahir a l'hospital.
16: I en la resta dels esports, ha mort Kevin Keegan, llegenda del futbol anglès. Segons ha anunciat la seva família, l'exfutbolista guanyador de 2 pilotes d'or ha mort víctima d'un càncer a l'edat de 75 anys. A casa nostra, el derbi català amistós entre l'Espanyol i el Sabadell ha canviat d'horari. Estava previst per aquest dissabte a 9:15 del vespre i es jugarà finalment a 10:45 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Encara en futbol català, el Sant Andreu ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, una equipació amb la creu de Sant Jordi com a símbol central que pretén transmetre una catalanitat integradora i antiracista.
15: I pel que fa al temps, fa poca estona que han arribat als 40 graus al Pla de Lleida i a la Conca de Tremp i fins que el sol no comenci a baixar, la calor continuarà sent extrema en aquestes zones de ponent. A la resta del país, els termòmetres es mouen entre els 32 i els 37 graus i a la costa es nota la sensació de xafogor, tot plegat amb domini del sol a bona part del país, però ara mateix amb xàfecs i tempestes fortes entre les Terres de l'Ebre, el Priorat i el Camp de Tarragona.
18: Versió estiu amb Pere Mas.
0: Todos preguntan para cuándo el corredor mediterráneo, pero más allá de la infraestructura está la gestión. Y eso empieza ya, conectando los datos. Por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio. En DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
18: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Truca al 900-903-743.
19: Verisure. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
20: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
21: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
22: El mantenim estable aquí, quiet, va.
21: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
23: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
21: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
24: Primer peu, segon en castell, carregat!
21: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
25: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
19: Verisure.
26: RAC 1.
21: Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
27: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
28: Regina Rodríguez Sirvent.
29: Sempre hi ha una
28: professió.
29: Hi ha una pregunta.
30: No, és que jo no sento que la meva professió
28: porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
30: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
28: Ara, ara.
21: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
27: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
28: Aquell llit és igual.
31: És comodíssim, és no. Millor que el de casa.
28: Però dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
31: Sí, sí.
28: I la primera nit, hòstia, aquest llit, això no. Serà espectacular.
31: Calor.
28: I no dorms.
21: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
27: I a La Repesca els la donarem.
21: De dilluns a divendres, de 9 a 2:15, La Repesca, amb Marina Arbós.
26: RAC 1.
21: Tots som estiu. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
32: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
21: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
32: Android Auto
21: i a Apple CarPlay.
32: Tots els podcasts de RAC 1.
21: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
32: Noves funcionalitats premium.
21: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
32: Fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
26: RAC 1.
1: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
27: Escolta, un moment, ¿tú també a la promo del 9C de l'estiu?
1: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
27: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
2: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
1: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
2: RAC 1. Tots som un milió. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
3: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: per mi és una cançó, cada vegada que l'escolto, Max, pell de gallina, de veritat. Em venen ganes de plorar.
1: Però de bé o de malament?
0: De bonic, sí.
2: Em venen ganes de plorar, no serà això.
0: Home.
2: Escolta'm, ja ho hem dit 70 vegades, són les 5 i 22, no és el que hem dit 70 vegades, sinó que avui el nostre padrí del nostre primer dia, en aquest dilluns 20 de juliol de 2026, és el cantant Max Navarro.

0: estàs fart ja d'aquesta cançó, Max?
1: Per què?
0: Bueno, benvingut, eh? Benvingut a la versió. Perdona, que això de tenir convidat, no se'm posa els papers. A veure, ah, ens estem donant la mà.
1: Com estàs?
0: No m'has portat una rosa avui, eh?
1: No, avui no, avui no.
0: És que el dia de Sant Jordi em va regalar una rosa, eh?
2: Què dius?
0: No és cap secret.
1: Va ser la primera, em sembla.
0: La primera que jo rebia?
1: Va, no, la primera que jo donava.
0: I va, perquè era el dia del programa del Basté, que ens vam trobar l'especial del Món a RAC1 en directe.
1: Sí, senyor.
0: Que vas venir a cantar i anaves amb alguna rosa per repartir i me la vas donar. I va quedar gravat, ho vas penjar tu...
1: I tant.
2: Sí, tu l'has coaccionat una mica.
0: Però a mi és la primera i l'última que han regalat, t'ho dic ara.
1: No,
0: també.
1: Això és una història d'amor, ja està. Okay.
0: La rosa o que no me'n regalessin cap més?
1: No, home, no, home, no. El dia de Sant Jordi està per això, no?
0: Sí, no, per això. Bueno, escolta, moltes gràcies. Avui no vens en rosa,
1: no,
0: però estem molt contents de tenir-te aquí perquè, a veure, el primer dia... Ja fa uns quants dies que fem ràdio, vull dir que no és el primer dia que estem fent ràdio, però...
3: Es que vamos, llevamos 500 años de ràdio y 1000 vacunas y seguimos todavía con las mismas. Es que es lamentable, bochornoso y auténticamente deleznable.
0: Llevamos 500 años haciendo ràdio, però...
3: Una bacalà infame.
1: Què està passant?
0: José María, no és José María García, que no pot parlar...
2: És un circ.
0: M'encanta.
2: Sí, passen coses. I tu, deixes portar...
1: D'acord, m'encanteu.
0: Si algú no tens clar qui és, ja t'ho direm, però aquí tenim un calaix de personatges que van intervenint. Bueno, et presento primer la Yael Brusca.
4: Hola.
0: Hòstia, és que de veritat, sí que llavors 500 anys. Si et dic que et presento, l'has de saludar.
4: Hola,
0: no
4: què tal? Com estàs,
1: Yael? Com estàs?
0: La Yael és la persona femenina que tinc a saludar al meu costat, redactores, el meu mirall, diguéssim, bueno, que tot i que a vegades calla i no diu res, com acabem de comprovar.
4: Però aquí estem.
0: Però, a més, en aquest cas particularment, és qui ha preparat el qüestionari.
4: Correcte.
0: Que ha estat investigant sobre tu. Uau,
1: perfecte.
0: Per tant, si una cosa va bé és gràcies a la Yael, si una cosa va malament és per culpa meva, que sóc un inútil executant algun...
1: Perfecte, ho tinc en compte.
0: Em sembla bé? Per tant, abans d'entrar en matèria, la Yael sempre té... fa quasi mal cap.
4: No, fem un qüestionari, no? Sí, això que deies.
0: Té unes preguntes una mica curioses per fer abans d'arrencar.
4: Sí.
0: Unes preguntes gracioses del programa Graciós de Tarda.
4: Per entrar en matèria, mira, comencem.
0: Per entrar en matèria. Preguntarem de tot i de res, eh? Vull dir, podes triar moltes coses aquí.
4: La primera pregunta és, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Seria, clar, a l'estudi. Estava amb en Roger Rodés aquest matí, portem una setmana treballant el proper tema... I...
0: El proper, que està a punt de sortir ja, o què passa aquí?
1: Bé, sortirà al setembre. Sortirà al setembre.
0: I esteu treballant-hi ara, eh?
1: Sí, clar, perquè a l'agost hi ha gent que fa vacances. Llavors estaria bé doncs, tenir-ho tot enllestit. I sí, bueno, serà la pel·lícula, la veritat és que...
0: Serà
1: una passada.
0: Jo me'n recordo, bueno, puc anar fotent la xapa, no?
4: I tant.
0: Me'l vaig trobar, no sé on, perquè ens hem anat trobant pels puestos.
1: Sí, ens hem trobant.
0: I li vaig dir, clar, has fet Estrella. No em posis la música de xapa.
4: És que clar, anecdotites.
0: No, a veure, 2,5 milions de reproduccions per tema Estrelles.
4: No, això.
0: I me'l vaig trobar, no sé on, i vaig dir, vols dir que quan has fet un One Hit Wonder tindràs la capacitat de fer un altre? I em va dir, tots són un What Hit Wonder, el tio, sí o no?
1: Què vaig dir? Això no me'n recordo.
0: Més o menys, amb unes altres paraules. Llavors, ha vingut Inigualable, que és un One Hit Wonder, també.
4: Sí.
0: Per tant, ja són a tu, dos. Hit Wonder. I tu ara m'estàs garantint que la tercera, que estàs
1: gravant... Anem a rematar.
0: Sí?
1: I tant.
0: Però més que la primera és molt difícil, eh?
1: Aviam, és veritat que al final l'exposició que tu tens amb Operació Triunfo, el programa... Allò no, és impagable. Arribar a una audiència, que és una altaveu espectacular. Per això mateix... m'estic posant l'obligació i també la meva companyia, que creu molt en mi, per fer temes que, com a mínim, estiguin al nivell. I crec que, en aquest cas, el que vindrà està, en algun sentit, fins i tot una passa per davant.
4: Uau.
1: Del que he fet fins ara.
4: He de dir que els...
0: L'has sentit, eh?
4: Sí, sí.
0: El tio no és com el Lamin, no està allà ni un pèl, eh? Vull dir, vengo aquí, no m'he de mirar la final...
4: Però està bé. He de dir que molts fans teus...
0: Perdó, Lamin parla en català, disculpeu.
4: Sí, no et preocupis. Estaven molt nerviosos i van apostar que potser trauries alguna cosa el 15 de juliol.
1: Uh-huh.
4: Perquè, clar...
0: Tens... No m'has tret això.
4: Del Twitter, del compte de X, que es diu Info...
1: Si ho porta un noi del País Basc, l'Oyer, m'ha encantat.
4: Veus?
0: Bueno, ja que has tret aquest nom d'aquest país, el coneixes, perquè no para de
1: penjar... Va venir a un concert, a Camós.
0: Sí, doncs, home, a Camós.
1: Sí.
0: Saps qui són de Camós?
1: Qui?
0: Els nens del dimecres que van entrevistar, els de Ràdio Banyoles...
1: Sí, me'n recordo.
4: El de la Quinta Forca.
1: Va ser interessant.
4: T'ho he de buscar, el Jan i el...
0: Jan Coll i el...
3: I el otro.
4: I l'altre, sí.
0: Exacte, i l'altre. Bueno, ens hem perdut, Camós.
4: Sí.
0: Marc Grabulosa, es diu.
4: Déu-n'hi-do. Doncs això, doncs apostaven que el dia 15 de juliol trauries alguna perquè clar, aquesta gent et segueix i treu informació d'on pot, de comentaris de TikTok... De...
0: Fins al setembre, que es fotin. Sí, que ho han de mirar al setembre.
1: Qui diu que jo el 15 no vaig treure alguna pista?
0: A veure, una pista...
4: És que tu vas donant molles d'engrunes, no engrunetes, doncs vas donant cosetes.
1: A mi és que em fa molta gràcia, això.
0: Hi ha una misteriosa senyora de la discogràfica, 198, ho he dit bé, no? Ets tu, no? Sí. És que fa cara de no ser ella, dic, hòstia.
1: Sí, ella, efectivament.
0: I sortirà un algo, traureu un clip, alguna coseta.
4: No, va donar pistes amb alguna cosa. No, jo vaig donar pistes.
1: Jo vaig donant pistes, clar. Jo les vaig tirant. Bueno, i a veure si algú
4: potser ens ha donat el nom de la cançó.
1: Jo a l'Inigualable la vaig tirar com setmanes abans, no, i anava dient, no?
0: No passarem de la primera
1: pregunta. No s'esperava.
4: Disculpeu, va, seguim amb el qüestionari.
0: No passarem de la primera pregunta, estem amb la primera. No, pot ser que la cantis amb algun bolo? O no? Un dia que t'agafi...
1: Ai, no ho sé... Uf, està per veure, està ara, per veure, bueno, perquè va, com va, ara estem fent una gira a l'estiu...
0: Hi ha un tio que mana molt, que amb tu un bigoti, aquest que va dient que
1: el
0: no
1: Mike, el Mike.
0: El Mike és el teu manager, o alguna cosa, no?
1: És que al Mike li agrada tant que la vol guardar fins que estigui a punt de sortir, però és que ja veurem, ja veurem.
0: Ja vindrem un dia a l'estudi a escoltar-la.
1: Vinga, quan vulguis.
0: Ah?
4: Ep, doncs seguim amb el qüestionari?
0: Sí, no,
4: vinga.
0: Clar,
4: la segona pregunta és, si no et dediquessis a cantar, què faries?
1: Jo estava estudiant periodisme a la Pompeu Fabra,
0: ja ho sabem, ja.
1: I la veritat és que m'encanta la vostra feina, vull dir que...
0: Però no has acabat la carrera, eh?
1: No he acabat la carrera. Estic plantejant-me ara a veure com faig la matrícula l'any que ve, bueno, m'he d'organitzar una miqueta, a veure què faig.
4: Clar, perquè no tens feina, no? Tu estàs molt avorrit.
0: Vol dir no tens feina?
1: No, no. Sí, no, és que la qüestió és que ara mateix la música està sent la meva prioritat màxima. També és cert que he fet alguna cosa d'audiovisual com a actor, perquè també tinc formació d'això, de l'Institut del Teatre, que vaig estudiar allà. Llavors és com que no m'avorreixo.
4: No, no, per això, veure, és que tu
0: no
4: fas mil coses.
0: Bueno, silencio. Però només has tret tres cançons, eh? Vull dir que...
1: Perdona. A veure, un moment.
0: Escolta un moment. El del Biot i riu, que per tant, anem bé.
1: El Mike ho sap, que jo no paro quiet, és que estic entre... A veure, no,
0: doncs
1: per una banda, la gira d'Operació Triunfo encara segueix. Et recordo que vam estar al Palau Sant Jordi la setmana passada.
0: Ara en parlarem.
1: Sí. Ara.
0: Que no em vas convidar.
4: Ai, va!
1: No em vas dir res.
0: És que no tinc el teu telèfon.
1: Sí que tens el meu telèfon.
0: No.
1: No tens el meu telèfon.
0: No.
1: Però tens l'Instagram i per allà parlem i no em vas dir res. Si m'ho haguessis dit, t'hagués convidat.
4: Mira.
0: És que... No.
1: És que què? Tranquil, estem aquí en la intimitat.
0: L'amor no es basa en esperar que... en demanar les coses, es basa en que passin.
1: Jo és que saps què passa? Que crec molt en que l'amor, la base és la comunicació i la confiança, saps? Joder. I sense comunicació, la cosa és difícil que avanci.
0: Aquell dia jugava a Espanya i jo me'n vaig anar a sopar amb els meus nebots.
1: Ah, perfecte.
4: Doncs llavors...
1: Ja està.
0: Sí.
1: Passa res, prioritats. Molt bé.
0: No. Pels meus nebots, hòstia, els faria molta gràcia conèixer els meus nebots.
1: Doncs quan vulguin, també.
0: Jan i Aleix, si esteu escoltant, us presentaré el Max un dia. Anirem al concert del Max? Sí, tira.
4: Vinga, segueixo.
0: No acabarem mai. Avui estem molt per les branques.
4: Molt.
0: Estic molt dispers.
4: Sí, sí, la tercera pregunta és, l'hem titulat La pregunta de David Balaguer, perquè ell ens va donar el vistiplau amb aquesta pregunta. Ens va dir que l'havíem de fer, sí o sí. La pregunta és, estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe, no? Aleshores, què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
1: És que no tinc carnet.
0: No tens carnet?
1: No.
0: Quants anys tens tu?
1: Jo 23.
0: És d'aquesta generació que no tenen carnet perquè no se l'altre volen treure, alguna cosa rara d'aquestes?
1: Quina és la següent pregunta?
0: Mike, tens carnet? Vale, tu quan aparques... Quan arribes a casa, que vas just de benzina, carregues per si de cas l'endemà o d'allò, o ets dels desgraciats que no carrega fins l'endemà? Tu ets previsió, ja veus? En Mike, clar, perquè si ha de portar...
1: Jo segur que no seria d'aquests.
0: No, o sigui, ets un desordre. O un imprevist... Sí, una mica desestret. Deixa que els tingui allà. Em sembla que farem passar el Mike a taula i seguirem l'entrevista.
1: Ah, que passi quan vulgui. Després bueno, passem.
0: Després
1: et faig un camí.
4: Vinga, va, la penúltima pregunta és...
1: Sí.
0: La penúltima de la Yael.
4: De la Yael, exacte.
1: Ah, ja fan fora.
4: No. Una hora sense lleis. Imagina't que de cop i volta hi ha una hora, sí? En el que no hi ha lleis. Sí. Què faries?
1: Res, perquè alhora tornen a haver-hi lleis i llavors el que hagis fet, no?
0: No, però repente que no té conseqüències.
1: Ui. Ai, no sé.
0: Que no pots dir el que faries.
1: No sé.
0: És com si diguessis una hora ser invisible.
1: Què fa? No sé. Pues no ho sé, noi. No ho sé.
0: És que està
1: faig,
0: bon,
1: Mike?
0: Nano.
1: Què faig?
0: No, home, no, que no sigui ell. No, perquè això és una pregunta de mala idea. De fer
1: què alguna... faries? A veure, dóna'm alguna idea i potser se m'acut algú.
0: Jo, o sigui... No, o sigui, si fos invisible, entraria, no sé, per exemple...
1: Però que això no, ja estàs canviant les normes.
4: Home, jo si fos invisible, entraria a algun lloc a xafardejar.
0: Exemple...
4: Obriria neveres de cases. M'encanta mirar les neveres de les cases.
1: M'encantaria consultar com documents classificats...
0: De què?
1: De què sé, de governs i de coses per enterar-me de coses
4: que no es poden saber. Aquí surt el periodista, eh?
0: Exacte.
1: Sí, això m'encantaria, veus?
0: Mira, jo voldria veure els documents classificats que... Va, però això no és un delicte. Bueno,
1: sí que és un delicte.
0: Sí, una mica. Sí. A mi m'hauria estat... Però com ho saps que és un delicte?
1: Coi, perquè si no tens un permís és il·legal, sí, i així segons què.
4: Va, i l'última...
0: Estava començant a robar la cartera, el tio aquest, eh?
4: L'última pregunta és... durant l'entrevista, hi ha algun tema del que no vols que parlem, que no vols que et traguem?
1: Tu quin tema creus que no m'agradaria parlar?
0: Oh, li torna la pilota.
4: Ostres,
3: aquí les preguntes les fem nosaltres.
0: I en Mike, que riu com un cabron, perquè ell sap el tema del qual no vol parlar.
1: Però si fossis jo, de quin tema creus que no voldria parlar?
0: Home, jo suposo, però puc parlar?
4: Sí, parla, sisplau.
0: Suposo que temes com personals o íntims.
4: Clar,
0: no?
4: La gent no, coses no vol... molt
1: teves. Ho has dit tu, no jo, gràcies, per ser tan considerat.
0: Ah, bueno, però jo no sé què més ve a continuació, eh? Molt bé.
1: Anem veient-ho, anem veient-ho. Sí. Vosaltres podeu preguntar el que vulgueu, i jo també respondré el que vulgui. Vull dir,
0: contra no. El derecho de preguntar y el virtud... Bueno, allò, el vicio de no contestar, no sé com va. L'última pregunta, abans de començar, perquè encara no hem començat.
4: Per favor.
0: S'està fent llarg, eh? És...
1: Duro de pelar, eh?
0: No, però si, per què duro de pelar? Però si som superamables amb tu, diem què pots contestar, què vols fer...
1: Ja, som fent... molt mons.
0: Aviam. Quan vols que duri aquesta entrevista? A partir d'ara, eh? 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o et quedes fins al final del programa?
1: Ah, jo em quedo, si em convideu.
4: Ai. Et prendrà la feina,
1: no era, no era, no era la resposta
0: sí, pots,
1: que
0: pots.
1: Volia.
0: Això ens va passar, l'any passat amb el Dani de la Orden, i el Dani de la Orden
4: es va quedar fins al final.
1: Sí. Anem veient, no?, sobre la marxa. Sí. Jo sóc molt d'això de...
4: Fluir.
1: Anar fluint, sí. Mm-hmm. Sí.
4: Ara s'està posant un temporitzador al no, Pere Mas.
0: Què poso? No tens ous a quedar fins al final, eh?
1: Va, posa 15 minuts, així vas espitat.
0: No, perquè jo, 15... jo poso una alarma i quan s'acaba l'alarma és al final. I a més...
1: Què faig?
0: Escolta una cosa, Mike, si has d'anar fent gestos i coses...
1: Mike, és que vine aquí, vine aquí.
0: No, que s'ha quitat-la. Un aplaudiment per a Mike.
1: Mike, vine,
0: vine. No, que vingui, que vingui. Vine, no vol venir. És el teu mànager, aquí, aquest tio.
1: No, el meu mànager, tio.
0: És que s'ha posat en línia recta. Saps què està fent? Una cosa que
3: no tienes cojones.
0: És una cosa que fan els polítics. Que és, a vegades ve un president o un conseller, llavors seu aquí a la cadira de l'entrevistat on estàs tu ara, sí. Però és la quarta vegada que m'agafes la mà.
1: Sí, estic content de veure't.
0: Bueno, jo també estic content de veure't, però tens molt freda per ser la mà, tio.
1: Sí.
0: És una mà grossa, però freda.
1: No sé què dir-te.
0: Bueno. I llavors passa sovint que el de premsa es fot allà, que com que jo estic d'esquena no veig que li va dient, i el Basté de torn li pregunta, escolti, a vostè no sé què, i l'altre diu, no contestis, cabron, no contestis. Sí. I estàs fent exactament el mateix, eh?
1: És que em tenen amb les mans lligades.
0: No, ara et farem seure en un altre lloc. Bueno, en fi, ja no sé quina era la pregunta, la durada. Bueno, fem 20 minuts?
4: Va, sí.
1: Vinga, va, 20 minuts, 20 minuts.
0: Doncs poso l'alarma, un segon, que sóc una mica lent, que sóc generació X i trigo una mica amb les coses. Va, veus? 20 minuts. No sé si sona l'alarma, perquè l'any passat a vegades sonava i a vegades no.
1: No preocupis.
0: Val. Abans has mencionat el tema Operació Triunfo. No, perquè me'l bloqueges?
1: Ah, no, per no veure-ho. Vull que el temps passi sense donar-me compte. No tenim un crono allà.
0: Vols disfrutar del temps, eh?
1: Exacte.
0: Aviam. Molt bé, perdona, eh?
4: Pere Mas, el tema tu i el mòbil no...
0: No, és que... Voleu que expliqui el que està passant?
4: Què?
1: Què passa?
0: S'està disparant una alarma. I m'han trucat des de l'alarma, que no és ben bé una alarma. I llavors ara veig ma germana que diu que no sé què, que s'ha disparat l'arma per error i ja està. T'ho juro, mira-ho. Mira aquí, no diguis la companyia, i mira la ma germana, que és la que està escrivint a sota.
1: Què és això d'OnlyFans?
0: No. Sí, 500 euros. Va, què diu aquí? Ho veus o no? Què diu? Que tens OnlyFans, tu. Si no, el tens, no. A mi poso ara mateix.
1: No, que va. Sí. Te estamos llamando por teléfono
0: para... Digues, vale, i a sota, el que diu ma germana, que diu...
1: Visca els nubis.
0: No, ah, sí, és el grup de
1: Hem
0: WhatsApp.
1: Hem disparat l'alarma per error. No em sé el codi. És que...
0: Vale.
1: És que és estiu, eh? Això és molt d'estiu.
0: Sí, és molt d'estiu. Cristina, estic en directe, arregla-ho tu, vale? I si no, si tornen a trucar a l'alarma, els hi contesto. Però tampoc
4: sí,
0: me'n recordo
4: contesta,
0: el codi. És igual, no hi ladrones, cony. És mi germana que s'ha ligado. A veure, podem recentrar el tema i disculpes novament. Abans has mencionat, ara parlo una mica seriosament, que és el que fem sempre aquí, has mencionat el tema OT.
1: Sí.
0: OT, sí, cap aquí, cap allà. Molt bé. Tu, en realitat, vas caure al capítol...
1: A la meitat de la temporada.
0: A la meitat, que la gent encara no ha tingut temps. Allò. Et veiem per allà dins rondant... Ara sí, que dius sí. Això de la mà, aquesta mà anava molt suelta, ara que recordo, però bueno, farem com si no haguéssim vist. Sí, no? Ah, no? Bueno, doncs m'ho he imaginat, m'he confós de concursant.
1: Pot ser.
0: Bueno, però para de mirar-lo amb ell. Però ets un tio que surt a mig concurs,
1: sí.
0: No, va guanyar una noia, crec recordar. Que no
1: la és... Cristina, sí. La Cristina Lora,
0: ara,
1: sí.
0: Tu has de quedar bé perquè estàs fent la gira amb ells, però, perdó, eh? No dic com una cosa negativa, però la gent, qui se'n recorda i qui ha sortit propulsat d'OT, ets tu, 2,5 milions de reproduccions, i a sobre una cançó en català.
1: Això és molt fort, eh?
0: Bueno, això, o sigui, vale, la meva vida ha canviat, no sé què, sóc a la min de la música i aquestes rotllos...
1: Jo no ho he dit, això.
0: No, però, o sigui, no em negaràs sobre el paper... que s'han de donar una sèrie de circumstàncies com molt estranyes perquè passi això.
1: La veritat és que ha sigut un factor de sort enorme, evidentment, però també jo crec que la sort em va pillar treballant. És a dir, crec que el programa em va donar una plataforma increïble, igual que la resta, però en el meu cas jo, doncs, parlar amb... carrerilla que anava portant per tota la formació, per tota la feina d'anys que portava dalt darrere, doncs vaig arribar allà i estava preparat doncs, perquè sortís una cançó com la que va sortir, que era Estrelles. I un cop vaig sortir, de fet, a mi em sembla que va ser el moment ideal, em va donar temps de, mentre existia la projecció del programa, promocionar el single. Llavors, jo, a cada entrevista que anava, parlava de la cançó, preguntava tot arreu, hi ha algun piano aquí, hi ha algun piano allà? O sigui, vaig ser jo el que va aconseguir, perquè en aquell moment tampoc tenia un equip de management, pròpiament dit, arribar a tots els mitjans de comunicació que vaig poder i més.
4: Sí, sí. Vas fer allò que es diu fer-se pesat, que a vegades costa molt. Quan...
1: Però és veritat que hi havia moltes... O sigui, jo vaig rebre una ajuda molt gran també per part dels mitjans de comunicació i en general de tothom, perquè el tema... Ja els sabien quin era, els agradava la cançó, i també jo anava amb una... amb una bandera al final, no, que és el tema de dir és el primer tema amb 25 anys i 13 edicions del programa que es fa en català. Jo crec que també des d'aquí se m'ha donat molt de suport per això. Però perquè era una cosa que em va sortir de forma natural i al final crec que això...
0: Però és també va haver-hi una mica de niqui-niqui-niqui-niqui amb el Manu Guix, que et va com o donar l'última empenta o...
1: En anava, Manu...
0: Anava parlant de la cançó, et deia bé, no, i vas bé per aquí, o no?
1: Sí, en Manu jo li ensenyava les cançons, perquè deia, home... he d'aprofitar i li he d'ensenyar tot el que faig.
4: Clar.
1: I llavors era com...
0: I un...
1: Clar, ell és un crac, jo el tinc com a referent absolut. I clar, t'ho imagina't, poder conviure amb ell i tenir-lo cada dia donant-te classes amb un piano, com a casa teva, d'alguna forma, i jo cada cop que acabàvem la classe era «Manu, vine, vine, que t'ensenyo el que he fet avui». I clar, doncs, d'aquí va acabar sortint i em va dir «Aquesta tornada és perfecta, acaba la cançó, acaba-la». I vaig dir «Vinga, va, l'acabo».
4: Uau.
1: Sí, sí, sí.
0: Com a meravelles, no sé què, les estrelles i tal.
4: No, és que és brutal, a mi m'encanta.
0: Tenim la lletra, no?, per si l'hem de cantar.
4: Sí.
0: Tot i que no ve, cantarà el
1: I tant.
0: El Manu. I tant.
4: El Max.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Després, és que tot comença a mimar. Ara esteu fent la gira d'OT.
1: Sí.
0: Veu cantar a Barcelona...
1: El Palau Sant Jordi.
0: Sant Jordi, que estava petat, tot i que jugava a Espanya aquell dia.
1: Fort, eh?
0: Hi havia, em sembla que era l'Espanya-França, o potser un altre, no, al davant.
1: Sí, a la semi, no?
0: Sí, bueno, la semi era, sí?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs jugava a la semi. Vas estar l'altre dia a València, si no m'equivoco.
1: Al Roig Arena,
0: has
1: sí.
0: passat ja per Madrid, per Alacant, aquest divendres vas a Santander, si menja molt bé, Santander, intenta jalar bé.
1: Això m'han dit.
0: Que no es fotin al càtering.
5: Hola, Sanchoucas, le vamos a preparar... Sí. I unos sobaos,
0: eh? Unos sobaos. Molt bé, aquí tenim el president de...
5: Espero que cante la fuente de Nacho.
0: No, cantarà lo seu,
5: Estrelles. La fuente de no. Cacho, eh?
0: És una cançó de parellar, això.
5: Hombre, es el himno de Cantàbria.
0: Bueno, anava a dir Astúries, clar, jo em confongo.
5: Cantàbria, eh?
0: Molt bé. El president de Cantàbria, saludem-lo cordialment.
5: Las anchoas
0: vale, sí,
5: de Santander.
0: Que són les que porta vostè quan va al Palacio, al Palacio Moncloa.
5: Eh?
0: Sí, vale. Bueno, i Fuengirola, que és Fuengirola. El dia de Sant Palau Sant Jordi va passar una cosa molt curiosa, que tenim el tall de veu o l'àudio, o com se li digui, per aquí.
1: Sí.
6: Moltíssimes gràcies pel vostre suport, moltíssimes gràcies també a la meva família, per seguir els meus amics, el meu germà, que estimo més que res. I només em queda dir, Barcelona,

0: seria acabat el concert, no?
1: Molt fort.
2: És que és molt fort.
1: Uau.
2: És que és molt
0: bèstia. Una miqueta emocionat, m'ha semblat.
1: Sí, no...
3: Jo.
1: És que és molt fort.
2: Clar, quan estàs allà damunt de l'escenari, potser...
1: Sabeu què passa? Perdó, que no et volia tallar.
2: No, no.
1: En aquesta gira, jo m'ho estic passant molt bé i també m'estic traient molta pressió perquè des d'un primer moment jo m'ho vaig plantejar com que és una gira en la que la gent ve a veure OT. No ens ve a veure nosaltres. Nosaltres som la cara que li posem enguany, però no... no són els nostres fans, són els fans d'OT. Llavors, d'aquests fans d'OT, uns quants que connecten amb nosaltres, després ens aniran a veure els concerts, ens escoltaran i tot el que vulguis. Però a mi m'ajuda també a distanciar-me una mica, no?, de tot plegat, del fenomen que és tot això, perquè cantar davant de 13.000 persones, de 10.000 persones, és molt bèstia, molt bèstia. Però, per mi, va ser un moment en el que sí que es va tornar una cosa més personal a Barcelona, cantar una cançó meva i escoltar a 13-14.000 persones cantant una cançó que havia escrit jo.
0: Sí, sí.
1: Clar, no és el mateix que cantar una cover. No té res a veure. I clar, ara m'has posat i m'ha agafat una mica la
0: jo
1: cosa...
0: Jo l'anem posant fins que plori.
1: No. Està tot bé, està tot bé.
3: Però
1: és especial, és molt especial.
0: Aviam, senyor...
3: Hay que ir con cuidado.
0: Aviam, Miguel Bosé, què li passa?
3: Que ir con cuidado.
0: Com? És que no...
3: Que ir con cuidado.
0: Hay que ir con cuidado. No,
3: cuando quan... se canta sí. Capilla.
0: A capella, sí,
3: capilla.
0: Vostè. No, vostè que està tan fotut no té res a cantar, diguem-ne.
3: Mejor playback.
0: Molt bé, mejor playback, no. És veritat que Miguel Bosé es va acusar Miguel Bosé d'haver cantat en playback, que crec que algun ostres. Dia... No, però no ho sabem, això. Una mica arregladet, era una barreja. Escolta, sí, a
1: passa
0: veure.
1: Molt, eh?
3: Cuidado.
0: Sí? Hi ha playback?
1: No, jo, no, a la nostra gira no. A la nostra gira no,
0: però
1: perquè...
0: Uf,
2: bueno, ah, però, ahir... I segons on vas, no imagino.
1: Playback, túnel, ja va tot, corrector...
2: No, això, hi ha micròfons que fan que soni alguna
1: és
2: altra veu.
1: És un quadro.
2: Sí, oi? Ja.
1: Jo quan moment. Vaig a les taules de so, això ho puc dir, m'és igual.
2: Digue.
1: Jo quan vaig a les taules de so de concerts i coses així, em diuen els tècnics de so, clar, jo en un moment ja estic despatxat, perquè jo canto, jo el que canto, canto.
0: Estem rajant,
1: ja està. Però clar, després veus a la fulla tots els artistes que hi ha i el que demana cadascú.
2: Clar.
1: Hi ha gent que sí que fa playback, però és que hi ha gent que té el seu túnel personal, clar, ells se'l porten de casa i el tenen allà preparat. I dius, home, però això què és?
2: Clar.
0: Però a veure, si és un grup d'aquests...
1: Ja, m'he passat una mica, no?
2: No.
1: O sigui, no, a veure, que és un instrument més, és un recurs, no? Hi ha gent que ho fa servir com per enriquir la proposta artística, tal. Yeah. Però, mira... Llama-me old fashioned. A mi m'encanta que quan algú està cantant, canti, saps què vull dir?
0: Sí, a veure, llevat dels que és una cosa...
2: És que si no sona com, si no com el disco, i també perd la gràcia, no?
1: Home, no, la gràcia és que soni millor que el disco, no?
2: Clar.
1: Directe, que sigui com amb l'emoció.
0: I la gràcia és que els cantants cantin.
1: Clar. Per això ens paguen,
0: perquè
1: no?
0: Perquè si no, suposo em puc posar a cantar jo, també. Si fotem l'autotune, la màquina que afina, i totes aquestes històries...
4: Sí, efectivamente, no família, soy Melody, sí, ya lo sabéis, esa diva poderosa que yo siempre soy, y yo por eso siempre digo ¡poderosa!
2: Jo no tinc clar que la Melody no hagi fet playback,
4: No, yo no hago ningún playback, ni ningún playboy, ni ningún nada. Yo siempre digo que se diferencian los cantantes de los artistas por eso. Yo soy un artista, família.
0: Però no cal que s'esveri. O sigui, vam quedar que estaria com una mica més tranquil·la. Enguany.
4: Sí, pero yo también he sacado un tema propio.
0: Ara sí, quin?
4: Sí, Hilari, Hilari, que es mío, mío de mi propiedad.
0: No, es igual. Usted va a hacer ridículo sí, bastante en Eurovisió, ¿eh? Li recordo.
4: Usted no me falta a mí el respeto de nada que yo no he hecho, vamos. ¿Tú has estado en Eurovisión más?
1: No.
4: Pues eso,
0: no,
4: que yo sí soy una diva.
0: Però en li hauria anat millor, ¿eh? Bueno, usted no fa servir
4: autotune. Después hablamos. Yo no hago autotune ni nada. Pura voz soprano, mi arma.
0: Vale, en tot cas, moltes gràcies als... Menys els de la música urbana, que fan servir l'autotune, perquè és una característica
1: innata. Ja et dic, és que és una cosa que és un recurs, és que no passa res.
2: Però jo crec que a banda de la música urbana hi ha artistes que es posen una... Sí, una minibase, un algo, perquè quedi una miqueta més, no?
1: Arreglat.
4: Els diners. No, Max?
0: Què passa?
4: Els diners. Per escoltar bé la música, no?
0: Què passa, Rosalía?
4: No, això, que ho fem servir, els cantants de veritat.
2: Els diners.
4: Què passa? No entens el meu anglès o què?
0: No, sí.
4: My English is very good fandango, ¿vale?
0: Vale, pues que me veo tan tapada amb... No, molt bé, Rosalía...
4: No de mucho cuidado.
0: Val,
4: mira, ara va dar la música.
0: Que ha vingut a...
1: Ai, que fort, tenia aquí la Rosalía.
4: Jo
1: és
4: li,
1: molt heavy.
4: Li volia preguntar... Digue'm,
1: volaria fer un tema junts,
4: és fan to fan, no?
1: Estaria guapo, eh?
4: Sí, fem un mix.
1: Tot queda a casa,
4: sí.
1: Total.
4: Sí.
2: Cositas,
1: ho parlem,
2: no?
1: Ho parlem,
2: ho parlem.
1: Molaria molt, molaria molt. Col·labo amb la Rosalía, la veritat, ara que la tenim aquí davant, sí. La veritat, no sé.
2: Jo és que li volia fer primer de tot una pregunta per veure si coneixem artístic.
0: No, no, no poso el confessionari. Bueno.
2: Què?
0: El vols fer el confessionari?
2: Home, i tant.
0: Oi, Déu.
2: Oh! És que tu li has vist la cara.
0: De què?
2: De bandido que té.
0: De perla?
1: De bandido?
2: De perla pura i brillante. Segur que has trencat molts de plats, eh?
1: Ostres.
2: Confessa-ho, confessa-ho.
0: Estàs al confessionari amb
2: has
0: la Rosalía.
2: Has de confessar un pecadito d'estos no sé. Tontos que se caen.
1: Un pecadito.
5: No, però normalment, Rosalía...
2: Què?
5: La no, gent que es ve a confessar... Revés. Clar, va al revés. Confessen una perla que...
2: Tu em diràs a mi el que faig jo al meu confessionari. No. Com va això, la moto bandida?
5: Jo et segueixo molt, llavors, clar.
2: Ja, ja, però les coses canvien.
0: A qui mana la Rosalía?
5: D'acord, d'acord.
2: No, no, jo li pregunto a ell... Això...
0: Què li preguntes?
2: Que si s'ha trobat algun perla pel camí o ell ha estat a perla a vegades... Ui, esa risa.
1: Aviam. Ostres, què faig? Primer explico la que...
0: Estàs al confessionari, jo no pinto res aquí.
1: La més greu.
2: La que tingui més xitxa, clar.
1: La que tenia nòvio o... No, és igual. Deixem-ho.
2: Té a veure amb el Pride o no?
1: No, que va. No.
5: Si no, sempre te la pots guardar per quan et convidi.
0: Exacte.
5: La Rosalía al seu confessionari.
1: Jo me la guardo per quan em convidi. Ara. Sí, perquè el Pride està molt bé, però una ha de ser selectiu.
0: El Pride i selectivitat, i ser selectiu
2: VIP.
0: No. Allò és disparar a canyonazos, eh? I dale que te pego, sense parar.
1: Però va ser molt top, la veritat que va ser molt xulo.
2: Molt top, eh?
0: Se'n va anar a Madrid i si les paredes, la muralla, blasen. Bueno, suposo que hi ha alguna muralla a algun lloc de Madrid, diguem-ne.
1: No ho sé, no estic familiaritzat.
2: La plaça del Sol va ser la plaça de la Lluna, no?
1: Sí, no té pidor la Luna, tampoc, o sigui que no... no
3: ja, i Cuenca.
0: No, va, prou, ja no comencem, eh? No comencem a dir coses rares. A veure, és que hem perdut un mica el fil. Gràcies, Rosalía, gràcies a tothom.
2: De res, un plaer.
0: És que ja per tancar el capítol...
1: Si algú hosti... estava escoltant això enmig fent la siesta, deu ser com un trip pop.
0: La vigiada a 3:15 de 6 de la tarda, tela. No patiu, que saludarem a la de ciència i la farem després a les 6, val? És que estan patint per l'horari allà dins. Jo no els hi he dit, perdoneu, que he decidit reestructurar una mica tot, val? Són coses, missatges interns. Aquest any tot el que ens diem internament ho diem per la ràdio.
1: I
0: acabem abans, i si ja se n'entén la redacció...
1: Molt contemporani.
0: I... A veure, jo estic particularment obsessionat amb un tema, que és el falset famós d'Estrelles.
1: Ai, no? M'encanta.
0: Sí, aviam, estimat don senyor Marc Espejo, pots posar el que em refereixo, sisplau, que ho tenim per aquí a punt? Com a maravilles, tu i jo som com elles. Això ja és difícil.
3: Però... que no tiene más canciones?
0: Sí, que en té dues només, bueno, ja ho he dit al pas. Ara, això.
5: Aquest és el des de aquest. Fora.
0: Vale. O sigui, això...
1: No? Sí.
0: Pots anar al piano i explicar-nos...
1: Si vols fer-ho amb mi?
0: Sí, vinga, sí. Jo? Bueno, sí, clar, la Yael.
1: Ho vem junts.
0: Bueno, tu te'n vas al piano, ara s'està aixecant, que és una distància d'un metre. Què et passa, Yael? Ah, vas amb el mòbil.
5: T'ha de gravar, perquè avui en dia, com que s'ha de gravar i tot això...
0: Vale, vigila, no tapis... Bueno, no, però igualment hi ha un tiro de càmera que potser l'estan corregint i et posaràs al mig del tiro de càmera. Ja. Primer prova una mica, prova tu que tot soni bé i que vagi bé i correcte. Vale.
1: Crec que des de fora... Això.
0: Vale.
1: Fas més llum tu sola. A veure.
0: Val, això és el que... Ara, ja ho té tot posat i tot correcte, oi? Marc i companyia?
1: Sí.
0: Val, llavors, explica'ns el truco d'això. Com s'anomena, com es fa i ho intentarem fer.
1: Aviam. Vale, prova'm una U, primer.
0: Una U? Jo haig de fer una U?
1: Sí, fes una U.
0: Més alta, més aguda, espera, que estic assegut d'una manera...
1: Tu pensa en la veu dels... Quan cantaves...
0: El Jimmy Somerville.
1: Canta com si fossis un nen. Com cantaria un nen? Ai, estàs fent servir els plecs fins, vale? No estàs tancant tota la corda vocal. I això és el que és el falset, d'acord?
0: Bueno,
1: llavors, ara, la U l'articules davant, vale? Tu pensa... Fuà, és que això ja és classe full de cant, vale? Però sí. Tu has de posar... Pensa que fas la U davant, a veure. Vale? Llavors, ara... a veure... És una O, vale? Ara provem una O. Molt bé.
3: Que bochorro.
0: M'estic quedant afònic.
1: Ja, és que costa.
0: A més, no tinc aigua, m'està acabant l'aigua.
1: Vale. Et saps la cançó?
0: No, espera't, que tinc la lletra per aquí, un moment, que tinc la lletra.
1: Preparat.
0: Espera't, on està la lletra? Ja la... És que podria haver-ho provat algú altre. Però tirem endavant, en directe el tros aquest, eh? Però és que no sé cantar. On estem?
1: Vale, a veure.
0: Aviam.
1: Jo faig la pretornada, vale? Que és
0: vale.
1: El... Fixa't rere la finestra... Sí, i tu fas amb mi el Se veuen dues estrelles.
0: Si veuen dues estrelles! No, és que...
1: Estrelles!
0: No, no foteu que estic fa molt
1: tu pots, ben. Tu pots. Va, vale. Crec en tu.
0: Vinga.
1: Fixa't

0: Vale, vale.
1: Ha muerto 7 gatitos.
0: Sí. Doneu-ho per bo, no? Ho donem per bo?
2: Ai, Déu meu.
0: Ja està, ja pots tornar, ja pots tornar. Ja pots tornar, Max.
1: Ostres,
0: més o menys és això, no? Bueno, això... Perdona, anaves a dir alguna cosa? Disculpa, que de recuperar la posició. Hi ha un tio que es diu Jimmy Somerville, que té una cançó que es diu Don't Leave Me This Way, que ara la buscarem.
3: Oh, m'encanta! Molt...
0: Ah, el coneixes?
3: I can survive, I can stay alive.
0: Això és més vell que el cagar. Jo l'he vist, vegada... vist dues vegades en directe, aquest senyor.
3: Oh,
0: baby!
3: Baby!
0: Your heart is for a love.
3: My heart is for a love and it's all for you. És boníssima.
0: Sí, va tenir un grup que es deia...
3: No me recordo.
0: The Communers.
3: Dale. The Communers.
0: Va, cantava en solitari, cantava... Ja està, no cal que busquem la cançó, perquè tots els nostres oients ja l'han... La... Mira-la.
4: L'han versionat molt, aquesta cançó.
0: No, perquè
4: aquesta
0: no és la dels Communers. No és la del... No. A veure, ja he perdut el fil, ja hem après a cantar això. És un moment molt...
3: Després sentit. Acabem de sí? Mirar-ho.
0: Sí?
3: Sí, no, sí,
0: jo...
3: No, no, no, dic fora, fora del programa i sí. Tot, ho acabem de repassar i algun dia...
0: Em fa molta vergonya cantar quan anem a un karaoke, les, o sigui, si no m'he fotut 5 gin tònics, bueno, ni si ni amb 5 gin tònics aconsegueixo cantar, però no, no està, sé parlar per la ràdio però no sé cantar.
3: Ho fas, ho fas bé.
0: Ja està, moment, encara se m'està disparant tot aquí. He perdut el fil d'on érem, sí. Un segon, és que, bueno, t'he fotut tantes merdes amb el qüestionari, què? Ah, home, sí! Home, ara es posa interessant això. Estem acabant, tranquils, que anem bé de temps. No ha sonat l'alarma. Queden 2 minuts 28.
3: Oh, aprofitem, aprofitem.
0: Aprofitem-los. A veure, si jo et dic que ets...
3: Inigualable?
0: No, ara vindrà, ja. Ja cantarem Inigualable, ja cantarem.
3: No sé, dic, m'estàs ajudant a tirar la promo?
0: Sí, ah, bueno, sí, comprin el disco. No, no poden comprar el disco.
3: No, que no hi ha disco. Si només, no, digues, digues.
0: Solo tiene dos canciones.
3: Total.
0: I la tercera que ens la vol amagar, però la anirem a veure.
3: I... Ho tens, ho tens.
0: Si jo et dic que ets un tocapelotes...
3: Total.
0: Per què?
3: Mira, és que m'ha vingut perquè jo abans jugava a waterpolo, vale?
0: Ah, per això estàs enquadrat.
3: Bueno, estic anant bastant al gym, també, però bueno.
0: El gym? El gym, a fer crossfit.
3: No, crossfit no, crossfit no.
0: Jo entreno, veig el gym, perdona, és que estic a la gent que va al gym fins als ous.
3: Bueno, total.
0: Sí o no?
3: Normal.
0: És que és una gent molt pesada.
3: Som molt pesats.
0: Vaig al gym. Perdona,
3: no, però va, a mi m'ha molt bé.
0: Sí.
3: La qüestió és que jo jugava a waterpolo i un dia li vaig dir als meus pares, perquè no se'm donava molt bé i la veritat és que em feia molta mandra estar a l'aigua tanta estona i t'ofegaves i era com tot molt complicat. Sí. I jo deia, mira, jo pensava, jo el que volia dir era jo quiero ser el recogepelotas. I vaig dir, jo quiero ser el tocapelotas. I allà es va quedar. O sigui que sí, sóc un tocapilotes.
0: O sigui que va ser un, volies dir una cosa i et vas equivocar.
3: Sí, però ja s'ha acabat.
0: I abans ens deies que havies estudiat comunicació visual, era això?
4: Periodisme, no?
3: Periodisme.
0: Per què rius? Què passa? Per què els hi passa, aquests dos tios?
3: O sigui, no, perquè sabeu què passa? És que jo tinc molta pressió, m'enteneu? O sigui, jo sóc un artista novell, estic aquí intentant donar-me a conèixer, i tinc el meu millor amic, en Gerard, i el meu mànager, en Mike, allà, bueno, la Montse també, però la Montse es porta bé, i a cada resposta que dono, sento com que he de donar una resposta de Pulitzer, ¿vale? I si no la clavo, si no la clavo, em miren amb una cara de judici, de... S'ha acabat la teva cara, saps? En plan, oblida't, oblida't, saps? Luego de esto vamos a hablar. Bueno, perfecto.
0: Pot ser que no hagi posat cap bloc de les 6? O sigui, ja he posat el primer bloc de les 6, oi?
4: Ara estem fent un...
5: Tu a l'última, a la corda interna.
0: Ja ves, no, no és una pregunta per tu. Sí. La pregunta no és per tu,
3: Aquí ni pinxen.
4: T'has sentit sol, veritat? Jo t'escoltava, no?
3: Gràcies,
0: no, deia que tu has estudiat periodisme i abans ens ha denunciat en primícia que te'n vols anar a reapuntar-te a la Pompeu o on sigui.
3: Ja veurem.
0: Per tant, tu tens ganes de fer de tertulià al món RQ, de robar-nos la feina als aquí presents?
3: No, és que vosaltres ho feu molt bé. La veritat és que prefereixo ara intentar centrar-me en fer bé el tema de la música.
0: Sí?
3: Sí.
0: I...
4: Ui, l'alarma.
0: Hòstia.
3: Ai, però això és una mica coitos interruptus.
4: Sí, l'hora de morrir.
0: No, no, llisca per aturar. Vol dir que ha passat el temps, però l'allargarem una miqueta.
3: Vinga, va.
0: Si et sembla bé. Has llegit el diari avui? Va, no, prou. No.
3: He llegit... No, he llegit el...
4: Apagón, apagón.
0: Ah,
3: vale.
0: No, els oients, no passa res.
4: No,
0: no és
4: el tècnic de so. Sí,
3: tot està bé, tot està bé.
0: Sí, no s'està cremant res.
3: No, he llegit res, he obert la web del País per mirar una, no sé, una miqueta el que deien i tot és notícies del Mundial i ja està.
0: I no has llegit el New York Times ni el Washington Post avui?
3: No, avui no. Avui no. Després, quan vagi al gym, aniré i em posaré el The Daily, que és el que faig normalment. Em poso el podcast.
0: Però tu trobes normal que un tio de 23 anys... Has dit 23, oi?
3: Sí.
0: Cantant, que reprendre que s'ha dit que en això seu i aquestes coses, i anar a la nit...
3: Perdona, això és un prejudici com una catedral.
0: Però un prejudici totalment fonamentat.
3: Tu creus?
0: Home, conec molts cantants, diguéssim.
3: Jo també, eh?
0: No són un exemple de vida endreçada, en general.
3: Ai, no ho sé, eh? Potser jo crec que s'ha de tenir...
0: Dir una cosa, potser és com els actors. Potser la teva generació sí que són més endreçadets, però...
3: Jo estic rodejat de gent molt treballadora. Tothom qui està treballant al meu voltant és perquè s'ho mereix i s'esforça com el que més.
0: Però un moment, que Max Navarro...
3: Potser és una cosa que ha canviat, no ho sé.
0: Però que Max Navarro se'n va al gym, allà, bueno, és igual, al gym, i surt un podcast del Daily Mail, crec que has dit... Que no sé, un senyor en anglès.
3: El de Daily, sí.
0: Un senyor en anglès explicant coses del món en anglès.
3: Clar.
0: Jo crec que no hi ha molts músics de 23 anys que ho facin. Estàs escoltant...
3: Hauríem de parlar amb ells. Estan, potser no, potser no. Estan, és una mica friqui.
0: Estan passant el dit i mirant tonteries a TikTok. Sí.
3: Entre poc i massa, Pere, no sé. Jo és que llenço a favor de la nostra generació. Jo crec que no estem tan malament, sincerament.
0: Vas veure ahir el partit, per ser la final?
3: Vaig veure a partir del minut 86, en plan, vaig a formar part d'aquest event canònic, no?, que tothom hauria de...
2: L'Adocat. Suposo que te pondré l'Adocat.
0: No, l'Adocat no.
2: L'Adocat. L'Adocat.
0: No, l'Adocat no.
2: Que estàvem allà...
0: És que ho dic perquè ara estic veient en aquests moments per la tele, però això no deu tenir àudio, perquè estan entrant els jugadors de la Roja a algun lloc. A la Zarzuela. Bueno, pues si els Reyes parlen, ja posarem el so dels Reyes, i si no, doncs que vagi. Veus, totes les pantalles que tenim aquí, Telecinco, Televisió Espanyola, Antena 3, i allà al 24 Hores, tots menys TV3, que tenim el 324, estan ensenyant-nos una càmera que no funciona, per cert, una motxilla que s'està tallant amb els jugadors amb una samarreta que arriben a la Zarzuela. Per tant, no és gaire futbolero, diguem-ne.
3: No especialment, però bueno. El partit d'ahir s'havia de veure.
0: Sí. A més, vas xupar mitja hora, però és que no va ser un gran partit. Però que ets del Barça, tu? Has sabut això o no?
3: Sí, soc del Barça.
0: Però no veig un entusiasme molt gran, eh?
3: Ah, bé, no sé, el meu padrí va estar a la junta directiva en el seu moment.
0: Apa! Silencio, qui és el teu padrí?
3: El Josep Ramon.
0: Ramon és el cognom?
3: Ara m'he posat nerviós.
0: Sí?
3: Com era?
2: Alejanco?
3: No. Ai.
4: Vida la Barca,
3: sí. El Josep Ramon Vida la Barca, sí. Perdó, és que ara estic nerviós.
0: A l'actual junta?
3: No.
0: És un històric, diguem. No. Disculpes, perquè jo, com que això els esports no en sé gaire, no el tinc controlat. Si fos de la junta a la porta, com que ja el tindríem controlat. Bé, centrem-nos. Acabem?
3: Digue'm.
0: Vols cantar?
3: Cantem.
0: Sí? El fem cantar o no ja? Perquè ja ho tenim tot preparat... Tenim aquí els informatius.
3: Us heu portat molt bé, eh?
0: Per què?
3: He de dir, la Rosi sobretot.
4: Gràcies, guapo. Després parlem.
0: Però que tenies por que féssim alguna pregunta molt cabrona o molt...
3: No, us heu portat bé. No,
0: sempre ens portem bé.
4: Sí.
0: Tenim una mica mala fama, però sempre ens portem bé.
4: Nosaltres volem que, a més, ets el primer convidat.
3: Sí. Ja, que fort, eh? Quan fa que feu aquest programa? Quants anys fa que ho feu?
0: És només el tercer.
3: Tercer?
0: Bueno, ja és molt, sí.
4: Ja és així, sí, és.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: Són 6 setmanes. És un amor d'estiu, aquest programa.
4: Que fort. Són unes colònies.
3: Sí, són unes colònies.
0: És una barreja de colònies, amor d'estiu. Però tots sabem que el dia 28 d'agost anirem a sopar, menjarem, potser caurà alguna copeta de vi, i anirem a dormir.
4: I segur que sonarà inigualable, no?
0: Home, sí.
3: Ai, tant de bo. Sí, perquè la propera encara no pot sortir.
4: Jo pensava que vindries a dir-nos que sortiria aquest estiu, perquè m'imaginava temacle d'estiu, saps?
3: Ja, no.
0: Ha d'anar tirant l'inigualable, que porta mig milió de reproduccions.
3: El temacle de l'estiu jo crec que és inigualable, sí. No?
4: Ara ho has dit.
3: I el proper ja també tindrà
0: el tema de la tardor.
3: Hòstia, però un moment, és que saps què passa? Que el Gerard i el Mike em volen dir alguna cosa. Què?
6: Has de tornar
3: per presentar-la. Això estaria molt bé.
4: Sí,
3: tornaré a recopresentar-la.
4: Però si tu ets superamic del Basté, no?
3: Sí, ens portem superbé. Vaig conèixer les seves nebodes a València. Van venir.
4: Que
0: xulo. Home, això sí que és una trama inesperada. Les nebodes al Basté a València.
3: Per veure el concert d'Operació Triunfo.
0: Molt bé, doncs escolta, me n'alegro molt.
3: Però bueno, escolta, prou d'Operació Triunfo...
0: Perquè els meus nebots no els vas conèixer ni a València ni a Barcelona perquè no em vas convidar al concert, recordem. Que ha quedat dit abans, oi?
3: Mira, espera. Que quedi on the record. Tu estàs convidat a tots els concerts, d'acord? Sí?
0: Vale.
3: A tots els que vulguis.
0: Vale.
3: Vosaltres també.
4: Sense cantar, però, Pere.
3: Sí. Si tu curres... Mira, digues, sí, el Gerard vol parlar. Digues, Gerard, què passa?
0: Qui és el Gerard? El teu millor amic?
3: Sí, el meu millor amic.
0: Va, Gerard, saluda. No, però costa-li bé el micro, el Gerard. El mànager no vol ni obrir la boca. El manganer no vol dir res.
7: Hola, oients de RAC1, com esteu?
3: Oh.
0: Què li ha agafat aquest tio? però què? Què volia dir?
7: No, no volia dir res, no. Amb ganes que canti inigualable, ja està, no?
0: Ara
7: sí, no?
0: Vinga, doncs hem arribat al final de l'entrevista amb el Max Navarro. De seguida arriba el butlletí dels nostres estimadíssims companys informatius de les 6 de la tarda, que no anirà tan tard com el de les 5. Tenim a la Núria Camp, que s'ha assegut aquí sense que ningú li digués res. Hola, Núria Camp.
8: Hola, bona tarda.
0: La secció de ciència, que cada dilluns ens explicarà coses de com funcionen i com van i com deixen d'anar. com per exemple, com funciona un teclat i com què té dins, què és un sintetitzador, com és el cas del teclat. M'haig de tirar enrere, no? Suposo, sí. Perquè si no, estaré al mig de la càmera. I, arribats en aquest punt,

0: Max Navarro, ja pots quedar aquí. Vull dir, pots quedar... Aquí ja també hi ha falset, eh?
1: Serà pitjor.
0: És que totes tenen falset, tio. Com vols que canti les teves cançons? T'agraï molt que hagi sigut el nostre primer convidat. Inigualable, vagin-lo a veure a la gira d'OT. Vull dir que s'han d'anar fins a Sant Andreu.
1: I els meus concerts, perdó. Ara, durant aquest agost estic fent concerts propis, també. Em sembla que estem a l'acústica de Figueres.
0: Vas a l'acústica?
1: Ens podeu veure la Festa Major de Mollet del Vallès, també. Tenim algunes coses allà al calendari per si la gent vol veure les cançons en directe, que, per cert, estan formant part d'un testeig que estem fent per veure quines s'inclouran al proper EP o àlbum que sortirà abans de l'estiu que ve.
0: Oh! Ah, sí,
1: és a dir, que forma part de tot un procés molt xulo que m'agradaria que la gent s'hi sumi. I bé, ho poden consultar a través de les meves xarxes socials. El meu perfil d'Instagram és ot2025.max i també el meu perfil de TikTok. Allà vaig penjant les actualitzacions de tot.
2: I les
1: tinc
2: pistes,
1: una pàgina web.
2: Aquestes engrunetes.
1: I les engrunetes, mireu, si mireu a les meves xarxes trobareu cosetes per saber per on anirà el proper single que surt al setembre.
0: Bé, per això que acabes de fer en l'últim minut, ara vindrà l'Eulàlia Carbonell, que és la directora gerent d'aquesta ràdio, amb una factura amb l'import. Sí, és l'Eulàlia Carbonell.
1: Però aviam una cosa, d'alguna cosa hauria de servir els 3 anys de periodisme, no? Si no, tiro ja la píndola informativa.
0: Ens ha colat una promo que flipes. Per tant, et farem factura, et farem un 10% de descompte.
1: Mireu, a canvi, si voleu, torno quan vulgueu.
0: Home, no, clar, tu, no, a veure, quan treguis la tercera cançó, Josep Maria, Jordi Maria Basté, convida'l, que vingui a presentar-la, però li has de donar l'exclusiva, eh?
1: Amb tu, segur.
0: No, intenta que sigui un dijous, que vingui a la tertúlia... Bueno, no sé si
2: vinga, per favor.
1: Ho parlem, sí, ho gestionem.
0: I l'any que ve, dius que l'estiu que ve traurà el disc, no?
2: Ja vindrà l'estiu que ve.
0: L'estiu que
2: ja
0: ve està. Podem repetir convidat, tot i que...
1: Serà xulíssim.
0: Sembla que l'estiu que ve agafaré vaca.
1: Mira, no, home, no, Pere, el dia que vinguis jo, vens tu.
0: Bueno,
1: s'està pensant, s'està
0: pensant. Però primer d'anar amb el telèfon, cap a algun lloc hem de començar.
1: D'acord.
0: Vinga, gràcies, Max Navarro, aquest aplaudiment per ell.
1: A vosaltres.
0: Posem tots anuncis i ens anem als companys informatius que de seguida ens actualitzen l'actualitat del dia. Fins ara.
3: RAC 1.
4: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
5: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
6: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
5: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
6: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
5: Informació a revés95.com.
7: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
9: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.

0: Consulta condicions a Nissan.es.
1: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
3: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
4: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: RAC 1. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
7: Versió estiu, amb Pere Mas.
8: 6 i 8 minuts, deixeu-me que saludi la Mar Poyato. Mar.
9: Hola, què tal?
8: Pau Bombardó, em deixeu que posi'm en el rei que està parlant?
10: Sí, home.
9: Va, vinga,
8: a veure,
9: va.
8: Proceda, sí. Don Felipe, aviam què li passa.
11: Vuestro aguante y audacia, y siempre con el aval de vuestra técnica, el control y dominio del campo, combinando cabeza y corazón.
8: És Felip VI, els jardins de la Zarzuela.
11: Armandoos de paciencia sin desesperados.
8: Amb la reina Letícia
11: al costat. Y siendo fieles a vuestro estilo y sistema... tan característicos.
8: Amb les filles, amb la samarreta de la Roja, però la versió
11: equipo,
8: blanca.
11: Solidarios, generosos. Y además, habéis ganado con gallardía.
8: I el trofeu al davant.
11: Lleváis ya para siempre esas dos estrellas que tanto brillan para toda España. Pero sois todos un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español. Ya no es algo tan singular o único... pero siempre es extraordinario. Aparte de otros títulos importantes, no pocos, 16 años después, algunos erais apenas bebés.
8: A mí tenía 3 años.
11: España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos. Cuando juega nuestra selección, jugamos todos. ¿Recordáis? La lista de todo un país. Pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España. Ha sido un privilegio y un disfrute para nosotros, para los cuatro, veros jugar la final y poder celebrar con vosotros ese momento de alzar la copa y este de daros la bienvenida a casa. Con unas inmensas gracias de toda España.
9: Molt bé.
11: Nos queda por delante mucha celebración, a pesar del cansancio, pero lo vais a disfrutar. Aprovechad y quedaros con cada segundo, cada mirada y cada sonrisa, cántico o lágrima, con cada aplauso y tantos besos y abrazos que vais a recibir hoy. Y durante tanto tiempo.
8: Está con poética, el rey.
11: Os lo habéis ganado.
9: Sí, a mí me recordaba el Mariano Rajoy, aquests articles que feia.
8: No, no, no comparis amb el pobre Mariano
9: és
8: Rajoy.
9: És broma, és broma.
8: Ara l'estan aplaudint, Felip VI, als jardins de la Zarzuela. Sentíem tots els animals i tota la fauna que poblen per aquí, com si estiguessin un bosc mediterrani, fent la seva, i ara veiem les seves filles, les infantes, bueno, la princesa i la infanta, i la seva dona, la reina d'Espanya, amb el trofeu que està aquí al mig. Em sap greu, Mar i Pau, però no sé ben bé si... Ara en parlareu, suposo que sou aquí, oi?
9: Just, sí, sí.
8: En parlareu, però els teníem els en directe, no sé si us he trepitjat la intenció de posar el so o no, però m'ha semblat que
9: no, ens va perfecte, perquè així il·lustrem el que ara anàvem a explicar.
8: Doncs,
9: ens va perfecte.
8: Us va perfecte, sí. Jo acabo de descriure la situació que hi ha el rei ara que se'n va a saludar, doncs, tots els jugadors, diferents jugadors, la càmera queda com una mica lluny, per tant no acabem de veure el que passa, i podem deduir... Va, ens ho expliques tu, que al final si sou els de... Ui, quanta gent! Hi ha una gentada d'haver-hi tota la gent de Palau, els del Servei, els d'aquí, els de Pallà...
12: Oh,
8: i tot de militars, vestits de militars, allà rondant. Va, el boleto de les 6, oi? Sí, el de les 6.

0: Les notícies a RAC1, a 4 minuts per un quart de 7 de la tarda, amb la Mar Poyato, que l'hem saludat 70 vegades, i amb el Pau Bombardó, amb el tema que està barrejat entre esports i l'actualitat habitual, que és Felip VI, està rebent aquesta hora a la Zarzuela, ho hem sentit en directe, a la selecció espanyola de futbol.
1: Si arrenquen aquests actes institucionals de celebració de la Copa del Món, l'equip passarà després per la Moncloa i acabarà amb una festa a la plaça de Cibeles, Pau.
2: Sí, l'equip ha aterrat aquest migdia a l'aeroport de Barajas i té previst començar la rua pels carrers de Madrid tan bon punt acabi la visita institucional a la Moncloa. Després, festa Cibeles, Madrid, Àlex Pintanel.
3: Una festa que, per cert, va amb bastant retard. La delegació espanyola ja està al Palacio de la Zarzuela, on els esperaven els Reis. Posteriorment aniran cap a la Moncloa i després començarà una rua pels carrers de Madrid amb inici precisament a la Moncloa i arribada a la Cibeles, on s'ha preparat una festa per celebrar la segona estrella aconseguida ahir a Nova Jersey. Des de primera hora de la tarda, milers de persones omplen els carrers de la capital i també Cibeles a l'espera de l'arribada dels futbolistes campions del món.
2: Una festa a Cibeles que comptarà amb els parlaments dels jugadors i diverses actuacions musicals, com les de Lola Índigo, Ana Mena o Aitana.
1: En crònica política, el Tribunal de Comptes decideix de moment no aplicar l'amnistia, tot i la resolució del TJUE de la setmana passada. El Tribunal ha decidit donar 10 dies a les parts perquè puguin presentar al·legacions. Madrid, Adrià de les Heres.
4: La setmana passada el TJUE va avalar l'amnistia responent precisament a una qüestió prejudicial que el Tribunal de Comptes va presentar a Luxemburg, però el Tribunal continua dient que no aplicarà de moment el perdó. No només això, també reactiva la causa contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres als càrrecs de la Generalitat, acusats d'haver pagat l'UOI i la promoció exterior del procés. Ara dona 10 dies a les parts implicades perquè demostrin d'on van sortir tots aquests diners. El Tribunal Europeu va deixar clar que l'amnistia es pot aplicar si aquests pagaments no es van fer amb diners que venien de la Unió Europea. I el Tribunal de Comptes, doncs, s'aferra a això i vol aclarir primer aquest punt abans d'amnistiar els investigats.
1: Encara a Madrid, l'empresari Julio Martínez Martínez assenyala José Luis Rodríguez Zapatero com a responsable per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i que fins ara havien sigut amics, l'empresari opta per col·laborar amb la justícia i desmarcar-se de l'expresident espanyol. Ha estat amb un escrit que ha enviat a l'Audiència Nacional i que ha fet publica el diari El Mundo. Martínez, que ha de declarar com a investigat, assegura que Zapatero marcava els passos que calia seguir, captava els clients de la consultora Anàlisis Relevante, tot i no formar-ne part. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Soses, al Segrià, que estaria relacionat amb la mort violenta d'una dona. El crim s'hauria comès dissabte a la nit. La víctima, de 75 anys, hauria sortit a passejar el gos i ja no va tornar a casa. La família en va denunciar la desaparició quan es va trobar l'animal voltant sol pel poble. Poc després la van trobar morta amb senyals de violència en un camp de panís a tocar d'una carretera. L'arrestat és un jove de 18 anys que no tindria cap relació amb la víctima. I els bombers treballen en una represa d'un foc a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. De moment hi ha 4 dotacions terrestres que estan extingint les flames que s'han declarat en una zona verda dins del perímetre cremat.
2: A la resta d'esports, ha mort Kevin Keegan a l'edat de 75 anys, víctima d'un càncer. Llegenda del futbol anglès, també conegut com a King Kev, va guanyar 2 pilotes d'or a finals dels anys 70 quan jugava a l'Hamburg. Ja com a entrenador va ocupar les banquetes del Newcastle, el Manchester City, inclús la de la selecció anglesa davant l'Eurocopa de l'any 2000. En futbol internacional, el Bayern de Múnich ha anunciat la renovació de Konrad Leimer fins al 2029. L'internacional austríac de 29 anys s'ha consolidat com una peça important al club bavarès. Encara en mercat, però la Lliga espanyola, el Betis ha anunciat l'arribada del porter Diego Conde, que arriba cedit pel Villarreal per una temporada amb opció de compra.
1: I el temps. A aquesta hora tenim xàfecs i tempestes fortes resseguint la costa i el prelitoral de Tarragona i Barcelona. Localment plou amb molta intensitat i descarrega amb calamarsa o pedra, però passen ràpid i en general deixen poca aigua. S'aniran repetint fins que es faci fosc i aniran avançant cap al nord. Mentrestant, a la resta es mantindrà la tranquil·litat i demà la calor tornarà a ser extrema a Ponent, amb termòmetres que tornaran a superar els 40 graus.

0: Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, sí, 31.900 euros. Consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Què voleu, posar uns anuncis o que comencin ja a actuar?
0: El que toqui per...
1: La Núria Camp. Núria, què vols fer? Que trien els accionistes. Núria, com estàs? Bona tarda.
0: Què tal?
1: Que avui es debuta o s'estrena amb la qüestió de ciència. Vols actuar ja o posem una mica de publicitat per acabar de fer calaix i que es puguin
0: ara
1: pagar els emoluments de tots els aquí presents?
0: Paguem a la gent, una mica.
1: Tu vols pagar la gent. I tu, va, sí, Guillem Ramon Salvat.
2: Què tal? Molt bona tarda.
1: Totes les incidents i coses rares que han passat aquest cap de setmana és cosa teva per tenir més contingut a la teva secció de sang i fetge?
2: No. Jo m'agradaria venir aquí a parlar de coses normals,
1: bueno,
2: però...
1: Bueno, però tu et dediques a això dels successos, per tant...
2: Sí, sí, sí.
1: No em robeu l'aigua. Què està passant amb les aigües? Aquesta no és meva, és teva. És teva. Doncs,
2: sí, sí, passa massa sort.
1: Va, deixem-me posar uns anuncis o no? Va, no fem anuncis, no fem publicitat. Entrem en matèria, secció de ciència, by Núria Camp. Quin rotllo. Bueno, primer la música aquesta ginya una mica. No sé si ginya o il·lusiona, o fa una mica de por.
0: Saps zero d'aquest rotllo, la podríem canviar.
1: Ah, vaja, hòstia, ja comencem. Ja és la segona seccionista que es rebota pel tema de la música.
0: És de Harry Potter, això no és gens de riu.
3: No em representa.
1: Però ens fa molta il·lusió. Puja, puja, Espejo, puja. Ara que se l'aguanti durant 20 minuts.
0: Això què és?
1: Bueno, fem una cosa. Li acceptem que ella ens faci una contraproposta? M'envies un WhatsApp dient vull aquesta música per a la secció.
0: La Rosalia, potser et podria posar alguna cosa. Sí, et canto de fons o què?
1: No, claro. no comencem.
0: És una perla. Ja. Tu tira a sobre i ja...
1: Ja has tingut el teu moment abans.
0: Ja hi som.
1: A veure, que ningú s'espanti, que quan surt la paraula ciència, a vegades la gent li passa com economia o, no sé, filosofia, i pensa, ui, quin rotllo, no. Justament la idea de la divulgadora científica nostra de capçalera, que fa pinta d'estar-se fotent de fred, perquè ja t'has prou com una mena de cosa aquí.
0: La rebequeta.
1: La rebequeta a les espatlles, és parlar de coses que tenim a la nostra vida quotidiana per saber com funcionen. No és que vinguem aquí a explicar la fórmula de la reacció redox o la fórmula de la relativitat, o no sé quina fórmula. Mira tu, perquè ets química.
0: O coses de la taula periòdica, no? Com, per exemple, no sé, que parli de l'iterbi, per exemple, o de l'estronci.
1: Sí, podríem repassar cada setmana una filera de la taula periòdica.
0: Jo tinc un llibre molt xulo, que ja te'l portaré.
3: Del
0: tens?
3: Sí.
0: D'aquell...
3: És així molt gros.
0: Sí, de color groc.
3: No, és negre.
0: Edició de Blacky Books. Ah, no.
1: Podem dir el nom del llibre, ja que l'estem mencionant?
0: Te l'estic buscant.
1: Llavors,
0: La meravellosa de los elementos, sí. I és editat per Blacky Books i explica cada un dels elements, coses curioses, diguéssim. Està molt bé, de veritat. I te'l volia portar perquè jo crec que algun dia parlar dels elements d'una manera una mica més distesa i com més fàcil per arribar als oients pot ser xulo, la veritat.
3: Parlem,
0: des de, per exemple, doncs, quins elements de la taula periòdica necessites per fer una pantalla tàctil del mòbil, no? Coses d'aquestes. Ja te'l portaré.
3: Bé, podem passar ja a la secció del Guillem, sisplau.
1: Sí,
3: que tostom, tu.
1: Sí, t'avorreix una mica. No, els sang i fetge i els... crims i les coses rares, el Guillem. Ara... Ai. Ara es canvia la música? Sí, oi? I aquesta et va bé? A la senyoreta li va bé o no li agrada tampoc
0: és
1: aquesta?
0: És molt intensa. Però ja ho trobarem. Va, anem a provar aquesta.
1: Va,
0: anem
1: tu.
0: A provar aquesta.
1: De què va la cosa avui?
0: Que jo volia preguntar-te si tu ets més de dolç o salat. Així a veure si la gent l'enganya una mica, saps? I després colem una mica de ciència.
1: Bueno, depèn del moment. Ara, aquesta hora...
0: Així per berenar, tu què fas?
1: Ara, per berenar, normalment junes a nous. Unes saludables a nous, que és una cosa avorrida, però molt bona pels...
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, però ara jo em fotria una entrapada de tonyina amb olives. Amb anchoves i una birreta, hòstia. Sí que em fotria això, eh?
0: Un croissant de xocolata.
1: I tinc un...
4: Les anchoves de Santander!
1: No. Per les anchoves de Cantàbria, no? I però tinc un saludable suc de llimona aquí, amb gingebre.
0: Molt bé.
5: M'assembla que això és el pis del Martí, que s'ha pixat aquí a l'ampolla.
1: El Martí no s'ha pixat a l'ampolla, que això té un color com groc.
5: Ah, que sí, Martí?
1: Sí! Martí, no pixis a les ampolles, va,
0: no, a veure, però no hem vingut a parlar de menjar, en aquest cas, la veritat.
1: Salat, la resposta és salat.
0: Estem parlant de les piscines, una cosa que ens encanta en aquesta època d'estiu, i a més amb aquestes calorades, no? Heu anat a la piscina, ja?
1: Va, per
0: no
1: mi,
0: gaire.
1: No, jo dic que no.
0: Jo sí.
3: Sí.
1: Ah, sí, m'he banyat un cop a una piscina.
0: Però ara hi ha dos tipus de piscina, no?
6: piscina de cloro de tota la vida o piscina salada.
1: Sí. És que ja, sí,
6: clar, cosa... clar, o sigui, ara s'està posant molt de moda, fa un temps potser era més exclusiu, però cada vegada més, de fet, la meva piscina municipal ja és piscina salada.
1: D'on ets tu?
6: Jo, de les Franqueses del Vallès, de Llerona.
1: Bueno.
6: I ara tenim nova piscina i és salada, Pere, és salada.
1: Jo em pensava que totes ho eren, o com funciona això?
6: Clar, jo em pregunto, quina diferència hi ha entre aquestes piscines salades o dolces, podríem dir, no? les que no ho són.
0: Clar.
6: A unes li foten el clor directament, que és les típiques que olorem moltíssim, el clor, bueno, i les altres...
1: Aquelles
6: les
1: que t'irriten tant els ulls, també, no?
6: Exacte, són intenses. Sí. Són intenses, i ara és veritat que s'han posat més de moda aquestes, les piscines salades.
1: Perquè diuen que són més sanes, no diuen això?
6: Bueno, ara ho veurem. Ara ho veurem si són més sanes o no. D'alguna manera, ens poden irritar menys, sí? Per això també ens interessen. Però, en realitat, tant una com l'altra porten clor. És a dir, que totes dues són de clor. No, no és que una no en tingui. Ah. Per què? Perquè què és la sal, Pere, si no?
1: Jo, si vols, et contesto, perquè jo anava per químic igual que la Yael. Tu ets química?
6: Jo sí. Aquí entren elements, que ara parlàvem dels elements. Doncs justament la sal conté dos elements.
1: Sí.
6: Quins d'aquests elements
1: conté? La sal conté sodi i conté clor. I per això se li diu a la sal clorur sòdic.
3: Clor que sí.
6: Clor que sí. Però realment per què ens interessa tant el clor? Perquè d'alguna manera o altra, dolç o salat, estem introduint clor en aquestes piscines.
1: Que és el que neteja o desinfecta o mata els bitxos.
6: Exacte, diguem. Els bitxos.
0: Però, per exemple, amb aquestes piscines que s'estan fent caca i tal...
1: Sisplau, què vols que estan fent caca?
2: Sí.
0: No? Mira, el de successos ho sap.
2: En portem una quinzena de tancades a Catalunya.
1: Vols dir que la gent va a defecar la piscina.
2: O les llancen amb una bosseta, això encara no ho hem aclarit.
0: Carai, però el clor no ho mata, això.
6: Clar, mata els microorganismes, clar. Que és el que ara anàvem a dir.
0: La caca
6: per tant,
0: no.
6: Ajuda, però, ostres, si anem fotent allà tanta merda, poder se satura, no? Però si la idea és, màxim
1: estem,
6: que es pugui...
1: Estem aquí, perdona, disculpa, estem no rient, però enfotent-nos una mica, però realment els desgraciats que llancen caca a la piscina provoquen que hagin de fer una neteja a la piscina que dura quasi un dia, clar. Que costa una pasta i que fa que hagis de tancar la piscina municipal amb la gent fotent-se de calor a casa.
2: Deixes totes les àvies sense piscina. Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Les àvies, els nens joves, els adolescents...
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
1: Exacte, mira, ja molt ben tirat. No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
6: Volem eliminar aquests microorganismes, no només els de la piscina, també els de fora. Però anem a veure com funciona per aconseguir realment que aquest clor sigui útil, sigui eliminador d'aquests microbis. Bé, doncs, en aquestes piscines d'aigua salada que diem, el que es necessita, a diferència de les altres, són uns cloradors salins, sí? Una mena de filtres on hi va passant l'aigua. I en aquest punt, aquests filtres, hi passa també una electricitat. I té lloc el que s'anomena l'electròlisi salina.
1: Vaja.
6: Però que ningú s'espanti. L'electricitat només actua dins d'aquests filtres del clorador salí. Uh-huh. Fora d'aquest, a la piscina, l'aigua ja no tindrà aquesta electricitat. Per tant, no hi ha cap perill.
3: Tots morireu enrampats. No aneu piscina, no aneu platja.
1: Professora Olivia Bach.
3: Morireu electrocutats.
1: Vostè, el seu negociat, no són les piscines, és l'eclipsi solar.
3: Tot és el mateix.
1: No, és el mateix.
3: Tot està relacionat.
1: Calmi una mica.
3: Morts.
1: Però una cosa, això estem parlant de les salades, eh? De les
6: exacte,
1: salades.
6: Estem parlant d'aquestes piscines que se'ls ha afegit sal.
1: I on es fa això? És una maquineta aquí al costat, amb un forat del costat?
6: Exacte, a part de la piscina, al costat hi tenim aquest clorador, i per allà hi va passant aquesta aigua i aquesta electricitat, que el que provoca és que se separin aquest sodi i aquest clor, que hem dit que formen part de la sal. D'aquesta manera, podríem dir que la sal es divorcia, i per tant el clor queda lliure, pots fer de les seves, ell és un trapella i de fet el que fa és relacionar-se amb altres elements, per exemple amb l'oxigen, i ara sí és quan forma l'hipoclorit de sodi, que és aquest component, el clor, al final, que és capaç de destruir tots aquests bacteris, fongs, tots aquests microbis que no ens interessen.
1: Però llavors dins l'aigua hi ha l'hipoclorit de sodi, per molt que la piscina sigui de sal.
6: Exacte.
1: I aquest mata els bitxos perquè té clor, però no ens irrita els ulls.
6: D'alguna manera el clor que hi ha actuant no és tan potent com el que tenim en una piscina de clor on hi posem directament les pastilles de clor. El mecanisme és diferent i, per tant, no té tanta intensitat i, per tant, aquesta irritació també és menor. Hipoclorit de sodi, hem dit.
1: Sí.
6: I amb això em ve el cap i és el component principal del lleixiu. Del lleixiu. Per això netegem a casa també utilitzant aquest clor.
1: El lleixiu és molt més nociu i fa més pudor, diguem. No, que l'hipoclorit aquest de sodi...
6: L'hipoclorit de sodi és el lleixiu.
1: Ah?
6: Per tant, d'alguna manera o altra, es va formant aquest cloractiu, amb aquesta forma química que permet anar matant, carregant-se aquests microbis. Però el clor no patiu perquè tornarà a aparellar-se amb el sodi, per tant tornarà a formar sal, sí, i tornarà a fer aquest cicle. I quan torni a passar per aquests filtres, es tornarà a separar.
1: Això per les salades. I les
6: Això
1: altres?
6: Per les salades. Les altres com funcionen és afegint-hi pastilles de clor o líquids en alguns casos. Jo recordo la típica piscina que hem tingut de petits així, de plàstic molt petita, que hi havíem, evidentment no teníem aquests filtres perquè fer aquesta instal·lació és prou cara, però sí que s'hi afegien doncs, pastilles de clor directament.
1: I no representa que és més ecològica la de la sal?
6: Sí, segurament. Ara t'ho estic dient així a la brava, però sí.
1: No, si no, pinta... tenim clar, ho diguem, per si de cas...
6: Més ecològica o no, és veritat que no ho sé, però aquesta irritació sí que és important que serà diferent.
1: No, deia pel tema del consum d'aigua, perquè no requereix tanta renovació d'aigua, perquè em sembla que és un circuit com més tancat.
6: Exacte, en aquest sentit, tens raó que les altres s'utilitzen també en piscines que molts cops no es fiquen ni clor, no? És allò que la gent renova l'aigua, que això per favor no ho feu, que patim d'aigua.
1: I una última cosa, sobretot el tema de la sal i companyia, quan tu vas al Mar Mort... diguem-ne, allà sures més, vaja, és impossible tenir... Bueno, sures més i els ulls se te'n van a Campi Strauss perquè hi ha molta sal. Llavors, aquí, això, estem parlant de concentracions molt baixes, no deu notar-se la diferència entre una piscina de clor i una piscina de sal.
6: Exacte, una de les preguntes que ens podríem fer és a quina de les dues piscines de les que estem parlant avui flotem més, no?
1: Podem fer millor el mort, diguem-ne.
6: Exacte. Doncs si voleu fer millor el mort...
1: Que li agrada això, fer el mort, perquè sí. Diguem tot el tema dels assassinats.
2: A mi m'agraden els morts de veritat, sí, però bueno, a vegades no n'hi ha i has de fer el mort.
6: Doncs en una piscina d'aigua salada podràs flotar millor. Però, evidentment, no ens flipem, vull dir, no estem parlant de concentracions com les del mar, ni molt menys com les del Mar Mort. Per tant, aquesta flotabilitat és una miqueta més. No és prou significativa com per dir uau, estic flotant com el Mar Mort.
1: No és rellevant, diguem-ne.
6: No és rellevant.
1: Molt bé.
3: Aneu practicant això de fer el mort.
1: No,
3: a veure, vostè... Xupito d'hipoclòrit per tothom.
1: Molt bé.
6: Com et pàmies, tu. Vinga.
1: Bueno, va, de veritat. A veure, aleshores, hi ha un altre tema col·lateral.
3: S'acaba el temps.
1: Ja que estem parlant... Què passa?
3: S'acaba el temps per deixar de respirar.
1: No. Bueno, queden no sé quants dies, hem dit 28 avui. I dues hores per l'eclipsi solar.
3: No sé quants, amb 51 segons, 50...
0: Però tu en teoria ets científica i dius que acabarà el món el dia de l'eclipsi.
1: No reprenguem aquest tema que ja l'han dit...
3: Com tothom, sota terra.
0: D'acord.
1: No creem pànic amb l'eclipsi, que l'eclipsi anirà bé, ja està. I serà molt
3: maco. Guillem Salvat diu que sí, tinc raó.
1: Bueno, potser...
3: I donaré més feina.
1: Podem deixar que continuï la nostra convidada? Val, aleshores... Va haver-hi un futbolista una mica raro, que es diu Marcos Llorente, que se'n va anar a l'Hormiguero i va dir que no féssim servir les cremes solars, pensant en piscines i tot això, perquè no, al principi, no sé, que ser científic o que no, bueno, que no funciona i que no serveix de res. I clar, nosaltres teníem com entès, no sé què, el tant percent, el número de protecció solar, el 50, el 40, el 30, a veure, sobre el paper ja tenim la impressió que no és veritat això. Vaja, ho tenim claríssim. Aleshores, ens pots explicar una mica...
6: Marcos Llorente, clar, sí. Pere, un futbolista que ha estat, ha jugat, de fet, a la selecció, la selecció espanyola durant aquest Mundial, no?
3: Un partit.
6: Un partit.
1: Com ho sap vostè, això?
6: Un o dos,
3: segueixo. Segueixo.
6: Carai.
3: Aquí, doncs... experto futbol, segur que pot assegurar.
1: El José María. José María no pot sortir fins a les 7, que està...
8: Efectivamente. Jugó el primer partido y después ya el banquillo.
1: Molt bé.
8: Es cierto que contra...
1: ¿Contra qui?
8: Francia. El chaval Pedro Porro se le subían los gemelos y tuvo que salir en el minuto 90.
1: ¿Es veritat?
8: A jugar 5 minutos.
1: Bueno.
0: Sense crema solar, suposo.
8: Sense crema solar, sin las gafitas.
6: Espero, perquè si juga també... tal com comunica ciència, anem fatal. Bé, el Marcos Llorente...
1: És que és un negacionista, per entendre's aquest senyor, no? Per dir-ho clarament.
6: Bueno, un dia més un futbolista fent la seva duríssima feina de futbolista, jugar, però en aquest cas ha jugat a Imagina ser científico. Per què és important protegir-nos del sol? Perquè ho és molt i aquest home ho va desmentir una mica. Llavors, jo vinc aquí a posar una mica de claredat en aquest assumpte. La radiació solar, que és al final la que ens toca a la pell, conté aquests rajos ultraviolats que són mutagènics. Què vol dir això? Doncs que provoca mutacions a les nostres
3: mutante.
6: Cèl·lules. Mutante.
3: Exacte.
6: Muta. Muta perquè a les nostres cèl·lules hi tenim ADN, la informació genètica, el nostre llibre d'instruccions. I aquests rajos ultraviolats els destoroten, els fan anar diferent, provoquen mutacions. Però no patiu, realment no és tan dramàtic. De manera normal ja tenim mutacions, que això també és una paraula que trobo que li hem posat molt de dramatisme, però el nostre cos està preparat per equivocar-se, perquè com tothom s'equivoca, i té mecanismes de reparacions. Sí, però ara bé, una exposició prolongada, no? O si anem a prendre el sol molt més del normal, li estem donant massa feina al nostre cos i, per tant, no volem saturar-lo. Millor que l'ajudem, i en aquest cas ho podem fer protegint-nos del sol a través de cremes solars, tapant-nos, no?, també físicament amb roba, amb gorres, però és molt important tenir-ho en ment, sobretot com a prevenció del càncer de pell.
1: Home, clar.
6: Què és el pitjor, per tant, de la polèmica d'aquest senyor? Les seves declaracions? Que posi en perill la salut pública? Potser sí, però sobretot que per culpa seva m'he hagut de tragar un capítol sencer de l'Hormiguero.
1: De veritat, ja va, prou de rajar. Molt bé, algun comentari més sobre això de la protecció solar? O
0: no, jo tinc una pregunta, que a vegades hi ha gent que fa servir, per exemple, la crema del cos per tot. Tu creus que realment això és tan dramàtic?
3: Home, ja tu et poses calces al cap, doncs això és el mateix.
1: Aviam, una cosa, però està què vol clar. Dir que la crema del cos per tot? Per tot, per la cara? Per
0: la cara, o sigui, si realment és una pantomima això de que hi hagi crema del cos, crema de la cara, crema, o... Saps? Realment està ben pensat.
6: Realment ens pot funcionar. No passarà res, és una mica pantomima, com tu dius, però és veritat que una crema facial...
1: Perdona, si dius 50, el factor de protecció, sigui per la cara o per allò, però... serà més el tacte o el que sigui, que protegirà 50.
6: Exacte, és aquesta textura, no?, que potser amb la facial doncs, són més pells més sensibles, potser si hi ha un problema d'acné és interessant comprar-te una crema facial en aquest sentit, crema solar, però, vaja, que si us poseu crema del cos a la cara per protegir-vos és molt més interessant que no posar-se'n. I sobretot, el més important és reaplicar-ne, o sigui, anar aplicant.
1: Anar
6: quan passa estona, no oblidar-nos de repetir aquesta aplicació.
3: Tu me das cremita, jo te doy cremita.
1: No, ara comencem amb aquestes coses.
3: Tu saps.
1: Núria, ens veiem la setmana vinent, més o menys a la mateixa hora, una mica més d'hora. Tu toca actuar abans a les 6.
6: Quan diguis, avui, jo estaré aquí encantada.
1: Però avui amb el Max ens hem anat animant, hem anat fent el tonto tota l'estona.
6: Molt bé aquest noi.
1: Pensa que m'has enviat un WhatsApp amb la música,
6: D'acord.
1: O l'envies al teu padrí, que és de padrí, és la Yael, oi?
6: Sí.
1: Doncs l'envies a la Yael, que acabarem abans, i... Planeta Imaginari, de Televisió Espanyola.
9: La
1: tu la tens controlada? És que em surt... No serà Evangelis, alguna cosa així?
6: Puc posar la Batial?
3: Xulo! Xulo! Caco!
1: No teniu YouTube obert per aquí, vosaltres? Podeu posar Planeta Imaginari, que és un programa de Televisió Espanyola. No, hòstia. Un programa de Televisió Espanyola...
3: Això va perfecte per la ciència, la
1: meva música. Dius Bad Gaial i aquí a l'Espojo la té a punt de seguida.
6: Bad Gaial.
1: Això. L'heu trobat? Planeta Imaginari, que ho he dit 7 vegades. A veure... Del circuit català de Televisió Espanyola, perquè jo crec que és de l'època de Miramar, no?, tot això. Mm. Hi ha una persona que m'està fent indicacions aquí. A veure si apareix...
6: És això?
1: El què? Bueno, clar, que ho trobis tu no em serveix. Necessito que ho trobin allà, que poden punxar-ho.
9: És aquesta.
1: Ah, la policia de YouTube ara està sonant.
6: Fantàstic.
1: Quina és aquesta?
9: Aquesta era Planetes Imaginarios, la que estava sonant ara.
1: Però, bueno, sí? Jo no sé
6: la que he posat jo, la que he posat jo des d'aquí.
1: És que l'ha trobat ella.
6: Mira, és aquesta.
1: Ara sí que estem sentint la Planeta Imaginari.
6: És més divertida.
1: Deixeu-la.

0: Aquesta cançó, que és algo tipus Jean-Michel Jarre o Vangelis o algun aire d'aquests, si algun oient ho sap, que ens ho digui, perquè, o si no, ho trobarem nosaltres els cantos.
1: Rosa León.
0: Aquesta cançó, ara que sonava un teclat aquí, música de síntesi, música electrònica, dels anys 70, Dels anys 70, vull dir que té més anys que Matusalem. Doncs aquesta és una possible candidata a sintonia.
2: M'agrada, m'agrada, Pere.
0: Val? La música de Planeta Imaginari, gràcies al nostre assistent en músiques. Voleu uns anuncis i passem ja a tot.
2: Vinga.
0: El semifetge i tots els trets. T'hi has fixat, Ramos Salvat? Portes pistola o no, tu, per anar pel carrer?
3: No, no, no. Perquè... Porto armilla antibales al cotxe, per si de cas, però pistola no.
0: Molt. Segur que és seva? Ah, val. Em diuen que és Claude Debussy. Que és un senyor que és francès i que és molt conegut, perquè jo no sabria dir tan gran cosa més, perquè... però jo diria que és una versió d'aquest senyor arabesc número 1, és la cançó. Doncs ja està, Claude Debussy. Us ha quedat clar? Publicitat?
2: Vinga.
0: I Ramos Salvat. Rima.
4: Versió estiu, amb Pere Mas.
5: Desplazamientos, comercio, distribución, logística, transporte, se pueden mejorar con datos. Compartirlos nos cuesta, a veces con razón, pero por fin tienes la oportunidad de hacerlo de forma confiable, con tus condiciones y en tu beneficio, en DS4M Mediterráneo, un espacio de datos del Intras de la Universidad de Valencia. Data Space for Mobility. Date valor. Introdúcete en la economía del dato. Proyecto financiado por el Ministerio para la Transformación Digital, Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
8: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
9: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Parlem de 205 cavalls de potència,
11: Sona bé.
10: 4,3 litres de consum al 100.
11: Sona Qashqai e-Power.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno un Nissan.
10: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
14: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
13: I se't transmet el fred a la mà?
14: Suposo.
13: Oh.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Jo!
18: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
19: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
20: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar algo junts.
19: Amb gent pionera.
20: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
19: I que vol canviar el món.
21: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
22: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
23: Change the world, or the world will change you.
24: RAC1 Podcast.
22: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
25: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
26: Verisure.
22: Així sona l'estiu a RAC1.
27: Tots som 1.
0: Versió estiu, amb Pere Mas.
1: Cinc minuts i seran tres quarts de set. Hi ha alguna urgència o alguna cosa...
2: No, no, que ens apunten els oients el que comentaves abans.
1: Ja, m'expliquem-ho.
2: De la cançó del Planeta Imaginari, que és de Debussy. El que passa és que la versió que sona en el programa de Ràdio Televisió Espanyola és el de, és de Philip Glass.
1: Segur?
2: Això ens ha dit un oient.
1: Molt bé, doncs gràcies a aquest oient que ens ha dit això. T'ha quedat clar? S'ha acabat la música? De la... Ah, la tornes a posar? Vale, es torna a posar.
3: Hola, molt bona nit i benvinguts al programa Crims.
1: No, el programa Versió Estiu amb Guillem Ramos Salvat, que es presenta cada dia, però cada dia no, cada dilluns, més o menys a aquesta hora.
4: A l'hora que em demaneu.
1: Més aviat a les 6 i minuts. Hi ha el butlletí i vas darrere el butlletí, però avui ja és el primer dia, anem amb uns horaris que semblen, bueno, una mica així diferents.
4: Cap problema.
1: Però, escolta'm, és que estava aquí el Max cantant i ens ho hem passat molt bé.
4: Ho he vist, ho he
1: L'has vist?
4: Sí, des d'allà. Hòstia, no, aquests estudis nous foten
1: guai. Per cert, això, els estudis nous, no hem rajat encara els estudis nous.
2: No, és veritat. Si mira que m'ha estat divagant de coses i donant voltes.
1: No es pot rajar els estudis nous. Bueno, no, jo t'haig de dir una cosa,
4: home, hem millorat, amb lo de l'estiu passat.
1: Ah, bueno, atenció.
2: Epa,
1: atenció.
2: Tu et t'agraden, Guillem?
4: Home, els d'abans, els, diguéssim, els de la planta 15, des de fora i sense voler que no em deixin venir més, fotien una mica... Es veien fet servir, es veien antics. Un dia vaig portar dos amics de Mas Pujols i m'han dit... No costaria res que netessin els vidres. Bueno. En canvi, aquí es veu net, es veu fa goig, es veu net.
1: Es veu net, hi ha més llum... Jo t'haig de dir una cosa, que el primer dia que sec a la posició del presentador, per entendre'ns, i pensava que no m'hi cabrien els papers, que era l'única preocupació que tenia. M'hi caben perfectament bé els papers.
2: Els papers hi caben, però crec que els diaris... Saps?
1: No he vingut aquí a llegir el diari.
4: De paper, vols dir?
1: No he vingut, no he vingut a llegir el diari, he vingut a fer un programa de ràdio. Vull dir que els diaris aquí tinc una coseta per posar-ho, si vull, no?
2: Jo estava simplement clar, pensant tampoc, en les mides.
1: Tampoc t'hi cap una banyera com la de la Minia Mal per fotre la Minia Mal a dins i fotre el com es diu això, l'altre per fora, però...
2: Ja, no, jo estava, mira, estava sent una mica...
1: Estàs còmode aquí?
2: Jo estic molt còmode, jo porto...
1: I de temperatura? Molt... Estem bastant bé durant tot el programa. Només a mi em posa nerviós les càmeres, que tens la impressió que t'estan mirant tota l'estona. I a més, jo crec que totes estan mirant. No? O sigui, la que enfoca a mi està torta, però veus que té com un pilot verd?
4: Sí.
1: Que el pilot vermell és el que està punxada. Ara, si està punxada aquella...
4: Però no? Això es pot veure en directe des de casa? O...
1: No. Ah, això
2: vale. No, és com el Twitch.
4: Vale.
1: Heu baixat la llum, ara? No, tot això és ús intern, o sigui, per dir que hi ha una màquina aquí... Vale. Però sí que hi ha gent de la casa, que si estan dins la casa, van a un lloc com un portal web o no sé què, i poden veure'ns.
4: Ahà!
1: Sí.
2: Caram.
1: Però això també passa a TV3.
2: Tots morts.
1: No, tots
2: sortim
1: morts no.
2: Sortim d'aquí tothom.
1: Però a TV3, no espero no explicar cap secret, tots els platós es poden veure des de tota la tele.
2: I et si poden sentir? El problema és sentir-te.
1: I si està al micro obert, poden sentir-te. És a dir, tu te'n vas a un plató a assajar un tros de programa...
2: És a dir, rajar del director.
1: I comença a rajar del director de TV3 i ell, des del seu despatx, té una cosa... Hi ha un reproductor on es veuen tots els canals IP de la tele, a la BBC, no sé què, no sé quantos, i tots els canals interns. I dins d'aquests veus tots els platós de la tele, que són tots els informatius, i sents l'àudio. Vull dir que pots espiar tot el que està fent tothom.
2: Tens un làser al front.
1: No.
2: T'estan apuntant,
1: perra. Bueno, en fi, no sé com és. Cuidado. Que ens hem desviat tant. La tendència a desviar-se és tan notable.
4: Bueno, està bé. Parlàvem dels estudis.
1: Sí, això, benvingut.
4: Gràcies.
1: A veure, sang i fetge.
4: Vinga.
1: Dilluns, més o menys a aquesta hora, que ja quasi és l'hora del temps afegit, o que tenim 10 minutets llargs, que... A veure, esto es el Bronx, noi.
4: Sí.
1: No sé si és aquest el primer titular. És que no trobo els papers, llavors no sé per on...
2: Mira, aquí tens.
17: Cago en Dios, que
4: s'ha increït. És veritat que l'Ajuntament de Barcelona avui ha presentat dades i diu que tot va una mica bé, però és veritat doncs, que el que baixen, sobretot, són els furs, però els delictes més greus segueixen pujant.
1: Bueno, però aquests sí que és veritat que són els que toquen els nassos a la gent. O sigui,
4: exacte.
1: Del mòbil que te'l fot, en l'estivada de la cartera, del bolso de la senyora, la bossa de la senyora que cau a terra i tot aquest rotllo. O sigui,
4: aquests delictes pugen un 3,2% a la via pública. Són un 3, els robatoris amb violència. A la via pública, el que ha explicat aquest dematí el tinent d'alcalde de Seguretat, l'Albert Batlle, i també la consellera Parlon, sí, és que aquests pugen un 3,2%.
1: Sí.
4: El que baixen són els furs. Què són furs? Deixes el mòbil mentre estàs fent un cafè i te'l furten,
1: sí, no, te'l prenen.
4: Això és veritat que afecta menys a la... Si te'l prenen de la mà i hi ha una mica d'estrabada, això ja és violència.
1: A mi van prendre de la mà amb una habilitat extrema.
4: Doncs si són molt hàbils, això seria un furt.
1: Vaja.
4: Haurien de veure el valor del mòbil, etcètera. Però bueno, jo vinc a parlar de drogues, si us sembla bé.
1: Caram, endavant.
4: D'en Carlos. En Carlos és un senyor.
1: Sí.
4: És un senyor que es va fer passar per pilot. Això és a l'aeroport de Colòmbia. És un senyor espanyol.
1: De Bogotà, suposo.
4: Correcte. Sí. L'aeroport es diu Aeroporto Internacional Dorado, si no m'equivoco. Mm-hmm. Aquest senyor anava vestit de pilot d'avió, un pilot d'una línia
1: no era
4: comercial.
1: Pilot.
4: No era pilot. Havia fet algun curset... Hem descobert que havia fet algun curset de pilot, però com jo el puc haver fet de pastisseria, diguéssim. Llavors, aquest senyor, disfressat de pilot, vestit de pilot, va intentar passar el control, però van veure alguna cosa que no quadrava. Perquè estava molt nerviós, el tratjo, l'uniforme de pilot, li anava una mica petit. I això es veu que no és normal mal en els pilots.
1: Quin
2: detall!
1: Això va passar a l'aeroport de Bogotà o va passar a l'aeroport de Madrid?
4: No, això passa a l'aeroport de Bogotà, al Dorado, que
1: era un
4: senyor que veia de venir cap a Barcelona.
1: I el senyor pilot camina per allà vestit de pilot.
4: Correcte.
1: I la poli es fixa amb el senyor, li apreten els pantalons.
4: Correcte.
1: Marca una mica de paquet. I aquest tio no és pilot, de veritat?
4: Primer no sabien que no era pilot, era un senyor que anava vestit de pilot, primer.
1: Ho trobo increïble.
4: Veuen que el vestit li va una mica, diguéssim, que l'uniforme li va una mica estret.
1: Sí, l'americana i els pantalons.
4: I li diuen, escolti, a més també és veritat que estava una mica nerviós i estava en una zona on normalment els pilots no hi són, perquè els pilots doncs, van per un altre,
1: clar, van per uns,
4: per un altre circuit, però en tot cas aquell senyor allà i li diuen, escolti, acompanyi'ns, li passen, el passen per la bodycam, que és una càmera que fa una, com un raig làser, un escaneig, exacte, i li van trobar que portava 10 quilos de cocaïna amagats, per això anava una mica més entallat, perquè, clar, portava 10 quilos de cocaïna a sota. Clar. I aquest senyor, Carlos, de nacionalitat espanyola, tenia intenció d'arribar fins a Barcelona amb aquests 10 quilos de cocaïna, però ho van frustrar i ara està detingut a disponibilitat de la Fiscalia de Colòmbia, i el que sí que van buscar les autoritats, diguéssim, en contacte amb les autoritats espanyoles, a veure si aquest senyor realment era pilot i treballava per alguna aerolínia. Havien descobert que sí, que havia fet un curset de pilot, però que no treballava per cap aerolínia, i que sí que això, aquest petit curset que va fer, sí que li havien donat algun petit coneixement, però que en tot cas

0: No tenia res a veure. Estava detingut allà i, a més, aquelles presons de Colòmbia no són com Puig de les Basses ni Lletoner.
1: Uy, en equipo de investigación.
2: ¿Qué pasa?
1: El piloto que llevaba doble paquete.
2: Sí, no va
0: correcte.
2: Començar.
0: Sí, sí.
2: No, però això sí. S'anomena tradicionalment una mula. No?
0: Sí, l'únic que no, el que no havien detectat mai és que és gent disfressada o fent veure sí. que eren pilot per intentar-se saltar els controls. I el que ens
2: però
0: explicava...
2: tenen una acreditació i obren portes els pilots. Que jo...
0: No, bueno, quan han de passar també per controls.
2: Sí?
0: Però és veritat que són uns controls més laxos perquè, en tot cas, són com de la casa i passa més ràpid. En aquest cas, aquest senyor doncs, no li va sortir bé la jugada. Home, i el que ens explicaven... Una,
2: 10 les... quilos és molt, eh?
0: És quartos, són quartets. Depèn del preu, de la puresa, exacte, podem acabar d'allò, però sí, és quartos. El que fan també ara és mirar bé tots el que han fet és una nota interna al grup de narcòtics de l'aeroport del Dorado perquè es fixin amb les persones que van vestides de pilots, els hi vagi bé el vestit o no.
3: Sí, home, anava molt, molt, molt entallat, eh? Realment
0: sí,
3: les imatges...
0: Sí.
4: Ja, estic mirant, tienes un paquetón.
0: Ja se'l veu gros, però en tot cas és veritat que és en Carlos.
2: I aquest senyor, no ho sabrem, però venia a Barcelona i s'havia trobat un pàjaro i donar-li tota la droga, clar.
0: Això és el que forma part també de la investigació que està fent la policia de Colòmbia, no en col·laboració amb la policia ni nacional espanyola, ni els Mossos d'Esquadra, perquè això ja s'ho queden ells, però en tot cas s'entén que les portava perquè algú li havia demanat.
1: Le ha quitado hasta las rayas a las cebras.
2: Va, correcte.
1: Es mortadelo, el mortadelo de los disfraces.
2: Passem ara una
1: qüestió. Mucho más hoy.
2: Va, deixem Colòmbia i ens anem amb un meló, perquè resulta que hi ha hagut un robatori d'una furgoneta que ha acabat amb un atropellament mortal.
0: Un atropellament mortal, sí.
2: Què ha passat aquí?
0: És una dona de 42 anys, anava com un cep, com una cuba, anava bastant beguda. Estava esperant per agafar un autobús. L'autobús va tard, això és el que explica ella quan pot començar a parlar, i diu, escolta'm, jo he de marxar d'aquí... i es fa amb una furgoneta.
2: Però bueno, a veure, la gent que se'ls cap a l'autobús no roba una furgoneta.
0: Normalment no, i gràcies
2: no,
0: a Déu
2: robes un cotxe,
0: i que duri. Però en cas què va trobar? Va trobar la furgoneta d'un repartidor que tenia les claus al pany. La senyora puja en aquesta furgoneta, com que hi havia les claus al pany, la fa funcionar, accelera amb dificultats perquè anava, com dèiem, amb una taxa d'alcohol molt alta.
2: A la final, la senyora,
0: I abans d'estampar-se contra una paret, atropella, malauradament, ara fem riure, però realment
2: no,
0: és una
2: però
0: desgràcia.
2: No una persona...
0: És una desgràcia. És un home de 73 anys que queda... 76 anys, perdó, queda crític, ingressa al Parc Taulí de Sabadell i ahir, diumenge, va acabar morint. La senyora primer se la deté per un delicte de furt d'ús de vehicle, que és el fer servir un vehicle que has robat, i ara, en tot cas, que se li augmentarà aquesta tipificació d'un delicte per homicidi.
2: Per homicidi
0: per imprudència o fins i tot per negligència, veurem com acaba, però en tot cas, sí, és una cosa que aquest dematí, quan ens ho estaven explicant, hòstia, ens posen les mans al cap, perquè la senyora roba la furgoneta i completament borratxa atropella un senyor de 76 anys i el mata, un senyor que passejava pel carrer, que evidentment no tenia res a veure amb el que li venia a sobre.
2: Escolta, no sé si tens coneixement d'això, però el cas aquest de la furgoneta, has dit que tenia les claus posades
0: sí.
2: a la porta o al contacte, te'n foten.
0: Sí, exacte. No
2: però, i si jo veig un cotxe que té les claus allà posades, me'l puc endur o... Com
0: no, dius? No. És a dir, no és un robatori, sinó que és un furt,
2: és
0: el que parlàvem
2: furt.
0: Abans.
2: Perquè
0: com
2: no
0: que no exerceixes violència, no exerceixes fins i tot ni força per forçar aquell vehicle, per malmetre el pany, perquè ja tens les claus, en tot cas és un furt, i ja es diu, la tipificació exacta és furt d'ús de vehicle, si no m'equivoco. Si
2: a més, al ser una cosa que no és una cosa que val poca pasta, si un cotxe val molta pasta ja deu tenir més pena. Val, a veure una cosa.
0: Llavors, endavant.
2: Tenim un tema, és que de veritat, explica'm això, jo és que no sé com plantejar el tema, explica'm tot aquest embolic que hi ha hagut a Badalona.
0: A Badalona.
2: 4 ferits, arma de foc, petició de matrimoni, sí, què ha passat aquí?
0: Això comença divendres al vespre al barri de la Mina, això és Sant Adrià del Besòs. Dues famílies de clans d'ètnia gitana que són gent que, doncs, que fan unes pedides de mano diguéssim...
3: Sí. Molt, és un ritual, no?
0: Exacte, amb una càrrega simbòlica i una càrrega molt important. Es veu que no va anar com havia d'anar. Desconec quins els detalls d'aquesta pedida de mano. Clar. Que no va anar com havia d'anar. Això ja va acabar amb una baralla a cops de puny al barri de la Mina el divendres.
2: Mare de Déu!
0: Els capitostos, les persones que governen aquests dos clans, van acordar trobar-se l'endemà, això és a la Mina, però l'altra família afectada és del barri de Sant Roc, a Badalona, i acorden trobar-se dissabte per mediar, per intentar trobar una solució.
3: Està bé.
0: Això està bé.
3: Bé, parlem, no?
0: Fins aquí està
3: clar.
0: Molt bé.
2: Perdó per l'expressió. Si no queden per fotre's d'hòstia, sinó que queden per arreglar-ho.

0: Ho dic perquè quedi clar.
1: Correcte. L'objectiu era arreglar-ho. Si més no, això és el que expliquen ells a la policia.
0: No pot ser una excusa davant de la policia?
1: Quan arriben al Sant Roc, sí, els reben a cops, els reben a trets, hi ha quatre ferits. Dos per arma de foc, per tant, un tiroteig que acaba amb dos ferits, un amb un cop al cap i també un ferit per arma de blanca.
0: Al mig del carrer?
1: Al mig del carrer, al carrer Jumilla, cantonada Marquès de no sé què. Al mig del carrer, a trets. Per una pedida de mano que no havia anat bé, que, i al final, evidentment, va acabar com el Rosari de l'Aurora.
2: Imagina't que no haguessin quedat per parlar.
1: Sí, sí, que si arriben a quedar directament per matar-se... No, no, déu-n'hi-do. Clar, són les seves tradicions, s'han de respectar, això ho entenc, però, hòstia, hi ha un punt de...
0: Anar arreglant tot a trets, mig al carrer, hòsties, potser no...
1: No, no, i a més a més, perquè és una cosa... I tornant una mica al que parlàvem d'aquests tirotejos que sovintegen a la capital de Catalunya o també en altres punts del país. És veritat que molts cops es disparen entre persones vinculades en aquests clans o vinculades fins i tot a tràfics de droga, a tràfic d'armes, etc. Però el que els Mossos tenen molta por és que això passi una línia, que és que acabi ferint, acabin fins i tot matant una persona que passeja pel carrer, perquè pot passar.
0: O sigui, perquè... A veure, també és problema que matin un que està implicat en això, perquè ningú es mereix morir.
1: Ningú ha de morir, i evidentment. Però és veritat que el que pateixen els Mossos i el que avisen que això pot ser una línia vermella que pot portar a un escenari complicat i molt complicat és si en un d'aquests tirotejos, perquè evidentment passen al mig del carrer a plena llum del dia, l'últim assassinat o penúltim assassinat que tenim a trets al carrer Balmes, és al carrer Balmes, és davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: És el dia aquest del Papa? O
1: és el dia justament que el Sant Pare havia de fer el recorregut amb el Papa mòbil. A les 10 del matí executen un home d'un tret al cap davant d'una comissaria de la Policia Espanyola al carrer Balmes. Clar, això passa al mig de Barcelona, pot gent resultar ferida, i això és una de les coses que preocupa els Mossos. Sí, sí.
0: Jo que sé que vas molt amb la Roja, que ets molt d'Espanya, sàpigues que en aquests moments els campions lleguen al Palacio de la Moncloa.
1: Ah, veus?
0: Perquè abans han anat a veure el rei.
1: Sí, ho he vist, ho he seguit.
0: Ja ho has sentit, fins i tot per la RACO 1. I
1: ho ha aturat fins i tot el butlletí, perquè parli
0: no,
1: el rei.
0: No, ha estat abans el butlletí.
1: Ah, va, perdó.
0: Escolta'm, si el rei d'Espanya surt a veure la Roja, nosaltres aquí...
1: No, no, i tant, i tant.
0: Palante Roja, què passa?
2: Jo aturo un segon, perquè
0: és que una cosa.
2: És que els oients segueixen parlant-me.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè lo de la sintonia del Planeta Imaginario ha portat molta cua.
0: És que aquests temes sempre són els que arrosseguen a la gent.
2: I els oients m'estan rectificant que no era el que t'he dit, el tema original és el japonès Isao Tomita.
0: Sí.
2: L'àlbum Snowflakes,
0: és que això m'ho ha dit
2: de l'any 1974. Per tant, disculpeu, perquè anàvem equivocats, i ara hi ha molts oients que m'estan dient, escolta, que és el japonès, no vagis errada.
0: L'Òscar Brock és aquí fora?
2: Es diu David.
0: Ah, perdó, el David Brock està aquí fora? David, manifesta't. Sí, està aquí fora. Marta, tu m'estàs sentint, no? Li podeu dir al David que prepari una explicació conscienciuda i, si cal, amb suport musical... Que...
3: Cuidado, que te cobro un plus.
0: No, sí, no, és una merda. Que m'expliqui això de la cançó aquesta, que ell segur que
2: ho explicaré. L'Isao Tomita.
3: Ai, que facturar!
0: Sí, no, és igual, facturaré el mismo. Com li pagaré una cervesa. Ens expliques ara quan vinguis el temps afegit. Potser no el primer tema, però ho afegim a l'escaleta. Val. Hem explicat tot l'embolic aquest del tiroteig. Una última cosa. Ja que anem cap al temps afegit, que tinc aquí el Martí... Marc, no Martí, Martí.
2: Martí, Martí, no, Martí Puig,
0: és
2: coma.
0: Que avui és un mal dia. Tinc el Martí aquí a punt ja
2: per... Avui, diu.
0: Per totes les coses. I queda un anunci i unes cosetes per anar fent. I ve el temps afegit de seguida. Tots els fans del futbol que volin saber l'altra cara del que va passar i què en pensen... Bueno, no puc dir els tertulians, perquè ho hem de dir després. Va, a la nit del Mundial i tot el merder.
1: Vinga.
0: Els incidents, doncs, vaja.
1: Sí, és veritat.
0: Ha patit gent, perquè hi ha hagut una defunció... Però
1: dues. A Toledo també una persona, és veritat que no cau, perquè tu et referies a aquell xiquet que cau d'una font de 13 anys, un menor d'edat que cau. És veritat, a Toledo també hi ha una persona que mor, s'està investigant, mor durant les celebracions, pot ser que sigui doncs, algun tipus de patologia que ja patia, però en tot cas per caigudes aquest menor que comentaves. Aquí a Catalunya les celebracions és veritat que es van allargar fins a altes hores de la matinada, gairebé de manera generalitzada a tot Catalunya, a la ciutat de Barcelona, bastant tranquil·la, 3 detinguts, 2 per un robatori d'un mòbil, 1 per un furt, per tant...
0: Sempre hi ha qui surt a treballar, dintre... quan hi ha aquestes coses.
1: Sí, però dintre del que podia passar i de com es veien els carrers, déu-n'hi-do, però el que sí que hi ha hagut són una trentena de contenidors cremats.
0: Tu deus recordar que la celebració del 2010 va ser recordo.
1: Correcte.
0: A la plaça Espanya va acabar... Va haver-hi un cacau a la plaça Espanya.
1: Sí.
0: Que va haver-hi un lío, un senyor de la Guàrdia Urbana.
1: Correcte.
0: Que encara no m'ha acreditat passant entre la Guàrdia Urbana i els Mossos.
1: Algú ha hagut de demanar disculpes, però no sé com va acabar.
0: No,
1: sí, sí.
0: Va haver-hi allà un embolic bastant maco entre coses policials.
1: Correcte.
0: I què fotia, anava de paisà...
1: Pilotes de goma amunt i avall. Sí, sí, va ser gros, va ser gros.
0: Vull dir que sí que és veritat que almenys hi ha hagut una celebració almenys a la casa Barcelona i Catalunya tranquil·la.
1: Correcte, així ha sigut. És veritat que s'han cremat 30 contenidors. Mm. No sabem si és per efecte de que algú ha llançat algun petard i s'ha acabat cremant, o si algú volia cremar contenidors per allò.
0: Jo, si s'han cremat 30 contenidors, diria que algú s'ha entretingut a cremar contenidors.
1: En diversos punts, eh? En tenim 10 al Prat de Llobregat, també en tenim a Tarragona, Rubí, l'Hospitalet, a Lleida i Sabadell, a Manresa, i a Granollers es va cremar un cotxe, i això ho vaig veure en directe. Era un cotxe que fotia molt de ciroll, que anava fotent com a petardos per darrere. Sí, era, és a dir, quan es va acabar el partit, al final de la pròrroga, que Espanya va guanyar, la gent va començar a sortir al carrer a fer xivarri, que
0: sí,
1: em sembla,
0: sí, fins aquí bé.
1: Em sembla perfecte.
0: Sí.
1: Però va sortir com un cotxe d'aquests d'antes, que és això, tuning, això que deien abans,
0: sí, sí,
1: i que anava fotent molt de ciroll.
0: Amb l'aleró i totes aquestes coses.
1: Correcte, feia molt de ciroll, i feia com, pel tub d'escapament anava llançant com petardos. Mm. Però una cosa, jo no ho havia vist mai. Al cap de dos carrers, el cotxe es va aturar i va començar a incendiar-se el motor. Va ser molt divertit, i van haver de venir els bombers. I per acabar, molt ràpid, a l'Hospitalet de Llobregat, a les 9 i 10 minuts. El partit comença a les 9 de la nit.
2: Uh-huh.
1: A les 9 i 10 minuts...
0: Ai.
1: Quatre persones amb una furgoneta assalten una nau industrial on hi havia tot de material informàtic i diguéssim, electrònic,
0: sí,
1: i buiden la nau. En 5 minuts, van fer prou via, per tant, encara van poder arribar a veure el final del partit, però van aprofitar que tothom estava pendent del partit de la selecció d'Espanya.
0: És un moment
1: selecció...
0: per robar.
1: Correcte, i van, sí, sí, han publicat les imatges abans al Caso.cat i es veu com fan molta via, i jo entenc que per poder arribar...
0: Mira, ja ens ha colat el Caso.cat, que és on treballa ell, perquè
1: exacte,
0: és el que mana allà, i posa les coses aquestes dels successos, i no sé en com, però... Se n'assabenta de tot abans que passi, pràcticament. Ets com la Maica,
1: sí,
0: la Maica Navarro, l'Anna Ponsí, no? I alguna més, la Rebeca Carranco, no sé, hi ha una multinacional aquí del assabentar-se el que passa als Baixos Fondos, que flipes.
1: Del crim.
0: Molt bé. Maco.
1: Espera, disposar.
0: Bueno, disposar no cal, que disposar van venir a dir la setmana,
1: sí,
0: que ve.
1: Sí, sí, la setmana que ve voleu que repeteixi o tot,
0: esperem la setmana que ve. Ara veuràs una cosa que és una meravella de la ràdio, que és com la Yael fa una menció en directe. Digue'ns de què és. Home, però digue'ns què és.
2: De Berisur.
0: Home, és
2: que volies escoltar la música.
0: Sí, sí, com te n'has assabentat, eh?
1: M'ha arribat.
0: S'han gastat pasta.
2: Doncs mira, a Berisur han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
0: Qui?
2: El nou vegades campió del món de motociclisme, en Marc Márquez.
0: Ah, sí, hi ha fotos d'ell per tot arreu. Vas per tot arreu, és la foto amb l'alarma aquesta.
2: Doncs perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Berisur. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca al 900-903-744. 900-903-744.
0: Doncs va de conya, justament, ni fet expressament que surtin els de Berisur. S'ha sentit això? S'ha sentit el
2: Berisur.
0: Perquè just venen aquí els que roben i apareix els que t'eviten que robis.
1: Home, la menció va exacta.
0: Va precisa i com un d'allò. Voleu dos anuncis de no res?
2: Ara tornem.
0: I entre tota la tropa als esports, o sigui, ara portem 3 hores fotent la xapa, però és que ara ve l'hora bona. L'hora del temps afegit.
3: RAC 1. Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
4: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
3: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
4: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
3: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
5: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
6: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
5: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
6: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
5: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
6: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
7: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
12: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
13: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
14: ara que podem fer el que volem,
13: volarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
15: I escoltarem els contes de RECO.
13: A la piscina!
16: Al cotxe!
13: O a l'hora de la migdiada!
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: I, oh?
13: Els contes de RECO són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
19: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
15: Es trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
13: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
21: Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
22: Tot ho trobaràs a RAC1.cat.
21: El portal de RAC1.
23: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
24: Versió estiu, amb Pere Mas.
25: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: Bravo! Quin entusiasme.
2: Per fi, el temps de fer.
0: Ah, sí, és que trobava faltant temps afegit, ja, eh? Ja està, ja primer dia, ja només en queden 29. Iau, i tal dia farà un any. El temps afegit al versió estiu, que és el moment dels esports, amb un personatge inquietant, que l'hem saludat abans, bueno, inquietant no gaire, pobret.
1: Home.
0: Que és el Martí Puig, el nostre Martí Puig. Molt bona dona dels esports. Que sàpigues, Martí, que Pedro Sánchez recibe los campeones.
1: Ja el tenim?
0: En aquests moments, si hi ha Pedro Sánchez els, està en aquests moments la Roja, que l'hem sentit abans a Can, com es diu això? A Can Felipe...
2: A la Zarzuela.
0: Sí,
2: a la Zarzuela, no?
0: Doncs de Palau Zarzuela a Palau l'altre, el de la Moncloa, els ha rebut... Qui és aquest senyor? Els càmeres ara estan fotent una mica l'embolic. Però vaja, que ja els ha saludat i ara estan com caminant per jardí i crec que en qüestió de segons, barra minuts, barra poc, començant per aquí, és el que porta la... És que veig un contrallum i no... Qui porta
1: Rodri.
0: La
1: Rodri.
0: Rodri. Ah, clar, el capità de la selecció espanyola, sí. En Rodri, porta la...
26: I jo voy sí, al lado de...
0: Al costat,
26: de Rodri.
0: Sí, sí, al costat, al costat Ferra Chanche.
26: Paseando i...
0: Aquest càmera ha estat a punt de xocar contra un fanal.
1: Ja ho sento.
0: Estan caminant pels jardins. Que comencem aquí, què et passa? No et queixis.
1: No!
0: Encara no t'hem presentat, eh?
1: No, per això.
0: Pots parlar, però no podem dir.
1: M'estic contenint. No.
0: Sí, sí. El que, bueno, se t'ha acusat de venir a robar. Ara la càmera li està... Hi ha hagut un que li enfocava quasi els testicles, a Rodri. Perquè, pobre, jo crec que és un steady. Sí. És un steady que, a més, aquestes càmeres com que...
26: Espero que lo vierais en la 2CAT.
0: Sí, a la 2CAT, que havia la Gemma Nierga. Què és això? Això és la Moncloa. Ara estem veient com una mena d'escenari i un parell de carpes on hi ha no menys de 200 o 300 persones, que és tot el personal de la Moncloa que està aquí fora. Què és això? Sí, sí.
1: Però... Són convidats especials.
2: Sembla...
1: I ben arreglats que estan, eh?
0: Bueno, no tots, eh? Aquí,
2: familiars, aquí. Amics, clar, coneguts.
0: Va, sí. Bueno, fa una cosa. Saludem a les persones que estan parlant. que a part es va Martí Puig, els tertulians, no?
3: Ah, això mateix.
0: Qui són?
3: Avui tenim el David Broc, que és col·laborador de la casa.
1: Sí.
3: Trincador.
1: Jo tinc una petita habitació, ho sabeu, no?
2: Ah, on diu accés restringit.
1: És allà. Hi ha un petit llit.
3: A la planta 15.
1: I una cafetera.
0: A la planta 15. Que l'altre...
1: A la planta 15 podries viure tranquil·lament.
0: És que jo tinc la teoria que hi ha algú vivint d'amagat a la planta 15.
1: Tu ets a la 15, Laura?
3: Hem passat unes setmanes a planta 15 perquè hi havia obres...
0: Mundo Deportivo. Sí. I què tal s'estava la 15?
3: Les vistes precioses, sí. Espectaculars. Bueno, clar, allò estava... que quan a vegades tens una mica d'estrès o estàs... Allò que et col·lapses i hi ha cert bloqueig quan veus i mires les vistes de Barcelona...
0: Inspiren, eh?
3: Sí, i et fan feliç.
0: Aquí les veus que no les veus aquí molt darrere, les vistes. Que
3: precioses.
0: Ja. I ara en quina planta aneu, és el Mundo Deportivo?
3: A les 5.
0: O sigui,
3: clar, aquí, bueno, estem aquí al costat.
1: Esteu dos pisos més amunt,
3: sí, estem
1: això.
3: Per sobre.
0: Hi ha categoria.
1: Això es nota, eh?
0: Sí, tu creus que...
1: Dos pisos es nota.

0: Aparició, que és una grande.
1: Això mateix, que no hem pogut saludar encara.
2: He de dir que em fa molta il·lusió que ens hagis reunit a mi i la Laura, perquè ens coneixem...
3: No, molt fort,
0: que no havia coneixit mai aquí a la taula.
2: No, mai, jo de la vida.
3: No.
2: Ens coneixem de fa molts anys, molts.
3: Mira, sí, molts, sí, potser 20 anys.
4: Ella tenia que venir, Fite.
0: Fite vindrà els dijous, però ara està vacances encara.
2: No, de veritat, molta il·lusió.
3: Molta.
0: Si us expliquem com fem la combinació de les tertúlies, aquí el pobre Martí i jo, amb unes fitxes.
1: Molt divertit, això, eh?
3: De personalitat, de test de personalitat. No. De compatibilitat.
2: Però què busqueu? És a dir, quan feu a les parelles, què busqueu?
3: First dates.
0: Busquem el tema de...
1: Primer els horaris.
0: Primer, els que poden treballar, els que no poden treballar. I alguns diuen, vull venir tal dia o no puc venir tal dia. Per exemple, tu em vas dir, qualsevol dia, però preferentment no el divendres. Me'n recordo perfectament.
2: Sí, però jo ja saps que m'adapto. Sí.
0: Sí. Quan fa vacances, llavors, evidentment busquem la qüestió de gènere, que hi hagi pràcticament cada dia una dona.
2: I sobretot...
3: Ara. Això està encara molt desigualat aquest any, encara.
0: Sí. Hi hauran dones noves.
3: Què vol dir, dones noves? Que són un producte?
0: No, vull dir...
3: Ja ens estàs tractant malament, Pere.
0: Aitana, no t'escoltes.
2: I després busques algú que en sap molt, la Laura, i algú que no sap res, com jo. És una bona parella, aquesta.
1: Per res. Això ho hem aplicat.
3: No, equilibrat, segur, David.
0: Ara que hem presentat els tertulians, deixeu-me dir, abans de passar la pregunta al dia de les stories Instagram i d'anar entrant en matèria, que estem veient tota l'estona per Rochanche.
3: Sí. Arriba el president a l'escenari principal.
0: Sí. Ah, bueno, doncs ja ho diu la Laura. Efectivament, hi ha aquesta mena d'escenari principal on hi ha el trofeu de la Copa del Món posat també en una mena com de faristol o digue-li com vulguis, i llavors l'estan veient caminant en l'or de multitudes.
2: Veig que algun jugador es treu l'americana. Deu fer una calor.
3: Home, hi ha una temperatura molt alta a la capital.
0: En Pedro va finíssim. Vamos España de fons. És una mena de com... és un escenari que ja deu existir. És com una mena de com es diu això?
2: Una carpa. Bueno, no és una carpa.
0: No és una carpa. És una mena de... A veure, un toldo, no?
2: No, sembla una...
4: Com el pavelló... Un techao.
0: No, el pavelló Mies van der Rohe, hi ha una zona que és com aquesta.
2: Sí, però sembla una marquesina d'autobús, eh?
0: Exacte, ara ho has dit.
2: És allò on...
0: Una marquesina que està allà...
2: Autobús de línia, eh?
0: Als jardins de la Moncloa, potser hi ha algun lloc que hi ha marquesina de no sé què, alguna cosa, perquè aquesta marquesina no l'han construït per avui, han posat el Vamos España.
1: Ah, això mateix.
0: I veiem a Pedro Sánchez, al seu costat el senyor seleccionador nacional, que és Luis de la Fuente, i en Martí, que els coneix a tots, veu algú més.
1: No, jo t'he de dir que veig les rodanxes de suor des d'aquí, eh?
0: Ah, val,
1: perquè fa tanta calor que aquesta gent està suant molt.
0: Hi ha una senyora que va de vermell que no sé qui és, la que està dient que calor que hace.
2: No, després està Rodri, no?
0: No, però la senyora de vermell aquesta...
2: No, sí, això de formar...
0: Hi ha algú parlant, que hi ha algú parlant, que veig algú parlant pel micro. Podem posar això, a veure si el de televisió espanyol...
5: Toda la gente que ha trabajado en la selección española, es decir, son 35 o 40 personas los que están, más los 26 jugadores, o sea que en total son 40 personas.
6: Hay un gran equipo detrás de este gran equipo de 26 jugadores.
0: Són els presentadors de l'acte, amb superestrella de fons una vegada més.
3: Puja.
6: Todo el torneo y también toda la gente de la federación que ha hecho que todo esto sea posible. Bueno, vamos a pediros, por favor... No sé si nos van a hacer caso, Ibai.
5: Sí.
6: A ver si baja.
2: Ah, Ibai Llanos, facturándome,
5: Con los protagonistas.
2: No
5: sé, es que no sé si han llegado todos.
2: Y tanques.
5: Creo que sí.
2: Sí. Y tanques.
4: Sí, siempre están los mismos.
5: Estamos todos.
0: Ibai Llanos.
5: Estamos todos, dice Rodri. Muy bien.
6: Va, me está metiendo prisa, Baena.
0: Vale. Per tant, estem
6: bueno, pues vamos a empezar, si os parece, porque queremos...
0: I ella aquí, a veure si ho veiem.
3: Ella presentadora.
1: Cristinini.
6: Ah,
2: molt bé, molt bé.
6: A esta celebración en el Palacio...
0: Ara veiem tota l'equip de la selecció
6: i... si me permitís, voy a empezar con el míster.
0: Palante, con el míster. Ui, si ara li faré entrevista al míster.
4: Bueno, pues...
0: No, el míster no.
6: Yo te quería preguntar, ¿cuáles las claves del éxito de este equipo? Es que es una familia. Hemos estado viendo a lo largo de todo este mes y medio...
0: Una familia y que a Portugal va fotre un pal el dia del Portugal, perquè si no encara haurien caigut.
6: Las bromas de Gaby, la sonrisa de Nico, la serenidad de Rodri, todos aportando, las risas se escuchaban hasta fuera del estadio cuando estabais entrenando.
0: Ojo,
6: ¿cómo lo habéis vivido?
0: ¿Qui és ella, de veritat?
2: No, Cristinini no és, no.
6: Qui és aquesta senyora tan simpàtica?
3: A veure.
7: Bueno, primero, buenas tardes.
4: Que se callen los niños.
0: És veritat, sí que és aquest merder. Aviam, deixa. Bueno, una mica de tot.
2: Claro, hasta el fish o
0: pero es curioso porque
7: hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso.
0: Vale, esperen que parli Pedro Sánchez y acabem d'avançar una mica.
1: Ah, això mateix.
4: ¿Dónde están los que me criticaban?
0: No,
4: ¿me vais a comer?
0: No, prou, no comencem a dir coses així. La pregunta del dia als stories Instagram.
2: A veure.
0: Aviam, qui la formula, qui diu com va, com anava això?
1: Vinga, va, la disparo.
0: És que hi ha una persona dormint.
3: És increïble, eh?
2: Sí, mare de pena.
3: És increïble.
2: No, però moment, per això, no, deixa'm una cosa, per això és el millor programa

0: I tu ja saps que jo li repeteixo sempre.
1: Però, David...
0: programa preferit de la ràdio.
2: No, però això per
0: és un programa de culte.
1: De molta gent. Sí. De molta, molta, no molta.
0: Hi ha una comunitat de fans del programa que vosaltres no teniu clara, però jo
2: no,
0: sí.
2: No és prou nombrosa. Tu tens el tall aquell de Pulp Fiction? Busca Pulp Fiction, no empecemos a... Que jo crec que existeix.
3: Comer-nos.
2: No, existeix, ja veuràs. Sí. Si però jo crec que està censurat, espero que estigui censurat.
0: No, per què?
2: Perquè, home, sí, jo crec que hi ha un pico... Sí? No t'apareix, ja el posarem. No. Doncs ja, demà el volquem... Torrents, demà volquem el tall aquest de Pulp Fiction del Lobo, quan han netejat el cotxe, i diu, bueno, però no empecemos a...
1: Sí, ja sabem.
2: Vale. Molt bé.
4: Va, li fotem
2: la pregunta aquí la dia.
1: Vinga, va.
2: La pregunta aquí la dia.
4: Va, ja te la disparo jo, espere.
2: No tens el micro molt avall, tu? Ah, mira, sí que el tenim, veus, perquè quedi clar...
5: Empecemos a chupar-nos les polles,
2: tot. Bueno, l'hauríem de censurar.
0: Veus com no estava censurat?
2: No, l'hauríem de censurar, però una mica de cosa... Una mica de cosa al decoro, diguéssim.
0: Sí. No, perquè a més l'horari, diguéssim que no seria un horari.
2: No, compte, eh?
0: No sé, sí, si no? Estem en horari, no?
2: Protegit, no ho sé, si la ràdio baixa el protegit.
0: Tant se val.
2: La pregunta.
4: Va, la pregunta. Va. Avui a la nostra audiència hem preguntat de qui és el mèrit del Mundial d'Espanya. I hem donat quatre opcions. La primera, de Luis de la Fuente.
3: Claro.
4: La segona, dels jugadors del Barça. La tercera, de Pedro Sánchez.
2: Home, això és una mica passat de voltes.
4: Home, sí, però això ja tocava avui. I la quarta, sort que ja s'ha acabat el Mundial.
2: Molt bé, que contestin primer la Laura, abans de saber com van els oients.
1: Jo ho tinc claríssim, dels jugadors del Barça.
2: Toma.
1: De fet, els dos Mundials que ha aconseguit Espanya al llarg de la seva història estan marcats per la presència de jugadors del primer equip del Futbol Club Barcelona. Sense anar més lluny, Pau Cubarsí ha estat el millor jove del torneig mundialista, ha estat el millor amb 19 anys, només s'ha encaixat un gol i això ha estat també gràcies a la...
2: Això només ha encaixat un gol.
1: No, és que hi ha poques seleccions, hi ha hagut tres seleccions que han aconseguit arribar a una final només encaixant un gol i ha estat també part del fruit de la feina i l'entesa entre Pau Cubarsí i Laport. Per mi Dani Olmo també ha fet un gran mundial i Lamine, tot i que ha marcat només un gol i ens fixem en números i estadístiques, crec que part del perill i el joc ofensiu i la feina que ha fet la selecció en atac, doncs ha passat molt també per Lamine, que a nivell de màrqueting també ha estat una de les estrelles que més ha agradat en aquesta cita.
4: Sí, estàs així. Tu què en penses, David?
0: És que, a veure, també
2: està
0: ja...
2: Està a punt de parlar el futur...
1: No estàs d'acord?
2: No. Està a punt,
1: no
2: de, parlar, està a punt de parlar el futur pare dels fills de la Yael, eh?
0: El futur... Ah, sí.
1: Qui
0: escolta,
1: és?
0: Escolta, estem parlant de...
2: Què vol dir qui és?
1: Ah, t'agrada? No, és maco, eh?
2: Puja.
1: Sí, les productores sí que estan més enamorades.
2: Puja, vol dir que volen sentir l'àudio, no, la Yael?
1: Del Ferran Torres.
6: Aquí, Ferran. Hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles y muy contento.
7: Tú en varias ocasiones estabas pensando en algunos partidos, que sea gol, y llegó el gol encima en la final.
6: Sí, bueno, como he dicho, al final yo creo que...
2: Ferran Torres,
6: que siempre hay que seguir creyendo, que
2: el seu nou pentinat que tanta furor ha causat ara.
0: Ja estem parlant del fucker número 1 de la selecció.
4: Ja en parlarem, no?
1: Però... Vols dir que és el... És un noi molt, molt sentimental i, de fet, deien que ha afrontat el Mundial després d'una separació d'aquest estiu, precisament, amb la parella. Sí.
0: No fa que era a nivell de... sinó a nivell de l'interès que
1: agrada,
0: les noies.
1: Agrada,
0: eh?
1: Sí. És un bon noi.
8: I rescata gossos, que ho he vist jo. Sí. O sigui, a puntitos que suma.
1: Sí, és veritat.
0: Bé, però, i el tema del pentinat és clau, perquè quan portava el...
8: Sí, no agradava tant.
0: No agradava tant.
8: Va ser quan es va començar a deixar una miqueta la melaneta, que va guanyar punts.
0: Quan anava mal degradat, semblava més kinky, i ara sembla molt refinadet, és un altre perfil.
8: Sí, i a més, clar, entra... Bueno, és que clar, és que el tema del pentinat, no. Quan entren a jugar, que, perquè ell entra com una miqueta... Efecte mullat, una mica.
0: Sí.
2: Haurem de plantejar-li la Pont Nou, aquest tema, quan vingui el...
8: Efectivament.
0: És el tema, perquè un canvi de look tan poc... No.
8: Sí. No, com jo. Saps que jo m'he trobat molta gent, jo ara m'he tallat els cabells curts, i moltíssima gent m'ha dit, estàs tallant els cabells, t'has fet alguna cosa, estàs molt guapa. I mai m'ho havien dit.
1: Estàs guapa, eh?
3: Nos callamos, venga, subimos micro, pinchamos, venga, tira.
9: Con los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras, servidores públicos, en definitiva, de nuestro país. En segundo lugar, dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria. El juego porque realmente, para aquellos que saben mucho de fútbol, que no es mi caso, pero hasta incluso aquellos que no lo somos expertos en fútbol, hemos disfrutado mucho de vuestro juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque es verdad que no resulta evidente, aun siendo bueno, el poder llegar a nada más y nada menos que la final de la Copa del Mundo. Y finalmente, pues bueno, hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no? Son 2-2 y bueno, ¿por qué no en 2030 soñar con que no hay 2 sin 3? Y encima...
3: ¡Se callen los niños!
9: Así que unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
7: Muchísimas gracias a todos y ahora ya os dejamos que vayáis a celebrar por las calles de Madrid este gran triunfo. Enhorabuena.
0: Ah, ja està, això?
2: Doncs vinga, per menys sí que està.
1: Home, és que han d'anar per feina, és eterna, això, és eterna. Fa els jugadors. Fabián tenia cara d'agobiat, eh? I Joan Garcia.
4: I a les 7 havia de començar la rua, per tant, ja anem tard.
1: Però
2: ja. A les 8, molt tard. Jo diria que a les 8.
1: Ho trobo massa.
2: A les 7, bueno, doncs a les 7. Què estan dient els oients i comencem a obrir punts de connexió perquè tenim gent repartida per tot el planeta.
8: Vinga, una enquesta que han participat 1.375 oients. A la pregunta de qui és el mèrit del Mundial d'Espanya, la resposta menys votada ha sigut de Pedro Sánchez amb un 7% dels vots. La segueix de Luis de la Fuente amb un 20% dels vots. A continuació, sort que ja s'ha acabat el Mundial amb un 35% dels vots. Oh. I l'opció més votada ha sigut dels jugadors del Barça amb un 38% dels vots.
2: Bueno, doncs ja està.
8: I he de dir que alguns oients ens han suggerit que també el mèrit del Mundial és de Keine, que és el germà de la Mídia.
0: Estrella del Mundial.
1: Sí, l'estrella mediàtica
0: i
1: el talismà. No?
2: Ah, està d'un talismà, doncs mira, escolta'm.
3: Aturem el programa, baixem micros...
2: Home, ahir va plegar, sí.
3: Baixem, acabat, eh? Fora música.
2: No, fora música no, fora davant música. No.
3: Becario...
2: Què passa, Becario? Venga. Benvingut, senyor Pedrerol, novament al versió estiu.
3: Para lo que me queda en el convento, digo, sí, voy a pasarme por...
2: A Transmedia no et queda res.
3: No. Hoy es el último chiringuito.
2: Sí, no, va ser això, eh?
3: Y en el último chiringuito había que denunciar la vergüenza que estoy pasando.
2: Quina?
3: Vaya radio de Palmeros, ay, ay, ay.
2: No, per què? No, bueno, en fi. Alguna cosa més a dir o només he vingut a insultar?
3: Al contrari. Vinga, aquesta pregunta que esteu fent és botones. Tírame un sonido de tensión.
2: ¿Botones?
4: ¿Qué digo?
2: ¿Botones? ¿Qué digo?
8: Es el técnico.
3: ¿Botones?
2: Pincha, no es botones, es pincha.
3: Una vergüenza. Sí. Vamos a ver. ¿Qué vol dir? ¿De quién es el mérito del Mundial? Pues de quién va a ser del... Real Madrid.
2: Però si només jugava el Cucurella, al Madrid.
3: Ja estamos con los palmeritos del Barça.
2: No, la realitat,
3: jo tio. Jo soc del Barça tota la vida i no em fa vergonya d'admetre.
2: Sí, el Barça i la gent no se lo cree. Sí.
3: El mèrit és del Real Madrid. Sí. I en concretament del seu president, Florentino Pérez.
2: No, aquest color, de
3: veritat. I és més. Sí. El següent Mundial el guanyarà... el Real Madrid... de Florentino.
2: Esperem que la final
3: Pérez
2: la jugui a Barcelona. Aquest és un tema força interessant.
0: Però ara on va, Mediaset, no?
2: No, ara...
0: Ara va Mediaset.
2: Això no puc contestar-te jo, pregunta-li amb ell. Però abans, deixa'm, és que deixa'm obrir connexions, que anem
0: a l'Europa.
3: Haremos el programa de las mañanas de La Sexta. Sí. No, Pedre Loreros.
2: I així el Broc no podrà anar a robar el programa de la Lourdes.
0: Efectivament.
1: Segur que el fitxa.
2: Deixem-me saludar primer, molt ràpidament, l'Àlex Pintanel, que el tinc per Madrid,
0: Pintanel,
2: rodejat de amb la Roja i de l'Espanyol. Àlex Pintanel, ets viu?
5: Què tal, com esteu?
2: Com estàs, maco? On et trobes?
5: Mira, ara mateix estic al costat de Cibeles. Sí. No he pogut accedir a la plaça perquè està plena de gent i, a més, la cobertura és terrible. Mm. I aquí és on s'acabarà la festa, és a dir, on s'acabarà la rua. S'ha muntat un escenari, està previst que passades les 9 del vespre arribin els futbolistes, hi ha un escenari, hi haurà parlaments, hi haurà música en directe, actuacions, i aquí és on es posarà el punt final d'aquesta festa
2: una cosa.
5: De la segona
2: estrella. Fem una cosa, com que estan sortint de la Moncloa, que ara el Pedro Sánchez els està donant la mà, tu queda per aquí una mica a l'acecho, direm allò de deixem línies obertes pel que pugui haver-hi, però deixem abans anar-me'n als Estats Units, anar-me'n a Nova York, o camí de l'aeroport, no sé on el tinc exactament, i sobretot rebem un aplaudiment, perquè porta 40 dies,
4: 40 dies
2: pencant com un desgraciat. Pobre, en Damià López!
0: Bravo!
1: Bravo!
2: Damià!
0: Bravo!
2: El pobre
1: molt
2: Damià...
1: Bé.
2: Damià...
0: Ha marxat.
2: Sí,
1: no hi és?
2: Sí, que hi és, sí. Sí que hi és.
4: Al metro deu estar.
3: Bueno, don Damián.
2: Aviam, estava aquí, però...
1: S'ha dormit, potser.
2: Sí, però a part de riure, podeu tornar-lo a trucar o verificar què passa amb la trucada. Perquè...
0: potser ha agafat l'avió, ja.
1: No, clar, potser és a l'avió.
0: Ja, estava fart d'esperar i ha dit, jo
2: està
0: marxo.
2: Està a camí de l'aeroport.
7: Està mort. Eclipsi, està mort ja.
2: Hem de dir que el Damià Muerto. Ha estat 40 dies allà anant al Mundial, que ahir va estar a dins de l'estadi, per tant, ens pot explicar coses des de dins.
8: Home, que jo que m'expliqui les cançons que sonaven als partits, perquè no sé si hi vau veure el... que va sonar la Macarena, la CDG, maquillaje,
10: un mojón.
8: Clar, durant les pauses d'hidratació.
0: Posaven
8: de playlist, playlist molt Spanish, però segons quin criteri, no? Perquè sobtava una mica. La Rosalía ha triomfat.
10: Sí. Home, faltaria més, no?
8: Cada partit de la selecció espanyola, quan acabava, el primer que escoltaves era Rosalía.
10: O l'Aitana.
8: Sí, l'Aitana. Però a mi ahir em va sorprendre.
10: Aquesta.
8: Aquesta. No, era la,
10: però
8: com la banda
10: de pausa d'hidratació em va cridar l'atenció perquè dic, ostres, però per què no posen cap cançó argentina? Perquè, per igualar-ho una mica, dic jo.
0: Clar, però és un altre rotllo, no? Clar, és, potser el que portava la playlist directament...
4: Era Rosalía.
0: No, amb Espanya.
10: Però ja van posar a Maria Becerra, que va, Maria Becerra, va fer el playback allà, saps? No va ni cantar.
2: Silenci. La música que sonava tampoc ens importa tant. O potser li podem preguntar al Damià López, que com que hi ha hagut un que s'ha tallat, no ha sentit l'aplaudiment que li hem dedicat.
8: Sí,
2: Damià.
0: Bravo!
8: Damià.
0: Bravo!
2: Ja està. Hola, maco, em sents?
11: Don Damián.
12: Bona tarda.
11: Ahí
12: bona
11: está.
12: Tarda,
11: Damián. Muy el tarda. Chaval, un ejemplo a seguir como periodista.
2: Menos cachondeo.
11: Lo tuve en mis pechos.
2: Pobre Damián, deus estar esgotat, suposo, després de 40 dies, amb el Mundial amunt i avall, saltant de seus i seguint Espanya, no?
12: Doncs, sincerament, t'he de dir que no, perquè quan coneixes un esdeveniment d'aquestes característiques, ja surts programat. Surts programat i, bé, evidentment, sí que estem cansats, perquè ha estat un seguit de viatges, de no desconnectar, perquè estàs treballant a tota hora, no?, per tots els programes. Tots els programes tenen les seves necessitats. Menges diferent, tens altres dinàmiques, dorms poc, però normalment el cansament surt quan arribes a casa. Quan arribes a casa i desconnectes i et relaxes i comences les vacances allà, fins a mi no m'ha passat, però si hi ha gent que es posa malalta, eh?
8: Sí, sí que passa.
12: Posa malalta,
2: sí que és veritat.
12: Que fins
2: clar,
12: i tot, és que... Sí, nostàlgia de treballar, fins i tot, que et demanin peces, que el Bassa et demani la crònica i aquestes coses, no? Però de moment estic bé.
0: Calma. Ha sortit molt de nit? No, no?
2: A qui m'importa això?
12: No, el que he vist és que... Tinc al·lèrgia perquè del Madison, tu, bro, perquè és que
0: ha
12: posat el Madison.
0: Clar, és que ara el Dami...
12: Una mica traumat.
0: Sí, està en territori enemic, perquè ell és molt dels Philadelphia 76ers, que és una mica de la NBA. Ja sé que això, Pere, et queda una mica lluny.
2: Sí, queda una mica lluny.
0: I aleshores ella està en territori enemic, no? Està com si estigués al camp del Madrid.
8: Però han guanyat els Knicks, no?
0: Efectivament, molt bé. Gràcies per recordar-ho. Gràcies per recordar-ho.
8: Que és el teu equip.
0: És el meu equip.
2: Espanya guanya el segon Mundial i ara estem parlant dels Lakers o no sé qui.
0: Sí, perquè és que amb el Dami no es pot evitar. Hi ha una espècie de connexió aquí magnètica. Sí.
11: Los niquis.
2: No, però sí que és veritat que després de tants dies seguint el Mundial, una mica de tristor, una mica de baixó emocional, una mica de dir la meva vida ja no té sentit, sí. Potser sí que l'has d'experimentar després de tanta intensitat i sobretot d'estar en una final d'un Mundial.
12: Sí, sobretot és ahir, en el moment en què els jugadors d'Espanya, diguem, desfilen per la zona mixta, tots Rodri anava amb la copa original i tots els futbolistes anaven com amb una caixa que portaven una rèplica, hi ha una sèrie de jugadors que van sortir a parlar i aleshores hi ha un moment en què, doncs, com que s'evapora tot, tots els periodistes deixen la zona mixta, al final quedan dos o tres d'allà i van dir, hosti, s'ha acabat, no? S'ha acabat i comença a recordar el 8 de juny, quan van volar cap als Estats Units i aleshores tot el que hem passat, no? Chattanooga, que és el poble on Espanya es va quedar la primera fase, tot el viatge que hem fet, totes les ciutats, i t'entra com això, com gairebé com una nostàlgia, com un record de tot el que hem passat. Hi ha un punt, quan cobreixes, no?, que són, dius, bueno, són 43-44 dies, al principi comences amb força, comences amb empenta, però quan estàs al dia 16-17, que ja comença a acumular-se el cansament, dius, hòstia, et queden 28 dies, no acabaré mai, no? Però, bueno, al final ja és anar dia a dia, anar gairebé crònica, i quan arribes al final, dius, hòstia, realment semblava mentida, però s'ha acabat i ja només queda el viatge de tornada.
4: Perquè, Dami, t'han ficat bons hotels o no?
0: Ep.
4: Això és important.
12: Sí, no, els hotels, dius, sí, els hotels és gairebé el menys problemàtic, eh? Perquè als Estats Units, diguem que a l'hotel en si no acostuma a ser massa bo, l'esmorzar pitjor, però els llits són grans. I el tema del descans és important. També he de dir que, per exemple, el millor esmorzar... Que per mi és...
0: Ara,
2: anem al tema, ara anem al món de l'os.
0: Ara.
12: El millor esmorzar va ser a Guadalajara, a Mèxic, quan Espanya va anar a jugar contra Uruguai. Va ser meravellós, que obro parèntesi i aprofito per dir que jo crec que el Mundial hauria estat molt millor a Mèxic. Vaja, sencer, l'hauríem d'haver fet a Mèxic i la final hauria estat a l'Azteca. Però bueno, això és una apreciació de romanticisme futbolístic, no? Però si pregunteu, per exemple, per l'esmorzar, una fruita meravellosa, uns ous increïbles, o sigui, que a nivell gastronòmic, Mèxic... número 1.
2: De veritat.
11: Ojo con los huevos.
0: Un respecte.
8: I els tacos també, no, Dami? els tacos...
12: Sí, sí, Laura, sí, sí, els tacos... Molt bé. Sí, sí, però podem fer un bon sopar, sobretot la nit prèvia al partit contra Uruguai.
2: Podem deixar sí, sí. La gastronomia?
12: Vam un bon menjar que es van portar.
2: Sí, una sí. Qüestió logística. Sí. T'imagino que ja estàs al camí de l'aeroport o a punt d'anar cap a l'aeroport per tornar cap aquí a casa?
12: Sí, anem cap allà. Sortim a la mitjanit, a les 12 hora catalana. Perdó, és que...
8: Ojo! Ojo! Què està passant? Hi ha una mica de veu a les teves obres.
2: Deixeu-lo parlar, sisplau. Digues.
12: No sé, quan no hi ha obres, veus que heu de ser a Nova York, quan no hi ha obres són bombers, sinó la policia, sí. És una ciutat amb molta activitat, o sigui, sempre es colen el soroll. Bé, ara estava fent...
8: Això és una gralla?
12: Un últim vídeo per les xarxes de RAC1, i ara ja vaig cap a l'hotel i ja em demanaré un Uber cap a JFK, cap a l'aeroport per tornar avui de matinada cap a casa.
2: Sí, sí. Sí que detecteu un cert brugit pel centre de Nova York. Escolta'm una cosa, tots els aquí presents hem vist la final del Mundial, hem vist els partits, ahir vam veure tot el rotllo aquell, l'hem vist tot, i hem vist la realització televisiva que t'ensenya moltes coses, però tu estaves dins, i a l'estar dins, per exemple, t'ha permès veure coses que o no s'han vist o s'han vist més per xarxes socials, com per exemple la tangana o d'altres moments. Explica'ns coses d'aquestes que no s'han vist tan evidentment durant el que és el partit, o fins i tot la percepció d'avorriment que vam tenir vist per la tele. No sé com ho vas viure tu des d'allà dins.
12: Sí, mira, jo crec que això passa en qualsevol esport, que normalment veus qualsevol esdeveniment esportiu que per la tele pot semblar més avorrit, més suporífer, no? Que costa més d'empassar, però diguem que l'energia que es desprèn d'una final d'un mundial pot amb tot, no? Arrasa amb tot, no? Ahir ja era, només vam arribar, fixa't, a les 8 del matí ja vam agafar un bus per anar cap a l'estadi, i el partit era a les 3, perquè ja ens van avisar, aneu amb temps, costarà molt arribar, aquí hi haurà mig món, vaja, tota la representació política, social, cultural, i serà d'un altre amb tot el que implica. Ja ens havien recordat que l'any passat, a la final del Mundial de Clubs, hi havia assistit Trump, i tota la premsa havia tingut molts problemes per arribar. Doncs ahir vam arribar a les 9 del matí i no vam accedir a l'estadi fins a les 12. És el que jo sempre dic, les coses que no es veuen del Mundial, però que sí que vaig explicar a Antena, però remarco, no? Si vam estar 3 hores de cua per entrar. Són coses que té al final del Mundial. Després, doncs, tota l'energia, les aficions, sobretot l'Argentina, que ja l'havien vist el dia abans en el banderazo. I aleshores em va sobtar que jo he seguit Argentina també en els Mundials de Rússia i de Qatar, i ahir és la primera vegada que no els veig animar, no? I és que el futbol tan sublim, no?, que ahir va ensenyar la selecció espanyola, els tenia atònits. És a dir, no podien animar. L'única cosa que feien era ser el reflex del que era la selecció argentina. Veien la pilota passar. Estaven molt atordits, estaven realment frustrats de veure què és el que estava passant sobre el camp. I després vaig parlar amb periodistes amics d'Argentina, que ja ens coneixem de fa temps, i diguem que a diferència dels jugadors que van muntar aquella tangana, aquella batussa, admetien la derrota i deien marxar a casa amb bon sabor de boca. Sempre és dur per ells perdre una final. Una final de Copa del Món és molt dur perquè no saps quan la tornaràs a jugar. I dic això perquè ells, a banda d'aficionats, ells reconeixen que són inxes, que diuen ells, no? Mm-hmm. Doncs bé, marxen amb bon sabor de boca i admeten que han perdut contra un gran campió com era Espanya.
2: I algun dels moments controvertits...
0: Compte!
2: Bueno, és un taxista que està...
12: Sí, no, però... no sóc jo,
2: No, anava a dir...
8: Què està passant?
0: Bueno. No, és que el taxista ha reconegut el Dami. L'està evitant perquè...
2: És un oient de RAC1. Exacte, és un oient català de RAC1 que t'està escoltant pel mòbil i que t'està saludant.
0: Clar, clar, clar.
2: Perquè si no se m'acut aquesta pitada, de veritat. Sembla que estigués sentint el taxi. Deia que particularment al final, el desenllaç aquest, que no es va veure tant per la tele, de la tangana, i també els jugadors donant l'esquena a la selecció espanyola, que també es pot interpretar quan li donaven el reconeixement, el guardó, que també es pot interpretar que estava mirant els seus, potser. Tot això, en aquell moment, es va també percebre aquesta mica de, no sé si dir-li tensió, mal rotllo, tota aquesta mena de moment estrany.
12: Sí, sí, sí, sí, es va percebre absolutament i va sobtar. Aquestes coses sempre, doncs sempre criden l'atenció i aviam, no... Diguem que en aquell moment, per exemple, jo particularment tenia la mirada més posada en Rodri i en els futbolistes d'Espanya i estava molt pendent de què feia Trump, no? Jo, vaja, és que més, des que vaig arribar aquí als Estats Units, jo ja pensava, amb l'equip que guanyi, aviam què fa Trump i si es queda dins la foto o no. Va ser just després, pocs segons després, que ja van començar a circular imatges i es veure com els jugadors d'Argentina es posaven d'esquena, que és una conducta, aviam, tenim molts oients argentins i que ningú se m'enfadi, però és una conducta que recorda molt a la futbolistes del Madrid, no? I a la cantina dels jugadors del Madrit, sí. de futbol i també de bàsquet.
8: Cuidado.
12: I per l'altra, la manera que va tenir Argentina de repartir, hosti,
2: sí, no, es van quedar a gust.
12: Va fregar la violència. es van quedar a gust, però era, jo crec, més que una manera de jugar, que sí que la tenen, la frustració de veure com Espanya els va ballar. L'Estell sí que ho diu tot, pinxo a porta contra zero, vull dir que no poden discutir res, realment.
2: Molt bé, Dami, doncs si no té ningú cap pregunta aquí per fer-li al Damià... O
0: moltes preguntes, però que no es poden fer ara. Un altre dia, amb la calma. Sí. No.
8: Però... Home, si t'has... Has fet algun hot dog, és la pregunta.
2: Com? Quina és la pregunta?
8: Jo només puc preguntar...
12: Un hot dog? Ahir mateix a l'estadi.
2: Clar, bueno, és que deus haver estat tot el dia amb els vasos aquells gegants de Coca-Cola i amb els hot dogs hamburgueses i d'aquí no devem haver sortit gaire, diguem-ne, eh?
12: Sí.
0: Bueno, sí, has agafat quilos? No. Has mantingut la línia? Com ha anat això?
2: Però, de veritat.
0: No, a veure, són coses que m'interessen.
8: No, als Estats Units ja sabem que es menja molt.
12: És una molt bona pregunta. Jo crec que ho he tret endavant bastant bé, bàsicament perquè, no, perquè a nivell de qualitat de menjar, el més normal seria haver tornat amb més quilos,
0: sí.
12: Però crec que ho he mantingut perquè la majoria de dies, això ens ha passat a molts companys, hem menjat només un cop al dia, això ens ha salvat.
0: El dejuni aquest intermitent, no?
2: No, el dejuni de menjar...
8: Obligat, no? Sí, dejuni obligat per la feina.
2: I una última cosa. Si digues, endavant.
12: Sí, sí. No, que aquí l'activitat normalment era al migdia, 2, 3, 4, i aleshores ja estàs treballant, et saltes al dinar i passes al súper.
0: Clar.
2: Sí. Molt bé, i aquelles patates i tota aquesta cosa. I una última cosa, aquesta sensació que podia aparèixer algú raro, la cosa de l'accés al país, dels delais i tota aquesta mena de tensió rara que es viu als Estats Units, això heu estat immunes, perquè també ha afectat el Mundial amb el tema de l'àrbitre aquell, o els d'Iran que no els deixaven entrar, o heu també notat una mena de zel de seguretat estranya ahir mateix sobre l'estadi, hi havia uns tios raros, que és com polis de Nova York, sí. Vas veure aquells que anaven amb aquella gorra faixa, que portaven, sí. Fotien molta por aquells tios. No sé si heu notat molt aquesta pressió del tio que ve de fora a fer mal, diguem.
12: No. Bé, jo no, en el meu cas no sóc immune, perquè a més, jo que segueixo futbol de seleccions, el tema geopolític, doncs m'encanta i gairebé el segueixo més que el futbol particularment, però jo diria que va ser sobretot una qüestió molt del principi, no? Molt del principi quan hi havia seleccions més modestes dins de la competició. Per exemple, jo m'he quedat molt amb que s'ha parlat molt de Tijuana en aquest Mundial i normalment de la temporada en el futbol de clubs la paraula Tijuana no apareixeria mai, una ciutat que es coneix per la seva per el seu alt grau de delinqüència
11: i les pipes,
12: no? Però que surt les notícies, surt les notícies internacionals, etc. Però no parlem mai esports de Tijuana, no?
0: No.
12: I en canvi que la selecció d'Iran s'hagi quedat a dormir a Tijuana perquè Trump no els deixava quedar i només podien entrar al país a jugar i després els empacatava cap a Tijuana, vaja, a mi em semblava molt noticiable, no? I això fora part també dels presidents del Mundial, o que l'àrbitre de Somàlia, el declarat millor àrbitre d'Àfrica, no pogués entrar a xiular, vaja, em semblava increïble, però després el Mundial ha anat avançant, s'han quedat les seleccions més d'elit, amb menció especial per Cap Verd, que també ha deixat una gran història.
2: I tant.
12: Això ha quedat, però sí, sí, ahir tenies helicòpter sobrevolant, que dius, bueno, aquí pot passar qualsevol cosa, però jo afegiria que tot això, evidentment, el pròxim Mundial no serà tan així perquè estarem a Europa, no?, i veurem què passa políticament, però aneu-vos preparant perquè s'està cuinant un Mundial no de 48, sinó de 64 seleccions, l'està cuinant Infantino. O
0: sigui, molts partits, eh? Infantino. Això són molts partits i molts dies.
11: És el doble.
8: Sí. Morirem.
2: Bueno, i el vídeo d'antibales que tenia el Trump allà, que tampoc es podia veure bé què fotien allà dins.
0: No, la mampara aquella, no? Una mampara de...
2: Bueno, vídeo d'antibales, no? Era un vídeo d'antibales, com si ho hagués d'anar a veure el partit amb una...
0: Però semblava una mampara de bany, saps aquestes que...
2: Era una porqueria. Molt bé, ventilem el Damià López, li tornem a donar les gràcies, feu tot l'últim hot dog a l'aeroport.
0: Ara.
2: Que segur...
8: Aprofita. Oh, que bo.
2: Els preus, sí, que bo, però potser si a Barcelona hi ha qualsevol cosa...
11: Ojo l'almorrana! No, va, prou, ja, prou d'aquest
2: color. Dami, moltes gràcies per la feina feta durant tots aquests dies i bon viatge de tornada.
12: Molt bé, gràcies a vosaltres.
11: Que vagi, esperamos, querido.
8: Bravo,
0: bravo!
8: Bravo!
2: Posem una mica d'ordre. Tinc el Pintanel, que ara veurem si segueix viu o mort o ha quedat esclafat per una massa de seguidors de La Roja, però abans de saludar el Pintanel, què us sembla si faig una mica de publicitat, que així podrem pagar els vostres sous?
0: Sí, si no, no facturem.
8: I tant,
0: evidentment.
8: Endavant.
2: Fem una minipausa de publicitat que no dona temps a fer res i tornem de la publicitat, anem a veure el Pintanel, en quin punt es troben les celebracions de La Roja i comentem una mica més detalls del partit d'ahir.
13: Versió estiu, amb Pere Mas.
14: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
15: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
18: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
19: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
20: Subscriu-te 3 mesos a La Vanguardia per només 109 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un netejador a vapor per aspirar, fregar i desinfectar tot tipus de terres. Valorat en 399 euros. Truca ara al 933 481 482 i presumeix d'un terra impecable amb La Vanguardia i Polti.
21: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
22: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
21: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
22: Truca al 900-903-743 3.
23: Medishore.
21: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
24: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
25: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
26: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
27: Sona bé.
26: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
27: Sona el nou Micra.
26: I el 0% TAE.
27: Sona que estreno Nissan.
26: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
8: Escolta, si assegures el cotxe amb línia directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca al 97... Diguem-ho bé. Truca al 97-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe. Ara.
2: Tornem a dir el telèfon per si de cas algú vol trucar.
8: Sí, 97-700-700.
2: Queda clar?
8: Home, jo crec que sí.
1: Home, a veure. Moltes vegades que ho ha dit. Això sí. És una promo com Déu mana.
2: No, volem que es cobri, vull dir que no volem aquí...
0: Clar. Sí, no, és importantíssim. Perquè si no després això no, repercuteix en nosaltres.
2: Però
8: no, no, no, si molt bé. Sí, però clar. Està perfecte.
2: Pintanel, a veure on el tenim.
5: Don Àlex. Què tal? Com estem?
2: Segueixes viu, veig, que hi has molt.
5: Sí, home, sí. Segueixo.
11: ¿A cuánto has hecho el kilómetro?
10: Ja no hi és.
2: Sí, deixeu-ho parlar, aviam. El tenim a Madrid.
5: Ah, l'està
2: ara l'està passant.
10: Oh.
2: Bueno, que és R2-D2. Silenci. Perdó, això has estat tu?
5: De calor, em sentiu?
2: Ara sí. Perdó, s'ha tallat.
5: Us estava dient que hi ha un munt de gent aquí a Cibeles esperant l'arribada dels campions. Aquí és on acabarà la rua. I alguns detalls que us volia explicar. Fa moltíssima calor i, a més, penseu que a Cibeles, on està tota la gent, dona tot el sol. Ara mateix 35 graus i, de fet, hi ha hagut ja diverses persones amb cops de calor i han hagut d'intervenir des del SEM per emportar-se a força persones amb cadira d'arròs. I després m'ha sorprès veure bastantes samarretes del Barça. Jo us diria que des d'aquí potser n'he vist ja 7 o 8 samarretes del Barça i em sorprèn. I després molta samarreta amb el 20 de Pedri i amb el 19 de Lamine Yamal, de la selecció espanyola. Són les samarretes que...
2: Viva Espanya!
5: Aquestes de Pedri i de Lamine, us podeu imaginar, evidentment, la quantitat de gent que hi ha aquí.
2: Home, sí.
5: I Viva Espanya, sí, és... el que estem sentint pràcticament des de que m'ha arribat
2: aquí. Si no creus viure a Espanya, el dia que Espanya guanya el seu mundial...
0: Que no és el mateix que arriba a Espanya, eh?
2: No,
0: són diferents.
2: Un crit d'un to diferent. De moment el viure a Espanya anem bé, l'arriba a Espanya...
0: Efectivament, canvia la cosa.
2: Molt bé, doncs Àlex, segueix passant calor, et deixem aquí en línia, et deixem mig obert, i si vols coses ens vas dient, i aquí... Estem aquí fins a les 8, i després no marxis, eh? Que tenim tota gent aquí...
5: Sí, jo crec que aquí, fins al Twitter, aquí estarem per explicar tot el que passi.
0: Nit llarga, eh?
5: Des de Cibeles, sí, sí. Va, els que ens agrada, no?
2: Cibeles se tiñe de rojo con Àlex Pintanel, por ahí dando vueltas, eh?
5: No, i a més la imatge, tinc una imatge que tinc ganes de veure, que és una imatge curiosa, que és els 8 futbolistes del Barça celebrant a Cibeles.
0: Sí, senyor.
2: Clar, sí, sí, perquè no, hem de recordar, perquè no sàpiga encara, que és el temple madridista per... Vaja, és un
3: Tenemos francotiradores.
2: No, no, sí, exacte, jo.
8: Possiblement. Tenim publicació de Leo Messi.
2: Ep.
8: Ha publicat una foto i un escrit.
2: Està a Cibeles.
4: Última hora.
8: No, ha publicat
1: no ha parlat fins ara, per tant, és...
8: Clar, fa 10 minuts.
1: És important, molt bé.
8: Diu, el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, pero también me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando... que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar una vez más entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a 2 finales consecutivas de la Copa del Mundo. Ya os digo, muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. Y acaba bien, también quiero felicitar a España por el campeonato.
1: Así habla, bravo. Así habla Dios, la
8: mismísima
1: palabra.
2: Pero se ha olvidado que Argentina ha donat exemple d'equip guarro, patades...
1: Sí, què decir, bobo?
0: No, sí, però això no ho dirà, no?
1: Un respecte.
0: No,
1: home, certament ha estat unànima aquesta consideració sobre la final, que el joc i el futbol el va posar a la selecció espanyola.
0: Bueno, si tu volies que digués i som uns quinquis jugant.
2: No, no, però això, no? Només...
1: Ell no, però els seus companys...
2: Però només, només he recordat que no hi ha hagut un joc molt net i molt polític.
1: És normal que ens posem agressius, bueno, o no, Pere Mas?
2: No, és normal i menys venint de la monja.
1: No te passe un pelo, boludo, bobo, que te meto el mate en la cabeza.
4: Argentina només va fer 2 rematades a porteria en tot el partit.
2: Caram.
4: Clar, i les dues van ser...
1: Sí, després del gol, de Ferran es van activar, però la intenció...
6: De Palacio van despacio.
1: Però volíeu anar a penals perquè allà veieu que teníeu possibilitat de fer alguna cosa, perquè el Dibu és fort.
0: No, i perquè arriben a arribar a penals
1: i guanya Argentina. I guanya Argentina, estic d'acord. Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que Messi hauria fallat, com sempre, que no s'ha xutat els penals.
1: Però la intenció era aquesta.
2: En tot cas, ja que estem abordant això del guerrerio i les patades, la vessant esportiva és molt evident de com va anar el partit. Va ser Ferran Torres, el nostre home, diguem-ne.
4: Sí, sí, de fet, Ferran Torres va ser l'home gol, com Iniesta va ser el 2010, i això deia un cop acabava el partit.
7: Una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios... Siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
4: És que en el fons Espanya porta 38 partits seguits sense perdre. Eh? Estem parlant aquí des de l'Eurocopa del 2024.
0: Ferran Torres sempre té en ment la gent que el critica. O sigui, no és la primera vegada que ell, quan acaba un partit... No?
1: Vas veure la celebració?
0: Sí.
1: Perquè va fer
0: que
1: així.
0: Parlin, no?
1: Si tu marques un gol per la història, jo potser pensaria més en celebrar que no. Perdona.
2: No, que hauria d'estar menys pendent del que diu la premsa i que la gent regi d'ell, una mica com el Xavi Hernández, que sempre estava molt pendent del que la gent deia d'ell.
0: Efectivament, i crec que hi ha moments en els que tu pots entendre que sí. Per exemple, a la Barça ha tingut algun moment que ell ha sortit a dir, se m'ha criticat molt, i jo crec que anava bé, perquè havien estat mesos... Però ahir jo crec que és un dia per recordar-te de... que has guanyat el Mundial,
2: bueno,
0: i
2: també
0: no
2: està...
0: la gent que t'ha criticat, ni... no ho sé, eh? És per
2: poder-ho
0: i apuntar alguna cosa.
2: Això eren les declaracions que va fer sobre el terreny de joc, crec que recordar, estava molt en calent.
4: Sí.
2: Va dir, Dios le da no sé què, a quien se lo merece.
0: Sí.
2: No se n'adona de la magnitud del que acaba de dir, com van dir, no, els altres no se merecen nada i me lo merezco yo.
0: Sí, no, absolutament.
1: És un jugador que s'ho treballa, és un jugador molt treballador, molt professional, jo crec que ha tingut la consideració dels seus entrenadors, de Luis Enrique, de grans tècnics, de Luis Enrique, de Hansi Flick, sense anar més lluny, per tant, perquè és un jugador que treballa, que lluita pel col·lectiu, que quan surt al terreny de joc doncs hi ha de participar en tasques de pressió, de defensa, de solidaritat. Ell és així, però, clar, a vegades jo crec que se'l critica perquè li ha mancat, ara no és dia de criticar, però li ha mancat transformar les ocasions que té.
0: Aquesta temporada del Barça va estar 3 mesos,
1: sí,
0: quants mesos que va marcar.
1: Sí, 3 mesos.
2: Perdoneu, ha arribat el ressuscitamorts a la tele. Oi que és aquest? Ho posa a la U, sí o no? Acaba, sí, no sé què senyor, sí. Que feia els
0: perfums. Nacho Ferrer. Nacho Ferrer, sí.
3: Hemos adelantado el viaje porque nos íbamos a venir... Bueno, ahora yo tendría que estar saliendo de...
2: Que no es va equivocar, va dir un que estava mort, sí o no? Sí.
0: Juan Carlos Rivero, sí.
1: Es Diego Jota.
2: Deixem-lo, escoltem un segon.
0: S'ha equivocat un segon.
3: La verdad es que ha sido... Es una experiencia única.
11: Con la cartera encima de la mesa.
2: Sí, veritat, és veritat.
3: ¿No? La parte que me toca, que yo no que los campeones del mundo son ellos, pero sí. en la parte que nos toca a los que hemos tenido la fortuna de estar ahí, pues yo creo que necesitas días para acabar de...
2: Diguem que el amic Juan Carlos Rivero forma part de les transmissions esportives, veure com es va equivocant amb algunes coses.
0: Absolutament.
2: Que les retransmissions de la 2 amb tota la...
0: Cut!
2: El Marc Brau es diu? Ho he dit bé?
1: Sí. Marc Brau.
2: Marc Brau. Bé, sense mirar massa bé. Això sí que s'hi ha dit. Han estat...
0: Ah, però aquí és on facturava aquí el nostre company.
2: Sí, anava facturant el debutante.
0: Endavant, endavant.
2: Anava allà a manllevar diners públics.
0: Sí.
2: I... les de DAZN també han
0: molt
2: estat...
0: Molt bé,
2: quan vingui aquí el Fiter, sí, que també n'ha fet algunes de DAZN, i quan vingui el Quim Domènech, que intentarem que es
0: vicepresident... Ah, molt bé.
2: Sí, home, ja va dir l'any passat, el Quim Domènech, que és vicepresident mundial de no sé què del DAZN.
0: Sí, no, és un dels capos,
2: És un jefazo de mucho cuidado.
11: Ho han fet molt bé. Manager.
2: Sí, no, vicepresident mundial d'algo.
0: És un capo.
2: I ha muntat tot el mundial i m'ho ha muntat no sé què que van fer. Munta moltes coses.
11: I el més valió, Quim Domènech.
2: Sí,
1: de Pedrerol.
2: Sí.
0: Preguntaria al Fiter, perquè al Fiter li han donat horaris molt estranys al Mundial. Partits a les 5 del matí... Bueno, com ha portat...
4: Són els que són, eh?
0: No, sí, però vull dir que li han tocat partits... Sí, jo no l'anava seguint, i tocaven horaris d'aquests de NBA.
2: Ja diré jo que s'ho ha passat tella fent els partits al Mundial.
0: Val.
2: Estava encantat de la vida.
0: Pregunta-li si dormia o no dormia. Saps aquestes coses?
2: No dormia. Bueno, dormia després del partit, però no... Si tenia un partit a les 3, però... ja dic jo que el tio aguantava fins a les 3 d'espera.
1: Però tenir capacitat per dormir després i fer les teves hores necessàries de descans és complicat.
2: Bueno, deixem la sonda al Fitet, que ens importa les pitos, pobret, i reprem el fil de la part esportiva.
4: Estava amb Ferran Torres, clar. Ara que l'heu mencionat, pregunta ràpida. Ferran Torres s'ha de quedar al Barça, sí o no?
0: Jo crec que s'ha de renovar per vendre'l.
2: I amb això...
0: Saps què podria, no? O sigui,
4: per tant, creus que pots...
0: O si arriba una oferta aquesta temporada, que és el que el PSG el vol fitxar, que diguéssim que interessa, ets un jugador que jo crec que si després ve algú que garanteixi, no? Un davanter que garanteixi gols i que sigui un crac.
10: I que sigui guapo, no? Important.
0: Això sempre és important. Això sempre és important. Però jo crec que ja
2: Rosalia,
0: és un bon moment ara. Per...
2: Si la...
10: per mi és prioritat, eh? Perdó. Sí, el primer,
2: si l'Aitana, bon matí, et sentís cosificada d'aquesta manera a un jugador i fixar-te en la fixa, s'enfadaria.
10: Clar. Som amigues, perdona.
2: Sí, sereu amigues i hi haurà tota la cosa aquesta de la sororitat, però...
0: Molt protagonisme ja de zona, eh? Aitana, bon matí.
10: Sí. Poc se n'ha parlat en aquest programa.
1: Ho ha fet molt bé. Ho ha fet molt bé, eh?
0: La reportera, molt bé.
10: Només que això, visibilitat...
1: No, ha fet l'anàlisi que havia de fer. És una jugadora que és està en actiu i és la líder d'aquest Barça, perquè han marxat Alexia Putellas.
2: Perquè n'hi ha una que ha marxat, eh?
1: Clar. És la i que estigui comentant així.
10: No podem prendre decisions, les dones?
2: Sí, les dones, clar que
1: poden prendre decisions. Exacte, clar que sí.
0: Però bé, fas ben tocar aquest tema, eh?
2: De la marxa.
0: Sí, home, sí. Home, que... Interessant.
2: Sí. Però la que va fallar va ser tu, no? El Mundial. No, què va ser? No? La Copa Femenina? El que va fallar, no sé quin xut.
1: Traient un tema, l'any passat.
10: Estàvem molt tranquils aquí.
2: Sí, vale.
1: I no,
2: ells
1: també són les campiones, Són les vigents campiones. Van guanyar el Mundial el 2023 i ara han guanyat l'equip masculí, diguem-ne. Per tant, domini absolut de les dues seleccions.
10: Que s'esperin, que ja venim.
2: Me n'alegro.
10: Pere, estàs aquí o estàs dissociat?
1: Està mirant que els jugadors de la selecció... Els jugadors de la selecció ja estan iniciant la rua. Han començat la rua. I ja van...
10: Pots posar els grills tècnics, sisplau?
1: L'americana ja se l'han tret, que jo crec... I ara ja respiren i tenen un més cara de felicitat.
0: Estàs ja fos, no? Aquesta hora estàs fos.
2: Primer que estic una mica fos.
6: Jo sempre he sigut el PSC.
2: No, va, prou, ja, és que de veritat. És que això és impossible de governar, de veritat. Estic veient l'autobús de la selecció que ha arrencat i llavors... Voleu que us digui que estava veient? Primer, fixant-me en els cartells, que hi ha un anglès i un altre no sé què.
0: Sí, campiones del món.
2: Crec que hi ha una estrella, que és el logo de l'Adam, suposo.
4: Una estrella d'Adam,
2: sí,
4: exacte.
2: Perfecte, però molt bé, que l'Adam posi diners. Veig el logo d'Adidas també, vinga, que fotin calés tots i que em posin aquesta ràdio per molts anys. I després he vist un tio una vespa, que és el que m'ha creat l'atenció. Hi havia un paio una vespa, en plan, jo ho segueixo. I el bus pel darrere diu... stay together, no sé què. Bueno,
0: però això es fa també en les rues del Barça, per exemple. Sí. Sempre hi ha gent que intenta seguir, no? Que no es
2: però clar, aquest bus ha d'arribar aquí, com entrarà aquí, si només hi ha gent?
4: A Barcelona hi ha els cavalls.
2: Els cavalls?
4: Els cavalls de l'Ajuntament, sí, sí, com si fos
2: ah, sí?
4: la cavalcada.
1: Però hi ha,
4: la
1: seguiment, hi ha seguiment de seguretat, sí. Hi ha un seguiment també mediàtic perquè tu has d'oferir aquesta imatge i per tant,
0: micro,
1: segurament, clar, exactament,
0: sí.
1: o càmeres, o... Exacte, perquè tothom ho vegi des de casa, els que no estan allà, fregint-se de calor.
0: És un dia especialment complicat pels periodistes que es dediquen a això, perquè
1: horrorós.
0: Estan 4 hores caminant pels carrers amb un sol, una calor horrorosa.
2: Escolta'm...
0: Sí. Que perdona!
2: Pitjor és treballar amb segons quines feines...
0: Sí, no, sí, però això...
1: No, però una rua de quilòmetres al carrer...
0: Sí, estic amb tu.
1: Carregant...
2: Bueno, i qui són aquests tios? No, hi ha alguns tios amb camises hawaianes...
11: Amb... Viva Suècia!
2: Sí? Ah, sí? Hosti, don José María. No és de la seva època, Viva Suècia. És més
0: moderna. No, és més actual.
2: És més mocedades.
11: Le gusta Montserrat.
1: David, tu no els coneixes?
0: Sí, sí, Viva Suècia.
2: Sí, sí, però és un grup hipster indie, deu ser que toquen a la celebració que es
0: troba. No soc especialment fan, de Viva Suècia.
2: Bueno, Pintanel, estàs per aquí? Aviam, és una jugada de traïció. No el tenim per aquí?
0: Pinta!
2: Hola.
11: Don Àlex.
2: Què ha passat aquí? Bueno, ja apareixerà perquè ens haurem d'anar acomiadant d'ell. Deies, Martí.
4: No, sí. Que parlem ara que parlem dels jugadors,
2: sí.
4: Parlem de les promeses que hem fet els jugadors.
2: Ah, sí, això és molt curiós. Anem a les promeses i a veure si es compleix.
4: Més una que és molt curiosa.
2: Repassem.
1: Ara.
2: Pàgina 8, Pere. Que s'acaba el temps. Sí, sí, no, tira-t'ho.
4: Vale, doncs, Lamine Yamal va prometre deixar-se barba i bigoti si es guanyava el Mundial. Mm-hmm. Pedri també va dir que es tenyiria els cabells de blanc o ros. Gavi es planteja va fer un canvi de look amb el color rosa, força curiós.
0: Sí, fàcil.
4: I Ferran Torres, ara que parlem de Ferran Torres, va dir que raparia el cap si guanyava. Compte les
0: dades. Compte aquí, eh? Jo aquí veig un perill, eh? No? Perquè ara que té aquest estatus de...
1: De pelo pendent, no?
0: Clar, ara repartar zero guapot. Seria un error, eh? Jo crec que no...
1: Jo crec que ningú farà, us he de dir. Cap dels... Ningú perquè Covarsí també va dir alguna coseta així. No? Però això s'ha de complir.
0: Sí.
1: Ara, clar, el més complicat és el de Cucurella. És la promesa de Cucurella.
0: T'ha torçat la cara, no?
2: Cucurella,
1: blosa. Home, és que aquesta és la grossa.
2: I van tornar a preguntar al Cucurella, eh?
4: Sí, li van tornar a preguntar.
2: Hi ha un tall per aquí del Cucurella, ja veuràs.
4: Sí.
2: Y ahora vaig al Pinta.
6: ¿Dónde y cuándo te vas a poner el tatuaje?
9: Pues no lo sé todavía. Tengo que pensar a ver dónde me lo pongo. También la gente me preguntará, entonces no tiene que ser un sitio visible.
2: Ara,
4: el tio ho diu seriosament, eh?
2: I que es foti l'escut del Madrid ja que s'ha anat cap allà a jugar, m'entens?
11: Cuidado.
0: Veig que
1: visible,
0: no t'ha sentat bé, no?
2: No, a mi tant me fot aquest senyor, però...
1: És molt bo, eh, Pere?
0: És bo,
2: sí, que no sigui
1: bon fitxatge.
2: Però s'ha anat al Madrid.
1: Sí.
2: Ah, per tant, a partir d'ara...
0: Ja I s'ha notat, eh? Al Mundial ja s'ha notat que era del Madrid, eh? Home. Tu ja veies coses
2: ahir,
0: que...
2: Ahir, alguns grups de WhatsApp s'especulava amb una derrota d'Espanya, gol en propi porta a Cucurella. Que era antològic, perquè si el Madrid implosionava. Parlant de Madrid, Pinta, un últim apunt ràpid des de la zona de la celebració. Veus el bus arribar cap aquí, alguna cosa que hagi passat?
5: No, encara no hi quedarà. És cert que les pantalles estan posant la imatge de l'autobús on van els campions del món i simplement m'he apropat al Palacio de la Cibeles, que és on arribaran els familiars dels futbolistes i també les institucions, que és des d'on seguiran l'escenari, des d'on seguiran la festa, la traca final aquí a Cibeles. Ja veureu que és just on està situat l'escenari on d'aquí poca estona veurem ja els campions del món.
2: Gràcies, perdó, gràcies, Àlex. Et seguirem sentint en les properes connexions a diferents espais a la casa. Ara deixeu-me posar una petita pausa per la publicitat, l'última. Voy sabent que al tornar el Broc contestarà una pregunta que canviarà el decurs d'aquest programa.
12: RAC 1. Primer ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
13: Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
14: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
14: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
16: Un lingot d'or. Or amb diamants. Joies d'or. Or de 24 quirats. Monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baisó Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEP.
18: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa. L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
20: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Quadis.es, Quadis.es.
21: Propera parada, plaça Lesseps.
22: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia.
23: Juguem! Fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
2: Que queda un minutet perquè arribi la Montse Martí i les notícies. La pregunta que ha de canviar el món, que l'has de contestar molt ràpid. T'agradaria estar en aquests moments a la Cibeles, Òscar Broc?
0: No, Òscar, a l'Òscar Broc li agradaria, perquè hi ha molta
8: segur.
0: Festa. A mi no. A
25: buscando restaurantes donde le inviten. Sí.
0: Gent, calor, sí. aire
2: Martí,
0: exterior.
2: Saluda, Montse. Què vens, amb Espanya?
8: Home.
2: Vale, no, que s'ha acabat el temps.
25: Nos relajamos, copita de vino, ara sí, llega el nuevo seco. Montse Martín, venga.
30: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
8: Són les 8, bon vespre.
31: No ho sé, amb Montse Martí.
8: Benvinguts al No ho sé. L'alerta per risc d'incendi forestal s'allarga tota la setmana i Protecció Civil apunta que el dia de més perill serà dimecres. Aquesta setmana tornarà a ser de moltíssima calor. En farà més demà que avui i baixa la humitat. A més, s'hi afegeix el risc d'alguna tempesta elèctrica. De fet, aquesta tarda ja n'hi ha hagut a la Costa Daurada i a l'Hospitalet de Llobregat també. Fins i tot s'han registrat ventades fortes que han aixecat arbres. Els bombers han rebut una vintena d'avisos en aquest municipi entre 6:45 i les 7 de la tarda fa poca estona. Ho repassarem de seguida amb en Martí Oliveres. I avui, que hi ha hagut un relleu inesperat al capdavant de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, Raül Moreno ja és el nou conseller. Aquesta tarda ha pres possessió del càrrec i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu. I avui dilluns és dia de ressaca del Mundial i de les celebracions oficials. Traurem un moment el cap a Madrid. Mentrestant, segons Sky News, la FIFA ha obert una investigació disciplinària a l'Argentina pels incidents que hi va haver després del partit. Els cops de puny i empentes de Paredes, per exemple, a Eric García o a Gavi, quan l'àrbitre ja havia xiulat al final del partit. És dilluns 20 de juliol de 2026, aquest estiu. Avui comencem la temporada d'estiu. Doncs tornarem a jugar a detectar la paraula del dia. Avui podria ser...
32: Mundial.
1: Per un esportista, arribar a un Mundial és tocar el sostre, però la paraula ha sortit dels estadis. Avui tot sembla que hagi de ser Mundial. Un rècord Mundial, una estrena Mundial, un fenomen Mundial, històric, sense precedents. És una tendència molt actual del llenguatge, potser és per les xarxes, potser és generacional, exagerar-ho tot per captar l'atenció. Les paraules, però, també pateixen inflació i perden força quan les fem servir per tot. Comencem.

0: Ho dèiem, setmana un cop més molt complicada pel risc d'incendi forestal. Sobretot de cara a demà la cosa es complica. El perill per calor serà alt tota la setmana, torna a baixar la humitat i els boscos estan secs perquè fa molts dies que no cau ni una gota a bona part del país. A més, s'hi ha d'afegir això que dèiem, el risc de tempesta elèctrica. Els agents rurals avisen que el risc d'incendi es dispararà arreu del país les properes hores. Per demà preveuen que hi hagi 435 municipis a Catalunya en risc molt alt o extrem arreu del país i, a més, continuaran tancats els espais naturals de la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i el Montmell Marmellà. Martí Oliveres, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Aquesta tarda ha plogut, però amb força en alguns llocs i fins i tot hi ha hagut calamarsades, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do quines tempestes que s'han format fruit d'aquesta mateixa calor, resseguint la costa i el prelitoral des de l'Ebre, passant pel Priorat cap al Camp de Tarragona i finalment també han arribat a la mateixa ciutat de Barcelona, però ja molt desgastades. Atenció a la zona de l'Hospitalet, possible esclafit també. Ens han arribat imatges de ventades importants que han fet caure algunes branques, alguns arbres fins i tot, déu-n'hi-do. Això després de molta calor. Per tant, ruixats que han set notícia perquè portaven molts dies sense ploure en aquestes comarques de la costa i del sud, que han arribat a deixar fins a més de 12 litres per metre quadrat a Falset, però a pocs quilòmetres, a pobles del costat, doncs pràcticament no hi queia ni una gota.
0: La calor anirà més, ho dèiem, els propers dies, i tot i que ha plogut, puja el risc d'incendi. Per què passa això?
1: Sí, moltíssima calor, aquesta calor que s'ha de mantenir, per tant, temperatures molt altes que contribueixen a aquest perill d'incendi alt, o molt alt, fins i tot extrem, com explicàvem ara, de cara a demà. També poca humitat i el factor vent, també les marinades que entren en joc a partir del migdia, és el que mantindran el perill alt durant tota la setmana i fins i tot extrem. Avui s'han tornat a superar ja els 40 graus a les comarques de Ponent, cap a la Conca de Tremp, 40 graus a Sant Romà de Vella, pràcticament la capital a Tremp, i també la temperatura més alta al Pla de Lleida, la ciutat de Lleida, 41 graus, i en aquest cas, déu-n'hi-do, perquè és el novè dia d'aquest any que s'arriba o se supera els 40 graus. Això no havia passat des de l'any 1941, que és quan va començar l'observació de dades a la capital de la Terra Ferma.
0: Molt bé, ho seguirem. Gràcies, Martí.
1: Fins ara.
0: Sobre les temperatures extremes, avui la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra han publicat dos estudis que mesuren alguns dels efectes del canvi climàtic. La forta calor a les ciutats provocarà, diuen, un èxode de ciutadans que marxaran cap a pobles i ciutats properes per viure en un habitatge i un entorn més fresc. Violeta Martos.
2: Sí, ho diu un nou estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que augura nous moviments de barcelonins que passarien a viure a municipis propers, ben comunicats i amb menys densitat de població, com Sant Boi o Castelldefels, al Baix Llobregat o Sant Adrià del Besòs. Ho ha explicat a RAC1 una de les investigadores, Amàlia Calderón.
3: Són zones que des d'un punt de vista climàtic són més atractives, però que també hi ha certa població que podria veure's desplaçada. I comencen a haver aquests moviments poblacionals de famílies o persones que estiguin buscant un habitatge que des d'aquesta perspectiva climàtica els doni un millor confort.
2: A l'altra cara de la moneda, qui perdria població serien els barris cèntrics de la ciutat de Barcelona, com el Raval, l'Eixample, Gràcia o Sarrià.
0: I més enllà d'on vivim, la calor afecta la salut mental i econòmica, Violeta.
2: La calor ens afecta a tots, però la manera de viure-ho depèn del gènere, l'edat i també d'on vivim. Les temperatures també agreugen les desigualtats econòmiques i incideixen en la gestió emocional. És el que ha trobat l'últim estudi de la Universitat Pompeu Fabra, que vol analitzar com el canvi climàtic canvia la vida a les cases catalanes. N'ha parlat l'autora de l'informe, Marc Coll.
4: Estem veient que té un impacte emocional notable, que té a veure amb la vinculació que tenen les persones amb el territori i l'efecte que té veure que el teu entorn més proper, aquest entorn familiar, l'entorn que identifiques com a casa, canvia arrel dels episodis de sequera o els episodis d'onades de calor.
2: Les temperatures elevades afecten la butxaca, però de manera diferent, depenent si vivim en zones rurals o a la ciutat. Al camp, la calor fa reduir els ingressos i a la ciutat, en canvi, augmenten les despeses.
0: I encara sobre les altes temperatures i el risc d'incendi, el que continua sense donar a treva és l'incendi de Guadalajara, que crema des de dijous passat a la serra del nord de Castella-La Manxa. El foc continua actiu i ja ha afectat unes 26.000 hectàrees, una superfície equivalent a 36.000 camps de futbol.

0: Ferran Torres està sent un dels jugadors més aclamats. Moltes samarretes de Pedri i Lamine Yamal. Aquí a Cibeles, on s'ha muntat un escenari amb el lema de Reis del Món i fotografies de tots els futbolistes. Al llarg de la tarda hi ha hagut música, com ara mateix, per amenitzar l'espera. Abans, la delegació espanyola ha visitat el Palacio de la Zarzuela, on esperaven els Reis, i després la Moncloa, on els ha rebut el president del govern, Pedro Sánchez.
1: Més enllà de la celebració, la FIFA ha iniciat els primers moviments per analitzar el final del partit, on jugadors argentins i espanyols van arribar a les mans. Les imatges dels altercats protagonitzats per diversos futbolistes i membres del cos tècnic argentí han provocat que l'organisme obri una recerca per analitzar aquest comportament de la selecció argentina durant la tangana, incloent-hi l'acte arbitral, centrant especialment en Nahuel Molina, Leandro Paredes i l'entrenador assistent Roberto Ayala.
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Janire.
1: Fins ara.
2: El Mundial ha fet repuntar el racisme i la islamofòbia a les xarxes socials. Segons l'Observatori del Racisme i la Xenofòbia del Ministeri d'Inclusió, al juny s'han recollit 40.000 continguts d'odi. Marc Poyato, l'entitat destaca que en el punt de mira de bona part d'aquests comentaris hostils hi ha el jugador del Barça, Lamine Yamal.
3: Sí, la majoria dels missatges detectats en relacionen sense proves o amb informació falsa la immigració amb la inseguretat ciutadana. Aquesta mena de continguts representen gairebé 7 de cada 10 publicacions analitzades. El futbol és el segon focus principal. Durant el Mundial, l'Observatori ha detectat un augment dels insults racistes i islamòfobs contra seleccions, aficionats i especialment contra Lamine Yamal. Les persones d'origen nord-africà continuen sent el col·lectiu més afectat, concentren gairebé 9 de cada 10 missatges d'odi a les xarxes.
2: Mig milió de persones estrangeres que viuen a Catalunya poden votar a les eleccions municipals, però no voten per mandra o bé perquè no saben que per fer-ho s'han d'inscriure al cens electoral. És l'avís que fa el Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i les Nacions, que ha fet una fotografia d'aquest vot migrant i en quins pobles i ciutats podria tenir més impacte en les properes eleccions municipals previstes pel maig de l'any que ve. Ho repassem amb l'Eudald Puig i el Cesc Giró.
4: D'on són els migrants que tenen dret a vot?
5: Més de la meitat són d'algun país membre de la Unió Europea, sobretot Itàlia, Romania o França. La resta són d'algun dels 13 països amb què Espanya té signat un acord de reciprocitat. Per exemple, Colòmbia, el Perú, Xile i el Regne Unit.
4: Què han de fer per votar?
5: Els ciutadans de la Unió tenen garantit el dret directament. En canvi, els migrants que venen d'un dels països amb reciprocitat han d'haver viscut a Catalunya un mínim d'anys que varia segons el tractat. A més, també s'han d'inscriure al cens electoral d'estrangers, processos que molts no coneixen.
4: I quins municipis tenen més immigrants en aquest cens?
5: En termes absoluts, els de l'àrea metropolitana, Barcelona, amb 180.000 votants, i a més distància la segueixen l'Hospitalet de Llobregat amb 28.000 i Sabadell amb 10.000. Percentualment parlant, hi ha Guissona, Castelló d'Empúries i el Perelló.
4: Què proposa el CIEMEN?
5: Demanen que es desburocratitzin els tràmits, però també que s'eliminin els requisits d'inscripció prèvia al cens o que l'empadronament estigui vinculat al vot. També volen que l'administració els informi més bé perquè s'inscriguin al cens.
2: Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials. Aquesta tarda ha pres possessió del càrrec en un acte al Palau de la Generalitat i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu. La fins ara consellera Mònica Martínez Bravo ha anunciat aquest matí que surt de la primera línia política i torna a l'àmbit acadèmic. Laia Colomer.
6: Sí, Raúl Moreno, fins ara el número 2 del Departament de Drets Socials, és des d'aquesta tarda el nou conseller, és educador social de professió i un home de partit. De fet, és el secretari de Polítiques Socials del PSC. Va ser regidor 12 anys a Santa Coloma de Gramenet i entre el 2015 i el 2024 diputat al Parlament. A la presa de possessió, el president Salvador Illa ha destacat que, malgrat el canvi, la línia del departament es manté intacta.
7: És un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit són les polítiques que seguirem fent, tendents a compartir la prosperitat que s'està generant a Catalunya.
6: Com dèiem, el relleu l'ha demanat la mateixa Mònica Martínez Bravo per tornar a l'àmbit acadèmic. Recordem també que durant aquests 2 anys ha estat consellera vivint entre Barcelona i Madrid per qüestions familiars.
2: El de Raúl Moreno per Mònica Martínez Bravo és el primer canvi al govern de Salvador Illa des que va començar la legislatura, a l'agost farà 2 anys. L'oposició, però, no en té prou i li demana que en faci més. Pel que fa als socis, Esquerra dona per fet que hi haurà més canvis, mentre que els comuns demanen reestructurar el Departament de Territori. En parlen Elisenda Alemany i Jèssica Albiach.
8: Ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa, i una consellera de Territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona.
9: Que s'ha de fragmentar el Departament de Territori i Transició Ecològica perquè no pot ser, jo crec que és inabastable per a una única consellera.
2: I des de Junts i la CUP, Salvador Vergés

0: i no en Casadevall, creuen que és un canvi cosmètic i recorden que hi ha més consellers al punt de mira.
1: Que és un canvi de govern que queda molt i molt curt. El canvi de govern no és una qüestió d'un, dos consellers, sinó que és una qüestió estructural. Recordem que aquí en aquest Parlament s'han reprovat i s'ha aprovat el cessament de tres conselleres.
2: No veiem aquest canvi, veiem un govern entestat en què fer-nos creure que no passa res, però els carrers bullen de demandes, la reprovació de tres conselleres al Parlament i cap resposta.
0: Els últims mesos el Parlament ha reprovat les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. Tot això el dia que hem sabut que el Tribunal de Comptes rebutja aplicar de moment l'amnistia als excàrrecs del govern d'Artur Mas i Carles Puigdemont per les despeses del procés. El Tribunal dona 10 dies ara de marge a les parts perquè presentin al·legacions, tot i que dijous la Justícia Europea va sentenciar que se'ls havia d'amnistiar.
3: En una resolució d'avui mateix, el Tribunal de Comptes destaca que la sentència europea dona llum verd a l'amnistia sempre que no s'hagin gastat diners de la Unió Europea. Per això demana als encausats que li lliurin documentació sobre l'origen dels diners que es van fer servir per l'1 d'octubre i l'acció exterior d'aquells governs. Un cop hagi rebut tota aquesta informació, el Tribunal assegura que continuarà amb la tramitació de l'amnistia conforme a dret. Recordem que en aquesta causa el Tribunal de Comptes hi ha implicats una trentena d'exalts càrrecs, també Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras. Recordem, però, que el TJUE ja va dir que el procés no havia afectat dels interessos financers de la Unió Europea.
0: En crònica judicial, avui a Madrid, l'empresari i amic de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, ha enfangat encara més l'expresident espanyol al cas Plus Ultra. En un escrit a l'Audiència Nacional i que ha avançat al diari El Mundo, assegura que Zapatero va marcar els passos a seguir per aconseguir el rescat de l'aerolínia. Tot i això, a les portes que demà Martínez Martínez comparegui davant del jutge per donar detalls de la seva relació amb tota aquesta trama. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
4: L'escrit que Julio Martínez Martínez ha presentat avança previsiblement allò que declararà l'Audiència Nacional. Per primera vegada assegura que vol col·laborar amb la justícia per aclarir-ho tot. I això es tradueix en una acusació contra Zapatero de qui era amic fins ara. Assegura que era qui dirigia les gestions per aconseguir el rescat de 53 milions d'euros de Plus Ultra i que s'aprofitava de la seva condició d'expresident per captar clients a la consultora que van muntar amb Martínez Martínez. Segons l'empresari, Zapatero sabia que Plus Ultra rebria el rescat fins i tot abans que ho votés el Consell de Ministres i fos oficial. Amb això, l'empresari canvia d'estratègia de defensa i explica la seva versió, que haurà de contrastar el jutge. A ningú se li escapa, però, que col·laborar amb la justícia també li podria servir per rebaixar una possible condemna.
0: I avui qui també ha hagut de passar per un jutjat és Vito Quílez. L'agitador l'han citat a declarar acusat d'un delicte d'injúries. El pseudoperiodista va difondre falsament que un treballador del Ministeri de Treball va estar a la presó i va afegir que en va sortir gràcies a un favor de la vicepresidenta espanyola. Davant del jutge, Quílez ha dit que no pretenia ofendre ningú. A banda d'aquesta, l'agitador té 4 causes judicials més obertes per un suposat delicte d'odi, d'assetjament, estafa i revelació de secrets. És a un quart de 9 del vespre, passats a les 8 i 16. Anem a publicitat i tornem.
5: No ho sé, amb Montse Martí.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Ràdio en directe.
8: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
8: RAC més 1.
7: Notícies.
8: Podcast. Contingut exclusiu.
7: Escolta.
8: Navega.
7: Descarrega.
8: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
7: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
7: I renovada.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
8: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: RAC 1 i Forn de Nulles presenten...
11: Castells a RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
12: El mantenim estable aquí, quiet, va.
11: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells a RAC 1.
13: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
11: El dissabte 25 de juliol, en directe, des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
14: Primer peu, segona i castell, carregat!
11: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. No ho sé, amb Montse Martí.
0: Les 8 i 18, el Regne Unit ja té nou primer ministre i és el cinquè en 4 anys. Avui l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, s'ha convertit en el nou ocupant del 10 de Downing Street en substitució de Keir Starmer, que va anunciar que dimitia fa un mes. Burnham s'ha estrenat al càrrec amb la promesa de dotar el Regne Unit de més estabilitat. Corresponsal de RAC1 ara a Londres, Sergi Forcada.
15: En només un mes, Andy Burnham ha passat de no ser ni diputat a convertir-se en líder dels laboristes i primer ministre. Conegut amb el sobrenom de rei de Manchester, Burnham diu que vol reindustrialitzar el Regne Unit i descentralitzar el poder perquè no tot es decideixi des de Londres. Avui ha anunciat que d'aquí unes setmanes presentarà un pla per als propers 10 anys per tal de reconstruir el país, però ja ha avançat que una de les seves prioritats serà aconseguir que no hi hagi persones sense llar. Conscient que és el setè primer ministre en una dècada, Burnham ha promès una nova manera de fer política més propera i estable.
16: I know people at home are fed up.
17: Sé que esteu farts de la política. Us entenc i vull ser sincer amb vosaltres. No hem sigut prou bons i necessitem ser millors. Convertirem aquest moment en un abans i un després pel Regne Unit i aconseguirem els canvis més grans dels últims 40 anys. Un nou model polític i econòmic.
15: La primera trucada amb un mandatari internacional ha estat amb Donald Trump i el premier ha convidat el president dels Estats Units a visitar Manchester. A aquesta hora, Andy Burnham està anunciant els noms dels nous ministres que formaran el seu govern.
0: Els catalans han de demanar cada cop més diners per tenir una hipoteca. De mitjana, els préstecs superen ja els 200.000 euros, un 11% més respecte a l'any passat. Són dades corresponents al maig, que ha fet públiques l'INE. Amb tot, les signatures d'hipoteques continuen augmentant i han pujat un 9% en un any. Josep Moragas.
18: Els diners que es presten per cada hipoteca superen el llindar dels 200.000 euros al maig i baten xifres rècord en tota la sèrie històrica. No havia sigut mai tancar i hipotecar-se per un habitatge. Barcelona és la demarcació en què és més elevat, amb 220.000 euros de mitjana, seguida de Girona, Lleida i finalment Tarragona, que estan per sota del llindar dels 200.000 euros. Tot i això, cada cop s'assignen més hipoteques. Aquest mes s'ha tancat amb 7.500 signatures, la segona xifra més alta per un mes de maig des del 2010. Ara bé, encara no arribant al nivell del moment previ a la bombolla immobiliària en què se'n feien de mitjana 20.000.
0: Els Mossos han detingut un jove de 18 anys que presumptament hauria assassinat una dona aquest dissabte a Soses, al Segrià. La víctima, de 75 anys, va sortir a la tarda a passejar, però a casa només hi va tornar el gos.
3: Això va fer saltar les alarmes al poble i cap a 3:15 de la nit un grup de veïns va trobar el cos amagat en un camp de panís a uns 200 metres del barri antic. Tot apunta que el detingut la va atacar al coll amb una ampolla de vidre trencada que la policia va localitzar a la mateixa zona. El cas es manté sota secret de les actuacions mentre els investigadors miren d'aclarir el mòbil del crim.
0: I a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, una dona de 78 anys ha mort ofegada en una piscina comunitària. Amb aquesta ja són 8 les morts a les piscines aquest estiu.
3: Ahir a la tarda, cap a les 5, els serveis d'emergències van rebre l'avís que hi havia un cos surant en aquesta piscina. Tot i que la van poder treure de l'aigua ràpidament, els sanitaris no van poder salvar-li la vida. Amb aquesta ja són 23, com dèiem, les persones que han mort ofegades des del 15 de juny. A banda de les morts aquest estiu, hi ha hagut una vintena de ferits per ofegaments en piscines, la gran majoria infants.
0: I baixa la criminalitat a Barcelona, tot i el creixement dels assassins i el crim organitzat. Durant la primera meitat de l'any, a Catalunya hi ha hagut 7 tirotejos, és a dir, un menys que en tot l'any passat. A més, durant durant el primer trimestre hi va haver un repunt dels incidents amb armes blanques que més endavant van a la baixa. Tot i això, Joel Penya, la criminalitat ha caigut en poc més d'un 10% a Barcelona.
19: Principalment perquè els furts i els robatoris violents han anat a la baixa en un 20% i un 30% respectivament. Són els dos delictes més freqüents a la ciutat. Pel que fa als assassinats, n'hi ha hagut 9, que és un percentatge ínfim de tots els crims a Barcelona. Tot i això, les autoritats volen evitar que aquesta xifra s'enfili gaire més. L'alcalde, Jaume Collboni, ha demanat mesures contundents, com augmentar les penes de presó per a les persones que tinguin armes de foc.
20: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades.
19: Tres d'aquests assassinats estan relacionats amb el crim organitzat i Collboni admet que són difícils d'investigar. A més, l'Ajuntament també apunta que, segons l'última enquesta de victimització, la percepció de seguretat a la ciutat ha augmentat.
0: I encara a Barcelona, els primers afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 al barri del Putxet passaran la primera nit ja avui a casa. De moment, però, estan tornant amb comptagota, són quatre veïns i un comerciant que han pogut accedir a dues de les 8 finques afectades. Víctor Massip.
21: Els veïns han anat entrant de manera esglaonada, sempre acompanyats pels bombers i els tècnics de l'Ajuntament. És el cas del Xavier, que avui respirava alleugerit per poder recuperar la rutina.
22: El que volíem és tornar a casa i ja està. Fer vida normal.
21: Però la tornada també té una cara més amarga. La Cristina, propietària d'un dels pisos de la mateixa finca, explica que la seva inquilina no ho ha passat gens bé i ha decidit renunciar al contracte de lloguer.
23: A lo millor et fas muntanyes de lo que podria haver passat i té por. És una senyora gran i té por i no tornarà.
21: La Teresa tampoc ho ha tingut fàcil. Lamenta que el seu pis ha patit defectes que ara costaran molt d'arreglar.
24: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
21: Ara per ara, la resta de veïns no saben quan podran tornar a casa i alguns ens han avisat que, com a mínim, hauran d'esperar un mes.
0: Els supermercats afavoreixen el consum d'aliments ultraprocessats i defineixen com ens alimenten. Factors com la proximitat, el temps que tenim per anar a comprar o la disponibilitat de productes frescos també influeixen mar en el consum.
3: Ho diu l'últim estudi de l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona. L'informe diferencia entre la densitat d'establiments i la proximitat, és a dir, que hi ha entorns amb molta oferta però saturada de productes poc saludables. És on viu a un 9% de la població de l'àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa als ultraprocessats, el consum s'ha triplicat en els últims 30 anys, en part perquè el supermercat ja és el principal lloc on comprem i també és el que tenim més a mà. Un 97% de la població de Barcelona en té un a prop. També influeix la concentració de marques. 6 operadors controlen més de la meitat del mercat.
0: Cinc minuts i dos quarts de nou del vespre. Avui al 9C us expliquem també la història d'una iniciativa que neix en part gràcies a un premi de la loteria. L'associació Sumamés de Castellà del Vallès, que és una associació sense ànim de lucre compromesa amb la inclusió educativa, ha editat el primer quadern d'estiu pensat per infants amb autisme. L'associació va fer servir els diners del premi que els va tocar per fer i editar el quadern que s'ha publicat aquest mes de juliol. Al 9C hem parlat amb la presidenta de l'associació, Rat Basterechea, assegura que la gran majoria de quaderns d'estiu que es publiquen i es venen a les llibreries, sobretot en aquestes dates, no estan pensats per nens amb autisme.
25: No, directament no hi ha cap quadern en el mercat, almenys que jo conegui. Si apareix un, està molt amagat perquè jo n'he buscat moltíssims. Sí que hi ha fitxes, sí que hi ha coses online, però que tu com a pare t'has de treballar, t'has de buscar i t'has de preparar. És com fer-te tu el quadern d'estiu, no? Llavors, dintre del mercat, quan jo anava, jo tinc bessons, i quan anava a buscar un quadern per la meva filla i pel meu fill, doncs per la meva filla tens un ventall molt gran d'opcions, però pel meu fill no tens cap opció que utilitzi la metodologia TIC, si és la que s'utilitza majoritàriament en el cas d'autisme, que sigui visual.
0: Rat Basterechea diu que aquest quadernet d'estiu vol ser útil per les escoles i les famílies. El primer quadern de la col·lecció es diu L'Arlet i el Pau a la platja, i qui l'ha fet i què té d'especial?
25: Aquest quadern es diu L'Arlet i el Pau a la platja perquè sumen eix de L'Arlet i el Pau, que són dos nens autistes de Castellà i que han portat que tots els nens de Castellà a dia d'avui, no només els que necessiten suport sinó els altres, tinguin uns recursos que no haurien tingut. Per tant, hem cregut que neixi d'ells és bonic. I qui l'ha fet? L'ha fet dues mestres d'educació especial, que són la Laura Jiménez i la Berta Gangonells, que són mestres especialitzades en autisme, i hem cregut que havia d'estar fet a nivell professional, i el llibre segueix tots aquells paràmetres que necessiten aquests nens perquè puguin fer-ho de forma autònoma.
0: L'Associació de Castellà del Vallès diu que aquest serà un primer quadern de molts perquè se'n vol fer una col·lecció a partir d'aquest. Encara no és fàcil de trobar a les llibreries, sinó que la venda es fa bàsicament per internet.

0: I obrim també plana cultural. Torna al Festival de Sitges amb Carrie, de Brian De Palma, com una de les grans protagonistes del festival. El certamen de cinema fantàstic homenatjarà la pel·lícula en l'edició d'aquest any del festival, tot i que encara queden unes quantes setmanes perquè s'estreni. Es farà del 8 al 18 d'octubre. Ona Pardo.
1: La 59a edició del Festival de Sitges se centrarà en Carrie, el clàssic del cinema de terror que segueix un adolescent amb poders paranormals. No serà l'única pel·lícula que recuperarà el certamen. També es projectaran Quién puede matar a un niño, Scanners o King Kong. A banda, el festival també inclourà propostes noves com Leviticus, que és una història de terror religiós, i Karma, un thriller sobre la culpa i els secrets. I tot amb molt talent femení, ho ha explicat el director del festival, Àngel Sala.
2: Tenim moltes dones que presentaran pel·lícules en les diferents seccions del festival, dones molt joves en molts casos, perquè falta que surtin directores en el fantàstic espanyol i tenim talent suficient per a que passi.
1: Meredith Halloway arribarà al certamen amb Forbidden Fruits, una pel·lícula sobre una aquelarre de dones joves. També hi s'estrenarà la catalana Maria Martínez Bayona, que presentarà The End of It.
0: I amb música, avui el Festival Grec repassarà els 50 anys de trajectòria amb un concert. Faran servir la música com a fil conductor per explicar el seu mig segle d'història. Serà a través de les cançons d'artistes que han col·laborat amb el Grec i actuarà, per exemple, Maria del Mar Bonet. Oh!

L'espectacle El Grec començarà a les 10 d'aquest vespre. I a aquesta hora, ara són 2:15 tocats de 9 del vespre, tanquem aquesta primera part del Nou Sé que hem fet amb l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Monfort al control tècnic amb la vinyeta. Sí.

0: vinyeta que avui el periodista i còmic Sergi Mo també està de ressaca postmundial.
1: Hola, sóc el Sergi Mo. Aquest mundial s'ha fet una mica llarg o és cosa meva? Quan va començar encara no hi havia onades de calor i ja anem per la tercera. No me n'amago, a mi el futbol m'és bastant igual. De fet, crec que l'últim partit que vaig veure encara hi jugava Patrick Kluivert. Fins on jo sabia, el futbol era l'esport del poble. Doncs es veu que el poble o s'ha tornat ric o ha cobrat una herència perquè les entrades per la final costaven una mitjana de 8.000 dòlars. TikTok anava ple de gent presumint haver venut el cotxe per poder anar a l'estadi. Et diré una cosa, si has de vendre el cotxe per veure un partit de futbol, guarda una mica de diners per anar també a teràpia, perquè 1, la necessites, i 2, el teu equip pot perdre. Però el millor de la final va ser, sens dubte, el lore polític, perquè Espanya podia guanyar un mundial als nassos de Donald Trump i amb Pedro Sánchez a la llotja. I, de fet, així va ser. Trump va haver de donar la Copa del Món a un país que detesta profundament perquè es nega a gastar més diners en armes. Ferran Torres li va fotre un míssil en tota la cara. I per acabar-ho d'adobar, va derrotar a l'Argentina de Javier Milei. El millor amic d'Amèrica Llatina de Donald Trump es va voler quedar a casa per superstició vestint la seva jaqueta de la sort. Ha de tranquil·litzar molt saber que el president del teu país pren decisions amb el mateix rigor que la teva iaia, que no vol deixar el bolso a terra perquè diu que d'aquesta manera marxen els diners. Quin quadre, tot plegat, no? Potser no ho reconeixerà Donald Trump, però avui a Espanya se li ennuega encara una mica més. Tot i que hi va haver un detall on se li va veure el llautó. Al donar la copa no va voler marxar per sortir a la foto oficial. A Donald Trump sempre li agrada ser al costat dels qui van guanyant. Algú li hauria d'haver dit: senyor, apartis, que en aquesta festa no és benvingut.
0: Cuidao, que no. Gràcies, Sergi.

0: RAC1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
1: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
4: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
3: Amb gent pionera.
5: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
3: I que vol canviar el món.
6: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
2: Rock and Go, el podcast per a emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
7: Change the world, or the world will change you.
2: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
8: No ho sé, amb Montse Martí.
9: Són les 8:34. Cada dia el 9C d'estiu també recuperarem un any més una secció de les de temporada regular. I els dilluns escoltarem algunes seccions del Paraules d'amor, la secció que l'escriptora i filòloga Clara Caraltó parla de diversos tipus d'amor a la literatura. Avui recuperarem la secció en què parla de l'amor dels germans amb l'Anna Ballonesta.

0: bona nit. Com
1: bona
0: estàs?
1: Nit. Molt bé.
0: Doncs com sempre, com cada dilluns, doncs ens portes diferents tipus d'amor dins a la literatura. Avui de què anirà la cosa?
1: Avui començarem, Anna, i hauràs d'encertar un conte, un tros de conte popular que et posaré.
0: Quins compromisos
1: directes
0: que em poses.
1: No, mira, a veure, va. T'he de dir, no miris el guió, no, si no, no te'l miris, val?
0: No.
1: Si no l'encertes, t'he de dir que em preocuparé perquè és molt fàcil. No et vull posar pressió, val? És de l'any 82.
0: Ui, narra... no havia nascut.
1: No, vull dir que està gravat l'any 82 i narra el Joan Pera. Et poso només al principi a veure si l'encertes.
0: Va, a veure.
2: Hi havia una vegada un regne molt llunyà on vivia una joveneta que no només era bona i amable, sinó també bonica. Com és natural, el seu pare l'adorava, però per alguna estranya raó, la madrastra i les dues germanastres no.
0: Home! Germanastres.
1: Ja ho tenim, no?
0: Sí, sí, sí. Aquest és fàcil, la Ventafocs.
1: La Ventafocs. Quin era el teu conte preferit quan eres petita?
0: Conte així en general o de les pel·lícules de Disney?
1: Aquests,
0: vols dir,
1: aquestes de fades.
0: A mi sí. M'agradava molt la Blancaneus.
1: A mi m'agradava molt la Caputxeta Vermella.
0: Ah, sí, eh?
1: Per aquell moment de tensió...
0: A mi feia una mica de por.
1: No, a mi aquell moment de... I per què són aquestes orelles? Saps? Sí, a mi aquest moment de tensió que ja sí. L'esperava, quan te l'explicaven bé, era...
0: Sí. A mi, mira, aquest conte era un conte que m'explicava la meva tieta, perquè em va cuidar quan era petita, i imagina't si em feia por que en una de les habitacions de casa de la meva tieta, que era com una habitació fosca, així que donava un pati interior, jo allà hi vaig veure un llop un dia.
1: Ah, mira, que... i ja poden dir el que vulguis, que
0: jo allà hi vaig veure el llop i em feia un pànic entrar en aquella habitació que no vegis.
1: És d'aquestes nenes que s'ho prenia com molt seriosament.
0: En aquest conte de la Caputxeta Clar. Vermella. Sí, perquè a més recordo que la meva tieta posava molt d'èmfasi a explicar-m'ho i feia com els sons del llop i així, i no sé, jo un dia devia somiar que allà a aquella habitació hi havia un llop i per mi el llop hi era.
1: Jo saps qui veia? Un dia t'ho vaig explicar, em feia molta por l'ET.
0: Sí.
1: El passadís de casa meva, l'ET, saps? O sigui, terrible.
0: Són aquelles imatges que... Ah. És que ara mateix encara penso en aquella habitació de casa de la meva tieta i encara hi veig el llop, eh?
1: Ja. No t'ho trauràs mai. A veure, la Ventafocs, molt bé. L'has encertat per la madrastra i les germanastres.
0: Em feia una mica de ràbia, aquest conte, perquè aquelles germanastres...
1: Ui, mira, perfecte, això que anem avui. Perquè la Ventafocs és dels contes que ha tingut més èxit al llarg de la història, pensa que té més de 1.000 anys, se'n coneixen més de 700 versions, i és, per exemple, la que ha inspirat, la de Charles Perrault, que és una de les més conegudes, després ja explicarem una mica això, és la que ha inspirat, per exemple, aquesta pel·lícula mítica de Walt Disney, que hem vist tots, amb aquella Ventafocs amb el vestit blau cel, sí, recordes? Però jo no vull parlar avui de l'amor de la Ventafocs i el príncep, ni de cap princesa dels contes de fades. És un amor interessant i algun dia jo crec que en parlarem, però tu has dit bé. Avui m'interessa la tirania d'unes germanastres de cor molt dur i molt cruel, deia una de les versions. M'interessa aquesta absència d'amor, aquest odi, m'atreviria a dir, que tenen aquests personatges secundaris i que l'humilien i la menyspreen perquè l'envegen, no? Tu tens germans?
0: Mira... Tinc dos, és que no sé com s'ha de dir germans, són germans per part de pare, no són germanastres, perquè germanastres seria que no compartim sang, sí, són per part de pare, sí.
1: I t'hi portes bé?
0: Sí.
1: Val. I tu creus que jo tinc energia, jo tinc un germà, tinc energia de germana gran o de germana petita, jo? Potser t'ho he dit algun cop.
0: És que crec que ho sé, però jo, si sense conèixer el teu germà, diria de germana gran, però crec que ets la petita.
1: No, sóc la petita i jo crec que tinc molta energia de germana petita.
0: Sí.
1: Així com desorganitzada, desastroseta, una mica...
0: No, però alhora ets una persona amb caràcter, que se't veu segura de tu mateixa,
1: sí.
0: No sé. Els petits a vegades els veig més...
1: Jo em portava molt malament el meu germà quan érem petits. Ara viu molt lluny el meu germà, jo crec que és de tant que li vaig arribar a fer la punyeta quan era petita, perquè la meva cosa preferida al món...
0: Et sents culpable que visqui lluny.
1: Sí, la meva cosa preferida del món era molestar-lo. O sigui, jo crec que tots els que tenim germans sabem que hem estat una mica a la sala de les seves ferides a la vegada, hem estat el remei de tots els seus mals, tot en un còctel i un percentatge que no saps gaire com acaba, però a mi m'agradava molt molestar-lo. I recordo molt que els meus avis s'enfadaven, els meus pares també, i els meus avis i el meu avi li deia, deixa-la estar que ella és petita i no té enteniment. O sigui, fixa't si tenia enteniment, com per recordar que em deien que no tenia enteniment i que a més...
0: Això els petits sempre hi surten guanyant, eh?
1: Sí, sempre, sempre, sempre, sempre se'ns protegeix.
0: És molt injust.
1: Total, que soni una cançó de germans.

0: Doncs començarem una mica parlant amb aquestes harpies de les germanastres de la Ventafocs. Mira, hi ha dues versions canòniques de la història de la Ventafocs. Una és la de Charles Perrault, de finals del segle XVII, i l'altra és la dels germans Grimm, que és de principis del segle XIX. La dels germans Grimm, tot i que és posterior, és molt més fosca, molt més gore, després explicaré alguns detallets, s'acosta molt més al folklore, al conte medieval tradicional, i la de Charles Perrault és una mica més moralista, una mica més pròpia d'aquesta França de Lluís XIV. Llavors, les germanastres de la Ventafocs són les filles de la nova dona, del rei o del noble, segons la versió, i que aquí també un dia hauríem de parlar d'aquesta figura de la madrastra temuda, no?, contraposada a la mare protectora, que és la biològica, que és la que en teoria s'ha mort. Però a mi el que m'interessa és com actuen aquestes germanastres, perquè una vegada estan segures del seu poder, elles no paren de turmentar la Ventafocs. En una de les versions, fins i tot, m'agrada llegir que el que fan és tirar-li tot de llenties i de pèsols a les cendres del foc, i llavors la tenen hores separant els pèsols de les llenties. Mira, a la versió dels germans Grimm, que és aquesta que et deia, que és més fosqueta, acaba així el conte. Diu, quan el príncep i la seva núvia van entrar a l'església, els coloms van sortir volant de les espatlles de Ventafocs i van picotejar un ull de cadascuna de les germanastres fins a arrencar-los. La seva maldat,
1: la
0: si tu ets dolenta, acabes amb els ulls buidats per uns coloms. En canvi, a la versió de Charles Perrault, la Ventafocs les perdona i fins i tot les ajuda a casar-se amb dos grans senyors de la cort. A veure, tu amb quina et quedes? Jo, clarament, amb el final dels germans Grimm.
1: Home, a veure, sense... No caldria arribar al tema dels ulls tan així, tan cru, però si una mica de càstig ja va bé.
0: Home, jo crec que si tu t'has dedicat a putejar la teva germana, doncs crec que t'ha d'arribar un càstig. Les germanastres dels contes són un arquetip de la literatura, no? Són l'antítesi de la princesa, que és la bondat. Elles no estimen, elles no comparteixen, elles no abracen, al contrari, no? Elles odien, envegen, elles competeixen, esgarrapen, perquè en el fons el que volen, Anna, pobretes, és ser les escollides, ser les preferides, no? És aquest el tema. Llavors, mira, les diferències entre la versió dels germans Grimm i la dels Charles Perrault, que recordem que no és que l'escrivissin ells van fixar-les per escrit, però aquests són contes de tradició oral. Les diferències no són tan significatives, però sí que ho són per la sensibilitat d'un nen. Per això la de Perrault és la que s'ha agafat més per adaptar-la, no?
1: Sí, no em veig un conte de Disney que
0: amb
1: acabés...
0: No. Per exemple, a la versió dels germans Grimm hi ha un moment quan les germanastres han de competir amb la Ventafocs per la sabata, en aquesta milonga raríssima que organitzen a Palau per trobar l'esposa, que el que fan animades per la madrastra és tallar-se, mutilar-se alguns dits dels peus i llimar-se i tallar-se una mica al taló per poder fer cabre el peu a dins d'aquella sabata, no? I a la sabata...
1: M'ha agafat una cigarrifa.
0: Sí, eh? Tallarem un ditet per veure si... A més, a la versió dels germans Grimm la sabata és d'or i es narra com va quedant tota ensangonada perquè ella es va, tallem una mica més, va, vinga, vinga, saps? Clar, és totalment gore, o sigui, és molt sanguinari, massa sanguinari per la factoria Disney.
1: Sí,
0: jo entenc que aquesta versió van dir fora.
1: No acaba de casar.
0: I m'ha agradat també llegir que, evidentment, tots els països tenen versions semblants de rondalles, de contes tradicionals populars, però diuen que potser l'origen és un conte xinès en què hi ha una noia jove maltractada i abandonada per la família que un dia perd la sabata en una festa. I això linka amb aquest peu anormalment petit de la Ventafocs i amb aquest ideal de bellesa de la Xina, dels peus petits, aquests embenatges que es fan, no? Aquests peus de loto que en diuen i tal. És evident que l'aparença física és una manera de codificar la moral, no? Les germanastres són lletges perquè la seva ànima també és lletja, no? Clar, pensem que és un conte de tradició oral que s'explicava als nens petits amb tots aquests detalls gores, però que ells havien d'identificar ràpidament la bondat i la maldat.
1: Qui eren els bons
0: i qui eren els dolents. Per tant, la lletjó és un símbol narratiu. I per això, quan nosaltres érem petites i jugàvem els contes, ningú volia ser ni la madrastra ni les germanastres, perquè tocava ser la dolenta i la lletja. Doncs aquesta idea de la lletjó i la maldat em porta a una pel·lícula que s'ha estrenat fa poques setmanes. De fet, potser has vist el tràiler. Es diu The Ugly Stepsister, bueno, et dono la versió anglesa, la germanastra lletja.
1: No, mira que ahir vaig anar al cinema, però no vaig veure aquesta...
0: Doncs mira,
1: el tràiler no em va sortir.
0: Està en cartellera, es va estrenar a Sundance, sentirem un trosset del tràiler.
2: Mírate al espejo, cariño. Quiero casarme con él. ¿En serio?
3: El rey y su hijo, su alteza real, el príncipe Julian, hacen saber que invitan a todas las doncellas nobles a un baile.
0: Si una cosa caracteritza els contes de fada és que es poden anar explicant moltes i moltes i moltes vegades i tu pots anar canviant alguns
1: algunes
0: elements
1: cosetes.
0: i llavors el que fa l'interlocutor, l'espectador, el lector ràpidament l'identifica, perquè són contes que tenim com que ens corren gairebé per l'ADN, no?
1: Doncs, massa vegades també.
0: Sí. Doncs aquí el que fa és canviar el punt de vista. Si sempre ens han explicat la història focalitzada en la princesa, en la Ventafocs, aquí ara focalitza en la germanastra.
1: A veure si tindrà sentiments i tot la germanastra, no?
0: Exacte.
1: A veure què li passarà.
0: De fet, la Ventafocs, aquí la venjança es va com coent a foc lent, però veiem que aquí la Ventafocs, que és preciosíssima, potser no és ni tan bona ni tan virginal com ens l'han explicat, no? Llavors, més o menys el punt de partida és el mateix, han d'anar a un ball, el príncep, que els ha de solucionar problemes de calés, uh-huh. I la germanastra lletja té un únic objectiu, que és agradar els homes i agradar el príncep. El que passa és que això la porta a sotmetre's a tota mena de rituals de bellesa bastant heavies. Per exemple, veiem a la pel·lícula com eren les rinoplàsties abans que existissin les rinoplàsties.
1: Ai.
0: És a dir,
1: rudimentàries,
0: trencamentes de nas, que llavors et feien anar mesos amb una fèrula fins que el nas quedava la forma una mica com volia. O, per exemple, una dieta molt estesa al segle XIX que mm-hmm. consistia a ingerir ous de tènia per aprimar-te.
1: Uf!
0: Que va, si sortia bé, t'aprimaves i prou. Si sortia malament, t'aprimaves i et mories.
1: Clar.
0: O sigui, depenia tot una mica de la sort.
1: Sí, perquè tenir la tènia no era una cosa molt favorable.
0: Exacte. Doncs, en aquesta versió que ens planteja aquesta directora, que a més és superjove, és la seva òpera prima, és una revisió del conte de la Ventafocs i fa una crítica com, és bastant evident, no? És com aquests rituals de bellesa, aquests cànons mm-hmm. tan nocius que ens imposa la societat. A tu t'agraden aquestes pel·lis així, aquest body horror?
1: No.
0: Saps? O sigui, està una mica en la línia de la substància.
1: Sí, no l'he vist perquè em fa angúnia. Mm. Perquè penso, ai, ara ho he d'anar a passar malament i mira, no tinc una època de volent anar a passar. Yeah. Així com l'altre dia tu també em deies que t'agradaven les pel·lis de terror. Mira, jo fa un temps que prefereixo no patir, saps? Doncs ara tampoc estic en aquest moment del body horror.
0: Doncs a mi m'agraden molt.
1: Ja m'ho temia.
0: M'encanten.
1: Seguint la teva línia.
0: I a més, sí. O sigui, no molesta gens el sang i fetge. Si és una xifra estigoseta. I a més, m'agrada com s'articula la crítica feminista des d'un gènere que a priori, no? O sigui, és com li va molt bé a la crítica feminista posar-se en una pel·li de terror. Jo crec que encaixa perfectament. Va, anem a unes germanes que sí que s'estimen. Vinga.
1: Vinga, va.
4: I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's.
5: Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end.
0: Ow, Joe! Ets fan de donetes?
1: No gaire, la veritat.
0: Donetes, que seria com pronunciaríem també els donetes en català, sí. Val? Donetes, Little Women, Mujercitas...
1: Ara l'estan fent el Lliure de Gràcia.
0: Exacte, també volia comentar que hi ha una adaptació al Lliure de Gràcia que dirigeix la Lucia del Greco, és una versió superlliure que connecta una mica amb aquesta idea que deia de la...
1: La veritat és que no l'he vista.
0: No l'has vista?
1: No.
0: Connecta amb aquesta idea de la pel·lícula de la germanastra lletja, com que es fixa sobretot en aquesta expectativa sobre les dones, la mirada masculina, la pressió. Doncs la novel·la de la Louise May Alcott ens explica justament el contrari. Aquí aquestes germanes són l'arquetip de germanes que s'estimen moltíssim. No vol dir que estigui idealitzat, eh? També hi ha rivalitats, també hi ha enveges i tal. El que passa és que...
1: La base és bona.
0: O sigui, hi ha com una idea de sororitat abans que es comencés a fer servir aquesta paraula. Elles s'ajuden molt entre elles, són molt diferents. I una mica la idea del llibre és que tu has de voler ser qui ets i que això no t'ha d'impedir estimar-te els que són com molt diferents de tu, val? A mi m'ha agradat molt saber que l'autora, la Louise May Alcott, no es va casar mai. No va tenir fills, sí que va tenir germanes. De fet, és bastant autobiogràfica aquesta novel·la. Sí.
1: Anava a dir, si no, d'on ho ha tret tot això?
0: No. I a més, va ser una dona que va escriure, es va mantenir ella amb el que escrivia, va ser de les primeres a demanar el vot quan es va aconseguir el sufragi escolar i fiscal i tal. I un dia ella havia escrit com unes novel·les així, com bastant sensacionalistes, i li anava bé per guanyar-se la vida, i un dia el seu editor la va agafar i li va dir, mira, necessito que escriguis una novel·la que estigui destinada a un públic juvenil femení. Has d'escriure això, diu, perquè tenim el mercat saturat de novel·les que van com dirigides a homes. Clar, estem parlant del 1868, I ella va dir, és que no sé si ho podré fer. Diu, crec que no ho podré fer perquè no conec gaires dones, només conec les meves germanes, i va dir una cosa així com, diu, i els nostres jocs estranys i les nostres experiències, no sé si no poden ser interessants. Diu, jo crec que no ho són gaire. Total, que l'editor... Sí, l'editor li va dir, va, sí, ho has d'intentar, i llavors li va dir, va, i si escrius aquesta novel·la, li publicaré al teu pare un d'aquests assajos seus filosòfics. Mm. El seu pare era filòsof,
1: sí,
0: era un amic dels grans pensadors de l'època, però no tenia gens d'èxit escrivint, val? I aquí entraríem a l'amor de filles a pares, la Louise May Alcott va acceptar i va dir, vinga, va, sí, així el meu pare podrà publicar el seu assaig
1: win,
0: filosòfic.
1: Win-win.
0: Un win-win. Llavors el que va fer és escriure 400 pàgines de novel·la.
1: Home,
0: en
1: no s'hi va posar...
0: 12 setmanes.
1: Carai.
0: O sigui, rapidíssim. I com a bona pessimista va pensar des de la línia 1 fins a l'última línia que allò seria un fracàs. Evidentment no va ser així. Va tenir molt, molt, molt d'èxit. De fet, va fer la segona part, aquelles donetes, i va rebre moltíssimes cartes de fans que li deien, si us plau, que es casin totes, i la protagonista, que és l'alter ego, que és la que sí, vol ser escriptora, la Jo March, que ella no volia que es casés, ella va dir, jo vull que sigui una solterona literària. Li van dir, no, si us plau, l'has de casar, l'has de casar, i al final, per maldat, i ho va confessar, la va casar amb un personatge random, mm, o sigui, amb cap dels personatges amb qui tu, diguem,
1: que els lectors desitjarien,
0: estarien,
1: no?,
0: contentes, però la va casar. Quan es va publicar la novel·la, les seves germanes van quedar una mica parades, perquè van veure que les havia exposat completament. Sí. Fins i tot una li va dir, buah, que tots els meus problemes matrimonials els has explicat. I una altra li va dir, que les discussions que tenim a la cuina, tal qual, les has explicat. Val? O sigui, van estar contentes per l'èxit, també és veritat que havia mort una de les germanes, i això, a la novel·la també passa, i es va veure doncs, com un homenatge, com una manera de fixar el record de la Beth, però les germanes van dir, uau, ens has ensenyat molt. El que va estar més content,
1: el pare,
0: perquè va poder publicar el seu llibre de filosofia que no es va llegir ningú.
1: Això t'anava a dir si va tenir èxit el llibre del pare, no? Però estava publicat i ja
0: gens
1: està, no?
0: Mica, però ja està publicat, ella sí que va tenir molt d'èxit. Seguim amb més germanes. Estic creixent todavía, vull fer els passos de l'alba. Busco amb tu una i toda dia, si al meu llit vols quedar-te. Si no em moro... Yeah. La Muixca, que parla de l'alba, la Batguiel... Saps què pensava, també, venint? En aquests vídeos de la Pili i la Rosalia...
1: Sí.
0: Que fan de germanes total, rotllo, sí, es barallen per una samarreta...
1: Totalment, totalment.
0: Són molt arquetip, també, de germanes... Sí, però l'ajuda molt, no, la Pili?
1: Molt, està darrere de tot, pràcticament. Vull dir que ella, des del principi, l'ha ajudat amb el tema del vestuari, amb idear les, com una mica el màrqueting, que ara, evidentment, hi ha un equip molt gran, però la Pili encara hi és en tot això, vull dir, i l'acompanya a tot arreu.
0: Veus?
1: L'altre dia també estaven preparant l'actuació en aquesta gala de que van fer de los 40 principales, i la Pili unes hores abans ja va penjar com l'escenari, com seria, va dir, ja ho tenim tot a punt, comencem, no sé què, vull dir que sí, sí. El que passa aquí són dos germanes que tenen dos rols molt diferents, uh-huh, i que tot i així continuen com tenint aquesta, de moment, bona relació, pel que sembla, no?
0: Que bo, sí, sí, sí, n'havia vist algun feia temps, i ara pensava, em sembla que segueixen així com fent molta cosa juntes. Com que parlàvem de germanor, literatura i amor, et vull parlar de dos germans escriptors que els he anomenat fa uns minuts, que són els germans Grimm.
1: Sí.
0: Perquè van tenir
1: sempre
0: una vida,
1: van junts,
0: sempre
1: no?
0: Van junts, però és que van tenir una vida molt, molt, molt curiosa. Mira, ells van estudiar dret junts, perquè resulta que havien tingut, a casa havia mort el seu pare molt, quan eren molt joves, i havien de guanyar-se la vida. Després van estudiar filologia alemana junts. Val?
1: També, eh?
0: També. Van estar treballant...
1: I no eren bessons.
0: No eren bessons. Mira. Van estar treballant a la Biblioteca de Wilhelm junts. Un la dirigia i l'altre feia de secretari. Van ajudar a redactar el primer tractat de la defensa dels drets humans junts. Val? Ho van fer tot junts. Llavors, després d'estudiar filologia, van estudiar el folclore, lingüistes, van ser molt importants, eh? Però tot ho van fer junts. I... clar, es van dedicar també a recopilar aquests contes de tradició oral, no? Això que explicava abans. Tu com t'imagines que era la recopilació dels contes de tradició oral?
1: Què vols dir? Pràcticament, sí,
0: clar,
1: com
0: perquè
1: feien?
0: Jo m'imaginava que s'anava...
1: Anar amb gent i anar-ho escrivint, no?
0: Clar, jo pensava, anaven pels pobles, per les comarques, a parlar amb els campers.
1: És una idea molt romàntica,
0: no? No,
1: és
0: totalment el contrari. Tot va passar a casa seva, a l'hora del te, i ells convidaven el que s'anomenaven els informants, la majoria eren dones, les informants,
1: sí,
0: les convidaven a berenar, les convidaven al te, llavors expliqueu-nos aquestes històries que
1: feina,
0: vosaltres
1: si heu sentit. Si tenen a casa teva, mira,
0: home, total,
1: t'evites els desplaçaments.
0: Quatre galetes. I llavors es veu que aquestes informants, doncs una era filla d'una taverna, llavors havia sentit perquè hi havia viatjants i negociants i tal, havia sentit històries, l'altra era filla de la farmàcia, l'altra havia tingut molta relació amb pageses i per això sabia moltes històries, i un dels germans Grimm es va casar amb una d'aquestes informants, concretament la de la farmàcia. Doncs l'altre germà Grimm se'n va anar a viure amb ells.
1: Què dius?
0: Sí, sí, ells es van prometre que viurien...
1: Pensava que deies que es casaria amb la germana de, no, de la farmàcia.
0: Ells es van prometre que viurien tota la vida junts i carai, així ho van fer. De fet, estan enterrats en tombes contigües i allà també hi ha els fills, perquè el que es va casar va tenir fills. Sí. El que no he aclarit és on està enterrada la dona. Mm. De fet, hi ha moltes teories. Hi ha qui diu que va ser homosexual i mai va sortir de l'armari, i hi ha qui diu que estava secretament enamorat...
1: Del seu germà.
0: No, de la cunyada.
1: Dic, no ho sé.
0: Jolín, que gores anar tu també, ara. Dic,
1: home, bueno, escolta'm, podria ser,
0: home,
1: també.
0: Home, sí, ja parlarem un dia de l'amor incestuós. No, deien que estava secretament enamorada d'aquesta informant de la farmàcia, i que mai es va atrevir, de la cunyada, i que mai es va atrevir a confessar-ho.
1: Viure
0: clar, però de cop i volta dius, ho hem fet tots junts, t'has enamorat de la dona, o sigui, és una mica creepy, tot plegat,
1: sí, una
0: saps?
1: Mica.
0: Es veu que un altre germà va ser il·lustrador, una germana seva es va casar amb un germà d'una de les informants, o sigui, en aquesta casa...
1: Tot, tot una mica endogàmic.
0: I una mica endogàmic, i que tot acabava amb els contes al final, clar, no? Perquè, o sigui, un que li fa d'il·lustrador, l'altre que... Sigui com sigui, els germans Grimm d'alguna manera van fixar aquestes històries que han format part de la nostra infància, que d'alguna manera ens han fet qui som. Per tant, honor
1: totalment
0: i glòria als germans Grimm. I vet aquí un gat i vet aquí un gos. Anna, que aquesta secció ja se fos.
1: Carai, doncs avui aquest Paraules d'Amor, que han parlat de... Sí, de la literatura...
0: Para literatura.
1: Sí,
0: he parlat una
1: exacte
0: mica de les...
1: Avui sí hem fet una cosa especial, diferent,
0: sí,
1: no? De les altres setmanes.
0: Però també ens agraden les historietes aquestes que hi ha al voltant, no? Del fet literari.
1: I és que quan has començat a parlar de germans he pensat, això anirà de relacions entre germans. Però
0: sí,
1: mira, aquest
0: no,
1: capítol...
0: No, home, aquest també queda
1: el podem deixar per
0: sí,
1: un altre
0: per això
1: dia.
0: Sí, per això és amor de germans i no entre germans. Perquè, clar, jo crec que si hi ha amor entre germans, ràpidament creus que és una història d'incest, no? Mm-hmm. I aquí és aquest altre amor, odi, que hi ha... entre els germans, però dels germans.
1: Clara, moltíssimes gràcies.
0: Moltes
1: ens
0: gràcies.
1: Ens retrobem dilluns que ve. Que vagi sí molt bé.

0: Marc, què passa?
1: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
2: Marc, que estem de vacances.
1: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
2: Marc, és que no et sento.
1: Escolta,
2: bé, eh?
1: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
2: Marc.
1: Bandarres.
2: Marc.
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
1: Així va el país, així va el país.
3: RAC1, tots som un milió. RAC1.
4: Ei, què passa? Què feu?
5: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
6: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
7: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
4: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
6: Ja, però si agafem lloc.
5: Que tampoc tenim res a fer fins llavors.
4: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu. Que tenim un país sencer per entretenir.
7: I què hem de fer?
4: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
7: Ah, de conya.
6: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
4: Que sí.
3: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
4: Amb Pere Mas, jo mateix.
3: RAC1, tots som un milió. RAC1.
8: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
9: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
8: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
9: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
7: Hi ha gent i el Pere Mas.
3: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
9: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
3: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC1, tots som un milió. RAC1.
10: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
7: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
11: Em poses una birra, si us plau?
7: I tant. Vols una copa o una mitjana?
3: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 12 del migdia.
7: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
3: RAC1, tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
12: Escolta, navega, descarrega, informa't.
3: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1+. L'aplicació de RAC1, ara...
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe...
12: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Són les 9 del vespre, actualitzem la informació. Mar Poyato, bona nit.
1: Bona nit.
0: Els bombers han rebut una vintena d'avisos a l'Hospitalet de Llobregat i també a Barcelona, al barri de Sants, per les fortes ratxes de vent que han fet caure arbres i també han provocat destrosses a façanes d'edificis. L'episodi ha obligat fins i tot a desviar alguns vols de l'aeroport del Prat. Martí Oliveres, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ha estat un episodi de vent molt puntual i que ha afectat una zona molt concreta.
2: Sí, han començat aquestes precipitacions a tempestes localment fortes a les Terres de l'Ebre, cap al Priorat, Costa Daurada, però ha sigut molt local a la zona de l'Hospitalet i Barcelona en alguns punts, perquè en d'altres barris ni se n'han assabentat d'aquest esclafit, una tempesta amb ratxes de vent molt sobtades que han trencat algunes branques d'alguns arbres, han fet caure mobiliari urbà, per tant una situació una mica complicada. Cap a mitja tarda, al voltant de quarts de set de la tarda, ratxes molt fortes que han superat a la zona de la plaça de Sants de Barcelona els 100 km per hora i moltes estacions donaven entre 50 i 70 km per hora, però ha sigut molt ràpid, un vist i no vist, i després ja ha marxat aquesta tempesta. Per tant, afectacions importants, però en una àrea molt, molt reduïda.
0: Demà més calor que avui?
2: Demà més calor, sobretot a l'interior, comarques com el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, tota la plana de Lleida, fins i tot l'interior de l'Ebre, ens podem acostar altre cop als 40 graus o superar-los puntualment. Una situació que porta avisos de perill per calor intensa de dia, i també aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a moltes comarques. Per tant, paciència, tota la setmana continuarem amb temperatures molt altes.
0: Gràcies, Martí. A més, aquesta tarda hi ha hagut bandera vermella per tempesta elèctrica a una quinzena de platges de la Costa Daurada. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials.
3: Aquesta tarda ha pres possessió del càrrec en un acte al Palau de la Generalitat i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu. La fins ara consellera Mònica Martínez Bravo ha anunciat aquest matí que surt de la primera línia política i torna a l'àmbit acadèmic. El de Raúl Moreno, per Mònica Martínez Bravo, és el primer canvi al govern de Salvador Illa des que va començar la legislatura a l'agost de fa 2 anys.
0: I als esports, Xavi Rocamora, bona nit.
4: Bona nit.
0: Ressaca de Mundial, celebracions en marxa, què més tindreu aquesta nit, el tu diràs?
4: Sí, de fet, bàsicament, seguint el final d'aquestes celebracions, ara mateix tenim la selecció espanyola, tant jugadors com l'estaf tècnic en aquests dos autobusos descapotats que recorren els carrers de Madrid. Li queda més o menys una hora aquesta rua. El final de festa està previst per la Cibeles, ja dic, d'aquí a més o menys una horeta, per tant, durant el Tobiràs podrem escoltar alguns dels parlaments d'aquests jugadors que han aconseguit el segon Mundial, aquesta segona estrella, després de guanyar ahir la selecció argentina per 1-0, per tant, serà un dels eixos principals d'aquest Tobiràs. Començarem a 11:15 i en el que farem tertúlia amb el Marc Guillén i amb el David Bernabéu, i en clau Barça, una mica de Mercato, que sempre va bé, no? A veure
0: què
4: passa
0: Mercato,
4: amb Julián i això. Doncs tot això és el que farem a partir de 12:15.
0: Molt bé, Xavi. Us sentim el Tu diràs. Nosaltres tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, una conversa amb el filòsof i teòleg Francesc Torralba, que ens ho analitzarà una mica tot. Després, tertúlia de patates del Via Lliure. I finalment, què diu de nosaltres, a quina hora del dia ens dutxem. Però, com dèiem, arrenquem amb una entrevista que per mi és una de les més interessants que s'han fet aquest any. Fa uns mesos, en Francesc Torralba va venir al món a RAC1 a presentar Anatomia de l'Esperança, que és el seu últim llibre. I de veritat que va ser un goig i una meravella poder-lo sentir. Si teniu paper i boli al costat, agafeu-lo, perquè és per prendre punts.
2: En els temps que vivim, una conversa amb Francesc Torralba segurament més necessària que mai. Escoltar i prendre nota. Avui el tenim en aquest estudi de RAC1 perquè ha vingut a presentar-nos el seu últim assaig, Anatomia de l'Esperança. És un llibre que, com el seu nom indica, desxifra què és per ell l'esperança, però també fa posar-nos davant del mirall i ens fa reflexionar sobre com podem resoldre o afrontem les adversitats de la vida. Francesc Torralba, filòsof, teòleg, pedagog, bon dia, professor, i moltes gràcies.
3: Bon dia, gràcies per convidar-me.
2: Com està?
3: Bé, afortunadament bé. Sí, la veritat és que sí. Miro de conrear aquesta virtut tant com puc.
2: Sí, perquè en el llibre ho explica. Segons quines èpoques es perd més l'esperança que en d'altres, no?
3: Naturalment. En contextos de postguerra, en contextos d'exili, en contextos de nit, de travessies pel desert, doncs l'esperança és més necessària que mai i justament és quan manca més. En canvi, quan tot va bé, quan tot rutlla, quan tot surt tal com havies programat, si és que alguna vegada passa, l'esperança, diguem-ne, va de suar, no et cal.
2: Si li pregunto què va més, és a dir, què és més interessant, ser extremadament optimista o ser extremadament pessimista?
3: Jo crec que el que hem d'estar és sumament informats del que passa. L'esperança no és la ingenuïtat, ni és ser naïf, ni una mirada pueril. Hem de saber el que passa, no podem mirar una altra banda, i no obstant això, ser capaços de veure aquestes possibilitats.
2: Estem en una època que és molt complicat tenir esperança.
3: Sí, però ho era més, què sé jo, no? Durant els camps, durant la postguerra, i tenim grans textos sobre l'esperança. És a dir, en temps de Camus, en temps de Bloch, en temps de Marcel, hi havia molts motius per no ser esperançat, no? Milions de persones a les càmeres de gas, a l'Europa destruïda, ciutats arrasades. Mira com estava Berlín, mira com estava Dresden a l'any 1945, com està Gaza avui, mira com està Berlín avui, mira com està Dresden, no? Per tant, no hi ha dubte que, sí, no hi ha motius per l'esperança si observem, però és que si mirem enrere, déu-n'hi-do també, no? I no obstant això, ens hem obrit horitzons. El que passa que no mai de manera immediata. I sempre ha demanat temps i comunitat. I el problema és la mort del nosaltres. Quan no hi ha nosaltres, no hi ha esperança. Només hi ha projectes individuals. Si un individu sol és massa feble davant dels obstacles. Ara, si va amb altres, llavors pot portar aquella pedra amb més temps, no?, i no li pesa tant. Poso un exemple, no? Martin Luther King, ell sol no ho hagués aconseguit, però amb altres va aconseguir reconèixer els drets de les persones negres als Estats Units d'Amèrica. I això ho podem dir també de Mahatma Gandhi, ho podem dir de Nelson Mandela. Darrere d'aquests personatges hi ha una col·lectivitat.
2: Hi ha una, últimament estan parlant de notícies del panorama desolador del jovent. Pallelles que els hi estan traient l'esperança. Aquesta és una frase també molt recurrent, que si ho veuran pitjor que els seus pares, que si mai podran comprar un pis perquè mai sortiran de la precarietat, que si d'aquí uns anys la península ibèrica serà desèrtica perquè tenim un canvi climàtic al damunt. De fet, el propi Francesc Torralba en el seu llibre diu el no hi ha res a fer, que és la cantarella que ressona dins de les ments de les noves fornades. Això fa que estiguem davant d'una generació amb molta menys esperança?
3: Sí, jo ho detecto de quina manera a les aules. Cada setmana tinc més de 200 alumnes.

0: de cada dos. Home, si és difícil sobreviure jo, com portaré un ésser humà al món tan fràgil i tan necessitat, no? Llavors, com aquest clima, com inocular esperança? Jo crec que és el repte que he intentat. I sobretot que no et diguin ingenu. Diguin, home, esclar, és que vostè està mal informat. No té ni idea de com va el canvi climàtic, no té ni idea del món bèl·lic en què ens trobem, que ja no és prebèl·lic, sinó que és bèl·lic, i a més no té idea de com està l'habitatge, ni de com estan els contractes laborals. No, no, i tant que en tenim idea, però hem de confiar que la capacitat humana pot sobreviure a aquestes dificultats.
1: Això és el que els hi hem de dir?
0: Això és el que els hi hem de dir, els hi hem de generar confiança, i els hi hem de posar exemples històrics de que altres, en circumstàncies molt pitjors, van obrir-se camí. I, per tant, hem de generar aquesta confiança en la mateixa condició humana. I això és el que manca. I molt sovint, davant de la mínima contrarietat, es trenquen.
1: Vaja, per exemple, els boomers, la meva generació com a boomer, aquell món era un espant. Però veies que podies construir alguna cosa, no? Veies, o sigui, no tenies masses eines, però en canvi tenies fent que el món aniria millor. Jo crec que el que està passant ara és que és molt difícil dir-li a un noi de 18, 20, 25 anys no, és que el món anirà millor, perquè no hi ha, les expectatives són les que són, no? I el món està com més acabat en aquest sentit.
0: Bé, jo dubte que clar, el dibuix que fem de l'horitzó és molt fosc, eh? I a més consumim tota mena de distopies, ja sigui audiovisuals, cinematogràfiques, molt més que literàries, no? Llavors, que això va creant un horitzó, a futur, només tens el present, gaudeix-lo intensament, perquè el tren saltarà pel precipici quan no te n'adonis. Això és el carpe diem desesperat, no? Llavors, jo crec, Màrius, que en efecte, no? Els hem d'inocular confiança. Podeu fer i podeu transformar, però junts, solitàriament, no. I el que fem avui és plorar a la cuina. Això no hi ha qui ho resolgui. Aquests problemes són molt greus. Plorem a la cuina, però la veritat és que el sentit de nosaltres s'ha desfet. I això així que els hi dic, sols no us en sortireu.
2: Professor, fins a quin punt això que tinc a les mans, que és una pantalla, això ha jugat una mala passada pels joves d'ara, i precisament nosaltres, que som més grans, hem acceptat que això formi part de les seves vides sense haver ni tan sols qüestionat els hàndicaps que tenia?
0: Mira, jo tracto de ser sempre, intentar evitar la tecnofòbia, intentar evitar la tecnolatria, no? Tot i que tinc tendències tecnofòbiques, eh? I a més amb molts motius. Però intento mantenir-me en aquell punt virtuós que Aristòtil deia que era l'equilibri, no? El que sí que ens hem mal acostumat és que a cop de teclat vostè fa realitat tots els desigs, no? Està a casa, tecleja i li porten un llibre, li porten una pizza o li porten, si vol, una música de Rosalía sense moure's, no? I això ens ha mal acostumat, perquè els desitjos nobles requereixen molt de temps, no? O sigui, educar una persona demana molt de temps, no? Canviar un barri demana molt de temps, no? Millorar la situació d'un país demana molt de temps. I llavors ens ha fet molt, com ho diria, no? Intolerants a l'espera, Jordi, aquesta és la qüestió, no? Ho volem ja. I quan no ho tenim ja, es produeix una intolerància a l'espera, no?
2: Quan parlàvem ara de les pantalles i de la tecnofòbia, estem perdent, professor Tolerau, és a dir, allò, hi ha una paraula que hi ha paraules que sembla com si es gastéssim al pas dels anys. El que és l'ordre, per exemple, s'està perdent l'ordre, vostè que a més és mestre encara que sigui universitari, és a dir, està perdent allò de la, de l'ordre, però
1: per la jerarquia,
2: no? De la jerarquia, com si la paraula fos desagradable, no?
0: Sí, jo crec que el que es perd sobretot és la disciplina, eh? És a dir, l'ordre, la disciplina, la jerarquia, si vols, Màrius, no? La idea de que per assolir qualsevol objectiu cal una virtut bàsica, que en diem tenacitat, constància. Això ho sap l'atleta, això ho sap el pianista, això ho sap l'escriptor, això ho sap el que aixeca cada dia la botiga de casa seva i està allà venent hamburgueses. És a dir, no pots assolir res si no ets tenaç, si no ets constant. I això vol dir ordre, això vol dir disciplina, i això vol dir obediència a una sèrie de patrons. Quan això no hi és, llavors, certament, no es aconsegueix cap horitzó. Vol dir, amb l'esperança no n'hi ha prou. Hi ha d'haver tenacitat. I tot i així, a vegades, tampoc ho assoleixes. Perquè aquest esportista és molt tenaç, s'aixeca d'hora, entrena, i no obstant això, té una lesió i ara no pot anar als Olímpics, no? Per tant, hi ha el factor sort i el factor dissort, que tampoc el pots preveure, i que pot fer que el teu somni finalment no es faci realitat perquè s'ha produït

0: una adversitat que no havies previst.
1: Abans li agradava com es feien... Han canviat molt la manera de donar classe per part dels mestres i també de com la percepció que tenien els meus pares respecte als mestres. Els meus pares, els mestres, eren gairebé, perdoni, paraula de Déu. I en canvi ara els pares discuteixen o discutim el que ens diu el mestre, perquè la més important és la criatura, és la defensa de la criatura.
0: Sí, això és terrible. Jo vaig gairebé cada setmana en una sessió de pares i mares i ens hi trobem, això, no? És a dir, la crisi d'autoritat del mestre és oceànica, però oceànica. No només per part dels alumnes, sinó també per part dels mateixos pares que qüestionen, analitzen, cada cop més critiquen les posicions i les defenses que fan el mestre, no? Si el mestre exigeix una mica, malament. Si no exigeix, és massa permissiu. I molt sovint, les famílies deleguen tota la funció educativa a l'escola. I nosaltres ja paguem a final de mes, vostès l'han d'educar. Clar, aquesta deixadesa té efectes perniciosos, no?
1: Qui parla més de vostè? Els pares, els pares, els professors, o els alumnes, els mestres?
0: Els pares, els professors, molt més. Els alumnes, estranyament, però vostè està a la unitat de cures intensives. El Bosch ja va morir fa molt temps.
1: Sí, és veritat.
0: Eh? El Bosch ja fa molt temps. Ni tan sols els presidents...
2: Els anglosaxons ho tenen més fàcil, això.
0: Sí, és que ho tenen molt més fàcil, però nosaltres tenim Bosch...
1: És veritat, això que està dient, eh? El vostè l'estem... Estem a la unitat de cures intensives.
0: Sí. El Bosch ja fa molt temps.
2: El Gracet fa servir el Bosch. Sí. Quan entrevista persones, sí, sempre tracta el Bosch.
0: És que jo crec que, vaja, això té a veure amb l'ordre i amb la jerarquia, no? Distingir els rols, distingir les funcions, no? Quan un distingeix això, se'l qualifica d'ultraconservador, anacrònic, obsolet, i llavors el que ve és el desgavell, és el caos, és el tot s'hi val, i qualsevol paraula val el mateix, no? Jo crec que el mestre té una paraula que té valor, perquè a part de l'estudi té la seva experiència. Ara, també et diré una cosa, hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? Perquè per fer això no cal ni que em mogui. Això ara faig autocrítica de molts professors universitaris, no? I t'ho diuen estudiants, diu, escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no? Per tant, això ens obliga molt. Vol dir, què fem a l'aula que sigui realment valuós i que no sigui reemplaçable ni per la intel·ligència artificial ni per una informació que hi hagi a la xarxa. I això ens exigeix molt també els professors i els docents.
2: Cal emocionar, no? Cal, o sigui, el professor, jo crec que això és exigir-li molt, eh? Però vull dir, jo recordo fa molts anys quins professors m'agradaven i és aquell que em podia, era capaç d'emocionar-me amb el que m'estava explicant.
0: Exactament.
2: Ja fos la història o les ciències
0: exactament
2: naturals, eh?
0: Exactament. I això al final és el que recordes al llarg del temps, no? Dius, aquest professor recitava les culpes por la muerte de su padre Jorge Manrique i plorava, no? I això ens deixava tots, vaja, col·lapsats, no? Què té aquesta poesia, aquest home, quan la recita, no? Plora, no? Doncs en efecte, aquesta ressonància emocional és el que queda, no? A nosaltres ens obliga molt, perquè ens obliga a aprofitar l'aula i l'hora docent, fer algun tipus de element que no poden trobar ni a la tecnologia, ni a la xarxa, ni a la intel·ligència artificial. Si no, naturalment tindrem una deserció en massa a les aules.
1: És que hi ha un altre problema afegit, que això jo crec que qüestió de les direccions o fins i tot del propi departament. Conec mestres que amb les xarxes socials ara pengen el seu cap de setmana a Instagram, per posar un exemple. I el seu cap de setmana a Instagram és tot allò que un nen de 6, 7, 8, 9 anys no ha de veure. Clar, això qui ho controla? El departament, ho controlen els directors, que ja prou feina tenen, ho han de controlar ells i tenir... Sí. Qui ho controla?
2: Bueno, que a la família li tocaria també fer una mica...
1: Bueno, és el professor, estem parlant del que és el mestre, eh?
2: Bueno, però és que l'educació no només és una delegació de la família cap a l'escola. Vaja, no ho sé, eh?
0: No, per descomptat. El problema és tenir el nen a la mig de l'habitació, amb una pantalla, tenim el nen protegit, i aquella habitació no té parets, perquè a través d'aquest artilugi digital accedeix a tots els continguts, alguns dels quals estan a anys llums del que podria processar i digerir emocionalment. Això ens passa amb la pornografia, amb tota mena de pàgines que senzillament són inadequades al seu nivell educatiu i formatiu. Però el nen està a l'habitació, el tenim allà, i l'habitació no té parets. Aquest és el problema. Ja no té parets. I per tant el que hauríem de fer és generar una bombolla càlida, un entorn càlid, que sigui educatiu. I aquí la família té un rol clau, i l'escola, naturalment.
1: Francesc Ferralba utilitza o té el ChatGPT?
0: Sí, de tant en tant l'utilitzo, i a més el poso molt a prova, m'agrada veure què domina, què no domina, li faig preguntes capcioses, i algunes molt teològiques, fins i tot, li pregunto si creu en Déu.
1: I què li va respondre? Contesta igual amb el de... jo no en tinc, del ChatGPT d'en Francesc Torralba, contestaria el mateix que em contestaria a mi?
0: No ho sé, jo dic que m'ha contestat a mi, però a mi em diu, mira, que jo no sóc, jo sóc una intel·ligència artificial, no tinc creences, i per tant aquest tema no li puc donar quin és el meu parer. De totes més, li puc explicar les posicions que hi ha respecte a la qüestió de Déu. L'agnosticisme, l'ateïsme, l'antiteïsme, el fideisme, i et fa una presentació, diguem, amb un ventall d'opcions existencials molt interessants.
1: El preocupa l'ús de la intel·ligència artificial?
0: Em preocupa si al final atrofia les neurones, que és el que ens pot passar a l'aula, no? Nosaltres fem una pregunta i en lloc de començar a pensar van al ChatGPT i li fan la pregunta. I això atrofia les sinapsis, esclar. I s'atrofia el cervell, no? Tot allò que no s'utilitza s'atrofia. Això val pel quàdriceps, pel tríceps i també val pel cervell, no? Llavors això em preocupa, que pugui ser una eina que substitueixi l'esforç de pensar. I per tant, si no fem aquest esforç de raconar-la, pot ser que certament aquesta capacitat es vagi neutralitzant.
1: Vostè sap diferenciat d'un alumne seu que utilitza la intel·ligència artificial per fer un treball del que no?
0: Cada cop ens costa més. Abans era més senzill perquè teníem el programa antiplagi, podíem veure si aquell treball, aquella tesi, aquella tesina havia copiat. Ara ens costa molt i a vegades tenim molts problemes. Per això sóc partidari de mantenir l'examen clàssic, que vol dir vostè escriu davant meu una pregunta que li formulo, o com a Itàlia, que tota la vida han fet els exàmens orals, sí, sí. I que a més és molt important l'expressió oral.
1: O tant.
0: Perquè ens trobem amb molts nois i noies que no saben fer ni una subordinada ni una coordinada.
1: Totalment d'acord.
0: I per tant ha de poder expressar-se.
3: Ni oral ni escrita.
4: En certa manera, el problema aquest no deixaria de ser, diguem-ne, el final de camí totalment coherent amb la pedagogia dominant. Portem molts anys enfocant la primària com un lloc on l'important no és aprendre, sinó saber on has d'anar a buscar les coses. Per tant, aquest final de viatge és molt coherent, que la gent apreti un botó i li surti el disc dur totalment externalitzat. És coherent amb el que han viscut a la primària en els últims 30 anys.
0: Però llavors el que tenim a l'aula són un exèrcit de tecnodependents i fins i tot de tecnoaddictes, no? Vol dir, si em treuen aquest artefacte, estic completament a la intempèrie, perquè no he desenvolupat ni la imaginació, ni la intel·ligència, ni la memòria, perquè tot ho he anat fent les preguntes aquí. Per tant, no sé ni quin restaurant, ni per quina carretera, ni qui era Kafka, ni qui era Dalí, ni què va ser la Guerra Civil, perquè cada cop que he fet una pregunta me la respost i raonablement bé. I per tant això és el perill, que anem atrofiant aquestes facultats humanes i que ens anem, diguem-ne, desposseint d'un potencial que tenim com éssers humans i que ens fa més tecnodependents. Jo ho veig molt, cada cop hi ha més tecnodependència a les aules.
1: I això fa que et pensis que tens més temps guanyat i en canvi en perds molt més, perquè el que no fas és forçar a aprendre. És que esclar, és que t'ho donen tot fet.
0: T'ho donen tot fet, naturalment, i a més ho dona bé, eh? Ja et dic, jo l'examino molt i faig preguntes capcioses que no són fàcils, no? Però esclar, com que es mou amb camps d'informació immensos i a més alguns de molta qualitat, no? Journals acadèmics, doncs li fas una pregunta molt precisa de la teva disciplina i et baixa aquell article que s'ha publicat a Oslo i te'n fa una síntesi i dius, caram, això és fantàstic, tu. Sembla mentida, no? Com puc tenir aquesta informació tan ràpidament? Això ens acostuma a la immediatesa. I llavors, una de les virtuts que també hem deixat de conrear és la paciència. Escolti, per tocar bé el violí s'ha d'assajar molt, eh? I per escriure bé una poesia s'ha d'assajar molt, eh? Això ho veiem en alguns poetes. Dius, quants esbossos va fer Joan Maragall fins que va tenir sobre la taula el cant espiritual, no? I Verdaguer. Ens pensàvem que tot li sortia a raig. I darrere d'aquests personatges hi ha esbossos, hi ha Tornem-hi a fer, Garagots, fins que al final dius, aquesta és l'obra.
3: Perdó, però no cal tornar a Verdaguer, que sona marciano, per una altra. Sí. Vas parlar de l'Oriol Cardona. L'Oriol Cardona no hauria arribat on ha arribat si no estigués hores i hores i hores esquiant i entrenant, esforç, el dissabte i totes aquests valors que aparentment s'han perdut.
1: El talent es treballa, que el talent és
3: no és com el Verdaguer fent un poema, sinó que és un tio que té els valors del triomf, un tio jove, bueno, té molts valors associats a l'èxit d'ara, que és molt comprensible per un nano de 20 anys.
2: García Márquez deia que el dia que havia fet una frase d'una de les seves novel·les, l'havia fet i li havia quedat rodona, ja donava per haver empleat el temps, eh? Sí, clar, vaig pensar, quan vaig calcular, va, impossible haver escrit el que escric García Márquez, però des d'un punt de vista, diguem, elaboratiu, em sembla interessant de dir, ostres, quina frase m'ha sortit, vull dir, avui el dia ha estat un èxit. El xat GPT te'n fa de frases els que vulguis,
4: I per què la gent jove tendeix tant cap a l'extrema dreta ara?
0: A veure, primer perquè hi ha molta amnèsia i per tant hi ha un oblit radical del que va ser la dictadura, del que va ser la privació de llibertats, la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, la llibertat de creences, la llibertat d'associació. Clar, l'amnèsia fa que tornem al passat oblidant la negror d'aquell passat, això d'una banda. I després, perquè és que el populisme planteja solucions fàcils a problemes molt complexos. I això trau. Però això generarà una desil·lusió encara molt més gran, no? Perquè si tu li dius, mira, això de la immigració ho resoldrem en 48 hores, no? Això de la violència de gènere ho resoldrem en 48 hores. Això és una mentida descomunal, no? Això dels suïcidis, que és impressionant els que tenim al nostre país, també ho resoldrem en 48 hores, no? Clar, t'hi apuntes. Ara després, quan ho intenten portar a terme, veu que la qüestió és d'una complexitat enorme i genera més decepció. Llavors jo crec que són sortides que, hi ha amnèsia, no, ens hem oblidat del que va passar o no ho hem transmès prou, i dos, vull solucions fàcils que no m'afectin a problemes molt complexos, i això no va així. Els problemes complexos demanen solucions molt complexes també.
4: Acabo i amb una pregunta que em fa un amic que em diu: quan estàs al límit, quan no trobes la sortida, què pots fer? Diu, el més gros de tot és que no tinc motius objectius per estar desesperat, perquè aquí, davant de la pregunta, ho ha tingut tot.
0: Sí. Quan estàs al límit, sort en tens d'un altre que ha passat pel límit i se n'ha sortit. I aquest et pot donar llum. El que no hi ha passat, sempre li diràs, tu no saps de què parlo, ni tens ni idea d'on estic. Però el que ha passat, diràs, no, jo hi he estat en aquest infern. I és possible sortir-ne. Per tant, és el testimoni. Al final, el que et pot ajudar a sortir de situacions molt de límit, no? Dols complexos, fracassos terribles, malalties terribles, és algú que ha passat per allà. Et diu, mira, jo m'hi he trobat i veig que hi ha possibilitats, no? És l'única possibilitat, veig, no? Perquè sol és molt possible que et desesperis. Si la desesperació no és la depressió, és una possibilitat humana, quan un veu que no té sortida i que s'ofega com si li faltés aire, no? Com una mena de claustrofòbia, no? I això, malauradament, ho viuen molts ciutadans, molt solitàriament, a casa seva.
4: Uf, increïble, eh? Aquesta és... Anem a dir, torno la setmana que ve, i l'altra, i l'altra.
3: Sí, que vinga de lluny.
4: Sí, no, perquè aquí hi, aquí hi ha una pregunta que és, per exemple, que és, què ha passat amb el color gris, o què ha passat amb els matisos, no?
0: Ara, ara.
4: És,
0: ara.
4: A, dir, és a dir, hem passat del blanc al negre, del negre al blanc, i hi ha una paraula que s'ha posat molt de moda, que hi ha molta gent intolerant, que no l'accepta, que és aquesta gent que, aquesta gent que ho mira tot des de la llunyania, que es diuen els equidistants, no? És a dir, ser equidistant és una paraula que fa lleig. Però tenir matisos a la vida és, home, preciós.
0: Home, tu diràs, i aquest llibre del Peter Sloterdijk, que es titula Pensar el gris, justament, no? Perquè ens hem quedat amb un pensament dicotòmic, no? Amb mi o contra mi?
4: Correcte,
0: amb no? Trump o contra Trump? Sí, sí. Independentista o no independentista? Catòlic o ateu? Escolta, i els grisos on estan? Han desaparegut la tonalitat de grisos. I la veritat és que això... és el que en dèiem filar prim, no? I avui pintem allò que en castellà en diuen a broxa gorda, no? I s'ha de filar prim. I això vol dir pensar. Això vol dir pensar, bàsicament. No?
4: És una societat massa sentimental, presonera del sentiment primari.
0: Sentimental, dicotòmica, binària, i, com tu deies ara, Màrius, molt dispersa, no? És a dir, vas d'un lloc a l'altre, vas consumint d'una pàgina a l'altra, però aquest prendre distància, que és molt propi de la nostra condició humana, no? Prendre distància i analitzar com visc, quines relacions tinc, què em proposo fer en el futur, quines són les meves mancances, això és una capacitat que tenim els humans, no? No li coneixem amb un orangután aquesta capacitat, però nosaltres sí, i l'exercim molt poc, perquè estem molt dispersos, massa tapeïts per tota mena d'estímuls audiovisuals.
4: Ah, per tot d'estímuls audiovisuals.
1: pots veure una pel·lícula, per pots veure una sèrie,
2: quina sèrie mires... Cariessin o no, podien entrar un dia en una església i parlar... Si no, encara que no creiessis en Déu, en un ser superior, podies... Sí,
4: però hi ha gent que ho fa, això, eh?
2: Com ho fem?
4: Sí. Hi ha molta gent que ho fa, això, eh?
1: Hi ha un retorn a l'espiritualitat.
0: I tant que sí, sí, sí. I a vegades a través de la naturalesa, o de l'art, o una església romànica, i tant que sí, sí, sí.
3: Per cert, Anatomia de l'Esperança, Francesc Torralba, l'altre dia mirava ja... Sí, ho he de dir, que és que... No, ho he de dir, perquè l'altre dia hi ha les llistes, ja està el número 1 d'en Vendes, el Premi Josep Pla, a més, que és un tractat sobre l'esperança. Sobre l'esperança, anatomia, però també elogi de l'esperança, no? Perquè és el que hauria de ser. I amb una flor, amb una margarida al davant, no? És una margarida, no?
0: Jo no sé quina flor és exactament, però m'agrada molt la portada. Segurament és una margarita, no?
2: Sí, sí, sí. És una invitació a anar-la desfollant, sí, eh? Que això també és preocupant, eh? Quan arribes a l'últim pètal, dius ai.
3: Sembla tancar algú pel camí.
4: Quin plaer haver-ho tingut aquí, Francesc.
0: Gràcies a tu per convidar-me a tots per aquest diàleg. Gràcies.
5: Fem una pausa i de seguida tornem.
6: La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
7: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Ara que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure,
10: ara que volem fer el que volem,
9: mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
11: I escoltarem els contes de RAC1.
9: A la piscina!
11: Al cotxe!
9: O a l'hora de la migdiada!
12: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
9: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
13: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
14: Es trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
6: RAC1 Podcast.
9: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
6: RAC1.
15: Marc, què passa?
16: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol!
17: Marc, que estem de vacances.
16: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
17: Marc, és que no et sento.
16: Escolta,
17: bé, eh?
16: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
17: Marc!
16: Bandarres!
17: Marc!
6: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
16: Així va el país! Així va el país!
6: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
18: Ei, què passa? Què feu?
19: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
20: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
21: I unes cadires de platja, que són la mar de xules.
18: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
20: Ja, però si agafem lloc. I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
18: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
21: I què hem de fer?
18: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
21: Ah, de conya.
20: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
18: Que sí.
6: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
18: Amb Pere Mas, jo mateix.
6: RAC1. Tots som un milió.
18: RAC1.
22: Gaudiu de l'estiu amb les dues paraules clau. Aire condicionat.
6: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: RAC 1.
2: Tots som un milió.
3: Atenció, perquè així sona la repesca.
23: A aquesta hora recuperem una secció que sempre ens fa que comencem a preguntar-nos coses que moltes vegades no ens havien ni passat pel cap. La tertúlia de patates del Via Lliure. En aquest cas, l'Edu de Batlle, el Jordi Beltrán, l'Eva Jou i el Toni Muñoz es pregunten quina nacionalitat tindrien si no fossin catalans, si s'ha d'entrar al mateix lavabo del que surt algú, si els aplaudiments estan sobrevalorats i també parlen de l'odi a les xarxes.
24: Què li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle?
25: Doncs mira, ara llançaré una pregunta sobre la taula.
24: A veure.
25: Llançaré una pregunta per nosaltres i pels oients.
24: La llenço. La llenço. No la deixes.
25: No, no com el teu lot de xocolata, no farà tant de mal, però la deixaré suau, val? I explicaré una interioritat de la ràdio en el camí. Perquè la gent no sap que a l'hora de dinar, aproximadament entre quarts de 3 i les 3, ens ajuntem uns quants, a nivell rotatori, no sempre els mateixos.
26: Al de la cuina.
25: Al menjador de la ràdio a dinar.
24: Sí.
25: Val? Menjador petitet, però hi caben, què? 10 persones ben bones, 10-12 persones.
27: I si no, allà, en què, però?
25: Sí. Sempre traiem temes de debat o preguntes i llenço sobre la taula una de les preguntes que vam llançar aquesta setmana, que és: si poguéssiu escollir, si no fóssiu catalans, quina nacionalitat us agradaria tenir d'arreu del món?
26: Francès.
25: Clar.
24: Que ràpid.
25: Francès?
26: Sí, perquè ho tinc claríssim.
24: Ho tens claríssim?
26: Sí, sí.
24: Però
26: jo...
24: perquè t'has fet moltes vegades la pregunta?
26: Sí. Hòstia. No, jo he de dir, mira, quan vaig ser adolescent, els dels primers països que vaig visitar va ser França. Vaig anar a Normandia i és allò que em vaig estar en una, dèiem, una correspondance, que era correspondència, que tu te'n vas 15 dies aquí, després a casa d'un noi, aquest noi, després venia a casa teva. I, ostres, em va agradar tant que vaig pensar, jo vull ser francès, m'agradaria ser francès.
24: On era, de França, m'has dit?
26: Normandia.
24: Normandia, home, sí. Clar, a veure, també la zona...
26: I m'ho vaig passar molt bé i vaig pensar, hòstia, és que jo vull viure aquí, jo vull ser francès.
24: I això, que quina edat tenies?
26: 14.
24: No has acomplert el teu somni, eh?
26: No, bueno, no soc francès.
24: No, no ets francès, si no vius a Normandia.
25: Moltes vegades?
26: A Normandia? No, no hi he tornat.
25: No, a França.
26: A França, sí. Sí, i ja no tinc tantes ganes de ser francès, però en aquell moment vaig pensar, ostres...
24: Però escolta, si no has tornat a Normandia, potser és veritat que és el moment de tornar-hi.
26: Mira, doncs potser sí.
24: Mirada d'adult.
26: Sí, però... sí, és veritat, a veure què passa.
25: A la meva pregunta intervenen tot tipus de factors, és a dir, tipus de manera de ser de la gent, que us agradi o no el país, pot ser un país que no hi hagueu estat mai, però a mi m'agradaria tenir aquesta nacionalitat.
27: Clar, jo soc molt poc original, arrisco poc. A mi m'agradaria molt ser italiana per aquesta expansió, tot cap a fora, vinga, saps? Vull dir, jo tinc una cosa molt continguda, molt catalana, que crec que també es contagia amb l'entorn, i penso que si fos italiana seria una manera de desprendre'm d'aquest cap a dins.
24: Ara.
26: Bueno,
27: i a part el menjar, clar, vull dir, tan bàsica que soc, menjaria perfecte.
26: I portaries unes ulleres de sol molt grans.
24: Sí, sempre.
26: Perquè també es marca de la cara.
24: I aniria sempre amb...
27: Elegantíssima.
24: Elegantíssima, amb sabates de taló a la platja.
27: Exacte.
24: S'ha vist, que, això, sí. S'ha vist moltes vegades, amb sabates de taló a la platja.
26: Sempre un botó de més descordat.
27: Sí, sí. Una mica de picardia.
24: Però,
26: escolta, tu, Beltrán, que no.
24: T'he de dir que, Jou, tu ja tens una certa mobilitat de mans.
27: Sí.
24: Jo crec, trobo que sí.
27: Que ja és...
26: Bueno, pels italians.
24: Sempre ja, sentit el llenguatge manual.
27: Tinc la base per acabar-me de fer.
24: Ara.
28: Últimament la mobilitat
24: Diamante
28: de mans
24: bruto.
28: La porta tot Déu. Jo seria del País Basc. Seria vasco. Perquè per a comer los chuletones.
26: Per la gastronomia.
28: Es pot considerar una nacionalitat.
26: Sí, totalment.
24: Saps quin és l'altre exercici? Edu, que jo m'ha agradat molt jugar-lo alguna vegada, que és el de quin país podria ser aquesta persona per respecte que té.
25: Sí. També s'ha fet als dinars de RAC1.
24: És molt
25: bo. També s'ha fet, sí.
28: Per això actualment...
24: I a més, quan ho fas, llavors compleix... O sigui, tothom està bastant d'acord.
27: Marc Simón és nòrdic.
24: És nòrdic, home, Marc Simón.
27: Nòrdic.
24: És un senyor danès, claríssimament. Tu, Edu, ja ho saps? El que t'agradaria ser?
25: Canadenc.
24: Canadenc.
25: És un país que m'agrada molt.
27: Fa per tu.
25: Sí, el vaig visitar i em va agradar molt. I a més, jo crec que Canadà són els... que em perdoni ara, que ningú s'ofengui, els nord-americans bons. Sí. Té la cosa bona d'Amèrica, té la cosa bona dels Estats Units, les coses bones, i li falten moltes de les dolentes.
28: Per tant, t'agradaria també Austràlia.
0: Sí?
24: No, no té un aire, té un aire, potser.
28: Té. De l'Europa nòrdica i Estats Units.
0: Anava a fer un raonament estúpid, que és, no, però Austràlia està molt lluny, però clar, si fos australià no estaria lluny. No, clar,
28: clar. I a més has de pensar que a Canadà d'aquí poc serà europeu, segons
0: sí,
28: com,
0: sí,
28: no?
0: Sí, sí, sí.
24: Però doncs, tots vosaltres, pregunteu-vos-ho des de casa, aquesta és la consulta...
28: I tu, no has dit que series?
24: Jo, és que no ho sé.
3: Tornaria a néixer català.
24: Grec, hosti, grec massa calor, Grècia, no. Exacte. Una i mil vegades... Català! Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Eva Jou.
1: Mira, també té a veure amb una interioritat d'aquí dins la ràdio, que és que jo una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
24: Carai,
28: hola,
24: bueno,
28: carai. Jou, carai.
26: Llavors, molt interior.
0: No tens problemes,
1: jo no tinc problema aquí a la ràdio, que això és veritat. És bastant comentat que aquí a la ràdio hi ha gent que li costa. No és el meu cas.
24: Sí. Això es comenta?
1: Això es comenta.
0: Que li costa perquè no els agrada.
1: En aquests dinars a vegades es comenta.
28: A la ràdio?
1: No, a la ràdio de tot arreu.
24: No, però vol dir que en espais públics...
1: Exacte, que inclouen la feina.
24: No, compartits, que no és casa teva, hi ha gent que li costa més català.
0: Són els coneguts com a culofinos. Arran d'un personatge de la pel·lícula American Pie que només podia fer caca a casa seva.
28: Això ho comenteu
1: a l'hora de dinar.
28: Això ho comenteu a l'hora de dinar.
1: És un tema... Sí, sí, és un tema recurrent.
26: Segons com ho estem comentant ara.
1: També, amb el lot de xocolata Jolong. No, bé.
24: Que depèn de les estructures, diguem-ne, cronogràfiques de cadascú, sí. Potser és l'hora també d'anar al bany.
28: Bueno,
24: no,
1: aquí no ens hi posem, que
24: tothom té
28: els seus rellotge, va.
1: Sí. No, però el que volia dir és que, clar, em sembla un privilegi poder anar bé de ventre a la feina, perquè és un lloc on et passes moltes hores.
26: És un do,
1: és un do. No? Exacte. Aquí la ràdio...
24: Pot ser que estiguem utilitzant privilegi per sobre de les nostres possibilitats.
26: Tot és un privilegi.
24: Tot és un privilegi. Has de ser conscient dels teus privilegis.
1: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
24: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
1: Aquest penso que hauria de ser un dret.
26: És una fortalesa.
28: Però, perdona, i aleshores a casa hi vas bé, també,
1: sí,
28: no?
1: Sí, jo vaig bé tot arreu.
24: Dir,
1: això
24: estaria
1: bé. Això vaig
24: perdona,
1: bé i això ho tinc bé.
24: M'agradaria molt el perfil de la persona que va molt bé fora i a casa no.
1: Però
24: que...
1: I giro, d'acord?
28: A veure, quantes hores estàs aquí i quantes hores estàs a casa?
1: A veure,
28: és que casa és la feina.
1: Més aquí que a casa, probablement. S'hauria de comptar bé.
0: Hores actives, sense no comptem a dormir.
26: M'està incomodant molt aquesta conversa, eh?
1: Anant al gra.
0: No gaire més al gra, eh?
26: No cal.
1: Que aquí la ràdio, no sé a altres llocs com funciona, però aquí tenim tres lavabos adossats, diguéssim, un al costat de l'altre. Llavors, una cosa que m'estic trobant...
0: Tres, les dones.
1: Els
0: homes, dos.
1: Dos, eh? Val. Una cosa que...
0: Perquè hi ha els
28: suplements.
1: Ja
28: ho
1: teniu a
28: baix.
1: A veure, el que m'estic passant, amb el que m'estic trobant massa recurrentment és que quan vaig de ventre i surt...
28: Jo un home.
1: A veure, no vull abusar de la paraula, però m'he de poder explicar. I estan tots els lavabos lliures i només hi ha el meu ocupat i de cop entra una persona, no entenc per què té la dèria d'entrar al lavabo que jo acabo d'alliberar, havent-hi dos més de lliures. Saps? És a dir, que falta... Falta molta empatia de lavabo. Hi ha una norma no escrita que crec que ens hauríem d'aplicar tots, que és no entris mai al lavabo que acaba d'alliberar una persona.
26: També s'ha de dir.
1: No pot sortir quan hi ha algú, però és aquesta norma. N'hi ha dos més de lliures. Les probabilitats que entrin al meu...
26: T'has d'esperar que entri.
24: Perdona, eh? O sigui, hi entren...
26: És una norma no escrita, però que és.
1: Em creu amb la gent que també ha d'entrar al lavabo.
24: Però veuen que acabes de sortir,
1: Veuen que acabo de sortir i la inèrcia fa que, com que et saludes i això, acabin entrant al lavabo que tu acabes d'alliberar. I penso, home, una profanació de la intimitat una mica bèstia.
26: Bueno, però tu l'has deixat allà, la intimitat. És a dir, has obert la porta a la teva intimitat.
1: És que ja no hi ha més espais més íntims on deixar aquesta intimitat.
26: No, però vull dir que tu... No, l'error és teu. És a dir, tu el que has de fer... Tu has d'esperar. És a dir, quan... Encara que hagis acabat, tu t'esperes 3 segons de rigor que aquella persona entri al lavabo que no està ocupat i aleshores quan es tanca, tu obres.
1: Clar. I tu m'estàs deixant de semblar un privilegi.
26: I evites una cosa que es diu eye contact, que és...
1: És que ho estic passant
26: malament. És el contacte visual malament. Amb aquella persona.
1: Perquè llavors ens hem de trobar per la redacció i clar...
0: No ho farem per no oferir sensibilitats, però els temes de lavabo podrien donar per 4.
28: Sí,
0: per
28: de lavabo.
1: I
28: em sap
1: greu
28: que
1: s'hagi sentit ofès.
24: Que els facin al lavabo. Que al moment d'entrada i sortida no hi hagi eye contact.
26: Clar.
24: És molt important. Com els gossos, no? Que quan van a fer les seves necessitats, no miren gaire. O sigui, els veus la cara de...
26: Home, perquè és que ells ho estan fent en públic, aquella... perquè no volen.
24: Ara, ells voldrien estar a casa mirant, seva, potser. Clar,
28: i
24: llavors et miren com dient, però per què m'has de mirar?
28: Què collons mires? I després ve un altre gos a dir, a veure què ha fet aquest, que això no t'ho fan.
24: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Jordi Beltran.
28: S'estan devaluant els aplaudiments.
24: Devaluant?
28: Sí.
24: Què vols dir, que se'n fan més per sobre de les possibilitats?
28: Sí, jo crec que pot arribar al punt en què a Cannes, per exemple, que és un dels llocs on es mesura la durada dels aplaudiments, arribi el dia en què durin més els aplaudiments que la pel·lícula.
24: Que la pel·lícula.
26: Sí. Pedro Almodóvar, 7 minuts d'aplaudiment.
24: No, perdona.
28: Los Javis, 20 minuts.
24: 16 o 15 o no sé quant.
28: Los Javis, 20 minuts. A 2 minuts van dir del rècord. O sigui, ja hi ha rècord d'aplaudiments. És que,
26: 20 minuts.
24: A veure, Toni García Ramon, que ha anat moltes vegades a Cannes, sempre em deia que per sota de 5-6 minuts és un fracàs, ja, eh?
28: Però no, o sigui,
24: no, un aplaudiment. No, però vull dir que hem arribat a un punt a Cannes en què, ostres, que s'acabi la pel·lícula i hi hagi una mica així, és un desastre. O sigui, el mínim és que t'aplaudeixin 7 minuts, que ja s'ha convertit en un emblema
28: absurd
24: de la realitat.
28: Que la gent es pot aplaudir a mitja pel·lícula,
24: ara,
28: 10 minuts, un
24: com
28: quart,
24: dient que s'acabi ja.
28: I si ha de durar més ja de 20 minuts, perquè a veure, els enterraments també s'aplaudeix de vegades, però encara no he vist que durin 20 minuts, però si han de durar tant, que contractin o un grup de palmeros i facin una mica de rumba ja.
24: Para,
28: que li doni una mica de gràcia. Què aguanta 20 minuts?
24: Clar, no té cap sentit. Home. Però no es cansa la gent?
28: No, i a lo millor la pel·lícula és una merda, eh? A lo millor.
24: No, és que jo crec que no està tan vinculat.
28: Tots els familiars, de la productora, els de la distribuïdora...
24: Clar, ja s'ha convertit, no ho sé, s'ha convertit tant en una mena de cliché, els aplaudiments de Cannes, que jo crec que ja ho provoquen els pròxims a la pel·lícula, i vinga, més aguantant, i més aguantant. No dic el cas dels Javis, dic en general, perquè a vegades hi ha uns trunyos, que la gent si està 5 i 7 minuts aplaudint, que dius, bueno...
28: I aleshores hi ha els Òscars que els donguin... A veure, aquest ha tingut tants aplaudiments? Vinga, Òscar. Bé, doncs crec que s'ha de tornar a valorar realment el que vol dir un aplaudiment i que duri i que realment digui, hòstia, ha durat 30 segons, però hòstia, quin aplaudiment, no? Una cosa així. Vale, i l'altre tema molt ràpid és que estic molt content perquè finalment he descobert quin tipus de persona soc.
24: Ah?
28: A la meva edat, 71 anys, ja.
24: Mai és tard.
28: Resulta que hi ha un psiquiatre, que ara em sap greu no recordar el nom, un psiquiatre nord-americà, però un nom com de país de l'est, que diu que no només hi ha introvertits i extrovertits, sinó que hi ha uns que podrien dir-ne altravertits, que són persones que tenen una gran capacitat per mantenir relació social i que, hosti, al mig d'un sopar i tot això...
24: No desentonen. Tenen capacitat de conversa,
28: etcètera. Que saben, que tenen fins i tot un punt de lideratge de la reunió...
24: Sí.
28: Però que són persones que tenen un límit. És a dir, que a partir de cert moment diuen, hòstia,
24: fins aquí.
28: Estic saturat ja.
4: La bateria social s'esgota.
28: Sí. Jo en conec alguns d'aquests, eh?
24: Serà que t'autoconsideres altravertit una mica, Jordi?
28: No. Sí, jo em considero altravertit.
24: Ah, sí?
28: Sí, sempre passa, recordo muntar coses a casa i arribar un moment que dic, ei, s'ha acabat, tots fora.
24: Això, jo, us estimo molt igual, eh? Però
28: jo crec que és positiu. Que és positiu,
26: és positiu, sí.
28: Per la persona que decideix que ja n'ha fet prou, i pels altres també, perquè si no ja comença a dir què li passa, que ets raro, ara no diu res. És a dir, són gent que respecten molt la seva pròpia energia de pensament i d'acció.
24: El problema, Jordi, és quan es determina la durada del tempo, el tempo en el qual Jekyll es converteix en Hyde o l'inversa, en quin moment passa això?
26: Hi ha transició o és...
24: Ara, hi ha transició o de cop s'enfosqueix la situació?
28: Home, si de cop un està rient i...
24: És que les bateries s'acaben així.
26: Jo en conec un, eh?
28: Ah, sí? Però jo també en conec un que a 2:45 de la matinada, és a dir, sempre... Bueno, acabarà la frase que està dient, però... Vale, adéu, i se'n va.
24: A 2:00.
26: Sí. Això es diu bomba de fum.
28: Però vaig trobar que era una bona apreciació, perquè diuen, no, és que és molt introvertit. No, és que és molt extrovertit. I hi ha gent que té la capacitat aquesta de tenir els dos alhora i respectar la seva pròpia, el seu propi tarannà, diguéssim, pel que fa a mantenir-se en contacte amb persones. Especialment quan et toquen setmanes, com t'ha passat a tu, aquesta setmana, dos premis, i vinga, i formi.
26: No ho hem dit. Cal, millor professional. Professional.
4: Aquell aplaudiment sí que va durar,
28: Quan va durar? 25 segons?
25: Pot ser que avui dissabte sigui el primer dia de la setmana que no recolliràs cap premi?
24: No.
26: Bueno, és veritat.
24: Estaria bé.
26: Setmana ha recollit dos premis. El teu i el de la ràdio.
24: Ara, vull dir que no...
26: Bueno, però que és teu també, perquè tu ets la ràdio.
24: Sí, també és nostre.
28: La R de RAC1. I esperes que ja després del programa no n'hi donin una altra,
24: clar,
28: que és seva.
24: Clar. És veritat que si t'acostumes gaire, llavors... Sí. Lleves a la nit com dient, i el premi d'avui on és?
28: Clar. La família i edat t'ha d'acompanyar cada dia. Ei, felicitats.
24: Mica com enganyar l'avi de dir, mira, ara el premi del dia.
28: O tenir gravats els aplaudiments dels Javis i punxar-te'ls cada dia quan et lleves.
24: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Toni Muñoz.
26: Mira, ja fa temps que... Bueno, em ve al cap alguna reflexió sobre tota aquesta gent de... que fa el hate... a les xarxes.
24: Hate a xarxes, eh?
26: Hate a xarxes. L'odi a les xarxes, no?
28: Super lliure.
26: Simplement, o sigui, en els últims temps, és a dir, hem tocat, o m'ha tocat parlar de temes delicats, no?
24: Sí.
26: I aleshores vius a les teves pròpies carns el que és ser víctima, entre cometes, o objecte d'escarni o d'odi a les xarxes i tal, no? Aleshores, jo simplement a vegades faig la pròpia reflexió de dir, o sigui, aquest tio... Perquè jo vaig conèixer un tio una vegada que em va explicar que ell ho feia.
24: Que ho feia habitualment.
26: Sí, però que... m'ho explicava en plan... Mira, jo al matí em llevo...
24: No tinc res més a fotre.
26: Faig caca, també m'ho explicava. Faig caca.
27: És que s'ha de dir que esmorzo.
26: I mentre esmorzo agafo l'ordinador, és que a part m'ho explica així, i em va fer molta gràcia per treure-li ferro a vegades, no? Si li dones molta importància a que et diguin de totes les xarxes, i penses, hòstia, però potser és un tio com aquest que m'ho va explicar, no? Es lleva, va al lavabo, esmorza, obre l'ordinador, posa la ràdio, i aleshores comença a insultar sense parar.
24: Ja està.
26: Insulta sense parar, no sé si són 20 minuts, es vesteix, se'n va a la feina, ostres tu, i un tio com nou.
24: Impecable.
26: Impecable, saps? Com, em fa molta gràcia.
24: Com a hàbit, eh?
26: Sí, com personal. Un hàbit, és a dir...
24: Qui es dutxa, es renta les dents, tal, insultes una mica.
26: Clar, i aquest tio, clar, jo li vaig preguntar, hòstia, però tu saps que això que tu fas, és a dir, al final, el receptor ho llegeix, no?, i que li pot fer mal i tal. Però ell mateix creia que no feien tant de mal aquells insults, no? Deia, ostres, pues que aviam... Com dient, jo no sóc ningú, jo estic aquí, faig això, però bueno, no passa res. I al final, és una reflexió que m'ha ajudat, no?, pensar, bueno, tio... Pues mira,
28: encara ja encara sort que no ho fa quan està al lavabo.
26: Bueno,
24: perquè seria, a veure, no és descartable, eh?
28: Seria el lloc ideal, perquè...
24: Ja perquè si aquest, aquesta persona... Vas preguntar-li si alguna vegada li havien respost, la persona en qüestió, aquí...
26: Crec que ell també entrava també en batusses d'aquestes cibernètiques, no? De... no sé què,
24: Si ara li contestes, doncs
26: sí, encara et contestaré i tal, vull dir que... No sé, em va agradar la reflexió de dir, hòstia, realment, hi ha tios que fan això.
27: Creen comunitat, no? Vull dir que al final és una identitat
26: sí.
27: I...
26: Sí, no? Clar, no? I que sempre són els mateixos, clar, clar, clar. I al final si fas gràcia al teu comentari...
24: Escolta, doncs que et enviï un missatge, tu. No així d'insultar, no cal. Però vull dir, ara si ens volen enviar un mail amb la seva d'allò i dir, mira, és que és part de la meva ocupació, em llevo el matí, m'agrada insultar, doncs que ens ho diguin.
26: No, m'agrada insultar i tampoc passa res. Llibertat d'expressió.
24: Sí, sí. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb l'Eva Jou.
27: Mira, una cançó per tots aquells que aquest cap de setmana estrenaran la platja. Sí.

0: Tu diràs.
1: És Maria Jaume, la cançó es diu Ressaca sa platja. Ve de gust, ve de gust.
0: Però escolta una cosa, ve de gust.
1: Ve de gust passar una bona ressaca sa platja, però jo no podré.
0: Personal que va a la platja i es posa música, sigui de Maria Jaume o de qui sigui.
1: Amb auriculars.
0: Amb,
1: sempre.
0: No amb altaveus, eh?
1: No, això... prudència. Prudència sa platja.
0: Comencem, sí, a treballar-ho, això, eh? Bueno, comencem a treballar-ho, ja.
2: Bueno, i el metro...
0: El metro, el carrer... Sí, sí. Bueno, escolta, anem amb la cançó del Toni Muñoz.
2: Bueno, va? També és una altra dels hits del cap de setmana.
0: Ah, i...

0: A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso
1: estoy... Nueva York.
2: Aquesta cançó es diu La Mudanza, sí. És la cançó de Bad Bunny que reivindica Puerto Rico i explica doncs els orígens de Puerto Rico, amb, que és a la terra dels seus avis, tot això. És una cançó que realment la lletra està xulíssima, a la música també, i bueno...
1: Beltrán, a tu t'agrada Bad Bunny o no?
3: Jo és que ja vaig veure Celia Cruz en el seu temps, i la veritat és que només hi trobo una mica de diferència, que en lloc d'orquestra aquí hi ha molta tecnologia, i el fraseig que fa, però vaja...
1: Sí que té un aire,
3: eh? Si escoltes Celia Cruz, veuràs que... I segur que ell la reconeix com una de les influències.
1: Va, Edu de Batlle, quina és la cançó que t'ha ressonat pel cap?
4: Hi ha un noi que ha tret nou disc que es diu Marcus King, és de musical, que en diuen americana, d'arrel tradicional americana, no és canadenc, és de Carolina del Sud, és dels Estats Units, però és molt bo, ha tret disc, i aquesta cançó està inclosa en aquest disc, em diria que és un disc doble. Marcus King es diu la cançó Roses.

0: de nassos, això, eh?
1: Marcus King.
0: Marcus King.
1: Des de la pandèmia, que el tio està pendant-ho bastant, des de l'any 2020, en té 30, o sigui, fa, o sigui, en 24 ja i fa les seves cançons, té la seva pròpia banda, és boníssim. Va venir a Barcelona el 24, l'any 24, aquest any no ve. Veurem si ve aviat.
0: Va, Beltran, amb què tancarem?
2: A veure, jo recordant l'última pel·lícula de Sorrentino, La Grazia, l'altre dia la comentava amb uns amics, ja m'ho venia cap, dic, hòstia, fa molt temps que no escolto aquest senyor. El Tom Waits italià. Molt italià, això, eh?

0: i he anat a parar pensant, està mort? Que últimament passa bastant, eh? Aquest encara està viu, està... vas a la Wikipedia i dius, no, encara està viu.
1: I aquest què?
0: És més, va néixer el dia 6 de gener, o sigui, el dia de Reis.
1: Sí.
0: L'any que ve farà 90 anys. I Paolo Conte, per mi, aquests dies celebraven també els 5 anys, em sembla, de la mort de Batiato.
1: Mm-hmm.
0: I Batiato no hauria estat molt recordat. I trobo que Paolo Conte, que és una mica el tomboy italià, però amb l'avantatge que ell és advocat, o sigui, ell bàsicament és advocat, és com si el Melero s'hagués posat a cantar aquí una mica. Però tenia un talent, una veu, tot això. Ara, als 90 anys, em sembla que ja ha decidit que ja no fa res més. I vas recordar aquesta cançó que es diu Gone Home, que té una mica aquesta cosa com de l'època de Chicago dels anys 20.
2: Sí,
0: eh?
2: sí.
0: Una mica canalla, si vols. I vaig dir, hosti, tothom reivindica Batiato i avui reivindica Paolo Conte, que a més em recorda molt el Servilo, el protagonista de les pel·lis de Sorrentino. L'actitud aquesta de dir, mira, tu, ara m'explicaràs a mi de què va això.
1: Sopes de duro, no?
0: Sí.
1: Doncs fins aquí la tertúlia patates, Toni Muñoz, Eva Jou, Jordi Beltran, Edu de Batlla. Anava a dir bona sera, no? Com es diu això?
3: Bon giorno.
1: Bon giorno.
3: No? Bona
1: giornata. Bona
4: giornata.
0: Ciao.
4: Bona giornata.
0: Ciao, amici.
5: Ciao. Ara tornem.
6: La repesca amb Marina Arbós. RAC 1.
7: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
8: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
9: Em poses una birra, sisplau?
8: I tant. Vols una copa o una mitjana?
6: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
8: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
6: RAC 1, tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
10: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
6: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
11: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
6: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió.
12: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
13: Vídeos i històries exclusives.
12: Notícies.
13: Entrevistes.
12: Reportatges.
13: Descobriu com és la ràdio per dins.
6: Twitter.
12: RAC 1.
6: Instagram i TikTok.
13: RAC 1 oficial.
6: RAC 1.
13: Seguiu-nos.
6: Tots som 1.
14: Que hem acabat l'escola
15: i tenim més temps lliure.
16: Ara que volem fer el que volem,
17: volarem els pares amb la pistola d'aigua
18: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
19: I escoltarem els contes de RAC 1.
20: A la piscina!
21: Al cotxe!
22: O a l'hora de la migdiada!
23: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
24: I... Oh?
25: Els contes de RAC 1 són dels vivim del cuento. I són divertidíssims!
26: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
27: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
6: RAC1 Podcast.
28: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
6: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
29: Tot allò que t'agrada,
6: molt més fàcil de trobar.
30: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
6: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
31: Per triar i remenar.
32: Amb tot el contingut dels programes.
33: I també els podcasts originals de RAC1.
34: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
35: I som tots.
36: Més fàcil.
37: Més directe.
38: Més intuïtiu.
6: Més RAC1. Tots som un milió. Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
39: Intuïtiva i renovada.
6: RAC 1. Notícies.
0: Mar Pollato.
1: Bona nit, són les 10. Els jugadors i tècnics de la selecció espanyola de futbol ja són a la plaça de Cibeles de Madrid, on els esperen unes 120.000 persones. Els campions de la Copa del Món han arrencat la celebració a primera hora de la tarda amb les recepcions institucionals a la Zarzuela i la Moncloa i l'acabaran amb una festa amb diverses actuacions musicals. Miquel Pasqual.
2: Després de més de 2 hores de recorregut pels carrers de Madrid, on s'hi han reunit 1.800.000 persones, segons el recompte provisional de la delegació de el govern, els jugadors han donat un bany de masses amb l'afició i la festa ja està instal·lada en una plaça Cibeles plena a vessar. Enviada especial de RAC1 a Madrid, Àlex Pintanel.
3: Prop de 120.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, estan a Cibeles per rebre en els propers minuts a la selecció campiona del món. Des de primera hora de la tarda, molts d'ells ja esperaven a l'equip de Luz de la Fuente aquí a Cibeles. Degut a la calor, el Cèmur ha hagut d'atendre a un centenar de persones al llarg de tota la tarda. L'autobús de la Rua que porta els futbolistes ja ha arribat aquí al Palacio de Cibeles i, per tant, en els propers minuts començarà la festa final de Cluenda.
2: A més dels parlaments dels jugadors i tècnics, s'esperen actuacions musicals d'Anna Mena, Lola Guindió i Aitana.
1: A Catalunya, el 112 ha rebut 136 trucades durant la tarda que s'han fet des de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, totes relacionades amb l'episodi de fort vent al barri de Sants. Un esclafit s'ha endut part d'una teulada i ha provocat nombrosos desperfectes. Els serveis d'emergències diuen que no consten afectacions personals des de Sants. Víctor Massip.
4: Han estat ràfegues de vent fortíssimes que han arrencat part de la façana d'un edifici i diverses branques d'arbres. La ventada ha durat pocs minuts, però ha estat tan intensa que alguns veïns ho han descrit com si fos un tornado.
5: Jo he sortit a un quart de set, caien quatre gotes, després han deixat de ploure, ha començat a ploure una mica més fort i en aquell moment és quan ha hagut una, no sé, un tornado que ha durat un minut o segons.
4: Aquest vent violent i molt localitzat també s'ha deixat notar a Santa Eulàlia, a l'Hospitalet. Tot i la destrossa, la sort ha jugat a favor i no hi ha cap ferit. Ha anat d'un pèl perquè els mateixos veïns asseguren que a aquella hora la plaça sol estar plena de gent passejant el gos. Els bombers s'han desplaçat ràpidament fins al lloc dels fets, han acordonat la zona afectada per evitar riscos i han marxat.
1: A més, de l'aeroport del Prat s'han hagut de desviar vols cap a Girona i València i a la Costa Daurada. Les tempestes elèctriques que hi ha hagut durant la tarda han obligat a hissar la bandera vermella en una quinzena de platges. En crònica política, Raúl Moreno participarà demà en la seva primera reunió al Consell Executiu com a conseller. El fins ara número 2 del Departament de Drets Socials ha pres possessió del càrrec aquesta tarda en substitució de Mònica Martínez Bravo. Ha estat en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat amb la presència del president Salvador Illa, que ha assegurat que les polítiques de la conselleria no canviaran.
7: Un missatge d'estabilitat és un canvi de conseller, no un canvi de polítiques. Les polítiques del govern en aquest àmbit són les polítiques que seguirem fent, tendents a compartir la prosperitat que s'està generant a Catalunya. Polítiques d'una visió o amb un esperit reformador i amb un alt contingut d'ambició i de propòsit d'excel·lència.
1: Mònica Martínez Bravo ha decidit deixar la primera línia política per tornar a l'àmbit acadèmic. I en crònica internacional, la justícia dels Estats Units ha ordenat aturar temporalment la fusió entre Paramount i Warner Bros. Això després de la denúncia que han presentat 12 estats del país per frenar el procés, ja que consideren que hi ha risc de monopoli. El 3 d'agost hi haurà una nova audiència judicial en què la jutgessa de Califòrnia que porta el cas podria comunicar la decisió definitiva.
2: L'Unicaja de Màlaga ha anunciat aquesta tarda la sortida del pivot Oleg Balcerowski, que en els propers dies hauria de ser anunciat com a nou fitxatge del Barça de bàsquet. Balcerowski, de 25 anys i 2,16 metres d'alçada, es convertirà en el 6è reforç blaugrana. I a la Lliga Femenina, el Cadí La Seu ha incorporat la pivot francesa Palmira Mbu, que arriba a la Seu d'Urgell procedent de l'Universitat de Rhode Island dels Estats Units. També en futbol, aquesta tarda ha mort Kevin Keegan, a l'edat dels 75 anys, víctima d'un càncer. Llegenda del futbol anglès, va guanyar dues pilotes d'or a final dels anys 70 quan jugava a l'Hamburg. Ja com a entrenador va ocupar les banquetes del Newcastle, el Manchester City i la selecció anglesa durant l'Eurocopa de l'any 2000. D'altra banda, El Sant Andreu ha començat avui els entrenaments de cara al seu debut a la primera federació. Ho ha fet amb un entrenament de portes obertes a Can Dragó, a les ordres del tècnic Nacho González.
1: I el temps aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del país, sobretot a les grans ciutats de la costa i el prelitoral, i el dimarts ens portarà una calor encara més intensa. La majoria de termòmetres arribaran als 35 graus i a Ponent es tornaran a superar puntualment els 40, tot plegat amb sol, pols africana i algun xàfec o tronada de poca estona.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1. RAC1.
1: Digui? Marc, què passa?
2: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
1: Ah. Que estem de vacances.
2: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
1: Marc, és que no et sento.
2: Escolta,
1: bé, eh?
2: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
1: Marc!
2: Bandarres!
1: Marc!
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
2: Així va el país! Així va el país!
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
3: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
4: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
3: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
4: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
3: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
4: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC1. Tots som un milió.
4: Goita! Així sona la repesca.
5: A l'estiu ens fem un far d'entrar i de sortir de la dutxa, molts cops per treure'ns la calor de sobre, però també per deixar de suar ara que hi ha nits que són, de debò, un autèntic infern. Però es veu que hi ha un patró i que dutxar-se al matí o dutxar-se a la nit diu més coses de nosaltres de les que ens pensem. No sé de quin equip sou, però si voleu descobrir què diu de vosaltres, a quina hora del dia ho feu, a aquesta hora recuperem una entrevista que van fer al Versió RAC1 a la psicòloga i divulgadora Helena Puigguitar.
6: Montse Llussà, hem fet la pregunta de si us dutxeu, per la nit o us dutxeu pel matí o no us dutxeu, perquè hi ha gent que, no ho toquen, l'aigua no la toquen, i ara mateix l'enquesta, quin resultat dona?
7: Dutxar-se és de covards un 10%.
6: Dutxar-se és de covards 10%, que és el cas del senyor Virgili.
8: Bueno,
9: un cop a la setmana, però no faig dutxa.
8: A la setmana, eh?
6: Sí. O sigui que vostès fan aquell flaire ja ranci.
7: Ai, va, per favor. De...
10: Huele a viejo.
7: Són ells, eh?
10: Vale. No. Huele a viejo.
11: Qué peste.
10: No. Huele a viejo, porque usted se pone una colonia también, que es colonia de viejo.
8: Sí.
10: Y eso mejora con su olor a viejo.
6: Es de calidad. Jo ara diria dos o tres noms de gent que ha vingut al programa, que és la definició del que està dient la Bàrbara. Però no els diré per respecte.
7: No.
6: Però sí que era aquest...

0: Caram. Vale, per entendre'ns? Aleshores, tenim, què creieu que guanya amb una certa distància? Matí o nit?
1: De matí.
0: Jo
1: m'ho puc esperar tot.
0: Sí, senyor, matí. 52,2% de persones que es dutxen al matí, i el 28% al vespre. Però parlem sistemàticament, sí. No allò que dius, mira, també em dutxo al vespre, no avui? No, sinó que parlem, Marc, de matí o nit.
2: Matí o nit, i vale. Això ho investiga la psicologia, eh? És a dir, ara és una qüestió d'higiene, que ara en parlarem, perquè la psicologia ha decidit investigar sí. aquest clàssic, i és vale. gent que per una qüestió, diguem-ne, no que hagi fet esport o el que sigui, sinó per una qüestió de rutina, es trien la nit o trien el matí. És un, jo en diria, psicologia de la dutxa, que també és un nom que li he posat jo. És una, a partir d'un estudi de la Fundació Universitat Castilla de la Mancha, que en lloc de fixar-se en els beneficis, diguem, higiènics de dutxar-se al matí o abans d'anar a dormir, ho fa des del punt de vista psicològic. És a dir, què diu de nosaltres si ens dutxem a la nit o al matí? Com som com a persones si triem dutxar-nos a la nit o al matí? És un tema delicat perquè, per exemple, el Basté ha quedat en xoc quan li han defensat només la dutxa nocturna.
1: No pot ser. Però fora. Com es poden ser més netes les persones que se'n van a dutxar, que es dutxen abans de dormir? Nosaltres... Al marge de que no t'acabes de despertar. Quan despertes a la dutxa... Per això que ho diu això? Hi ha algun estudi o alguna cosa d'aquestes? Que no ho entenc, no veuen algun estudi. El que esteu dutxant a la nit, el que fa l'estudi.
2: El Basté no ho veia clar, però hi ha gent... M'ha sobtat també, l'enquesta ens acaba d'explicar la Montse, aquest 20% de persones que només trien la nit per dutxar-se. Doncs segons explica aquest estudi, l'horari de la dutxa ens diu coses de la nostra personalitat. Us faig uns titulars ràpids i a veure si us encaixa amb els que feu dutxa de nit o de dia. La gent que es dutxa a la nit tindria un perfil reflexiu i potser serien persones més estressades, que dedueixo que necessiten la nit per fer una miqueta de tranquil·litat i dutxa de relax. Les del matí són persones més eficients o extrovertides, segons aquest estudi de la Fundació Universitat Castilla-La Mancha.
3: Una feinada.
0: Força d'acord.
2: Jo no sé si això té sentit o no.
1: Aquí Miriam
2: Díaz
1: hi està d'acord.
0: Sí? Força d'acord, sí. Perquè li ha agradat que l'han definit així amb ella.
4: Jo soc de matí.
0: Jo soc de matí també.
2: Però és que a mi m'ha costat, ho he preguntat a la redacció, trobar algú només de nit, si algú que ens escolta...
0: Sí, jo conec gent de només de nit.
2: De només de nit. I no són marranos, és que vull dir...
0: No, perquè a vegades comparteixes un cap de setmana o així, dius, et dutxes tu o jo? I diu, no, és que jo em dutxo la nit.
2: Jo la nit. I l'endemà al matí, res, eh? Vull dir, endavant.
1: No, bueno, treus les lleganyes amb la saliva i en marxa.
2: I a viure la jornada.
4: Rentes la cara i au.
2: Ara preguntarem si això té algun sentit i li preguntarem a la Helena Puigguitar, que és psicòloga i divulgadora. Helena, bona tarda.
5: Bona tarda a tots.
2: Què tal? A veure, una persona que començo per baix, una persona que es dutxa poc o gens, d'aquesta gent que estàvem comentant ara d'un dia a la setmana, aquí hi ha algun problema aquí al darrere, a banda d'un tema higiènic bàsic?
5: Diu que no, el senyor Virgili.
1: No,
5: I pot ser. Hi ha malalties de tipus més psicològic, psiquiàtric, que fan que ens dutxem poc. Una depressió profunda, un trastorn bipolar, trastorns psicòtics, una esquizofrènia, coses d'aquestes fan que la persona descuidi els seus hàbits. Llavors podria ser. Ara, també hem de dir que hi ha hàbits culturals. Hi ha cultures que no es dutxen com nosaltres i viuen bé, i s'estimen, i es toquen, i s'abracen.
2: I dormen junts.
5: Exacte.
2: Bueno, no hi estem acostumats, això.
5: Escolta, exacte.
2: En aquest punt, ara ja passo al tema, però és que li volia preguntar, com creus que se li ha de dir a una persona que no fa bona olor? És a dir, tu que ets psicòloga...
1: Que fa pudor.
2: Perquè fa pudor. Com ho afrontem, això?
5: Mireu la diferència del que acabeu de dir ara. Una cosa és fer pudor i l'altra és no fas bona olor. Comencem per aquí, no? O sigui, no faríem servir la paraula pudor, perquè això seria fer servir... O sigui, no ser empàtic. Hem de fer servir l'empatia. És a dir, el posar-nos al lloc de l'altre. Fer-ho en privat, no fer-ho davant d'altra gent. O sigui, aquesta persona, sense que hi hagi ningú al davant, i dir-li, mira, t'he dit una cosa que a més em costa, perquè pot ser que et molesti, però ho dic justament per tu. Sí. Que és que, no, la teva olor és molt forta, es pot dir d'altres maneres.
2: M'agrada l'olor. La teva olor és forta, m'agrada, Helena.
5: Sí. Clar, és que fer pudor, és que fas pudor i ho diu tothom a la redacció.
2: Sí, és una mica agressiu, potser.
1: Sí. Però a mi m'ho acaben de dir ara mateix.
2: Sí, i en entén, també.
4: Una olor contundent.
6: Què peste.
2: Ja ho repassarem. En fi, repasso les característiques psicològiques de les persones que fan dutxa nocturna, eh?
5: Sí.
2: El que explico ara és de la dutxa nocturna.
1: Segons l'estudi.
2: Segons aquest estudi que diu que la gent que es dutxa a la nit té un patró psicològic concret. A veure, persones amb més sensibilitat emocional que les del matí, perquè esperen un temps de reflexió sobre la jornada mentre es dutxen a la nit. És a dir, són gent

0: que engega la dutxa, es queda allà sota i va pensant sobre com li anirà la jornada. Això t'encaixa, Helena?
1: Saps què passa? Que llavors excloem que els del matí pensin també sota la dutxa i tinguin moments de fer meditacions i coses així.
0: No, perquè, no, després en parlem els del matí perquè se suposa que són gent que va a tota pastilla. O sigui, gent que no reflexiona, no té temps
2: per
0: al matí.
2: Per tant, no renten bé.
1: Bueno, clar, sí, però els del vespre, jo el que diria és que realment és un hàbit incorporat que està bé, més enllà de la higiene, d'això que dèiem Basté del matí, com pot ser, com és possible.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que aquesta persona agafa un hàbit d'autocura. I això des del punt de vista psicològic està bé. Està bé, perquè si al matí la dutxa implica un pim-pam i surto corrents, no és el mateix que la persona que al vespre es dutxa amb tranquil·litat, es posa una crema, para, baixa, no agafa més el mòbil, es posa a llegir, clar, és que seria un escenari perfecte, no?
0: Encara acabarem a la dutxa de nit, perquè ens ho estàs plantejant la merda d'això.
1: Bueno, aviam, tots venim de dutxa de nit, no ho oblidem.
3: Sí, clar.
1: Tots venim de dutxa de nit,
0: sí,
1: de petits.
0: És veritat.
1: I hi ha un moment que hi ha uns quants que s'hi queden, també podríem dir, a lo millor són més conservadors, a lo millor són persones que no desafien el que hem fet tota la vida, no? També ho podríem dir. I jo crec que és molt el tipus de vida que portem que fa que potser deixem l'hàbit de nit, que realment la dutxa nocturna relaxa. Això està claríssim.
0: Aquesta era la primera, eh? Vaig per la segona. Persones que es dutxen a la nit són organitzades perquè ho volen tenir tot en ordre abans d'anar a dormir, inclosa la seva higiene, és a dir, tanco el dia i per tant tanco també la meva pròpia higiene i me'n vaig a dormir. Hi estaries d'acord?
1: Sí, podria estar d'acord. Tot el que t'he dit abans, que podria ser que hi ha gent del dematí que també ho fes, però és veritat, hi ha gent d'aquesta que a més de dutxar-se a la nit s'ho deixa tot a punt pel dia següent. Per tant, em deixo la roba, em deixo l'agenda, preparo les coses, em repasso el que he de fer demà. Hi ha un patró de persones que la dutxa és una cosa més de totes les coses que planifiquen.
0: L'efecte tancament de jornada prèvia de l'endemà.
2: No, però un moment, perquè m'esteu assenyalant i
0: Toni Clapés, bona tarda.
2: Un moment, per al·lusions. Tots assenyalant, jo ho faig ara per obligació, perquè com que no es pot accedir a l'habitacle on està la roba i la meva dona...
0: L'armari està tancat.
2: Que estan dormint, aleshores tot això he de fer he de preparar-ho tot la nit. Però jo em dutxo al matí, però a la nit sí que he de preparar el que dèiem...
0: I per què no fas ja, prepares tot i fas la dutxa de nit? Ja ho tindries tot fet?
2: Perquè jo em sento fresc com els dònuts al matí, saps?
4: Ah, carai.
2: Saps? Que mañana tan fresca, coño, como que es de hoy, saps la que ho dic? Jo necessito dutxar-me al matí, em sento
0: perquè
2: fresc, em sento... Si no, no em desperto, necessito dutxar-me al matí.
0: Si amb un cafè no t'aniria bé...
2: No soc persona.
0: Jo també soc de matí, també.
2: Com necessito afaitar-me, perquè...
0: Com que hi ha un 20% que diu que són de nit, jo intento comprendre d'aquesta gent.
2: Necessito afaitar-me perquè d'aquesta manera em noto la cara neta, que vols que t'hi digui, manies.
0: Cadascú té
2: les seves manies.
3: A veure, i també hi ha gent que treballa amb feines que quan arriba a casa s'hi ha de...
0: Sí, però això ho deixo a la banda, és a dir... Jo preferència de rutina, de rutina. L'última, dels de la nit, diu, valoren més la qualitat del son perquè es preparen per anar a dormir. És a dir, ells fan aquest acte de dutxa, anar a dormir, tranquil·litat, relax, les del matí s'establien la dutxa perquè volen dormir més, llavors, o com va això?
1: O al revés, tampoc no es dutxen al vespre perquè així es fiquen abans al llit, també podria ser, no?
0: Sí.
1: I volen veure la sèrie o volen fer vés a saber què, però sí que és veritat que en els que compleixen aquests requisits de ser superorganitzats, planificats, etc, sí que és, em poso a dormir en unes millors condicions, o sigui, segur que aquest 20% que us ha contestat ens dirien que dormen molt millor si es dutxen al vespre, més enllà de les coses pràctiques.
2: Ja, però això de dutxar-se al vespre per mi té els seus pros i contres, però una de les coses que a mi no m'acaba d'agradar és que et costa assecar.
4: Okay.
3: A mi em fa una mandra terrible
2: assecar-me. Quan et dutxes al vespre a la nit, abans no t'has assecat del tot, però tots els racons, els racons...
0: Sí, perquè poses al llit i sempre hi ha una cosa molla.
2: Costa molt. I t'acabes posant el pijama i sempre hi ha un punt d'humitat.
0: Hi ha un punt moll.
2: I algun... algun lloc que dius aquí no
0: s'ha... Per això jo estic buscant algú que faci aquesta opció que ens ho expliqui.
2: Tu pel matí et dutxes, et vesteixes, i potser sí que hi ha humitats que...
3: T'assecaràs a l'aire.
2: A l'aire ja
3: com a l'aire. Quan dieu a la nit, perdona,
2: que vas despullat pel carrer.
0: Abans d'anar a dormir.
3: Tot arribarà. Però escolta una cosa, quan diem la nit, que és abans de sopar o abans d'anar al llit?
0: Abans d'anar a dormir, en teoria. En teoria, segons aquesta
3: cosa. La Gina, per exemple, és una d'aquestes noies que estaves preguntant.
0: A veure,
3: sempre a la nit.
0: Sempre,
3: diu, perquè durant tot el dia has recollit brutícia, diguéssim. Ella diu al transport públic, a la feina, diu, al llit ella no s'hi pot posar sense dutxar-se, perquè té la sensació que va brutar.
1: És que si agafes transport públic, clar, t'has de dutxar al matí, al dia ja
5: a la nit.
0: Però sí que és cert, Helena, és a dir, que a nivell de dermatològic sí que és recomanable, no? Tot el que anem arrossegant durant tot el dia, fer una bona dutxa i treure, no sé, àcars, aquestes coses que anem enganxant durant tot el dia. Això sí que és veritat.
1: Sí, però a més, pensem una cosa. Si nosaltres, per exemple, imaginem que tots els que estem aquí parlant ens dutxem al matí, però haguéssim estat en un lloc més brut, en un lloc molt... ens vindria de gust dutxar-nos a la nit, no? Però llavors aquestes persones, com aquesta noia que heu parlat ara, ella té la sensació aquesta que nosaltres tindríem puntualment. Hi ha persones que són molt més maniàtiques. Però aquesta sensació d'un dia estar en un lloc brut i jo necessitar-me dutxar, aquestes persones el tenen sempre, cada dia. I aleshores s'han de dutxar perquè tenen la percepció que van bruts.
0: I jo proposaria la dutxa de nit, no sé si esteu d'acord, quan fas canvi de llençols, hi ha un doble plaer, que és llençols nets i dutxa de nit. Aquí faria jo l'excepció, i em tornaria a dutxar l'endemà, també. Jo però en aquest cas, i amb llençols nets?
2: A mi la humitat.
0: Perquè arribes tu brut.
2: A mi de la dutxa, o sigui, de la humitat de la dutxa. Al llit, no.
3: Escolta, però jo em pensava que era única, que a mi em fa mandra assecar-me quan m'he dutxat. Fa una mandra terrible.
2: I sempre hi ha un racó que queda...
0: I l'hivern encara més, eh?
2: I després una altra cosa, la tovallola la poses a fora, a estendre, i no s'assecarà.
0: No.
2: Perquè és la nit.
3: Sí, exacte.
2: En canvi, tu pel matí la poses a estendre i la tovallola, amb una hora, si
0: però hi ha un invent sensacional a l'estiu que jo el tinc des de fa un any i que és el radiador de tovallola. Això és la cosa més espectacular.
3: Però com val engegar tot el dia aquí?
0: Clar, això és veritat, però el plaer compensa, eh? Vaig amb els de la dutxa matinal, segons la psicologia, què diu dels del matí, eh? Persones amb més energia que les nocturnes i que busquen un ritual d'activació. Per tant, Helena, serien gent que anem per feina?
1: Sí, podria ser, exactament. Sabeu aquest de la moto i el cavall? Aquest es deu dutxar al matí.
0: El de la moto.
3: Al matí i a la nit, perquè clar, ha anat amb moto, cavalls i de tot, fa matí i nit.
1: Aquest matí, aquest s'activa ràpid, té aquest patró que tu deies, de anem per feina, ser molt més pràctic. Quan us estic escoltant, què dieu? La tovallola, que no s'asseca al vespre, i a més és que és veritat, no? Doncs, més pràctics. Anem al matí, és més ràpid.
0: Però llavors no som reflexius, és a dir, aquesta dutxa de pensar en la jornada no la fem. O sigui, la dutxa al matí va per feina.
1: Jo crec que al matí, això sí que us ho dic, estem més enfocats en el que ens ve per davant, o sigui, el que tenim per davant. Tinc el dia, tinc una reunió, tinc tal, tinc qual. Per tant, ja estem més connectats amb el dia. En canvi, al vespre estem connectats amb què? Amb el repòs. I això, llavors, quadraria amb aquesta cosa que diuen que som més reflexius el de la nit. Bueno, però perquè el temps, el moment del dia, també porta més això.
0: I també acabo amb les del matí, més eficients, extrovertides i preparades per l'acció. Psicològicament sembla que la gent que fa dutxa de matí va com més empenta, no? Diria jo.
1: Jo crec que és l'hora. Jo de veritat penso que és més l'hora. És l'hora, això que us he dit ara. Però bueno, els que ens dutxem al matí ens encanta sentir això, perquè ens agrada, no?, que ens diguin que som extrovertits, dirigits a l'acció i tot això, no? Com que ens sentim bé definits així, doncs diem, sí, això és veritat. Però tot això té matisos, molts matisos.
0: Helena Puigguitar, moltíssimes gràcies, i a dutxar-se quan vulguis.
2: Quan vulguis. Al final que cadascú dutxi quan vulgui.
0: Va, vagi bé.
1: Ara mateix. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
6: Així sona La Repesca.
7: I cada dia, abans d'acabar el programa, posarem música i ho farem d'una manera una mica especial. Hem preparat un joc que hem anomenat Cançons Encadenades i us explico molt ràpidament com funciona. Una persona de la ràdio ens presentarà una cançó que per algun motiu li agradi, ens explicarà el perquè i li recomanarà a una altra persona de la ràdio. Aleshores, a partir d'aquí, el que rebi la dedicatòria serà l'encarregat de recomanar la següent i així, des d'avui i fins a finals d'estiu, fins que s'acabi la temporada d'estiu, repassarem els gustos musicals d'una trentena de persones d'aquesta casa. El primer convidat no podia ser un altre que l'estimadíssim Marc Simón, cap de xarxes de RAC1. Marc, què tal? Com estàs? Bona nit.
8: Hola, bona nit. Superbé. Molt content d'estrenar això.
7: Com va l'estiu?
8: Està anant increïble. M'encanta l'estiu perquè no treballo i el no treballar em senta, genial, genialíssim.
7: A veure, quina cançó ens portes, tu?
8: Jo, mira, he pensat molt en quina cançó portar perquè quan em fan triar cançons d'aquest estil, com de recomanacions i tal, sempre em poso molt nostàlgic i retrospectiu. I et porto una cançó que a finals de l'any passat la vaig escoltar molt, sobretot cap al setembre, que es diu Thank You for Recording, de la OK Lu, que és una cantant que m'apassiona i que m'encanta, i just aquesta cançó comença dient When I get home and I sit in my little house, i justament la vaig escoltar molt quan em vaig independitzar. I res, és com que quan em vas preguntar quina cançó volies triar, vaig dir aquesta, crec que és una bona representació, més crec que potser per un oient de RAC1 no és molt coneguda, i crec que és una cançó molt xula i per això la recomano.
7: Per tant, tu l'associes a aquest moment d'independitzar-te.
8: L'associo al moment d'independitzar-me i també com a un moment així com de llibertat, m'aboca molt a l'estiu també, com típica tarda d'estiu que encara fa calor però que pots portar una rebaqueta, aquest moment, saps?
7: Més enllà del moment en què t'independitzes o d'aquests moments d'estiu, digue'm en un moment en què tu et recordis escoltant aquesta cançó.
8: Doncs mira, justament quan em van portar al llit de la meva habitació, vaig seure al terra de la meva habitació així com super...
7: Un
8: moment d'aquests com de... Que tant de bo m'estigués mirant des de fora perquè va ser un moment molt existencialista, i estava assegut, ja et dic, al terra de la meva habitació, sol al pis, finestres obertes, caloreta, i em la vaig posar i va ser com... Buf, i també un dia sortint de la psicòloga, com veus, aquesta cançó m'ha portat a moments introspectius. Doncs aquests dos moments els recordo molt escoltant aquesta cançó.
7: I un moment en què no l'escoltaries, que dius no fa per aquest moment?
8: No l'escoltaria potser... és que abans de sortir de festa també l'escoltaria, és que és fort, perquè aquesta cançó l'escoltaria en molts moments, eh?
7: Tota
8: treballant va. No l'escoltaria. No l'escoltaria, perquè l'hem d'associar en moments més una mica distesos. Treballant no seria el moment.
7: I acabem amb a qui vols recomanar-li, qui vols que sigui el següent a portar-nos la seva cançó?
8: Jo vull que vingui a portar la seva cançó, perquè crec que pot portar una cançó molt divertida, l'estimadíssima també Alba Segarra.
7: Oh, estupendo. Doncs nosaltres marxem, gràcies Marc Espejo al control tècnic, i us deixem amb aquest Thank You for Recording de la OK Lu.

0: RAC 1.
1: Ei, què passa? Què feu?
2: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
3: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
4: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
1: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
3: Ja, però si agafem lloc.
2: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
1: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
4: I què hem de fer?
1: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
4: Ah, de conya.
2: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
1: Ja sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
6: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
5: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
6: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
5: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
4: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
8: Em poses una birra, sisplau?
4: I tant. Vols una copa o una mitjana?
0: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
4: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC 1, tots som un milió. Passi el que passi, ho tens a un clic amb...
9: RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
9: Escolta i descobreix.
0: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 20 de juliol, el dia que la selecció espanyola celebra el seu segon Mundial, el que va aconseguir ahir després de guanyar 1-0 a l'Argentina. Els campions del món han començat ja la celebració oficial amb la doble visita al Palau de la Zarzuela i al Palau de la Moncloa. Just després han pujat a l'autocar amb què han fet una petita rua pels carrers de Madrid que ha acabat a Cibeles, allà on són ara, on acabarà la festa, i on hi tenim l'Àlex Pintanel. Àlex, bona nit, com estàs?
2: Què tal, Xavi? Bona nit.
1: Amb una gentada de pop als carrers de Madrid, oi?
2: Mira, de fet, segons dades de la delegació del govern, quasi 2 milions de persones han sortit als carrers de la capital a celebrar aquesta segona estrella. A Cibeles, per exemple, on des de fa uns 20 minuts aproximadament ja van sortint un a un els futbolistes protagonistes a l'escenari que s'ha muntat per l'ocasió, s'estima que hi ha prop de 150.000 aficionats, com tu bé deies, Xavi, en una tarda intensa, de bogeria col·lectiva i de molta, molta felicitat. Durant la rua, Ferran Torres ha estat un dels futbolistes més aclamats pels carrers de Madrid.
1: Ara, doncs, tenim ja els protagonistes sent cridats un per un, que van saltant a l'escenari de blaugranes. Àlex, algun de moment, no? Ja ha sortit.
2: Sí, mira, Joan García i Gavi, crec que són els dos primers futbolistes del Barça que ja han sortit. Van per ordre de dorsals, hauria d'haver sortit Ferran, però entenem que el fet d'haver sigut el golejador de la nit i haver estat el gran protagonista d'aquesta segona estrella de la selecció espanyola, doncs jo crec que se'l deixaran pel final.
1: Doncs
2: per
1: ser
2: un detall, Xavi, cada futbolista ha triat una cançó, una música, i a mesura que els van presentant, doncs cadascú surt amb la cançó que ha triat, i per exemple Joan García, perquè l'he escoltat, ha triat, per exemple, Soldadito Marinero, i és curiós la diversitat que hi ha de gustos al vestidor de selecció, perquè hi ha cançons que en quant a ritme no tenen absolutament res a veure la que tria un futbolista amb un altre.
1: Conociste una sirena, no? Vols dir? És aquesta, oi?
2: Correcte, sí, sí. Sí, Soldadito Marinero.
1: Bé.
2: Conociste una sirena.
1: Bé, pinta bé. Bravo, bravo. Doncs va, posem senyal en directe del que està passant ara mateix en aquest escenari de la Cibeles, on celebra la selecció espanyola sent cridats, com dèiem, un per un aquest Mundial. Albert Ferran, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit. Zubimendi.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Home, aquesta també va estar a favor d'aquesta trieta,
3: eh? Sí, sí. Molt Bad Bunny, eh?
1: Bé, bé.
3: Hi ha hagut.
1: Sí?
3: Sí, pel que hem anat escoltant. Hi ha
1: hem connectat en el moment just.
3: 3 o 4 jugadors han escollit Bad Bunny.
1: Clar, és que al final parlem de la generació que és. Si sí. Durant tot el Mundial hem anat explicant que són nois de 19, 20, 21, 22 anys, doncs evidentment també la tria musical ha d'anar per aquí. Joan García, doncs és un punt més gran, no gaire més, té 25, em sembla que són ara, i ha decidit triar Soldadito Marinero. D'acord, doncs ara una mica de Shakira, amb Zubimendi, i continua la celebració.

0: amb interpretació en directe i tot del grupet, perquè de moment és un grupet, no arriba potser ni a la meitat de la plantilla d'Espanya, la que és ara mateix en aquest escenari de la Cibeles. A veure qui va ara.
1: América ya no es un niño prodigio, es nuestro bailador, es una estrella rutilante del fútbol mundial que nos ha dado nuestra segunda y seguro que no será la última. Apunten, banda derecha, talento inacabable, código postal 08304.
0: Arriba.
1: Roca Fonda, Mataró, nuestro campeón del mundo.
2: Con el 19, Lamín.
0: Ovació per Lamine Yamal, que surt amb les seves ulleres de sol de les celebracions, les que sempre du en aquest tipus d'ocasions, i en van unes quantes ja, malgrat els 19 anys que té, ho ha guanyat absolutament tot amb el Barça. Només li falta una cosa, que és la Lliga de Campions, però la resta ho té tot a la butxaca i a la vitrina de trofeus de casa seva. A veure què fa Lamine. Albert Ferran, em podries ajudar amb el que sona? No, oi que no? Gràcies. A veure, posem una mica més.
3: Hauria d'entrar gent més jove de la redacció. Segurament ens ajudaria més.
0: Aquí estem venuts, tu i jo. Som de la part alta, de la forquilla alta de la redacció d'esports ara mateix, si més no, i més a l'estiu.
1: Como él lo hizo desde Tegueste, territorio guachinche, marcando en la final un antes y un después, llegando en la prórroga para darle el triunfo a la selección española, poniendo aún más talento, aún más capacidad, aún más pasión al medio campo de la selección, nuestro campeón del mundo.
2: Con el 20, él es Pedri.
0: I un altre blaugrana que puja a l'escenari després de Lamine és Pedri, que en aquest últim tram del Mundial doncs no ha estat titular habitual. De fet, els últims tres partits els ha començat des de la banqueta, però que en la final contra Argentina, doncs Pedri va tenir minuts brillants, us diria, minuts de molta qualitat, tot i que no va ser qui va marcar. Qui va marcar va ser un altre blaugrana, que és Ferran Torres. Aquesta cançó, a veure... Tampoc sé quina és. L'anterior, ja m'ho han xivat, es diu I què fue, de Don Miguelo. És que no ho posem fàcil, no ho posem gens fàcil.
3: Amb la bandera de les Canàries, Pedri.
0: Sí, sí senyor.
1: Ha salido como el rey de...
0: Aquest era fàcil, era Quevedo, es veu. El que ha triat Pedri era
1: Quevedo. Hasta la cima, hasta el trono, hasta la cúspide del mundo, nuestro campeón.
2: Con el 22,

0: Havia de venir Pau Cubarsí a posar senderi en tot plegat, malgrat els seus 19 anys, de fet és el jugador jove més valuós del Mundial triat per la FIFA, doncs ha triat Rafael.
1: Sortit, jo crec que és un dels que ha sortit més feliç.
2: Sí.
1: I més amb els cinc sentits, segurament
0: això
1: encara...
0: Això també, ara en parlarem. Hi ha alguns dels que el cinc, n'hi queda un, potser de sentit només ja, però en tot cos, i atenció a Cucurella, és el següent, em sembla. Ovacions grans de la nit, lògicament, per tot el context que té aquesta sortida. No com va començar el Mundial, va començar sent jugador del Chelsea, però sí com l'ha acabat, perquè és jugador del Real Madrid des d'un dia abans del debut de la selecció espanyola. I què tria de música?

0: No només la tria, sinó que també la canta, com heu pogut comprovar, ha agafat el micròfon, ha robat el micròfon i s'ha posat a entonar la cançó que està sonant, que genera, quina és, dius?
1: Duki?
0: Duki, doncs Duki.
2: Això és molt fort, això estem molt fort. Quan
0: gràcies,
2: fa que no?
0: Janire, gràcies.
2: Sí. Malbé, doncs malbé de Duki. Doncs clar, és que és impossible així.
0: No sabria si Duki és el cantant o Duki és el nom de la cançó, no?
2: O la mascota, l'arc aquest que corria pels carrers de a Mèxic, saps? Que podia perfectament ser ell. En tot cas, mira, aprenent coses. Està molt bé, està molt bé. Gràcies, Paco Barcí, insisteixo. I gràcies, qui era? El de Soldadito Marinero, ho deia abans l'Àlex, que l'havia triat. El Joan García.
0: Joan García,
2: Joan
0: correcte.
2: García, que ens ajuden. Sí. Ajuden aquells que ja eren plenament conscients al Mundial del 2010, per exemple, que va guanyar Espanya, perquè ja ha passat 16 anys. Qui falta? Falten pocs jugadors ja, no? A veure, per on anem? Aquest ens ajudarà el Panda Iglesias, oi?
0: Segur. De fet, és el dorsal 26. Seria l'últim, però hi ha alguns que no han sortit encara, com Ferran Torres, diria que Rodri tampoc ha sortit.
2: Ah, clar.
0: I Unai Simón no m'ha semblat veure'l, també, el millor punt.
2: És cert, té.
0: Per tant...
2: Surt el Panda!

0: volver para contártelo metido en un
1: cuadro. Ara, qui ens ajuda és la Laia Biorrun, que és KCO, qui està interpretant també, perquè ha agafat micròfon i, com en el cas de Cucurella, també ha interpretat la cançó que està sonant i que dona la benvinguda al Panda, un dels que ha jugat menys minuts. De fet, tot just 2 minuts va jugar al Panda.
2: Que va tocar una pilota.
1: Exacte. Sí. I va anar fora, però és igual. Al final, el tema és que ha debutat perquè s'han quedat 2 jugadors de camp sense debutar, només 2 jugadors, a banda dels 2 porters, que són Joan García i David Raya. Mira, va, continueu cantant, eh?
0: Con nervios azules, será por los yogures, por el whisky. Quiero bañarme de vodka en una bici. Voy a liderar esos presos, voy a liderar el congreso del beso a la musa, ya no sé si se usa.
1: Grandíssim aficionat al Panda, ens ho explicava també en una entrevista a RAC1, el hip-hop, el rap. De fet, el seu sobrenom, el sobrenom de Panda, ve del nom d'una cançó de hip-hop de fa molts anys, de fa 15 anys, quan era jugador del Celta B. Aleshores es veu que es va posar de moda sentir sempre la mateixa cançó quan acabava els partits, i no només una vegada, perquè ell la feia repetir i repetir i repetir fins que un dels seus tècnics el va apodar amb aquest sobrenom de Panda. Doncs el Panda interpretant hip-hop, no la seva cançó, però sí una altra, aquesta de KCO, que ara ens comentava la Laia.
3: Para el portero menos goleado de todo el mundial, para el valladar impenetrable, infranqueable de la selección, para nuestro campeón del mundo.
4: ¡Con el 23! ¡Unai Simón!
1: Ara sí que és el porter, aquest que dèiem que era un dels que faltava per entrar. Unai apareix en escena, el millor porter del Mundial.
2: El millor porter del Mundial, segurament l'únic porter de la història dels Mundials que ha guanyat aquest guardó sense fer una aturada de mèrit. És que jo no li recordo, sí que ha fet alguna aturada, però gairebé queda més la sensació que ha fet alguna jugada que ha creat dubtes que no pas una aturada de mèrit de dir, ostres, aquesta aturada ha salvat un gol.
1: Sí, sí. De fet, el Jaume Molló ens explicava ahir, amb dades d'Opta, 10 xuts li han fet entre pals a Unai, dels quals n'ha aturat 9. Només un no ha aturat, que és el gol de Bèlgica, l'únic gol que ha rebut Espanya en aquest Mundial dels Estats Units, de Mèxic i del Canadà.
2: És que, per exemple, Bosinha, diria que en el partit contra la selecció espanyola del debut ja va fer més aturades que Unai Simón en tot el Mundial.
1: Exacte, exacte. Va, qui segueix?
3: Un caballo salvaje llegado de Eibar, nuestro campeón del mundo.
4: ¡Con el B!
1: I ara el pichichi de la selecció espanyola, Oyarzabal, entra en escena amb aquesta cançó que és, a veure... La cançó de l'Eurocopa, la que va fer famosa l'Eurocopa o la selecció espanyola ara fa 2 anys, és la que també embogeix el grup que ara és a l'escenari amb la potra salvaje sonant, vaja, a 25.000 decibels en aquesta plaça Cibeles. Hi ha hagut parlaments. Potser algun jugador ho agrairà que no n'hi hagi, perquè hi ha algun que potser està amb dificultats ara serioses de poder agafar un micròfon, tret dels que han cantat, que els hem pogut escoltar cantar, com per exemple Cucurella, com per exemple el Panda Iglesias, però la resta hem de veure com sí, evoluciona.
2: Però és que dona la sensació que això es pot allargar, perquè hi ha actuacions musicals també previstes que encara no han actuat, i si hi ha parlaments i tot plegat, doncs això pot ser una celebració llarga, eh?
1: Per cert, hi ha rectificació o apunt, més aviat, de Laia Biorrun sobre la cançó del Panda, que dèiem de KCO, sí. Diu que és de Los Violadores del Verso, tot i que potser és tots dos alhora, no? Ah. És una col·laboració. Per tant, un era membre de Violadores del Verso, sí, sí, i no sap ara si, quina, imagina't. Si hi ha nivell aquí, sí. No sap ara quina època és, si la de Violadores del Verso o la de KCO en solitari. En qualsevol cas, el següent... És un dels moments de la nit, l'heroi d'Espanya, evidentment, qui va marcar el gol, qui va fer història per la selecció espanyola en aquesta pròrroga contra Argentina, Ferran Torres, un altre dels 8 blaugranes que salta a l'escenari, lògicament, amb aquesta cançó. Oh. I diu que no parla, eh? Diu que no parla, llença batons en l'aire. Per què no deu voler parlar el tauró?
3: En lo que se convierte todo lo que pasa por los pies.
1: I en Ferran Torres acabem aquesta llista de jugadors. En falta un.
2: Queda Rodri, li faran el passadís. S'estan col·locant per fer el passadís capità i guanyador de la pilota d'or.
1: I MVP, sí.
2: De l'MVP, de la pilota d'or del Mundial.
3: Aguardan para agradecerle su liderazgo en estos 50 días inolvidables con la corona sobre la 100, nuestro campeón del mundo,

0: Perfecte, perfecte, Rodri. Fred from Desire, fantàstic, superaudible, tothom la coneix, i a l'MVP, el pilot d'or d'aquest Mundial, Rodri, amb un túnel de calbots incorporat que li han fet els seus jugadors a la sortida de l'escenari, doncs, i amb aquesta cançó és el que tanca la llista de campions del món que han anat sortint un rere l'altre en aquest escenari de les Cibeles, on, ens ho deia abans el Pintanel, hi ha 150.000 persones al voltant, és a dir, pràcticament 2 milions pels carrers de Madrid han seguit la rua, però és que en aquest final de festa hi ha unes 150.000 persones, entre 120.000 i 150.000 persones, no només a la plaça, lògicament no hi caben totes, sinó també en les diferents artèries que hi arriben, als diferents carrers de la ciutat de Madrid que arriben a aquesta plaça Cibeles. Parla, Rodri.
1: Vamos más.
0: A tots.
1: Viva el rei!
0: Vinga.
1: Viva Espanya!
0: Ara. Què et sembla?
2: I al frente!
0: Al frente, sí. Doncs, Rodri, tancant la llista amb Parlament Inglòs, què passa ara, a veure? Ah, clar, falta el seleccionador.
3: De la Fuente.
2: Que dice que la vida se entrena cada día. El seleccionador que nos ha llevado a la gloria. No solo por su capacidad elaborando las tácticas, sino por su ejemplo, por su compromiso, por sus valores, legítimo discípulo del verdadero emperador Marco Aurelio, general de los ejércitos del norte, del sur, del este y del oeste de España. Nuestro seleccionador, dímelo tú, Ibai.
0: No, ahora como mínimo aquí,
1: Luis, Luis, Luis.

0: Surt de la Fuente mantejat pels seus jugadors, alguns dels quals ja ho han promès, es tatuaran la seva cara en alguna part del seu cos, aquí cadascú endavant, i que agafa la Copa del Món i parlarà.
1: Capitán de un velero.
2: No, per favor.
1: No tienen bar. No. Soy Quijote que se pide buscando un lugar.
2: Uy.
1: Quijote de un tiempo que no tiene edad.
2: Endavant.
0: Millor que ara que el del Via Lliure, eh?
2: Sí, que vingui Blai Morell, sisplau.
0: Per favor, home.
1: El bohemio poeta y ser golfo me va.
0: No, no, i ningú li diu res, eh? Vull dir que ell seguirà i l'acabarà, segurament. No.
3: Campeones del
0: món. Sí, molt bé, aquest crit... de socors, que surt el rescat de Luis de la Fuente intentant cantar... no em sortirà el nom ara. Intentant cantar... Què cantava? Quina era la cançó, home? La cançó era de Julio Iglesias, ara, això mateix, de Julito. Doncs Luis de la Fuente... Aquest l'haurem de recuperar, aquest àudio, segurament. És un dels àudios de la nit, sense cap mena de dubte. Marc Guillén, com estàs?
4: Molt bé. Molt content de que m'hagis convidat en una nit com aquesta.
0: Has arribat... T'he de dir una cosa, has arribat en el zènit de la nit ara mateix, eh?
4: Sí.
0: És a dir, aquest moment és història ara mateix.
4: I no saps com t'ho agraeixo. Me'n recordaré. Mira que hem fet programes, eh? D'aquest me'n recordaré. Moltes gràcies, Javi.
0: Però escolta, a sobre que t'estic convidant a una nit històrica.
4: Sí, no.
0: Luis de la Fuente, agafa el micròfon i cantar, què?
4: He sentit uns àudios que realment seran històrics.
0: Home.
4: El versió RAC1 ja...
0: Això.
4: Ja estan posats al guió automàticament de la temporada que ve unes quantes vegades.
0: I ho has viscut en directe.
4: En directe.
0: Aquí en directe. I ara, que diria Luis de la Fuente. Doncs bé. Aquí l'has tingut. David Bernabéu, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit.
0: Què t'ha semblat, això, eh?
5: Marc, es pensa que ha vingut un programa d'humor, no? Bàsicament. Té la sensació,
4: no sé si és d'humor o de terror.
0: Humor negre, segons com.
4: Humor o terror, no ho sé.
5: Què t'ha semblat? Parles de futbol avui, Marc, eh? No, que m'ha semblat... Bueno, ho estava veient, ho estava escoltant ara mentre venia RAC1 al cotxe i ara m'he connectat al mòbil i he vist la sortida de Rodri, bàsicament.
0: Ara...
5: Sé que Paco Barcí l'hem posat, Mi gran noche.
0: No, l'ha triat ell. Ah, l'ha triat ells, cullen ells, la cançó.
5: Però jo crec, sincerament, crec que li han dit, oye... Què eliges?
0: Per tu fa això, no?
5: Ah, pot-me esta.
0: No, l'escollen cadascú.
5: Perquè suposo que t'heu pensat, si foto que es grasses, no sabran de què fa.
0: No em seguiran.
5: No entendran res, no? Llavors ha dit, va, doncs pot-me esta. Però clar, quan he sortit, Pau Covarsí, Mi gran noche, dic, ostres, no li enganxa per res.
0: Doncs ara hi ha momentos musicales, a la Cibeles, amb diversos artistes.
5: I el rei de Rodri.
0: Deixa'm parlar amb l'Àlex Pintanels, que deu estar en xoc, ara. Demano, sisplau, a la redacció, si podem recuperar aquest moment en que canta Luis de la Fuente, perquè possiblement en algun moment de la nit el tornem a llançar.
6: Això no ho he dit.
0: Sí. Ah, clar. No, ara l'escoltaràs.
6: Ara t'ho poso.
0: Perquè jo crec que és un tall...
5: O sigui, la consternació de Marc Guillem ve per aquí, no?
4: Sí. Home, ha sigut ja la cirereta.
0: És que potser...
5: Vale. És que no lligava caps, dic, ostres.
0: Sí. Ara el sentiràs.
4: Val, d'acord.
0: I no ara. Jo crec que és un tall que sentirem entre 4 i 5 vegades abans que acabi el t'ho diràs. I mira que és el primer t'ho diràs que serà més curt.
5: És allò que acabem els programes que, depèn de la situació,
0: bam!
5: Tots els programes van tirant, no?
0: Sí, està bé. En tot cas, Pintanel, la tenim per aquí o no?
7: Sí, aquí estic.
0: Consternat, no?, una mica, o no?
7: No, home, ha estat bé. Una miqueta de xou.
0: Sí, xou, i tant, però...
5: Estàs vivint amb passió, no, Pinta?
7: Sí, no, mira, de fet explico la situació perquè hi ha una gentada de por i, evidentment, com us podeu imaginar, les cobertures telefòniques i aquí amb el Quantum és impossible estar realment on està tothom, i ara mateix jo just estic a l'entrada del Palacio de las Cibeles, que és on ha arribat l'autocar dels futbolistes de la selecció espanyola, l'autocar de la Rua, per on han entrat els familiars. He vist, per exemple, el Miquel, el pare de Dani Olmo, també estava el pare de Pedri, i és on, per on han entrat, i aquí és cert que s'està més tranquil, que hi ha menys gent, i aquí sí que hi ha, perquè ha estat una de les notes de la tarda, que és la calor que ha fet. Ha fet una calor terrible, i de fet on estic jo ara, aquí han muntat una espècie de campament hospitalari i han atès a més de 200 persones amb cops de calor, perquè penseu que ara evidentment no fa tanta calor, però aquí hi ha gent des de les dues del migdia, a 39-40 graus de temperatura, i realment la calor ha estat una de les protagonistes al llarg d'aquesta tarda intensa aquí pels carrers de Madrid.
5: Sisplau, em podeu posar Luis de la Fuente cantant?
0: Escolta, em sembles nou amb aquesta professió. Ara saps que això tot és un procés.
5: D'acord.
0: Algú ha de treure, ho hem d'aconseguir, ha de mirar que realment estigui bé, saps?
5: Perquè ho tirareu, no? Ho tornaràs a...
0: Home, si és que em sap greu per tu.
6: Si tu demanes, Rocamora...
5: Home, sí.
0: Si tu em dius que no...
5: Jo crec que Rocamora no ha tingut clar des del primer moment que l'havia de recuperar, el so. No ho ha tingut clar.
0: Evidentment, però no jo. Vull dir, qualsevol que acabi d'aterrar sap perfectament que és el moment de... Digue'm, Àlex.
7: Per cert, Luis de la Fuente, que porta una bona marxa a sobre, ha estat pràcticament, juntament amb Borja Iglesias, Àlex Baena i Pedro Porro, dels darrers en baixar-se juntament amb Ferran Torres de l'autocar descapotable. Per tant...
0: Pregunta't per què.
4: Sol?
7: Li va la marxa...
4: Sol?
7: Li va la marxa...
4: Per el seu propi peu?
7: A baixar, no? Vols dir? Això no ho sé perquè no m'he fixat. Tenia un munt de gent davant, però sí que sé que és un dels últims en baixar. I quan ets dels últims en baixar vol dir que...
0: Sí.
7: Que la cosa està animada, eh?
0: Sí. Animada o perillosa, una de dues. Perquè els últims han sortit d'una discoteca que també són els que potser els hi costa més, saps? En qualsevol cas, fem una cosa. Anem a recuperar aquest moment de Luis de la Fuente sent aclamat pels seus jugadors i sobretot amb micròfon en mà cantant Julio Iglesias.
1: Capitán de un velero que no tiene mar. Soy Quijote el que se viven buscando un lugar. Quijote de un tiempo tiene edad.
0: No, y ningú el paraba, Y ell seguia.
1: Y me gustan las gentes que son de verdad.
0: Fins que finalment hi ha una veu que surt al rescat d'aquí una estoneta de res.
1: El bohemio poeta y ser golfo me va.
7: És increïble, això. Gràcies.
0: Sí, gràcies. I aquí s'ha acabat.
5: Algú ha fet un senyal, ha dit, escolta, en aquests moments...
0: Que et renovem, és a dir, que saps que seguiràs sent el seleccionador d'uns quants anys més.
5: Ets trending topic en forma de meme.
0: No llancem tot el que s'ha aconseguit fins ara.
5: Escolta, m'ha enganxat pujant,
4: Ha sortit Borja abans, no? I ho ha fet bastant bé, no?
0: Borja l'ha clavat.
4: Ha fet
0: tota la cançó de Violadores del Verso, però sencera,
4: No, KCO era.
0: Ah, era KCO.
4: Si ho has dit tu mateix.
0: No, però és que no sabem.
6: Hi ha hagut un matís. Mentre pujaves a la ràdio, hi ha hagut un matís.
0: És Violadores, perquè després KCO va en solitari, però és de l'època encara amb Violadores del Verso.
5: Jo crec que hi havia un punt que, evidentment, no cantes ni cantaràs mai com Julio Iglesias.
0: No,
5: però...
0: Ni tampoc com Luis de la Fuente.
5: I un punt que no hi ets tot.
0: No. Aquí s'ha ajuntat moltes coses. Espera't, que ara estic veient Cucurella tocant la bateria. No, això pot ser una nit que ens deixarà moments interessants avui, No sé si hi haurà més parlaments o no. Mira, sí. A veure, posem el senyal, a veure què passa.
8: Que queda ya siempre para el recuerdo. ¿Cuáles son las impresiones de nuestro seleccionador?
9: Espérate que Cucurella está en la batería. Por favor, por favor. Cucurella a la batería. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!
0: Aquest qui toca és, efectivament, Cucurella. Mestre de cerimònies era Rodri. I ara a veure què parlen.
8: Buenas noches a todos. Solo voy a pedir un momentito de silencio para mí, por favor. Quiero que todo el mundo me acompañe. Como unos buenos recuerdos que tengo, me parece que me va a tocar, pero esta vez vais a ser vosotros.
0: Ve la cançó,
8: me vais a acompañar, por favor.
0: La Cucurella.
8: Solo voy a empezar como la última vez.
0: Cucurella, ¿no? ¿Ves?
6: Segurament. Que no acabim a la Madrid.
8: Que cantéis vosotros, ¿vale?
0: A veure.
8: Cucurella.
0: La niña mal s'ho està mirant tot una mica com dient aquesta festa no va amb mi. O sembla, com a mínim, la imatge és aquesta,
5: No sembla que vagi divertit,
0: Molt arraconat.
10: Como bien estábamos diciendo, te ha tocado dirigir a estos 26 pedazos de personas durante tantos días. Pero queremos saber qué se siente siendo campeón del mundo.
11: Bueno, pues de verdad, primero, gracias España por apoyarnos, por estar aquí, por claro. vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro.
0: Mamá, gracias. Se ha recuperado, está perfecta.
11: Solamente voy a ser muy breve, quiero que disfrutéis del espectáculo. Mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas, que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Así que es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
0: Ha fet ben agafar el micròfon.
4: Estava bé, estava bé.
0: Ha fet ben...
4: Era talent. Simplement era talent.
0: És el talent, el i potser que... Sí. No sé si
6: la música no l'acaba.
0: Exacte, que amb la música, sentint-la de fons, potser no podia interpretar com ell sap la cançó. El tornem a recuperar després, és igual.
12: ¿Qué quiere decir el capitán de este grupo de jugadores a todos los aficionados así? ¿Erais conscientes de la que habíais armado? La verdad que no.
0: Ara ve Rodri.
12: La verdad que parecía que, no sé, que habíamos ganado la Copa Coca-Cola. Pero hemos ganado la Copa del Mundo. ¿Y cuántas Copas del Mundo tenemos? ¡Y estos chavales que están aquí son la hostia! ¡Y no sé qué decir más!
0: No, ya está. No, no. Doncs no deixem-ho, vull dir que...
6: Sí, ell mateix, eh?
0: S'ha iniciat el càntic. Això és un nou format.
12: Hoy me gustaría acordarme de una persona muy importante para este grupo, muy especial para mí. Quizás un jugador que ha sido muchas veces injustamente criticado y que hoy es historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran.
0: Bon gest de Rodri cap a Ferran Torres, el golejador de la final. Per les crítiques diu que ha rebut, que el mateix Ferran Torres també deia en una entrevista postpartit, no?
12: Ferran, Ferran, Ferran.
0: Ferran Torres no vol parlar. O no vol parlar, una de dues, però no vol parlar.
12: Tu querido país.
4: Una copeta de vi que porta... A la mà, vull dir
0: que això és nou, no? Sí. Això de les copetes de vi.
6: Ho hem vist a l'autobús, a l'autocar, sí.
13: Bueno,
0: és Rodri, no, el que
13: si
0: vol
13: cantar.
0: Sí, però... Rodri es deixant bastant a l'escenari, eh? Sí. És a dir, tu el veus, aparentment és un tio seriós, que ho és, però quan es tracta de celebrar, deixa el córrer.
6: Veurem si ja, seria el Rodri aquest estiu, o no.
0: Sí, exacte.
4: Espero que no. Home,
0: ara ja
4: espero
0: actuacions...
4: que no, si s'ha d'anar al Madrid.
0: Sí, mentre Art de Bogotà actua...
4: Si ho fitxarien, potser.
0: Avui he vist un...
4: Amb la baixa del meu estimat Frenkie.
0: Un tuit de Fabrizio Romano, no? que explicava que Rodri vol anar al Madrid, sí, però que qui no vol que hi vagi, és a dir, continua no volent que vingui, és el president del Real Madrid, Florentino Pérez, que insisteix, però que Florentino de moment li té la porta tancada, de moment, i potser permanentment, no ho sé.
6: Però si realment és pel tema electoral, em sembla
4: no té cap sens,
6: perdre
4: no,
6: una oportunitat. Vull dir que em sembla tenir un ego... Bé, ja ho sabem que és així, però... Ostres.
4: Sí, no, evidentment que és un jugadoràs, només faltaria. És sospitós que el City s'hagi gastat el dinar que s'ha gastat amb Anderson, que no és el mateix jugador, però sí que ocupa la mateixa posició i pot complir les mateixes funcions. Per tant, sembla que el City ja es prepara perquè Rodri pugui marxar. Clar, si Rodri està bé físicament, és un fitxatge que el Madrid, vaja, jo no em deixaria perdre per res del món. El dubte és si estarà bé
0: físicament. Aquesta és la clau, oi?
4: No, clar, aquesta temporada ja ha estat sa, on ha sortit de la lesió important, però ha estat irregular tota la temporada, no hi ha hagut manera d'agafar continuïtat fins ara aquí, al Mundial. De fet, els dos, tres,
0: va començar malament, partits,
4: va començar malament.
0: Però els últims...
4: Ha apostat de la Fuente, l'ha mantingut, ha agafat el ritme i la veritat ha tornat al seu nivell, i el seu nivell és
0: top. Bo. És top. És top. Jo crec que és un perfil de futbolista que hem de reconèixer que donaria forma al Madrid esperant o a l'espera del que plantegi Mourinho. Futbolísticament, no? Perquè Mourinho sabem que que no és un entrenador d'un estil molt clar, és un entrenador que s'adapta als partits, que si un dia ha de defensar molta gent a baix, defensarà per intentar transitar i córrer, i quan li toqui tenir la pilota, intentarà tenir la pilota. Però vull dir que en segons quins contextos que Mourinho més o menys defensa moltes vegades, pot patir Rodri, perquè és un jugador que necessita context, necessita un equip com la selecció espanyola, no? Com
5: Barça, equips que volen tenir la pilota, que volen viatjar amb la pilota, jugar en contrari, etc. Però a priori, ostres, jo preferiria que no hi anés, perquè és veritat que no sé, saps aquells jugadors que n'estan a parlar poc perquè el Madrid no acabi d'entendre que és el perfil que necessites, que és el que necessites. S'està parlant molt d'Olís i de qualsevol jugador que pugui omplir la, el front de l'atac, però si el Madrid necessita una cosa és algú que li doni
13: totalment
5: forma. Sí,
13: el Gran Madrid de totes les Champions que han guanyat es tenien a Kroos i a Modric, que eren sí, dos jugadors de potser perfil que no li agradaria especialment o sí, no cridaria especialment Mourinho, però que després el rendiment que t'acaben donant són jugadorassos que al final Madrid, per molt que vulgui jugar de base al contracop, acaba tenint la pilota moltes estones i l'ha de gestionar, i l'ha de gestionar bé, i Rodri és un jugador, és bé. Tant de bo que no el fitxin.
6: S'ha vist quan han marxat Modric i Kroos, el que ha perdut sí, el Real Madrid, sí, i quants sí, anys porta sense trobar aquesta tecla del mig del camp, sobretot, no?, per acabar de fer alguna cosa, perquè és que porta dos anys sense títols, en bona part per això.
13: Clar,
6: i ha perdut aquesta eina al mig del camp.
13: I han fitxat a Bernardo Silva, que és un jugador vàlid, de plantilla, i que si el context és bo, doncs evidentment encara té molts minuts de bon futbol, però també ja està en una edat que tampoc ell sol no et liderarà, no et canviarà el joc. Vull dir que necessitarà algun soci, no només Bernardo Silva, que ho podrà canviar.
5: I que Bernardo Silva, aviam, ha jugat 50 partits aquesta temporada, vull dir, a mi em sembla un jugador esplèndid. Jo, lliure, ja ho sabeu, jo he defensat que jo l'hagués fitxat pel Barça. Jo crec que millorava, podia millorar algunes coses, com a molt, o sigui, com a mínim, eixamplava la plantilla. Estem parlant d'una temporada de 60-70 partits, que s'ha demostrat que Pedri mai les acaba senceres, que el Barça ha tingut lesions, moltes lesions, 18 la temporada passada, 18 jugadors diferents. Per tant, ostres, a mi no em sobrava, i si et ve lliure, jo crec que s'hauria d'haver intentat. El Barça ho va intentar, però amb les seves eines. No va fer un pas endavant, i la sensació que tinc és que Flick tampoc li feia especial tilín, que si venia bé i si no també, d'acord? L'ha fet el Madrid, però no és ben bé un 5. És a dir,
6: no,
5: posicions al mig del camp, no, perquè potser ja no està per ser un extrem, que mai ha estat un extrem especialment desequilibrat, ha estat més un extrem d'anar per dins, no? Però potser jo el veig ja últimament, els últims anys, més per dins, etc. Però no és ben bé un 5, no és aquell organitzador que jo crec que necessita el Madrid per donar forma a un equip que la necessita quan ataca a blocs baixos, no? Que li costa molt. Jo espero que Florentino continuï amb la pedrada i no el fitxi, perquè si no sí que considera que és un fitxatge que reforça el Madrid.
6: Va, que passen 6 minuts de les 11 de la nit, encara en dansa aquesta celebració, ara amb diversos moments musicals. Ara em sembla que és, què era? Arde, què? Arde Bogotà, no? Es diu aquest grup, si no m'equivoco, Arde Bogotà. Els que estan actuant, per tant, pendents per si de cas hi ha alguna altra intervenció dels jugadors, alguna cosa a destacar, també hi tenim el Pintanel pendent de tot plegat. Fem una pausa i tornem de seguida.
14: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
15: Arriba el Novo Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
16: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
17: Propera parada, plaça Lesseps.
18: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
19: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
20: És el Selecta Reina, ara està en moda funky sorra.
19: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
20: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
21: RAC1 i Forn de Nulles presenten
2: Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
21: El mantenim estable aquí, quiet, va.
2: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC 1.
22: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa

0: 93 08 973.
1: Sèrie
0: 44044.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Home, imagina't, eh? Parlant de clàssics, com si suma també la Laia Biorrun des de la tècnica, un tros de cançó aquesta. A 5 minuts i un quart de 12 continua la celebració a Cibeles d'aquesta segona Copa del Món, d'aquesta segona estrella aconseguida per Espanya ahir amb la victòria contra l'Argentina per 1-0. Ara feia un moment, sentia Borja Iglesias que agafava el micròfon, ara em sembla que és un impàs en què no hi ha massa cosa, a veure què està passant a Cibeles, a veure què diuen.
1: Haciéndonos esperar. Mientras tanto, a ver, ¡que!
0: Una mica de cançons.
1: Campeones. ¡Más fuerte! Oh!
2: Està punxant Borja Iglesias, crec, no?
0: És ell, el que està punxant.
2: DJ, no? Crec, diria, Bueno.
0: Sí, sí, pot ser, perfectament. De fet, ja ho ha fet durant el trajecte de la rua. Ha estat un dels dos, sí, sí, exacte, està punxant el Panda ara mateix. Ja ho ha fet, deia, durant l'autocar, o en l'autocar, durant el trajecte d'aquesta rua. I ara també s'ha posat els mandos, i aquí els teniu tots ballant al mig de l'escenari mentre punxa Borja Iglesias, un dels veterans, d'altra banda, d'aquest grup, i un dels debutants. És a dir, és una controvèrsia, però és així. Amb 33 anys ha debutat en un Mundial i fa ben poc que va debutar amb la selecció espanyola absoluta. De fet, a Rússia sonava, perdó, Rússia, a Qatar sonava com un dels jugadors que podia haver entrat. Per sorpresa, finalment es va quedar fora per poc, i aquesta vegada sí que Luis de la Fuente l'ha triat com un dels jugadors, com un dels 26 jugadors que ha disputat i ha guanyat aquest Mundial. Ets per aquí, Pintanel?
3: Sí, aquí segueixo.
0: Com tothom, no? Suposo que no marxa ningú encara.
3: No, i a més... Estic preguntant perquè és possible que després els futbolistes de la selecció segueixin de festa abans de començar ja vacances a partir de demà, i no es mou absolutament ningú. I la veritat és que jo he arribat a Totxa, que devien ser les 4 de la tarda aproximadament, i a aquella hora ja es veia un munt de gent per molts dels carrers principals de la ciutat de Madrid, desplaçant-se i apropant-se cap aquí, cap a la Cibeles, doncs, per acabar de gaudir d'aquesta festa i per poder celebrar aquesta segona estrella que va aconseguir ahir la selecció a New Jersey.
0: Se te'n van els peus ja, oi? Pinta, tu també, abans cantaves i tot. Ja estàs sí. Aquell moment, tu, que ja t'és igual tot, també, una mica, oi?
3: Sí, ja són unes quantes hores de peu, però bé, tu saps que jo tinc que... Jo aguanto
2: bé. Maratoniato,
3: bé,
2: Pintanel.
4: Estàs al quilòmetre 2 ara mateix.
0: Exacte, vull dir, ara...
3: Sí, exacte. D'aquí arriba el 40 encara tinc.
0: Exacte,
3: molta corda, sí, molta corda.
0: Va, a veure què fan ara.
4: Pots passar 10 cançons més de la Fuente.
0: Absolutament. Una mica d'escenari, a veure què diuen... No diuen res, ara només ballen, ara hi ha Cucurella al mig fent no sé què fa, una mica de freestyle, no sé què, és que no sé què és.
3: És cert, Xavi, que veig els futbolistes cansats.
0: Sí.
3: També és veritat que recordem que al final...
0: Bon eufemisme, cansats...
3: Sí, no? Al final els jugadors han arribat aquí, que devien ser 2:45 del migdia, després de les 6 hores, crec, que separen Nova York de Madrid, i després tota la tarda d'actes i de celebracions, i evidentment doncs això després també passa factura, i després de tot el Mundial.
0: No,
3: deuen tenir ganes de vacances, eh?
0: I amb la solana, perquè avui aquests 35, 36 graus, 37 fins i tot, que s'ha arribat a Madrid...
3: Hi havia alguns futbolistes que Capubill i Llorente segur que fins i tot han fet part de la rua sense samarreta.
0: Llorente per creença. Llorente és allò que
2: hi ha sol, no?
3: Llorente no és un exemple. Llorente... Bueno, i Pubill també últimament és el que segueix la corda de Llorente. Faltava Ferran.
4: Llorente canviant les bombetes de tots els hotels que ha estat en aquest Mundial, jo crec que ja ve derrotat abans d'hora. O sigui que...
2: Ara hi havia un jiji-jaja, unes bromes entre la Mini Cucurella. Veureu les bromes en què es transformen quan hi hagi un clàssic.
0: Que el primer, recordeu, és a finals d'octubre, a l'últim cap de setmana d'octubre, és el primer clàssic, que era el del Camp Nou, oi, Pinta? O David, ho recordeu, el primer?
3: Sí, el Camp Nou.
4: Sí, era el Camp Nou, primer el Camp Nou aquest any. Sí,
3: i la tornada al Bernabéu, de fer Cucurella, no recordo quin mitjà

0: Una de les últimes entrevistes que va fer abans de la final d'ahir, de Cure, i estic aprofitant per parlar amb els jugadors del Barça perquè ja m'han dit que d'aquí poc ja no em parlarà cap d'ells, no? I per tant, doncs, feia aquesta broma també sí. Marc Cure, perquè saben que, evidentment, doncs, a partir dels pròxims dies, doncs, començarà aquesta rivalitat habitual ja i normal de cada temporada entre Barça i Madrid.
1: M'ha fet gràcia el munt de tuits que ha fet el Madrid sobre Cucurella.
2: No,
1: és disfressant-lo del Madrid, dic disfressant-lo perquè encara ni l'han presentat ni s'ha posat la samarreta, o sigui, en fi, que
2: té
1: ja...
2: Que
1: tinguin clar que ja ho sabem, o sigui, que han hagut de comprar un tio format a la Masia per dir que tenen representació en el Mundial.
2: No, i anunciar-lo a... Et diria, a poques hores, un dia abans, vaja, del debut d'Espanya, per poder dir que, efectivament, el Madrid té un jugador en aquest Mundial de Estats Units. Per cert...
0: Tot i que FIFA el comptabilitza com a futbolista del Chelsea,
2: Home, clar, FIFA i el món. Però, en tot cas, ells no, perquè sí que és real. Ells ho han anunciat, i, per tant, l'anunci ja té el vistiplau del jugador, i, per tant, és jugador del Madrid. Però, a efectes pràctics, la temporada, la jugada amb qui l'ha jugada? Que l'ha jugada amb el Chelsea. Per cert, ara que estan ballant i tot plegat, però que us va semblar la final, Marc, per exemple?
3: Home, em va semblar una exhibició de la selecció espanyola, no? Molta superioritat, em va semblar una gran proposta, un gran crit d'alguna manera, perquè acabes marcant tendència quan guanyes un campionat com aquest, de que el futbol és col·lectiu, de que el futbol es juga amb equip, que el futbol es juga passant a la pilota, i que en aquest sentit va ser molt superior. Jo crec que Argentina tenen aquest caràcter, aquest gen competitiu de jugar tot tipus de futbols i anar al límit del reglament, i no se'n van sortir. Crec que no van... Bé, és que només falta, vull dir, l'estadística, que no remataven, no? Que no remataven ni una vegada. La veritat és que vas fer frat. A mi l'únic que em va saber especialment greu és veure que Messi no podia participar, no? Que després hagués perdut, doncs, escolta'm, són coses que passen i no passa res, i em sembla que Messi, de fet, aquest Mundial es recordarà al llarg dels anys, no sé si es recordarà més pel que ha fet Messi que pel que ha fet la selecció espanyola, vull dir, crec que és d'aquestes coses que amb el temps Holanda va perdre també el Mundial del 74, i el Mundial del 74 tothom té clar que jugava Holanda.
2: Sí.
3: No recorden molt si Alemanya va guanyar o has de ser futbolero, si no, potser no te'n recordes. Ara, que Holanda va jugar i que Cruyff va jugar el 74, se'n recorden. Que Messi va fer una exhibició el 2026 als Estats Units, ho sabrà tothom. Que se'n recordin d'Espanya, ho veurem. Però la veritat és que sí que comença a ser el destapar d'un país que havia sigut perdedor per antonomàcia, vull dir que sempre es quedava als quarts, un país que no s'ho creia, que no hi havia manera, i que des de que jo crec que Aragonès, doncs, va dir, escolta'm, en lloc de rauxa anem a passar la pilota, que és el que sabem fer, enganxat en aquell moment amb Pep Guardiola i companyia, doncs destapen una mica el tap aquell que hi havia, i ara jo crec que la selecció espanyola ja s'ho creu, es deixa anar, té clar com ha de jugar, i així, doncs, bé, aniran arribant títols.
2: Deixa'm tornar a Cibeles, que em sembla que Nico Williams fa de les seves.
4: No escucho bien. ¿Qué somos? A ver, ¿qué somos?
2: ¡Ya! Campeones, diuen, no?
4: ¿Qué pasa? ¡Nico!
2: Tota la nit igual. En qualsevol cas, Nico Williams, doncs, també agafant el micròfon per dir la seva. Ara és aquell moment que esperen, suposo, l'última actuació, que és la Aitana, perquè és aquesta superestrella que estan cantant dia, tarda, vespre i nit. I per
5: aquesta
2: tant...
5: la sabem, no, Rocamora? Aquesta la superestrella, quan escoltem la cançó.
2: Que sabrem qui és aquesta,
5: sí,
2: no?
5: Però sí, això, superestrella. La resta de la cançó, evidentment, no em sé absolutament res.
1: Ja David, veient el públic, que ha vingut més gent a veure la Aitana.
2: Sí. Pràcticament. I a tu què et va semblar?
1: Respecte al que deia el Marc sobre Argentina, jo aplicaré un matís, no? Jo crec que efectivament Holanda el 74 va marcar un abans i un després al futbol, però des del punt de vista col·lectiu del joc, no? Més enllà de que Johan Cruyff va fer un torneig espectacular, no? I és veritat que és un dels exemples que sempre poso sobre la taula quan la gent diu dels subcampions no se'n recorda ningú. Doncs sí, a vegades els subcampions marquen tendència i marquen el camí. Era l'Alemanya de Beckenbauer contra l'Holanda de Cruyff, i la gent se'n recorda aquell Mundial sense haver-lo guanyat de l'Holanda de Cruyff, però perquè feien un futbol, perquè Johan era Johan i perquè feien un futbol espectacular, no? En canvi, jo sí crec que Messi ha estat el millor jugador del Mundial per una raó, perquè, per exemple, si parlem de Rodri o parlem d'Olmo, que han destacat molt a la selecció espanyola, estem parlant de jugadors que han destacat perquè han fet un gran Mundial, però amb una proposta coral. Ha estat la millor, sens dubte. Jo crec que Espanya ha estat la millor selecció del Mundial, no pot discutir ningú. Ha estat protagonista en cada partit, ha tingut la pilota, ha jugat a camp contrari i només li han fet un gol i, a part, no ha concedit pràcticament ocasions. O sigui, una cosa tremenda. Des d'aquest punt de vista ha estat una exhibició espectacular, no? Però el matís que volia parlar d'Argentina és que jo crec que Messi ha estat el millor jugador del Mundial perquè té molt de mèrit amb una selecció que ha jugat, per mi, malament a futbol. Sí que ha tingut moments contra l'Anglaterra, quan ells es tiren enrere, etcètera, etcètera, que ha protagonitzat remuntades històriques, però és que jo crec que és un equip que ha jugat malament. Uh-huh. Jo crec que és un equip que li han faltat moltes coses. Tu no et pots plantar una final com la d'ahir i no tirar a porta. No tirar entre els tres pals, no.
2: No provar-ho.
1: Els primers 90 minuts de partit, el temps reglamentari, vull dir, això és inadmissible, m'entens? És a dir, jo crec que Argentina té arguments i té jugadors per fer alguna cosa més. Per tant, amb un equip que col·lectivament ha estat molt per sota el meu punt de vista de Qatar 22, és Messi qui l'ha fotut a la final. O sigui, per tant, jo crec que és una exhibició que té poca comparació, no? Per tant, jo li hagués donat el premi al millor jugador mundial a Messi i fins i tot et diria que hi hagués rivalitzat amb Cubarsí, que per mi se'm queda curt.
2: El premi un mundial,
1: a millor futbolista jove del torneig se'm queda curt perquè és increïble el que ha fet, és increïble, no? I respecte a Espanya... Bueno, és que és el que sempre dic. La gent quan dius això, sobretot des de Madrid, t'assenyalen perquè diuen que sempre fas referència al Barça quan estem parlant d'un Mundial, però és que al final és que els números canten. És que 2010, Marca Iniesta, 8 jugadors del Barça, ahir, novament, 8 jugadors a la selecció espanyola del Barça, alguns d'ells titulars, torna a marcar un futbolista del Barça, Cubarsí, el millor jugador jove, un jugador que conjuntament, potser no tant com l'Eric, no? Però conjuntament amb l'Eric, han estat absolutament ningunejats. O sigui, d'Eric s'han fet memes. Mm-hmm. Directament, els dos són campions olímpics i campions del món. Aleshores, vull dir, és la demostració una vegada més en una final que la imatge era la icona més important de la història del club contra la nova icona del club, els dos formats a la Masia.
2: Sí.
1: Que, el Barça va aconseguir una postal brutal el 2010 a Zurich, un podi de la pilota d'or, els tres formats a casa, Messi, Xavi i Iniesta. I resulta que això el 2010, resulta que 16 anys després Espanya torna a ser campiona del món i el cartell d'aquest partit és el futbolista que ha fet més feliç els barcelonistes a tota la seva història contra el futbolista que ha impedit que el post-Messi fos el desert que tots esperàvem. Escolta'm, vull dir...
2: A més amb la imatge
1: clar,
2: icònica...
1: Dir, és
2: aquesta...
1: la millor escola del món portada a la màxima dimensió i això els és molt difícil d'assumir i d'acceptar. La prova és que molts dels discursos que moltes vegades fem respecte als partits del Barça, és a dir, quan juguem contra el Getafe parlem d'antifutbol. I allà ens diuen que són les armes del Getafe, sí, que les respectem. I ahir parlaven d'antifutbol. Xavi es queixava de la gespa i era don excuses. I ahir es queixava tothom de la gespa, que era inadmissible que jugués una final del Mundial amb Espanya protagonista amb una gespa com aquella tan lenta, etc etc. És a dir, una sèrie de discursos que aquí no s'accepten quan tu els defenses i, en canvi, quan es parla de la selecció espanyola, aleshores sí.
2: Són aleshores
1: arriba l'antifutbol, la idea, por encima... Lo importante es cómo.
2: Sí, sí.
1: I quan tu vas amb el cómo per davant el dia que has perdut, et diuen que ets un perdedor. No? I en canvi, quan el Madrid fa antifutbol i guanya com guanya l'Etihad en un partit de Champions contra el Manchester City penjat del travesser i no passa durant 133 minuts al mig del camp, resulta que el arte de defender. Llavors, això és el que a mi m'empipa, però no treu que s'hagi de reconèixer que la selecció ha guanyat justament el Mundial, ha estat el millor equip, sens dubte, equip, més que una selecció, ha estat un equip, mm-hmm. Jo crec que és la diferència, i que s'ha coronat campiona, justament.
2: No, va dir sobre aquesta dicotomia Messi la minya mal, amb què presentàvem el partit, amb què dèiem que la FIFA també havia guanyat en aquest sentit, oi? Perquè és la gran foto, i la vam tenir. La gran foto la vam tenir just acabat el partit, quan Messi plorant sobre la gespa, l'abraçada de Lamine, o anant-lo a buscar a Lamine per abraçar-lo i consolar-lo. Per tant, també això vam poder tenir ahir en la final del MetLife Stadium. Mira, la teva intervenció ha durat una mica més que la cançó d'Aitana, què et sembla, David?
1: Ostres,
2: sí,
1: m'he polit la
2: cançó. Una i mitja, et diria.
1: Ostres,
2: i
1: t'haig de dir una cosa, ha estat sense voler. Imagina't si m'arribes a demanar, eh?
2: Anava intentant.
1: Estic aquí parlant encara,
2: perquè volia punxar un moment, però no he pogut, el Superestrella, ens hem perdut el Superestrella, però vaja, aneu a Spotify i allà ho trobareu. En qualsevol cas, acabant ja, aquest moment de la selecció, aquesta celebració, suposo que són els moments finals ja, potser encara intentaran estirar alguna paraula d'algú altre, però jo, el que deia abans del Pinta, és que estan esgotats, jo crec, ja no poden dir ni asa ni bèstia.
6: Sí, se'ls veu molt, molt cansats, la veritat és que sí.
5: I que la rua també ha estat llarga.
2: Va, clar, no? I la calor amb el, normal, amb el vestit i, posat i per anar a veure.
3: Partit, en un partit normal ja et costa moltíssim dormir o no dorms.
5: Actes institucionals que, bé, tampoc et deuen venir molt de gust.
1: Ara profanant la Cibeles.
2: Sí, sí, sí, sí. Clar, és que feia dos anys que no podíem fer res, aquesta gent. Què dius, Pintam?
0: No, dic, vuit del Barça, vuit del Barça a la Cibeles.
2: Sí, sí, sí.
0: Com deu el David profanant la Cibeles.
1: No, no, Pinta, que estàs tu.
0: Jo estic una miqueta més apartat, però bé, abans sí que estava més a prop. Que per cert, fa una estona, aquí just al Palacio de Cibeles han arribat dos autocars de la selecció espanyola i també una furgoneta, i per tant entenc que això vol dir que d'aquí poc, doncs, això acabarà, perquè aquests seran els autocars, doncs, que s'emportaran els futbolistes de la selecció i també a tots els membres del cos tècnic.
2: Doncs pendent, Pinta, si hi ha alguna cosa, evidentment, demanes pas i ens l'expliques, perquè ara ja que ha passat el bistec i ja l'hem menjat, a partir d'aquí, doncs, si hi ha alguna cosa més, lògicament l'explicarem. Mentrestant, farem una petita pausa i de seguida acabem de rematar algun tema més de Mundial, com per exemple tot l'aldarull que va haver-hi un cop acabat el partit amb l'Argentina o alguns dels jugadors de la selecció argentina, millor dit, com a protagonistes.
6: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
7: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
9: Propera parada, plaça Lesseps.
10: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
11: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
12: Sona bé.
11: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
12: Sona el nou Micra.
11: I el 0% TAE.
12: Sona que estreno Nissan.
11: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
15: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir, doncs, que era el moment de començar algo junts.
14: Amb gent pionera.
16: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
14: I que vol canviar el món.
17: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
18: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
19: Change the world, or the world will change you.
18: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
20: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
21: 28 de desembre del 1953.
20: I el número de la sort, el
21: 5.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: D'aquí a un minut seran 11:45, encara ja les acaballes, de fet, d'aquesta celebració de la selecció espanyola pel títol aconseguit ahir, pel Mundial aconseguit ahir contra l'Argentina, acabat amb l'actuació final d'Aitana i ben poqueta cosa més. Allò, mira, 4-5 minuts més pululant per aquí per l'escenari els jugadors abans de ja abandonar-lo i marxar, que em sembla que és el que ja ha passat, oi, Pinta? Ja s'ha acabat tot plegat?
1: Sí, està sonant el We Are the Champions i amb això es posa punt i final. I de fet, per exemple, una de les furgonetes que us deia era la d'Aitana, que ja ha marxat, i per tant jo crec que els propers en sortir per aquesta porta de Palacio de Cibeles ja seran els futbolistes de la selecció espanyola, que posen aquí el punt final a la celebració d'aquesta segona estrella.
0: Per tu el moment de la nit quin és, Pinta?
1: Per mi, home, Luis de la Fuente cantant.
0: Sí? Sense cap mena de dubte. Seria per tu, eh?
1: Sí, sense cap mena de dubte.
0: Abans de tancar línies, potser voldries tornar a escoltar-lo o com va això?
1: Sí, home, sí. No, tenim una hora de programa, sí.
0: Si ho demanes
1: escolta,
0: tu...
1: Escolta, si vols posar més d'una vegada... Escolta,
2: pots posar, no, home, no. Però per què voleu tornar a enfonsar el velero?
0: Només una vegada.
1: Val la pena.
2: Voleu tornar a enfonsar el velero o què?
1: Val la pena.
3: No tienen bar.
1: Increïble.
3: Soy Quijote que se viven buscando un lugar. Quijote de un tiempo que no tiene edad.
0: Jo crec que me'l posaré al mòbil, també el que et dic.
2: És brutal.
1: De tot, quan et truquin, Xavi, quan et truquin.
0: Només quan em truquis tu, Àlex, per recordar que vas estar a la Cibeles vivint aquell moment històric.
2: Escolta'm, Pinta, mai t'ha tocat cobrir una cosa tan senzilla, tio. Si has anat donant pas al tall de la Fuente.
0: És sensacional, això. Àlex, abraçada forta, no crec que passi res més, evidentment, si passés ens ho dius, però si no, tanquem aquí línies amb Cibeles i amb la celebració de la selecció espanyola, et sembla?
1: Perfecte, sí, jo qualsevol cosa estic pendent a que surtin els futbolistes familiars i qualsevol cosa us aviso.
0: Perfecte, abraçada, Àlex.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Un minut, com deia, que passa de 11:45. Parlem del postpartit, parlem del gran episodi postpartit que avui encara cueja, lògicament, i portarà dies, perquè la FIFA tot just ha començat a investigar-ho, que són aquesta baralla, o baralles en plural, perquè hi ha diversos focus d'alguns dels jugadors de l'Argentina doncs provocant i directament agredint a jugadors de la selecció espanyola. Joan Ferrer, bona nit, explica'ns com va anar això.
4: Bona nit, Xavi. Doncs mira, tot va començar quan el jugador de l'Atlètic de Madrid, Nahuel Molina, va exhibar un cop de puny al capità de la selecció espanyola, Rodri, quan aquest es dirigia a celebrar el triomf amb els seus companys. Aquí va aparèixer Eric García defensant el jugador del Manchester City i aleshores va emergir la figura de Leandro Paredes, que va empènyer Eric i això va donar lloc a la baralla. També va aparèixer Gavi defensant Eric i demanant-li explicacions a Paredes i el migcampista andalús del Barça es va acabar emportant la pitjor part perquè Paredes el va agredir, primer agafant-lo del coll, després del pitrall i finalment colpejant-lo a la cara de forma violenta. Per cert, l'àrbitre, l'eslové Slavko Vincic, va expulsar Paredes pel seu comportament després del xiulet final, i qui també es va emportar un bon mastegot va ser Dani Olmo, el futbolista del Barça, que va rebre un cop de puny de Roberto Ayala, membre del cos tècnic d'Escaloni, en un altre dels episodis lamentables al final del partit.
0: Aquests són moments de... jo crec que els que es van veure millor o els que hem pogut veure millor, tot i que també hi ha un document interessant a rescatar, que és la conversa que van tenir airada, a més, o que va tenir, millor dit, Otamendi amb Rodri.
4: Sí, on el central argentí acusa el capità de la selecció espanyola i també Laporte d'haver estat parlant tota la setmana dels àrbitres. Otamendi li va dir, literalment, empezar a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana, vos y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuvieron llorando con los árbitros, amigo. Això és el que li va dir l'argentí a Rodri. Recordem que Otamendi i Rodri...
0: Ho has fet en modo IA, eh? Ho ha llegit com si fossis ara un GPS de giri a la dreta. Molt bé.
4: Recordem que Otamendi, Rodri i Laporte, tots tres van ser companys d'equip al Manchester City ara fa unes temporades, i davant de tots aquests fets la FIFA no ha volgut deixar passar, no els ha volgut deixar passar per alt i ha obert una investigació per analitzar el comportament de la selecció argentina un cop acabat el partit. Recordem que la pròpia FIFA també havia decidit si sancionava l'Argentina per la pancarta que deia "Les Malvinas són argentines", que van mostrar els jugadors de l'Albiceleste després de guanyar les semifinals davant Anglaterra.
0: No cal dir-ho, trist final, portarà cua, perquè això s'està investigant i evidentment aquí hi haurà sancions i algunes poden ser importants. Si recordeu, ja l'últim Mundial vam acabar igual amb Uruguai, pendents de les sancions de l'Uruguai quan va ser eliminada llançant per terra el VAR, a la televisió del VAR, amb Cavani, amb Jiménez, que van acabar tenint uns quants partits.
5: La veritat és que els mereixerien, perquè va ser molt, molt trist ja en el, durant el partit, jo crec que van anar buscant els límits, el futbol subterrani, que dirien ells, dels límits del reglament, i que ja la imatge va ser, la veritat és que força, força trista, violenta, agressiva, jo crec que donen molt mal senyal i imatge al món. Però a sobre, quan has acabat, o sigui, jo durant el partit em costa justificar-ho, però una mica vas al límit i vas amb el que tu pots, i mentre l'àrbitre t'ho permeti, doncs vas tirant per allà. Però un cop has acabat, o sigui, és que, no sé, és de les coses menys esportista que hi ha. Vull dir, tothom al futbol se les ha tingut al camp, s'ha dit absolutament de tot, s'ha picat i fort, i un cop acabes, et dones la mà i s'ha acabat. Un cop acabes, què has d'anar a explicar?
0: Sí, sí.
5: Tot, o sigui, qualsevol d'aquestes que no té cap tipus de justificació. Més quan tu has estat anant ja al límit de tot. I
0: tot
5: si, alguna, partit, sí. Si alguna cosa va fer l'àrbitre, va ser permetre que Argentina anés d'aquesta manera. Els hi va anul·lar un gol a la selecció espanyola, que jo, o sigui, no, estic totalment en contra d'aquest tipus de faltetes o accions que, no sé, no són, vaja, que afecten tan poc en el joc, que estan tan poc buscades, que això anul·lin els gols, no sé. Este, vull dir, jo crec que no es podien queixar absolutament de res, i que el que van fer no té cap justificació.
2: Sí, sí, és que no puc tenir un discurs diferent, perquè penso exactament el mateix. I més quan te'n vas a per sobre. Sí, mai es pot justificar. Però si has tingut un partit que has anat de tu a tu, que has tingut les teves opcions, que realment hi ha moments en què t'has sentit superior, i pel que vulguis, o sigui, pel que sigui, consideres que hi ha hagut una injustícia o que tu mereixies més i que haguessis pogut guanyar un Mundial i l'has perdut, ostres, doncs aleshores no ho justifico, però puc entendre que se te'n vagi l'olla. Però ostres, quan has estat a mans del rival com un ninot, des del primer minut fins a l'últim, no has tingut cap mena d'opció. Les del final s'han de comptar, perquè a Espanya és veritat que li va faltar una mica de gol, però que has pogut resoldre el partit molt més abans, i és com el producte ja dels nervis d'Espanya per voler tancar el partit. Però realment que has estat sempre en mans del rival és inadmissible. Mira, jo, per exemple, em va semblar malament el que fa Messi amb Cucurella. O sigui, crec que s'equivoca.
0: Però quan es posa la mà per parlar a Cucurella,
2: sí,
0: vols dir, no?
2: Quan aprofita que es posa la mà aquí, sí. Perquè li diu... Bueno, he sentit a Cucurella que li deia alguna cosa sobre que considerava que alguns jugadors argentins estaven sent massa agressius, no? I com que deia Cucurella, és que no me n'he donat, dic, em posa la mà a la boca. I Messi intenta aprofitar la situació per escombrar cap a casa. Està malament, jo crec que s'equivoca, però estàs en el fragor de la batalla, Gasti, no? Ostres, després del partit... I Roberto Fabián Ayala.
0: Sí. No,
2: amb els anys que té.
0: I a part, teòricament...
2: Haguem de donar exemple des del cos tècnic.
0: Això no va dir-te, que ha de donar exemple. Ostres, perquè ets l'ajudant d'Escaloni. Aleshores, sent l'ajudant d'Escaloni, se't pressuposa...
2: Si fots un cop de puny...
0: Una certa, sí. No sé, amplitud de mires, una mica més que els teus jugadors, que sí.
5: Recordeu com era, no?
0: Correcte, sí, evidentment.
2: Li fots un cop de puny a Dani Olmo.
0: Sí, sí.
2: No. Que no ha trencat un plat.
0: Un a Eric i l'altre a Dani Olmo, vull dir, perquè és un pim-pam. És Pat Spencer en aquella imatge. És una cosa al·lucinant. Sí. Però què fa aquest home? Però
2: dos jugadors que són, si són alguna cosa, són boníssima gent. No, bueno, avui es parlava... per cert, també tampoc té raó. Rodri va fer unes declaracions dient, escolta'm, si arribés una situació de que ells provoquessin, doncs suposo que hi ha un àrbitre i tal. El que pots contestar si t'estan preguntant permanentment sobre el teòric joc brut d'Argentina.
0: Jo crec que
2: també ja pregunten sobre tot.
0: O també no li fa més referència a unes declaracions de Laporta,
2: sí,
0: una revista al diari
2: Marca.
0: Sí, però
2: també li deu medio boludo, no
0: sí.
2: L'estanto.
0: Jo crec que és aquesta, sí. Però vaja, però és que és igual, vull dir, que cadascú fa servir les seves eines.
2: Es parla, Xavi, de 3 mesos, en el cas, he sentit en el cas de
0: Paredes.
2: Bueno, Paredes, que és un altre argument.
0: Però és que Paredes potser no hauria de tornar.
2: 3 mesos d'inhabilitació, es veu que són sancions que van per mesos, no per partits.
0: És que potser no hauria de tornar a jugar amb la selecció, Paredes. És a dir, Paredes, el que fa l'altre dia, no li trobo explicació. Mira, et diré més, estan molt malament com estava, però et puc arribar a entendre la selecció d'Uruguai en aquestes imatges que ara us comentava o a les que feia referència, que just en el moment que passa l'acció i que estàs empenyat amb l'àrbitre, li exhibis una punta de peu al VAR i el llencis a terra. Mira, et puc arribar a defensar això. T'ho puc arribar a defensar que... No defensar, entendre, volia dir. Però ja amb el partit acabat, de fa 5 minuts, Nahuel traient la mà a passejar quan et passa per davant, Rodri,
4: sí, sí.
0: I l'altre aprofitar-ho per treure el pitjor que té, que no és, no és la primera vegada, a més, vull dir que té un historial important per des a la seva, vull dir, és fora d'allò completament. No sé, espero que sí, que siguin contundents, sí. les sancions de la FIFA, i ho hauran de ser.
5: Tant de bo, perquè de vegades no, tens la sensació com quan s'acaben els campionats, passen pàgina i de vegades aquestes coses dilueixen, però ho haurien de fer perquè és això, hi havia molta gent mirant i, bueno, violentaven mm-hmm. aquestes imatges.
0: Del tot. Mm-hmm. Parlant de la banqueta, ara que parlàvem d'Ayala, l'assistent d'Escaloni, clar, és un dels dubtes. Mirant a futur, tu pots pensar què passarà amb Messi, per mm-hmm. començar. Avui Messi mm-hmm. no n'ha dit res al futur, però sí que ha fet un post a xarxes agraint el suport de l'afició, felicitant la selecció espanyola, evidentment mostrant la tristesa després de la derrota, però no ha dit res al seu futur. En canvi, Scaloni sí que ha deixat la porta oberta a marxar.
6: Jo crec que l'ha deixat molt oberta. T'he d'explicar que Scaloni és l'únic integrant de l'Argentina que va parlar postpartit. Mira que he buscat tots els mitjans argentins, televisions, ràdios, mitjans de paper, i només va parlar Scaloni, primer en roda de premsa i després en zona mixta. Un Scaloni conscient que s'havien quedat a les portes d'una gesta històrica, de repetir doblet, com a mínim van forçar la pròrroga contra Espanya, i s'emocionava quan parlava del grup que en aquests últims anys havia guanyat un Mundial i dues Copes Amèriques.
7: No, hasta diciembre y después seguramente corte. A diciembre voy a seguir y después seguramente voy a hablar con el presidente. Seguramente la idea es relajar y parar un poco.
0: Bé, aquest és l'altre.
6: Primer fem el document en què Scaloni s'emocionava i de fet no podia acabar el discurs.
8: Volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
0: Va patir. Doncs,
6: sí, va patir moltíssim. Va patir. Deia que era, que no serà així, difícil tornar a formar un grup com aquest. Scaloni segurament s'emocionava perquè ell ja sabia que la seva etapa a l'Albiceleste s'ha acabat. El tècnic confirma, de fet, que ho confirma i, vaja, dona per tancada la seva etapa. Minuts després, diu que a finals d'any deixarà l'Argentina.
7: No, hasta diciembre y después seguramente corte. A diciembre voy a seguir y después seguramente voy a hablar con el presidente. Seguramente la idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar y cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá, un orgullo. En mis mejores sueños no lo había pensado. Y bueno, hasta diciembre, si el presidente quiere, yo estoy acá. Y después, como digo, va a ser complicado porque... Bé, també és just que se pugui canviar.
6: Doncs parlarà amb el president de l'AFA i en principi ell vol plegar desembre, tot i que no sé si té gaire sentit que un entrenador vulgui plegar el desembre i continuï. Yeah. Vaja, són calés, evidentment, però com a nou projecte veurem què decideixen. També és cert que des de l'Argentina ja es parla d'una possible ofensiva de l'AFA per intentar convèncer-li que segueixi. Però jo l'he sentit i... Uh-huh. Sembla molt contundent arribar en aquell moment de dir prou, mm-hmm. i més tenir en compte que segurament Messi també plega de la selecció.
0: No, és que els hi ve ara una etapa a l'Argentina sense Messi i molts d'aquesta generació que l'han acompanyat. Rodrigo de Paul, per exemple, no sé si li queda molt o poc, però jo crec que li queda més aviat poc. El mateix Otamendi. Vull dir, és que n'hi ha un munt de noms d'aquesta selecció que amb aquest cicle, que és boníssim, d'altra banda, són dues Copes Amèrica, més el Mundial, per tant, pot marxar tranquil el seleccionador argentí. Ara, qui vingui té una feinada a fer aquí de por, perquè l'Argentina no serà fàcil.
5: No serà fàcil perquè l'exigència serà altíssima, sabem lo passionals que són, lo difícil que és estar al capdavant d'una selecció com aquesta, i de fet ha estat una gran sorpresa, una gran gesta el que ha fet Scaloni, que va entrar gairebé com a tècnic interí, gairebé de rebot, i li ha donat l'entorn a Messi que justament necessitava. Mm-hmm. Messi que sembla mentida, però va estar durant molts anys discutit a Argentina, que li van dir absolutament de tot, que ell gairebé...
0: A punt de deixar-ho?
5: Sí, bueno, ho va deixar.
0: Ho va deixar, exacte.
5: Sí, uns mesos ho va deixar perquè era insuportable per ell. Aquí semblava ens en feien creus, perquè clar, vam jugar cada cap de setmana, però allà sembla que no arribaven les imatges, però al final l'Scaloni li acaba donant l'entorn que necessita Messi, fa que tothom entengui com juga Messi, que s'ha de jugar per Messi, i aquest binomi la veritat és que aniran sempre junts, perquè Messi, sabem el talent que tenia, només faltaria, però clar, si l'equip no entenia com necessitava que jugués Messi, doncs el mateix Messi no destacava com havia de destacar,
0: sí, sí.
5: I al final doncs justament a Scaloni doncs, li acaba donant el Mundial i després aquesta gesta que ha sigut aquest any, i aquesta edició, ja et dic, jo crec que no veurem res igual d'un jugador que només amb talent, perquè Cames ja no en tenia, només amb talent hagi pogut
0: arribar al
5: futbol així, sí, sí. I és que ahir és això, que és aquesta, a mi l'única tristó del partit d'ahir és això de dir que li donin unes quantes pilotes, que després no se n'acabaran sortint perquè la selecció espanyola era molt millor, però que li donin unes quantes pilotes.
6: Però al final li donen, sí, i ja crea, amb 3-4 minuts al final, toca 4 pilotes i ja crea oportunitat.
2: Les ocasions al final passen per ell.
0: Sí, totalment. Sí. Clar, i atenció al panorama que ens obre, no només la de Scaloni, sinó la de moltes altres seleccions, grans seleccions, perquè hi haurà un ball d'entrenadors i de banquetes interessant a partir del Mundial.
6: Sí, jo diria que de les grans seleccions, totes... vaja, que només té garantia la continuïtat Luis de la Fuente, i a partir d'aquí, doncs, nou seleccionador a l'Argentina. Recordeu que Simeone és un dels seus somnis, entrenar a l'Argentina de moment, però és el tècnic de l'Atlètic de Madrid. França ja ha acomiadat Deschamps, o de fet s'ha acabat la seva etapa i els propers dies anunciarà l'arribada de Zidane. Alemanya, Jürgen Klopp ja ha confirmat que serà el nou seleccionador, però encara s'ha de fer oficial. També cara nova a Portugal, Jorge Jesús, que ha substituït el català Robert Martínez. Anglaterra i Brasil, de moment, mantenen Tuchel i Ancelotti, però tots dos han rebut dures crítiques, per tant, no hem de descartar cap escenari. Una selecció atractiva que no té tècnic i que serà organitzadora del 2030 és el Marroc, que se l'ha relacionat amb Xavi Hernández. Ja hi va haver contactes al mes de febrer-març i les dues parts podrien tornar a contactar. Xavi fa uns dies ja va dir que la seva prioritat ara per compaginar la vida familiar és entrenar una selecció. I ens queda el cas d'Itàlia, i amb la informació d'aquesta tarda de Sky Sport Italia, que explicava que el director tècnic Paolo Maldini i la seva mà dreta, Leonardo, s'han desplaçat aquest cap de setmana a Barcelona per reunir-se amb Pep Guardiola. En aquesta trobada, els italians han proposat el tècnic aquest càrrec de seleccionador a Guardiola i l'han exposat al projecte de futur d'Itàlia. I segons la informació, doncs Guardiola és l'objectiu número 1 dels italians. Les alternatives serien Pirlo i Mancini.
0: Déu-n'hi-do, eh? La llista de noms, que sí, Klopp, Zidane, Guardiola, evidentment. Itàlia,
2: ostres, seria un repte majúscul, pel Pep, perquè porten 3 mundials sense anar-hi.
0: Però també és una oportunitat, justament per això, no?
2: Majúscul, o sigui, ho dic en el sentit positiu.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Si considero algú capaç de recuperar el futbol italià, és el Pep, recuperar-lo en la línia de l'estil que li agrada al Pep. És
0: mundial
2: a dir,
0: de 64 seleccions.
2: Que ja, si no entres en un mundial...
0: Exacte. Si Itàlia no entra...
2: Ja no dic entrar
0: a veure
2: en un mundial de 64, Xavi, em refereixo a començar a donar una mica el to del que és la selecció italiana, que no hem d'oblidar que el 2016 va guanyar una Eurocopa. I, en canvi, els 3 últims mundials no hi ha anat. No?
0: Però
2: i és la sensació que els jugadors joves amb talent no tenen opció d'aconseguir espai en els principals clubs italians, i les bones, crec que ha estat, bueno, acaba de ser campiona sub-21 Itàlia,
0: si
2: no m'equivoco.
0: Sub-19 és Espanya.
2: Sub-19 és Espanya.
0: Sub-20,
2: sub-21, ara no ho sé, però em sembla...
0: Ara t'ho miro. Sí.
2: Acaben de guanyar. Vol dir que continuen traient jugadors joves, però que després no són capaços de traslladar-los als grans projectes de club, no? D'Scaloni, volia dir una cosa. Jo crec que el més intel·ligent és que ho deixi. Perquè crec que ahir hi ha una gran part de la crítica argentina, si ho heu vist avui els titulars de la premsa argentina, la majoria eren en to positiu, malgrat el partit, la final pèssima, que per mi juga el Biceleste. Per què? Perquè hi ha un reconeixement cap a tot el que ha fet aquest grup durant els últims anys. No? És un equip que ha jugat 2 finals del Mundial, que ha guanyat 2 Copes Amèrica... És que estiu ben aviat, però és que Messi ha jugat com a titular, 3 de les últimes 4 finals, no havia passat mai. És indiscutible que només s'entén per la presència de Messi. O sigui, jo no vull dir que no hi hagi hagut grans jugadors a l'Argentina, sempre n'hi ha hagut, però el salt de qualitat l'ha donat Messi. Però és que fins i tot que perd l'any 2014, perdent la final contra Alemanya a Brasil, és que a Messi li donen l'MVP del torneig. És a dir, no era un problema que Messi no destaqués amb la selecció argentina, era un problema que no li permetien no guanyar. I per això li deien pecho frío, li deien que no sabia cantar l'himne, que no se sentia prou argentí, perquè no s'havia format el futbol argentí, tot aquest tipus de coses, no? Però clar, per mi, Scaloni corre el risc de que si ara segueix i, per exemple, perd la pròxima Copa Amèrica, aleshores ja el reconeixement, clar, no existirà. Aleshores vindran els pals. I jo crec que ell deu pensar, escolta, millor marxar ara enmig d'aquest reconeixement de tot el que hem fet, malgrat haver perdut la final d'ahir, que no jugar-te-la a una Copa Amèrica, que et surti malament les coses, fotis el ridícul o no juguis ni la final, o si la jugues la perdis, i aleshores el reconeixement es convertirà en pals. Jo crec que passa per aquí.
0: 4 minuts, passant de 3 quarts de 12, farem una petita pausa i de seguida tornem.
9: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es, Aquadis.es. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats Bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
10: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Baiso Yamaha. 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Mitsubishi Outlander PEV.
9: Emporta-te'l per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.
11: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
12: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
13: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
13: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent és més cavalls.
13: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
13: Molins de Rei.
12: Mataró.
13: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
13: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
13: Romauto.
12: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
14: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
17: Sona bé.
16: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
17: Sona el nou Micra.
16: I el 0% TAE.
17: Sona que estreno Nissan.
16: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
19: Busques un vehicle híbrid?
20: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
19: Més eficient, és menys consum.
20: Més potent, és més cavalls.
19: Tot a Romauto.
20: Barcelona.
19: Molins de Rei.
20: Mataró.
19: Blanes.
20: I Santa Coloma de Farners.
19: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
20: RomautoNissan.com.
19: Romauto.
21: RAC 1. Diràs, amb Xavi Rocamora.
0: 3 quarts i mig de 12, arriba el nou Moda 7, companys? El nou Moda 7 SHS, un SUV potent, pinta, no? Eficient, sí, tecnològic, sí. Fins a 279 cavalls. És que
2: has pujat?
0: No encara, perquè estic esperant que el compreu, per això us ho dic, a veure si el compreu vosaltres i així jo aprofito el viatge. En qualsevol cas.
2: Si no el comprem, podem anar a veure'l aquí.
0: Sí, sí, provar-lo. Primer provar-lo. Proveu les coses i després ja... Però, ai, si el proveu... És que, a més, són més de 90 quilòmetres en mode elèctric, eh? Fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total, ara des de 32.990 euros, amb acabats premium a preu del bàsic, sí, sí, tal com sentiu, Omoda 7 SHS. Consulta condicions a Omoda GX .es, xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
2: És increïble, 1.200 quilòmetres. Tu saps el que és? És una cosa, és una bestiesa.
0: És una bestiesa.
2: Fa uns anys només parlaven de 300 d'autonomia. Ara
0: aquí
2: ja,
0: està la gràcia, 1.200, aquí està la gràcia, sí, David, aquí està la gràcia. Sí, sí. 6 minuts i les 12, parlàvem molt de futur, de seleccions, de banquetes. Mirant aquesta selecció espanyola també, mirant a futur, potser l'hem de tenir en compte, perquè 19 anys Lamin, 19 anys Cubarsí, 21 anys, ahir fèiem els comptes, de Gavi, 23 anys Pedri, és a dir, també penses, França havia de dominar els propers tres mundials i dels tres n'ha guanyat un, no? Però vaja, però em refereixo a crear una època o a portar-la, com a mínim, ser una de les capdavanteres.
5: Sí, en el fons ja l'estàs creant, o sigui, del 2010 al 2026 es canvia la generació, però l'equip, doncs, com dic, jo crec que ja comença a creure's que és campió. Mira, ho ha dit abans, mig en broma, aquí Rodri, aquí a l'escenari, que sembla com si haguéssim guanyat el
0: torneig de la Coca-Cola. No? Sí.
5: Bé, una mica aquesta sensació de que sí, que van guanyar un torneig i això, però que amb certa naturalitat, no era amb aquell pànic, amb aquella, bé, que semblava impossible poder arribar a guanyar un mundial per la selecció espanyola. Jo crec que aquesta llosa ja se l'han tret i que en aquest sentit, doncs, que ara és això, amb aquests jugadors joves i amb aquesta manera també que s'han cregut, que és la manera que s'ha de jugar i que ha de jugar la selecció espanyola, ja han perdut allò de la fúria, que era un error enorme, perquè a fúria no guanyaves a ningú, però a futbol potser sí que els pots guanyar. Veurem, perquè són tornejos curts i té sempre un punt d'aleatori, però sí, sí, serà candidata, els propers anys serà candidata amb aquesta generació i si es van creient una mica el que hi ha i a Can Barça s'aposta pels joves, perquè evidentment que hi ha molts jugadors i no és només el Barça, només faltaria, però en les grans seleccions d'aquí i d'arreu, també ha passat a Alemanya quan hi havia una gran generació del Bayern de Munic, etc. Doncs veníem un bloc fet i que juga durant tot l'any juny, doncs t'ajuda. Ahir l'equip acaba amb Pedri, Olmo, Lamin, Ferran, aquests diria que han jugat bastants minuts junts, sí, i això ajuda a desenganyar.
2: Jo crec que la clau és que hi ha un cordó umbilical, que és la idea de joc, i aleshores veus els jugadors i evidentment tenen molt a veure amb aquesta idea, però la clau és tenir una idea que et guiï. Jo sempre ho dic. L'altre dia De La Fuente deia és que hem jugat contra la millor selecció probablement del món, que és França, però s'han trobat el millor equip del món i feia aquesta distinció entre selecció i equip, no? I fa uns dies també sentia, quan Espanya va eliminar Portugal, es va fer viral una conversa entre Ricardo Quaresma, que ha estat comentarista d'alguna televisió portuguesa dels partits de Portugal, i Rubén Díaz, el central del Manchester City, en què d'alguna manera Ricardo Quaresma es van enganxar una mica, fins i tot Ricardo Quaresma li recriminava, escolta'm, ostres, amb els jugadors que teniu i si ho heu hagut de fer molt més, és que no heu arribat molt poca porteria, heu tingut molt poques oportunitats, com pot ser com pot ser que pràcticament no lligueu tres passes, i el Rubén Díaz va dir, sí, tenim grans jugadors però no tenim cap idea que ens uneixi. Venen jugadors d'un lloc, d'un altre, jugadors que juguen d'una manera amb un equip, jugadors que juguen d'una manera determinada amb un altre. I és veritat que la selecció espanyola, no sé si emparada una mica en aquesta aura de l'estil del Barça, des de fa ja dues dècades, pràcticament, no? Des de que es va reunir la generació del 2008,
1: una mica abans, que vull recordar que hi ha un famós partit ahir a Marca, tothom diu, no, és que l'estil el va portar Luis Aragonés. Luis Aragonés jugava amb el Belda al mig del camp. I el Belda es lesiona, sí, sí. I és aquell mític partit d'ahir a Marca en què juguen 5 migcampistes que fan una exhibició i a partir d'allà genera aquell caldo amb Xavi, Iniesta, etcètera, no? És veritat que la federació ha aconseguit en aquestes dues últimes dècades crear una manera de fer el més pur estil del Barça durant molts anys al futbol formatiu, que totes les categories juguin igual, i creuen molt en això. La prova és que estan guanyant pràcticament tots els campionats sub-19, sub-17, sub-20, sub-21. Han guanyat un munt de títols. Quan per això cert, passa...
0: Itàlia no, sub-21. És a dir, Itàlia va guanyar l'europeu sub-21, que és el
1: sí,
0: que deies.
1: Itàlia va guanyar l'europeu sub-21, però estan guanyant diversos, ha guanyat sub-20, ara acaba de guanyar el sub-19. El sub-19 l'ha guanyat amb 19 gols a 0.
0: Sí, sí.
1: Contra els seus rivals.
0: El domini és absolut.
1: Que el tenim conceptuat com un lateral del Barça jugant de mig centre i fent autèntiques exhibicions. És a dir, aquest tipus de coses ells també les cultiven i se'ls ha de reconèixer. I han aconseguit generar una continuïtat. No? I el que és més important i més difícil, traslladar-ho al primer equip, a l'absoluta. No? Que és on tens el foco, on tens la pressió, i allà és on t'has de mantenir en la idea quan no guanyes. Mm-hmm. Perquè quan guanyes és fàcil. Com deia el Pep, quan guanyes a tothom li sembla bé, quan no guanyes tens la tentació de canviar coses.
0: Correcte.
1: I aquí és quan més has de creure. I jo crec que la federació, se l'ha de reconèixer, ho ha aconseguit això. Per tant, té futur pels jugadors que té, però té futur sobretot perquè ara mateix, amb una generació majoritàriament jove, la idea els empara i la idea els protegeix. Què li va passar a França? Que el dia que les teves estrelles no entren en joc, no et protegeix cap idea. No vas dominar el mig del camp, no tens mig campistes per fer-ho, no tens una idea clara, i aleshores Olise, quan el substitueixen, se'n va un jugador de 20 milions.
0: Sí, sí.
1: Ja no valia 200.
0: Sobre les conseqüències d'aquest Mundial, i parlo de dos noms molt concrets ara. Un és Ferran Torres. Ferran Torres marca el gol. Ferran Torres, abans del Mundial i durant el Mundial, ja ha dit que volia que passés el Mundial per parlar de renovacions hipotètiques o del seu futur. El renovaríeu a Ferran Torres?
3: Exactament igual de que abans que marqués aquest gol. Vull dir, jo crec que ho vam defensar aquí fa una setmana, dues setmanes, que és un jugador que per la plantilla per mi és totalment vàlid i que és un jugador útil. És un jugador que col·lectivament t'aporta molt, entén molt el joc, té un esperit competitiu molt interessant, a dins del vestidor és una peça important i, per tant, és un jugador que a mi no em fa cap tipus de nosa. Ara, és un jugador que a èpoques i a partits, quan està bé amb confiança i està amb ratxa, és un jugador per jugar de titular fins i tot a Can Barça, però també passa a èpoques i ja el coneixem suficient com perquè saber que no dona el nivell i que no té la qualitat suficient per estar a la davantera del Barça, com a mínim com a titular, com a suplent, sí, però com a titular no. Llavors, bé, és una qüestió una mica de despatxos, una mica d'estratègia, de qui puguis portar, de realment si hi ha algun conjunt o algun equip que et pugui realment pagar uns diners. En aquest sentit, si el Barça ja estava pensant de vendre-li, si el podia vendre, que no em sembla malament, si et paguen uns bons diners, doncs després de guanyar, marcar el gol de la final del Mundial, potser pots cobrar algun duro més, no? Jo seguiria exactament el mateix. Per mi no em canvia res que marqués ahir, més enllà de mi, tot i que no sóc un gran defensor tampoc, especial de Ferran Torres, quan algú se la critica tant i se l'apreta tant, a mi sempre em sap una mica de greu, i quan ahir marca, dius, mira, tots els que li han dit fallant Torres, que és el sobrenom que se li diu a moltes vegades al carrer, doncs ahir n'hi va haver uns quants que es van haver de tragar el gripau, no?
0: Venda o renovació, David?
1: Jo també... Crec que el programa del que parla el Marc, almenys jo ho recordo una vegada que ho vam comentar, i jo vaig coincidir en aquesta línia. A mi em sembla que els números que ha fet Ferran Torres els dos últims anys és un jugador per renovar-lo, com a jugador de plantilla. Clar, aquí, això t'ho dic jo des del punt de vista del club, o el que jo faria si fos el club, és un jugador que ha fet més de 20 gols en dos anys, o sigui, més de 40 gols en dos anys. Són molts gols. És veritat que aquest any ha estat més titular, entre cometes, que fa dos anys, però ha aprofitat molt bé els seus moments i realment ha estat un complement per Lewandowski molt important, perquè Lewandowski aquest any ha baixat el nivell i, en canvi, ell, en moments d'armes, és veritat que va tenir aquella fase de 2-3 mesos que no li entrava res, però en general és un jugador que ha rendit. Llavors, jo em plantejaria la renovació. És un jugador que ja és un nou, que ja no, com s'ha vist en Espanya, per exemple, el primer partit ja a la banda grinyola una mica, però com a nou, sense pilota, et fa un treball extraordinari i després els números de gol són bons. Ara, jo crec que aquí el problema és el jugador. O sigui, el jugador, crec que en el moment en què el Barça encara no sap si Lewandowski seguirà o no, jo crec que el jugador intueix que la idea del Barça inicial és, escolta'm, si Lewandowski pot subir a la baixa, queda un Lewandowski i firma una altra referència. I ell s'ha semblat de segona taula. Ha vist també un reguitzell de renovacions que s'han fet, que, jugadors que han passat per la casa, per les oficines del club, per renovar. És veritat que, en alguns casos, per millorar ostensiblement el seu contracte, en canvi ell s'ha de dir que ja va venir amb un contracte alt, però ell està una mica molest. O sigui, realment a mi em consta que el jugador està molest en el sentit de dir, ostres, no m'han considerat i ara em volen renovar. Bueno, doncs ara potser és el meu moment. Ha vingut al PSG, hi ha hagut converses amb el PSG. Ahir em deien que la cosa potser s'ha refredat una mica.
0: Amb el PSG?
1: Sí, o sigui, i per part del jugador també, no? Home, ell diu, ostres, anem a fer un stand-by, a veure l'horitzó, aviam què fem. Ja ho veurem per on van les coses, però si a mi em preguntes, jo per números el renovaria. També et dic una cosa, si tu firmes, invento, Julián Álvarez, igual les finestres per Ferran són
0: torna,
1: menys.
0: Sí.
1: Aleshores, i també ell potser pensa, ostres, és que si aquí firma una referència que rendeixi, igual ja no tinc l'opció d'entrar en les rotacions com entrava la temporada passada, no? I clar, la Lliga Francesa t'obre aquesta possibilitat, perquè saps que la Lliga Francesa jugaràs molts minuts.
3: No és una decisió clara ni rotunda, jo crec que no és fàcil decidir, és una cosa molt del director esportiu, de fins i tot de tenir una mica de nas, de tastar una mica com està el mercat, perquè és un jugador que veient o imaginant-te com pot anar el tema de Julián Álvarez, que si arriba, per molt que el Barça o la Porta digui es planta el juliol, això s'anirà allargant. Llavors, aviam si el Barça vol aguantar, doncs aquí està en una situació una mica de risc, perquè si aguantes per Julián Álvarez esperant que arribi, com no arribi et quedes amb un pal de nas. Llavors, ostres, doncs, llavors tenim Ferran Torres, no és el teu ideal, però saps que és un jugador útil, que és un jugador vàlid. Com te l'hagis desfet d'ell, has de tenir molt clar que t'arribarà un Julián o t'arribarà un pes pesat, perquè si no, llavors et pots haver tirat un tret al peu. Saps que en Ferran Torres no és el teu ideal, però bé, saps que pots anar per aquests mons i pots competir.
1: Jo crec, Marc, que el Barça es guarda fins a finals d'aquest mes de juliol per resoldre el puzzle definitiu, perquè, mira, avui, per exemple, hem sabut que pràcticament està tancat, no és oficial, però se n'ha costat molt les postures perquè fas Nick Aslani, el davanter del Hoffenheim, que és un futbolista que està en la línia de buscar aquell segon davanter si se n'anés Ferran, no? Que estava en l'agenda o està en l'agenda del Barça, està un pas de tancar el seu un acord amb el Leipzig, no? Aleshores, clar, el mercat va passant.
0: Van desapareixent els noms.
1: Sí, clar, i tu estàs en pretemporada, tens la Lliga a mitjans d'agost i has de prendre una decisió. Jo no crec que el Barça vulgui allargar més i en el tema Julián, em sembla que ho ha explicat la Porta clarament, no?
0: De fet, sobre el tema Julián, el que podem fer és més o menys recollir el que hem anat explicant i tornar-ho a assegurar, perquè el Barça s'ha posat aquest termini de finals del mes de juliol per accelerar l'operació i per presentar aquesta segona oferta, evidentment ja definitiva, per si l'Atlètic de Madrid volgués pujar al carro d'aquesta oferta. Una oferta que, ho explicàvem fa uns dies, rondaria els 120-130 milions d'euros, els 100 milions fixos, afegia Mundo Deportivo, més aquests 20-30 que serien entre variables o fins i tot afegint algun jugador a l'operació. El que sí que és evident és que entrem ja a la recta final. La Porta es va posar al Mundial com a topall, el Mundial ha acabat i ara és quan el club voldrà accelerar. És més, des del club tornen a ser optimistes, o des de bona part del club tornen a ser optimistes en que Julián acabi vestint la samarreta del Barça aquest estiu.
1: No, en el club, et dic una cosa, en el club estan convençuts que l'operació es fa.
0: Per tant,
1: jo em pregunto, la Porta diu l'altre dia, a nosaltres ningú ens marcarà el ritme de la música. O sigui, el ball el marcarem nosaltres. Clar, dius això quan saps que el propietari és l'Atlético, que és el que pot decidir si el ven, si no el ven, per quan el ven i per quan no el ven. Si la Porta diu això, és perquè jo entenc que hi ha una estratègia dissenyada amb el propi futbolista de fer algun pas més, perquè és evident que l'Atlético, tot el que ha dit Gilmarín i Cerezo forma part també de l'estratègia del procés, no? Sí. Però és evident que si l'Atlético es queda només amb les declaracions que va fer Julián Álvarez al Mundial fa unes setmanes, doncs igual és un pas insuficient. Per això jo porto temps dient que no hem de descartar que el jugador, en el seu moment, no vagi a entrenar.
0: Però això són 3 setmanes mínim, eh? És a dir, ara Julián estarà 3 setmanes sense...
1: O que ho digui, o que ho digui públicament, que faci una altra declaració pública dient jo no vull volver a l'Atlético de Madrid, clar. O sigui, un pas més, perquè si torna a sortir per dir que a lo mejor és un traspasso, això ja ho sabem.
0: Sí.
1: Llavors, clar, això és el que a mi em fa pensar. És a dir, Laporta se'l veu molt tranquil, molt convençut, i no recordo, en molts processos com aquest, que un president d'un club tan important com, per exemple, el Barça, surti a dir que sí, que han fet una oferta, que és decent, que té data de caducitat i que el ritme de la música el marcarem nosaltres. Ostres, hi ha una clàusula de 500 que, evidentment, no pagaràs, ni et demanaran, però hi ha un topall que, teòricament, 150 que tu no vols pagar, i l'Atlético no dic que te'l vulgui vendre a tu. Aleshores, alguna cosa hi ha darrere que se'ns escapa. Alguna estratègia tenen dissenyada totes les parts per intentar arribar a bon port. Si no, difícil.
0: En tot cas, deixa'm afegir també que Adeyemi és ha de ser la setmana Adeyemi, perquè Adeyemi... Entre demà passat, com a molt tard, s'ha de fer oficial. Recordeu que encara no és ni tan sols oficial, però també s'estava esperant l'arribada o el retorn del president Laporta cap a Barcelona, perquè és ell el que haurà de comandar també aquest acte oficial de la signatura i la presentació. És a dir, entre demà passat, oficialitat, per tant, hem de preveure que això, entre dimecres, dijous, doncs pugui ser ja oficial, o millor dit, presentat oficialment Karim Adeyemi, aquest segon reforç del Barça, que ja el tenim per Barcelona, ha passat les proves mèdiques la setmana passada, etc. Divendres, primer partit, fins i tot podríem veure Adeyemi jugar el primer partit de pretemporada, és divendres contra l'Europa, tot i que és a porta tancada, és el dia 24, veurem si els propers dies apareix. Qui ha aparegut avui com a novetat és Araujo, el central de

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: Aquesta competició.
2: Sí, perquè a més enguany la FIFA repartirà 355 milions de dòlars, uns 303 milions d'euros, i el club blaugrana, amb 8 finalistes, se n'endurà pràcticament 3 menys que Qatar 2022. Això té un motiu, és que l'organisme, de fet, ha augmentat els diners totals a repartir, però com són 16 seleccions més aquest any, de 32 a 48, doncs evidentment el paquet es redueix per cap. També hi havia la novetat en aquesta edició de la divisió d'una partida de 100 milions de dòlars pels partits de la fase classificatòria prèvia al Mundial i uns altres 250 ja per la fase final, és a dir, des de la fase de grups fins al darrer partit. Desglosant aquestes xifres i partint de la base de que hi ha una prima diària de 4.330 euros per jugador, més 2.045 per cada partit classificatori, si et sembla, anem per pams. Amb Espanya, 8 jugadors que té el Barça: Lamin, Pedri, Olmo, Cubarsí, Eric, Gavi, Ferran i Joan Garcia, que a més l'espanyol s'endurà el 50% d'aquest últim, un 70% de 5.000 euros, doncs més els 225.000 de cada jugador fan un total d'1.425.000 euros en total, per tant gairebé milió
3: bé,
2: i mig.
3: Bé.
2: Després, Rafinha en Brasil, és cert que ha estat lesionat, que ha jugat, no arriba a 2 partits, aquests dos fan un total de 177.000, però també té els 13 partits classificatoris que hi sumen 26.000 més. Rashford i Gordon, amb Anglaterra, pel primer uns 105 milions d'euros, és un terç de la prima
1: 105
2: total.
1: 105.000, no?
2: Sí, té milions,
1: sí,
2: no?
1: Ostres, bueno, no, ara,
2: potser
1: ara sí que
2: serien masses.
1: Estava trucant la porta ja, dius, sí,
2: 105.000. Sí, tant de número, ja no sé ni el que estic dient. Un terç de la prima total, com deia, mentre que per Gordon, uns 70.000, perquè de fet el van signar abans de que arrenqués el Mundial, si no, no s'haurien endut aquests 70.000 euros. Cancelo, en Portugal, uns 54.000, perquè va arribar al gener. A partir de l'1 de juliol, de fet, va passar a tornar a ser jugador de l'Al Hilal. I aleshores Hamza Abdelkarim amb Egipte, 95.000 euros. Koundé en França, 225.000 complets. I el cas d'Araujo és especial també perquè amb Uruguai no ha disputat aquesta fase final, però sí que ha disputat els classificatoris, per tant, 142.000 més. Acabem amb De Jong, que és el cas més especial de tots, perquè amb la lesió de gravetat no només tindrà aquests 142.000 euros de la fase classificatòria i final, sinó que si les estimacions de 4-5-6 mesos d'aquesta lesió del genoll i finalment acaba passant per quiròfan, el Barça rebria 2 milions d'euros d'indemnització com a mínim. Per tant, els 3 milions inicials de les primes més els 2 de Frenkie, un total de 5 milions d'euros que s'embutxacaria el Barça.
1: Evidentment, en el cas de Frenkie, pendents de la lesió i del termini que hagi d'estar a baixa i de recuperació, però posa la forquilla que no arribi a 5, el Barça pot arribar a embutxacar-se després d'aquest Mundial 4 milions i mig d'euros, que ajuda.
4: No paguem ni una ungla de Haaland, però...
1: No, home, de Haaland no, però una fitxa d'un jugador
4: però
1: la pagues.
4: Una fitxa o mitja d'algun...
1: De la forquilla alta, evidentment, sí.
4: Segur que sí.
1: Ho haurem d'anar deixant aquí, que avui comencen aquests, tu diràs, més curts. Mira aquí com se li han obert els ulls al Marc Guillén.
5: No, a les teves ordres, ja ho saps.
1: Doncs mira, ara que marxeu, vull que marxeu amb coses per pensar.
4: Ai, 13, eh? Marxem.
1: Aviam. Sí, espera, no, marxem.
5: Quina reflexió en faràs, més.
1: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda 9 superhíbrid endollable. És clar, és que és un pas més, saps? És una bestiesa. Un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, Ema Automoción, Barcelona, Mataró i Girona. Pràcticament un quart d'una de la matinada, moment de dir adéu, de tancar tertúlia. David Bernabéu.
4: Hem estat bé?
1: Sí, com sempre, sí. Perfecte. Millor que Luis de la Fuente, segons com, no? Perquè...
4: Pensa que ets molt millor periodista ara que fa
1: persona.
4: Una hora.
1: Ah, d'acord.
4: Imagina't.
1: És veritat.
4: Si cada dilluns et passa...
1: Ja t'ho agraeixo.
4: I aquí estàs, eh?
1: Fem una cosa, vine dilluns que ve, doncs, un altre cop, i així no continuem aquestes classes constants que ens regala la vida.
4: Vindré,
1: et sembla?
4: Vindré,
1: ja Marc Guillén, fins dilluns.
4: Vinga, fins dilluns.
1: Una pausa, tornem.
6: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Ocasión Plus.
8: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención.

0: 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda GEQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
2: Propera parada, plaça Lesseps.
3: Amb els nous passatemps de Mundo Deportivo, els 20 minuts diaris al bus per anar a treballar es tornen divertits i entretinguts. Sudokus, quizzes, paraules ocultes i molt més. Entra a tiempomuertodemundodeportivo.com i gaudeix de nous reptes cada dia. Juguem!
4: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
5: El mantenim estable aquí, quiet, va!
4: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
6: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
4: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
7: Primer peu, segona i Castell, carregat!
4: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a Rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
12: Ocasión Plus.
0: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
13: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
14: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: Les d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 a la Diada Castellera de les Santes de Mataró.
2: El mantenim estable aquí, quiet, va!
1: El dissabte 25 de juliol, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de Santa Anna, amb Benet Íñigo com a cap de colla i l'equip de Castells de RAC1.
3: Els capgrossos de Mataró s'encomanen a les Santes per fer un salt endavant, mentre Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa preparen castells de gamma extra. Blaus, verds i malves suaran la camisa en una de les grans cites de l'estiu casteller.
1: El dissabte 25 de juliol, en directe des de la plaça de Santa Anna de Mataró, Castells a RAC més 1.
4: Primer peu, segona i castell carregat!
1: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Supermercat Plus Fresc i Vermut i Zaguirre, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
6: Ara passen 5 minuts d'un quart d'una de la matinada, encarem ja la recta final d'aquest Tu diràs estiu. Com sabeu, els propers mesos o les properes setmanes acabarem a 1:45 de la matinada en comptes de la 1, i encara amb alguna cosa per explicar. Per exemple, encara en futbol, l'Espanyol juga demà el seu segon partit de pretemporada contra el Pau francès. Rubén Pérez, bona nit.
7: Bona nit, sí, començarà a 7:45 del vespre a l'estadi municipal de Peralada. Serà el segon amistós de l'equip de Manolo González, que continua preparant-se a Navata, on està fent l'estada de pretemporada. Després del partit de demà, l'Espanyol jugarà dissabte contra el Sabadell, finalment a 11:45 del matí. Avui el club ha anunciat un canvi d'última hora. Inicialment estava previst que es disputés a 9:15 del vespre, però finalment serà pel matí. Això sí, no hi ha canvi d'estadi, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb totes les entrades ja venudes.
6: I que ha començat avui la seva estada pretemporada és un dels dos catalans de segona, el Girona, que ja és a la Vall d'en Bas.
7: Allà serà on l'equip gironí jugarà el seu segon i tercer partit de pretemporada. Un serà aquest dimecres a les 8 del vespre contra l'Olot, l'altre dissabte a 10:45 de el matí contra l'Alavés. A Primera Federació, avui el Sant Andreu ha tornat a la feina, ho ha fet a Can Dragó, amb l'entrenador Nacho González ja recuperat de l'infart que va patir el passat mes d'abril. Per la seva banda, l'Europa ha anunciat avui una nova incorporació, el migcampista català de 24 anys, Gori Gràcia, que arriba a cost zero després d'acabar contracte amb el Joventut Torremolinos.
6: I tancarem el bloc de futbol parlant, lògicament, d'una de les notícies del dia, i de fet una de les notícies de l'any, que és la mort d'una de les llegendes més grans del futbol anglès, com és Kevin Keegan, als 75 anys.
7: Va ser una de les figures més destacades del futbol europeu a les dècades 70 i 80, destacant les dues pilotes d'or que va guanyar de forma consecutiva el 1978 i 1979. Amb el Liverpool també va guanyar una Copa d'Europa i tres lligues angleses. A més, va arribar a jugar 63 partits amb la selecció anglesa. Keegan va anunciar el passat mes de juny que patia un càncer en fase avançada que finalment no ha pogut superar.
6: Rubén, gràcies.
7: Bona nit.
6: Més coses, ara temps pel motor, perquè el cap de setmana vinent, es disputarà la Baja d'Aragón, que és la prova reina dels raids a la península, i no hi faltarà Nani Roma, que amb 9 triomfs és que l'ha guanyat més vegades. Quim Salvador, bona nit.
8: Bona nit, Xavi. Sí, la Baja d'Aragón no forma part enguany del programa de curses de Ford per preparar el Dakar. Nani Roma és pilot oficial Ford, però el pilot de Fuergaroles ha decidit inscriure-s'hi en una categoria que és absolutament nova per ell, la de Buggy's Challenge, vehicles molt més lleugers i àgils i també més lents que el Ford Raptor, ens ho ha explicat.
9: Aquest any no, el nostre plan de carreres no hi havia córrer a la baja amb el Ford Raptor, i em va sortir aquesta oportunitat a través de Red Bull, la possibilitat de córrer amb un Taurus, amb una categoria T3, i és molt xulo, són experiències. Competir sempre és competir, i penso que és una bona oportunitat. Jo a la baja, com sabeu, és una cursa que l'he guanyat 9 vegades, per tant és una carrera que em sento molt còmode, i em va sortir aquesta oportunitat i allà anirem, veurem com va, experiència nova, i disfrutarem de la cursa.
8: En cas de guanyar la categoria, home, en principi en Buggy Challenger no té opcions de guanyar la general absoluta,
6: no.
8: Ho veurem al cap de setmana en tot cas. En Nani sumaria la desena victòria a la UAF a la baja i sisena amb quatre rodes, desempatant amb cotxes amb Nasser Al-Attiyah, que en té 5 també, i que aquest any no hi participa. Nani Roma, però, explica a RAC1 que encara si guanya no comptarà aquesta victòria en Buggy's com una victòria absoluta.
9: Jo vaig a competir. Vaig a guanyar la categoria? Doncs sí, vaig a guanyar la categoria. Que potser m'apallissen els nanos que corren amb la categoria? Potser sí. Però, i què? Això sí, és una de les coses que abans de retirar-me aquesta vida he de guanyar 10 vegades la baja. Ara, si guanyés a la categoria Buguis, no seria guanyar, perquè jo crec que guanyar és guanyar a la categoria absoluta. Jo, si guanyo un Buguis, no comptaria com a 10 victòries, no. S'ha de guanyar amb la categoria que jo crec que és la de veritat, que és guanyar amb motos o guanyar amb cotxes.
8: Per cert, també competirà a la baja la seva dona, Rosa Romero, com a copilot de la portuguesa Maria Gameiro, amb un mini de la màxima categoria, la TU+. Tots dos, Nani Roma i Rosa Romero, han estat avui a la presentació del seu fill Marc Roma com a nou ambaixador del programa Ford Adapta, per facilitar l'adquisició de vehicles adaptats per conductors afectats de paraplegia. Marc Roma va tenir una lesió medular competint en motocross quan tenia 16 anys i ara que acaba de fer els 18 s'ha tret el carnet de conduir i, a part de ja tenir el cotxe que li ha entregat Ford, prepara el retorn a la competició amb quatre rodes.
10: Jo vinc d'una família que ens agrada tots el motor, des que tinc 5 anys que he fet motocross i amb 16 anys vaig tindre que deixar de fer motocross, però vam començar amb els cotxes i ara estem començant un projecte amb el Carcross que d'aquí pocs dies presentarem, que bueno, estem fent tot un tema perquè gent amb discapacitat i sense estem fent un nou sistema que puguin tenir això i puguem competir. Cap a finals d'any començaré a fer alguna carrera. Començar amb el Carcross, aviam com anem, aviam si som competitius, si no... Estem entrenant bastant, estic motivat i segur que si se'ns presenta l'oportunitat pues, intentarem anar al Dakar, això segur.
6: Podia passar, oi? Que el fill de Nani Roma i Rosa Romero tingui el Dakar com a objectiu, no?
8: Sí, a mig termini, eh? No espereu veure el Gelabà Aragón el cap de setmana vinent, on sí que hi seran, per cert, Isidre Esteve, que precisament corre amb un cotxe adaptat arran d'un accident en moto, i Laia Sanz, a la categoria també de cotxes. I en motos hi seran, entre altres, Arnau Lladó, que tornarà a competir després de la fractura del turmell esquerre que es va fer al Dakar, Josep Padró i l'incombustible Joan Pedrero. Per cert, Xavi, una altra notícia del món del motor. D'aquesta nit, Àlex Palou ha guanyat el Bourbon Music 7-6 City Grand Prix de l'Oval de Nashville i amb aquesta victòria cinquena de la temporada reforça el lideratge a l'IndyCar, ara amb 56 punts de marge sobre Kyle Kirkwood, que és el segon.
6: No para, eh? Quim, gràcies.
8: Bona nit.
6: Anem al tour.
11: I una cançó.
1: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
6: Jornada de descans i, per tant, demà arrenquem ja l'última setmana de la competició. Miquel Pasqual, com estàs? Bona nit.
12: Bona nit.
6: Expliquen, a més, molt oberta pel que fa al podi.
12: Sí, la contrarellotge individual de demà donarà el tret de sortir del tram decisiu de la cursa que s'afronta amb la important baixa per lesió de Jonas Vingegaard, el danès, que era segon a la general, va caure en l'etapa de diumenge i va haver de retirar-se per una fractura de clavícula, fet que va deixar la victòria encara més sentenciada per Tadej Pogacar, que té un marge de 5 minuts sobre els seus perseguidors, però, això sí, la lluita pels altres dos llocs del podi està molt oberta. Evenepoel ara és qui és segon i li treu 58 segons a Isaac del Toro, tercer i a més company de Pogacar, pot ser important. Li treu també gairebé un minut i mig a Pol Seixas, quart, i 1.48 a Florian Lipovic, cinquè. Així que la contrarrellotge de demà, de 26 quilòmetres i un port de segona, és una bona oportunitat per obrir distàncies, tot i que no serà ni molt menys l'última, perquè entre dijous i dissabte esperen tres etapes de muntanya als Alps, les dues últimes amb arribada a l'Alp d'Huez. La de dissabte serà, sens dubte, l'etapa reina, té tres ports de categoria extra que seran decisius abans que el pilot faci cap a París i a diumenge.
6: I mentrestant continua portant cua el polèmic test antidopatge a Pogacar i Vingegaard a altes hores de la matinada de diumenge.
12: Sí, perquè segons ha publicat l'equip, l'Agència Internacional de Controls va demanar permís a un jutge de París per fer els testos de matinada abans de la quinzena etapa, i el fet rellevant és que segons la legislació francesa, els controls només es poden realitzar entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada si hi ha indicis greus o risc de pèrdua de proves. Així que la notícia afegeix encara una mica més de polèmica a l'assumpte.
6: Una mica més, sí. Miquel, gràcies.
12: Gràcies, adéu.
1: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
6: Júlia Manero, bona nit.
13: Bona nit.
6: És moment d'actualitzar-nos, ho farem també a aquesta hora, més o menys cada dia. Abans d'acabar el Tudiràs, ens actualitzarem amb els companys informatius, per tant, explica'ns com m'he carregat el dia.
13: Doncs bé, aquesta tarda un fort episodi de ventades ha deixat els veïns del barri de Sants de Barcelona i de l'Hospitalet del Llobregat amb l'ai al cor. I és que un esclafit s'ha endut per davant part d'una teulada i ha deixat diversos desperfectes. El sergent dels bombers, Juli Escritx, explica que es tracta d'un fenomen extraordinari a la zona.
14: Degut a les altes temperatures i a la bossa d'aire fred que teníem amb la pluja, i ha fet un esclafit, que ha fet trencades de branques. És un fenomen extrem extraordinari en aquesta situació.
13: Per tot plegat, el 112 ha rebut fins a 136 trucades durant l'episodi, que per sort no ha deixat afectacions personals. I continuem pendents de l'incendi, que crema sense donar treva des de dijous passat a Guadalajara. A aquesta hora el foc continua actiu i descontrolat i ja ha calcinat més de 26.000 hectàrees. El president de la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, insisteix que les condicions meteorològiques no acompanyen les tasques del cos de bombers.
15: El incendio no está nada ayudado, nada beneficiado por las condiciones de clima. Todas las tardes se nos ha complicado con el viento. Esta tarde amenaza con la misma complicación, de manera que vamos a seguir con la misma estrategia.
13: El foc, que ja és el més gran que ha cremat mai a la comunitat, ha obligat a desallotjar més de 20.200 persones i ha deixat una cinquantena de municipis afectats. I un breu apunt sobre el Mundial, i és que durant el campionat han augmentat els episodis de racisme i islamofòbia a les xarxes socials. Així ho ha constatat l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia del Ministeri d'Inclusió. En aquest últim mes han recollit prou de 40.000 continguts d'odi a internet i les xarxes socials, i la majoria van dirigits cap al jugador Lamine Yamal. La majoria de comentaris són insults racistes i islamòfobs que relacionen la immigració amb la inseguretat de la ciutadania. I pel que fa al temps, aquesta nit tornarà a ser de mal dormir a bona part del país, sobretot a les grans ciutats de la costa i al prelitoral, i el dimarts ens portarà temperatures encara més altes. La majoria de màximes arribaran als 35 graus i a Ponent es tornaran a superar puntualment als 40. Tot plegat amb sol, pols africana i algun xàfec o tronada de poca estona.
6: Molt bé, tot, no? Doncs paciència, no ens queda altra.
13: Sí, no.
6: Júlia, gràcies.
13: Gràcies, bona nit.
6: Un minut passa a 2:15 de la matinada. Hem arribat al final d'aquest Tu diràs, avui centrats en bona part en les celebracions de la selecció espanyola pel Mundial aconseguit ahir contra Argentina, amb la victòria per 1-0 a la final. Abans de marxar, com sempre, agrair a la Laia Biorrun, que l'hem tingut al control tècnic fent que tot funcionés perfectament, i també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha ajudat a tirar endavant el Tu diràs. Demà hi tornem a partir de 2:15 de la nit. Gràcies per ser-hi un dia més, que vagi molt bé. Bona nit.
16: Tu diràs.
17: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
16: a rac1.cat.
17: El portal de RAC1. RAC1.
18: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
19: Estadella, una cosa, en sèrio em vindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
18: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
19: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
18: Hi ha gent i el Pere Mas.
17: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
19: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola. Saps què és, això?
17: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
20: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
21: Ponés. Busques un vehicle híbrid?
22: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
21: Més eficient, és menys consum.
22: Més potent, és més cavalls.
21: Tot a Romauto.
22: Barcelona.
21: Molins de Rei.
22: Mataró.
21: Blanes.
22: I Santa Coloma de Farners.
21: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
22: RomautoNissan.com.
21: Romauto.
23: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
24: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
3: Hi ha cotxes que et porten
2: per només 29.500 euros. Car Store Group, a Sabadell, Vic i Manresa.

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
4: RAC 1.
5: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
6: Escolta, un moment, ¿tú también la promo del 9C de l'estiu?
5: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
6: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
7: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
5: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
7: RAC 1. Tots som un milió. Reconcentrat de podcast. 25 anys, 25 gols. El podcast dels 25 anys del Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou i Laia Coll.
8: Gol de Messi amb el pit! Gol de Messi amb l'escut! Juli París! Juli París! Batidora! Arriba!
9: El xut de Ronaldinho! Cada per Messi, entra l'àrea Messi, dominant la vaselina!
8: És la puta gran!
10: Lluís el Bernabéu i la Fred Piqué!
11: Gol del Timonet Ros a Roca Fonda! Gol del descomunal Lamine Yamal!
12: Tovalló de paper, el planter del planter, a l'Olimp de la Masia, l'aparador de la història, de Rosario Barcelona, de Barcelona a la ciutat eterna, i de la ciutat eterna a l'eternitat!
7: Capítol 7. Fins al Bernabéu.
6: 2 de maig del 2009, Santiago Bernabéu, un clàssic que valia una lliga. El Barça arribava al Bernabéu líder amb 4 punts més que el Real Madrid. Guanyar suposava deixar els blancs a 7 punts quan en quedaven 12 en joc i, per tant, significava finiquitar la lliga. Del contrari, tot quedava obert. Higuaín va obrir la llauna al quart d'hora de joc, però al cap de 3 minuts Henry va empatar amb assistència de Leo Messi i seguit va arribar el gol de Puyol de cap. Abans del descans, Messi va fer el tercer, 1-3. A la represa, Sergio Ramos retalla distàncies, però va ser un miratge, perquè al cap de res Henry va fer el 2-4, Messi el 2-5 i al minut 83, l'estocada final per la història.
13: Fot-li Pou!
14: Messi fa una passada a l'espai per Samuel Eto'o, que no està fora de joc. Mira, Samuel Eto'o entrarà a l'àrea per la dreta, a la centrada, Eto'o, oh! Piqué, la pilota morta a l'interior de la petita, aixuta, oh! Piqué, la pilota!
10: Bernabéu, 6 al Bernabéu, 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué, 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué, 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué, 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué, a veure aquest equipàs que tenim a RAC1, Real Madrid 2, Barça
15: 6,
10: Real Madrid 2, Barça
15: 6,
10: Real Madrid 2, Barça
15: 6,
10: Real Madrid 2, Barça
15: 6,
10: el Barça està guanyant 2-6 al Bernabéu. RAC1 en directe el dia que fem 9 anys. Moltes felicitats a tots, moltes felicitats al Barça i com que som gent elegant, moltes felicitats als madrilenys que avui celebren el dia de la seva comunitat. Real Madrid 2, Barça 6.
6: Pou, aquest és fàcil de saber per què l'has escollit. 6 al Bernabéu.
16: I l'ha fet Piqué.
6: I l'ha fet Piqué.
16: I una altra narració col·lectiva.
13: que això m'agrada molt. Hi ha molts gols importants del Barça jugar RAC1 que la narració és col·lectiva. Aquesta vegada és potser massa d'hora col·lectiva, però col·lectiva, i al final és un gol que també és història de la ràdio.
6: Col·lectiva massa aviat, perquè hi ha algú que va dir no torno, no torno, no torno. Jordi Costa, què tal?
16: Molt bé.
6: El Jordi va ser l'analista del Barça jugar a RAC1 del 2005 al 2016 i se't recorda especialment per aquest no torno que va anar sentint-se...
16: Trobo que es valora poc el Mira Piqué, que jo ja dirigia la jugada abans d'hora, bé, ens hauríem estalviat 15 segons de ràdio, però és veritat que ha quedat per la història maldestra el no torno, que a més aquests dies intentava pensar què venia, és a dir, si durant la transmissió havíem fet algun comentari de l'estil si em fotem 6 ja no em veieu més al pèl, no ho recordo,
13: perquè aleshores ja els fèiem tots junts des del camp.
16: No,
13: doncs potser és això.
16: No torno a venir.
13: Clar,
16: no torno
13: a venir al Bernabéu.
16: Jo
13: perquè...
16: en aquella època només viatjava pels clàssics i per les finals.
13: Clar.
16: Doncs que no
13: clar,
16: fas això.
13: És, jo crec que era això, de dir, ja no cal que torni mai més al Bernabéu.
6: Tu, clar, en aquell moment devies pensar, és que això clar, és insuperable, no ho milloraré.
16: De fet, a 2025 ho continuo pensant, eh? Jo és el partit que m'he divertit més en un camp de futbol, encara ara. Mm. I mira que justament aquest any... n'hem passat uns quants de divertits.
13: Però fixa't que el que ha quedat en la història també interna de RAC1 és el no torno, però el no torno, si t'hi fixes, no està gens malament, perquè és com una veu de fons a la meva narració. Però fixa't que ell fa una cosa que està tan embogit ja des de l'inici de la jugada, veu que allò pot acabar amb gol, que clar, ell crida gol, clar, jo no he tingut temps encara de cridar gol perquè jo he d'explicar-li a l'oient la jugada, no puc limitar-me a fotre crits i ja està. Saps? Aleshores ell crida gol quan jo encara no he tingut temps de dir que Piqué ha rematat. Saps? Aquest és el moment que jo li vaig dir, hòstia, Costa, que després fa riure i m'agrada, eh? Però en aquell moment vaig pensar, uella, és molt arriscat fer això. En una circumstància com aquesta, no? El no torno ja forma part del segon pla de la narració, diguéssim, no?
6: Sí, sí, fa riure i fins i tot t'agrada, però encara li segueixes recordant 16 anys després.
13: Bueno, perquè fa molt riure, realment, perquè ell va estar una setmana o 15 dies fent, hòstia, pou, no sé què, però
16: sí,
13: està
16: sí,
13: bé.
16: Jo pensava... Vull dir que està molt bé, i més com eren i com són les transmissions del Barça jugar a RAC1, ja era una mica això, però no tant. Vull dir, entre poc i massa, jo pensava, se t'ha parat el cap i t'has fotut a cridar allà com si estiguessis tres files més avall a la graderia. Bé, en fi, després ara podem riure,
13: i
16: però
13: tant.
16: En aquell moment...
6: I jo tant. Crec que ens has ensenyat, però, tots els que hem vingut després teu, que hem d'estar en silenci quan hi ha un gol, que no se'ns escapi res.
13: No, amb aquesta col·lectivitat, però ben entesa, diguéssim, saps? Vull dir que hi ha moltes vegades que ell apareix en gols també importants i apareix en aquest estil RAC1. Però aquell dia és que realment, ell diu, no?, un dels partits més divertits, és que nosaltres allà a la cabina estàvem embogits, perquè...
16: Clar, és que tu dius, és que pensava que acabaria en gol, és que aquell dia, cada vegada que feien un contraatac, acabava en gol, i Piqué, si no em falla la memòria, recull un xut al rebot. És a dir, sí. Hi ha algú que xuta, no recordo si era Messi, que quan jo deia, mira Piqué, és perquè Piqué estava molt millor posat.
13: Totalment.
16: Piqué l'acaba recollint, escopida al segon pal, fa una maniobra, vull dir, encara la cosa s'allarga, però allò era impossible que no acabés en gol, al meu cap.
13: De fet, després Piqué explica... que ell, hi ha un mig segon que veu a Messi desmarcat de dir li puc donar amb ell i diu, què collons, sí, ho faig jo.
6: I després la celebració aquella que se'n va cap al córner ensenyant la samarreta sí. Del Barça. Aquell 2-6 és un dels millors partits de Guardiola, Jordi?
16: Segurament futbolísticament, home, entre els millors, òbviament, però no el millor, el 5-0 de l'any següent, em fa l'efecte, del 2010, és molt més rodó, molt més perfecte. Vaja, la prova és que ni comences perdent ni te'n fan dos, el Madrid no existeix, aquell dia el Madrid va haver-hi moments que, bé, era molt evident que el Barça era superior, però el Madrid tenia aquell coratge de dir avui una mica com va passar aquest últim partit, que dius el Madrid és inferior, però ve aquí a cop de guanyar un partit i ficar-se a la Lliga. La diferència aquell dia eren 4 abans del partit. De fet,
17: sí, la situació era la mateixa.
16: Sí, de fet, jo... L'única diferència és que jugaves a fora i que a més aquí venies de ser eliminat de la Champions i allà, si no m'equivoco, era el cap de setmana abans d'anar a Stamford Bridge.
17: Era el cap de setmana abans d'anar a Stamford Bridge. Sí, sí.
16: Ah, però de Lliga era la mateixa. De fet, recordo una conversa perquè en aquella època prehistòrica viatjàvem amb l'equip i jo recordo a l'aeroport abans de viatjar creuar-me amb Guardiola i dir, suposo que avui guanyarem, no? I ell dir-me, què, estàs cagat o què? I jo vaig pensar, bueno, almenys ell està tranquil. Però jo no ho veia gens clar, perquè anar al Bernabéu en aquella època encara era...
13: I es posen per davant.
16: Que sí, que sí, el gol d'Higuaín 1-0 i dius, ai, mare meva.
13: I Guardiola després diu, si haguéssim perdut, perdem la Lliga.
16: Perdíem la Lliga, sí,
13: sí. Imagina't, vull dir que et va dir això, però per dins hauria pensat que...
16: Recordo aquella setmana de...
13: Si hem perdut, perdem la Lliga.
16: Perdíem la Lliga, sí, sí.
13: Imagina't, vull dir que et va dir això, però per dins hauria pensat que...
16: Recordo aquella setmana de Puyol també dir... Bé, tenim 4 punts i dir-li, si perdem no passa res perquè tindrem un punt. No, és que si palmem allà ens foten l'aigua a casa. Per tant, després que era com només un 2-6, però aquell dia era com aquest final de temporada, una final de la Lliga.
13: Clar, li hem de dir a la gent que després al cap dels anys s'ha sabut, perquè ho ha explicat Leo Messi mateix, que la tarda abans de viatjar a Madrid és la famosa tarda que ell està a casa i Pep Guardiola és a la Ciutat Esportiva, li diu, podes venir, por favor? I li diu li explica que jugarà de fals nou.
16: El va portar la Pep Cova, que el Saperes. Messi, jo crec, ho ha explicat, però jo crec que encara no m'entén. Que el truquessin a la nit per anar a mirar vídeos, en fi.
17: Va funcionar.
16: Una miqueta, li va sortir bé.
17: Si haguessis de triar un dels teus gols en aquests anys de transmissió, aquest estaria en el top 5?
16: No ho sé. Home, per l'explosió d'emoció, sí. El que, tot i que aquell dia no era el camp, el que he celebrat més amb diferència és el de Iniesta, perquè clar, allò era una situació límit. Recordo la gent abraçant-nos aquí a l'estudi, alguns fora. Va ser una autèntica bogeria. Si em dius el millor gol, n'hi ha tants que no t'ho sabria dir, però, per exemple el de Messi contra el Getafe, n'hi ha una autèntica pila.
17: Doncs aquest és el gol que Piqué va marcar al Bernabéu, però és que en van ser 6 al Bernabéu.
14: Henry espera algun desmarcatge, la deixa morta per Messi, Messi pica la pilota per Henry, la passada és boníssima, Titi l'has de fer, el xut, el gol! La centrada molt a prop de l'àrea per l'extrema esquerra. A veure, Xavi, la centrada de Xavi, la rematada de Puyol, gol! Gol! 34, gairebé 35 de la primera part. Real Madrid 1, Barça 2. Roba Xavi, ara sí Leo, ara sí Leo, ara sí Leo, ara sí Leo, xuta, gol, gol! Gol! Ara sí, Leo! Piqué amb Touré. Touré troba el cercle central Xavi. Xavi veu el desmarcatge d'Henri. No estan fora de joc. Som-hi, Henri. Xuta davant la sortida de Casillas. Gol! Messi amb Xavi. Xavi a la frontal de l'àrea. A punt d'entrar al balcó. Li han fet falta la passada de Xavi per Messi. Som-hi, Leo. Leo, xuta, gol! Gol!
17: I el sisè. Sí, tornem-lo a escoltar.
14: Moleto entrarà a l'àrea per la dreta, a la centrada, Eto'o, Piqué, la pilota morta dintre de la petita, aixeca Piqué, gol!
10: No m'ho crec! Piqué ha fet el sisè al Bernabéu! Sis al Bernabéu!
17: Realment, d'aquell dia... Jordi, Joan Maria, el gol escollit podria ser qualsevol, perquè també hi ha el de Puyol pel significat, fent-li el petó al braçal de capità, Henry...
13: Sí, acaba funcionant el pla de partit de l'entrenador, no? El que comentàvem abans, no? Perquè Henry els va destrossar això sortint des de la banda, no?
16: Sí, sí.
13: Anava desmarcant-se en profunditat i era una i una altra i una altra i a Messi no el detectaven, vull dir que va ser bastant festivalet, eh?
17: Vas tornar a Costa al Bernabéu o no?
16: Sí, he tornat uns quants cops aquí a RAC1 i després crec que també a Catalunya Ràdio he anat a veure algun partit allà. el nou, el, tal com el tenen fet ara, encara no, veus? Això ho tinc apuntat.
13: De fet, no sé si ja duria ser la 9-10 o quan va ser, però després, clar, el Costa ja va passar a viatjar a tot arreu. Ha fet tots els partits des de l'estadi, diguéssim, no? Vam fer la fórmula micròfon autònom analista veient tots els partits des de l'estadi.
17: Vas veure l'última etapa ja de Guardiola des dels estadis?
16: Jo diria que Guardiola encara no. Van ser potser els últims 3 anys que vaig ser a la transmissió posada

0: 13 al 16, una cosa... Parlo de memòria, potser em salto un any, però jo juraria que l'època Guardiola encara no, però després la de Tito, la del Tata, i per exemple recordo partits molt random, un empat lamentable al camp de l'Elx, sèrie amb el Tata, vull dir, bé, el tram final sí, i ara que escoltava amb detall narracions, t'adones de la diferència que si a l'estudi i si allà, perquè sents algun... va, de l'estudi, però que encara no poden saber com ha acabat la jugada. És un petit avantatge que tens quan ets a lloc, vaja, que us haig d'explicar.
1: Com a analista, imagino que canvia moltíssim a l'hora de fer la teva feina, ser al camp, per la visibilitat que tens, també.
0: Per mi és determinant, perquè... Com una mica com les gravacions que fan els analistes dels equips, els analistes no graven el detall, agafen una càmera que agafi tot el terreny de joc i això et permet veure mentre la realització de la tele t'està punxant Messi sol, tu veus si la línia de defensa del Barça és al mig del camp o és a la línia de l'àrea, o si hi ha algú que s'ha trencat el turmell a l'altra punta de camp, tot això té influència en el joc, i evidentment per la tele no ho pots seguir, i al camp, si, vaja, jo crec que, ja entenc que la situació és la que és, ja no només econòmica, també d'acreditacions, que cada vegada va més justa, però jo crec que per l'analista ser al camp és fonamental.
1: Què va suposar per tu l'etapa del Barça jugar a RAC1?
0: Vaja, per dir-ho així, va ser fer-me gran. Jo venia de ja feia anys que em dedicava al periodisme, també és que sempre he estat periodista esportiu i gairebé sempre he seguit el Barça, però clar, jo venia de fer l'autònom a una catalana, i va trucar a Basté i va dir: vull que analitzis els partits del Barça. I sincerament jo vaig pensar que aquest tio s'ha trastocat, i a mi m'agrada molt el futbol. Ja en altres feines feia comentaris que no em tocaven, més de part tècnica, però evidentment mai havia analitzat un partit sencer jo com a figura d'analista, i per mi va ser un canvi de rasant, entre altres coses, més enllà de l'estatus que et dona, no ens enganyem, però com a fer una cosa que a mi m'agradava no tenia res a veure amb el que havia fet fins.
1: Et va costar fer aquest canvi, l'adaptació?
0: No, perquè el to de la transmissió ajudava, és a dir, no era una cosa molt científica en què pensessis, hòstia, si ara m'equivoco i resulta que dic que jugaran amb quatre defenses i juguen amb cinc, mirarà tothom malament. Com que el to de la transmissió no va ser mai aquest, ni al principi ni al final, jo ho feia molt relaxadament, desconec si ho feia bé o malament, però jo m'hi vaig sentir molt còmode des del primer moment. I amb el temps, així com al principi vaig pensar que aquest tio s'ha trastocat, amb el temps vaig pensar, doncs aquí m'hi trobo molt còmode, és a dir, va arribar un dia que vaig triar un altre projecte, però jo hi podria haver estat aquí fins que em fessin fora, eh? Vull dir, era una cosa que a mi, és que mirar partits de futbol és la cosa que més m'agrada del món.
2: El que va tenir d'excel·lent al Costa és que va crear una figura de l'analista futbolístic d'autor. I aquesta jo crec que és una cosa que és molt important a la ràdio i a la comunicació en general, no? Que és que hi hagi una mirada, que hi hagi una manera d'entendre aquella feina, no? Que no sigui una figura intercanviable, d'això ho podrien haver fet 50 persones, no? Aquella manera d'entendre l'esport, la ràdio, el futbol i de mullar-se era la manera Jordi Costa, no? I això és el que marca la diferència, l'autor, diguéssim, no?
0: En aquell moment el que es portava era tenir un analista exfutbolista, per dir-ho així. Jo recordo que, de les poques coses que recordo, perquè fa molts anys i estic molt castigat, però de les poques coses que recordo que el Basté em va explicar és: jo no vull un exfutbolista, vull algú que comuniqui, que sigui periodista, i que probablement no en sabràs tant com un futbolista, per deixar-m'ho dir, no tots, perquè n'hi ha que han jugat a futbol però després no ho saben explicar, però n'hi ha que sí, n'hi ha de molt bons, i jo no pretenia arribar a aquest nivell, però ell el que volia és que entengués el ritme de la transmissió, amb excepcions com la del gol de Piqué, que entengués on em podia fotre jo, no tallar aquest senyor, en fi, el que és un comunicador. I, bueno, o sigui, des del meu punt de vista va sortir molt bé, des de la transmissió, pel que veig, no va anar del tot malament.
2: No, ni molt menys, i a més hi havia aquest punt també que passa a vegades amb els exesportistes o amb els analistes, que és que no hi havia la por a mullar-se. No hi havia la por a entendre que, a més, això és un joc, és el futbol, que potser tothom, allò que diuen, no?, du un entrenador a l'ànima, doncs el Costa, quan veia una cosa, la deia, i si havia de fotre una hòstia amb la mà oberta, ben explicada, però ho feia. I jo crec que això tenia un valor, no? Perquè, si no, et queda sempre en aquell... saps? En aquell territori del políticament correcte que no funciona tan bé.
1: De fet, una de les coses per les quals el Jordi Costa ha passat a la història d'aquestes transmissions és el mític 1x1.
3: L'1x1 de RAC1.
4: Protegit, només un parell de xuts de l'Espanyol entre els tres pals, un de Forlín que ha desviat molt bé i una falta tova de Valls, però sens dubte la més perillosa, aquella vaselina del mateix Valls, un cop superada la mala sortida de Pinto, l'acaba de salvant el seu protector, Mascherano.
5: Montoya.
4: Tímid, no ha tingut grans problemes en defensa, llevat de la polèmica topada amb Baena a l'àrea pròpia, però li ha faltat decisió per projectar-se en atac. Ha arribat un cop i no ha centrat bé.
5: Puyol.
4: Físic, exigit per l'empenta de Valls a la primera part, un pèl més tranquil després, fins i tot amb la lateral esquerra. Quan ha calgut, ha tirat de contundència.
5: Mascherano.
4: Valdés, poca feina al darrere, però providencial. Ha tret la més clara de l'Espanyol, aquella que explicàvem fa uns moments, quan la porteria estava desguarnida.
5: Adriano.
4: Perfecte, dels pocs que s'ha pres el partit al 100%, ha començat evitant una internada molt perillosa d'Àlvaro, ha recuperat un munt de boles dividides i ha estat el millor de la segona part. Xut fregant al pal i assistència colossal a Messi en el 3-0.
1: Un 1x1 després d'un derbi el 2012 contra l'Espanyol. Jo era un dels moments preferits que tenia de la transmissió i recordo tornar dels partits del Camp Nou cap a casa amb el cotxe i estar esperant sempre aquest 1x1 per la manera clara, directa que tenies i també perquè si feia falta algun garrot, doncs queia.
0: Més d'un, i l'altre dia ho comentàvem, potser ara amb l'edat i que tendeix a atenuar-se, hi ha coses que no diria, però en aquell moment, bé, era... Jo crec que vaig intentar sempre que no fos gratuït, és a dir, no, ara sortiré aquí i repartiré hòsties a dojo perquè han perdut. Jo vaig intentar que no fos mai així, però sí que és veritat que hi havia un punt de desinvoltura, de dir coses que si les hagués pensat o si les miro des d'ara, dius, home, potser podia haver estat un pèl més diplomàtic. De fet, hi havia futbolistes que no els acabava de fer el pes al que deia d'ells. Doncs, escolta, mala sort, però és veritat que... Bé, els oients de la ràdio que em creuava, Costa, l'1x1! Fins al punt que un dels records més bèsties que tinc d'aquella etapa... és un 1x1 que vam fer a l'aeroport de Granada, no sé si el Pou se'n recorda, en un viatge
1: organitzat de Vueling.
0: Era un aniversari.
1: Que vam pujar tot d'oients a l'avió de Vueling i van viatjar amb l'equip del Barça a jugar a RAC1. Es va fer la transmissió, van anar a Los Cármenes a veure el partit i després de tornada, i en allà va ser quan devies fer aquest 1x1.
0: Estàvem esperant a la terminal i clar, la reflexió que... No sé si va ser del Pou o del Romero. Segurament, com era una idea perversa, era del Romero. No, clar, aquesta gent estava en el camí i no han pogut sentir l'1x1. Bueno, vist així, però tu ara tu creus que... Doncs allà, com el...
2: És veritat, ara me'n recordo.
1: Se'l va fer repetir.
0: Sí, el dos a capuntes el Pou anava dient... Pinto jo, vinga. I me'n recordo un silenci sepulcral i quan acabo, bueno, és com si haguéssim fet un gol, una autèntica bogeria. Vaja, tinc una foto d'aquell dia que estem agafats des del darrere. I és un dels records més, no sé si el més xulo, però un dels més impactants. Dius, com pot ser que la gent en una terminal que pot fer un cafè, dormir, perdona, pixar, no, tots allà mirant a veure què què dèiem, en fi.
1: I jo crec que això explica molt bé el que és la transmissió i aquesta connexió que hi ha hagut des del primer dia amb els oients, que evidentment són imprescindibles per haver arribat aquests 25 anys i per tots els que queden. Costa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
0: Al contrari, gràcies a vosaltres.
1: I Joan Maria, ens veiem a la propera per seguir cantant més gols. Crec que venen coses xules.
2: Fins la propera.
3: 25 anys, 25 gols. RAC 1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
6: Avui, amb la professora i crítica literària Júlia Ojeda i les periodistes Sílvia Barroso, Carla Torró i Joan Bordeus.
2: Bueno, la Carla Torró porta, crec que són com 4 o 5 fulls de la seva llibreta.
7: No, perquè s'ha fet una mica.
2: Potser és mig full.
7: És que si no em despisto, no us passa de vegades que jo de cop tinc una idea que vull dir i de cop em despisto i dic, bueno, espera un moment, que encara m'he oblidat.
2: Això és el TikTok.
7: Sí, mira, això
2: és de
7: lo jove que sóc.
2: Bueno, hola, Carla Torró, novament.
7: Què tal?
2: Benvingut a l'altra tertúlia.
7: Gràcies.
2: Joan Bordeus, molt bon dia.
8: Bon dia, bon dia.
2: Com estàs?
8: Molt content. Cal dir que ahir vaig, per tema de feina, passar la nit amb els argentins, els argentins que estaven concentrats.
7: Per tema de feina, digueu bé, però una crònica estupenda
8: al
7: diari ara.
8: Per una crònica pel diari ara, estupenda. Però clar, vulguis que no, vull dir, ja anava amb Messi i llavors vaig acabar pràcticament tatuat. Molt de tatuatge de Maradona, eh? És així, la meva com a cronista resisteix al tatuatge de Maradona. I clar, doncs, i després vaig haver d'aguantar la tornada per la Gran Via amb una alegria nacional que diríem que no és de la meva nació. Vull dir que va ser complicada, però molt bonics els argentins, la torre del futbol, els que escrivim ja sentim que ja n'hi ha prou, sí. però va ser una bona manera d'acabar la cosa. Ells van dir, se gana o se pierda, se celebra en arco. Aquells arco del triunfo, arco de triomf és va. El seu nucli cultural. Llavors estaven molt contents perquè havien despatxat a Anglaterra, ells ja havien fet la feina i estaven allà, si guanyem o perdem, va sorprendre, vull dir, molta alegria. Sí. Molt de xoripan i molt de Maradona. Sí, això era.
2: Tots els clichés.
8: Sí.
2: Una mica, jo crec, potser ho vas notar tu, que abans ho hem dit, que jo crec que Argentina, Messi en particular, per tot el país i tota aquella selecció, que tenia aquella por escènica que també descrivien algunes píndoles al Juan Irigoyen han anat descrivint durant tot el Mundial. El 2022 tot això s'ho van treure de sobre i aquest Mundial ja era com un escolta.
8: Sí.
2: Que passi el que hagi de passar, com més i de cop jo crec que els hi va venir com un regal, això, a la final, que no hi devien ni comptar gens.
8: Sí, i era el més bonic que vaig veure era els últims minuts, però és un partit miserable, sense que la gent no va tocar. A les dues últimes jugades que Leo Messi va picar la pilota i el pla no es tancava, ells aplaudien i creien. En vez d'aquella cosa freda, tribunera, els van aplaudir absurdament, en la desesperació més absoluta, allò que aquella falta que pica i el córner, ells aplaudint i creient, vamos, vamos, amb Messi, que això fa uns anys sabem que hauria estat pecho frío, etc. I van creure fins al final, ara. Bueno, les lliçons metafísiques del futbol, que creus i després el destí, doncs...
2: Ara com anar. Júlia Ojeda, molt bon dia.
9: Què tal, bon dia.
2: Què tal, Júlia, com estàs?
9: Doncs bé, bueno, jo he de dir que no he seguit gens el Mundial, no m'interessa el futbol, m'interessa encara menys la selecció espanyola, excepte quan hem de parlar de qüestions polítiques, i per tant només vaig veure el partit per poder venir avui aquí. De fet, em vaig a dormir a la mitja part, perquè era absolutament soporífer.
2: No m'estranya.
9: A més, jo soc de bàsquet, sempre ho dic, i m'agradaria que saps que fos més important el bàsquet en general en aquest país, però bé, molt, molt horrorós tot plegat, però crec que hi ha algunes idees interessants que avui sortiran i cap a la cosa política que... Això.
2: Sílvia Barroso, bon dia.
10: Bon dia. Doncs, a veure...
2: Tu estàs bé?
10: Sí. Dintre del que es pot amb aquesta calor...
2: Ara mirava...
10: I els clàxons que s'ha hagut de suportar fins a la matinada.
2: Terrible. Això ha sigut terrible. Durant tot el Mundial. Molt de clàxon.
10: I bé, avui molt,
2: I això ens lliga amb el que volem parlar, però és que ara estava mirant, perdoneu, i ara anem, però és que ara estava mirant la taula i portem... Crec que tots cinc, quatre estius junts. Sí. Quatre estius ja,
10: Ens n'haurem d'anar de vacances.
2: En algun moment m'haureu de dir que no, quan us ho pregunti.
10: No, dic, haurem de fer una excursió o alguna
2: cosa. Sí, això també. Podem marxar plegats a fer un dinar o alguna cosa.
8: Però som com el canvi climàtic, l'oient s'ha d'adaptar a nosaltres. És una fatalitat de l'estiu.
2: Sí, ja està, vacances. Però bueno, un altre to, una altra cosa. Ara ja estem més fresquets aquí a l'estudi, per cert, que la Júlia ha dit...
11: normalment els caps de setmana, això ho podem explicar, això passa molt en aquest estudi, però m'ha constatat la Júlia Ojeda que el Xavi Bundó té normalment l'estudi bastant més fred que jo.
9: Sí.
11: Però ara ja...
9: De fet, jo venia abrigada perquè després agafava un avió i he pensat, serà la mateixa sensació tèrmica, ja, saps?
10: Doncs ara ja comencem a...
11: Ara ja comencem a...
10: D'aquí un moment demanarem que parin l'aire, no?
11: És cosa d'un grau, és cosa d'un grau, del fred polar al desert del Sàhara. Bueno, a veure, ho dèiem, pràcticament són 10:45. Jo crec que de tot el Mundial hem fet la lectura futbolística i hem parlat de tots els noms propis, però... Jo crec que, sobretot, tot el que ha generat aquesta selecció espanyola en concret té una lectura sociològica i política, politico-social, que crec que també és molt interessant, una mica amb el que deia just abans d'acabar la tertúlia anterior. Jo crec que tots, més o menys en el nostre entorn, tenim gent que anava a manifestacions de l'11 de setembre i que ha simpatitzat amb aquesta selecció. Jo crec que és evident, anant pels carrers, que ha enganxat a generacions molt joves, que s'han vestit sense cap mena de rubor, aquí cadascú que fes el que vulgui, però potser en una altra època hi hauria gent que s'ho pensaria, no? És a dir, ai, no? Un punt més de sensibilitat política, no ho sé, de gent que ha obertament ha donat suport a aquesta selecció espanyola, no? I com tanta altra gent potser s'ho mira amb recel de dir... No ho entenc, no?
7: Jo crec que aquí hi ha dues lectures, que una és estatal, l'altra és com d'interna a Catalunya i que d'alguna manera estan relacionades, no? Jo crec que hi ha una cosa que apuntava abans el Segurola i que em sembla rellevant quan fas la lectura política, que és que aquesta és una selecció sense ningú del centre. O sigui, és una selecció que no té jugadors de Madrid. I jo... En aquest joc de simbolisme que és el futbol, de vegades potser ens passem, no? Però bueno, jo m'hi llenço. Crec que es fa difícil no pensar en un moment en què hi ha una reivindicació molt forta del centralisme, del que volen tornar una idea central, que aquest és un equip que li ha anat bé quan s'ha oblidat del centre i ha mirat a la perifèria. I la perifèria vol dir que hi ha bàsicament molts jugadors o catalans o criats a la Masia, que hi ha molts jugadors, o sigui, dels dos equips que més n'hi ha és el Barça i l'Atlètic de Bilbao, no? I per tant, de Catalunya i del País Basc, amb tota la simbologia perifèrica que això pot tenir en un lloc com Espanya, no? I després, d'altra banda, que és una selecció on... A diferència del 2010, on teníem la imatge de l'Espanya blanca, no? De tota la vida, és una selecció on apareixen fills d'immigrants, com pot ser Lamine Yamal o Nico Williams, no? I no només d'immigrants, sinó de persones que, com el cas de Nico Williams, amb una història fortíssima al darrere d'algú que ni més ni menys que ha hagut de pujar i saltar embarassada a la tanca de Melilla, no? Vull dir que jo crec que és molt difícil no tenir aquestes imatges al cap, perquè d'alguna manera el futbol, com que escapa a les altres determinades lògiques de poder, jo sí que crec que ens ensenya una fotografia d'una societat que és la que tenim, encara que no la veiem de vegades al Parlament o a altres espais. I no sé fins a quin punt això fa que hi hagi persones que es podrien sentir més expulsades per una altra selecció, que en aquest cas els generi simpatia, no? El fet de que siguin del Barça. Però a mi la imatge o la lectura política en aquest sentit em sembla com molt evident, no?
11: Sílvia, Joan i Juli.
10: Val, a mi com que jo m'ho miro d'una manera en sentit de que per mi Catalunya no és la perifèria sinó el centre, amb la qual cosa crec que el que s'ha de començar a dir en lloc de dir tant, que ho és també, que és l'equip de la Masia, s'ha de dir que és un equip bàsicament de catalans i de bascos que han guanyat el Mundial i Espanya se l'ha quedat perquè políticament això està organitzat així i és evident que no serveixen per res pactes com el que va fer Esquerra amb el PSC per investir Salvador Illa, on hi havia una pàgina en què es deia que es treballaria, que aquest govern sortint d'aquell pacte, treballaria per l'oficialitat de les seleccions i perquè poguessin tenir projecció internacional i participar directament en les competicions internacionals, a més tenint en compte, que m'acabo de rellegir el text, que la selecció catalana va estar constituïda abans que la Federació Catalana va estar constituïda abans que l'Espanyola, històricament. Això, evidentment, està totalment encallat i el que fan els líders d'aquest govern, Salvador Illa i Albert Dalmau, és celebrar amb hooliganisme institucional, però hooliganisme, la victòria d'Espanya, que és el país amb el qual ells s'identifiquen, no hi ha cap problema. El problema és qui pacta amb ells pensant-se que els podran canviar, perquè no els poden canviar i és evident que no es poden canviar. Però com a mínim nosaltres podem dir que han sigut catalans i bascos principalment.

0: interpretació política d'aquesta societat, hi ha una gran diferència. No? El futbol serveix molt perquè, o sigui, ara que veiem discursos d'extrema dreta que parlen de la puresa nacional o racial de les respectives nacions i races, el propi l'equip de futbol, la realitat de les seves seleccions és la que immediatament no només desmenteix els seus discursos, sinó que també desmenteix el fet que diuen que això és el que li importa a la gent, no? La gent és perfectament capaç d'identificar-se amb un equip i després, tant per bé o per mal, anar a una manifestació d'extrema dreta havent aplaudit a la selecció espanyola, i viceversa, pot ser ultra indepe i fer el mateix. Vull dir que el que crec que hem de veure del futbol és que hi ha aquesta forma que s'escapa a la lògica del discurs polític pla i que absorbeix les identitats, i ho veiem en les dues direccions. Espanya, per mi, és paradigmàtica d'aquest doble cavall de Troia, no? Com s'ha dit, fa un efecte en què la idea de selecció espanyola clàssica, que havia de ser una idea amb Raúl, Espanya, el Sostenella i Mendalla, un estil de joc, una filosofia de la selecció centralista, madrilenya, identificada amb els valors culturals d'Espanya, és una història de fracassos esportius, és quan el futbol, una forma d'entendre el futbol, que podem dir que és catalana, podem dir que és holandesa, podem dir que és moderna en general, però que ideològicament és el pol oposat a la idea de futbol que ha de ser, la idea que els espanyols volen que sigui la seva selecció, de cop i volta la idea del futbol que es fa a la Masia, que es fa a Catalunya, que es fa el futbol modern, és el que fa impossible sostenir aquest discurs de raulisme, espanyisme, i els hi dona els èxits, i això fa que aquell discurs col·lapsi, però també al revés, hi ha un efecte de cavall de Troia invers, que és que el nacionalisme banal de la selecció espanyola s'introdueix en això que ha explicat ara la Sílvia, de tots aquests esportistes que voldríem que tinguessin més consciència nacional, que fossin com l'Olaguer i rebutgessin anar a la selecció, i ens trobem un Pau Cubarsí que li hem projectat unes expectatives polítiques i potser no les compleix. Llavors, hi ha aquesta doble frustració, que és la que a mi em produeix frustració i interès, que és la que em produeix el futbol, que no s'ajusta a ningú, que planteja uns i altres que vulguin imposar una lectura, o sigui, una lectura sobre la realitat del futbol, i al final jo em quedo amb aquesta gràcia, no? Vull dir que la identitat, moltes vegades, quan en parlem a través de política, parlem o de tolerància o de la continuació de la guerra per altres mitjans, de formes molt clars d'enemic o amic, i justament si alguna gràcia té el futbol és que capaç, ahir en parlàvem al Bundó, a mi m'agrada, un filòsof em va parlar que definia el futbol com una experiència religiosa politeista, no? Vull dir que tu tens els teus déus, però hi ha altres déus, és algo estrany, no és monoteista, no és només el teu déu és l'únic i has d'eliminar l'altre, sinó que hi ha alguna cosa de cada lloc, té els seus déus i has d'aprendre a conviure amb l'altre, i quan el futbol no funciona tens els hooligans i tens l'odi més abjecte, però quan funciona fa aquesta cosa que gent que és capaç de no relacionar-se des de la tolerància, la distància ni el pur odi, sinó que són capaços de dir el nom del porc del seu rival durant tot el partit i dos minuts després, per aquesta cosa ritual que té el futbol, aparèixer reconciliat, tranquils, amb els que eren els seus enemics, entendre que aquesta ritualització de les pulsions més baixes és el que és propi del futbol. I això no casa bé amb la política. O sigui, la política tu has d'estar amb mi o contra mi. El futbol té aquesta cosa de, hòstia, jo sóc un boig del meu déu, tu ets del teu, i ens odiem de veritat durant el partit, però és un joc i al final ens acabem reconciliant. Doncs això passa amb tot, que el futbol fa de mal, és molt polític, però fa de mal absorbir pel discurs polític que intenta marcar línies que cada vegada l'esport desmenteix.
1: Sí, bé, recollint algunes coses que s'han dit i aterrant les reflexions filosòfiques del Joan, jo crec que ser espanyol a Catalunya és complicat. És complicat en un sentit identitari, nacional, perquè no pots viure si no és d'una manera impositiva, sigui lingüísticament, sigui amb la simbologia, no? La roja, la insistència aquesta d'Espanya de presentar no? una samarreta, l'oficial, amb tants símbols i noms, ja ho sé que ho fan totes, però Espanya té una conjuntura política complexa. I amb això el que vull dir és que el moment de la roja és un moment de deixar-se anar, o sigui, és el moment en què aquest nacionalisme banal que s'ha dit es desferma, i per tant aquesta mena de trencament identitari que tenen els espanyols que viuen a Catalunya quan es troben amb el conflicte nacional català, amb el conflicte lingüístic, amb l'assenyalament d'una necessitat forta i grossa al país de voler, no?, autodeterminar-se, en els moments de la selecció, ho vam veure el 2010, i el cap, ho dèiem abans fora antena, el 2010 que veníem d'aquella roja, al cap de dos dies hi havia la manifestació per l'Estatut i va començar un cicle que ja tots sabem com va anar, no? I amb això el que vull dir és que hi ha una part d'aquest gregarisme adolescent que està arrossegant a joves que eren Urquinaona i que, per tant, ara, que no em preocuparia massa per això, perquè això passarà. No sé si cap a la direcció que

0: que alguns voldrien, però això és igual, no? El que vull dir és que crec que és un núvol que s'infla en uns moments molt concrets i que és evident que, per exemple, ahir al País Basc ja van haver-hi 5 manifestacions demanant la selecció catalana i aquí no en vam tenir, no? I per tant, vol dir que el nacionalisme banal que mou la selecció espanyola també es mou diferent a diferents llocs de l'Estat. Jo crec que això també és interessant. En aquesta línia, però, crec que el que deia la Sílvia és important, és a dir, la Masia, aquests titulars que s'han fet, no?, a vegades per no dir que la selecció espanyola tal i es diu la Masia, ha guanyat el Mundial o era, no?, el que es disputava ahir, crec que és important insistir que la Masia no és només un projecte català d'un futbol modern, que això ja entendreu més els que ja enteneu de futbol, sinó que en termes polítics també és un lloc de resistència contra el pol Barcelona-Madrid, moltes vegades. Fins i tot el laportisme, malgrat, no?, les pixades que ha fet la porta i tal aquests dies, que entenc també que tothom, doncs, mira, té els seus interessos, no? Però vull dir, la Masia com a pol, diguéssim, sociològic, polític, fins i tot filosòfic, d'entendre el Barça català, no?, en contra, a vegades, de l'hostilitat madrilenya, crec que també és important perquè això acaba destil·lant futbol i acaba destil·lant una manera de jugar que no es pot separar de la idea d'una Catalunya arrelada, d'equip, de símbols, no?, que sembla que la selecció ho esborra tot i al contrari, jo crec que la feina és intentar assenyalar que això existeix perquè Catalunya existeix o perquè el País Basc existeix, no?
1: I per mi una pregunta important, que és aquest nacionalisme banal, que a mi em sembla important que s'ha vist aquestes últimes setmanes, no? Nacionalisme banal en el sentit de com les coses que semblen precisament més banals poden ajudar a processos de construcció nacionals. La pregunta és, i això pot tenir, és a dir, quin impacte té després políticament, de veritat, en els llocs on hi ha espais de poder, no? I el Jordi Muñoz feia un article molt interessant l'altre dia que es deia de la selecció a la nació i analitzava, és veritat que hi ha pocs estudis en aquest sentit, no? Explicava com sí que, per exemple, en el cas d'Àfrica s'ha estudiat i s'ha vist en alguns estudis seriosos com en el cas de llocs amb conflictes molt complexos ajudava a reduir determinades tensions, no?, etnicistes, però el que veus de Catalunya, quan tu analitzes els altres episodis que hi ha hagut de victòries o d'èpoques importants de la Roja, és que després no té impacte. O sigui, políticament no l'ha tingut. De fet, el que té, quan compares, no?, el que va passar el 2008, 2010, 2012, després no hi havia una translació pel que fa al vot. És més, el que tenien impacte, o el que té impacte en termes de baròmetres d'opinió com el CEO o en resultats d'eleccions al Parlament, són sentències com la de l'Estatut o en aquest cas, no sé, podríem mirar què acabarà passant amb tot el tema de l'amnistia. Però a mi això em sembla un element important a posar sobre la taula quan precisament s'està parlant tant d'alguns dels símbols que estem veient. Jo crec que aquí hi ha dues coses que són importants. Jo sempre recordo la frase d'un, bueno, d'un nen molt petit, que no diré qui era, que fa anys va resultar que és d'aquí i tal, i de sobte era del Madrid, no? I jo no entenia molt perquè un nen d'aquí, amb la família del Barça i tal, què havia passat allà, no? I un dia li dic, escolta, explica-m'ho bé això, perquè ets del Madrid, no? I va dir, perquè guanya. I a mi em va desarmar, perquè dic, clar, davant d'això no puc dir una altra cosa, no? Que és veritat, en aquell moment estava guanyant i el Barça no. I tinc la sensació que hi ha molta gent que se suma a la felicitat i a la victòria de la Roja. I que després hi ha una cosa important, que és que els símbols, no, la simbologia no és sempre igual. És a dir, no és el mateix portar una bandera per les construccions culturals que fem, portar una bandera a la manifestació del 12 d'octubre, que té una simbologia molt concreta, a el que pot significar aquests dies, gent pintant-se la cara, no?, amb la bandera de la selecció. Però en tot cas el que em sembla rellevant és això, que jo no veig a dia d'avui que el nacionalisme banal, que les audiències de televisió, etcètera, etcètera, pel que sabem del que ha passat fins ara, tinguin translació després a l'esfera política, en els espais de poder, en un vot o en el sentiment més espanyolista.
2: Joan?
3: No, jo, just en això que el que deia, jo també vaig dir aquest article a Jordi Muñoz, que el que deia és que la identitat de la Roja no és el mateix que la identitat d'Espanya. S'ha construït una autonomia simbòlica on, encara que identifiquem el hooligan seguidor com algú que tot se li barreja al cap, i si és capaç de distingir perfectament, igual que nosaltres diem, tenim contradiccions però tenim esperances i estem en contra del canvi climàtic però hem clicat i hem comprat a Amazon. Llavors, el que a mi trobo interessant, per retornar al que deia, de que el futbol significa una realitat que xoca amb l'intent de la política de planar-lo, és molt fàcil de veure una comparació al que la identitat d'aquesta roja, que no és el mateix que Espanya, el que ens permet veure d'Espanya, que no ens permet, per exemple, la de l'Argentina, no? Ahir que estava la concentració argentina, tots els seus càntics eren anticolonials. Parlaven de les Malvines, del Diego, d'En Sobreviviremos, una cançó... Vull dir, agafaven unes cançons que tenien, que permetien, com a mínim, unir una mateixa nació en contra d'un enemic clarament definit, no? Vull dir, que la política és extensió d'amic i enemic. En canvi, tots sabem que Espanya té un himne que no té lletra, per unes raons claríssimes, i ningú el pot cantar, perquè és perquè no es... era un país que era impossible de posar d'acord amb una lletra, o té o els crits de jo soy español, español, o a por ellos, el que et permeten veure és significar la realitat, que és una nació amb moltes ferides, amb molta gent, com deia la Júlia, que està forçada a pertànyer i en contra de la seva lliure, del seu lliure albir.
1: Una bandera problemàtica.
3: Una bandera problemàtica. Llavors, clar, cada país, aquesta construcció simbòlica de la roja, el que fa el futbol és que l'afició es cola en els discursos dels polítics el que voldrien que fos Espanya o Catalunya i els fa rebentar les costures per tot arreu. Llavors, en el cas, és claríssim veure el que et permet un cas com l'Argentí, en el qual la selecció vehicula uns sentiments molt orgànics, molt arrelats, i que sí que permet una cosa. El que és interessant d'Espanya és que et permet veure totes les tensions de dintre d'Espanya, vulguin o no els espanyols, per un, i em sap ser ambivalent, però és per un cantó o per l'altre. Tenen la mateixa decepció els de Vox amb la selecció espanyola, sigui tan catalana com hem dit, com en tenim a vegades nosaltres els indepes quan veiem que se'ls en refot a jugadors que voldríem que fossin de la Masia, se'ls en refot la llengua, se'ls en refot aquest nacionalisme banal.
4: Són 3:15, la Sílvia Barroso i la Júlia Ojeda m'han demanat la paraula i les podrem escoltar, evidentment, però serà d'aquí 3 minuts, un moment.
5: El perquè de tot plegat.
4: 11 minuts i les 11. Avui, com que hem començat capgirant tertúlies, la tertúlia que estem fent amb la Júlia Ojeda, la Sílvia Barroso, la Carla Torroi i el Joan Bordeus anirà una miqueta més enllà de les 11, jo crec que cap a 11:45, que després hem de parlar de l'Odissea de Christopher Nolan, que és l'altre tema. I aquest cap de setmana és mundial... Ha estat mundial i l'Odissea de...
0: Ai, que encara no l'he vist.
3: Visca els homes i la masculinitat. He pogut desdeconstruir-me. Tot el que m'havia desconstruït s'ha perdut aquest cap de setmana.
4: No? Buah,
3: tant de tors, no?
4: A veure, havies demanat la paraula. Sílvia, sí. Per cert, també deixa'm dir que farem un contenidor després amb un dels grans clàssics de l'estiu. Després ho expliquem. A veure, què deies?
0: No, volia dir parlar d'això del nacionalisme banal, que és veritat que en part és volàtil i, per tant, efectivament, això passarà i segurament no deixa una petja directa molt tangible, però mica en mica s'omple la pica i té una funció. Per això tots els estats, tots els països fan nacionalisme banal, cadascú a la seva manera. Els reis d'això, evidentment, són els Estats Units i tenen la gran batalla cultural guanyada encara que ara el seu president faci per retrocedir en aquest prestigi. En tot cas, el nacionalisme banal és volàtil pel que fa als casos particulars, però va deixant pòsit. Per això, Espanya resisteix tant a les seleccions de futbol, especialment les de futbol, tot i que tenim els famosos casos de Fresno, era OK? Perdona?
3: Sí, l'OK.
0: Era OK, per què? Perquè al final la fortalesa de la construcció de la suposada nació espanyola és molt més fràgil que altres. Per tant, el Regne Unit no tenen cap problema. Tenen una selecció anglesa que juga com a Anglaterra, una d'escocesa, i ells van fent. I s'enfronten entre ells i cal i no passa res. I l'Estat, el Regne Unit, no se'n ressent d'això. La qüestió escocesa té altres arrels. Aquí, evidentment, no ho volen de cap de les maneres, perquè, efectivament, tots aquests nanos, tots aquests joves, nens i adolescents que ara han vibrat amb la selecció espanyola, catalans, em refereixo, que en gran part és perquè hi havia molts jugadors del Barça que els reconeixen com els seus referents, és perquè no tenen... Quina altra selecció tenen per seguir? No, han de fer un exercici
6: molt polític i molt intel·lectual per dir, anem amb Noruega, no? Que és el que han fet molts catalans, perquè el discurs de Noruega lligava molt amb el discurs del catalanisme.
0: O contra qui jugui Espanya, no?
6: Aquesta és l'opció...
0: És molt difícil, això.
6: Aquesta és l'elecció més fàcil.
3: Acabes anant a França, que també és problemàtic.
6: Exacte. Llavors, i què passa amb els jugadors? Jo, que quedi constància, per si hi ha algun dubte, que de cap manera no estic d'acord que s'hagi de posar pressió sobre els jugadors amb aquesta qüestió política. Això és els polítics, la societat, qui sigui, que ha de fer la feina, si volen, i aconseguir la seva selecció, i ells jugaran encantadíssims. Jugarien encantadíssims amb la selecció catalana, que tindria moltes possibilitats de fer un gran paper.
4: És a dir, perdó,
0: sí.
4: Lligat amb el que deia la Sílvia, vosaltres creieu que molts dels joves que ahir estaven al carrer celebrant la victòria de la selecció espanyola, que van potser anar a veure el partit a les pantalles gegants instal·lades en molts pobles i ciutats, i que anaven potser amb la samarreta d'Espanya o anaven amb la selecció espanyola, creieu que si Catalunya participés al Mundial com ho fa Escòcia o ho fa Irlanda, molts d'aquests anirien amb la samarreta?
6: Rotundament sí.
4: El seu equip seria Catalunya.
6: Rotundament sí. No dic tots, això no es pot dir mai al 100%, però molts rotundament sí.
4: Per un tema de cara a Catalunya no pot oferir aquest imaginari nacional,
1: clar,
4: diguéssim.
1: Clar, clar.
4: No?
1: O sigui, jo no sé què passaria, però el que ens diuen les dades, que em sembla rellevant, és que en tot cas aquests xavals que avui porten l'espanyola no es passaran a votar Vox. O sigui, el que ens diuen les dades és que aquests xavals que voten i que poden votar partits indepes, si hi haguessin eleccions demà passat, continuarien votant aquests partits independentistes.
0: Sí, jo crec que això és fer un exercici de política ficció futbolística, perquè sí. També una altra qüestió seria veure quins futbolistes tindrien la capacitat o no rebrien pressions per jugar amb una selecció amb una altra, i tot el corporativisme polític que hi hauria darrere d'això. Potser tindríem una selecció de catalans de segona regional que després... Bé això, seria interessant, m'agradaria veure. Vull dir que prefereixo que Esquerra trenqués, no? S'imaginés trencar ara mateix el govern perquè un altre acord investidura no s'ha complert, que no...
6: La llista és tan llarga que la feinada tindrien.
0: I cito el que deies abans de l'acord d'investidura, amb una reflexió que feia la Carla, que m'ha semblat interessant, perquè jo crec que la Roja d'ara també evidencia la batalla cultural entre les dues Espanyes que hi ha ara mateix, bueno, que hi ha històricament, no? Diguéssim que aquella Roja que deia abans el Joan, de Rauls, i més castellana, potser s'aproximava més a un imaginari polític espanyol futbolístic del que podria ser PP Vox, no? I l'actual és més una selecció del PSOE, on hi ha també tota aquesta diversitat no? D'orígens, de cognoms, no? I que per tant això també es posa a disposició del joc i del relat, que tant que en el PSOE, amb la cultura de la transició, que ara no faré una dissertació sobre això, però a mi m'interessa molt, perquè hi ha tots uns mecanismes culturals que es mobilitzen en favor d'una idea d'Espanya o d'una altra, i poden ser els mateixos. La selecció jo crec que és l'exemple claríssim, i jo crec que això ho veiem quan els socialistes, abans ho dèiem amb el Joan, posen la pantalla allà al fòrum perquè no hi hagi merder al mig de la ciutat amb els argentins, i la tenen en català, no? El doblatge o el que sigui sigui en català. Mentre a l'altra banda del mar tens el Biol amb un altre discurs dient, no? I hi ha les dues Espanyes pràcticament separades per un espigó. El que passa que a mi m'agradaria també ara preguntar-me què passarà amb els socialistes catalans amb aquesta Roja catalana, i concretament amb Lamine Yamal, perquè segurament veurem que se'l farà un emblema d'aquesta Espanya diversa, d'aquesta Espanya fraternal, d'aquesta Espanya a les perifèries, quan el seu projecte polític està molt lluny d'anar a defensar Rocafonda, de construir una Catalunya que no sigui gatitzada, o de preocupar-se per quina llengua es parla a Rocafonda, no? Per tant, jo crec que aquí la cosa interessant a partir d'ara, en un moment en què entrarem en un cicle electoral de municipals, segurament tornarem, no?, a veure què passa amb Sánchez a partir del setembre, com la victòria de la Roja es posa al servei d'uns discursos o d'uns altres per les futures eleccions en clau de disputa entre la cultura del PSOE, no? El PSOE, això, de la diversitat i d'aquesta Espanya unida, encara que els catalans i els bascos no hi puguem tenir espai, i el PP, que clarament ja sap, i fa poc ha sortit Feijóo dir-ho, no?, que haurà de pactar amb Vox si vol governar Espanya, no? I em sembla que aquest serà el debat interessant, i a veure què fan els socialistes també aquí, perquè no és no em sembla que això sigui banal, no? La conversa política que ve a partir d'ara no serà banal.
1: Jo, com que estàvem al joc de les imatges i del simbolisme, dues imatges. Ahir, crec que era la televisió francesa, és que no ho vull dir malament, els sorprenia molt que en la celebració sobre el camp molts jugadors portaven banderes de la seva comunitat. Juraria que era la televisió francesa. I els sorprenia que en canvi no compartissin, o sigui, que no portessin tots la bandera d'Espanya, no? Vull dir que efectivament hi ha coses que passen sobre el terreny de joc que et diuen coses de la identitat política, cultural d'Espanya. D'abans la Júlia feia una comparativa i deia, no és només la Masia, no? En termes de Barcelona i Madrid i del que representen uns i altres. I jo pensava en una frase que em sembla molt significativa justament del que representa Barcelona, del que representa Madrid o del que representa la Masia versus el que hi ha el Barça versus el que representa el Real Madrid, no? I en un documental que crec que era sobre el cas Figo, Valdano deia alguna cosa així com que precisament perquè el Real Madrid no tenia identitat política, cultural molt definida, la seva identitat havia de ser guanyar. I sobre aquesta base havia construït la identitat, no? I en canvi, d'alguna manera, des de la Masia i el Barça és evident que el relat és un altre, i fins i tot podríem parlar de Montalbán i de l'Exèrcit Desarmat de Catalunya, no? Vull dir que em sembla que fins i tot aquí hi ha lectures que són interessants, però jo crec que en el moment en el que estem, i agafo el que ara comentàveu de la Mínia Mal, més enllà de termes polítics de la significació, no?, que sigui identitat nacional catalana i identitat nacional espanyola, jo crec que en el moment en el que estem ara mateix, en termes de cohesió de les societats, hi ha una amenaça molt gran, que és que les extremes dretes avancen amb discursos que són obertament xenòfobs i racistes, no? I que en aquest context una figura com la de la Mínia Mal, ens agradi o no, té molt de significat. I és veritat que sobre les seves espatlles hem de vigilar el que posem, no? Perquè al final ell és un jugador de futbol. Però també és veritat que és un jugador de futbol que ens parla molt de la situació, de la realitat d'un país, que és que tu... Jo crec que hi ha determinades persones que les xifres ens diuen, les xifres vull dir l'estadística ens diu que avui pràcticament la meitat de la població entre 18 i 44 són de pares immigrants, i en canvi no estan avui en aquest estudi, no estan a la redacció del diari on treballo, o estan en un percentatge molt petit, no estan al Parlament de Catalunya en un percentatge que sigui equivalent, no estan en els espais de poder, i com que el futbol escapa a determinades lògiques, sí que els veiem allà, i a mi això em sembla significatiu perquè més enllà de que ens ho mostri, crec que el següent pas és i com fem que se sentin part? Perquè abans, quan l'Anaïs deia, hi ha roca fonda, hi havia moltes persones celebrant la victòria, sentint-se part, veient la Mínia Mal, etc. I a veure si s'entén això, perquè no em vull enrotllar, però jo penso també molt en França, no sé si recordeu França 98, quan a la selecció en què Le Pen para, comença a dir, aquí està tot ple de fills, això no és França, així són tots africans, bla, bla, bla, la França de Zidane, que acaba...
3: Le Pen rajoyista.
1: Sí.
4: Que acaba... La França actual, segons Rajoy.
1: Bueno, sí, el que passa que en aquell moment és veritat que com que estàvem... És a dir, sí que és veritat que havia estat un canvi respecte a la França 100% blanca, etc. És la França de Zidane. Le Pen ha d'acabar fent el canvi, perquè com que guanyen i aquella selecció desperta el que desperta, ha d'acabar fent el canvi i defensar aquella selecció. Zidane es converteix en un símbol, i es converteix en un símbol de totes les valies i de tot l'extraradi de les ciutats, que d'alguna manera eren joves que tenien també les seves frustracions. I aquelles mateixes valies que van aplaudir Zidane en el seu dia i que era el seu heroi, estaven cremant, no sé si ho recordeu, pocs anys després, i cremaven precisament per la falta d'oportunitats, per la desafecció amb les institucions, etc. Ho dic perquè quan avui parlem de casos com el de la Mínia Mal i de tots els lamins i mals que tenim a Catalunya, crec que hem de posar aquesta mirada també de futur. La Mínia Mal, per mi és interessant, parla sempre de Rocafonda, ell no parla de Catalunya. I això és molt interessant. L'Andreu Domingo, que ha estudiat molt sobre migració, que sempre diu, clar, al final, quan tu ets fill de migrants o migrant directament, reivindiques el que et sents propi. I ells, el que se senten propi és el barri, perquè és l'espai que han pogut ocupar. I em sembla important, en el debat de futur que es pugui obrir, insisteixo, amb totes aquestes persones que representen el que representen, que necessitem que se sentin part de més coses, i perquè se sentin part de més coses han d'ocupar més espais, no?
3: Sí, jo sobre aquesta pregunta general de si servirà perquè hi hagi conversions o no, si el futbol pot aconseguir efecte, tornant també al que deia la Júlia del 2010, al final hi ha una cosa que és el material i el simbòlic, que és el percentatge, o sigui, en teoria ha vingut una feina d'una tasca nacionalisme banal, espanyol i de pujolisme i autonomia, i que ningú parlava d'independentisme fins 5 minuts abans, que hi ha una gran crisi material a l'estat espanyol on es van veure totes les costures estructures de l'Estat, i llavors de cop i volta hem quadruplicat el percentatge d'independentistes. Vull dir que al final hi ha una cosa de que els discursos i la realitat és quan hi ha un xoc amb la realitat, que s'obren espais. I sobre això que s'obren espais, per mi és el que és interessant del futbol ara, que és disputar la batalla, no? El futbol, per mi, el problema que té, si jo, com a home heterosexual blanc, quan entro a TikTok, al cap de 5 minuts de mirar contingut de futbol, he rebut un determinat tipus d'inputs, que són uns inputs que porten el futbol cap a l'extrema dreta, sense fer res, simplement l'algoritme m'importa cap a un tipus totalment de futbol que és un camp de lliure per a una determinada sensibilitat. Aquí, per exemple, a Catalunya tenim un molt bon exemple amb La Sotana, per exemple, que és un podcast de molt èxit del Manel Vidal, exmembre d'aquesta casa, on es disputa clarament la batalla cultural pels significats del futbol amb una direcció que clarament indep, d'esquerres, etc. Però el que hem de ser conscients és que la realitat actual del futbol, l'algoritme del futbol ara mateix és abjecte, o sigui, porta els nois cap a les apostes, cap a la comercialització, cap a un discurs. Quan el porter del Sabadell l'altre dia celebrava l'ascens dient Pedro Sánchez, hijo de puta, que és una cosa extemporània, i tots li responien, és perquè si tu mires contingut de futbol durant 5 minuts, t'apareix aquesta mena d'univers. I el que dic de vegades, el que passa amb la dreta, l'esquerra i el futbol, és que el futbol té aquesta cosa, que és la cosa popular o populista, no? Que a vegades l'esquerra vol ser condescendent i veu, el futbol és identitat, no? L'identitat malament, perquè multiculturalisme, perquè de construcció, no, el futbol és la massa desfermada, no? Hi ha una por condescendent amb el futbol que lluitar pel significat. El futbol és ambivalent, pot voler dir el pitjor de la humanitat i pot voler dir la fraternitat, l'esportivitat. Doncs una cosa que li ha passat a l'esquerra, que explica per què el camp de batalla cultural del futbol ara és un detritus llevat d'excepcions encomiables com La Sotana, és perquè hi ha hagut una certa condescendència i una certa por amb una esquerra elitista encarcarada que ha vist en les expressions de la identitat i del sentiment cultural una cosa a censurar o a dirigir, i si tu et fiques a lluitar perquè el portar el futbol nacional o culturalment cap allò com tu vols, t'hi has de ficar fins al final, entenent el que és el futbol i com el viu la gent, i no el pots fer des d'un cert elitisme, dic, des d'una tertúlia de RAC1.
0: Jo crec que una de les coses interessants que també ha facilitat o facilitarà eixamplar la conversa sobre el futbol és la rellevància cada vegada més del futbol femení, perquè al final també estem parlant que tot allò que mobilitza el futbol ens atreveix, per dir-ho d'alguna manera en llenguatge una mica woke, que té a veure també amb les expressions de gènere i amb els referents, i ara que la Carla parlava, no?, de Lamine Yamal com a referent d'alguna cosa, sí, ho esdevé, sí, segur que l'element de disputa, no?, entre uns i altres, segur, però també crec que això ho hem vist molt clar a Catalunya amb un Barça femení que ha situat el futbol femení al món, i cada vegada que veies a l'Aitana quan li demanaven declaracions sobre havia de fer malabars, no? I per tant jo crec que aquí tots els que tenim opinió pública tenim una responsabilitat a l'hora d'assumir, no?, com les tensions i les contradiccions que no podem demanar als jugadors, perquè els jugadors juguen a futbol, no? Aquí sí que crec que podem demanar explicacions, en tot cas és el corporativisme als clubs, quan, no?, votem eleccions i no es compleixen coses o el que sigui. Jo, com que el futbol no gaire, doncs tampoc no em sento que això sigui tan important, però clarament el que sí que, i ho dèiem abans fora antena, el que sí que veig és m'interessen, no?, com les expressions sociològiques d'alguns esdeveniments esportius i d'altres, i per la Champions del Barça o les celebracions del Barça, em sembla que tenen una força que no es poden comparar a la Roja, i això ho dèiem abans amb en Joan, no? I crec que això també ens diu coses. Per una banda, el que deia la Carla, tothom vol anar amb l'equip guanyador, o sigui, crec que tothom vol ser el Barça de Hansi Flick al món, no? I això crec que és una, diguéssim, que és un fet futbolístic, però és un fet simbòlic i cultural, on treure-hi l'element nacional sempre ens situa els catalans en un lloc com de, no?, com una mica d'obediència, perquè si no situes aquest conflicte és entrar en la conversa és que l'interès als socialistes que és el futbol i la política no es poden barrejar, no? Vull dir que això també ho hem sentit molt, perquè el futbol també permet canalitzar aquelles expressions de joia i d'alegria, i és molt difícil perquè hi ha una part que és així, no? Per què? Perquè genera un espai comunitari de pertinença, i aquesta pertinença jo crec que és la que està en disputa ara, no?, que que més coincideix, aquesta victòria de la Roja coincideix, com deia abans, amb l'obertura d'un cicle electoral que cada vegada serà més ferotge, no? Jo crec que ara aquí la responsabilitat de tots plegats és cap a on es dirigeix això, perquè jo crec que Santiago Abascal haurà de fer també certs malabars quan parli de la Roja, perquè, com dèiem abans, la Roja plena de fills d'immigrants serà una generació que jo el que voldria és que la Lamine Yamal parlés català perquè sentís part d'un barri que l'ha incorporat, i crec que és una feina que ens toca fer tots, però vull dir que és una Espanya que també es troba en la seva batalla cultural, que no té a veure només amb les perifèries, sinó amb la seva pròpia batalla dins de Madrid DF, no? Aquest Ayuso Sánchez, però també amb els processos d'integració de la latinoamericanitat, perdoneu l'expressió, no? Perquè, uh-huh, perquè la hispanitat, que és el terme que estava buscant, la hispanitat i l'espanyolitat no són el mateix. Uh-huh. La castellano-espanyolitat i la latinoamericanitat no és el mateix. I això, clarament, està en disputa, no? I em sembla que serà una conversa interessant en termes de batalles culturals que crec que és el que ens interessa molt dels que som aquí a la taula.
1: Total. El que dius tal de Abascal, que serà interessant veure què fa Abascal, perquè no sé si recordeu que el pare de Lamine Yamal, en unes imatges de fa ja bastant temps, surt destrossant una carpa de Vox, crec que era a Roca, no sé si a Rocafonda o al costat de Rocafonda, dient-li, marxeu d'aquí, no sé què, destrossant la carpa i tenint un enfrontament. Vull dir que serà bonic veure el que diu.
4: Són les 11 i 8. Mentre us escoltava amb molta atenció, hi ha hagut un moment que en una de les pantalles ha sortit un moment de l'espectacle, i amb això acabem, perquè vull fer publicitat i vull anar a un cas del contenidor. Però és l'espectacle de la mitja part. Hi ha una imatge que no em puc treure al cap, que
1: no, no,
4: és la,
1: no, és que
4: de,
1: que és
4: la de Ronaldinho i Ronaldo en xandalls, amb Madonna al mig, agafats de la mà tots tres. O sigui, crec que és una imatge que no oblidaré mai, i crec que hi ha moltes coses a comentar i cap de bona d'aquest espectacle a mitja part. I jo només ho vull resumir amb una piulada que em va fer molta gràcia, que va dir, deia, no, les paràlisis del son no existeixen. I diu, la meva paràlisi del son, no? I era aquesta imatge de Ronaldo, Ronaldinho...
1: Perdona, és que tu t'ensenyen aquella imatge, que no saps què ha passat, te l'ensenyen i tu dius, és IA? O això algú ha tingut la idea? O això ha passat realment perquè algú ha tingut la idea de que passés? Jo no donava crèdit.
4: En teoria són els reis de l'espectacle, no? Als Estats Units.
1: Ja, però és que no entenen... Una cosa és saber fer espectacle, perquè jo estic d'acord que quan veig la Super Bowl dic, hòstia, mira quines coses que fan.
4: Home, però ja va ser una meravella. O que va fer Bad Bunny, per exemple.
1: Però també s'ha de saber... Ja, però s'ha de saber entendre el context. En el moment que tu acabes posant...
0: Sí, és veritat.
1: No, però que hi va sortir... Jo va haver-hi un moment, a l'inici del partit, quan va sortir el Tom... Va sortir el Tom Cruise a parlar. Vaig dir, o sigui, qui ha pensat... O sigui, aquesta gent no entenen el context d'on està.
4: A mig discurs, l'afició argentina cridant, va començar a cridar i a cantar.
3: Jo he de dir que a la concentració argentina de Barcelona van desconnectar la senyal. Per tant, jo aquesta imatge no l'he vist, la van desconnectar. O sigui, van posar-se a cantar les seves cançons amb la seva pròpia percussió.
1: Que són molt millors, és que com a espectacle trobo que és molt millor veure cantar els argentins.
0: Bueno, i la cançó aquella del coro dels nens, amb lo del love, no? Que, o sigui, Trump bombardejant l'Iran i allà com performant. Bueno, aquesta cosa molt yanqui, no? De
3: d'ells
0: amb el centre del món.
3: Que Ronaldo, o sigui, aquesta imatge... A mi em dóna una certa nostàlgia de quan els futbolistes tenien una identitat estranya. O sigui que ara també, parlant de la cultura del futbol, ara hi ha una mena d'uniformització per optimització. O sigui, també si tu entres en un minut d'una espiral de TikTok de futbol, acabes amb tots els suplements esportius, optimitzant...
0: No sé com pots viure amb
3: jo,
0: amb això.
3: Per interès, o sigui... per interès. Però jo soc crític cultural i la cultura passa on passa. No on jo vull que passi. No on jo vull que passi.
6: Ara diràs que no passa les biblioteques, o que estàs a un pas.
3: És veritat, exacte. Que soc el punt mig entre David Fernández i...
0: I Rufián.
3: No, però dic que... és veritat que una de la cultura que està l'optimització del cos, mireu els adolescents, ara estan tots obsessionats amb estar catxes i tot plegat, i tots, hi ha una homogeneïtzació que quan veus aquestes figures, aquests autèntics cracs en tot el mal sentit de la paraula que eren...
1: No, i bon sentit.
3: I en el bon sentit, que quan el futbol encara no estava tan colonitzat, perquè és això mateix de l'americanització, és el mateix amb l'optimització del cos. El futbol està colonitzat per com treure'n pasta. Vull dir, el que hem vist amb les entrades del Mundial, i els americans, que en saben molt... Justament, el futbol és un esport antiamericà i que no és dels americans, perquè és un esport incompatible, per exemple, amb la idea de franquícia, que és la idea que tu pots anar-te d'un lloc a un altre, tu pots abandonar la teva ciutat i anar-te a un altre per diners. Això és impensable, perquè el futbol està lligat amb una identitat, amb un terreny, amb uns valors. I el que hem vist, els americans que han posat les seves brutes mans sobre el futbol ho han dut cap a la comercialització, cap a ignorar aquest element identitari, perquè la seva identitat és el capitalisme.
4: Totalment.
3: Llavors, és dolent, i el futbol també està molt colonitzat ara mateix sobre això. Mireu aquest estiu, els adolescents, mireu els abdominals que tenen. Això no és normal i hi ha molt en la cultura del futbol que ens està portant a una bombolla de la vigorèxia i el running mal entès que s'està arribant a llocs que si arriba és perquè hi ha pasta, perquè si tu entres en futbol et venen al cap de 5 minuts un suplement de creatina.
1: Ja sé que no podem, però jo no compro que sigui el futbol.
6: No, exacte, no és només el futbol, és molt més ampli.
3: És el capitalisme entrant al futbol.
0: Jo crec que això es veia amb l'estat de la gespa, amb coses que clarament el que importava era tot el show més que el futbol en si, però ara em preguntava, si no vaig errada, el proper Mundial es jugarà entre Espanya, Portugal i Marroc. Serà interessant qui governi a l'estat espanyol, com estarem les nacions basques i catalanes en tots els sentits, perquè és un bon berenar. A mi m'interessarà moltíssim ser a les tertúlies sobre això l'endemà.
1: I perquè
0: realment, en principi, hauria de ser la contraposició a la mena mundial que hem vist ara, no?
1: No, i que hem parlat molt de Catalunya i d'Espanya, hem parlat molt de Catalunya i Espanya, però que hi ha una disputa dintre, o sigui, l'esquerra espanyola té un tema evident, també. Sí. Amb la bandera, amb el que significa, sí, i aquí hi ha una part... Exacte, i ells també estan en aquesta bandera.
4: Això ho estarem comentant tots el 8è estiu.
3: Exacte. Posarà cara de Ronaldo.
0: 2030,
4: ja el farem aquí amb xandall.
3: Sortint del sarcòfag.
1: Que potser hi ha final al Camp Nou, això no sabem, podria passar a final del Mundial.
0: Selecció catalana, sisplau, jo si no em moro, jo m'expatrio.
4: 11:13, fem una pausa i quan tornem, un dels clàssics de l'estiu, Tornat Contenidor, que és allò que, amb aquestes calors i això, i si veu silenci, pot ser que...
1: Ai, quin fàstic.
4: Ja, sí. Veus, sentiu? Pots obrir-ho? Aquí per sobre la taula. Ai, pell de gallina només de pensar. I un segon, un cas del contenidor, i acabarem.
3: Mira que grossa, aquesta.
5: El perquè de tot plegat.
4: 11:17, ara anem amb el cas del contenidor, però abans, si us acabeu de llevar, espero que no, perquè seria una falta de respecte, heu de saber que... Merci, bon dia.
7: Bon dia. Doncs heu de saber que la selecció espanyola ha guanyat el Mundial. Aquesta nit ha aconseguit proclamar... N'hem parlat tot el matí. Ha aconseguit proclamar-se campiona del món per segona vegada a la història. Això gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga contra l'Argentina de Leo Messi. Bernat Balboa, bon dia.
8: Bon dia. El davanter valencià va rematar dins l'àrea una pilota despenjada per Nico Williams i va fer l'1-0 al 106 de partit en una final que enfrontava per primera vegada Lamine Yamal i Leo Messi. Amb la victòria va acabar sent el de Rocafonda qui va consolar l'argentí amb una abraçada després del partit. La primera part va ser molt feixuga, mentre que la segona va ser més dinàmica amb només ocasions per part del conjunt de Luis de la Fuente. A la pròrroga, Espanya va aprofitar l'expulsió d'Enzo Fernández just abans del final del temps reglamentari i amb molt domini va aconseguir el premi en forma de gol. La nota negativa la van deixar Leandro Paredes i alguns companys seus de l'Argentina, quan en acabar el partit van iniciar una pica baralla amb Gavi i Eric García. La imatge, però, no va restar valor a la superioritat mostrada de la selecció espanyola que va alçar el segon mundial de la seva història 16 anys després, amb 8 jugadors del Barça a la plantilla.
7: Les celebracions, que s'han allargat fins a altes hores de la matinada arreu de la península, han deixat lamentablement una víctima mortal a Salamanca. A Ciutat Rodrigo, un grup de persones celebraven la victòria enfilats a una font d'aigua. L'estructura s'ha dit i ha ferit de gravetat un menor de 13 anys que era just a sota. Se l'han endut a l'hospital, però finalment no s'hi ha pogut fer res per salvar-li la vida. També hi ha un altre menor ferit greu. Aquest matí l'Ajuntament ja ha decretat 3 dies de dol oficial. I a Barcelona els festejos han deixat 30 ferits lleus i 3 persones detingudes. I ho acabem de saber avui, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà la Rua de Campions a Madrid.
4: Per anar a la Cibeles, també, aquest és un altre tema, acabant anant a la plaça Cibeles a celebrar un títol de la selecció espanyola. No hi ha en altres llocs a Madrid.
1: Però escolta...
4: No,
1: serà bonic veure els jugadors del Barça a Cibeles.
4: Sí.
1: I el Madrid, els del Madrid, mira, tindran alguna cosa a celebrar.
0: Bonic, em sembla que tenen molts adjectius.
1: Bueno, perquè és anar en el lloc, és ocupar tot el seu espai.
3: Podríem venir a celebrar-ho aquí, com al Senat.
4: Més allà del Mundial, aquest matí ha arribat el primer canvi al govern de Salvador Illa.
7: Sí, des d'avui mateix, Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. Substituirà Mònica Martínez Bravo al capdavant del departament. Ho ha anunciat Salvador Illa aquest matí des del Palau de la Generalitat. prioritat.
9: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo.
7: Aquesta substitució es produeix a petició de la fins ara consellera que ha optat per fer un pas al costat per incompatibilitats amb la vida personal.
4: Una notícia, deixeu-me dir que a primera hora del matí ha avançat el periòdico, la Sara González explicava en exclusiva aquest relleu que cap a 8:45 del matí ha confirmat el propi president Salvador Illa. A banda d'això, avui hem de tornar a estar molt atents pel que fa al risc d'incendi a Catalunya, oi, Mar?
7: Sí, perquè les temperatures fregaran els 40 graus en alguns racons del país i els bombers temen que es pugui repetir una situació de simultaneïtat de focs. Les zones amb més risc són a la Plana de Lleida i també entre l'Alt Camp i el Penedès. Segons el Pla Alfa dels agents rurals, en aquestes zones hi ha 37 municipis de mitja dotzena de comarques amb un risc extrem d'incendi que és el més alt de tots.
4: I fora de Catalunya n'hi ha sobretot un, hi ha un incendi que preocupa molt.
7: Sí, es tracta de l'incendi de Mierla, Guadalajara, que ara mateix ja és el més gran que hi ha hagut aquest any, amoïna especialment els bombers, perquè avança de manera descontrolada, ja que ha calcinat 26.000 hectàrees, 10.000 de les quals han cremat aquesta nit. En aquests moments hi ha 1.200 persones desallotjades d'una trentena de poblacions.
4: Gràcies, Marçué.
10: A tu.
4: Hola, bon dia, Lluna Belani.
10: Bon dia.
4: Com estàs, Lluna?
10: Doncs molt bé, molt contenta.
4: Estàs molt bé, tot i el cas que esteu a punt d'explicar del contenidor?
10: A veure, bé estic jo. Aquestes persones a les que parlarem, ells no ho estan, i jo, si estigués allà, tampoc ho estaria.
4: Tu has rebut, ara anirem desenvolupant, tu has rebut fotos i vídeos.
10: Sí, molt desagradables. Sort que no som una tele, perquè jo crec que ningú voldria veure aquests vídeos ni aquestes fotos, la veritat.
4: O sí. Llavors,
10: bueno,
4: els propers minuts...
10: Potser hi ha gent que li agraden les coses rares. Sí, a mi no.
4: Sí, aquí cadascú amb les seves coses de portes endins. Vull dir que en els propers minuts el Twitter del món RAC1, que la gent sàpiga si vol, que trobarà un vídeo i alguna imatge lligada directament al cas del contenidor que fem avui. És el cas d'uns veïns de Vilanova i la Geltrú que fa un mes que viuen en una situació, ara ens ho deia la Lluna, absolutament insostenible a casa seva. Fa un mes ja d'això. Ara de seguida us expliquem el cas, però abans recordeu, ja sabeu, si esteu vivint alguna situació greu o especialment surrealista i sembla que ningú us ajuda, o qui us hauria d'ajudar, us teniu la sensació que no ho fa, podeu feu-nos arribar al vostre cas, ho podeu fer amb una nota de veu breu al WhatsApp del 669-1010, 669-1010, sobretot la nota de veu breu, no cal tots els detalls d'entrada. Si nosaltres necessitem més informació, ja us contactarem. També ho podeu fer per escrit en el mateix WhatsApp o per correu electrònic a elmon@rac1.net. Aquest estiu, fins al 30 d'agost, el contenidor del món RAC1 que continua obert en mans de la Lluna Belani. Anem a conèixer els detalls d'aquesta història. Avui hem de saludar a la Carme, veïna de Vilanova i la Geltrú. Bon dia, Carme.
11: Bon dia, Sergi. Bon dia, Lluna.
4: Carme, perquè ens en fem una idea exactament de Vilanova, on vius? Casa, pis?
11: Doncs mira, visc en un pis, en un bloc de protecció oficial, a la zona que és coneguda aquí com de la Rambla Sant Jordi, que és just davant dels Mossos d'Esquadra.
4: D'acord. Amb qui vius?
11: Doncs en el meu cas, visc sola.
4: I sou gaire veïns a l'edifici?
11: Doncs, com et comentava, és un bloc gran, sí. Hi ha 4 plantes i hi ha 7 veïns per planta. O sigui, seria un total de 28 veïns amb diferents estructures familiars, això sí. I connecta també amb un bloc colindant de les mateixes característiques, amb la mateixa estructura.
4: Val. Així, en termes generals, ara anem a concretar què t'ha portat a trucar al contenidor del món RAC1. Però en termes generals, la convivència amb els veïns, bona, entenc, millorable...
11: A veure, des de fa uns anys hem lograt una convivència correcta, respectuosa, d'ajuda entre els veïns, ja que, com et deia, som inquilins de diferents edats i perfils, però des de fa un mes i pico tot això s'està girant i realment no podem dir que ara tinguem una convivència correcta ni afable.
4: Fa un mes i pico. És a dir, què passa des de fa un mes i escaig? Entenc que estem parlant de principis de juny? Per ubicar-ho?
11: Sí. Fins i tot finals de maig, podríem parlar.
4: Finals de maig, principis de juny. Què està passant, Carme?
11: Doncs es va començar a detectar la presència de paneroles en els habitatges de manera individual Però tot això ha anat creixent de manera tan exponencial que d'entrada nosaltres ho detectàvem de manera individual. Cada un dels veïns, i com era estiu, fa calor, doncs totes les circumstàncies que suposen el moment de l'any, no? I no és que no li donéssim importància, sinó que no ens ho comentàvem entre nosaltres. I resulta que en el moment que això ha sigut, hi ha hagut un creixement exponencial de tot això, hem descobert el que hi havia darrere. I no era una plaga d'estiu.
4: I què hi havia darrere?
11: Doncs el que hem detectat és doncs, que hi ha un pis afectat, en concret, on hi ha tot el niu, on s'ha produït tot un niu de paneroles, tota una infesta, i ha afectat en exclusiu tota la segona planta, com et deia, 7 veïns planta. Uh-huh. En concret, jo et parlo com a representant de tot el bloc, però també en aquest cas sóc la veïna més afectada, perquè el meu pis és colindant a nivell de les parets mitjaneres, i clar, en el moment que vam descobrir doncs, tota aquesta incidència, clar, estem intentant tractar-la des de diferents àmbits. Perquè, clar, ja
4: en
11: no
4: aquest
11: és.
4: Pis hi viu algú, Carme?
11: Sí, està ocupat per una veïna que fa molts anys que hi és.
4: I heu parlat amb ella?
11: Sí, s'ha parlat amb ella diversos cops. I, bueno, vam entrar-hi acompanyada del president de la comunitat per advertir-la, doncs, per veure-ho. I vam constatar directament l'estat de l'habitatge. Però nosaltres no entrarem en detall sobre la seva situació personal. Va. Això correspon als serveis socials, no a nosaltres. Això, vull dir, vull ser molt clara en aquest punt. No es tracta de culpabilitzar amb aquesta veïna, ni molt menys. Tot indica que és una persona que necessita suport per mantenir el seu pis en unes condicions bàsiques, per dir-ho així. Uh-huh. I això és exactament el que després hem demanat a l'Ajuntament de Vilanova.
4: Ara pregunto per això, de la via administrativa, diguéssim. Però per fer-nos en una idea, jo crec, Carme, que ha quedat molt clar el que estàs dient sobre la situació de la veïna, però per fer-nos en una idea, avui, o dia rere dia, de quantes paneroles podem estar parlant? Quantes paneroles veus tu al dia de l'escena?
11: Les que veig i les que no veig, Sergi. Les que veig i les que no veig.
4: Ja, que no sé quines són pitjors.
11: Exacte. Perquè jo et diré, jo sé el que jo he fet a casa meva i el que han anat fent tots els veïns d'aquesta planta.
4: Sí.
11: Amb la qual cosa, si et dic tot el que hem arribat a fer i que a dia d'avui, a diari, en continuï veient, fins a unes 40 al dia.
4: Ai, senyor.
11: Per dintre, per fora, clar, és que és insostenible. I això t'ho estic dient jo, com a Carme, però multiplica-ho per 7. Igualment hi ha gent afectada al tercer pis, hi ha gent afectada al quart pis. Evidentment, això és una infesta i ha anat avançant, avançant i segueix avançant.
4: Has dit unes 40 al dia amb tot el que hem arribat a fer. Quan dius tot
11: Correcte.
4: El que hem arribat a fer, per saber-ho exactament a què et refereixes?
11: Doncs, bueno, doncs tot el que pot haver-hi, doncs que una persona normal pot anar a una drogueria especialitzada i comprar per paneroles, doncs, des de bombes de fum, gels amb verí, trampes amb olors de feromones per les paneroles, trampes a les que es queden enganxades, que les tinc per tenir un control de pas, perquè al final que es quedin enganxades serveix només per tenir un control de pas, no? No fan res més. Esprais normals, després cada cop hem anat comprant esprais més potents, però clar, també els tòxics cada cop anem amunt. I clar, què hem fet més? Doncs hauries de veure ara mateix tota la segona planta d'aquest bloc amb tovalloles a les portes, amb jerseis a les portes, amb trampes a les portes, cinta adhesiva d'embalar, cinta americana per precintar el sota porta, i això a diari. Això a diari, no es codeixi i ja està. Uh-huh. No, això cada dia s'ha de canviar, perquè uh-huh. cada dia està ple. Llavors, clar.
4: I això, Carme, dius des de finals de maig, aproximadament, entre una cosa i l'altra. Vull dir, anem camí dels 2 mesos, no?
11: Sí, però va començar de manera més espontània. Per això et deia que nosaltres ho havíem com confós, t'ho poso entre cometes, uh-huh. com si fos una plaga d'estiu.
4: Clar.
11: Però tot i això, van passar incidència a l'Agència de l'Habitatge,
4: sí.
11: perquè és la propietària d'aquest bloc.
4: Clar.
11: Llavors, nosaltres tenim un protocol d'actuació, ja sigui a través del president de la comunitat, que és el que ens representa, en aquest cas soc jo, perquè són persones doncs, grans i tot això no els hi és, no estan familiaritzat, no els hi és còmode i per això estic jo al capdavant, en aquest cas.
4: Uh-huh.
11: I ho van passar com una plaga.
4: Ja. Has parlat de l'Agència d'Habitatge, recordem que és un pis de protecció oficial, per això heu parlat amb l'Agència d'Habitatge, has parlat de l'Ajuntament de Vilanova, digue'm en aquest mes i mig, fins avui, quantes vegades heu parlat amb l'administració i una mica què és el que us diuen, tenint en compte que 20 de juliol, almenys a 11:45, continueu amb la plaga tan activa.
11: Doncs el que hem anat fent, com et comentava, en primer lloc nosaltres, el nostre modus operandi des de l'agència sempre és contactar amb ells, però clar, no tenim un número de telèfon directe que puguis parlar amb Habitatge. El tema és que sempre has de trucar al 012 i el 012 és apretar el tal, no sé què, i llavors mai parles. Amb el que et diuen que et tornaran la trucada en 24-48 hores. Això d'entrada. O sigui, no hi ha una immediatesa ni per recepcionar una trucada. Uh-huh. Llavors, hem parlat amb l'Agència d'Habitatge, varis cops, tenim varios números d'incidència oberts, val? Quan tot el tema vam detectar el focus, llavors des de la impotència, perquè novament vam contactar amb Habitatge, i com t'estic comentant, doncs no hi ha aquesta immediatesa ni sabíem res, nosaltres estàvem a l'espera, ens van dir que ens posaven com a prioritaris, aquests prioritaris ens van dir que la noia que em va atendre